0: Uau, vols acabar d'incorporar? Ara sí que ja ho han de dir.
1: Sí, venga, natural de Saúva. Va iniciar la seva trajectòria professional als mitjans com Nova Televisió, Última Hora Ràdio i M7, abans d'incorporar-se als primers equips de...
0: Ha plogut i tot això.
1: Sí, perquè ara he dit M7 en veu alta i he dit...
0: I abans van Telenova.
1: Telenova, sí.
0: Abans van també, no ho sé.
1: També, local, no.
0: És que, clar, jo tot això ho he viscut també. Vull dir...
1: És que tu eres molt jovenet. Tenra, però no, t'aturaves.
0: Bueno, sí, era molt jovenet.
1: Era molt jovenet.
0: Bé, és veritat que era jovenet. Però me refereix que ja no som tan jovenet.
1: No.
0: Saps què te vull dir?
1: Ah, s'entrevista te la faré tu, també.
0: No, m'hi deixen fer.
1: No. I no, d'en qui és?
0: Vinga, va, dali.
1: Avui, entre tu i jo, aquí a La Gran Vida, tenim en Joana Maria Maroto.
2: Entre tu i jo.
1: I així hem d'arribar fins a les 12. Ja sabeu que al final posarem cançoneta, musiqueta que li agradi a ella, però sobretot la volem conèixer. Joana Maria, com estàs?
3: Ai, aquest tot de Joana Maria m'ha com...
0: Has vist?
3: Sí, sí, m'ho diu tan poca gent.
1: Sí, jo m'encanta.
0: De Maroto.
3: De Maroto
0: nostre.
3: De Maroto. De Maroto. Per Maroto jo crec que tothom és o manco.
1: Sí, de Maroto, de Maroto, Maroto. I de Maroto, Maroto.
3: Que de Maroto és molt prehistòric, que clar, deu això, però...
0: Sí.
3: És que sap què passa? Que en 16 anys s'ha d'Inca Ràdio, Televisió d'Inca, no m'ho vull oblidar d'ells perquè, evidentment,
1: van
3: ser els meus inicis, Paco Flitz, Jaume Rovira, Sebastià García, Pedro Rus, en tota aquella genteta vaig començar i sempre els té molt presents.
0: Bueno, Jaume Rovira, per qui no ho sàpiga, se veu de Web Com Anam, director i veu de Web Com Anam, bé, Pedro Rus, càmera històric d'aquesta casa. Joana Maria, jo ara ho dèiem, clar, ella va començar molt jovenet, a 16 anys, però estàvem en Joan Miguel de Nova Televisió, Última Hora Ràdio, M7, un moment on aquesta casa no existia.
3: No, jo vaig tornar de Barcelona d'estudiar i va obrir les portes i vetres i també va ser com a... Uau, què ha passat aquí, no? I el veritat que vaig ser a M7 acabant de tancar la porta de M7 perquè després va haver de tancar, però sí, vaig tornar en un moment boníssim perquè obria i vetres i teníem tots una il·lusió loca. Estaven com a locos per tenir... El vera.
0: Era un moment il·lusionant.
3: Una comunitat autònoma que no tenia ni ràdio ni televisió pública. Teníem privades, més petites, insulars, M7, Canal 4, més les locals, no? Televisió d'Inca, Ràdio Pop, Televisió
0: Telecom.
3: Pobla... Sí. Però, clar, jo m'ha fet moltíssima il·lusió. Me'n record veure la gala d'inauguració de Canal 4 i pensar, uau, ara ja som de primera.
1: Jo me'n record aquestes televisions que teníem privades, que jo també les veia, i arribava a veure les esprai que entrava a càmera perquè havia un moscard i l'havien de llevar.
3: Exacte.
1: Que deia, això no és normal, no? I quan varen obrir vetres, no? Ens va obrir les portes a tant de comunicadors que començàvem i acabàvem la carrera en aquell moment i que volíem fer la nostra feina i vetres per primera vegada ens donava aquesta infraestructura, no?
0: Hem de dir una cosa, ara parlarem de la teva infància, dels teus inicis, però...
1: Maroto petita.
0: En aquella tu deies, no?, aquestes televisions i de més, jo me'n record, per exemple, de Canal 4, Nit de Bauxa. Cada dijous no, era un clàssic, no? Sí. No te podies perdre Nit de Bauxa. Però M7, per exemple...
3: Planta Baixa.
0: Però, jo què sé, M7 o Nova Televisió, que era Telenova, en aquell moment, hi havia un programa que va fer la infància d'aquestes illes, que era Enguai. Sí, Enguai, clar.
1: Vaig estar a punt de ser guionista d'Enguai, però...
0: Clar, jo era espectador d'Enguai.
3: És que s'ha quedat de jove.
1: Clar,
3: eres de jove.
1: Exacte, tenia 23, 24, no sé.
0: Però, Maroto, conta-mos, quina relació tens tu amb Enguai? Perquè tu no eres Samona Everde.
3: No, jo no era Samona Everde, però jo era molt amiga d'Enguai i jo vaig a ser una temporada... I jo una temporada vaig ser Nordi, que era la veu de l'ordinador... que li donava instruccions en en Guai perquè se comportàs, perquè era una mica bandarra.
0: Sí, sí, sí.
3: I jo era Nordi, Nordi, l'ordinador.
0: Bueno, sí, he de dir que en Guai va ser el primer programa de televisió que vaig aparèixer...
3: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
1: Què feies?
0: No sé, que varen fer d'un playbacks de consell que sempre...
3: T'anava a dir, es karaoke i els playbacks de consell.
0: Exacte, els playbacks de consell mítics, i d'una d'aquestes, no sé, com a soci d'en Guai, vaig anar allà. Bé, idò, clar, que tu ja aquí que devies tenir de 7, 10,
3: no, no, no, perquè jo vaig arribar com a ses acaballes de
0: M7. Llavors va passar a IB3, si no record malament, aquest programa.
3: Sí, una temporada també va estar a IB3. No, jo vaig estar a sa època d'en Guai, de quan ja acabava M7, perquè abans els meus predecessors eren la Violeta Bibiloni, en Miquel Escafí, que era en Guai, en Guai original, també encara company d'IB3, de 5 dies en aquest cas, i jo a ses acaballes durant una època vaig fer d'ordi, però clar, no tenia 16 anys. Vaig tornar de Barcelona amb 22, o sigui, 22, sí. 22 anys, era
0: manco. 22 anys.
3: Però m'ho passava molt bé. També vaig ser guionista de Cara Tudes, que quasi vas ser, per aventura vaig ser-ho perquè tu vares dir que no. Juanmi.
1: No, no vaig dir que no. Jo crec que segurament tenies més talent. Jo vaig ser guionista del primer programa, crec que era el primer programa musical d'IB3 Televisió, que va ser Nit d'Èxits.
3: Oh, Nit d'Èxits, aquí vaig, en Nangi, sí, no?
0: Nangi, ja va sortir Nangi.
1: Varen descobrir Nangi, que tenia 15 anyets, sí, i que no podia participar perquè era menor, però li van donar aquest raconet per el talent que tenia, amb una
3: Victòria
1: prou que venia de...
3: Jaume
1: Anglada i Victòria
0: Maldi. En Jaume Anglada i Victòria Maldi presentaven, és així, és clar. I Nangi va començar IB3 en aquest programa.
1: Se va presentar, volien que fos concursant, però com que era menor no li van deixar i ho van arreglar perquè fes aquest cameos que cada programa sortia, cantava i se gent flipava. A partir d'aquí després ja ella se va anar
0: llavors
1: per amunt.
0: Física o química.
1: Física o química.
0: Sí, molt bé. Sí, sí. Bé, idò...
1: I un programa de... també un programa de música que va guanyar, com se deia?
0: Factor X.
1: Factor X.
0: Factor X. Sí, sí. Clar, aquí jo crec que en aquesta època és quan jo vaig estar a M7, en Territori Jove, que devia ser aquesta època, jo tenia 17 anys, vull dir que 16-17 anys.
1: Hem d'anar a voltes, eh? M'encanta, sí, perquè sí, quan la convidada o els convidats de la casa, passa això, no? Que obrim moltes
0: perquè,
1: finestres
0: perquè vos record,
1: i fem un remember.
0: Que som artistes i toreros, entenc, i ens hem de cercar la vida com
3: un
0: si...
3: Un poc vedets.
0: Un poc vedets.
3: Un poc vedets.
0: El que hi ha. On mos conviden, estem.
1: Te sents una mica així, no torera, però...
3: No, torera no, torera gens.
1: Però dins de la comunicació, bombero torero de la comunicació, que han de fer de tot?
3: No sé com explicar-ho, però és vera que quan me demanen que som, me costa dir que som periodista perquè me sent com a més comunicadora. I no per res, però és vera que no vull engrar ningú. Jo no he estudiat periodisme, he estudiat producció audiovisual, vull dir, tenc una formació, però davant del micròfon, tot i que sí que he estat i he passat per informatius, me sent més comunicadora que no periodista. Val? És vera que hem fet de tot. Allò que diuen, ha estat pa un roto impar a un descosido, sí, sí, que se diu en castellà, i crec que això és el que també mos acaba donant molt de sabre, no sé com dir-ho també, perquè en el final si passes
1: empaque,
3: per...
1: Sí, o...
3: sí, per ventura, gent que se sent molt periodista està informatiu des de que va començar IB3 i una monada, beníssim. Però és perquè nosaltres, la gent de programes, sobretot perquè ens hem dedicat més a programes, hem trescat molt, hem fet de tot, hem fet des de guionitzar, hem sortit, hem fet molt de carrer, jo què sé, hem passat els pronters.
0: Som molt Juan Palomo.
3: Hem fet un pot de tot. Sí, sí,
0: jo me lo guiso, jo me lo como.
3: Exacte. Hem fet producció, hem fet de tot.
0: Des d'editar, produir, tot. És a dir, boquet de tot. Però clar, Joana Maria, tu això ja, quan eres nina, allà a Sa Uva, en aquest poble guapo de Serra Tramuntana...
3: El més guapo de tots, també
0: vos ho dic. Ara, que et sou vagina, ara un de Vall de Mosa dirà, bueno, no ho sé. Sí, sí. Però clar, tu com a bona Sa Uva vagina de petita, ja de jo, això de la televisió, això de la ràdio...
3: Sí, jo era un rabanet molt petit i ja jugava a fer això que presentava, era presentador. Jo. Un informatiu, un programa, un concurs, me posava a la meva habitació i a ma mare sempre ho diu, és que ho tenies tan clar, o vull dir que no veus res més enllà d'això, que així com altra gent que vols estudiar, no? Típica que te fan la pregunta. Jo sempre ho he tingut molt clar. I és vera que, si no hagués estat això, no sé per on hagués tirat. Un any abans d'anar a Barcelona vaig fer educació social, que és un món que a mi m'agrada molt perquè els temes socials a la ràdio, a la tele, m'agrada molt tractar-los, però no, no, jo m'ha de...
0: Hi havia aquell cuquet.
3: Hi havia aquell cuquet, sí. Mm?
1: Clar, i en aquest moment tu ja tenies clar que volia... Perquè jo m'imagino tu en ses pepes, fent de mestressa i fent un lluvià de

0: faria vergonya, no me faria peresa, no me faria... I ja, com que me preparaven ells.
1: I te deien Joana Maria Maroto, tot sense, quan te volien...
0: I munar. No, ara vos confessaré una cosa. I és que pràcticament ningú de la meva família ni me diu Joana ni me diu Joana Maria.
1: Ui, no mai més, eh?
0: No vos convé gens... No. Dir-me el que vos diré que me diuen, perquè jo no m'agrada gens.
1: Joana.
0: No. Ara no sé si ve de dir.
2: Sí, digue-ho. Perquè ara basta, que un dia m'ho surti i ja sapen que no. Sí.
0: Mira, vos contaré una anècdota. Aquí hi ha dues persones que me coneixen de sou de tota sa vida i que moltes vegades les va i quasi me diuen aquesta paraula. Llavors canvien i me diuen Maroto. Són la Marta Puyalto i Naina Morales. I, clar, saben que sou de tothom me diu Mare.
2: Ah,
1: sí. Ah, Mari.
2: També te puc entendre que no li agradi que li diguin Mari.
0: No m'agrada, en tots els respectes a totes les Maris, però...
2: un beso, Maris, d'Espanya.
0: A cap de fer 43 anys, i ma mare encara ara, pobreta meva, sempre diu... M'he de besar, digue't-te Joana. Dic, sí, mama, però és que no ho acabes de fer mai.
2: Me vas posar el nom tu, gràcies.
0: Me vas esperar tu. Sí, a més, les meves dues predines són Joana. Una, Junaina, i l'altra, Joana Inés. Eren, pobretes, que ja no hi són. I clar, varen dir, al mig, ni per una ni per l'altra, Joana Maria. Però no m'ho han dit mai, per què?
1: Tens germans?
2: A més, Mari és que no hi diu. En Joana Maria.
0: De Juana Mari.
2: De Juana Mari, clar.
0: Sí. Aquestes coses.
1: Això donen compostos. I tens un germà?
0: Tenc un germà, sí. El meu germà, aquí ador, no puc estimar... Bé, llevat de mo mare, la meva filla, el tercer d'ell, sense cap dubte.
1: Que guapa, poder dir això d'un germà.
0: Sí, tenc molts d'un 7 anys. I l'ador, o sigui, molts d'un molt bé, i és veritat que l'estim moltíssim. Allò que diu una Belén Esteban, jo por tal, mato. I de jove el meu germà, mato. Sí, el meu germà, nom Josep Lluís, també nom compost, i jo de petit li vaig posar un mal nom.
2: I li ha quedat.
0: I ara tot, ara que xerraven d'això de posar, que te diuen, i de a sa família i a Raül, perquè tu vas per tot i crec que en Raül sabrà per on vaig, tothom li diu Peti.
1: Peti.
0: I li vaig posar jo...
2: En Peti de Souba.
0: En Peti de
1: la Mari.
0: De la Maroto, sí. En Peti Maroto, sí, total li diu
2: això
0: Peti.
2: Això va així. Bé, Joana Maria, tu dius que ho teníem molt clar i ja ho veiem venir, però tu quan vares dir, mira... Jo he de fer un pensament, me n'he d'anar... Perquè, clar, això aquí abans a Mallorca,
0: no,
2: a Balears...
0: No podíem estudiar això.
2: No existia. Era... No sé, si te volen a Canal 4 o això, vés-hi.
0: Jo vaig tenir la sort que, estant a l'institut, que jo anava en el Berenguer de Noia, vaig conèixer en Jaume Rovira, que és l'altre germà que tenc, perquè no és de sang, però per jo és com si fos un germà, i me va dir, vols venir un dia a la ràdio amb jo? Perquè sempre xerràvem a classe i tal, ell ja fa esports, ell era el que narrava els partits del Constanci, i vaig anar un dia... i ja no vaig sortir d'allà. Ben que dic, en 16 hi vaig començar. I, clar, no hi havia per estudiar-ho aquí. El primer any no tenia possibilitat ni d'estudiar-ho econòmicament, ni tampoc per nota, perquè no vaig treure tampoc unes notes... M'apareix que en aquella època, per anar a Barcelona, ja demanaven quasi un 8 per estudiar periodisme. Jo tenia un 7 i un en 2, m'apareix. No m'abastava la nota.
2: Ja està bé.
1: Tampoc no era un 5 o 1.
0: No, però no m'abastava la nota... I sí que vaig seguir fent feina a Inca Ràdio i Televisió d'Inca, però vaig haver d'estudiar, vaig haver de fer una vidriola per poder-me anar a estudiar fora, i vaig anar a Barcelona a estudiar producció audiovisual.
2: I conta-mos qualque secret d'aquesta vida a Barcelona que no poden saber.
0: No sé si se poden contar.
2: Sí, en aquesta hora del vermut. Sí.
0: Tu imagina't, una lota de 20 anys d'un poble tan petit com a Souba, que havia sortit poc, perquè sí que de sortir de festa anava molt a Inca, a Sineu, a Petra, llevar Manacor, tal, i me'n vaig anar a Barcelona. Vaig trobar com
1: un altre món.
0: Sí, un altre món. Me va tot molt gros, tot molt gran. No en tenia com sa gent, no se saludava pel carrer. Jo deia, joder, en aquesta persona ja fa 3 vegades que la veig, perquè no m'ha dit hola. No ho acabava d'entendre, era molt de poble, jo. som molt de poble, vull dir, no és que vagi a canviar, però clar, una ciutat tan gran, això me venia molt de nou que la gent fos tan individualista, que ara estem molt avasats en això de l'individualisme.
2: Sí, pot ser cada vegada més, eh?
1: Però aquell, fa 20, 25 anys,
0: sí,
1: no?
0: Sí, fa 25 anys no era igual, i clar, això crec que és una de les coses que més de nou m'ho va venir. El primer any vaig estar a una residència, llavors segon vaig estar a un pis d'estudiants, però
1: aquí,
0: ara...
1: Aquí.

0: no, no, és que t'anava a dir, és que no vaig estar, no vaig ser ni molt per la residència ni molt pel meu pis.
1: És a dir, va voltar més...
0: És que, no, no, vaig ser sa, no sé, sa nina adoptada o sa germana adoptada, com li vulgueu dir, d'un altre pis d'estudiant, perquè ja sabeu que a Barcelona tothom... Fan com a guetos, no?, de mallorquins.
1: Anava a dir, era un gueto mallorquí,
0: un
1: no?
0: Un gueto mallorquí.
1: Se mos passa tot.
2: Ho has sabut fer molt bé, això d'anar a Barcelona i fer guetos.
0: Sí, sí.
1: Sí, va, sí. Perquè jo me'n recordo que quedàvem, per exemple, cada dijous, i cada dijous fèiem un pla mallorquí, perquè mos enyoràvem. Saps què t'ho vull dir?
0: Jo...
1: I era com a cada dia, anem aquest dijous de que soparem. Sí. Un dia fèiem fric.
0: Era...
2: Com oli.
1: Sí, coses d'aquestes.
0: Jo era s'acoplada de Can Amà Sales, Antoni Vallès, Antoni Oliver i na Marta Pujalto, que ja és la segona vegada que la nomen, perquè també fa feina aquí a Ivetra Ràdio, ells vivien plegats, i jo tot el dia era allà. I tu dius això, que sopaven cada dia, doncs en aquella casa s'han arribat a fer unes pseudomatances. Només te diré això. Pseudo, perquè no vàrem matar cap animal, eh?
1: Ho vàrem comprar mort.
0: Mos ho passàvem molt, molt, molt, molt bé. Sortíem moltíssim, com és evident i obvi. Fèiem molt tard i després per ventura arribàvem i Antoni Oliver se posava a fer un fideus de cuní, que tu deies, per favor, Toni, en aquestes hores, i doncs, sí, en Toni mos fa un fideus de cuní. I moltes històries i moltes anècdotes i moltes riades. Jo ho recordo així, vaig estudiar, vaig treure bones notes, no vos penseu, però vaig sortir molt.
1: Bé, però no, és que també no se trata d'això, no?
0: Sí.
2: T'ho vas passar bé.
0: M'ho vaig passar molt bé.
1: Clar, bé, xerram d'una època a Barcelona, estudiant, perquè aquí, a Balears, recordem, en aquell moment teníem les televisions locals, teníem les ràdios, privades, televisions privades, no existia Ivetra Ràdio, no existia Ivetra Televisió, i clar, tu quan estaves estudiant allà, què pensaves on faries feina? És a dir, quina il·lusió era? Perquè clar, tu ja havies fet cosa aquí, però dius
0: és que,
1: ara quan torni a Mallorca, què faig?
0: Una idea que vaig tenir era de si me quedava allà. Però no ho va clar, així com hi ha molta de gent que va fer la seva carrera, els seus estudis, i ha quedat molt de temps. A mi meus han estat allà 18 anys, que se diu aviat, vull dir, és quasi...
1: Mitja vida
0: allà. Sí. Però jo tenia clar que volia tornar. Vaig pensar, per aventura aquí trobaré més opcions, però jo volia tornar.
2: I era perquè t'estirava molt la roqueta i tenies molt clar, jo què sé, en l'àmbit familiar que volies tornar, perquè t'enyoraves, o perquè realment pensaves que volies fer feina aquí?
0: Jo és que crec que és una combinació de les dues coses, perquè és vera que hi ha molta de gent que sortir fora i oratjar-se els va molt bé, jo m'ho va anar molt bé per oratjar-me i per espavilar-me i per mil coses, però sóc familiar, vull dir, m'estira ca meva, m'estira la meva família, m'estira la roqueta, com li dius tu, però també volia fer feina aquí. I jo tenia... Bé, jo vaig tornar l'any 2005, que és l'any que va obrir, i Ivetres. No hi vaig fer feina tot d'una, perquè que vaig començar a M7, però és que ja tenia com el camí mig obert. Ja se xerrava de que obriria Ivetres. Vull dir que va ser un moment ideal per tornar. I per és que vàrem tornar i tothom va tenir feina en el moment d'acabar.
1: En aquell moment venia gent de fora a fer feina aquí.
0: Moltíssima de gent. Amics meus que varen estudiar en jo, en Arnau, en Quique, varen tornar en jo. O sigui, jo vaig fer la mudança cap aquí i en els dos mesos ells, per setembre, venien a començar programes d'Ivetres.
1: Clar, perquè no hi havia professionals suficients com per omplir tota aquella graella de programació.
2: De fet, moltes d'aquestes subcontrates, els productors venien de Madrid, ja venien ensenyats, ja en sabien... I eren canyeros. No sé com vares tenir tu els primers... la primera feina aquí. Ho vares passar bé? O vares estar tranquil·la? O vares notar aquesta exigència?
0: Mem, ja t'ho dic, vaig tenir esperaigua, per dir-ho d'alguna manera, d'una productora d'aquí, que era Nova Televisió, que ara hi tomb fer feina, després de molt d'any. Vaig estar uns anys que no vaig a ser en el grup Serra, ara hi torno a fer feina. Clar... Això tens esperaigua d'una productora d'aquí, en gent d'aquí, vaig començar com vos de M7, i com que ja me preparaven, per dir-ho d'alguna manera, per el dia menys pensat
1: començar
0: a Ivetres, i així va ser, i la veritat és que amb la tranquil·litat de tenir bons professionals, però també gent d'aquí, propera, perquè al final, tu dius, venia gent de fora i mos venien a ensenyar, Però bé, que també aquí tenia molt bons professionals, no ho hem d'oblidar.
1: No, és que és això, clar, potser venia gent de fora que venien a ensenyar amb unes idees, segurament...
0: Sense saber si idiosincràsia de ser balears.
1: De Madrid, totalment. De València, d'aquí o d'allà. I era, ja, però és que aquí som balears, o som mallorquins, o som menorquins, i això com que no mos agradarà.
0: Totalment.
1: Vull dir que això és vera que en principi va costar. Però bé, afortunadament ja tenim aquesta indústria aquí, i ja... aquella gent que, com tu dius, Grup Serra, en aquest cas, va començar i va posar en marxa. Quines van ser aquella primera vegada, te'n records? Perquè, clar, la primera vegada sempre fa com il·lusió. Llavors ja te tenen vist i ho diuen, bé, que a la família van dir, ai, Joana, te'n vi per la tele. No tornaré a repetir, però, Maroto.
0: Maroto.
1: Te'n vi per la tele.
0: Sabeu el primer pic que la meva família m'ha volgut a la tele?
1: Bé.
0: No m'varen veure ni a IB3, ni a Televisió d'Inca, ni a cap d'aquestes que he anomenat. Me varen veure a Televisió Espanyola perquè jo vaig participar a Juego de Niños. Un programa, diu. Quin programa era?
1: Un programa, però aquest programa de quin any era?
0: Els anys 80.
1: 80, clar.
0: Jo soc del 83 i m'apareix que tenia 7 anys. Sí, potser...
2: No havies tornat a escoltar el nom d'aquest programa.
0: I doncs sí, el presentava en Javier...
2: Jo soc del 80 i me'n record perfectament.
0: Exacte, el presentava en Javier Sardà i era un programa com un concurs de persones adultes, però utilitzava molt la figura dels infants per aquest concurs. I me record que varen venir a la meva escola, en el Putxet de Souba, i saps d'això com que cercaven petits talents?
1: Sí, sí.
0: I aquí són els més xerradors. I la professora va dir que aquí són les més xerradores, aquestes dues d'aquí, que no s'aturen de xerrar. I demà Sales i jo varen ser les que varen...
1: Ah, mira tu.
0: Sí.
1: Ara dic, la primera vegada que te varen veure no va ser cap d'aquestes
0: televisions espanyoles. I fixeu-vos, no? 7 anys i ja com que ho tenia clar.
1: Tu ja,
0: i...
1: ja tenies aquella cosa de
0: sí,
1: dir...
0: Sí, sí, vaig participar a Juego de Niños. I tenco una xapa de...
1: Del
0: programa de Juego de... Dels Gallifantes. Dels Gallifantes.
2: Gallifantes, també.
0: Sí.
2: Uf, tu eres conscient que en aquell moment estàveu... clar, IB3, és vera que ja hi havia molt bons professionals i que venia gent de fora, però era la sortida, l'inici. En aquell moment no t'ho planteges IB3 a 30 anys vista, sinó que vas fent, no? Vas fent.
0: És que tu, fixa't, ja n'han passat 21. I clar. Fa 21 que hi som, ben que dir, dels inicis, qui més qui manco, no dit només jo, fins i tot els tècnics d'aquí de la ràdio o les càmeres de la televisió varen començar i molts segueixen i seguim aquí.
2: Te veies fent el que estàs fent ara o no t'ho plantejaves i anaves fent feina?
0: Sí, supos que vas fent. Sempre tens aquella il·lusió de quin programa t'agradaria fer, no? Que és allò que t'agradaria portar o quin seria el projecte que t'agradaria fer... propi, no? Que no que te mandassin, sinó que tu, per aventura, proposassis fer. Però jo crec que hem fet una mica de tot, des de magazines, fins i tot he presentat un programa de política, el programa Parlament, que no m'ho hagués pensat mai, sempre m'ha agradat la política, però per parlar-ne a una sobretaula.
1: Clar, no com per presentar aquest programa de...
2: Un poc més de cunyadeta, no preparar... No, clar, és que és complicat, és complicat.
1: Clar, perquè però... ho ha de dir d'una manera neutral.
0: Sí. En realitat, era això, molt neutral, perquè en el final era com un informatiu d'allò que passava en el Parlament, sense opinió ni sense absolutament res que fos susceptible de mostrar cap ideologia, per favor, no, això no. Feia entrevistes en els diputats. De fet, he de dir que la primera entrevista que se li va fer a la presidenta del govern, li vaig fer jo, perquè era diputada, va ser el primer any que va ser diputada en el Parlament, era també superjoveneta, na Marga Proens, i jo feia aquest programa i li vaig fer una entrevista.
1: O sigui, mira tu, que, mira tu, aquella diputada, ara presidenta del govern.
0: Te dic una cosa, jo tenia clar que arribaria
1: sí?
0: A la
1: sí? Ja li veia les coses,
0: sí,
1: no?
0: Sí, li veia cosa. Sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: en aquesta casa has fet moltes de coses, abans ho dèiem a altres televisions, però a IB3 Televisió, a IB3 Ràdio, però de tots aquests projectes que has fet... perquè ara, els darrers, més o manco, tots t'ubicam aquí a la ràdio, ja ho sabeu, cada dia, al dia, també és cap vespres, amb Antoni Rigo, a Jeromut... Però d'aquells d'un inici, amb quin te quedaries que dius ai, aquell programa, que
0: millor? Mira, Raül, jo te diré una cosa, i això ho diré en totes les lletres i en totes les paraules. No te sabré dir un programa concret, però sempre, no sé si vosaltres fan la pregunta, però jo moltes vegades me diuen, però tu què t'agrada més, la tele o la ràdio?
2: Papa o mama.
0: Papa o mama, sí, la típica pregunta. I és perquè jo durant molt de temps tenia por a respondre aquesta pregunta, perquè de joder, ai, perdó.
1: No passa res.
2: No, m'ha sent molt identificat amb tu avui.
0: clar, jo de...
2: És que no vull... por,
0: si jo dic una cosa, per que traïció
1: ja no
0: l'altra...
1: Ja no
0: vol
1: dran l'altra,
2: i
1: no?
2: Que te tanques portes, no, quasi, perquè això però, és tan petitó.
0: Però supos que sempre me deien... En arribant als 40, moltes perdeleries te folliran. Ara sí, ja m'afoig la perdeleria. I, un poquet, no, doctor, sí, perquè encara me quedo... Però crec que ara tenc clar que prioritz per damunt de tot la ràdio. La ràdio és el mitjà, és el meu mitjà. Jo aquí sóc un peixet dins aigua.
1: Dins la peixera.
0: Dins la peixera, òbviament. Jo estava loca per tornar a la ràdio. Suposo que també hi fa moltes companys, la gent que hi ha aquí, i moltes coses, però som de la ràdio. Som, és vera que el dia se veu també per la televisió, no?
1: Sí, clar.
0: Però...
2: Què és el que t'enganxa tant de la ràdio?
0: És que ves tot. És que molt, segur que també heu sentit molta gent, que per ahir com un molt repetitiu, no? Molta gent, és que la màgia de la ràdio... És que no sé... Jo no vos diré això. Jo vos diré que jo me tenc enganxadíssim.
1: Clar, cadascú, no? Li, sí. Per lo que sigui, aquella
0: per
1: cosa...
0: Per lo que sigui. I també és vera... Perquè no dir-ho, la televisió, que també té moltíssimes coses bones, també jo l'he viscuda amb una mica de pressió. Jo sempre dic, i no me n'amaca, ho puc dir en totes les lletres, jo sempre he pensat que no sóc un cos normatiu, que no sóc un estèticament televisiva, però també he lluitat un poc contra això, contra aquest cànons. L'altre dia llegia un article d'un periodista que deia que fan falta més Lala Xus, perquè en tenim una, però llevat de Nadal Aixús, que no és presentadora, sinó que és acompanyant, n'hi ha poques que no siguin normatives. I aquesta pressió estètica que també fa que tot estenguem a la televisió me té un pot de sabuda. Me té un pot de sabuda perquè no? Perquè si saben comunicar no podem estar davant d'una càmera.
1: Pot ser que amb els anys allò d'anar a menys vagi a més, aquesta pressió? És a dir, jo no sé, tinc la sensació...
2: No, és interessant.
1: Que per exemple, quan va... Sí. Perquè ara, bé, un beso a la Sesta, però quan va... quan va començar la Sesta...
0: Sempre no? On vas, sí.
1: Tothom
0: sí,
1: va
0: sí.
1: Començar a comentar... Ostres, quines presentadores, d'on els atreuen? Són precioses totes. I no hi havia una lota que digui no. Era un càsting, però bueno, increïble. Però jo crec que des de llavors cap aquí no m'ha anat a menys, sinó que m'ha anat a més. Vull dir, llavors tots varen voler competir, llavors va sortir a Sara Carbonero, Telecinco, vull dir que... I totes les autonòmiques igual, vull dir que... Al final han com volgut competir. I, evidentment, això sempre... I ho dic jo, que també hi som a la televisió, però és com que afecta molt més a les dones...
0: Totalment.
1: ...que als homes.
0: Totalment,
1: no?
0: Perquè no veuràs una... Bé, on hi ha poques. Presentadores majors, quantes n'hi ha? Arriba una edat que
2: ja,
0: molts retiren.
2: Ja, ser de sempre. Ser de sempre que són 3-4.
0: Però a molt més majors, que a més hi ha aquesta altra cosa de que un presentador en canes és més atractiu, no? Com en George Clooney, no? En George Clooney és atractiu perquè té canes, és una madurita atractiva. Però no diuen que aquesta és una madurita atractiva, no? Clar. Perquè, en el final, nosaltres per que hem de lluitar contra el nostre propi envelliment. Jo m'he negat en això. Fins i tot... Jo me veig aquí en el meu pel rissat. Quan vaig començar els primers anys d'IB3, jo me llisaven el pel. Me llisaven el pel perquè deien que els rissos eren antitelevisius. Això era la frase que me deien. Fins que jo vaig dir, a mi no me torneu a llisar el pel.
1: Ja està.
0: Jo tenc el pel rissat i és la meva personalitat. I també vaig decidir que no me tornava a llisar. Després hi ha hagut altra gent, no?, que també ha estat com a molt... Però no per una cosa de caparrudesa, no. Però, per exemple, amb el tema de les canes, ara hi ha gent que se deixa les canes. Tenim una amiga en comú,
1: sí,
0: Raül,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Va ser pionera amb això, que va dir, jo no me vull tenyir, i jo vull presentar els informatius sense que me digueu que m'he de tenyir perquè me surten pels blancs.
1: Bueno, però ara què passa? Que ara, com que la reina també se deixa aquell metxon... Que
0: ara surt... està de moda. Eh?
1: Ara està de moda. Ara la reina se deixa el metxon, ara va bé, ara tothom se pot deixar.
2: I això amb els homes ningú s'ho planteja.
0: No, perquè ara tu, per exemple, amb aquestes canetes que tens a la barba, segur que te diuen, ai, en Juanmi, que atractiu amb aquestes
2: no,
0: canetes. Pues
2: la gent que no m'ha dit mai és que jo la barba blanca me comença de baix cap a dalt i ara tenc un 50-50, tenc la meitat de la barba per un munt negre i l'altra...
1: Ets un blanc o negre o mig, què passa? Negro...
0: I tu no t'has plantejat qualque vegada tenyir-te per semblar no, més jove?
1: És que també t'he dit una cosa, jo no sé, però cadascú que faig el que vulgui, però aquestes barbes o aquests senyors amb aquest tintes, que se nota d'aquí per aquí, que duen aquell tinte, que li
2: tenyeix
1: la pell, que jo no sé... Deixeu-lo anar.
2: Narveloa, per exemple, perquè poseu ulls. Narveloa, que té 40-41 anys, aquest moreno de...
0: Mem, que cadascú faci el que... Jo sí, jo tenyino, ja m'ho faig metges.
2: Que és un home que tampoc l'hauria de fer.
0: Ara no vull cosificar ningú, però jo, per exemple, jo sí, jo ho reconec, jo me faig metges, jo de molt jove era molt rosa, ara ja no soc tan rosa.
1: Bé, però això se'ls passa.
0: Però sí que... Exacte, se'ls passa.
2: El ros sempre acaba blanc.
1: El ros se'ls passa.
0: Però ara veure que aquesta pressió, i sóc la primera, que sempre he de fer, sempre he hagut de com a lluitar molt en la bàscula, no? Sempre he hagut de fer molta bonda, sempre... Ai, hauria de fer una mica més d'exercici, que per salut, no per... Però és veritat que darrere també hi ha una part d'això estètic.
1: De pressió, i... sí, totalment, sí. Totalment.
2: És i és cert que s'ha dit sempre, bé, és que si hi ha dues atletes i les dues ho fan bé, perquè he d'agafar la més grasseta si puc agafar la més primeta. I de no. Això hauria de ser aleatori. Vull dir, no sé, no sé quin criteri hi ha d'haver si dues persones ho fan bé. Si
0: home, el criteri
2: sempre
0: ha de ser...
2: Sempre hi ha d'haver un desempat de lo que tu necessites.
0: Evidentment, ningú diu que ses guapes no ho facin bé. Ningú diu això. Perquè...
1: Hi ha gent que ho té tot.
0: Exacte.
1: Hi ha gent que ho té tot.
0: Però bé, perquè no? Perquè, vull dir, ara que abans parlava, no? La que ha citat en Bad Bunny,
1: sí.
0: Que hi havia aquestes atletes...
2: Però s'han convidat, aquestes,
0: a mi no m'han convidat. Però, clar, aquest canon, no? Estètic, atletes joves, guapes, primes, exuberants, si tenen molt de dobles encara millor que millor, i la resta de la població bones, perquè en aquesta casa està molt bé que hi hagi aquesta gent, però en el món hi ha gent grassa, gent prima, gent alta, gent baixa, gent lletja... A mi sap que m'han dit moltes vegades que és una floreta però que fa molta de ràbia.
2: Bé.
0: Saps quan te fan fotografies i ets...
2: Fotogènic.
0: Fotogènic?
1: Sí.
0: I a mi sempre me diuen... És que ets... La càmera t'estima perquè ets fotogènica. O sigui, mai m'han dit ja. Allò de... No.
2: Sí, però és com aquesta sensació de
1: què vol dir? Frase... Has quedat bé no perquè siguis guapo o guapa, sinó
0: és
1: perquè ets fotogènic. Està bé.
0: Exacte.
2: Que per jo, sí, sé en el sentit que ho dius, però jo crec que fotogènic sempre és positiu, però bé,
0: sí, jo sé que m'ho diuen de manera positiva, sí. Però...
2: A veure, hi ha gent que surt sempre amb ulls tancats, gent guapa, no? Que, no manera, ulls tancats sempre.
1: Bé, no sé com hem acabat aquí, però la qüestió és que...
2: Perquè s'ha nomenat La Sexta i Telecinco, La Sexta tots,
0: perquè
2: totes
0: demanat,
2: estaven bones.
0: No,
1: sí, però...
0: I jo t'he dit amb què me quedava.
1: Clar,
0: sí,
1: jo li he demanat
0: tele...
1: en quin programa de que ha passat per IV3, perquè no n'ha fet ni un, ni dos, ni tres, vull dir, n'ha fet molts. Amb quin se quedava, però en el final, en cap programa de la tele, i si no, se queda en la ràdio en general.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. He estat un temps que no era aquí, i jo enyorava molt venir aquí. O sigui, no vos podeu imaginar. Jo, a més de quan torni, i sí, ara estic com això que bordeu, un peixet a dins aigua, o sigui, en el meu...
2: I ara, en la teva experiència, quan veus un informatiu o escoltes la ràdio, penses que hi ha massa opinió i poca informació? O que la informació sempre hi ha la coletilla darrere a l'hora d'un presentador? És igual si són cadenes de dretes o d'esquerres, que això
0: no.
2: És... Jo crec que hi ha massa opinió. Tu opines igual?
0: No ho veig a un informatiu, per ventura, és més sutil.
2: I segurament no passa aquí, Betres.
0: Però jo ho veig molt, això, a xarxes. A xarxes, m'encens la sang.
2: A xarxes,
0: veu...
2: sí.
0: Sí, perquè hi ha molta de gent que utilitza l'altaveu que té, que molta de gent té molt de seguidors,
2: sí.
0: I diu autèntiques barbaritats. Jo moltes vegades, i que puc ficar la pota, però jo passo una penada de ficar-la. De dir una cosa que no toca, que no és, que podria suscitar una polèmica. No, jo no soc polemista. A mi m'agrada comunicar i entretenir. No m'agrada ni bregues, tot això, lo groc, no m'agrada gens. I a xarxes hi ha gent, influenciadors, que diuen autèntiques barbaritats. No sé, que s'haurien de fer mirar. Ara vols posar d'exemple en el Llorente, perquè m'ha ben escapat el Llorente, que és un futbolista que segurament juga molt bé en el futbol, però amb el seu altaveu envia missatges... o sigui, que són barbaritats, que la gent no s'hauria de posar crema solar, que això de que el càncer no existeix, que s'ha... No sé si heu sentit la polèmica.
1: Sí. En el final, el problema és que, clar, com dins la llibertat de cada un, han arribat a un punt on han d'anar vius, perquè, clar...
0: Que tu diràs, tots som lliures de a les nostres xarxes dir allò que vulguem, i, però...
1: Fins a un cert punt,
0: Fins a un cert punt. Jo amb el tema xarxes sí que te diria que hi ha molta opinió i molt de desastre, perquè...
1: I encara te dic, els qui ho posen en el seu nom i llinatges... Vull dir, són influencers o el que sigui, poden ser responsables d'allò que diuen o de la conseqüència que tingui allò que han promogut o que han dit o el que sigui. El problema és quan ja s'han animat, no? Que aquí sí que ja és el gros, no? Que poden dir i fer i desfer i inventar-se coses, i ara ja en sa IA sí que ja és una cosa increïble. Però bé...
2: Sí, de fet, jo aquesta gent que se posa un d'Artanyan, no?, a la foto, o sigui, haurien d'obligar a posar escareta, i segons el que diguis, tu has de ser responsable d'allò que dius, perquè si no és molt fàcil. Tu tens xarxes, les utilitzes?
0: Tenc xarxes, tenc Facebook, que és com a prehistòric.
1: Ara ja, Maroto, això ja és mort.
0: Però el tenc.
2: Sí.
0: Tenc Facebook, tenc X i tenc Instagram.
2: Des de 2010,
0: no?
2: No,
0: però és que Instagram crec que fa un any o dos que el tenc, i perquè... un poc obligada per la feina del temps.
1: Clar,
0: per molt de xarxes, i també t'he de dir que ara xerraven de Facebook. Si ara vaig enrere en el meu Facebook, veig coses que ara no penjaria per res.
1: És un desastre, Facebook. Si vas en els principis del Facebook, és un desastre. Sí. Quedaven públicament i tot.
0: No, exacte.
1: És un desastre.
0: A vegades això que te surt de, com un aniversari, no? Avui fa tant d'anys de no sé què.
1: L'altre dia em va sortir, fa 12 anys presentàvem aquí, na Maroto i jo, una gala solidària a Sauva.
0: És vera.
1: I em va sortir, mira, un record, hi ha 3 o 4 fotos d'aquell dia a Sauva.
0: Una cara de jovenets.
1: Ja me dirà, 12 anys. Ai, manco. No, en aquell moment no van posar res que no se pogués, però en aquell temps posaves de tot. Ei, demà seràs a no sé on. Sí, demà seré allà. Tot això, públic.
2: T'anaves de viatge i publicaves on eres i que teva buida, clar.
0: Fins i tot, per exemple, jo tenc una filla de quasi 13 anys. Me'n record que vaig penjar una foto quan va néixer. I ara per res del món penjaria una foto d'ella.
2: Ah, li posaries un coret per
0: davant de la cara? No, penjaria res, no penjaria res. En aquell moment, per desconeixement, per ignorància, per lo que siga, vaig penjar una foto i bé, ja està, i total de
2: vegades. Ara no ho faries,
0: No ho faria.
2: Però per què? Perquè per tot el que passa en el món?
0: Per tot el que passa en el món.
2: O perquè més conscient de la teva intimitat?
0: Per les dues coses. El món està... molt malament, en qüestió de xarxes socials, intel·ligència artificial, privacitat, etc. I pens això, que quan ella sigui gran, per ventura, me podrà reprendre o me podrà... escolta, jo he vist fotos de... i he tingut converses amb amigues meves, amigues meves que han publicat absolutament tota la biografia dels seus fills, fins i tot a dins es banya, no sé què... I ara jo ho veig i m'escarrufo una mica. Per això que dèiem de com està el món, però també perquè la meva privacitat és la meva privacitat. No fa... Jo sí que crec que a les xarxes molta de gent acaba publicant coses que no dic que siguin irreals, perquè és veritat que ho viuen, però sobretot Instagram és molt postís. Jo a vegades me plantejo, aquesta gent té aquesta vida? Jolín, com és que jo no la tenc? Tant de viatges, tantes sortides, tant de barco, no sé què, i tot és felicitat, ningú penja res.
1: Trist.
0: Que no dic que s'hagi de fer apologia de ses tristes,
1: no,
0: ni molt manco.
1: No, però dins la veritat,
0: però,
1: no?
0: Voleu dir que sa vida és així de meravellosa i de fantàstica?
2: Si te fixes en sa gent, que potser se fa una foto, jo què sé, passes per ses Mallorca, aquí de vora, no fa falta anar més enfora, i veus la gent que se fa ses fotos, ara que està tan guapo, per ses Mallorca, ses Riera, està molt neta, i doncs feis una foto i veus que una persona se va a sa foto i se fa ser riar en aquell moment, en el segon d'haver acabat la foto, renya en el nòvio o la lota que no ha fet bé la foto o posa mala cara...
0: És que és un pop postís.
2: I això és la realitat.
0: És un pop postureo.
2: I penjam la foto de la Riae, meravellós i tal.
0: I que a tots mos agrada un pot de postureo. Jo no dic que no. Jo
1: clar,
0: tenc
1: el,
0: jo...
1: És que també és això, que en el final a les xarxes un intenta mostrar allò millor que l'envolta. El que passa
0: però
1: que...
0: Tot amb un equilibri. Aquí per no. Tant, ni de fer apologia de la tristesa perquè no fa falta, perquè ja suficient fa jugar la vida, ni tampoc mostrar una vida irreal perquè
2: no fa falta.
0: O excessiva, no? Perquè en el final, i que cadascú faci el que vulgui, però sí, tenc clar que per privacitat i per una qüestió de com està el món, s'ha d'anar alerta en les xarxes socials. Estimats.
1: Bé, jo mirant Instagram i tot això veig que, perquè clar, molt de cap vespre jo no estic allà atent a la televisió, però sí que veig que mos ho passàvem molt bé.
0: Mos ho passàvem molt bé, sí, sí. I el dia també, El dia mos ho passàvem bomba amb en Xisco Nadal, en Marta, en Yolanda, amb els companys de darrere. Sí, mos ho passàvem molt bé, la veritat. I els cap vespres, a vegades hi ha qualque polèmica, no te diré que no, però sí que normalment m'ho parla molt bé.
2: Són
0: no
2: estils i ritmes diferents. Tornant, en aquest cas, ràdio, tele... clar, el dia hi ha més informació de cop de tot el que passa i els 5 dies és més com a reportatjat, no? Però tu com vendries? Com vendries els programes en els que estàs perquè la gent conegui la diferència d'una feina a l'altra?
0: Una de les primeres diferències que jo hi trobo és que, clar, aquí he de controlar més coses perquè estic a dins el banyar, per dir-ho d'alguna manera, no? Estic molt pendent del mòbil, de les notícies, de lo que mos diuen per darrere, de decidir coses, si passa qualque cosa, i allà vaig un poc més relaxada en el sentit de que la feina està feta perquè ja hi ha un equip
1: que ho prepara.
0: Jo al final, allà, en els 5 dies, que hi vaig un pit per setmana, vaig de col·laboradora, no? I els temes que me diuen jo, xer. Ben que dic que
1: opines?
0: Opino, o fem sí, comentaris, etcètera. O fem preguntes, perquè jo també a vegades tinc aquella síndrome de la impostora de que jo no vull ser una cunyada. Jo no vull ser una cunyada. I com a comunicadora que som, allò que vaig a fer és moltes vegades a saber més d'aquella persona, d'aquella notícia, i a fer preguntes, que és el que sé fer, no? En el final, opinar, com tu des, s'ha d'anar alerta, i en segon que no es caia de tenir por de res, perquè no tenc por de res, en aquest sentit, però sí que, segon que, si no saps de què va la cosa, o si no ets expert en una matèria, has d'anar alerta o opinar. No sé.
2: I te trobes més còmode dins l'estudi, amb un micro, donant la notícia que tu t'has preparat i que heu xerrat, o sortint en el carrer a fer notícies, enquestes, preguntes, fer una mica més de carrer? Què t'agrada més?
0: És vera que ara fa un temps que estic a estudi, que estic tant el dia com en els 5 dies, però jo pràcticament sempre he fet carrer. O sigui, la gran part de la meva trajectòria a estar fent carrer, i no me s'agendareu això de que hi ha gent que diu no, és que està a plató o està a l'estudi que se li dona com a més importància, no? Jo penso que la feina de carrer és superimportant, tenir bons redactors és essencial perquè un programa funcioni, i jo que sé, doncs, per exemple, durant la Covid jo vaig ser la que anava trascava per tot, que també ja estava al dia en una altra època, en la que presentava en aquest cas en Rafa Gallego, i jo anava per tot, mica micromà, a contar, era els ulls, i sí, els ulls, i
1: sa veu,
0: les hores de sa gent que no podia sortir de casa seva, no? Per tant, és molt important fer carrer, ben que dic, abans d'estar a l'estudi...
2: Trobes
0: molt...
2: que tothom hauria de passar per fer carrer, perquè a vegades, moltes vegades pensen que fer carrer és com a... No, és la part més baixa del periodisme quan estàs davant l'estudi. Però... I aquí tenim un exemple que s'enrola al baix, que és un animal, que li dona... És com un tor que li dones el martell, que agafa
0: fer
2: força.
0: Fer carrer, trobar gent que vulgui xerrar, estar allà on hi ha la notícia, contar allò que està passant. Jo què sé, és que fins i tot una enquesta, a vegades és complicadíssim trobar gent que te vulgui respondre. Ara tu, Raül, que varen secar per tot.
1: Pues toca. Ma, hi ha que dir que jo crec que, i això que nosaltres que fa molt d'any que rodam, no ho he notat en sos anys, és com a més fàcil, en sos sentit de qui més qui manco ha sortit alguna vegada en aquesta santa casa, sigui la ràdio, sigui la televisió. Perquè, clar, ja hem anat per tots els pobles, per totes les ciutats, hem fet un pot de tot.
0: Hem picat pedra.
1: Hem picat pedra. I ja seien com que, ah, dic, vetres, ah, perfecte. No? Sí. Però en principi era com, perdona, aquí, però de bon sou, això on sortirà? No, no, no, no vull sortir. Vull dir que en sols anys jo crec que, ara, sí que és vera que no sempre és fàcil, hi ha llocs que és més complicat que d'altres.
0: Totalment.
1: I he de dir que els pobles, en general, són els nostres aliats, perquè és com més fàcil que Palma, no?
2: Sí, a Palma, és vera, a Palma te va venir, a vegades no saps per on te sortiran.
1: Van com a més ràpid.
2: Sí,
1: jo me passa si venc en tren a Palma, per exemple, quan baixes del tren, fa camí més aviat. Sí.
0: Vas com un motor.
1: Sí, no sé per què.
2: T'has de posar allà on hi ha un semàfor en vermell, te mateix s'han d'aturar, i si no s'aturen, narres com s'han botat el semàfor en vermell.
1: Sí, sí, és com que vas més aviat.
2: I ja els enganxes així un poc.
1: Però sí, és vera que pot ser que això, que en fer carrer quan deien a Joana Maria és...
2: No és fàcil.
1: Bueno, no sé si no és fàcil, però el manco és la base, no?, de moltes de coses de lo que fem diàriament en aquesta casa.
2: Estem els passos volant, pràcticament ens quedaran 5 o 6 minuts de entrevista.
0: Una hora en Maroto ha de ser, uf, però no, ha passat ràpid.
2: 5 o 6 minuts.
0: Esperem que els oients també els hagi passat ràpid.
1: Sí, no, que vol dir, però a més, abans, m'ha de donar temps de fer la nostra enquesta ràpida.
2: Sí, la poden fer ara, si vols.
1: M'ho dona temps, sí, no?
2: Sí, tenen 5 minuts bons.
1: Mira, mem, bé, a banda de començar en sol test ràpid, jo me queden dues coses que demanar-te. Una, què te queda per fer? Perquè això sempre està allà. Què te queda per fer? Perquè ara en el dia estàs una monada.
0: Sí.
1: En els 5 dies també. Però tens aquell cuquet, aquella cosa, ai, me queda allò que dius, jo és que ve de fer de qualque manera. Aprofita ara que aquí això és...
0: Arroba direcció general,
1: correcte.
0: No?
1: Correcte. Tu qui demana, ja ho veurem.
0: Assegureu que això arribarà, aquí ha d'arribar
1: sí,
0: perquè...
1: Sí, va, si no agafarem estar i enviarem per WhatsApp o on sigui.
2: Això perquè avui és diumenge, però demà la carta ho podeu tornar a escoltar. Ah. O sigui que...
0: Arroba direcció general, sí. Arroba Dani Barjacob, arroba tota la gent que...
1: Sí, sí, sí, tothom. Qui fa li falta?
0: Mem, jo ja vos ho he dit. En aquesta vida, evidentment, passes per mil llocs, per mil programes, per mil companys, com que és molt efímer tot, perquè un programa pot durar 2 anys, en pot durar 10.
1: Sí, això no? Va així.
0: Me costaria triar-ne un, però sí que, clar, en el final, tothom... ja vos he dit abans, poder fer un projecte propi, saps? En què no hagi de fer el projecte d'un altre, que sempre he hagut de fer una mica els projectes dels altres.
2: Envies currículum a Maroto? No, mentre, ara me dones el teu correu, potser.
0: Sí, m'agradaria molt poder fer un projecte propi.
1: Molt bé.
0: Un projecte propi de poder dir, vull fer això. I vull que se faci.
1: Mos quedam en s'intriga del projecte propi, és a dir, tu te'l guardes, el tens.
0: Sí, perquè clar, al final no pots donar idees.
1: Val, no, ja està, tu el tens, no?
0: El tenc.
1: Per favor, projecte propi, jo ho veig, Maroto i acció, o Maroto en marxa.
0: Marotades i marotisme.
1: Han de fer el que sigui.
2: Vinga, Estès, que mos...
1: Ah, ja m'ho anem, ai, vinga. Bueno, aquesta és la primera.
2: Són de resposta ràpida, també.
1: No pot pensar gaire. Un poble de Mallorca.
0: Hombre... És que no me demanis, sou-ho, sou-ho i sou-ho.
1: Vinga.
2: Una platja.
0: Platges de Muro.
1: Mà o muntanya?
0: Mà, sempre.
2: Un menjar mallorquí.
0: Unes sopes mallorquines.
1: Una beguda d'estiu?
0: Una granissada.
2: Una festa popular?
0: Una festa popular, una rebel·la.
2: Una rebel·la,
0: sempre,
2: sí.
0: Qualsevol rebel·la d'estiu.
1: Va bé tot.
0: En retranques.
1: Un llibre.
0: Un llibre, idò, mira, vos diré...
1: Difícil, aquest.
0: Mira, el darrer que m'he llegit, que m'ha encantat, és Comeràs Flores. Vos el recoman, és molt curtet, i és una història molt normal, però està contat d'una manera molt especial.
1: Vinga,
0: així
1: no.
0: Que vos heu de llegir. Comeràs Flores.
1: Comeràs Flores.
2: Una pel·li o una sèrie?
0: Mira... Una sèrie, vos diré. This is Us. Per favor, feu-vos un favor i mireu-la.
2: He vist alguna cosa, però després vaig tenir un problema de plataforma.
0: No, però l'he de donar l'oportunitat. Sí. És que és bellíssima. Són 6 temporades i jo l'he vista 2 vegades senceres. I crec que en un moment que tinguis una mala temporada, poso-vos This is Us.
1: Ja, vinga, aquest estiu vos apuntau. Una periodista o un periodista que et mires.
0: M'agrada molt en Francino. No el conec i m'encantaria conèixer-lo.
1: Ah, molt bé.
2: Una cançó que t'agradi i així ja la podem anar posant.
0: Ai, mira, i de... Vos podria dir moltes cançons, però una cançó que a jo me dona unes bones vibres que t'amors i que, a més, me puges ànim i que, a més, me serveix molt per allà donar-me a sí. mi mateixa forces, mm-hmm. tot i que la lletra és com una història d'amor, però la història d'amor me la converteix, sí. me la faig una mica pròpia i me la... You Got It, d'en Roy Orbison.
2: Roy Orbison. Sí, sí, sí. Més peure que té una veu peculiar.
0: Gràcies, Facu.
2: Pim-pam.
1: T'apareix. Vinga, un racó secret de Mallorca.
0: Un racó secret... Bé, Cris Rei, a Souba, servita.
1: Ara ja ho deixarà de ser.
2: I per veure una posta de sol?
0: Posta de sol...
2: Ara que m'entra l'eclipsi.
0: A la trapa, sí.
1: I un viatge pendent.
0: Tants, Raül Valls, tants. M'encantaria, no sé, m'agradaria molt anar al Japó, m'agradaria molt anar a les Maldives, a Nova York, és que no sé, no sabria triar.
2: Demanant a Maroto si té per anar en el viatge.
1: I, Maroto pel món.
2: Un somni professional, tenir el teu projecte propi,
0: sí.
2: però podem acabar amb una paraula que te defineixi.
0: Bé, no sé, per aventura m'hauríeu d'ajudar. Jo crec que optimista... Sóc Géminis. El problema és això, que sóc Géminis, que puc ser optimista i puc ser un poc negativa, però jo crec que apassionada de lo que faig, de tot. Quan estim, i quan faig feina, i que ho don tot.
2: M'encanta.
0: A sa vida i a sa feina.
1: I de Joana Maria ja està...
0: Marota Munà.
1: Joana Maria, Maroto Munà o Maroto Nostra, que m'agrada més.
2: Marino, te repico, dic ara. Mai més.
1: Ja està, borrat. Gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, m'ha encantat.
1: Ha estat un gust. I ara ja la coneixeu una miqueta més. Ja sabeu que cada dia la podeu escoltar al dia a IB3 en ràdio.
2: I jo me quedaré amb això que ha dit de Maroto, no? Faceu el que faceu, l'heu de fer sempre amb passió, com ho fa ella.
1: Em sap que anava a dir això de haga lo que hagas, ponte bragas.
2: No. Havien d'acabar bé.
0: Acabava tan bé, però així com
2: sí.
0: poètic i tot.
2: Jo havia deixat rodó i...
1: Que tornem la setmana que ve.
2: Sí, per cert, la setmana que ve jo seré de vacances, si ho puc dir.
1: No passa res. Ja, jo vaig bé, no passis pena. Vinga, adéu.
2: Adéu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluency.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. De nou, aquesta setmana som per Eivissa, en concret a Sant Antoni de Portmany, per escoltar Marià Torres Torres, doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i un dels primers catedràtics de Llengua i Literatura Catalana a les Illes, a més de mestre i investigador. Perquè Torres Torres ha estat un col·laborador obstinat de l'Institut d'Estudis Eivissencs i de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. És a dir, una persona que a través de la llengua ha trobat la manera de satisfer una curiositat que s'escampa molt més enllà i que havia nascut en els seus temps de batxillerat, quan va començar a explorar els vestigis de la història i la cultura de la seva illa. Gens malament per un fill de forner. Estau escoltant Aire i Vetres Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. Ja ho fem a una sala adjacent a l'església de Sant Antoni de Portmany, que és on entrevistà Marià Torres Torres. Ell mateix es presenta.
2: Bé, jo som Marià Torres Torres, vaig néixer aquí a Sant Antoni de Portmany, en el forn de Can Rafal, just davant l'església, un 12 de juliol de l'any 1957. Mon pare era forner i ma mare, una dona del poble que es va dedicar tota la vida a cuidar-nos en els al·lots. A casa som 5 germans. Jo vaig agafar just el moment en què es va fer la gran ocupació en els miralls d'aigua aquí de Sabadia. Ja s'havia començat a tirar ma canxa per anar emplenant la vora de la mà. I bé, encara he conegut el perfil d'esport d'aquí de Sabadia de Sant Antoni sense aquests monstres que varen sortir llavors a partir dels anys 60. Ja he conegut i he jugat en el jardí del famós Palacio dels Monteros, que estaven aquí en el cantó on ara hi ha l'edifici, sembla que es diu Portus Magnus. Això era un palau de senyors de vila que s'havia fet amb riquesa d'un indiano que havia anat a Mèxic.
3: Perquè tradicionalment Sant Antoni era un poble pescador, pagès...
2: Exacte, pescador i pagès. Els mateixos pagesos pràcticament tots tenien un llaüt per anar a pescar.
3: Era un poc poble? Era com aquestes parròquies que ja he vist que tothom viu molt desperdigats?
2: A veure, Sant Antoni va passar igual fins al segle XIX. Tot i que el primer bisbe d'Eivissa, Manuel Abatilà Sierra, era un home il·lustrat i tenia aquesta obsessió de fer poble concentrant població. Fins i tot va fer donació de terra, de parcel·les, però no ho va aconseguir, excepte a Sant Eulari i a Sant Miquel, just de dos casetes aferrades a l'església. Aquí el poble com a tal, com a carrers, comença cap a l'any 1845. Hi havia un carrer i unes 25 cases, imagina't, parlant de dins el poble. Sí, sí, clar, Sarrabal, que es diu el casc antic, és això. L'any 34 es va fer un eixample, dos carrers més cap a Ponent. A l'Ajuntament, a l'Arxiu, es conserva un pla general que aporta aquesta ampliació des del carrer de la Mà cap a Ponent.
3: Com eren els vostres pares? Com era això? Provenien tots dos de Sant Antoni?
2: Sí, sí, sí, sí. Ja són Torres i Torres, però no tenen cap família. Mon pare era de Can Rafal, d'aquí del poble, i ma mare era de Sevinya, i els seus majors venien de Sant Agustí. Bé, mon pare era un home, bona persona, però amb geni. De jove es va dedicar a una cosa que ningú del poble, o molt pocs, crec que només tenia una altra, amb qui s'entrenava, es va dedicar a boxejar. I això vol dir que era un home valent, amb geni i força, no? I després també va ser esporter del Portmany, equip de futbol d'aquí de Sant Antoni, fins que es va casar. Per tant, era un home esportista, que estava en forma, i es va dedicar... Bé, de jove, de quan era jove, molt jove, em sembla que abans de treballar dins el forn, que tampoc no era una feina que ocupés tota sa família, crec que ell es dedicava a fer de carreter. Carretejar vol dir traginar materials amb un egua i un carro. I pedra per construcció i això. I després, quan ja va créixer més sa feina del forn, sí que es va involucrar i es va jubilar amb aquesta feina de forner. I jo record que mon pare a les 9:30 de la nit o a les 10 ja sortia de casa i se n'anava cap al forn. Inicialment el forn estava aquí un cap de l'edifici de la casa pairal, la plaça de l'Iglesi, però després, a finals de 60, es va construir un forn nou, un quilòmetre i mig, dos quilòmetres, i ja s'havia de moure en cotxe cap allà, i tornava, si era l'estiu, tornava cap a les 10 del matí, perquè també repartien. Ell era el que feia pa, un altre germà feia pastisseria, però mon pare, que era Mariano Rafal, es va dedicar sobretot a fer la feina de pa a la nit, i en la matinada començaven a repartir espai ja per restaurants i per hotels, i a les 10 aquesta feina havia de quedar feta. I llavors jo vaig a casa i descansava i dormia, i dinàvem tots migdia, sí que se s'acaba per dinar, i bé, compartíem taula i vida, no? Era un home molt seriós, mon pare. Era molt seriós. No mos va maltractar mai ni castigar, però sí que amb una mirada mos duia tots a ratlla. Ja ho enteníem, què volia dir.
3: Per a una escola, segon estudiant.
2: Sí, ja vaig començar aquí en els dos anyets, dos i mig, o no sé, entre dos i tres anys, vaig començar l'escola de petits de les Trinitàries, que havíem vengut aquí a Sant Antoni des de Falanich l'any 37, i a les escoles d'aquestes de les monges, els al·lots, només hi podíem estar fins als 7 anys. En els 7 anys havíem de deixar les monges i anàvem a l'escola nacional, que era la graduada pública. I en els 7 anys jo compleix en l'estiu i ja vàrem anar a l'escola, a la graduada de Sant Antoni, l'únic que hi havia en el poble en aquell moment. I després, en els 11 anys, jo vaig decidir que volia fer batxillerat, i encara vaig fer el batxillerat antic de 6 anys, més cou, i havíem d'anar a Eivissa. Clar, jo amb 11 anys vaig prendre la decisió, la meva germana també major, estava estudiant batxillerat interna a Vila, a Eivissa, a la Consolació, amb ses Agustines, i jo vaig estar 4 anys, de primer a quart, també intern en el seminari, que ja no era un centre de formació de capellans, ja era un centre de batxillerat. I me n'anàvem els dilluns a les 8 del matí i tornàvem el dissabte cap a la 1 o a les 2, a hora de dinar, perquè en aquells anys encara teníem classes els dissabtes. I llavors, a partir de... per fer 5è, 6è, el seminari encara no estava homologat per fer més batxillerat, i vaig passar a l'Institut Santa Maria, que era l'únic institut que hi havia també en tota l'illa. Allí vaig fer 5è, 6è i COU. I ja som a l'any 75, i l'any 75 vaig decidir anar-me'n a Barcelona a fer filologia catalana. Per tant, l'any 75, el meu primer any, es va estrenar amb la mort d'en Franco. Pràcticament el primer trimestre va ser un trimestre perdut, perquè entre que començàvem molt tard, començàvem passat al Pilar, el 12 d'octubre, i després la mort de Franco, ens van enviar tots els estudiants cap a casa i no van tornar a obrir fins a la Puríssima. Per tant, aquest primer trimestre va ser pràcticament tot de festa. Bé, dels meus estudis sí que m'agrada explicar que en el seminari vaig tenir molta sort de poder tenir grans mestres, com per exemple l'arxiver historiador Joan Maria Cardona, que va ser la persona que més va influir en la meva feina, el meu futur i la meva vida. A les hores de geografia, ell, bueno, anàvem a la biblioteca, sortíem de l'aula, a la biblioteca hi havia una secció de llibres antics extraordinaris.

0: us tenia tots, com es diu ara, enganxats, no?, amb aquest tema. Si era l'hora de l'esplai, sortíem a la torreta del seminari, aquella torre àrab que ja encara es conserva molt bé, i aquella mitja hora era interessantíssima. Els comentaris que feia don Joan en 5 minuts m'ho feia una lliçó. Allí mos va explicar què eren els quartons de la divisió que van fer els catalans de Silla d'Eivissa. Mos explicava, per exemple, el record que tenia ell viu de mossèn Vicent Serra i Urbai, que home va ser un gran col·laborador de mossèn Alcover, i va ser l'únic eivissenc que va anar en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana a Barcelona l'any 1906. I Joan Maria Cardona estava admirat per aquest personatge. Ja mos parlava de la passió que tenia Serra i Urbai per lèxic, sobretot. Era un col·laborador de poca son, com deia mossèn Alcover. I bé, tot de com vivien a Formentera, en la misèria dels formenterers durant segles, que arribaven a fer, per poder viure i sobreviure, feien focs a les platges de migjorn per desorientar les embarcacions i que embarrancassin serena, no? Coses d'aquestes, o s'estrapar el que feien les dones quan venien a Eivissa, que s'enganxaven cebes per la coa, dins de baix les faldes, perquè llavors, quan desembarcaven, els punxassarris eren els carabiners que te cobraven la taxa, l'impost d'entrar mercaderies a vila, no? Bé, de tot això en tinc un record viu, i sobretot els dissabtes, amb don Joan Maria Cardona, organitzàvem excursions en bicicleta tot el dia, buscant per tots els putxos de cap a cap de Silla, buscant les fites dels quartons de segle XIII. Això és un record increïble, no? Me sent molt, molt, molt agraït i orgullós de poder contar aquestes experiències en Joan Maria Cardona. I fins que va morir vàrem ser grans amics. Jo li vaig arribar a presentar llibres seus i ell llibres meus. Ell va ser el que em va obrir el meu cap cap a aquest món, em va ensenyar a estimar la terra, la cultura, la llengua. Ah, i no ho he dit, i també, quan el teníem de professor en el seminari, vol dir entre 11 i 14 anys, molts de dies mos duia a l'arxiu de la catedral, que ell també era l'arxiver, i va ser el que va posar ordre i anar allà va publicant tots els llibres, a classificar papers i a fer munts de diaris antics, ja mos traia els pergamins. Clar, i allò era viure la història amb aquest home a tocar els papers, les excursions, inevitablement, no? Que no podíem. I jo n'estic tan agraït de tot això.
1: Val, teniu clar el que volíeu estudiar i que volíeu estudiar?
0: Sí, sí, el primer any me'n vaig anar directament a Filologia Catalana, que molta gent diu, per com Filologia Catalana? Sí, em vaig anar a la Universitat de Barcelona. La Filologia Catalana a Barcelona tenia de catedràtic de llengua, departament de llengua catalana, el doctor Badia i Margarit, i de literatura el doctor Antoni Comas. Vull dir que són dues figures dins de la història de la llengua i literatura catalana importantíssims. I jo els vaig tenir a tots dos. Vaig ser alumne directe, amb en Badia molt més lligam. En Badia em va dirigir la meva tesi de llicenciatura, va estar

0: amb tribunal, amb la tesi doctoral, me la va dirigir en Joan Beny, catedràtic de dialectologia, un mallorquí il·lustre, amb qui tinc encara una gran amistat. Jo som la primera promoció de catedràtics de les Illes Balears, i jo em vaig examinar amb en Biel Gené Manila, amb en Damià Pons, que va ser conseller, i en Sebastià Llebrés, que va ser un mallorquí, que li va tocar a Menorca. Dos catedràtics es van quedar a Mallorca, en Gené Manila, en Ramon Llull, i en Damià Pons, crec que va anar a Llucmajor. I la càtedra d'Eivissa la vaig agafar jo, i a Menorca hi va anar en Salvador Reus. Van ser els quatre primers. Això va ser l'any 82.
1: Era el catedràtic i investigador Marià Torres i Torres, el nostre protagonista d'avui aquí a Aire. En uns segons continuem parlant de llengua i, sobretot, de cultura eivissanca. Estàveu escoltant Aire. A Ivetres Ràdio, fem una breu pausa i continuem.

0: 3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio és legendari.
12: És un facto.
11: Calor.
12: Moscars.
11: Gelats que se desfan massa ràpid.
13: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
12: Com les ganes de passar-ho bé.
11: I les converses que enganxen.
12: Les riades.
11: La bona companyia.
13: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
14: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui som a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, conversant amb Marià Torres Torres, investigador i filòleg, algú que, amb els seus estudis, ha estat un dels grans contribuïdors a l'Enciclopèdia d'Eivissa i l'Institut d'Estudis eivissencs. Però abans d'això, hi va haver el mestre de català, i mestre de català en uns anys en què es donaven les primeres passes per la normalització lingüística.
15: Mira, a mi em van convidar amb en Joan Miralles i una comissió que hi va haver de gent d'Illes. Jo vaig ser de l'equip redactor de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears. Home, record l'alegria que vam tenir l'any el 86, sí, quan es va celebrar, exacte, per 80 anys del primer congrés. I es va celebrar un gran congrés a tots els territoris de parla catalana. I me'n record que quan es va fer l'àrea social de la llengua a Mallorca, una setmana abans del congrés, el Parlament va aprovar la llei de normalització. I bé, jo record, vaig acabar l'any 80, en juliol, i el mes de setembre ja tenia feina, naturalment. Aquells anys només hi havia classes de català, era el segon any, havia començat el 79-80, jo vaig entrar a l'institut el 80-81, i era el segon any. Només hi havia català a batxillerat. Primer era BUP, en aquell temps, no? Primer, segon, tercer de BUP. A COU encara no n'hi havia. Va tardar bastants anys a posar-se a COU, no? Però sí, record perfectament aquestes primeres classes i els primers alumnes. Més em va tocar, jo vaig començar a treballar a l'Institut Sa Blanca Dona, que era el segon institut ja a Santa Maria, és on vaig estudiar jo, però llavors ja, quan vaig acabar, vaig començar a fer feina, em va tocar, vaig tenir plaça d'interí a Sa Blanca Dona. I a Sa Blanca Dona hi anaven tots l'alumnat, els de Sant Antoni també, de part forana, dels pobles. I em record que va ser una experiència tan interessant. Ara encara ens trobàvem amb els primers alumnes i me'n recordàvem aquells dies, no? Conflicte dins les aules pròpiament no n'hi havia. Jo no record cap problema ni amb alumnes, ni enfrontaments, ni males històries. Sí que hi havia un conflicte social, com ara, que encara s'ha agreujat més. Això sí, i fora de les aules, certament, hi havia un sector de catalanoparlants, d'eivissencs, amb aquesta càrrega d'autoodi que pensaven que era perdre temps i que ja valdria més que estudiéssim anglès o matemàtiques, que no... Això sí, era una veu fora de les aules, però mai hi va haver cap conflicte així obert ni enfrontament, ni com a professor ni com a tutor, i era tutor. Per tant, estava directe, connectat amb les famílies. No hi va haver cap problema mai. I els primers anys m'agradava molt posar uns treballs de recerca damunt cultura popular, precisament, amb un objectiu claríssim. Jo sabia que des de ses aules havíem de fer escola en aquells adults, pares, majors, padrins, que feien guerra des de fora, diguin això és perdre el temps. Clar, els professors ens sentíem ferits, per, com dic, no des de l'aula, des de fora. I jo sempre vaig pensar que des de les aules i a través de les alumnes havíem de combatre això. La manera de tombar aquests fantasmes, aquests prejudicis que naixien, jo crec, majoritàriament d'ignorància, per algun també era ben planificat, segur, era, bé, demostrant que dins les aules allí no fèiem coses rares ni proselitisme que diuen ara els de Vox de res, sinó que estàvem treballant la nostra llengua. I per això volia que els alumnes preguntassin, demanassin ajuda a pares i família, i què millor que treballant amb una cultura popular.
7: De fet, vos mateix heu fet molta feina al voltant de la cultura popular, una feina que en aquell moment estava tot per fer, venim de franquisme...
15: Sí, efectivament, és que en Franco i els seus encarregats en dictadura varen fer molta feina per convèncer la gent del poble que Espanya era una monocolor i monolingüista, i tot el que no fos passar per aquest model que fins i tot van haver d'inventar, no? Vull dir que això de per exemple, tot el ball popular anava controlat per Falange i aquestes coses per treure un model, i tot el que no fos això era ridícul, salvatge. I aquest missatge va arribar a dins la gent, eh? I ara encara aquí a Eivissa hi ha tota una generació perduda de gent amb aquest autoodi. Abans hi ha autoodi cap a la llengua, però també cap a la cultura pròpia, cap al ball pagès, això. Ens està costant molt, ja que tenim el suport institucional, igual que Mallorca ha aconseguit que la Sibil·la sigui patrimoni de la humanitat, aquí ens ha aconseguit, a veure, per via institucional no és difícil declarar un BIC, un bé d'interès cultural. Així ho vàrem fer amb les caramelles de Nadal i les caramelles de Pasqua. Sí, però no n'hi ha prou amb una protecció institucional. Llavors s'ha de treballar perquè la gent estigui convençuda que això és un valor que té una senya d'identitat i que s'ha de transmetre, s'ha d'explicar. I aquí és on encara topam. Aquí mateix a Sant Antoni sempre hi ha caramelles de Nadal i caramelles de Pasqua, però encara jo mateix escolto això i jo no sé per què ho fan. És una generació, però en canvi llavors t'ompli de goig quan veus quatre bancades de joves que s'interessen, que les han après i que són els mateixos que estan implicats en les colles de Vall Pagès. Aquí a Eivissa, per sort, això va ser bastant més endavant, ja de Franco. Aquí va ser a partir del 80, pròpiament, que es van començar a formar colles de Vall Pagès. Aquestes colles de Vall Pagès comença per aprendre a ballar i a sonar, sí, però després són uns nuclis d'investigació que també s'interessen per muntar tallers per aprendre a fer flautes, tambors, castanyoles, roba de vestir de pagesa, espardenyes, fins i tot teixits. Te munten vestidors i te fan roba. Clar, i en aquell moment la cultura popular d'aquest entorn està en viu un moment molt bo. Només hi ha una cosa que encara no s'ha aconseguit, s'està treballant, però encara no es veu els fruits, i és el cant, la cançó. La cançó costa més, Clar, Eivissa ha estat una illa, però a més una illa molt isolada entre les altres illes, El primer turista va ser l'Arxiduc. L'Arxiduc va ser el millor propagandista el que va descobrir a Eivissa dins Europa. Clar, i aquesta incomunicació d'Eivissa també ha fet que s'hagi mantingut més tot això, perquè la comunicació és d'entrada i de sortida, no? Però, clar, si Eivissa hagués estat més oberta com Mallorca o com Menorca, segurament s'hauria ventilat i s'hauria diluït més tota aquesta particularitat que té la cultura popular. A veure, jo no et defendré ara l'arabisme, Ho dic perquè aquí també hi ha una tendència, només entre la societat, diguem, no lletraferida, sinó també entre gent de cultura, que abans de reconèixer senyes d'identitat catalanes te confirmen no, això és dels moros. Bé, jo no te faré mai això, no dic que no hi hagi un component àrab. Hi és amb l'arquitectura, hi és amb la cuina, hi és amb lèxic, hi és amb tot allà on tens restes de cultures que...
7: La cultura és bastarda, per definició, no?
15: Així és, vull dir que no pot ser d'altra manera, Però tampoc no neguis, ni exaltis, perquè, clar, llavors no mos agrada quan mos acusen dels eivissencs anar armats, no? Clar, i això... S'ha treballat molt, i això té dues lectures. Per una banda, no, els eivissencs han sent molt verros, molt valents, Això de portar la cuchilla aquí dins, clar, i els defensors d'això s'aferren en Blasco Ibáñez i la novel·la Los muertos mandan, I l'afició a les armes, també de foc. La novel·la comença amb el protagonista que passeja per el born de Palma i ja s'atura a una armeria a comprar una arma a un cotxorrillo. Però no, el que vull dir amb això és que per una banda mos agrada que mos diguin si som molt valents, però per l'altra no mos agrada que mos tractin de salvatges, no? Per això les formes de vida eren així. Efectivament, això en Villengómez ho diu ho diu molt clar, vull dir que tant eren pagesos com pescadors com havien d'agafar una arma i anaven a defendre la terra, no? S'atribueix a Macavich, que un senyor de vila li va preguntar a veure, com funciona això de les classes socials d'Eivissa? I en Macavich li va contestar, diu, ai, fill meu, aquí és molt senzill tot. Diu, aquí, el fill de pagès, el fill de pescador, o fill de puta.
7: Quan vareu començar aquest altre vessant d'investigador? Perquè realment heu treballat moltíssim aquesta,
15: sí, no,
7: aquesta faceta, i a més ho heu fet contribuint molt moltes instituts d'estudis a Eivissa.
15: Sí, clar, clar. És que Eivissa, tots els que tenim aquesta tasca clara, som col·laboradors directes d'estudis eivissencs. Estem tots ben apuntats i activament. A veure, quan jo vaig començar a treballar damunt llengua, inevitablement toca la cultura. A partir d'aquí, la meva tesi de llicenciatura ja la vaig fer, una anàlisi de la llengua catalana, del col·loquial del cançoner. Es titula Aspectes sociolingüístics de la cançó popular i tradicional eivissenca. I em va dir que me la va dirigir, i jo pensava, ingenu de mi, bé, dic, farem un perfil de gramàtica dialectal. I em va dir, clar, me va aturar els peus, diu, on va amb això, Torres, on va amb això? Diu, es centri amb la vocal neutra, que aquí hi ha molta feina per fer. I em va fer posar dos puntets, i efectivament l'objectiu de la meva tesi de llicenciatura va ser rectificar, revisar i rectificar les línies dins Eivissa de l'anomenada vocal neutra, lo de pera, para, aquesta, la tònica. Però sí que hi ha tota una anàlisi que encara trob que és interessant, sobretot del lèxic que utilitzen els mateixos cantadors, tant els que fan lletres com els que les canten, no? És un treball que n'estic satisfet, perquè vegi, la primera investigació ja va ser damunt d'això. Bé, abans de la carrera, ja el primer treball que he publicat jo crec que va ser l'any 78, encara estava estudiant, una filosofada sobre el significat que tenen les ballades a Pous i Fonts a Eivissa. I es titula, crec que sí, Ballades a Pous i Fonts d'Eivissa i Formentera, no? I la resposta de l'origen d'això era el principi de Tars de Mileto, no? Que Sarge és l'aigua. La seva afirmació, on no hi ha aigua no hi ha vida. Efectivament, jo crec que, i mantenc aquesta hipòtesi, que aquestes ballades a Pous i Fonts són un homenatge a l'aigua i a l'esperit viu que hi ha amb els pous i les fonts. No?
7: També les lletres de Can Pagès són com una finestra a una visió del món increïble.
15: Efectivament.
7: A una visió moral, fins i tot.
15: Sí, molt bé. Mira, estic content que toquis aquest punt, perquè, sí, sí, sí, mira, no fa molts anys vaig publicar un treball a la revista Eivissa. Crec que es diu Antropologia d'una glossa de festeig, que, efectivament, és una cançó quan a tot l'entorn del festeig, aquesta manera de festejar joves, les al·lotes, tan peculiar d'Eivissa, estàvem acostumats a veure les solucions negatives quan se barallaven els pretenents i es fotien una ganivetada, es fotien un tret amb un cotxorrillo. hi havia sang, no? Hi havia venjança. Però, en canvi, vaig descobrir un cas molt interessant d'una glosa, una cançó de festeig, que es fa com a lluança cap a Salota i tot el procés. Qui el va encarregar? Qui va encarregar aquesta glosa, aquesta cançó, havia estat un dels pretendents que havia sortit perdedor, perquè no se la va endur ell en aquesta lota. Però li va semblar tan noble tot el procediment que va encarregar. I llavors ha anat cantant aquesta cançó. Són aquestes coses que has d'estar-hi prop per creure-t'ho, no? Perquè tu t'expliquen el festeig pagès, com va de sa dona, que si arriben 10 a festejar l'amo de la casa, son pare de sa lota, ha de repartir en 10 moments, perquè tothom ha de parlar amb sa lota. Clar, dius, des de fora, quina salvatjada que és això, no? Pobre lota. Bé, i llavors encara més, sí, passava que efectivament, i molt amb molta freqüència, i aquí és on tocava el tema de sa moralitat o immoralitat, honra, deshonra, que s'ha d'analitzar molt bé per poder-ho situar. Què passava quan després de dies o anys de conversa sa cosa no solucionava, no s'arreglava d'acord amb els pares? Si els pares s'hi avenien, ja està, s'acordava el matrimoni, cap problema, però moltes vegades sa lota triava un jove que no era de conveniència econòmica, social, per problemes familiars. I en aquest cas era quan se feia fugir, hi havia rapte. I aquest rapte era impossible fer-lo si tu no podies comptar amb un familiar de sa lota. Quan tu feies fugir sa lota, ja ho tenies tot preparat i no t'anaves al llit amb sa lota. Sa lota quedava guardada a casa d'un familiar. I els pares sabien que a partir d'aquest moment havia de consentir sí o sí, i si no, qui quedava malament eren els pares. Però una vegada resolt tot, clar, des de fora dius, quina salvatjada que és això, no? No, doncs dins el codi social i moral, tot aquest devessell acaba sent mèrit per sa lota. Són rituals, i els rituals no són manies o capritxos individuals. Els rituals són
16: consensos.
15: Hi ha un consens social, efectivament. Igual, és igual que s'encerrada. S'encerrada és una altra manifestació. També que, clar, saps què és s'encerrada, no? Tot el renou que feien quan un viudo es tornava a casar. S'organitzava tot un renou de vecins i amics, amb olles i... S'encerrada ve d'estencerros, des d'això, de les campanes de les vaques i del bestiar.
16: Els
15: picarols i esquelles, s'esquella. No els picarols petits, les esquelles, tolon, tolon, de les vaques i les cabres. I es feia tot un renou, així com es feia el post, rodant-se a casa, una escridassada, s'insultava... Clar, tot això, en temps de dictadura, la Guàrdia Civil ho perseguia i era qui feia dissoldre-se. Però a vegades durava dies, Durava dies. Fins que es de la casa obria la porta, convidava i es donava per acabar d'això. Però aquesta manifestació que acabava així, tu creus que seria possible si no hagués anat avalada per familiars del difunt? Clar, és que s'havia de salvar. Es veia com... Això no pot ser, encara no has enterrat sa dona o s'home, que estàs amb un altre. Això es veia una falta social. Però fixa't, no? Sí, també, també, no, ho dic perquè són manifestacions moralment, no ho sé, però a part del component de festa, que la gent tenia necessitat de treure tota la repressió, està claríssim.
7: Aquests rituals connecten un poc també amb el tema del vostre darrer llibre, que són els remeis...
15: Medicina popular i remeis pagesos.
7: I també cert pensament màgic, que com dèiem, és una manera d'entendre com veien el món aquesta gent. Però de vegades també a través de les seves supersticions entens...
15: Clar.
7: Hi ha elements morals. En aquesta visió, vos parlàveu abans d'aquesta idea de transferència dels poders màgics. És una cosa que
15: a totes les cultures
7: hi ha aquesta idea de si jo...
15: O la nit de Sant Joan, sí. Hi ha moltes, això, aquest tema. Clar, quan més estrany és el mal, més coses hi ha. Fix, nosaltres dèiem berrugues, Una berruga, per exemple, que això està clar que aquí la química de serva actua i per tant, és medicina directa i pura. Agafaves una garrova verda, la xapaves, te fregaves la berruga, tiraves la garrova i quan s'havia podrit la garrova t'havia fuit la berruga. Clar, això és química pura, la garrova. Sou... Clar, un altre remei, que aquí és on ja hi ha la superstició pura. Tu agafaves una pedreta d'un camí, rascaves la berruga, que fes sang, untaves la pedreta, feies una torre de 7 pedretes a una creuera de camí, i el primer que passava i tombava la pedreta, se n'enduia la berruga i tu et quedaves net. Aquesta està claríssima, no? I llavors un altre mix també de les berrugues. Agafaves una fulla de mata, llentiscle la mata, i tontaves la berruga i havies de tirar aquella fulla dins el foc, el forn de foc de ca teua, i havies de sortir pitant, tapant les orelles, perquè si no sentiries un esclafit, un tron impressionant, i era la berruga que havia fuit dins el foc. Imagina't, només en les berrugues...
7: Hi ha molts de mites vinculats, també hi ha molt de mites vinculats en els set masins,
15: clar.
7: Persones... És a dir, aquesta gent, a vegades gent que tenia malformacions, si conferien com a poder ser...
15: Els japeruts tenen propietat. La naturalesa els hi conferia aquest poder extraordinari. Era com una compensació vital, efectivament. Japeruts... hi ha més casos d'aquestos set masins, els infants que naixien vestits, vol dir en sa placenta, també tenien com una immortalitat fins al moment que diu que aquestes persones que quan els enterraves es mantenien vives, es secaven i no...
7: A Mallorca, molt d'ells es considerava que tenien saliva...
15: Ah, doncs la saliva també n'he parlat molt, jo, de la saliva. N'hi ha un capítol molt interessant. Aquí es diuen llorencers.
7: Llorencers.
15: Sí, perquè era la saliva, però sobretot propietat en la saliva per curar cremades. Clar, i els crems es relaciona directament amb Sant Llorenç i el foc. Aquest poder es transferia la nit de Sant Joan d'un llorencer a un altre amb una criatura que no tingués 7 anys complits. La nit de Sant Joan havien de fer una excursió per beure aigua de 7 pous. Hi havia un itinerari concret. I així era com se transmetia el poder curatiu. Això aquest llibre va començar perquè estan ses actes de la setmana aquesta de cultura popular que fa cada any la Federació de Colles de Vall Pagès, fa un cicle de conferències, i l'any passat anava d'això, de medicina popular i de remeis pagesos. Va ser, per mi, apoteòsica, no pel que jo digués, sinó per la repercussió. 15 dies després encara m'enviaven correus i whatsapps explicant-me: ah, jo te volia explicar, però no vas tenir temps, que a mi tal. I és que al·lucino, no? Perquè el tema creix i la gent s'entusiasma tant amb aquests temes. Sí. A mi m'agrada molt provocar. Normalment, quan toca aquests temes, jo començo la xerrada i acaba la gent, fins que diuen: on de deixar aquí? Ja llegireu l'altre que volia dir quan sortin ses actes, no? Però és no, a la gent li agrada. I en ràdio funciona igual. A mi em fan moltes entrevistes per ràdio, sobretot per Sant Joan, i és curiós, perquè després t'aturen pel carrer. Em va agradar molt allò que vares dir l'altre dia en la ràdio. I dic: però, dic, Valtus, ho coneixeu? Sí, jo som llorencer. Fixa't, ho se declaren allí mateix. I amb el tema de... això ha passat... no he tret els noms, perquè això ho recerc per un futur llibre, acabar de posar els noms. Aquí vivim tranquil·lament pensant que en el segle XX hi ha hagut dos curanderos significats a l'illa d'Eivissa. En Sastre, d'aquí de Buscastell, i na Poassa, que diria Jesús. I pensam que els dos són morts, s'ha acabat el tema. Clar, quines eren les visites que feia la gent? Sobretot, treure soleil del cap i el ventre caigut o decaigut. Això no existeix, és una malaltia que els metges es foten un fart de riure. Ara n'hi ha algun que és més respectuós i diuen: vés en aquesta persona que t'ajudarà. Mai més ignorants davant la realitat. Companys meus de claustre de l'institut, resulta que saben posar el ventre de caigut. Estic pensant, sí que publiquen inicials cada una de les afirmacions, que a mi m'agrada molt, perquè els hi preguntava a la gent: però vos què sentiu quan van anar a una Poassa? I és divertidíssim el relat. Ja ho tenen escrit així, tal qual, no? I estan convençuts que el ventre cau i que fa un moviment així i notes com es col·loca tot. I alguns recepten, no me'n recordo de quin medicament és, n'hi ha un que dona en Sastre que es prengui 3 gots de vi pagès amb carbó d'usina. Això és un principi que funciona comprovadíssim. Era un curandero en Sastre.
14: Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Torres Torres pel seu temps i amabilitat. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marisa Anderson amb Jim White, Brennan Barchi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva. Us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per estar a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els contratècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 661 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 7 de juny de 2026 i el proper dissabte 13 de juny, després de l'informatiu vespre i del temps, està prevista l'emissió d'un altre programa de Font de Misteris a IB3 Televisió. I ho dic perquè en aquell programa tenim previst parlar d'ovnis, ara que darrerament estan tant a les notícies. I de... per aquest motiu, avui ho deixarem córrer una mica. I avui tampoc parlarem del papa de Roma. Ben certa mida sí, de casualitat, però sí, però no d'en Lleó XIV, ni de la seva visita a Espanya, ni de cap papa actual. Que, per cert, sí que qualque dia podríem aprofundir una mica en històries vinculades a la Santa Seu i en els pontífecs. També moltes històries també relacionades amb les nostres illes. Però ja dic, avui no. Avui parlarem d'altres coses. Com a que, Sergio Rigo? Així que, sumari i començam.
2: Començarem aquest programa 661 de Font de Misteris coneguent alguns detalls de la participació mallorquina en les campanyes navals del fons al Magnànim al segle XV com a mecanisme d'accent social per a ciutadans i baixa noblesa. I ens centrarem també en la història d'un governador de l'illa de Mallorca que està relacionat amb tot això. Al Contes i Rondalles d'en Irene Font coneixerem diferents històries més o manco llegendàries i que estan relacionades amb el conegut com a Papa Luna. I a la darrera part del programa coneixerem alguns detalls sobre la coneguda com a explosió de Sasovo de 1991, que va obrir un cràter de Moscou i que està envoltada d'anomalies físiques i suposades aparicions d'esferes luminoses. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. Per escoltar-nos en directe, més de la FM i en el sistema de DAB+, ho podeu fer a ib3.rg i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, i també els de Font de Misteris Televisió, en el servei a la carta d'IB3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Idò, anem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció molt diversa, on mos contes aquelles històries que formen part, no?, de la nostra història, on trobam un caramull de curiositats. Quan vulguis, Sergio Rigo.
1: Idò, la Mallorca del segle XV, la mà no era només una ruta de comerç o un espai ple de París. També podem dir que era un autèntic mecanisme o forma de d'ascens social. Ja és el que anem a veure avui en aquest món diversos. Tot comença quan Alfons el Magnànim decideix conquerir Nàpols. Una campanya d'aquesta magnitud demanava una mobilització naval extraordinària. Feien falta galeres, homes, dobbers i una gran xarxa logística. En aquest escenari, Mallorca no va quedar en el marge. Gràcies a la seva tradició marítima i a les pedes dels seus mercaders, l'illa se va convertir en una peça clau per sostenir la guerra. El mecanisme que se va establir, segons mos conten les fonts, era molt interessant, participar en la guerra a canvi de gràcies i favors del rei. Moltes d'aquestes aportacions, armar galeres, aportar recursos, eren gratuïtes, però a la pràctica funcionaven com una inversió estratègica. Qui participava no esperava un salari, sinó recompenses a llarg termini per part del monarca, drets econòmics, jurisdiccions o títols. I això va obrir una porta a ciutadans rics i joves de llinatges menys coneguts i que aspiraven també a guanyar pes polític i social. La documentació de l'època ens mostra qui va aprofitar aquesta oportunitat. Noms com Antoni Castell, Gabriel Sunyer, Pelai Unís, Joan Albertí o Pau Sureda pertanyien majoritàriament a la baixa noblesa o la oligarquia urbana. Per ells, la guerra naval era una extensió de la seva estratègia per consolidar-se i créixer dins el regne. I aquest ascens social era molt visible. Per exemple, tenim el cas d'en Pau Sureda. Inicialment, els documents el situen com un ciutadà de Mallorca. Després de la seva implicació en l'empresa naval del Magnànim, passa a anomenar ràpidament com a cavaller. El canvi significa entrada ple a la cúspide social, un procés que sense la guerra hauria estat molt més lent. També tenim la història d'en Tomàs Tomàs, que el seu ascens va incomodar a l'èlit. En els seus inicis era simplement un patró de galera, un professional de la mà, capaç de comandar una nau però sense cap posició rellevant dins la noblesa. Tot va canviar amb el seu servei al rei. Com a recompensa, el Magnànim li va cedir un dret econòmic d'un gran valor, la lleuda de la mà de Mallorca. I aquesta decisió va incomodar molt els sectors tradicionals, que veien com un simple patró alternava els privilegis establerts. Malgrat les resistències, la concessió se va mantenir i en pocs anys en Tomàs Tomàs va ser investit cavaller. Què vos pareix?

Idò, no ho sé, però aquí, en tot això que mos has explicat, tal vegada el que hauríem de fer seria fixar-nos en per què havia de menester aquell rei tant de vaixells i per què fer tanta guerra, no? Però no, ara no. Millor anar una mica amb altres coses. Any 1423, mentre moria a Peníscola, a Castelló, en Pedro de Luna, en Benedicte XIII, també conegut com l'antipapa de Vinyó, i en conseqüència de la seva mort, en Gil Sánchez Muñoz es convertia en el seu successor amb el nom de Climent VIII. Aquí a Balears hi havia un perill bastant important i pot ser que fins i tot real. Hi havia la por a que una esquadra genovesa vingués a saquejar les illes. Perquè sí, com has explicat, en aquella època el rei, per exemple, en Alfons V, va demanar als seus que, a canvi de beneficis, col·laboressin en ajudar-li a tenir una gran armada, però per anar a lluitar en fora. Però, clar, al igual que l'any 1114, quan des de Pisa i ajudar pels catalans, els pisans envien una flota per reconquerir Balears per la cristiandat, i ho aconsegueixen. Però què va passar? Que mentre eren aquí lluitant contra els habitants de les illes, no podien estar defensant Barcelona, que a la vegada estava amenaçada per una invasió. I, clar, hagueren d'abandonar les terres illenques conquerides per evitar el que per a ells haguessin estat mal majors. Eh? És a dir, que ataquessin Barcelona mentre ells estaven atacant, en aquest cas, ja l'illa de Mallorca, ja havien acabat amb les altres. Idò, en aquest cas que estic tractant, jo crec que va ser una cosa una mica semblant. Mentre en Alfons V era a Nàpols, i de fugida i tornada cap aquí, a més, s'aturà per atacar Marsella, i es pensaven en la possibilitat d'un atac per part dels genovesos perquè hi havia un gran estol per davés Milà i Gènova. I mireu si era seriós que va fer plantejar-se una defensa consistent, entre d'altres, en reconstruir les murades de Palma que deien que estaven en molt de llocs enderrocades i ruïnoses. I no només això, també aconseguir gent i, evidentment, també, clar, confiaven, com no pot ser d'altra manera, en l'ajuda divina.

I això ho dic perquè algun dels noms que podem trobar en els integrants d'aquella defensa són els mateixos que has citat tu, Sergio, a la teva exposició. I és que aquell possible atac va ser pres ben seriosament. Les cròniques parlen, per exemple, també any 1423, l'alcai del castell de Santuari reformó el servicio del castillo en virtud del rumor de que el duque de Milán y los genoveses se aprestaban para pasar a la isla haciendo acopio de piedras, ballestas, víveres y leña. I clar, mos pot sonar absurd, no? Els genovesos atacant Mallorca. Però hi ha un fet d'armes, jo crec que molt desconegut, que és precisament l'atac en el port de Portopí, que en aquella Montsà era el principal port de les Balears, que va ser atacat per una flota genovesa. Va ser l'any 1408. Un fet, ja dic, que crec que molt desconegut, però digne de ser comentat. I és que, clar, mentre les tropes i el vaixell del regne eren pel món batallant, aquí va haver de ser la pròpia població qui amb els seus recursos, limitats recursos, lluités contra aquella flota.

predeia any 1423. I és que he volgut agafar aquest any de 1423, perquè, bé, ho volia haver triat fa 3 anys, no? Per 600 anys de tant de fets importants per la nostra terra en aquell any. Però se'n va passar

i clar, havia de menester financiació o el manco ajuda, no?, per poder mantenir aquell poder militar. I aquell any ho aconseguí, perquè va sortir des de Catalunya un estol i ell va poder recuperar Nàpols. Però també aconseguí Ischia, va pacificar Sardenya i Sicília. Ell va acabar, aquest rei Alfons V, va acabar enamorat de... va acabar enamorat d'Itàlia, però és que un poc més, i amb el que acaba realment és amb el Regne d'Aragó.

Però anaven la cosa de tots aquests personatges, podrien dir que secundaris, no? Però que també són plens d'intrahistòries, com aquest que ha citat en Pelai Unís, que va ser governador de Mallorca, fins que el varen derrocar. I un pit derrocat va ser directament lloctinent. És a dir, era un crac, aquest tio. Era un tipus de persones en el que en Pau Cateura, el catedràtic d'Història Medieval de la UIP, que mos va deixar fa uns anys, resumia ben bé el que eren. Diu, Pelayo Unís pertenecía a la clase de caballeros mercaderes corsarios muy característica de esta época. I és que eren un tipus de persones ben diríem que peculiars. D'ell deia, se acusa al lugarteniente de manipulación de las elecciones. La andanada iba dirigida contra el caballero Pelayo Unís. I és que aquests personatges tenen històries al darrere que també tenen lo seu. Com, per exemple, quan era el cai de Baibà, que va fer penjar un sense judici i que, com seria la sentència, els motius de la execució, que a la vegada va determinar que seria delicte de lesa majestat el qüestionar, el denunciar els seus actes. De fet, varen penjar del coll fins a la mort a un altre per haver posat un cartell a la plaça de la Quartera, a Inca, a Mallorca, que incitava a la rebel·lió. És a dir, va fer una mena, un tipus va fer una mena de grafiti, però en forma de cartell, i el va condemnar a mort directament. No anava de bromes, no.

0: No anava de bromes, no, però a més, i probablement en bona mida pel que has contat, Sergio tenia el poder de poder fer-ho. N'hi ha més de curiositat. Tenim això altre, també molt curiós, del mateix personatge, d'aquest governador, en Pelai Unís, a qui el 1406 el governador de Mallorca li escriu explicant-li que pel batle de Manacor havia sabut que un esclau d'en Pelai, un tal cavaller, hauria matat en el majoral de la finca del propi Pelai, i que havien capturat en aquest esclau i que el tenien pres a la presó reial de Manacor. I el governador li diuen a en Pelai, que encara no era governador, evidentment, que confiava en la seva lleialtat i diligència damunt d'aquests fets i que havia de fer justícia damunt del seu propi esclau, ja fos o bé amb una condena o amb una absolució, segons consideressin les proves, si era culpable o era innocent. I el procurador, aquest Pelai Unís, va aportar 2 lliures i 10 sous, diu, a diversos oficials que havien anat a Manacor per penjar i atenellar en el catiu de mossèn Pelai Unís, cavaller, que havia mort en el majoral de l'alqueria de dit mossèn Pelai, i en el moliner que estava en el Molinou, lo qual catiu fou condemnat per mossèn Pelai, l'obtinent del governador, a córrer a la vila a Manacor atenellat a que li fossin tallades los punys a la plaça de Manacor, i après fos penjat per lo coll, la qual missió feu així en compres de cordes i altres coses necessàries a la dita execució. Ja dic, no anava de bromes aquest, no. O això altre, 1414, un pregó d'en Pelai Unís, regent de la governació del Reina de Mallorca. Diu, reiterava les mesures de sanitat pública i entre elles insistia que ningú no gosi tirar fems, terra ni pedres, a granadures ni cap brutó a les places entre Santa Magdalena i l'hospital i a l'obra nova que es fa del mur sobre la riera, sota les dites penes. I si és esclau o esclava, rebrà aquí mateix 50 sots i pagarà l'assotador. I el senyor o la dona que li hagi fet tirar pagarà 25 sous per cada vegada que infringeixi el ban sense cap mercè. Això són mesures medioambientals duites a l'extrem. O, com a curiositat, en els arxius hi ha aquesta altra, del 16 de juliol de 1415, diu Antoni Cardell, demanament de mossèn Pelai Unís, joctinent de governador general de Mallorca, cobrar l'anada que feu el joc de Coa Negra amb en Pere Ferrandis per inquirir contra Miquel, esclau de l'honrat Felip Humbert, ciutadà de Mallorca, de l'etat que havia mort i penjat a una olivera 2 ases del saig de dit joc i furtivament havia entrat dins la seva casa per conèixer, posa, la seva esposa. Però jo crec que el més curiós d'això, i per això deia lo de les instrihistòries, és precisament això, ho has tret del volum 4 de Camins i Paisatges, del prolífic Gaspar Valero, i, atenció, diu, per un document del notari Guillem Blanch, datat dia 24 d'abril de 1417, sabem que Fra Diego es dedicà a l'alquímia quan habitava el lloc actualment conegut com a Santuari de la Victòria. Aleshores s'anomenava precisament la cel·la de Fra Diego. No consta que l'ermità ha cercat la pedra filosofal en la qual fabricà metalls preciosos, però el document ens prova l'elaboració d'elixirs medicinals destinats a curar malalties. Segueix, el document en qüestió refereix que el dia esmentat anaren a la cel·la de Fra Diego el loctinent del regne, Pelai Unís, el mestre cirurgià Esteve Boyer i el notari ja citat. El motiu del viatge era recollir una aigua especial que en aquella ermita s'elaborava a petició del rei catalano-aragonès Alfons el Magnànim, i trobar entre ermitans els quals demanaren que el mostrassin el lloc on Eduard de Bosia i Fra Diego preparaven el preuat líquid. Un dels ermitans, Fra Antoni de Xeixa, el mostrà un font que estava dins una caseta situada vora la torre, on es trobaven 2 alambics en les respectives ampolles, dins les quals hi havia aigua, producte de destil·lació. Interrogant l'ermità sobre l'ús del líquid, contestà que no ho sabia ben cert, però que havia sentit a dir que era bo per guarir qualsevol malaltia que no fossin mortals i també per evitar enverinaments. En aquest cas, li duen al rei aquest líquid que se varen trobar allà i no sabem com acaba això, però sí, sabem com acaba aquesta història de l'alquimista, ja com a bonus track, perquè mos diuen Gaspar Valero, cal afegir que quan Fra Diego morí, el poble saltà a l'ermita a la recerca de l'or, que segons remors derivades de la fama d'alquimista, la gent pensava que hi trobarien. Ah, bé, i aquest pelaiunís també va ser el que va fer unes ordenances per regular el joc de cartes, de naips, també per lluitar contra les blasfemis i fins i tot per regular els bordells de la Palma del segle XV. I també va ser qui, amb un d'aquells vaixells que va armar per el rei, va ser amb el que va dur a Mallorca en el darrer antipapa del cisma d'Avinyó, el successor del que he dit abans, i que finalment renuncià a ser papa per convertir-se en bisbe de Mallorca. Però aquesta, ja ho sabeu, aquesta seria una altra història.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Aquí ja hem arribat.
3: Com anem? Com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre ses is.
5: De fluency.
3: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.

0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara a la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dus per avui?
1: Bé, heu estat parlant del rei Alfons V d'Aragó, heu comentat coses històriques damunt d'ell i dels seus jocs tinents, deixant anar un bon grapat de dades fascinants. Entre d'elles, la història del Papa Luna, l'antipapa, que va morir a Castelló i que, lluny de ser oblidat i abandonat, va rebre cert reconeixement per part d'Alfons V. Així que, si vols, si us sembla, anem ara amb un parell d'històries d'aquelles on es barreja la realitat i la llegenda sobre aquest antipapa, antecessor del qui més tard seria bisbe de Mallorca. L'any 1415, l'aragonès Don Pedro Martínez de Luna, és a dir, el papa Benet XIII, es trobava a la ciutat de Perpinyà. Allà es van reunir amb ell el rei Ferran I d'Aragó, l'emperador Seguimon, els ambaixadors del concili i els representants de gairebé tots els prínceps cristians. L'objectiu que duien era únic, posar fi al cisma pontifici que dividia tots els estats d'Occident. Benet XIII, al qual se li demanava la renúncia, en un llarg discurs de 6 hores, va exposar les seves tesis en defensa dels seus drets a ser papa, de manera que no li varen poder arrencar la dimissió que tothom esperava. Per cercar la tranquil·litat que tant necessitava, el papa Luna es va traslladar a la població de Cotlliure, on al cap de pocs dies es va veure obligat a rebre una segona ambaixada semblant, amb la mateixa pretensió i amb els mateixos resultats negatius. Molt inquiet ja pel desenvolupament dels esdeveniments, Benet XIII va determinar per fi posar rumb al castell Fortalesa de Peníscola, on de camí hauria tingut un fet considerat prodigiós o llegendari. Estem al començament del seu final, en un moment en què el món ja li començava a girar l'esquena. Trobant-se a Cotlliure, on va rebre els darrers ambaixadors, i pressionat pel desenvolupament dels esdeveniments, va decidir retirar-se a meditar enmig de la soledat i la calma del castell de Peníscola. Va preparar el viatge en poc temps i es va embarcar a la petita localitat francesa.

però en aquella ocasió la mà mediterrània no li va voler posar massa fàcil. I és que quan el vaixell de Benet XIII havia salpat, es va desencadenar una autèntica tempesta. Les onades eren de mida oceànica, de manera que la nau de Don Pedro de Luna desapareixia per moments. Tothom va creure que havia arribat el seu darrer sospir. De manera que, agenollats a la bodega, ja que la coberta es corria el risc de ser engolits per les onades enormes, els acompanyants pontificis imploraven a Déu.

Don Pedro de Luna, el papa de la mà, com se'l va anomenar en alguna ocasió, va desafiar la tempesta i es va dirigir cap a la proa de l'embarcació. Agenollat mirant el cel, va sol·licitar la salvació per a ell i per als seus si la providència el reconeixia com a verdader vicari de Crist. De manera que, si no era així, desitjava i demanava que la tempesta enfossés la seva nau. I diuen que efectivament la tempesta va amainar gairebé a l'acte i la mà va quedar en absolut repòs, tot i que el cel continuava enviant una autèntica cortina d'aigua. El pontífice, adreçant-se als seus, que no es podien creure aquell prodigi, els va cridar: «Però al sud, anem a Peníscola». Aquella prova divina en la qual la mà va representar un paper tan decisiu el va reformar en la seva idea de no renunciar a la dignitat pontifícia. Peníscola era el lloc perfecte per a la resistència davant dels homes.

I ja on pica ja, a Peníscola va rebre un tercer i idèntic missatge dels ambaixadors que varen obtenir. Una vegada més, la seva negativa rotunda a deixar la intencionalitat de ser pontífex, demostrant el seu ànim. Inquebrantable i ferm com el mateix, el castell on es refugià, i ara encara més, amb aquella mostra divina durant la navegació.

I va ser en aquest darrer escenari i dins aquell ambient tan carregat i enrarit quan, pel que sembla, per reafirmar encara més la seva decidida negativa a renunciar als que creia legítims drets per ser papa, va dir «Me mantengo en mis trece», la frase tan comuna avui entre nosaltres per demostrar la nostra caparrudesa sobre alguna cosa, tenia en boca de don Pedro Martínez de Luna el sentit que reclamava per a ell el 13è lloc entre els pontífecs anomenats Benet. Malgrat tot, el 6 de gener de 1416, el rei d'Aragó, fins aleshores el seu aliat, el va abandonar a la seva sort. Començava per el papa Luna el començament del seu final.

I podem continuar en la mateixa línia amb aquesta que diu... Seguim en ple sisme d'Occident, quan els diferents estats europeus prenen partit per un o un altre dels papes existents, entre ells l'aragonès Don Pere de Luna, conegut com a Benet XIII. El problema no solament afectava l'Església com a institució o les diferents cancelleries, sinó que també afectava el poble, a la gent senzilla, que discutia defensant o vilipendiant el seu favorit o el seu antipapa, segons el cas. Dins aquest clima de crispació generalitzada, ens endinsam en un carrer de la Florència medieval, on s'aixeca una sòrdida i fosca presó, plena de vessar de rufians i desheretats, entre els quals es troba una dona acusada de bruixa, fetillera i vident. La bruixa duia uns quants dies pegada a la finestra que donava al carrer, intentant trobar qualque clergue que fos de l'obediència de Benet XIII, però la seva espera s'havia allargat massa per a l'urgència del cas, ja que es volia transmetre un missatge important.

A la fi, un matí, per les veus que li arribaven del carrer, va suposar que els qui passaven eren aragonesos i es va cridar l'atenció amb els seus crits. Quan es van acostar, agafada als barrots de la masmorra i amb el cap ficat entre ells per tractar d'evitar que poguessin sentir els de dins, els va dir: «Doneu-vos pressa, correu a Peníscola i avisau en Benet que, per moltes de precaucions que prengui, serà enverinat per un servidor íntim natural de la seva nació». Els viandants, espantats i estorats, que efectivament eren aragonesos, varen creure que es trobaven davant els deliris d'una boja i no varen fer gens de cas del seu vaticini, tot i que eren certament partidaris del papa aragonès.

El que sí sembla cert és que el Papa Luna, un hora baixa calorós del mes de juliol de 1408, en el seu retir del castell Fortalesa de Peníscola, li varen oferir uns dolços deliciosos de melmelada i mel acompanyats de vi. En va menjar alguns i prest es va trobar greument indisposat, amb uns vòmits continus que al cap i a la fi li varen salvar la vida, ja que li varen permetre expulsar l'arsènic que en forma de pols algú havia mesclat amb les japolies.

Una altra història relacionada amb aquest Pere de Luna, és a dir, el papa o antipapa Benet XIII, explica que feia un cert temps que es trobava reclòs al seu retir del castell Fortalesa de Peníscola. Es mantenia ferm en la seva actitud de no cedir davant les pressions que rebia de tota Europa, inclosa la del seu propi rei, perquè renunciés oficialment a la dignitat pontifícia a fi de solucionar la crisi oberta en el papat.

Els dies de Don Pere a Peníscola transcorrien densos i tensos, preparant arguments amb els quals sortir el pas de les mesures preses pel Concili o pel mateix Col·legi Cardenalici. Però cada dia estava més sol, ja que els qui havien estat en els seus valedors, com el rei aragonès Ferran I d'Antequera o el mateix Vicent Ferrer, que havia estat el seu confessor i confident, finalment li varen girar l'esquena. I així va ser com que Don Pedro de Luna va determinar anar personalment i en secret a Roma, jugant-s'hi fins i tot la seva llibertat personal, de manera que va preparar el viatge sense confiar la seva sortida fora de Peníscola a ningú més que els seus col·laboradors més fidels.

La nit triada va baixar per l'escala anomenada, encara avui, del Papa Luna, un estret passadís que manat foradà, segons diu la llegenda, pel mateix Don Pedro a la roca comunicava secreta i directament amb la mà, des de dalt de tot del castell, i la sortida del qual estava camuflada al penya-segat de la part oposada a la costa.

Aquella nit, trist i descoratjat per la deslleialtat dels seus, va baixar fins a la mà i una vegada allà va estendre el seu mantell pontifici sobre les onades relativament calmades de la Mediterrània. Després, recolzat en el bàcul que duia May com a tribut papal, va pujar damunt el mantell i, sense enfonsar-se, va agafar rumb cap a Roma, on es va presentar de cop i volta davant els seus enemics per entrevistar-se amb ells.

Aquella mateixa nit va tornar a Peníscola sense que les seves gestions personals haguessin fet canviar les poques esperances que encara li quedaven de vèncer en les seves tesis i retornar a la cadira de Sant Pere.

0: però no aconseguir la cadira de Sant Pere. De fet, va haver un concili damunt d'aquest tema, però igual que la setmana passada, crec que no me queda temps per més.
1: No, efectivament, no hi ha temps per més. Ja, si un cas, podràs seguir en tot això amb un altre programa. Però és curiós, eh? Avui que tenim el Papa de Roma a Espanya i a nosaltres ens dona per parlar de papes i antipapes. Així que qualsevol semblança en l'actualitat, òbviament, és coincidència. Ara bé, he de dir que la història d'aquest cisma és ben curiosa i encara més la seva part llegendària. Has parlat de posar-se de joneons a un vaixell fent la travessa i fent una invocació al Suprem perquè l'ajudi en la seva suposada missió divina, no? Una mica semblant al que hauria passat 200 anys abans amb en Jaume I, quan venia cap aquí i va tenir aquella tempesta. Però és que hi ha un altre que també m'ha sorprès encara més, perquè tenim aquesta història de navegar damunt de la seva capa com si estigués surfejant, com si fos una planxa de surf. I també 200 anys abans hi va haver un altre, en aquest cas va ser en Sant Ramon de Penyafort, que diuen, també entén d'en Jaume I, que hauria anat des de Solla, a Mallorca, fins a Barcelona, fent exactament el mateix, posant la seva capa damunt la mà i amb el seu bastó, amb el seu bàcul, fer una mica de vela, en aquest cas des de Peníscola fins a Roma. Quantes històries, no?, darrere d'aquest tan, jo crec que, per dir que desconegut, papa o antipapa, en Benet XIII, també conegut com el Papa Lunà. Moltes gràcies, Irene.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: I ara anem amb tu, Borja Rigo, i les teves històries, com diuen Sergio, impossibles, quan vulguis.
1: I del cas següent, que recullen obres curioses com Le de dossier du OVNI du KGB, mostres ja de fins a la localitat de Sasovo, situada en el sud-oest de Moscú, a d'haver uns 374 quilòmetres a distància, per la via més curta. Allà, la matinada del 12 d'abril de 1991, a la 1:34, va tenir lloc una violentíssima explosió. Va ser un esclat sec, acompanyat de xiulets i estrandis varis secundaris que varen posar en alerta tota la regió. Ja al matí, com és natural, les autoritats van investigar sobre el terreny. En arribar en aquell lloc, se van trobar amb un forat emmoroquetat, un cràter de més de 30 metres de diàmetre per més de 3 de profunditat, però és que encara hi ha més. A l'interior d'aquell gran forat s'havia format una espècie d'elevació, una llomada, de dimensions bastant considerables. Se va calcular que podria mirar de més 12 metres de llarg per 2 d'ample. Semblava com si la terra hagués estat empesa violentament cap amunt. I sabeu fins on van sortir disparats els cascots? Idò, alguns varen caure fins a 400 metres més enfora dels extrems del forat.

0: però encara n'hi ha més. Zona expansiva de lo que fos allò va causar vertaders estralls a Sasovo. A més de 20 quilòmetres de distància, van esclatar els vidres i van encedir els murs i els marcs de les portes d'algunes vivendes. Els mitjans locals, com la revista Tècnica Molodesny de 1992, van donar més detalls. Resulta que, per lo que sembla, allò va ser lo que va passar a la distància. És vera, però, sorprenentment, les estructures més properes en el lloc de l'explosió varen romandre intactes. De fet, i sens dubte, pens sortosament, un dipòsit de petroli situat a poc més de 600 metres d'esforat també va quedar d'una peça. I encara més detalls que, sens dubte, criden i molt l'atenció. Els postes elèctrics i telefònics també estaven dempeus, però, amb un detall, estaven inclinats cap al costat del cràter. També les esquerdes de sol del trispol convergien cap al mateix lloc, i els arbres, fins i tot els que se trobaven a 100 metres o encara manco, també van resistir sense que les branques se trenquessin, però estaven tots torçats. En aquest punt entren en acció els testimonis. Alguns van referir que, abans que succeís l'explosió, unes poques hores abans, va reaparèixer en el cel dues esferes lluminoses de color vermell que van avançar precisament fins a la ciutat dipòsit de petroli. I encara aquests testimonis van afegir un altre fenomen anòmal en el forat. Per lo que sembla, si passaven una estona a les seves immediacions, els seus rellotges arribaven a enrere-se fins a 5 minuts. Se va dir també que, en realitat, l'explosió no havia succeït com a tal, sinó que havia passat una cosa diferent. Una espècie d'empentes provenint de subsol. La primera, a certa distància, i que s'hauria d'anar movent. La segona, just en aquell lloc on s'obri la terra. I, darrere d'ella, una altra llum, molt més gran que les ja citades i també de color vermell, s'hauria alçat sobre el cel de Sasovo per després desaparèixer. I més tard, es colofó. Va aparèixer una mena de núvol blanquinós il·luminat des de dins que va estar una bona estona sobrevolant la zona. A l'hora d'investigar, sembla que tampoc va ser senzill. S'ha d'entendre que en aquell moment de la història, amb l'URSS en ple desmantellament, ja no tenia o no volia tenir els recursos necessaris. De fet, en Andrei Sirokov, que era un dels inspectors a càrrec de l'assumpte, va mirar de recórrer a certs experts en explosius i balística de la capital de Moscou. Però resulta que el departament on tenia pensat anar a demanar, a consultar, ja no existia. I encara se va complicar més l'assumpte quan, no gaire temps després, el 28 de maig de 1992, va tenir lloc una segona explosió, o el que fos allò en realitat. Aquest segon esdeveniment va ser, sens dubte, de menor intensitat que el primer, encara que també va ser certament destacat. Va tenir lloc a Novi Put, una granja estatal situada just a la frontera amb Ucraïna. Aquesta vegada, el cràter era d'uns 13 metres de diàmetre i 4 de profunditat, i ni rastre d'arbres cremats, ni de combustió que aquesta, ni de nitrats, ni d'absolutament res que hagués pogut provocar-ho. I sobre això se sap que el mateix KGB s'hi va costar pegar una ullada, que va gravar l'escena, i que, com a tantes vegades ha passat en aquest món dels no identificats, la cinta sembla a manco, fins ara perduda per sempre. En qualsevol cas, no va ser creu una investigació oficial com a tal. Però, com a detall curiós, algun temps després del succés, un grup de predicadors que anaven per la zona van arribar a dir que aquell cràter era un signe inequívoc de la fi dels temps del món, ni més ni manco. Sembla, però, que el joc no va ser elegit, entre cometes, per casualitat. Si tornem en el llibre L'educació ovni del KGB, trobam que des de dècades enrere ja passaven coses estranyes. Tenim, entre altres coses, que el 1985 els veïnats varen presenciar el que els va aparèixer al llançament d'un coet. I això va acabar vinculant-se amb el fenomen ovni. No fora de Novi Put, va aparèixer poc després una marca en terra d'uns 50 metres de diàmetre. Sobre aquest fet hi va haver dos testimonis que van afirmar haver vist com una mena d'esfera amb flames que sobrevolava la zona a poca altura, mentre projectava un feix lluminós contra la terra, com si estigués cercant alguna cosa. També va haver més avistaments d'esferes lluminoses vermelles i fins i tot un vent huracanat estrany i realment atípic que va arrasar pals de llum, arbres i vegetació. Resulta, a més, que a mesura que s'acostava a l'edat del segon esdeveniment, els fenòmens se van anar multiplicant. Va aparèixer en el cel com una espècie de, no sé com dir-ho, mur lluminós, de mida gegantina, que emetia llums i reflexos blancs i rojancs, i que avançava sense gaire pressa. Una vegada se va perdre a la llunyania, a la zona s'hi va aixecar una mena de boira. I després més llums, figures lluminoses antropomòrfiques i també flaixos tan blavencs com impossibles. Davant del desplegament de fenomenologia desconcertant, queda, per descomptat, la gran qüestió. Què va passar en realitat? La veritat, sens dubte, està molt en fora de les explicacions oficials. Entre elles, per exemple, trobàvem els següents. Terratrèmol típic, un accident aeri i també qualque explosió electromagnètica o acumulació de gasos propicis per explotar com es metà, però cap argument en realitat vàlid. Com a detall curiós, el manco oficialment, tot aquest assumpte està oblidat i resulta que el cràter original, el primer, s'ha convertit en un petit llac. Què vos sembla?
1: Tres ràdios, història. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: I d'haver arribat a la fi del programa d'avui, esperant que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I no deixa de ser curiós, no?, això d'anar a fer guerres fora a casa, guerres que només li importen uns pocs i que més no són els que es veuen implicats. Mentre Alfons V era fent una aturada a Marsella, destruint-la com a venjança, aquí, en la por de que els genovesos tornessin a atacar com havien fet un pocs anys abans. O quan els pisans amb els catalans varen venir en el segle XII, un segle abans que Jaume I, a atacar les illes per fer fora els musulmans, i ho varen deixar tot quan és Barcelona que tenen por de que sigui atacada mentre ells són envaint altres terres. No? Ara mateix ahir, Sant Petersburg ha atacat perquè abans han atacat Kiev. I així tot. I és que no prenem. I no serveix de res dir-ho. Però si serveix per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i IB3 Ràdio, crec jo, per prendre consciència que hi ha guerres que no són les nostres, que sovint mos ficant dins històries que no mos pertanyen, i volem que hi hagi una o una altra desenllaç, quan probablement el més prudent seria que mos quedassin calladets, observant, esperant aconteixements. Això sí, clar, sempre i quan no hi hagi un abusador que s'aprofiti. Però en general, crec que normalment és millor això, quedar-se a casa i no anar a que els altres emprenyar en coses que ni te van ni te venen. Tractar d'anar a resoldre problemes que potser ni tan sols existeixen o fins i tot opinar del que ningú no t'ha demanat. I és que, a més, supos que podeu entendre la semblança, però és que, a més, en el final et pot sortir ca. Te pot sortir ca quan li va sortir en el poeta Jordi de Sant Jordi, un dels referents de la poesia en la nostra llengua del segle XV, qui, mira, com Nausias Marc, que també va estar a les ordres directes del rei Alfons V. I a més també va estar a la campanya de Nàpols, on l'enemic del rei, Sforza, el se va fer presoner. Fins i tot hi ha qui creu que la cançó La presó de Nàpols, allà estan les versions dels ressonadors, de Miquel Lledó o del Suc, evidentment, i d'aquella popular cançó estaria basada en la seva història, la història d'aquell cavaller, aquell militar i poeta que a Nàpols estant va ser on va escriure aquest poema. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas directament en la seva lectura en occità, musicalitzada per en Raimon. I d'en Jordi de Sant Jordi, Raimon, de certs, d'amics. Allà, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: 喂，
1: 喂，
0: 喂。
2: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Arribat, com estàs?
1: Com va això?
2: Hola, què tal?
0: Molt bé, molt bé. El divendres la selecció espanyola està jugant en el canal 1 d'IV3 Ràdio. Nosaltres som en el canal 2. Gràcies si heu fet la mudança aquí. Però avui vos ho perdonem. Avui vos ho perdonem perquè la selecció espanyola femenina i juguen a Sant Moix. Quatre mallorquines, com va explicar Ina Marta Sampas, na Cata, na Mariona, na Patri... I ara m'he arriscat, eh? Bé, res, com molt de suport.
2: Sí, sí, no, un dia per
0: si... Corrales.
1: Exactament.
2: Un mort. Dia per si història de futbol balear, per favor.
1: Exacte. Exactament.
0: Molt bé.
1: A menys que passa, a menys que
0: passa.
1: Nosaltres
0: aquí lo nostre.
1: Sí, nosaltres fem feina que mos toca fer.
0: Exacte.
1: Tot i que Nina
0: ja
1: va dir
0: ahir
1: que ahir aniria en el camp... Per
0: però és
1: aventura.
0: Que si me toca fer feina, que vol que te digui?
1: Ja,
0: bé.
1: Bé.
0: Avui, això sí que ho sabem, és divendres, i hem de dir que xiu-xiu estan d'enhorabona, perquè hem aguantat, atenció, una setmana sense xerrar de la casita de Bad Bunny.
1: Uepa! Xiu-xiu.
0: Molt bé per nosaltres, eh?
1: Som els millors, eh? Som els millors. Penseu que mos hi deixarien anar a sa caseta aquesta a fer els concerts?
0: No, perquè no són guapos.
2: Yeah. I tenim formigues a l'escritori. No crec que Néstor Espósito tingui formigues al seu escritori.
0: No, a veure, Jordi, explica això de les formigues.
1: No
0: explica l'audiència.
2: No, jo no me n'he trobat tantes, però Nines està tot el dia dient ai, qui no, hi ha formigues.
1: A Nines l'altre dia li va entrar una formiga per nas. I que va començar...
0: En el nostre taula de la redacció d'Ivets Ràdio tenim formigues aquesta setmana d'entengudes, molt petites i pràcticament espontànies, però n'hi ha.
1: Sí, això vol dir que som un porcs, possiblement.
0: No sé.
1: Que menjant galletes d'oli tot el dia.
0: No, home, no.
2: Jo la meva no...
0: Jo vaig molt alerta a fer miques.
2: Jo la taula que jo estic, perquè a mi me teniu separat a una altra taula.
0: Sí, però estàs com marginat.
2: I jo no entenc. Els he de que assustar. No ho sé.
1: Sí. Jo crec que...
0: Has aprofitat ara per fer aquesta... Per treure això, per retreure que...
2: Ah, no, ha sortit marginat. Orgànic totalment.
1: Bé, amb aquesta cançoneta fa ganes de divendres, men. Joan, pujar un poquet. Que, bueno, ahir vam fer Verano en Nueva York, Nueva York. Ahir vam fer... Bé, ahir Nines va cantar reggaeton.
0: Sí.
1: I això ho sentirem, però bé, ja serà cap al final del programa,
0: que
1: però
0: que
1: serà massa. Jo
0: m'he
1: rigut moltíssim.
0: Podem passar a pàgina. Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: atenció, perquè aquí, a Xiu Xiu, han de dir que a la fi han trobat un tema que uneix a societats d'arreu del món.
1: Els humans mos unim envers un enemic en comú.
2: Parlem de ser vius que són empiposos, odiosos, bons de maleir, que apareixen durant poc mesos, però que els recordes durant tot l'any. Efectivament, parlem d'aquells insectes que maten un dels pitjors sons del món. I hem de dir que generen ràbia, frustració, però sobretot, i avui demostrarem, odi.
0: Odi.
3: Bon dia, som en Quique, jo escolt. Pzzz, i pum!
0: Bon dia, som en Quique.
2: Pum!
0: És que aquest renou, sí. Men Joan, sí. Torna-la a posar. El renou de Moscard, per favor.
2: Sí, és
1: que... sí, és comparable amb el renou de l'arma. Jo crec que van
0: sí,
1: un poc allà.
0: No ho sé, jo m'he de sentir-lo. Vosaltres com ho duis? A qui agraden els Moscard?
2: Jo no.
0: Bé, agradar no crec que agradin.
1: Els biòlegs.
2: Exacte, els biòlegs. Per estudiar l'ecosistema. Però fixeu-vos que la cultura popular sempre els ha criticat. Allò que diuen, els Moscard d'enguany, senyor, tenen esbarrant d'ullastre, fiquen el bec dins la pasta i xuclen la sang millor. O per cada mosquit que maten i en van centres en terra. Això és bueno, si en mates un, surt un altre. No ho sé.
1: Totalment. No, són un animal terrorífic. A més, les abelles que també piquen, però tenen sa gràcia, no? Sa mel, sa carn, no tenen res, vull dir.
0: Però vosaltres com
1: no fan res.
0: Quin tipus vosaltres de matador de moscards sou? És a dir, si sentiu un moscard al vespre, què feis? Jo, per exemple, me concentro moltíssim per eliminar... que jo l'estic sentint. Jo me concentro, val? Tinc aquesta capacitat i ho aconsegueixo. Sí.
2: Jo m'estim més, jo com que m'agrada molt dormir, dic, bé, si m'ha de picar ja me picarà, intent que no me'n pipi, el mateix que tu. I, bueno, m'estim més que me piqui que no m'hagi de despertar.
0: Jo vaig de desenvolupar aquesta capacitat quan ma mare posava l'aspiradora els dissabtes de matí, que me concentrava tant per no sentir-la que continuava dormint. Tu, Jordi?
1: Jo sóc d'encendre el llum i sessió de caça.
2: Uf.
0: O sigui, sí?
1: No, és que no puc.
0: He d'anar per ell. Te poses dret, encens
1: sí,
0: el llum.
1: Sí, damunt el llit, això, sí, que pegues un botet per arribar al sostre.
0: No.
1: Desastre.
2: Però se l'enlina ja no te deixa dormir després.
1: Ja, però el moscard tampoc me deixarà. Vull dir, el maco s'adrenalina se me passarà.
0: Però, i la teva parella ho consent? Com ho dona, això? Perquè, clar, jo me'n record que vaig tenir una parella que feia el mateix que tu i no ho suportava. No.
2: Sentim els oients, a veure com us diuen.
1: Vinga.
4: Hola, Xavier. Hola. Oients de Xiu Xiu. Sí, els moscards, digueu-li com vulgueu, són odiosos, eh? Ara que és estiu, ara que ja els atendrem, comencen a fer xiu, xiu, xiu. No, xiu, xiu, xiu, ho feia altres que ho feia molt bé. Però ells no, ells fan aquest zzzz, que és terrible, eh? Se te para de vora l'orella, eh? I llavors el traves, el cerques, i estar allà 5 minuts cercant-lo per carregar-te. Evidentment, és un bitxo que m'agradaria que s'extingís. Eh? Jo som bastant ecologista, m'estim molt la natura, però els moscards les odi. Vinga, que tingueu un bon estiu i que n'hi hagi pots de mosquits. Adéu.
2: Sentia ara enviar algun dia, ell és un dels integrants de Cucorba, però Jordi, perdona, perquè t'he interromput, anaves a explicar això de què fa la teva parella.
1: No, s'aguanta. És que no hi havia molta més resposta, ja està. Haurà de conviure amb qualcú que ha de matar moscards al vespre.
0: No, ja està.
1: Pitjors coses s'han vist.
2: És a dir, sí. Precisament d'això, de què fa la seva parella... Bé, és un oient que té molta pipella i té una tècnica molt interessant, eh? Parau atenció, Sebastià.
5: Hola, Xiu Xiuers. Mira, sempre dic, m'encanta l'estiu, però és que sempre se m'oblida que quan arriba la calor, horror, tornen els moscards. De dia, encara. Però arriba el vespre, estàs cansadet, te fiques dins el llit, ja tot en silenci, sense el pitjor nou del món. Un moscard. Què fas? Bé, aquí és veure que som un poquet d'orell. Matar fins a l'altre un sol i un sol. Meam si s'adona, ho ha sentit, i s'encarrega ella de matar-lo. Que no se mou. Li dono un toquet, lo just, i ja està. Comença l'operació mata moscard. Encén el llum, i si no el troba, és capaç de buidar mig pot d'insecticida fins a convertir l'habitació en una autèntica càmera de gas. En fi, aquest petit drama dels estiuants.
0: No, mira, no, això no. Sí que és terrible. per jo, insecticida. Home, perquè t'ofegues...
1: És que ho deixes tot allà amb un perfum. Així sí que no te pot dormir.
2: No, home, és que mates, imagina't-te. Mig pot d'insecticida. Ai, mig pot d'insecticida. Que vol que t'ha dit? Jo m'estim més que me piquin un moscard.
0: Sí que és vera, però, que els moscards són gestos. Perquè tu te vas a matar i... Pam, se'n va.
1: Home. Has d'anar a poc a poc, tragues poc a poc.
2: En Jordi ho sap, m'engol, com s'ha matat un moscard?
0: Quina és la tècnica?
1: Tu el veus. Primer l'has de trobar, perquè una habitació no es pot trobar.
2: No, tu estàs dormint, i estàs dormint. Molt bé, encén el llum.
1: Encén el llum. Primer, observació general, perquè pot estar a qualsevol banda, que són petitons. I després és anar, o sigui, és atracar-te a poc a poc, silenciós. Vas poc a poc, i quan creus que estàs a una distància que... que ja pot anar bé... Pam! Iau! I fora.
2: Molt bé.
1: Ah, sí? Jo crec que no fa falta ser insecticida.
2: Talment un documental de Feli Rodríguez de la Fuente.
0: Perdona, com fas? En sa sabata, amb un llibre, en sa mà. I te quedes moscard esclafat a sa mà.
1: Exacte. I després el mires i li restregues encara més.
0: Ah!
1: I va, vinga.
0: I l'insultes.
2: Molt bé, és que ara sentirem gent que els odia de bon de veres. Més que en Jordi.
6: Bon vespre, vaja tema. Els moscards me molesten molt, molt, molt. Els odio, pobrets, però és que si només picassin, però és que és això, és que fan renou i no te deixen dormir i t'encalcen i te persegueixen i te molesten molt. No, jo si sento un moscard, com que ja sé que no podré dormir, tot d'una encenc el llum i me pas... a caçar-lo, a cercar-lo per matar-lo.
2: I
0: un altre que no pot dormir. Jo també a Bunyola hi ha molt de moscards tigre, que aquest
1: sí,
0: te mata,
1: anava,
0: no?
1: Això anava a dir, perquè abans no n'hi havia, no? O sigui, això varen venir fa uns anys i se varen quedar.
0: Sí.
1: I aquests són més punyeteros.
0: Sí. Mm-hmm. No, però no fan res, això ho he dit de bromes. Te piquen,
1: però són més ràpids i més petitons,
2: sí.
1: I molesten més.
0: Però a veure que són tigre, ens heu vist?
2: Sí.
0: A merda, se fan.
1: Però veig que vos molesta molt el renou, però vos és igual si vos pica.
0: Sí,
1: o sigui,
0: anem, això m'agrada d'una picada.
2: Que t'afiblin, els moscats per sescar, els turmells, els canells, és horrible.
1: Sí, és vera que un dinar, per exemple, que està ple de moscats i surts, arribes a casa i te pica tot, és horrible.
2: Sí, sí, no va gent bé. Però
0: no
2: bueno,
0: piquen gaire.
2: Quines paraules vos revenen quan parlem de moscats?
1: Tigre. Anava a dir.
0: Molèstia.
2: Bé, és que és molt divertit, perquè clar, s'ha dit cap...
0: Nosa,
2: sodi envers els moscards, ha anat increixent, d'acord? I ara començarem amb... Queden dos àudios, però ben forts. Per exemple, la Carme Ferrer de Formentera ha fet servir paraules com odiar, estampar, horrendos, espantosos, inútils, inoportuns, punyeteros, no tur fins estamperlós.
7: Hola, què tal? Parlant dels moscards, me cachis, el bitxet més inútil de la creació, més inoportú i més punyetero. Oh, els odio, perquè em deixen, bueno... Em deixen cridillada. I quan en sento un, no puc parar fins que agafo la sabatilla i l'enxampli. Allà on l'enxampli, allà es queda estampat. Oh, quins bitxos més horrendos, Déu meu. És espantós. I aquí a Formentera pues, n'hi solva bastants. I la veritat és que són molt, molt repel·lents. I ara comença. Ara comença la temporada perquè, a més, fa molta calor. I va ploure, hi ha molta d'herba... I van, bueno, van molt bons, però des de luego jo em molesten moltíssim. No som capaça si sento un que em dóna vol.

0: Jordi, si segueix l'opció d'1.
1: No jugarà massa 10.
2: No jugarà massa 10.
0: No mos hem de passar, tampoc.
1: Bé, jo no tinc creixent amb els àudios. Si abans era una persona que els odiava, punyeteres, inoportuns, inútils, els pensors, tant de bo existissin. Ara parlarem, sentirem l'àudio d'un oient que diu que no xerra de matar-los, ni d'estampar-los, xerra d'aniquilar-los. I no amb qualsevol cosa, amb lleixivet.
0: Ai, per favor.
3: Hola, sóc en Tomeu i la meva amistat amb els mosquits és nul·la. Quan comença l'estiu i me'n vaig a dormir i not que hi ha mosquits a la meva habitació, encenc tots els llums i comença a mirar a les parets a veure si tropen el culpable de fer el renovat aquest que fan i l'aniquil. Un dia, de fet, quan es tenia la roba, a un poal vaig veure molt de mosquits que feien cria. Vaig agafar un poquet de lejia i li vaig tirar per matar-los a tots.
0: Però, home, això ha d'estar tipificat com a delicte.
1: Home, imagina que després d'aquests moscats són els que van anar al vespre a encalçar-te i a fer...
0: Això és assassinat absolut.
1: Bé, escolta'm, són moscats. Perdona-ho.
0: M'agrada molt... ser prona.
1: Jo el defensaré en Tomeu. El defensaré.
0: No.
2: A mi m'agrada molt perquè no diu els amat, diu els aniquil.
1: Exacte, els aniquila.
2: Ell va un nivell més en band.
1: Bé, això, que moltes gràcies.
0: Exacte, gràcies, Tomeu, per aquest àudio, que, per cert, on eres? A la fira de Ram, amb el cotxe de xoc, perquè de fons se sentia una música...
1: Per mi era en el gimnàs.
0: Ah,
2: o la millor era comprar lleixiu.
1: O era el supermercat de comprar lleixivet.
0: No ho sé, jo ara pas pena que investiguin en Tomeu.
1: No, que aquest ser prona.
0: Ser prona, és que...
1: Ui, alerta. En Jim Gallagher, per ventura.
0: En Jim Gallagher. Bé, idò, molt d'ànims amb els moscars aquesta temporada d'estiu, que ja guaita, vull dir, ja guaita, no, ja és aquí pràcticament. I sí, ja són aquí els moscars. Molta paciència... Que bé, així és la vida, així és l'ecosistema, així és la naturalesa. Clar que sí, què hem de fer, si no? Que

0: La situació, operació Cendres Express.
1: És relaxant, és relaxant.
2: Una avaria ha deixat el cementeri municipal de Ciutadella sense forn crematori.
0: La qual cosa ha suposat que els morts han hagut de travessar l'illa per ser incinerats.
2: Ha passat aquesta setmana i fins a Maó els han hagut de traslladar.
0: Sembla ser que l'avaria es troba en el correcte funcionament que la temperatura del crematori hauria d'assolir i convé reparar-ho.
2: Els morts no esperen.
1: Ara sí, quan s'acaba això, ve la decadència.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Notícia d'última hora.
2: Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: Xiu, xiu.
10: Hola, què tal? Som aquí com a Martorell.

Amb boqueta, mira, pues sí que em fa molta il·lusió dedicar una cançó, però a les persones que més estim no els hi puc dedicar cap cançó, perquè, en definitiva, a jo també m'ha d'agradar la cançó. I he pensat dedicar-la al meu equip, als meus companys de Can Boqueta, que la música que més escoltam quan estem preparant les preelaboracions és música rock, sobretot d'ACDC. Claro, si me'n podeu posar una d'ACDC, jo m'agradaria molt la cançó Shock to Thrill, ¿vale? Perquè aquesta cançó Shock to Thrill està a la banda sonora d'Iron Man 2 i claro, aquesta cançó sona un parell de pits en el dia quan necessitàvem accelerar el ritme. Així que ACDC per meus companys de Can Boqueta. Moltes gràcies.

0: dedicada en les que necessiten ritme per fer feina. No és el nostre cas.
1: Bueno, no, també una mica de ritme sí que necessitem.
0: Sí que és vera, sí que és vera. Ja sabeu com els podeu enviar totes les vostres dedicatòries. En el 646-93-45-01. I atenció, sabíeu que hi ha un grup de persones en el món que pensa... Espereu, que no puc riure. No puc riure llegint això. Que... Si diuen aquestes persones que si beus alcohol a Eivissa no tens ressaca.
2: Però, a veure, no entens pas fet de ser a Eivissa.
0: No ho sé.
1: Teories per tot. I per tot i per tothom. Hi ha tres teories esteses i compartides per molta gent. De fet, el compte de TikTok Only Eivissa n'ha fet un recull.
0: O sigui, això surt a TikTok.
1: Exacte. No,
0: mem,
1: això és rumorologia. Hi ha gent que diu que si vas a Eivissa no tindràs ressaca, d'acord? Per X o per Y. Però hi ha coses... Hi ha gent que deia que és aigua màgica, que té propietats curatives, que es vedrà, fa que les teves sals minerals no tinguin ressaca.
0: Per favor. Bé, des d'aquí...
1: Saps que són dois?
0: Sí, ho desmentim, totalment.
1: Evidentment. Bé, hi ha un compte d'Eivissa que n'ha fet un recull i és això.
0: Oh, demà.
3: ¿Por qué se dice que en Eivissa nunca vas a tener resaca? Y es verdad eso. Pues bien, algo de realidad tiene, pero no es por lo que dicen que el agua sea mágica o que es una isla poderosa y te quita la resaca, no. No tiene nada que ver con
4: tiene
3: eso.
4: Tiene tres simples motivos. Primero, el alcohol que te ponen en la discoteca suele ser más premium, con mayor destilado y menos impurezas.
3: Segundo, que el alojamiento lo solemos coger bastante alejado de la discoteca, es decir, que acabamos andando un ratillo antes y después de la discoteca, que eso nos viene muy bien para bajar.
4: Y el tercero más importante, que solemos beber mucha agua. Como hace bastante calor y estamos en una isla con bastante humedad, solemos beber muchísima agua mientras estamos en la discoteca antes y después.
2: És experto en Eivissa, eh?
0: Lògica fiestal. Això diu, això.
1: Bé, poden dir com es pregeix això?
0: Un doi.
1: Un doi com una catedral. Exactament.
0: Oh, Déu meu.
1: Amem,
0: I si... això la gent ho veu.
1: Jo vull pensar que sí, però per aventurar hi ha gent que no. No sé què en penses tu, Jordi.
2: Mira, ja de primera, és lo de l'alcohol que és més bo. I no depèn de lo que paguis tu.
1: Ah,
2: o sigui, m'ho diràs que per Barcelona no hi ha alcohol bo. No, no, no. Quina tonteria.
0: A Eivissa i a la Xina popular.
1: Evidentment.
2: És que bé...
1: I depèn de lo que pagues.
2: I dels hotels, també. I de...
0: No, és que...
2: I demà a Barcelona també pot agafar un hotel fora, no?
0: És que
2: no sé. Però és que Eivissa...
0: No, però no comptes humitat. Humitat te fa beure aigua.
1: No sé, jo visc a Mallorca, que també hi ha humitat, i t'he de dir que qualque ressaca dolenta passada.
0: I tanta.
1: Bé, en qualsevol cas...
0: Ai, Déu meu, et...
1: Les ressaques...
0: Quin mal pescar, i no són crosteres.
1: Les ressaques, en realitat, vos ho diré, justícia divina. Els experts adverteixen que consumir alcohol és sempre un perill i que l'endemà en pagues les conseqüències. Això no obstant, hi ha tot un seguit d'aliments per combatre aquest malestar generalitzat causat pels excessos. I avui vull jugar amb altres.
0: Amb altres?
2: Sí. A veure.
1: Un joc,
0: no
1: un joc.
0: No me'l facis tenir ressaca.
1: Això en sé més que tu.
0: Jo en sé més que tu. Me'ls agrada, jo en sé més que tu.
1: Pregunta. Quants d'aliments o begudes podeu dir que són bons per combatre la ressaca?
0: Ja en puc dir... Dues.
1: Dues.
2: Tres.
1: Tres.
0: Lideix.
1: Quina, jo un poc més, home.
0: Ah, hi ha quatre.
1: Penseu que jo en tenc 15 d'apuntats.
2: 15?
1: Evidentment, aliments per combatre la ressaca, basta que tampoc importa filar gaire prim. Són aliments que són sans, és a dir, que són...
0: Val, 4.
1: Que tenen aigua, són nutritius. 4.
2: 5.
1: 5.
0: 6.
2: Ara sí, li deix.
0: D'acord, vinga, va.
1: 6, Jordi, vinga, 7.
2: No,
1: bé. Ines, 8. Vinga, 8. Ines, 8.
0: D'acord. Aigua.
1: Aigua.
0: Fruita.
1: Aigua, que lo pots petit, diuen, eh? Fruita. Molt bé.
0: Menjar així, no.
1: No el tenc aquí. Segons els experts, no, tot, no el tipifiquen.
0: Pasta.
1: Arròs. Arròs blanc o pasta, molt bé, sí, sí. Entendres.
0: Herbassana.
1: Herbassana no me surt.
0: Llimonada.
1: Bé, suc de fruita, bé, t'ho donen per bo, 4.
0: No ho sé.
1: Ves una mica més
0: pizza.
1: Enllà. Pizza, no, però bé, jo t'ho dic que sí, que va bé.
0: Tot això a lo que menjar, si tens
2: ressaca. Li dones la pizza com a
1: bé? No, li dono, tens raó, perdona, 4, va.
0: No ho sé, Jordi, ajuda'm.
2: Puc ajudar?
1: Sí.
2: Sempre han dit sou.
1: Sou, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Sou és com és típic.
1: Jo no havia sentit mai això de sou, però...
0: Tu tampoc.
1: Jo fa... Oi. un ou.
0: Jo sempre que tens ressaca...
2: Però sempre hi havia com el mític del batut, així, en sou.
0: Sí. Jo demà en menjar xines, i no vaig de bromes.
1: Mira.
0: Bé, ja
2: bé, hi ha gent que va a la gelera i agafa el primer que troba, ja.
0: Sí.
1: Molt bé, més.
0: La pasta diuen que va molt bé. Inés. No ho sé, Xavi.
1: Inés, pensa un poc que estàs concursant, jo en sé més que tu.
2: La tomàtiga.
1: Tomàtiga.
0: Lletuga.
1: No, lletuga tampoc, però bé, segur que va bé. Va, pensar una mica més. Brou.
2: Ostres, brou.
1: Bé, sí,
0: sopa,
1: bé.
0: Sopeta, m'agrada. Fideus.
1: Fideus, sopa suau...
2: fideus són pasta,
1: sí.
2: No?
1: Exacte.
0: Iogurt.
1: Iogurt.
0: Kèfir.
1: Iogurt natural, set, en falta un.
0: Uf.
2: Ceba, ai.
1: No.
0: Llenties.
1: I llenties, no.
0: Llegums, cigrons.
2: Més alcohol.
0: Faves.
1: Tampoc.
0: Cervesa, diuen.
1: Cibada. Cibada surt, eh?
0: Cibada.
2: Cibada, idò, vinga.
1: Va, 8. Idò, molt bé.
0: Molt bé, hem guanyat.
1: Aigua, begudes amb electròlits, o sèrum oral, aigua de coco, brou o sopa suau, suc de fruita, millor no massa àcid, infusió de gingebre o menta si teniu nàusees. Torrades, pa, guilletes salades, plàtan, arròs blanc, ous, cibada, fruita seca, cindri, meló, taronja o kiwi, llegum natural, brou, pollastre, gingebre.
0: Molt bé.
2: Uau.
1: Bé, ja. Què vols per a això?
0: Jo és que ja no tens ressaca, et som molt...
2: Exacte, no ho necessitem.
0: Soc gran, ja.
1: Tindries més, en tot cas.
0: Ja, però això no va que el qual...
1: D'ençà que fa el feina B3.
0: Exacte. No, no, és bo, perquè és el qual no és bo.
1: No és bo.
2: Aquí no tenim ressaca, cap dels tres,
1: noi. Exacte.
0: I vosaltres tampoc no hauríeu de tenir.

0: TV3 Ràdio és participació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Continuem a Xiu Xiu en el canal 2 d'IV3 Ràdio, perquè se fèiem a IV3 Ràdio. Podeu veure el partit de la selecció espanyola de futbol femení. Fantàstiques. Veure, sentir.
1: Perdona. No sabia si IV3 Ràdio se veia modernitzat tant.
0: És que, perdona, ell...
1: Joca. És que, perdona, no, sí, Inés, és com si diu... No ho sé.
0: No, tens raó.
1: És veritat que ho descriuen molt bé els companys, però sí, no ho sé.
2: Tanques els ulls i t'ho imagines.
1: Exacte.
0: D'acord.
1: No, però nosaltres
0: som aquí, xiu-xiuetjant. D'acord? I qui xiu-xiuetja amb la gent del carrer normalment? Idò, en Juanmi.
1: Això sí.
0: En Juanmi Mas. I en Juanmi, darrerament, li ha pegat per ser com se diu? L'escuder del bon periodisme.
1: Exactament.
0: I demana a la gent notícies perquè... contestin si creuen que són verdaderes o falses aquestes notícies. Diu en Juanmi que la primera notícia que ha plantejat és sobre el fet de dormir. I mos demana, quantes hores dormiu cada dia, vosaltres?
1: És una pregunta que mos fas.
0: Sí.
1: Jo entre 7 i 8.
2: Jo intent 8, sempre.
1: Sí. Són senyors,
2: no, ja estic nerviós.
1: Són senyors. És vera?
2: Sí. Si
0: ja sé que en dormiré,
2: dormiré 7, ja me poso.
0: És vera?
2: Sí.
1: I calcules, eh?
2: Sí.
0: Jo no ho calcul, ja.
2: Ja ho miro.
1: Jo, com que normalment m'acolc damunt les 12...
0: Sí, jo també.
1: Ja l'endemà, segons hora que m'aixec...
0: Jo és que depèn de la setmana. Ara, per exemple, aquesta setmana m'he colgat a la 1.
1: Uep.
0: Sí.
1: I m'he fet fil a la 1, tu.
0: Miro tele.
1: I que mires la tele.
0: Sèries.
2: Sí. Quina sèrie?
0: Ara, darrerament, he mirat Girls.
1: Girls?
2: Ai, no sé quina
0: sí,
2: és.
0: Sí, una mítica.
1: O sigui, aquí hi ha tot a l'espais.
0: No. És igual, deixa-ho anar. No estic aquí per contar la meva vida personal, sinó... Bé,
1: bueno,
0: sí,
1: ara,
0: bé,
1: sí, la fas tard.
0: Exacte. Jo també entre 8, 9 o 10 hores en el dia, doncs.
1: A veure, hem de dir que són senyors aquí.
2: Obre, home, ja que...
0: Ningú d'aquí té fills, i això es denota.
2: I ja que xerrant de la teva vida personal, quin concert vas anar a veure tota sola un dia?
0: No, això no ho diré mai.
1: El Jordi acaba de treure.
0: Això no ho diré mai. Això és un tema que ja vos vaig dir en directe que no vos ho diria.
2: Ja està, volíeu sortir.
1: Margaret Thatcher dormia 5 hores cada dia.
0: No m'ho fa.
1: En Jordi tenia de mal humor.
0: Que vol que te dic?
1: Mal sofrit.
0: És que... És a dir, què vol dir? Que si dones manco, ets millor en la teva feina, etcètera.
1: No
0: crec que ens al contrari.
1: Era una dada que
2: t'has d'aixecar a les 4 de la matinada, dutxa freda sí.
1: I llegir i meditar, que això és el que fan els gurús d'internet.
2: Exacte.
1: Ei, que llei. Ja,
0: no mos hi trobaran a nosaltres. No, a veure ben què diu la gent del carrer.
3: Bon dia, com estàs? Només te volia demanar quantes hores has dormit avui. Mira quina pregunta més fàcil.
4: Ho he d'ell, 6 només. Sí,
3: i te basten?
4: No, jo m'agrada dormir a 8 o 9.
3: Has dormit bé?
5: No.
3: No has dormit bé. Quantes hores dorms en el dia?
5: 6 o 7 com a molt.
3: Quantes?
5: 6 i mitja.
3: 6 i mitja. Te basta?
5: No.
3: Normalment, quan dorms? Quin temps dorms?
5: Pues 6 i mitja, 7, la veritat. Però bueno, hi ha dies que se pot descansar un poc més després.
3: I sola baixa, arriba ja ses piles una mica descarregades o aguantes bé?
5: S'ha d'aguantar bé, però hi ha dies que he de fer qualque cafetó.
3: A les dues de sola baixa pega xubec.
5: Sí, molt.
3: Quantes hores creus que haurien de dormir?
5: O més les 8 que m'ho recomanen.
3: Però tu un 7 ja aniries bé?
5: Sí. Qualque vegada que he arribat 7, 7 i quart ja m'ha anat bé.
3: Quantes hores has dormit avui?
6: 9.
3: ¿Sueles dormir lo mismo siempre?
6: Siempre.
3: 9 hores, está bien.
6: Más o menos.
3: Sí. Muchas.
6: Bueno, por el trabajo que hago es necesario tener una buena hora de descanso.
3: ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas?
6: Soy chef de cocina.
3: Vale, entonces necesitas estar mucho tiempo despierto.
6: Bastante, sí.
3: Esa cosa que des con la cucharita a la cazuela y piensas que están llamando a alguien.
6: Exactamente,
3: ¿no?
6: Te levanta ahí con el click del campanillo para llamar las comandas, estás todo el rato ahí pensando.
3: Entonces tienes un trabajo muy intenso, pero luego descansas bien.
6: Exactamente, sí. Ahora me voy a entrenar para aliviar un poco el día.
3: Muy bien. Sí, se te ve que aparte de cocina también, ¿no?
6: Sí.
3: Haces deporte, ¿no?
6: Sí, bailo breakdance.
3: ¿Creus que en 6 hores molt basta? ¿O te basta tú?
5: No, bueno, a mí me basta, pero reconec que a lo mejor faría falta una horeta más.
3: Si no baixa, ¿tens les piles descarregades o encara aguantes?
5: No, aguant fins a la hora d'anar a dormir.
3: ¿Y a quina hora te'n vas a dormir més o manco?
5: 6 i mitja, 12.
3: Així mateixa. T'agradaria anar-te'n a dormir més prest, però no pots perquè sempre passa alguna cosa?
5: Sí.
3: Una xerrada, una sèrie, una preocupació...
5: Estudis...
3: etc. TikTok, que també és mòbil.
5: Jo xarxes no, però temes de... o estudis o...
3: Perquè també estudies ara.
5: Sí. No, i en pastilla, 7 hores.
3: Ai, la pastilleta.
5: La pastilleta.
3: La pastilleta ajuda a dormir o ajuda a no despertar-se?
5: Sí, ajuda a dormir i despertar-se a les 3 del matí.
3: Ai, clar, fa un a favor i un...
5: Llavors t'has de posar a llegir un poc...
3: Les preocupacions, els nervis...
5: No, preocupacions no, gràcies a Déu.
3: I doncs les girafes no en tenen cap. No. Que hi ha una notícia que diuen que les girafes dormen entre mitja hora i dues hores.
5: En sèrio?
3: Sí. I estan ben bé. I han crescut molt.
5: Jo no he crescut.
3: Pensa que aquesta notícia és falsa o verdadera, això que li he dit ara de les girafes.
5: Hombre, jo crec que és falsa, crec.
0: Diu que és falsa la senyora de la pastilleta. La pastilleta és clau per dormir a vegades. No.
1: No, home, sí.
0: Jo prenc melatonina, que és una herba natural que s'ajuda a dormir.
1: Però això és com una camomila o una canxila. Vull dir que no ha de mester recepta.
0: No, però sí que és vera que he notat quan llegeix que abans de dormir no estic en vermòbil, que descans el doble de millor.
1: No, és claríssim i ho diuen. No, jo no, jo amb aquest mirril, jo fa fatal.
0: Fatal. De matí...
2: Jo també, mira.
0: No, no m'estranya que després estiguis cansat tot el dia.
1: No estic cansat mai, jo.
0: Ah, no.
1: però és ben vera que és el llum blava que diuen... De fet, ara se'n parla d'una nova tècnica que diuen que és el biohacking. I què és, direu això? Què és això, direu? Idò. Diuen d'enganar el teu sistema biològic perquè el teu cos s'adapti més i millor a les hores de son naturals.
2: I com se fa això?
1: Per exemple, en lloc de llum blava, llum vermell. I tu m'hi Xavi, però per què ha de saber-me? Jo diré, Jordi, no en tenc ni idea.
0: Mira, jo una vegada m'he posat una bombilla de color vermell perquè jugava... Bé, era una bombilla d'aquestes que pot controlar amb el mòbil i li vaig dir a la persona que m'ho posava, lleva això que me sento una gallina. Que els hi posen llum vermells perquè fa inous. O sigui que... Bé, en Juanmi ha demanat a veure mem... Sí, penseu que el fet de que les girafes dormen una mitjana de menys de dues hores en el dia és verdader o fals. Vosaltres què en penseu? Les girafes dormen una mitjana de menys de dues hores en el dia, verdader o fals?
1: Verdader.
2: Jo diré verdader, també.
5: No me preocupa molt les girafes, la veritat.
3: Ha dormit molt avui?
7: Sí, bastant.
3: Quantes hores?
7: Sí, pues no sé, de les 12... A les 7.
3: 7 horotes?
7: Més o manco.
3: I més o manco dorm el mateix, sempre?
7: Sí, més o manco.
3: Quan pensa que s'ha de dormir per estar bé?
7: Quan diu?
3: Quan de temps s'ha de dormir per estar bé?
7: De 7 a 8 hores.
3: I més o manco dorm això?
7: Sí, més o manco, sí.
3: I si dorm 6 ja està... ja és diferent?
7: Sí, no, també estic bé, sí.
3: Molt bé. I doncs les girafes dormen entre mitja hora i dues hores?
7: Està bé.
3: Com ha dit una senyora, jo no m'importa, però també és vera.
7: Està molt bé.
8: Yo soy muy poco de dormir, pero mi media normal está 5 horas y media máximo.
3: ¿Te basta?
8: Me es suficiente. Sí, sí. Sí, porque las duermo, descanso.
3: Son 5 horas y media, pero bien dormidas.
8: Bien dormidas, descanso.
3: No te despertas, es vespre.
8: No, no, una vez que me despierto ya me tengo que levantar, aunque de vez en cuando, como decimos en mi tierra, me echo una cabecita del carnero, ¿eh? O sea...
3: Ah, això sí, o se lo baixa després de dinar.
8: Sí.
3: Fa soreta, que dient també.
8: Eso es, fa soreta.
3: Tu també dorms més o manco, això?
9: Jo no, ja som dormidora, jo a 8 hores, sí.
3: I te deixa dormir, no te desperta?
9: No.
3: Fan bones, fas cafè tot sol...
9: Sí.
3: No te necessita per aixecar-se... No per fer cafè, evidentment tothom se'l fa tot sol. Me refereix que no necessita tenir la teva companyia aquestes dues primeres hores del dia.
9: No, faltaria més, jo et sagrat, per això.
3: Això és... No, i no embossis?
9: No embossis, què vol dir? No.
3: Deixa'm dormir.
9: Deixa'm dormir, tranquil·la. Sí.
3: I tu no fas renou, eh?
8: No, leer, escuchar música...
3: T'agrada aprofitar aquestes primeres hores del dia, no?
8: Me gusta mucho la sensación de que las estoy viviendo. No que estoy tanto tiempo dormido que me parece... Sí, que es necesario para el cuerpo y para la mente, pero también son horas que no vives, o sea, que...
3: ¿Cuántas horas dorms?
9: Normalmente 7 o así.
3: Sí? Està bé, no?
9: Sí.
3: Diuen que 7-8 és...
9: Sí, más o menos, sí.
3: Te basten...
9: No,
3: dormiries més. I se la baixa després de dinar? Tanques un poquet els ulls o no?
9: Me da tiempo, sí. Si no, no.
3: És el millor moment, eh?
9: Sí.
3: El moment que perds la consciència. Dius...
9: Sí. Hay veces que sí, pero otras veces no. En la medida de lo posible, si quiero dormir, si está.
3: I hi ha una notícia que diu que les girafes dormen entre mitja hora i dues hores, com a molt, durant el dia. També fan com tu, fan horeta. Però fan 10 minutets, perquè com a molt dormen dues hores en tot el dia. Penseu que aquesta notícia és verdadera o falsa?
8: Jo crec que
3: sí. Una girafa?
8: Una girafa.
3: Una senyora m'ha dit, jo que m'importen les girafes, dic, tens raó, però...
8: Por el metabolismo que tiene la girafa, por la altura, por la circulación de la sangre para el corazón y todo, yo creo que puede ser verdad.
3: Ei, ostres, és un entès en girafes.
8: Porque desde la distancia que tiene del cuello para mover toda la sangre el corazón necesita mucho más esfuerzo y yo creo que se han adaptado a dormir casi de pie, vamos a decirlo así, ¿no?
3: Té molt de sentit el que diu. Pensa igual.
9: Jo, la veritat, no en tinc ni idea. Però jo crec que... No crec que li hagin de bastar per lo que és el seu tamany corporal.
3: Jo penses que podria ser fals, aquesta notícia?
9: Sí. Així, però,
3: com que tu dones 8 hores i mitja, clar, deus dir.
9: No està d'acord.
3: Exacte. Idò, la notícia és verdadera. Les girafes només necessiten dormir entre mitja hora i dues hores en el dia.
8: Pues mira.
3: I té molt de sentit el que diu.
8: Sí, yo, mira, así como sé también, por ejemplo, que es mi mundo, ¿no? Los pájaros, la ornitología, que los vencejos, las golondrinas, parte de su cerebro lo dividen, están en alerta y otra duermen en el aire y no necesitan, como nosotros, dormir intensamente, no se posan para dormir. Pues yo tenía como concepto de la jirafa y... que necessita mucho esforzo el corazón.
3: Ara entenc per què se va enamorar d'aquest senyor, perquè és una persona interessant, no?
9: Sí, sobretot perquè jo com a persona que he estat docent tota la meva vida, m'agrada... Que...
3: Mestre, sí.
9: M'agrada...
3: Que sigui curiosa.
9: Que sigui curiosa i que tingui una inquietud per aprendre i per compartir el que sap.
3: Molt bé, que guapo.
0: Que bonic, aquesta parella, que el senyor ho sabia tot, eh?
1: Sí,
0: ha topat
1: sí.
0: Un parell de biòlegs en Juanmi i, efectivament, diuen que les girafes, almenys activar-se 2-3 hores de dormir de dretes, beníssima.
1: I més dreta, no sabien això. Bé, no sabien ni una cosa
0: com
1: ni s'altra.
0: Com els cavalls, que dormen de drets.
2: Sí, mos aniria bé, nosaltres.
0: Jo m'aniria bé, seria pràctic.
2: Fas una pausa, te quedes dret a qualsevol banda i te dones
0: mitja horeta
2: i ja t'has cansat. Ara
0: no, perquè estic asseguda.
1: I ja està, fora. Els japoneses fan un tipus de migdiada que ve de becadeta, becaina, que no record quin nom era, té un nom molt concret, que dormen durant segons, és a dir, minuts, així com assegut a la feina i després continuen fent feina.
0: Ai, per favor, això no és vida.
1: Bueno, ja, quedar-me dormit aquí una estona te...
2: Sí, ja te quedaries per la resta del programa.
1: Sí, ja.
0: En Juanmi també ha demanat per una altra notícia i diu que Formentera és l'únic lloc de les Balears on no hi ha semàfors. Això anem a veure si és verdader o fals, però primer sentirem els testimonis a veure si heu travessat mai en vermell.
3: A Palma, com ho veus, el tema de semàfors?
5: Bueno, n'hi ha bastament, si mateix.
3: Sí. Si un dia has dormit poc, travesses en vermell qualque vegada i dius, ai...
5: No m'ha passat, però bueno, supos que m'ho pot passar a qualque moment si vaig despistada.
3: Alguna vegada s'ha travessat en vermell com aquestes dones?
5: Jo, la veritat, tot el rato.
3: Sí?
5: Vermell, taronja...
3: I per què ho feien? Perquè frissam?
5: Sí, jo és que, bé, m'acabo de mudar a Mallorca, però dut 5 anys visquent a fora i és algo molt normal.
3: On vivies?
5: A Nova York.
3: Molt
5: I
3: bé.
5: I a Nova York ja la gent va go, go, go.
3: Ja, que...
5: ja m'he acostumat, ja torno aquí ja amb la cultura mesclada i ja, pues, sí.
3: Sí, allà fan el triple de via, tothom va es doble d'estressat.
5: Però allà, fins i tot, si creus en vermell, els cotxos s'aturaran per deixar-te passar. Són molt pacífics.
0: Nosaltres, jo, la veritat és que aquí crec que hi ha la cultura de no travessar en vermell. Vosaltres com penseu?
1: Home.
2: I més si hi ha
0: una bona cultura.
2: Sí. I més si hi ha una família de vora, nins.
1: Això sí.
0: Exacte, jo sempre m'afix. T'atures,
2: dius.
1: Sí. I si no t'atures i passes, sempre hi ha nins que diuen, mira, sí. Ha travessat en vermell.
0: Sí, és vera.
2: Però és vera que aquí hi ha més cultura. Jo, per exemple, vaig anar a... Bé, vaig passar per Barcelona fa poc, perquè havia d'anar a Andorra, i la gent passava i jo, ai, què fa? Està boig?
1: I després passa una cosa, que on pas de vianants, en què no hi ha semàfors, si tu deixes passar a qualcú que és d'aquí, no te diuen res. Però si deixes passar un turista, una llança a favor dels turistes, és que te donen les gràcies com si els hi perdonessis la vida. Quan els deixes passar.
0: Perquè ningú s'atura.
1: Es diuen, van així...
0: Jo per turistes no m'aturo. Thank you, he de dir. Bé, Formentera ets un lloc de... És broma, ja.
1: No, no.
0: Una cosa... Si és un pas de vianants, la legalitat és aturar-se.
2: Exacte. Faltaria més. Allò és com Tailàndia, no? Que no s'atura ningú. Vull dir, has de creuar, sí, i tu veuràs.
1: Bé, sí, guanyaràs cotxe, segurament, o la moto, però...
2: Sí, però no, has d'esquivar.
0: També
1: s'ha
0: d'anar alerta, sempre. Tot i que el semàfor estigui en verd, en vermell, sigui un pas de vianants, s'ha d'anar alerta. Formentera ets un illot de les Balears on no hi ha semàfors? Verdadero o fals?
2: Mentida. A Sant Cervera tampoc n'hi ha.
0: A Bunyola tampoc n'hi ha.
1: Verdader, és a dir, no hi ha semàfors a Formentera.
0: A veure?
2: Però s'ha unit lloc.
10: La meva cosina viu a Formentera. Diria que és verdader.
3: És verdader, no tenen cap semàfor.
10: Sí, sí. M'ha passat qualque foto allà i com que tot el que m'explica de sa vida allà m'imagino sense semàfors.
3: És increïble, perquè, clar, tu vens de Nova York, ets a Mallorca, però és que a Formentera ja és una altra.
10: Sí, m'ho imagino com a més... no superabandonat, no? Però molt natural, molt verge. I els semàfors no pinta.
3: Formentera
10: no,
3: val la pena per anar 3-4 dies, val
10: ja està, molt. I ja després te tornes.
11: No n'hi ha cap.
12: No n'hi ha cap. No, una cosa que no sabia. Avui, diuen, no te costaràs si aprendre una cosa massa. Avui ja n'he pres una.
3: Exacte.
12: Sí, fantàstic.
3: Els semàfors de Palma, pensa que n'hi ha molts o normal, a una ciutat?
12: Normal, una ciutat molt massificada de cotxes, n'hi ha a la força.
3: Sí. Alguna vegada ha travessat el carrer amb el semàfor en vermell?
12: Mai.
3: Mai?
12: Mai. Mai, perquè tinc poca visió i espero quan me toqui jo.
3: Encara que no vingui cap cotxe?
12: No, espera.
3: Clar, si té poca visió, igual no el veu.
12: Espero que me doni la senyal. M'agradaria molt que els semàfors tinguessin també una veu que te digués...
3: Que estiguessin tots sonoritzats.
12: Ahí està, pacient com jo, que té poca visió.
3: Però n'hi ha pocs.
12: N'hi ha molt pocs,
3: Crec que n'hi ha la plaça Espanya, no?
12: Sí. I quan sense pol·lució se tapona el que és l'altavó i ja no funciona.
3: Sí. Estaria una cosa fina, no? Sí. Un pip-pip a tots i ja bastaria.
12: Sí, això ja bastaria, exacte, correcte.
0: I de molt important aquesta reivindicació que fa aquest senyor amb poca visió. És molt important que els semàfors, no són tots els que ho tenen, però sí que tenen aquest senyal, aquest pip que avisa a les persones amb poca visió, a invidents, a que poden o no travessar, i és important que tots ho tinguin, faltaria més.
1: Per tant, d'aquí faim la reivindicació, d'on et veuen aquest senyor, arroba, imagino que semàfors és competència dels ajuntaments?
0: No,
1: competència municipal,
0: desconsell. De carreteres, sí. Però, en tot cas, Formentera ets un illot de les Balears on no hi ha semàfors, verdader o fals? En Juan mi diu que és verdader, però jo... Crec que en l'estiu en deuen posar d'aquests mòbils.
2: Pot ser.
0: A qualque rotonda, que n'hi ha moltes.
2: Però és vera que per la gent de ciutat, això de que no hi hagi semàfors, pot xocar. Perquè jo que estic a Sant Cervera, quan vaig anar a Palma, jo els deia, jo amb els meus amics de Sant Cervera, a cada millor n'hi havia uns, i quedàvem en els semàfors. I on quedàvem els semàfors?
0: Clar,
2: tu diries això a qualcú de Palma.
0: Sí. No?
2: I deia, però com que quedàvem els semàfors, què vol dir això? I no, si n'hi ha uns, pues, ja, mira, era
0: ja,
2: el lloc.
0: Ja sentiu que avui en Juanmi s'ha tirat a la piscina amb el debat de verdader o fals. I ara ha encetat un debat, que jo crec que és el debat més debat de la història. I si no, escoltau, la cosa va de pizza.
13: Sole pizza, amore, tu pete, sole pizza, amore, tu pete, sole pizza, amore, tu pete,
0: quin és el debat de la pizza més debatut de la història?
1: Home, jo diria el tema de la pinya.
0: Correcte. Pizza, la pinya, sí o no, Jordi?
2: Mai.
0: Mai, eh? Uf,
1: mai radical. Diguis mai, però jo també diré que no, rotund.
0: Jo diré que sí.
2: Ai, Déu meu.
0: M'agrada. M'agrada la mescla de dolç i salat. M'agrada la frescor que hi aporta. M'agrada.
3: T'agrada la pinya?
14: No, m'agrada, m'agrada, però no, a la pizza no. Concretament a la pizza no m'agrada, però m'agrada.
1: És una cosa que...
2: Coherent. És coherent, aquesta persona.
1: Exacte.
0: Però per què tan també... radical, Jordi?
2: Jo és que som molt bàsic. Jo, pizza margarita.
1: Ah, margarita, a més a més.
2: Ets pura, ets italiana, és la que s'ha inventat a Nàpoles.
1: És que tu ets mig napolità, eh?
2: Sí, més o menys.
1: Jo t'he dit que m'agraden les mil virgueries com a pizzas, pot posar el que vulguis, però no podis ni cap fruita.
0: Cap fruita.
1: No. Jo me puc menjar una pizza de pesto.
0: Amb patates fregides.
1: Bé, no tant.
0: N'hi ha que duen patates fregides.
1: Que menja, me la poses davant.
0: Salsitxa.
1: Un dia com avui en aquesta hora i la menjaria. Però bona. No ho sé, en pinya no.
0: Sou molt delicats, veig?
1: No tant. En Jordi, que és napolità, menja margarita. Ara, i el Jordi. El Jordi.
2: El Jordi.
3: Pensa que això és verdader o fals?
12: Fals.
3: Això és fals. Però a Itàlia és que no... Això de posar pinya a una pizza.
12: Sí.
3: A vostè li agrada la pinya?
12: Sí, m'agrada la pizza, però no a la pizza.
3: A la pizza no la demanaria.
12: No.
3: Ah, una pizza amb pinya, no.
12: No, però que no... Que no hi diu.
0: No hi diu, no hi diu.
1: Ho va dir molt clar,
0: amb, amb una paraula.
1: És molt millor que això, troc que no hi diu, és i més, ja està.
0: Exacte. És que en Juanmi ha explicat que Itàlia ha aprovat una llei que prohibeix servir pizza amb pinya en els restaurants turístics. Jo crec que això és fals com una casa.
1: Jo també ho trobo. No,
2: seria bastant preocupant.
0: És discriminatori.
2: Jo no m'agrada, però tampoc faria tanta cosa.
1: Pots una llei simbòlica.
2: Cadascú que faci el que vulgui.
0: Jo crec que és fals.
2: Si, vol, si gent se vol equivocar i demanar amb pinya, que ho faci. No passa
1: res. Epa, escolta-la.
3: Es falsa, realmente tiene que ser falsa, porque al fin y al cabo la piña es un alimento nutricional también que sirve para muchas cosas. Hay muchas cosas que te hacen mal, hay cosas que te hacen bien, según el organismo de la persona.
11: Pero esa piña no te fa mal.
3: No, qué va, no. Yo soy sudamericano y en mi país se consume mucha piña. Es más, mi esposa consume piña en la mañana, se come su pedazo de piña. Claro, sí. Sí.
11: ¿Y en las pizzas también? ¿O fois? ¿Le posao piña a esa pizza?
3: Bueno, yo en la pizza, cuando en verdad he comido pizza, pues la pido normal, pero sin piña, ¿no?
11: Hay gente que dice que eso es ilegal, por eso a Italia no les agrada que se le pose piña a esa pizza.
3: No, aquí obviamente pues sería un error disminuir la pizza, porque ya te digo, la piña es un alimento, es una fruta, que obviamente lo podemos consumir los seres humanos, las personas que en verdad estamos bien. Pero para mí sería una locura de suprimirla, porque hay muchos agricultores que viven de ese producto.
11: Com anam? Ai, m'agrada aquest cabell així, color bugambília.
15: Sí, vermell. Sí.
11: Li volia demanar una coseta. És divendres, normalment, és dia de pizza.
15: Antes sí, ara no tant.
11: Ara no tant, per què? No s'han de cuidar un poc.
15: Sí.
11: Molt bé.
15: No
11: I sé. La pizza de què li agrada? De què ha de ser una pizza perquè li agradi, normalment? Si em menja, el dia que em mengi.
15: Sí, que dugui formatge de cabra.
11: Molt bé.
15: M'agrada molt.
11: Una quatre quesos, quatre de quatre formatges.
15: També és bona, sí. També és bona, sí.
11: Té aquest formatge que a molta gent no li agrada, però sí, que és més fortet.
15: És bona.
11: Estic d'acord.
15: Molt bé. Sí.
11: I la pinya, la pizza?
15: També m'agrada.
11: I en també?
15: Dàtils també.
11: Jo en dàtils també m'agrada, sí.
15: Sí.
11: N'hi ha una que es diu datilera, sí.
15: Sí.
11: Aquest contrast, no? De...
15: Sí, salat està molt bo.
11: I ha sortit una notícia i jo vull que me diguis si és vertadera o falsa. Podria ser vertadera o falsa, damunt la pizza. A Itàlia volen prohibir la pinya a les pizzas a zones turístiques. Pensa que això és vertader o fals?
15: Jo crec que és vertader.
10: És només a les zones turístiques?
11: Sí.
10: Jo crec que això deu ser fals.
1: Idò,
0: clar que sí, jo crec que també és fals, o no?
1: Sí, home, és que no seria just.
0: Escolta, aquella senyora que li agraden els dàtils, el formatge de cabra, ben triades, aquestes pizzas.
1: Formatge de cabra...
0: Que se senté bongú, no com altres, que deix que no se pinya.
1: Inés, tu menjaries una... Bé, ara, per l'amor de Déu, una pizza amb formatge de cabra i pinya?
0: Sí, per què no? És una bona combinació. Ara, per exemple, vosaltres anau a una primera cita amb una lota, d'acord? I anau a una pizzeria, la Tagliatella. Allà se tenen moltes cites. D'acord? I
1: això
0: la
1: nota
0: vos agrada. D'acord? Vos agrada, teniu bona conversa, ho estàs xatejant, que si me gustas... I demana una pizza amb pinya.
1: Mm-hmm.
0: Què n'opineu? Què faríeu?
1: Li diria, menys si me deixa d'estar. Perquè estic redescobrint el món amb ella.
0: Molt bé, mare Xavi. Meva. Això és un gentleman. I tu,
2: porta.
0: Jordi?
2: Porta, au.
1: En Jordi diria...
2: M'aixec i me'n vaig d'allà.
1: No, ella demanaria... Bé, Jordi, feim ara un roleplay. Ara ves, fes de cambreines.
0: Hola, bones.
1: Hola.
0: Ja ho sabeu.
1: Sí, jo vull una pizza amb pinya.
2: Amb pinya?
1: Sí.
2: Com que amb pinya?
1: Una pizza amb pinya.
2: Amb pinya?
1: M'agrada molt.
2: No.
1: Per què?
2: Per què no?
0: Disculpau, voleu que la dugui o no?
1: Sí, una pizza amb pinya.
2: No,
1: jo vull
2: no,
1: menjar...
2: No fa falta, no
1: Jordi, vull menjar una pizza amb pinya.
2: T'imagines una primera cita? No te poden cridar. A pinya! No. Ja està.
0: Ai,
2: no li prohibiria a ningú.
1: Home, és que...
2: Pinya. Ara jo aquí he prescut. Eh?
1: Porta, ha dit.
2: Ara cap fatal, allò.
1: No,
2: pizza amb pinya, t'imagines una primera cita? No te la menjaré.
1: Com que una pizza amb pinya?
2: Pedastre.
11: Podem fer un experiment social? Li pot demanar a la persona en sa que xerres si li agrada sa pizza amb pinya? Només això?
10: Claro.
11: Me demana un periodista.
10: Sí. Vale.
11: Li pot justificar perquè no pensi que estàs ara sonada, però... O una nota de bou, si vol, si és més ràpid, també.
10: Diu, antes no, ahora ya soy mayor.
11: Digue-li que t'enviï una nota de bou, diguent això. I a tu t'agrada?
10: Jo, no.
3: Mentrestant, mentre esperant que no te contesti.
10: Està fent esforços perquè m'agradin els contrastes.
3: Sàtils, coses així, no?
10: Sàtils amb algo salat, però de moment la pizza amb pinyes, que és un pas fort. Home, mirarem a mi, sàvia.
16: Con la pizza con piña, porque quería encajar y porque en el fondo a veces las cosas con frutas no salen bien. Pero es verdad que ese sabor tropical y la mezcla de todos ellos, ya una vez una es mayor y madura y tiene el paladar más desarrollado, no es una idea tan loca. Y me la puedo comer.
3: Que bé, això és una Alicia, no?
10: Sí, això és una Alicia.
3: Li puc contestar, li puc donar les gràcies?
10: Claro, sí.
3: Molt bé. Alicia, que moltes gràcies, eh? Que acabes de trobar la teva amiga aquí en el carrer i li estic demanant com un psicòpata per la pizza i per la pinya i han jugat amb tu també, que mos contestis. Moltes gràcies. Un beso molt fort.
10: Vale, un beso.
0: Aquesta connexió per àudio, ho heu sentit?
1: Sí.
0: Ho heu sentit bé? Mm-hmm. Sou uns immadurs! No teniu el paladar madur.
1: M'ho has de fer més sang encara.
0: No, és que sou uns immadurs perquè no accepteu la pizza amb pinya. Perquè aquesta lota ha dit que efectivament quan tornes gran i tens el paladar madur i ets una persona madura, en coneixement, en racionalització de la vida, t'agrada la pizza amb pinya perquè no li dius que no a les experiències.
1: I de jo crec...
0: Acabar de quedar fatal.
1: I saps... No, saps a què li dic no jo? I li diré no tota la vida? És intolerància. I no sé, mirem una mica més enllà. A la gent que és intolerant, i no en qüestions fonamentals com podrien ser polítiques, per exemple, en qüestions gastronòmiques. Si jo no m'agrada la pizza amb pinya, m'ha d'insultar ella i després de llevar de venir tu a jo dir que som un immadur.
0: Home, insultar no t'ha insultat.
1: Si això és estarannà, si és estarannà de la gent que menja pizza amb pinya, jo no vull formar part
2: d'ell. I jo afegiré una cosa. Jo, si madurar vol dir menjar pizza amb pinya, jo vull ser com en Peter Pan i no creixer mai.
1: Saps què ha de madurar? Saps què ha de madurar molt?
2: La societat.
1: I les pinyes, perquè si no, no són bones.
0: Ai, perdoneu, oients. Sí, sabem que mos estimeu moltíssim.
1: És que en divendres ja començava a veure bellumes.
0: Tant és així que en Juanmi ha trobat un oient nostre.
17: Vale, idò. Jo soc per ser xerradeta. Fan, eh? Sí, de lletres.
3: Molt bé. Idò, ara si diu, jo escolt, xiu-xiu cada setmana...
17: Sí.
3: Vamos, ja ho tenim.
17: Sí, que jo l'escolt. Sí, l'escolt, clar que sí.
0: moltes gràcies per escoltar-nos, com sempre. Bé, idò, anem a fer una pizza ara, mentre...
1: Sí, bé, de gust.
0: Continuem amb la segona hora.
1: De què demanareu?
0: Jo
2: una margarita, ja ho he deixat clar.
0: Jo un dàtils, formatge de cabra i pinya.
1: I no. Jo pizza amb pinya, val, tastaré, m'agrada una nova experiència. Venga.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dilluns esperam un temps tranquil. El cel estarà destapat i les temperatures diurnes que pujaran. Tot això quan vos explicam que es dupliquen les empreses amb segell balear que opten per l'expansió exterior i l'obertura als mercats internacionals. En els darrers dos anys s'ha disparat la seva presència a l'estranger. Més de 660 companyies illenques han exportat regularment, com a mínim en els darrers quatre anys, productes i serveis a l'estranger. La directora general de l'Agència de Desenvolupament Regional és Sílvia Delgado.
2: Les empreses comencen fent un estudi, un pla d'internacionalització que nosaltres el fem des d'aquí, des de l'ADR Balears, els acompanyem per fer aquest pla, aquest projecte. Han de saber a on anar. És molt difícil començar de zero, no? I comencen a anar a fires, que és per això que serveix la subvenció de la conselleria.
1: I avui s'activen els bons de producte local del govern. La campanya s'allargarà fins dia 7 d'agost, o fins que s'exhaureixin, seran de 10 euros i cada consumidor en pot utilitzar 10. Segons explica el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés, es distribueixen de manera equilibrada entre les illes, amb un increment del 30% a Formentera i del 20% a Eivissa i Menorca.
3: Els 94% dels productors que van participar a la primera campanya repeteixen, el que vol dir que és una cosa que els va funcionar molt bé i que també aconseguim tenir establiments a totes les illes.
1: I atenció al testimoni que vos traslladam avui a l'informatiu matí a partir de les 7, perquè els agents de vigilància duanera de les Balears van decomissar l'any passat més de 4.200 quilos de droga. La gran majoria, més de 2.000 quilos, va ser haixix. Són dades facilitades per l'agència tributària, a més de la confiscació de substàncies estupefaents i la detenció de narcotraficants. Els agents han detectat que els darrers 5 anys s'ha incrementat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. A IB3 Ràdio hem parlat amb un d'aquests agents, Carme Moreno.
4: Es tracta d'en Fernando, que per raons de seguretat no ens ha donat el nom complet. Aquest treballador de vigilància duanera explica que la detenció de les narcollanxes és una feina molt perillosa per les condicions de la mà, que no sempre són favorables, i perquè a més treballen amb armes.
5: Entonces son momentos muy peligrosos porque hay que arriar l'auxiliar, subirse al auxiliar, abordar el velero y con olas, son momentos muy peligrosos. Tienes que ir armado. Normalmente los contrabandistas siempre intentan destruir las pruebas, entonces siempre intentan que el barco se hunda.
4: En Fernando explica que fa 10 anys no era habitual trobar narcollanxes a les costes de les illes, però en els darrers anys aquesta tendència ha canviat, ja que els narcotraficants fugen d'Algesires i es desplacen a punts com l'arxipèlag, on arriben a la costa per fer la descàrrega de droga procedent de diferents continents.
1: I avui també destacam que la temperatura mitjana de la Mar Balear al mes de maig va ser de 19,7 graus. És gairebé 2 per damunt de la temperatura normal. Ens trobam amb una nova onada de calor marina, un fenomen que és de cada vegada més habitual. La científica Melanie Jussà és membre del SOCIP, el Servei d'Observació Costanera.
6: Como consecuencia del calentamiento global, las temperaturas del océano y las olas de calor marinas han aumentado de manera considerable. En el océano global, pero particularmente en el mar Mediterráneo y en el mar Balear. Gracias a los datos de satélite, que disponemos más de 4 décadas de datos, podemos afirmar que respecto al calentamiento del mar se trata de una tendencia y de no de un hecho puntual.
1: Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, a l'informatiu matí, ampliam aquestes i altres qüestions amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

comença tan segona hora de Xiu Xiu aquí a Ivetra Ràdio, en el Canal 2, ara mateix. Si mos escoltau des de la carta, gràcies. Si mos escoltau dilluns a les 6, gràcies, bona setmana, estem amb vosaltres. Però ara vos posarem una mica més de mal humor, sempre amb bon humor, perquè ara en Jordi fa mala cara, fa pinta de cansat, i això és que està hater.

0: I doncs, si te diré
1: què
0: que
1: te
0: estic,
1: passa, Jordi?
0: Te diré que estic enfadat.
2: Ah, sí? Ja torna a ser.
0: I que estic cansat. Estic cansat, sobretot.
2: Amen.
1: Això no és una manera d'animar la gent, no, que mos escolta en bon dilluns.
2: Clar, un dilluns a les 3 de matí, recordem.
0: Però segur que passa, que jo no dormi gaire bé. No dormi gaire bé. I això m'emprenya, m'enfada. És una cosa que m'enfada. No hi ha pitjor sensació que s'ha d'anar al llit, en el llit, i no dormir-se. Mm. No n'hi ha. Per això avui xerrarem d'això mateix. Avui mos queixarem de lo que passa quan mos anem en el llit.
3: I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu.
0: A veure, ja n'han xerrat un poc en aquest programa, però vosaltres sou de tocar el llit i dormir? Sou d'aquelles persones?
2: Sí.
1: Jo no. Ja m'acosta dormir-me. Mm.
2: Jo sí. He tingut èpoques en què m'acosta una mica més, però sí, ara
1: pot
2: mateix.
1: Ser que, sí. Pot ser que els homes ho tingueu més fàcil?
2: Podria ser.
1: És una sensació meva.
2: Jo també tinc aquesta sensació, i per aventura sí que és així.
0: Però te va per èpoques, però no te va per dies. No tens un dia... O sigui, han passat 2 mesos que has dormit bé i de cop un dia dius... Avui no puc,
2: no,
0: de cap manera.
2: A més, dormir dorm. Però dorm més o manco. Més o millor o pitjor. M'aixec més o manco descansat, però dormir dorm, inconscient.
1: És que dormir és un tema, perquè jo duc uns mesos que donc fatal, tinc insomni. Ara estic un poc millor, però... Uf. Mare meva, no dormir és dur, és dur.
0: Sí, que avui estàs en joines.
1: Sí, estic avui amb tu, Jordi.
0: Avui no es
1: bé,
0: pot queixar.
1: Bé, encara no ho sé.
0: Bé,
1: no
0: ara mos posem en situació, som a casa.
1: D'acord.
0: S'ha fet tard. Duim tot el dia cansats.
1: Sí.
0: De fet, mentre sopàvem, se mos tancaven els ulls, ja.
1: Això passa.
0: Dus una bona estona desitjant anar al llit per dormir com un tronc.
2: Mentre sopes, no.
1: Mentre mires la tele.
2: Mentre
1: llegeixes un poc.
2: I dius, això passa, jo no ha passat això mai, passa, no ho sé.
0: Mentre sopa, no tens son mentre sopa
2: sí,
0: mai.
2: Sí, però no te dorms mentre ja agafes la cuera mentre sopa.
1: Hi ha gent que
2: sopa.
1: Sí,
2: eh? Sí, no ho sé.
0: No, i t'has dormit damunt la sopa.
1: A mesura que tornes gran, poden passar aquestes coses.
2: Home, sí, evidentment. Perdó.
0: I d'això, m'estim... Volen anar ja a dormir com uns trons,
1: sí,
0: però quan vas a l'habitació i te tombes, ets completament incapaç de dormir-te.
1: No!
0: I aquí comença...
1: Això és terrible.
0: Aquí comença la gran desesperació. Cap posició per dormir és prou bona per
1: cert
0: tu. Comences a pensar en tot allò de la teva vida que no va bé. Tots els teus problemes, totes les teves desgràcies. Comences a desesperar-te i alerta. Perquè també hi pot haver no només el teu, sinó factors externs que encara te molesten més.
4: Bon vespre. Bé, a mi el que més me fa ràbia és la gent que ronca. És més, jo faig feina a un ambient on a pits han de quedar a dormir tots junts i ja reconec a la gent que més ronca i he de dormir el més allunyada possible d'aquestes persones. I m'he hagut de comprar taps. I jo ho dic de taps, però bé. Davant unes crisis monumentals, solucions pràctiques i incòmodes.
1: Roncar, dormint com algú que ronca. Això sí que pot molestar o avasar-te i ja està.
0: Moltes parelles separades, probablement, per
1: sí?
0: aquest motiu.
1: Tu creus tant?
0: Jo, sí. Man, és que si ronca molt... Jo opinava a dormir... Ja anava, quan érem petits, acabava a dir meu i som pare roncava. Com poden dormir més per aquesta
2: gent? Perquè, clar, se sent d'una habitació a l'altra,
0: sí,
2: saps?
0: No, no, ja, però ja era, clar, un nivell...
1: Jo
0: però
1: això,
0: fins i tot, pots anar a que t'operin, no?
1: Sí, sí, sí.
2: No, esteu amic, Jordi, vols venir avui a dormir que nostre? No, és que no puc.
1: Jo conec una persona que va cercava company de pis, no sé què, va trobar un nou, i molt bé, tots, se'n van a dormir al vespre, i sa meva amiga comença a sentir roncs.
2: No.
1: I diu, no pot ser veres... No havia pensat en això?
2: Clar.
1: Clar.
2: Clar.
1: Sí, sí, i bé, a lo millor com aquest oient que mos diu que s'ha hagut de comprar tats.
2: Sí.
1: Clar, és una de les solucions.
0: És una de les solucions i lo de roncar normalment ve per dormir en parella. Perquè dormir
1: sí
0: en parella...
1: Però tu creus que la gent s'ha arribat a separar?
0: Sí, segur.
1: Per roncar?
2: A separar... No, però dormir... Però potser no deu ajudar, no deu ajudar.
1: Ja, no deu ajudar.
0: No, men, jo crec que si ja és una relació d'anys, no? Però a lo millor si 2 mesos
1: sí
0: i descobreixes aquesta faceta...
1: Ja, porta.
0: Porta,
2: Jo ronca no ronc, però sí que xerra.
1: Sí.
2: I ric, a vegades ric.
0: Ara ja entrarem amb això, perquè això de dormir en parella, quines ganes de complicar-me la vida.
1: La veritat és que sí.
0: De fet, la recomanació que fan els experts sobre dormir en qualcú és que no ho facis. O sigui, ja està. Habitacions separades, que si s'altre ronca, que te lleves llençols, que si que tens fred perquè t'ha llevat els llençols, que si vos aferrau massa i en l'estiu fa calor.
1: Té calor i l'altre no.
0: Exacte. No hi ha forma còmoda, no hi ha manera còmoda de dormir en parella.
1: Això és vera.
0: I després això, els experts diuen, i de dormir-ho en habitacions separades. Però també li diré jo a aquest expert, d'on me traig jo una habitació nova?
2: Exactament. Eh?
1: Una habitació extra,
2: 500 euros, aproximadament.
0: Me l'invent, la construeix. Amb dos cartons.
1: I que també vol sentir separada una mica, no?
2: Sí.
1: No ho sé, sí. Bé, no ho sé.
2: No ho sé. Això és cadascú, cadascú.
1: No hi ha solució, Jordi.
0: No hi ha solució. Jo crec que dormir en parella és un problema, és que no podrem escapar mai.
1: Estic d'acord.
0: I ja està.
2: A no ser que te venguin molt bé.
0: I després està dormint qualcú que xerra.
2: Sí.
0: Xavi, tu xerres, tu ets sonàmbul un poc.
2: No ho sé, xer, però a vegades ric i a vegades m'enfat. A veure, avui discuties. Avui res. Avui xerraves de los Simpson. És a dir, imagina't. És a dir, pot ser perillós també, vols dir una cosa.
0: Sí,
2: perquè
0: sí,
2: tu m'atreus informació i pot ser tot.
1: Epa, això te fa por, tu.
0: Ai,
1: Que te caiguin informació mentre dones.
0: Anem, quines escomptes. He de treure dos peces. Idò, no ets únic. Hi ha molta gent que xerra i que ho pateix i també ho acaba patint la parella que dorm amb aquesta persona, si és que en té.
4: Bon vespre, xiu-xiu. Doncs jo els vespres una cosa que m'irrita molt és tenir sonambulisme. Un pic mai trobar davant la porta del balcó i mai despertar, just a temps, més normal. I l'altre és que xerr moltes vespres, però és que damunt tenc al·lucinacions. És a dir, jo veig coses al vespre i després ho dic en veu alta el que veig. Vos passo un exemple d'això. Així sabreu que és el que sent la meva parella cada vespre quan xerr.
0: I efectivament, mos ha passat un exemple de ella xerrant...
1: Que s'ha gravada.
0: Hi ha unes aplicacions que cada vegada que detecten un renou extern, comencen a gravar.
1: Un moment. Tenim en exclusiva un àudio d'una oient que s'ha gravat dormint al vespre. I nosaltres entrarem profundament en aquesta intimitat.
2: Que íntim.
0: Efectivament.
1: No sé si me sent còmode.
0: Ha estat voluntat seva.
1: D'acord.
0: Ella ha decidit...
1: Segur, Jordi, tenim el permís.
0: Tenim el permís. De fet, ho ha dit en el mateix àudio. Ha dit, vos envio un exemple i vosaltres escoltau i valorau.
1: És molt íntim, això.
2: És com una psicofonia de Font de Misteri, més o manco.
1: Sí.
2: Jo me sento així.
1: L'escoltam?
0: Què fem? Ho escoltam.
1: Vinga.
4: Ei, no te boig. Ara ja sí que ja... L'he acabat. Vos dic, un segon, no vull res de nou per damunt jo ara mateix. Res de nou, m'has sentit aquí? Res de nou aquí, res. No ho fet bé.
0: Un
1: aplaudiment. Ostres, mare meva.
0: Amiga,
1: moltes gràcies per compartir aquest document, perquè és molt íntim.
0: A mi és... L'he cagada.
1: Diu, no vull res ara mateix nou damunt jo.

0: pujar, oh, va, sortiu.
1: Jordi.
0: No, no.
2: I què vas fer?
0: Vaig agafar el llençol, me'ls vaig tapar un pot de cara, vaig mirar a ser mare que no hi hagués res i res, i vaig
2: però
0: sudar.
2: Però tu... Ah, no, li vas dir res?
0: No, bé, sí. La,
2: no,
0: bé,
2: encara
0: no sóc tirant. Sí, l'agafes i la tornes a... Sí.
2: Però tu te'n vas adonar compte que dormia. Ella.
0: Clar, mem, espero que no hagués tingut dieta. No, això has de fer això.
2: Menys que te'n colgues el mare que el vas deixar tancat allà.
0: Espero que no, però... Sí, és això, o sigui, wow. Com que estàs sonàmbul, però mig despert i al·lucines i veus coses. Ella en aquell moment estava mig desperta i veia gent dins l'armari. I deia, wow. sortiu d'aquí.
2: Wow.
0: I va començar a dir això, i jo, clar, vaig a dormir i mai te penso en llençols i vaig estar 5 minuts reflexionant sobre el que acabava de passar.
2: Hem de fer un tema d'això,
0: no?
2: Hem de donar un expert que mos aclari...
1: Sí, per què mos passa això?
2: Per què i quines causes i conseqüències.
0: Però bé, hem perdut el focus ara. M'han demanat un altre tema.
2: Era per perdre el focus, això.
0: Sí, però t'intentes dormir, tu. Som en el llit una altra vegada, t'intentes dormir, però no pots. I a cert punt del vespre, quan ja ets a punt d'aconseguir-ho, que ja tens els ulls tancats, ja estàs en el teu millor moment...
3: Hola, xiu-xiu. Pues, la veritat és que moltes vegades he pensat en comprar-me la tela aquesta que se posa en el llit, sí, això, perquè estic cansada dels meus cars per vespre, no me deixen dormir, se me fiquen dins l'orella, és algo horrible i no puc dormir fins que no l'he matat i veig la sang a la paret. No em puc aturar, els ho dic, que s'extingueixin, per favor, no puc fer.
0: Bé, una persona més que vol que s'extingueixin.
2: Meus cars!
0: Mem. No podem xerrar i queixar-nos d'anar a dormir i no tornar a treure el tema dels moscars. No, no, no podem. És que no hi pot haver pitjor sensació que aquesta i me sap greu, però ho tornaré a treure.
2: Perdona, és que és terrible! No, no!
1: I a més aquest audio està fet que te va per l'auricular esquerre, després te va cap al dret... Sí. A dir, un bon drama.
2: Ja està, se'n pot anar a dormir, aquest moscar.
0: Sí, que no...
2: El matam!
0: Exacte.
1: Ah!
0: Vale. No, no tornarem a entrar en aquest tema, però què feim? L'intentam matar i renunciem a dormir perquè ja mos han desvetllat, mos aguantam i mos intentam dormir igualment. No hi ha resposta correcta, només hi ha sofriment. És l'únic que existeix en aquest món.
1: Molt bé, Jordi.
0: En tot cas, no només són els moscards que te poden boicotejar la son, perquè també passa que quan et res de dormir-te i t'entres a set.
2: Uf.
0: O has d'anar en el bany.
2: Sempre passa.
0: Terrorífic.
2: Sempre passa.
0: O sigui... Jo, això és autosabotatge total.
2: Sí.
0: No, no en des de haters només en la resta, sinó també en el nostre organisme.
2: El que jo no entenc també... és, si jo tinc son, per què el meu cos decideix tenir pixo? És a dir, és contradictori. No.
1: Perquè per ventura el teu cos entén que és important descarregar, van d'anar-se a dormir en totes aquestes toxines.
2: No, però si ja m'estava dormint.
1: No ho sé. Jo, no. Si qualcú dona aquesta resposta, no som jo.
0: És que en Xavi no sap què dir. En Xavi dorm massa bé.
2: Sí.
1: Home, no m'aqueix. No m'aqueix gens, de veritat.
0: Un dia farem un hater d'on en Xavi li ve. Directament. I trobaré àudio.
2: Me sembla bé,
0: Jordi.
2: Poden traure moltes coses d'aquest hater.
0: Però...
2: Tu, això. Xavi.
0: Autosabotatge. Autosabotatge total, això de ser...
1: Totalment.
0: Que t'entrixet. I el pitjor de tot, quan no te pot dormir, és mirar el rellotge. No sé si ho feis.
1: És que si comences a pensar, no, puc dormir, demà m'he aixecat de fer això, estiré supercansat. No sé
2: sí.
0: Però és inevitable, jo no puc evitar.
2: Clar,
0: jo ja he entrat en aquest bucle, no puc.
2: Això passa quan t'has d'aixecar molt, molt, molt prest, a una hora que no ets la teva habitual, i te'n vas a dormir tard, i cada vegada penses, ai, ara me queda només una hora, i després, ai, només dues...
0: Ai, terrible. I quan t'has d'anar de viatge.
1: Clar, sí, fa una cosa que no et fa il·lusió.
0: Que estàs emocionat, per tant no te dones, però t'has d'aixecar a les 5.
1: Mira,
0: jo quan... poses nerviós. No puc.
1: Jo quan era petit, me passava una cosa quan havia d'anar a pescar amb mon pare, quan era petit, que em feia tanta il·lusió que no podia dormir.
2: Oh.
1: I clar, m'anava a dormir ja vestit en sa roba d'anar a pescar. I ara quan som gran no em vaig a dormir en sa roba d'anar a pescar, però me passa una mica el mateix, vaig a pescar sovint, però em fa tanta il·lusió que no me'n puc dormir.
2: Doncs tens les sabates.
1: Les sabates, calcetins, tot. tot.
0: Jo me passava molt per Nadal amb els Reis. No em podia dormir, perquè jo me posaven els regals i jo me'ls donaven els de matí.
2: Clar.
0: Perquè hi ha gent que li donen els vespre, que dius, bé... És igual, no estem a l'estiu.
2: Ja en
1: parlarem.
0: Però bé, això. Jo no puc deixar de mirar el rellotge, me poso nerviós, sé que l'endemà estaré cansat perquè no he dormit el que tocava, i això em fa que encara me dormi manco, i entres en aquest bucle desesperant. És que és horrorós i tot és horrible i sa vida és així.
2: Jordi, me fas passar pena, sí, la veritat. Tot bé, vols que te fas amb una mica de teràpia?
0: No, és que no estic bé, perquè sa vida és molt complicada. La vida és molt complicada. Mm-hmm. Però bé, arriba el moment que t'adons.
2: Sí.
0: Ha arribat. I quan a la fi

0: Ja ha arribat aquest moment. Has tancat els ulls, definitivament. Creus que ja podràs descansar tranquil. S'ha acabat tot el patiment del vespre. Quan estàs ets en el teu millor moment, sona això.
1: No! No!
2: No!
1: Llega això, no! Miguel, solament es controla el tècnic. No, no, no, no, no. No. Això, ara mateix, per la gent que mos estigui escoltant a les 6 i mitja d'hora de matí, no fa molt que ho han sentit.
0: Mm-hmm. Ai...
1: I em van dilluns, això fa mal, eh? Això fa mal.
0: Tant de bo que nosaltres feim el programa de vespre i no fa falta, mos posem alarma.
1: És vera. Abans ho xerràvem, ningú de nosaltres tres té fills, això se nota, sí. I vos despertau amb alarma o sense vosaltres?
0: Sense.
2: Jo amb.
1: Amb. Jo també amb, perquè si no dormiria fins les tantes.
2: Clar, no, home, això és una capacitat que dic... jo no tinc, per exemple. Jo, tot i que vagi colgat a les 4 de matí... Jo a les 9, 9 i busc ja estic d'en
0: peus. Sí, jo també, jo ja he arribat en aquest
2: jo
0: punt.
2: Jo no puc dormir més.
0: Però jo no m'ho poso despertador, vell. Però he de dir que nostra, sa moixa, ara li ha pegat de les 6 i mitja a les 9 del matí, està tot el temps queixant-se i fent renou i fent tot.
1: Això, Jordi, te diré una cosa, te passa per tenir moixa?
0: Ja, sí, no ho havia pensat, no havia quigut amb això. Però no, és horrible, perquè a més ho he cercat. I no és un tema de... O sigui, tenen menjar, tenen aigua, ho tenen tot, però el que els hi passa és que...
1: Què els hi passa?
0: Que ells ja han vist que és de dia i senten que hi ha poca vida a sa casa i necessiten que se comenci a activar.
1: Com els infants, com els infants.
2: Això, Jordi em diu, va venir i m'ha dit, Xavi, és que estic amb sa moixa, ja no puc més, estic empipat de veres.
0: Però perquè és un problema, o sigui, això, de veres.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Si els hi tanques de fora, te pegaran a sa porta.
2: Sí, t'empipen, ho saben saben
0: llarga. No hi ha solució. No. Sa vida, a vegades, no hi ha solucions. I l'únic que poden fer és venir a sa ràdio pública i queixar-nos.
2: Exacte, per això està molt bé, Jordi.
1: El teu moix, o la teva moixa, que nom?
0: Nacheta. De moixeta,
1: Nacheta està fent biohacking.
0: Exacte. Està fent biohacking.
1: Què és biohacking, Xavi? Explica-ho.
2: Biohacking, dius... biohacking és una tècnica mitjançant la qual els éssers humans decideixen combatre la realitat circumstancial, social, imposada per tal de... no condicionar negativament el seu estat de salut.
1: Exacte, idò, la moixeta te desperta perquè sap que no te despertaràs al cap de dues hores o tres i ella...
0: Però això. No, perquè el biohacking escapa bé i ella està empitjorant la meva salut mental.
1: Però està millorant la seva.
0: Ah, la seva?
1: Clar, no, però no, això te mira per ella.
2: Jo li compro, nines, que fins i tot mira bé per tu, perquè clar, tu t'has de despertar en lluny del sol i t'has d'anar a dormir clar, quan se'n va el sol.
0: Que som en el segle XV, ara.
1: Jordi, i també només hem de menjar quan el cos mos ho demana.
2: Ah,
1: si són les dues i estàs pleno d'inis.
2: Exactament.
0: Ara mos han traslladat a l'edat mitjana.
1: No volem llançar aquests missatges perquè no ho sabem.
2: Perquè aquesta regla de tres sí. No t'hauries de posar ueres perquè la naturalesa no te dona ueres.
1: No mos escolteu.
2: No mos escolteu. No mos escolteu.
1: De res.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimas.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimas i Raül Valls.
4: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.

0: ja sabeu que en aquest programa de tant en tant mos agrada fer teràpia de grup. És a dir, dir moltes coses a sa cara. Mos agrada i no.
1: Mos agrada.
0: Posar punts sobre ses is. S'aigua clara i sa xocolata es pesa.
2: Atenció, radioients. Arribat en aquest punt de xiu-xiu, en aquestes primeres hores de la nit, ha esclatat al final. Des de l'estudi Udibetal Ràdio es troba en una situació especialment complicada de gestionar. Benvinguts a La fi del món.
0: A veure, Miguel Solen, es controla el nitur això, perquè tampoc és la fi del món.
1: Oh, sí.
0: Per què?
1: Oh, sí. Jo diria més que és una sessió no, de teràpia.
0: Això sí.
1: Exacte, m'ha agradat això, Miguel Soler, música, teràpia. Aquesta setmana...
0: Teràpia de grup, eh?
1: Exacte. Bé, Jordi, com estàs?
0: Com està, Jordi?
3: Estic bé, jo desfogat després de la secció que acabat de fer, sobre dormir.
0: T'agrada fer feina amb nosaltres? Tens qualque problema a dir-mos?
3: De moment no, ja ho veurem d'aquí unes setmanes.
1: Necessites res? Evoluciona. Vols res?
3: Sopa.
1: Sopa? És l'únic que necessites?
0: Menjar. Un càtering? Trobes que en aquest programa hauríem d'incorporar un càtering?
3: Seria una possibilitat.
1: T'han tractat malament?
0: Apuntat a la llista.
1: En qualque moment?
3: No.
1: Massa bé.
0: Jordi no té cap problema, idau.
1: Bé, Jordi, fora.
0: Fora. Ja està.
1: Molt bé. Bé, qüestió, anem per feina, perquè ara ni no es rebrà. Preparem que t'arrenca, que és el que molt agrada.
0: Ah, sí, jo rebré, eh?
1: Rebràs!
0: Tu sí que m'has de dir coses.
1: Home, és que ahir te va el Lluí. Me cago en dena. Ahir en Jordi mos va fer un test per saber quant ens havien d'ocifar, d'acord?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Va anar molt bé, eh? Va anar a veure en Jordi ocifar
3: sí,
0: a la signatura
3: fantàstic.
0: De merchandatge.
3: Però hi hauria demanat una altra persona a veure-los d'aquesta
1: sí.
3: sala.
1: Clar, una altra persona que en sap moltíssim d'ocifar. Clar, en Inés va guanyar, però va guanyar i alhora va perdre.
0: Per què? Si va guanyar totes les preguntes que va fer en Jordi sobre ocifar?
1: Va guanyar perquè en va saber més que jo, però va perdre les formes. És veritat, no? Va ser un espectacle. I és més important si es cau saber guanyar que perdre. Eh? D'acord. Molt bé,
0: no
1: per això...
0: No sé per on vas, però d'acord.
1: Tranquil·la, que ara ho veuràs. Per això, avui vos duc la imatge sonora, ni més ni manco,
0: ai,
1: que
0: Déu
1: del despotisme.
0: Què dius?
1: Guido, sí. Guines Mateu. He fet un recopilatori.
0: No sé què dius.
1: Perquè vegi la classe de persona que ets, senyors i senyors.
0: Ai, Xavi, m'estic començant a ofendre de veres, eh? Ja la sé.
3: Guany.
0: Mac. Ai. Ja la sé. Tu no la saps?
1: No.
0: Ah.
1: És que no hi ha Inés.
3: Vinga, Inés.
0: La dic.
3: La pot dir.
0: Se diu no m'agrada el reggaeton.
3: Vale. Oh. Tot, exacte, aquí.
1: És a dir, Inés.
0: Resposta correcta.
1: Resposta correcta. És a dir, 1-0 anàvem aquí, d'acord?
0: Però no veig el problema en encertar una pregunta.
1: No, men, que està beníssim, ho pots encertar, però no pots escarnir. Bé, escarnir no m'ha d'escarnir, però no te pots enriure de jo d'aquesta manera, sa cara.
0: Però
1: i van tot
0: això
1: balear.
0: Que és una joniada de nin petit.
1: Que no, que tu que no saps com perdre.
0: El vaig a guanyar a un joc
1: que
0: i
1: sí,
0: ara m'ho retreu.
1: Que el problema no és que m'ho guanyis, el problema són ses formes.
0: No, no.
3: Sí, hi ha matisos,
0: Però ha perdut, eh? Ha perdut. És que se li posi una cara de ràbia.
1: Toma, són nina, no sé guanyar.
3: Pareixeu, tot nit petits.
0: En Xavi no sap perdre.
1: Sabeu què va fer, nines? És que no ho he trobat. No he trobat a l'arxiu de la ràdio. Però sabeu què va fer? El darrer dia que va guanyar va fer... Com si fos en Cristiano Ronaldo.
3: No, ahir és vera que...
1: Què t'està passant?
3: Pareixia un pati d'escola.
1: Però per favor.
3: Si així era un pati d'escola...
0: Va ser cansat.
3: Dos infants que havien perdut...
0: Sí.
3: Horrible.
0: Jo mateixa me vaig esgotar de guanyar.
1: Tu trobes que la directora d'aquest programa ha de fer això, ha de fer su? Jo trobo que no. Bueno, podem continuar i... Ara estan 2-0, ara farem el 3-0.
3: Jo no ho sé.
0: Un ase dins la piscina.
3: Efectivament, però no m'ho veurà que ha contestat.
0: Ah, toma! I com has fet? M'ho has posat repetit, jo no vaig dir tantes vegades, toma.
1: No, això ho va repetit. Ai. Però bé, és com a mínim graciós.
0: És graciós que ahir vaig aprofitar per regodejar-me en la victòria, perquè sé que te fa ràbia i mira, aquesta secció ara ho estàs confirmant.
1: Que no fa ràbia, que te promet que
0: no. Al final,
1: no.
0: Tu me vols retreure, però al final t'estàs tirant pedres en el teu...
1: Que no,
0: teulada.
1: Que sí. Va, Inés, men. Com vols celebrar que me guanyes a un joc de preguntes per saber quant ens abandoni far d'aquesta manera? Jo puc acceptar que me guanyis, però el que no acceptaré és que diguis toma! Jo ho sabia, en Xavi que va. Va, és darrer.
0: Bum! Qui és l'absoluta guanyadora del concurs d'avui?
1: Mireu, jo, arribats en aquest punt, diré que efectivament la guanyadora és na Inés. Gràcies. És fantàstic. I,
0: el fet, Inés,
1: jo no donaré la mà, com que dic que estic supercontent i orgullós de que estiguis tan feliç.
0: Mos han donat la mà de bon d'avui. Bum!
1: Bueno.
0: Bé, Xavi, com vols? Que te demani perdó per ser la millor? No ho sé.
1: No vull pensar que em pensa en Jordi, que aquí és imparcial, eres jutge.
0: Sí, tu aprofita en Jordi, veurem que em pensa en Jordi.
3: A veure, jo crec que te l'has passat, però hem de dir que ho vas fer perquè en Xavi també s'ho pren. S'ho agafa com s'ho agafa.
0: Jo vaig veure que li molestava. Exacte.
1: Però a vegades penseu de veres que jo me molesta que me guanyi.
0: Sí. Clarament.
1: Però jo faig teatre.
0: No, Arbona, no fas teatre.
1: Inés, te promet que faig teatre.
3: Inés també fas teatre, jo.
1: Sí, evidentment, però jugàvem això. És que jugàvem en això.
0: Sí,
1: però escala, va escalant. És com si fos amb un germà quan érem petits. Va escalant.
3: Exacte.
0: M'has parlat de despotisme.
1: Sí.
0: Això m'ha fet mal, Xavi.
1: No, però és evidentment que
3: però
1: no.
3: Però és veritat que va escalant, vols començar pegant en els coixins.
1: Exacte.
3: I de cop ja anàvem
1: cremallera. Jo a cremallera. Que això era un clàssic molt bé. I la gent dirà, oh, ja està. I no, no va acabar aquí la cosa, perquè del despotisme al paternalisme.
0: Ai.
1: I com és això, aquesta transició? Nosaltres jugàvem a fer música.
0: Sí.
1: En Joan Francesc Barceló, en Jordi i jo, com a tres nins petits en l'hotel dins un pati d'escola, jugant a fer música. I intentàvem fer una cançó de reggaeton. I va arribar la cosina gran, repel·lent, que mos deia com ho havien de fer. Quan nosaltres únicament el que volíem era jugar. I que vàrem pensar, que pesada.
0: Això, perdoneu que ho digui, és... Això és un rap?
1: Primera pregunta.
0: És veritat que sóc una pesada.
1: No és vera.
0: Sí, que és vera.
1: Inés, que no.
0: Però,
1: em feim broma, em feim
0: broma. El joc era fer reggaeton i no estàveu fent reggaeton, estàveu
1: però
0: fent rap.
1: Que no passa res, i no em passa res.
0: Sí, perquè la nostra audiència se mereix qualitat. Els nostres oients, si jugam a fer reggaeton, ens hi hem de donar reggaeton, no rap.
3: Clar, a la ràdio pública no podem enganar, la gent.
0: Exacte.
1: Perquè ja ho està tornant a fer. M'ho ha explicat què és el reggaeton.
0: Lluís, gràcies. Atura tot. Estau repetjant? És a dir, el reggaeton, per exemple...
1: El reggaeton, Lluís, sí. Són del 84.
0: Són cançons, com per exemple...
4: No hi ha ningú de la meva edat que faci reggaeton.
0: Mireu, un reggaeton, per exemple, és aquesta cançó, Lluís, a veure.
1: Bé, va posar una cançó de reggaeton.
0: Sí.
1: Va bé,
0: jo,
1: està bé.
0: La mestra del reggaeton,
1: exacte,
0: us vaig ensenyar
1: què
0: era, quines característiques tenia una cançó de reggaeton.
1: Aquí no és bessó.
0: És que m'estava traient de polleguera.
1: Sabies còmiques, aquesta, Carina, és que és una persona que tampoc és especialment fan de reggaeton, m'ho expliqui a nosaltres què vol dir reggaeton, que tampoc en som.
3: M'ha agradat molt la cosina gran que arriba, no? Estàs en el dinar tots i arriba i diu, això no som així.
1: Que heu de fer un teatre i diu, que feis, això no ho feis així, no els agradarà.
0: Sí, ja sóc així.
1: Bé, vos ha quedat clar el que és el reggaeton o no?
0: Posar una cosina gran a la vostra vida. Vos ha quedat clar? Res del que feu s'assemblen a això. Que dolent que és en Xavi.
1: Perdó, avui m'estic pensant, però és que va ser molt bo, vaig riure moltíssim.
0: És que el joc ahir se'm va fugir-nos un poc de ses mans.
1: Jo?
0: En Joan Francesc Barceló va venir aquí a l'estudi, quan normalment el tenim en el carrer, i va revolucionar una mica en el personal, en Jordi, en Xavi, ja ho veus. Va haver de posar ordre.
1: Sí, però sent repel·lent. Però bé, en qualsevol cas, una de ses cançons estel·lars d'ahir va ser la d'en Joan Francesc.
0: Sí.
1: Francament, té molt de mèrit. I la varen titular... Hacet el reggaetón.
5: Hacet el reggaetón, como dice Campos. Hacet el reggaetón, ¿qué es lo que te gusta? El reggaetón, reggaetón, reggaetón. Si te gusta, hacet el reggaetón. ¿Qué es que te falta saliva? Hacet el reggaetón. Que no tienes aire, que tienes sin glot. Hacet el reggaetón. Hacet el reggaetón.
0: Yo no se puedo correr más, ¿eh? No, venga, no me fero bé.
1: Clar! A Nina no li havia bastat i va dir... Va sentenciar la cançó en Joan Francesc Barceló dient anem a fer-ho bé. I com se fa bé una cançó reggaeton, Inés? Mem, no, desenvolupa, perquè jo, francament, me costa molt d'entendre.
0: No ho sé, és veritat.
1: Per tant, què passa?
0: Es veu que són bastant repel·lents.
1: No, no.
0: Perquè ell fa una cançó greu, i després dic, no, vinga, no m'opera.
3: A mi s'estava molt motivat, en Joan Francesc, en aquell moment. Era el seu millor moment de l'any.
1: Bé, és que jo...
0: Ai, perdona, Joan Francesc, per saló, si m'ho sents.
1: Bé, jo, francament, arribat en aquest punt, ara arriba Skullman, d'acord, d'aquesta secció. Després de tanta xuleria, de paternalisme, la vam empènyer cantant, Inés. Evidentment, en Jordi, en Joan Francesc i jo la vàrem empènyer, perquè no pot ser. És com si... Imagineu que jo vos dic... el violí s'ha de tocar d'aquesta manera. No, no, ho fan malament. No són aquests acords. El violí s'ha de tocar així. O el piano. Jo t'ho dic, però no te n'ensenyo. Ell, no, no, això, aquest tempo és mal duit. Clar, jo te n'ensenyo, però no te'n fa cap mostra. Què passa? I doncs, que les coses no funcionen. Si mos expliques com són les coses, mos les has d'ensenyar. I què passa? I nen Mateu va cantar, i com no podia ser d'altra manera... Per tot Balear se va lluir.
3: From Bunyola to the world.
5: La in està in.
1: Va, 3, 2, 1, ara.
0: Jo no en sé. És com... Es veu que... Es veu que... Mira, bueno, posa una altra.
5: Està in.
0: Bueno, posa una altra. La número 5, Lluís, per exemple.
6: Jo, els meus exemples eren... en música. En música com aquesta que sona ara. No, en jo. Com a cantant de reggaeton, que ja ho vi que no tenc cap tipus de futur.
3: És molt bo, com tot d'una ja intento dir, no me poses així, vinga,
6: no, no, no, jo com a bona mestra...
3: No m'he sortit de pas.
6: Els bons docents posen exemples, d'acord? I jo vaig posar aquesta cançó que sona de fons d'exemple. Jo en si no sóc un exemple. Si és com jo ara me diguessis, no, un mestre de... Ja, un mestre no pot ensenyar naturals perquè no és biòleg. No, sí, vull dir, els docents de primària ja toquen totes les branques i jo igual, posant exemples, explicant les coses, fent-ho així de bé com ho vaig fer.
1: Tenro, te podria dir que un
6: professor... No, no,
1: és bé, és
6: igual. Ja està, ja està.
1: Bé, Inés, no, escolta, no, diré que per coses com aquesta, entre moltes coses, t'estim, t'apreci...
6: Gràcies, Xavi.
1: Però es va ser un moment molt graciós.
6: Ara no me facis la pilota perquè no me xerris d'espotisme... que has... despotisme o de potisme?
1: Uf, no ho sé, molt bona pregunta.
6: Bé, has despo, utilitzat aquesta paraula, que la veritat m'ho fas bastant. Perquè, la veritat, tu... t'he dit una cosa, i no és la primera vegada que te la dic. Sempre aprofites per anar d'erudit.
1: Perdona, despotisme, efectivament, també s'ha.
6: D'acord.
1: Una forma de govern en una sola persona, un grup reduït, concentra tot el poder i l'exerceix de manera absoluta, arbitrària i sense cap mena de limitació legal ni constitucional.
6: Molt bé, me ve bé aquesta definició, perquè tu no tens límit. No tens límit, Xavier Oliver, a l'hora de mostrar, diguéssim, els teus aires de grandesa. Tu, sempre que aprofites, fas... reparteixes lliçons d'erudit sempre que pots. Aquesta setmana hem estrenat secció amb sa músic Assumpció Gené, una dona, una jove, que és professora de conservatori, que toca sarpa, que té no sé quantes carreres en música, i tu no has desaprofitat l'oportunitat en sa... Set ciències de sa classe.
1: Aquesta cançó la va composar Ludwig van Beethoven, nat a Alemanya, i se'n va anar molt prest. Per mi tenia 5 anys, a Viena.
6: Uau, Xavi.
1: I Ludwig van Beethoven va tenir una desgràcia molt forta, i és que va quedar sord. I, de fet, aquesta cançó la va composar sent sord, i te diré més. La primera vegada que va presentar aquesta cançó a un auditorium, se va haver de girar quan el van aplaudir perquè no ho veia.
6: I diu ell, i te diré més.
1: Però hem de contextualitzar.
6: Ludwig van Beethoven
1: va
6: quedar sort.
1: Ho hem de contextualitzar.
6: No,
1: perquè era un examen, m'ho feien exàmens.
6: No és el que, és el com, Xavier.
1: Era un examen. Un examen, si respons així, jo crec que te donaran...
3: Desunció. Ah,
6: uau, Xavi. No, però ell vol aquest efecte, no?
1: Que
6: qui l'escolta... quedi bocabadant, no? Exacte. Igual és aconseguint l'Assumpció.
3: Si sonen el cotxe, que pugin el volum de la ràdio.
6: Exacte. No desaprofita l'oportunitat per escoltar les classes d'en Xavi Oliver i el seu coneixement. És un savi, en Gai Sabó. Bé, com dèiem, tu ho saps tot, Xavi, i fins i tot, com heu sentit, t'avances en els professionals que mos venen a explicar qualsevol cosa. Aquesta setmana va venir en Guillem Ignasi Boussà, un professional de la stop motion. Ell fa feina als Estats Units a una de les multinacionals de stop motion més reputades del món.
1: La més reputada.
6: La més reputada. La més gran. La més gran, ho va dir ell. I en Xavi el teníem allà davant, en Guillem. I jo vaig dir que no acabava d'entendre la tècnica de la stop motion. I qui me va explicar la tècnica? En Xavi. Jo només entenc que ell va col·locant, per exemple...
1: Quina és? Imagina't una cosa. És a dir, que hi ha un moneot.
6: No és tu que m'ho has d'explicar.
1: Bé, ho expliqui ell.
7: Per exemple, un ocell volant, no? Pues sí. Tenim un ninot d'un ocell enguinxat amb un...
6: Xavi.
1: Vas
6: patinar. A veure, ho reconeixes.
1: Però jo en aquell moment pensava, clar, ell ho ha explicat i no ho has entès, perquè ell està molt capficat en tot això. Per aventura, jo com també m'ajusteig i m'ha ve molt just, per aventura, si t'ho explico jo les meves paraules, no ho sé.
6: No ho sé.
1: Vaig fer
6: no
1: aquest plantejament equivocat, segurament. Per tant, demano disculpes.
6: Gràcies, Xavi. El man que ho ha reconegut.
1: M'ha pogut equivocar, també.
6: Jordi, no sé. Com ho veus en això?
3: Tal vegada, quan hem de dur un expert en qualque cosa i no el trobem, tenim en Xavi Oliver sempre disponible.
1: Per exemple, neurociència de l'olfacte. Biohacking.
6: No ho sé.
1: Avui ho he explicat, biohacking.
6: No te pensis que en Xavier en sap tant, perquè també fica sa pota.
1: La situació, el monstre de l'estoma...
6: Uepa! Què va passar aquí?
1: Se m'ha trobat sa llengua. La situació, el monstre de l'estoma... El monstre de l'estoma oleta es torna a atacar.
6: Ara sí.
1: Ai, estimada Inés, mira, jo te començo a conèixer una mica i diré que tu també te vas equivocar. Aquí, te'n recordes quan vàrem fer aquesta situació magnífica, que va sortir tan malament? I de mira, escolta-ho.
6: Unes tabeoletes embossades han provocat un vessament fecal al costat de la platja de Sant Andrea, Ciutadella. Me'n va quedar una la situació sí. Ben guapa.
1: Això és més informatiu.
3: Sí, teniu... No n'hi hagueu informatius,
6: no,
3: moment.
6: Per sort, no m'ho necessites.
3: Heu perdut pràctica.
6: Exacte. N'hem fet tots dos d'informatius, sí, tots dos som periodistes, i mira com us han...
3: Així vos ha fet perdre el cap.
1: La situació, el monstre de l'estoma... El monstre de l'estoma eoleta es torna a atacar.
8: Record per anar de vora a la depuradora, allà de vora aquells filtres gegants. I a mi no me desagradava aquella olor.
6: Unes tabeoletes embossades han provocat un vessament fecal al costat de la platja de Sant Andrea, Ciutadella.
1: Els veïnats de l'urbanització van advertir que una etapa de clavegueram estava desbordada i tot d'una va ser necessària la intervenció d'un equip especialitzat.
6: Afortunadament, el monstre de les tabeoletes va ser benevolent aquesta vegada i és que el vessament d'aigües fecals no va arribar a la mà i no va ser necessari tancar la zona de bany.
8: No me desagradava aquella olor.
6: I doncs, si va quedar la situació, per si volíeu sobre aquesta notícia...
1: Oh. I ara jo torno a quedar malament, perquè efectivament abocament és incorrecte, perquè se fa servir coerccions voluntàries o planificades, i vessament s'utilitza per vessaments accidentals o involuntaris. Per tant, jo t'hi vaig intentar de corregir malament.
6: Molt bé, Xavi. I doncs, veurem si ho apuntes.
1: Sí, no, sí, ho he d'aprendre.
6: Molt bé. No, per això existeix aquesta teràpia de grup que fem cada divendres, la veritat.
3: Molt bé.
6: Bé, no passeu pena, la cosa és així, però ho ha dit en Xavi, mos estimam.
1: Mm-hmm. Així és, mos estimam.

0: IB3 Ràdio és diversió. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu.

0: Thanks God it's Friday, no? Si mos escoltau a Monday lluny de matí, que vos enviem una ferrada i una molt bona setmana, però nosaltres, gent de futur, ara som en el passat, passarem molt bon cap de setmana i com cada darrer dia de la nostra setmana, telefonam a qualcú per saber què faràs cap de setmana. Realment anam a la recerca de xiu-xius, de la vida de la gent, ja mos coneixeu. Avui, si vos sembla, telefonarem a un de vosaltres. Sí, sí, a un de vosaltres, estimats oients, així que atents tots, que no em vos sonis telèfon ara, perquè potser sou vosaltres. Així, en pla, sorpresa, sorpresa.
1: Mem, te provam.
0: Mem, telefonam. Hola, bones.
2: Hola, com anem?
0: Molt bé, ets en Sebastià?
2: Sí.
0: Hola, Sebastià, com estàs?
2: Què dines?
0: Sí.
2: Ei, com anem?
0: Així, mos escolten, no, a veure?
2: Sí, sí, super.
0: Que bé, que bé. Mos escoltes habitualment, tu, Sebastià?
2: Sí, sí, sí, cada dia.
0: Que bé. Quan mos escoltes?
2: És de matins, perquè com que per això és la feina, aprofit per escoltar. I així, molt millor.
1: Poses divendres
2: una feina un poquet avorrida.
1: A la carta, per tant.
2: Sí, sí, exacte.
1: Ah, molt bé.
2: De la carta, de la web.
0: És un molt bon exemple, en Sebastià. I de moltes gràcies, Sebastià, per entretenir-te a nosaltres.
1: I quina feina fas, que dius que estan avorrides, si la poden dir?
2: Faig feina d'oficina, al banc.
1: I mos escoltes amb un altaveu o amb auriculars? Perquè això és important, perquè per
2: vosaltres... Són auriculars.
0: Home, si fa feina a una oficina, no posaràs altaveu i que mos senti tothom.
1: Per ventura ho comenta amb els companys, mira el que ha dit en Jordi, on hi n'és. No són tan importants.
3: És com un quan hi havia un partit de futbol i tothom està de vora la ràdio.
2: Hem d'estar concentrats, hem d'estar un poc concentrats.
0: Sí, sí, sí, entre poc i massa, la mesura no ha de passar. Bé, i de Sebastià, en aquesta secció sempre mos proposam saber què farà un escat de setmana. Avui som a divendres a vespre, no sé si tu en aquestes hores ja et de retiro o què fas habitualment, o què fas avui.
2: Oh, sí. Ara ja estem fent pel·li pizza, que és el que toca escat de setmana, sí, sí. És divendres, per començar escat de setmana. Però, bueno, escat de setmana jo ja... Quan surt de l'oficina de l'estrès, ja vaig tirant el ferrató i ja me vaig relaxant i tal.
0: Que bé.
2: I ja t'ho dic. Ara, pel·li pizza.
0: Molta gent ho fa, això de fer pizza divendres.
2: Sí, sí. A més, pizza catalana és la millor del món, no te pensis.
0: Ah, que bona.
1: A mi m'ho has explicat, sa massa, com la fas. Perquè avui hem tingut un debat molt intens.
3: Exacte.
1: En què Nines defensa a les totes a pizza amb pinya i en Jordi i jo no mos agrada, no sé de quin equip ets.
2: No, pizza amb pinya, no, perdona, però no és pizza, me sap greu.
1: Gràcies.
0: A tu t'ho perdon.
3: Què li poseu, vosaltres?
2: No, a nosaltres, el típic, formatge, cuixot... I després el secret és un poquet de bacó, que això és la sal de la vida, que li dona...
0: Que bé. Escolta, i...
3: Senzill, com sa vida mateixa.
0: Sí, exacte. I qui sou? Qui sou que feis aquesta pizza i pel·li?
2: Ah, doncs nosaltres, és a dir, la meva dona i els tres nins.
0: Que bé. I ja sabeu quina pel·lícula mirareu avui?
2: Bueno, avui estem veient una sèrie, The Borox.
1: The Borox.
2: Així, d'intriga i tal. Està bé, t'enganxa, perquè t'ha mullat amb peixet i sempre t'hagués a veure més endarrere que passarà realment. Que
3: clar, però si som cinc no us poseu mai d'acord, sempre n'hi haurà un que dirà, vinc un mes.
2: Ai, bueno, per començar, la meva dona sempre endevina el punyetero guió. Comença, això és per això. I tu, però te vols callar. I molt va rebentant el tema, però bueno, això...
1: Així és la vida.
2: Exacte.
0: I Sebastià, què fareu dissabte? Demà.
2: Bueno, demà a mi me toca fer de papà a taxi. He d'acompanyar la nina a tenis i després un pot de relats. Però bueno, el bo serà el diumenge. El diumenge de matí anirem, o bé, els col·legues encara no ho han decidit. O anirem a fer volta en moto, o anirem a fer busseig. Sí, sí.
1: O podeu anar, no tindrem per què renunciar a res, podries anar a fer busseig amb moto. Oh, no? No és viable.
2: Un poc complicat, perquè després ja no em servirà ni una cosa ni l'altra.
0: Clar.
2: La moto quedarà...
1: Clar.
0: No però pot quedar banyada, etcètera, etcètera.
1: Bé, però amb això s'aixuga. Què tens, una bona moto, Sebastià?
2: Una mitjancera, una 500.
1: Bueno, mitjancera ja, a moto ja.
3: Home, supos que amb tres infants aquest diumenge els disfrutes molt, no? Els gaudeixes molt.
2: Efectivament, ara que compensar. veus? Un poquet de papa taxi i després un poquet de moto.
0: Això de papa taxi o mama taxi, molt de cap de setmana, molt de pares i mares el cap de setmana et han d'invertir en això. Però escolta, mai se sap, si la teva filla juga a tenis, no ho sé, potser és una Williams.
2: Bueno, gràcies a Déu, ara la temporada de bàsquet també ja ha acabat, perquè també faig de paparazzi per acompanyar a anir a bàsquet. O sigui que...
0: Mare meva.
2: De tot, de tot.
0: I dà una ferrada a tots aquests pares i mares que invertiu el cap de setmana en fer de taxis en els partits de qualsevol disciplina i penseu que quan siguin estrelles sempre diran me'n record que mon pare i mon mare m'aduen aquell camí tan llarg. Escolta, Sebastià, preparar per el test del cap de setmana de xiu-xiu?
2: Vinga.
0: Vinga.
2: Endavant.
1: Molt bé, molt bé. Ara arriba el moment més important de totes les setmanes. És a dir, Sebastià, nosaltres feim en una setmana 10 hores de ràdio en directe, d'acord? Però ho feim tot per arribar en aquest moment, que són els darrers 10 minuts.
0: Bé, te'n passis.
1: Bé, te'n passis. Però bé, és important, perquè en aquesta secció...
0: Quina pressió,
1: sempre...
0: si no.
1: Sí, demanant quin creus que serà el teu moment top i el moment flop del cap de setmana, és a dir, el més important, el més especial i el manco.
0: Molt bé.
2: El moment top, és quan, si anava a fer la volta en moto, el moment de berenar un bon variador, comentant la jugada, mirant en fora... relax, tot tant.
0: Jo crec que ara mateix estàs sense enveja de qui mos escolti, tant avui vespre com dilluns, perquè això s'escolta dilluns a les 7, manco 10... I molta gent dirà, uau, que bé, quin bon cap de setmana ha tingut en Sebastià. M'apunt jo també per fer qualque dia, clar que sí.
1: Molt bé, segona pregunta.
3: Falta el moment flop.
1: Ah, ja tens raó, Jordi, perdona.
0: Com controlen, Jordi?
1: Sí,
0: te passes a mà per la cara.
1: Sí, totalment, totalment.
0: Sebastià, el moment flop.
2: El moment flop... Te diria que dilluns de matí, quan sona el despertador, que ja saps que has ja... d'arrencar una altra vegada.
1: Sí, però ja no és cap de setmana, o sí?
2: Bueno, man, jo és cap de setmana, el compte, de divendres a les 3 quan surto a l'oficina, fins dilluns que m'aixec.
0: Completament d'acord. Que... Mm-hmm. Jo igual, fins que no em passaport, encara és cap de setmana.
1: Ah, sí? Ja, mira. Molt bé. Exacte. Continuem. Amb quina emoticona definiries el teu cap de setmana?
2: Carata somrient.
1: Molt bé, sí. Molt bé, m'agrada. I quina serà la foto del teu cap de setmana?
2: Pues serà amb la moto allà, mirant la serra, veient la mà...
0: Uau.
2: Això serà la foto.
0: Haurà càfico o no haurà càfico, però encara que sigui sense bussetjar?
2: No ho crec, no ho crec encara.
0: Molt bé.
1: Clar, i que teniu un grup de moters...
2: Sí, som un quant col·legues.
0: Que bé.
1: I sou tot de Palma. Sou com los Ángeles de l'Infierno, però mallorquins.
2: Però manco. Jo estic a Portles i el col·lega està a Palma, sí.
0: Vinga, la següent pregunta, Xavi.
1: Quantes hores calcules que dormiràs?
2: Unes 7 per dia... Unes 14.
1: Molt bé. Molt bé.
0: 14, així mateix. Ah, bé, 7 per dia, clar.
1: I finalment, un missatge que Nines sempre vol deixar
0: sí?
1: Per l'audiència.
0: Exacte, Sebastià, mos estan escoltant ara la gent del futur, la gent que ara mateix comença un dilluns a les 7 de matí. Quin missatge ets envies?
2: Ui, amem, els hi envio i jo mateix també. Escolta, recorda tot el que has passat bé aquest cap de setmana. Ja em queda manco per el pròxim.
0: Molt bé. Molt bé, Sebastià. Idò, m'agrada aquest missatge. És que ara m'he imaginat la gent que anava de viatge amb moto i en cotxe cap a la feina. Bé, en definitiva, ànims a tots que mos escoltau en bon dilluns. Mos sentirem avui vespre. Sebastià, que passis molt, molt, molt bon cap de setmana. I gràcies per atendre'ns i per escoltar-nos a la carta. Adéu, que vagi bé. Clar, en Sebastià és un molt bon exemple d'oient perquè mos escolta la carta.
1: Sí, sí, i cada dia i no falla.
3: Són més fidels.
1: Home, totalment, totalment.
0: No li hem demanat qui li cau millor.
1: Bé, diria en Jordi.
0: Ah, clar, té sentit.
3: Això no se demana.
1: En Jordi és el petit de la casa. I en Jordi cau bé tothom.
3: Bé,
0: a veure, que el posaríem en un compra.
1: Tot i que se posi hater.
3: Exacte,
0: això. T'has convertit en un hater.
1: I no, escolta, la gent té moltes ganes d'entrar a fer feines dilluns. I la gent encara té ganes de partir sopar.
0: A veure. Pot de pauxa. I d'hem arribat en el xiu-xiu número 402. Aquesta setmana hem fet el programa 400. Que bé, gràcies per sempre ser-hi. Passau un molt bon cap de setmana si mos escoltau ara en directe la carta i si no, bona setmana, ja m'ho han dit un parell de vegades.
1: Adéu,
0: adéu,
3: fins dilluns.
0: Ué.
3: Ué.
0: Ué. Ué.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular com a mínim en els darrers 4 anys productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per a aquest fi. Les empreses opten a vendre mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i fins i tot Austràlia. Empreses de tota classe, com la de Barques Ria Menorca, que ja exporta a més d'una quarantena de països. Carlos Turiol és el director de l'empresa.
2: Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar a anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig agafar i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
0: Tot una escoltaran més veus en aquest dilluns, dia 8 de juny, en què hi ha altres titulars destacats. Els agents de vigilància duanera de les Balears han decomissat més de 4.200 quilos de droga durant el 2025.
3: Segons les dades de l'agència tributària, la gran majoria, més de 2.000 quilos, són de xix. Els agents també han detectat que en els darrers 5 anys ha augmentat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. Ho explica a IB3 Ràdio un d'aquests agents, en Fernando.
4: Y el tema del hachís suele partir de las costas bien marroquíes o bien argelinas y suben hacia la península, pues bien, Baleares, zona del Estrecho, Andalucía, o sea, cualquier parte de la península ya, realmente. Y luego el tema de la cocaína suele venir siempre de la parte de Sudamérica.
0: La temperatura mitjana de la mà balear va assolir un rècord històric aquest mes de maig. Vos ho explicam avui, que és el Dia Mundial dels Oceans.
3: La temperatura va ser de 19,7 graus, gairebé 2 graus per damunt d'allò que és normal en un mes de maig. Els científics asseguren que les onades de calor marina són un fenomen de cada vegada més habitual. És Melanie Jusà, del Servei d'Observació Costanera de les Balears.
5: Gràcies a los datos de satélite, que disponemos más de 4 décadas de datos, podemos afirmar que respecto al calentamiento.
0: I més de 750 treballadors de l'agència tributària estan cridats a fer vaga a les Balears avui.
3: L'ha convocada el sindicat CESIF, que demana una millora de les condicions laborals pel funcionariat que hi fa feina. A les 11 es concentraran a la seu de l'agència tributària a Palma.
0: I avui també és la tercera jornada de la visita del Papalló 14 a Espanya, amb una cita esperada i polèmica. Es reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església.
3: Serà una trobada privada, a l'hora baixa, sense mitjans, per preservar la intimitat dels participants. Abans, al matí, visitarà les Corts Generals i pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat. Això després d'un cap de setmana maratonià a Madrid, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil amb el lema Teixir xarxes.
6: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo i respecto.
3: El papa també va oficiar una missa a les Cibeles.
0: I es complica la situació a l'Orient Mitjà.
3: L'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià al sud de Beirut. El govern de Netanyahu ha anunciat que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
0: I de la cultura, Biel Mesquida rebrà avui a les 7 del capvespre al Palau de la Música de Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
3: És de les més altes distincions que pot rebre un literat en català. Mesquida ha explicat a l'informatiu matí com es prepara les hores abans de rebre el guardó. Diu que té clar que no és un homenatge a una carrera que acaba, sinó que l'encoratja a seguir lluitant.
7: Des del primer moment que em van donar aquest premi vaig dir que jo no era un sant, que no me podien posar dins una capelleta ni m'havien de dur a un museu, que jo era un escriptor de cada dia, que seguiria escrivint cada dia i lluitant a través de llenguatges.
0: En parlarem a partir de les 7:40 i abans en els esports. Destacam el futbol sala, la derrota del Palma Futsal contra el Pozo Murcia. Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia. El Palma Futsal va perdre per 4-1 a la pista del Pozo en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol. Els de Badillo, obligats a guanyar dimecres al Palau de Somoix per seguir vius en aquesta lluita per arribar a la final. En futbol, el davanter Vedat Muriqi podria tenir les hores comptades en el Real Mallorca després que el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, hagi sortit elegit. Una operació entre els dos clubs que es podria tancar per uns 15 milions i mig d'euros. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i José Mourinho serà el nou entrenador. La penya esportiva Santa Eulàlia jugarà la final per pujar a segona federació després d'imposar-se per un gol a 3 al Manacor. L'Arena Armilla de Granada serà el seu rival. En pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea, campiones del Major d'Itàlia. I en tennis, Alexander Zverev, campió de Roland Garros, després d'imposar-se Flavio Cobolli a la final per 3-7-2.
0: I sapiguem ara amb quin temps encetam la setmana. Això és que cifra. Bon dia.
9: Bon dia, l'encetam amb temps estable. Ara tenim qualque redol amb núvols baixos a l'interior de Mallorca, també qualque boira a l'interior de Menorca, però després el cel quedarà pràcticament destapat, per tant, dominarà el sol bona part de la jornada a tot l'arxipèlag. La temperatura avui remunta una mica a l'interior i també al nord de Mallorca i també a Menorca, i queda sense grans canvis a Eivissa, Formentera i també al sud i al ponent de Mallorca. Per tant, avui tindran temperatures que superaran els 30 graus a l'interior, 32 graus a Inca, Sa Pobla, també cap al nord de Mallorca arribarem a superar els 30 graus, entre els 28 i 29 graus a Menorca i màximes en torn dels 27 graus a Eivissa i a Formentera. El vent bufarà molt fluix i de component est i també amb estones d'embat a partir de migdia. I la situació a la mà avui continua bastant tranquil·la i tindrem molt de redols de mar rissada, de marejol, Mallorca i a Menorca, i encara en qualque sector maró amb ones que superaran el mig metre d'altura a l'est d'Eivissa i de Formentera. Demà, a punts del nord de l'arxipèlag, sobretot a Menorca i nord de Mallorca, davalla la temperatura i puja a la resta, i també tornarem a tenir el cel gairebé estirat. La temperatura per començar la setmana, ara és de 19 graus a Ciutadella, 20 a Mahó i també és Mercadal. A Eivissa començaven 17 graus a Sant Antoni, 18 a Santa Eulària, 21 ara a Vila, i 20 graus tenim a Sant Francesc i a Formentera. I a Mallorca, a l'interior, són temperatures més baixes, 18 a Sa Pobla, també a Manacor. Tenim ara 19 graus a Sa Ràpita i 21 graus ja a Palma.
0: Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7:07. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Caterina Bany, Toni Escanelles, Ansel López i Neus Pericàs. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Es dupliquen les empreses amb segell balear que opten per l'expansió exterior i l'obertura als mercats internacionals. En els darrers dos anys s'ha disparat la seva presència a l'estranger. Fixeu-vos, més de 660 companyies de les illes han exportat de manera regular com a mínim en els darrers quatre anys productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció del govern pel procés d'internacionalització, amb la banda mercat sobretot d'Alemanya, de França, Gran Bretanya, els Estats Units i la Xina.
3: En només un any, aquestes ajudes públiques han experimentat un increment de més del 130%. Del volum que s'exporta, destaca l'alimentació i el producte local, la nàutica, el calçat i la tecnologia i serveis digitals impulsats pel turisme. 7 de cada 10 van començar a sortir a l'exterior quan eren petites empreses. Destaquen els productors de vi i d'oli d'oliva. La directora general de l'Agència del Desenvolupament Regional, Sílvia Delgado, confirma que quan les empreses perden el temor a expandir-se a nous mercats estrangers, comença el procés de transformació. Augmenten la facturació i la plantilla, paguen salaris més alts i resisteixen millor les crisis.
10: Però una vegada que surten veuen que ho poden fer i que poden competir en un mercat global. I ja s'ha consolidat.
3: De totes les actuacions possibles, la participació en missions comercials i fires internacionals acapara més del 70% de les peticions de les empreses. D'aquesta manera, reforcen el treball en xarxa, que es coneix com a networking, i la visibilitat de marca.
10: les empreses comencen fent un estudi, un pla d'internacionalització, que nosaltres el fem des d'aquí, des de l'ADR Balears, els acompanyem per fer aquest pla, aquest projecte. Han de saber a on anar. És molt difícil començar de zero, no? I comencen a anar a fires, que és per això que serveix la subvenció de la conselleria.
3: Una empresa de les Illes que avui ja exporta a més d'uns 40 països de tot el món va començar amb un expositor a Miami. Carlos Trujol, director de l'empresa de calçat a Ferreries Ria Menorca, va encetar el procés d'expansió l'any 2001. Va ser perquè les abarques només es venien durant l'estiu.
2: Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
3: Les exportacions representen per aquesta indústria sabatera menorquina prop de la meitat de la producció anual, que s'enfila fins als 150.000 parells de sabates. Les abarques de Ferreries viatgen majoritàriament fins a Singapur, Austràlia, però també França, Itàlia i Alemanya. Davant la demanda creixent, han diversificat els models de sabata. En temps d'incertesa econòmica, com l'actual, el propietari assegura que les exportacions a molts de països l'han ajudat a resistir.
2: Esclar, si ho tens escampat a diferents països, encara que siguin quantitats més petites, doncs és més mal de fer perdre els clients o que te caigui les ventes i la producció.
3: De fet, dels 4 treballadors que tenien l'any 1997, quan varen obrir les portes, han arribat a tenir una plantilla d'una norantena d'empleats. La nau industrial on s'ubiquen ara també obri les portes a visites de turistes.
0: I avui també vos explicam que d'un camió de mercaderies entrar al port de Barcelona i el de Ciutadella pot costar de vers 800 euros. En canvi, el mateix trajecte del Cudi a Ciutadella en val més de 1.000. Tot i que la distància és molt inferior, és més que transportar mercaderies entre les illes que no fer-ho entre la península i les Balears. Els industrials es queixen que aquestes tarifes dificulten que el seu producte cresqui més enllà de l'origen.
3: Miquel Gual, nou propietari majoritari de Font d'Esteix, no distribueix aigua entre illes perquè amb el sobrecost no seria competitiu. En canvi, sí que ho fa a la península.
11: Pensem que a Menorca i a Eivissa no hi ha cap planta d'envasar aigua mineral natural, i que jo no puc anar a vendre a Menorca i no puc anar a vendre a Eivissa a la meva comunitat autònoma perquè els preus meus són més cars que els preus de la península i no tenc cap tipus de subvenció com puguin tenir els canaris.
3: A Menorca, Julio de Olivas, president del Consell Regulador de la DOMO Menorca, diu que eviten el problema distribuint amb les seves pròpies furgonetes o a través de serveis d'agrupatge per reduir costos. Així i tot, tenir alguna bonificació per a l'exportació seria important.
12: Ajudaria els productors i ajudaria la distribució del formatge, segurament.
3: I si parlem d'altres productes no relacionats amb l'alimentació, a Huguet expliquen que per distribuir les seves rajoles hidràuliques a Menorca o a Eivissa han de passar abans per Barcelona. Isabel Jaume és tècnica de l'empresa.
13: A Eivissa hi ha poques opcions, el que fa que sigui molt més complicat i poca freqüència i molt, el preu és molt més elevat, i a Menorca directament no en troba cap opció. Sempre el que, o sigui, l'opció viable, encara que sigui increïble, és anar de Mallorca a Barcelona i de Barcelona ho tornen a educar a Illes i ja va a Menorca o a Eivissa.
3: Amb presència a Mallorca, Eivissa i Menorca, i per Centro també coneix bé aquesta realitat, són paraules de Miquel Nicolau, cap de producció de les fàbriques de la cadena.
14: Considerant que una panada de valor mateix a Mallorca i que revisa que de Menorca. No han de perjudicar els clients per fet d'estar a una illa menor. I nosaltres, pues, el que hem trobat és que en aquest cost mos han de menjar.
3: Aquest sobrecost els ha obligat a tenir centres logístics a cada illa.
0: I avui s'activen els bons de producte local del govern. La campanya s'allargarà fins dia 7 d'agost o fins que s'exhaureixin aquests bons. Seran de 10 euros. Cada consumidor en pot fer servir 10. Segons explica el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés, es distribueixen de manera equilibrada entre les illes amb un increment del 30% per a Formentera i del 20% per a Eivissa i Menorca.
15: El 94% dels productors que van participar a la primera campanya repeteixen, el que vol dir que és una cosa que els va funcionar molt bé i que també aconseguim tenir establiments a totes les illes.
0: Aquesta actuació forma part de les mesures extraordinàries aprovades pel govern per protegir el teixit econòmic i productiu de les Balears davant la guerra a l'Orient Mitjà.
16: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix. destinant més de 30 milions d'euros a modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
17: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: 7 i 15 minuts. Els agents de vigilància duanera de les Balears varen decomissar l'any passat més de 4.200 quilos de droga, la gran majoria

0: sempre són favorables i perquè més treballen amb armes.
1: Entonces son momentos muy peligrosos porque hay que arriar el auxiliar, subirse al auxiliar, abordar el velero y con olas, con... O sea, son momentos muy peligrosos. Tienes que ir armado. Normalmente los contrabandistas siempre intentan destruir las pruebas, entonces siempre intentan que el barco se hunda.
0: En Fernando explica que fa 10 anys no era habitual trobar narcollanxes a les costes de les illes, però en els darrers anys aquesta tendència ha canviat, ja que els narcotraficants fugen d'Algesires i es desplacen a punts com l'arxipèlag, on arriben a la costa per fer la descàrrega de droga procedent de diferents continents.
1: Y el tema del hachís suele partir de las costas bien marroquíes o bien argelinas y suben hacia la península, pues bien, Baleares, zona del Estrecho, Andalucía, o sea, cualquier parte de la península ya, realmente. Y luego el tema de la cocaína suele venir siempre de la parte de Sudamérica. Normalmente se usan pesqueros de no muy gran tamaño. En los últimos años se han captado también narcosubmarinos. En Baleares no, pero en las costas gallegas sí. O sea, son de construcción casera.
0: Els agents de vigilància duanera i la resta de treballadors de l'agència tributària estan cridats a una vaga de 24 hores avui dilluns per reclamar millores, entre elles que la vigilància duanera sigui considerada una professió de risc.
2: I la mala combustió d'una caldera de gas és la causa més probable de la intoxicació per monòxid de carboni de 13 persones en un habitatge de Sabila de Palma. Quatre d'elles varen resultar ferides greus i romanen encara ingressades. Els veïnats denuncien que la casa es comercialitza com a lloguer turístic il·legal i que cada cap de setmana hi ha festes.
3: Els ferits els varen trobar inconscients a l'interior de l'habitatge i els varen traslladar d'urgència a l'Hospital de Son Espases. Són joves d'entre 23 i 34 anys. També s'han atès nou veïnat de l'edifici en mal estar i en marejos. Carme Colomà és la presidenta de la comunitat afectada.
4: A una porxada que tenen tota tancada, que han insonoritzat, que costa que són inquilinos, han insonoritzat tot, pues sabeu que ha hagut una fuga de gas, perquè, claro, els bomberos lo que mos han dit que podria ser que es termo cremar malament i tenen tot, totes les tuberies que donen dins el porxo.
3: Els veïns estan farts perquè a l'habitatge gairebé cada cap de setmana s'hi organitzen festes, hi ha renous, també trànsit de persones continu.
4: I aquí hi ha un trull de gent que ens hi surt cada vespre, cada vespre.
5: És continu, o sea, entre setmana és tranquil, però el fin de setmana ja empiezan con fiestas i entra gente diferente sempre.
3: La policia, de fet, ha aconsellat al veïnat de la finca que interposin una denúncia per aquest fets perquè la seva vida s'ha posat en risc.
2: I ho destacàvem avui als titulars. La temperatura mitjana de la Mar Balear el mes de maig va ser de 19,7 graus. És gairebé 2 graus per damunt de la temperatura normal i el rècord històric d'ençà que hi ha dades de satèl·lit fa 44 anys. Ens trobam en una nova onada de calor marina, un fenomen que de cada vegada és més habitual i que els científics relacionen amb l'escalfament global. Avui, Dia Mundial dels Oceans, parlam de les causes i de les conseqüències d'aquesta situació.
6: Així és, ja els valors mitjans són molt elevats, però també els registres màxims de les boies, com per exemple els 24 graus de la Badia de Palma, més de 25 a Mahó i més de 26 a Sa Dragonera. La científica Melanie Jussà, del SOCIP, el Servei d'Observació Costanera de les Illes Balears, avisa que l'increment de la temperatura marina ja és una tendència que es nota especialment a la Mediterrània.
7: Como consecuencia del calentamiento global, las temperaturas del océano y las olas de calor marinas han aumentado de manera considerable. En el océano global, pero particularmente en el mar Mediterráneo y en el mar Balear. Gracias a los datos de satélite, que disponemos más de 4 décadas de datos, podemos afirmar que respecto al calentamiento del mar se trata de una tendencia y de no de un hecho puntual.
6: I, a més, els impactes d'aquest increment de la temperatura de la mar són molt variats. Per exemple, la pèrdua de la biodiversitat per la mortalitat de les espècies i també l'alteració dels cicles de reproducció. Però també augmenta la possibilitat de tempestes molt intenses per la tardor.
7: Al aportar más calor y humedad a la atmósfera, las aguas cálidas pueden contribuir a la intensificación de fenómenos extremos como tormentas con lluvias torrenciales, que pueden causar inundaciones, pérdida de playa,
6: De fet, aquest estiu s'espera que la temperatura de la mà sigui elevada per la mateixa inèrcia amb la qual hem arribat al juny. Això sí, tot dependrà de les condicions atmosfèriques. A més, el possible desenvolupament del fenomen climatològic conegut com el Niño podria causar una pujada global de la temperatura als

0: D'aquest fenomen del Niño en parlarem a les 8:30 amb Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia Física a la Universitat de Barcelona. I les dades de l'Institut Balear d'Estadística del primer trimestre fan preveure que enguany també es batrà el rècord de pressió humana registrat l'agost de l'any passat, quan a les illes hi va arribar a més de 2.083.000 persones. Les xifres mostren com la dependència al sector turístic va en alça. Un altre indicador és el volum de negoci dels hotels. La facturació del sector hoteler i altres allotjaments turístics s'ha incrementat al voltant del 75% els darrers 10 anys, i l'ingrés per habitació disponible durant el mes d'agost ha passat del 164 euros el 2023, el 194 del 2025.
1: I els experts en geografia humana adverteixen que no hi ha cap indicador que faci pensar que la pressió humana canviarà de tendència i baixarà. No només no s'aconsegueix diversificar l'economia, sinó que el turisme guanya encara més pes, ho explica el doctor en geografia Matías Reus.
2: Com que no hi ha diversificació econòmica, han de viure de turisme. Per tant, és com un peix que s'amossega la cua, perquè al final més gent vol dir més turistes, perquè tot més o menys, que això també seria un altre tema, no? Però puguem mantenir un cert nivell de vida. Aleshores, sense diversificació econòmica, crec que és un poc irrealista pensar que aquesta pressió humana no se segueix incrementant.
1: El problema, explica el doctor en geografia, és que la sensació de saturació no fa que es perdi l'interès per visitar les illes o directament per venir-hi a viure.
2: No tinc coneixement de cap destí turístic que al llarg de la història la gent ja hi ha deixat anar perquè estigués massificat. Podem anar, per exemple, a grans capitals europees, Londres o París, i estan plenes, cada dia tenen més turistes. I sí, segurament hi ha qui va i diu no m'agrada tanta massificació, però la gent no deixa d'anar-hi.
0: L'ingrés per habitació disponible d'hotels s'ha incrementat prop d'un 60% en la darrera dècada, i el nombre d'allotjaments turístics, segons dades de l'Ibestat, ha passat dels 2.770 del 2016 als més de 3.600 del 2024, que és el darrer registre que hi ha.
1: Una realitat que constaten precisament a Pollença. L'associació hotelera d'aquesta zona explica que la pujada de preus de les habitacions es deu, d'una banda, a l'increment de costos i, d'altra, la voluntat d'intervenir en un turisme de més qualitat. Aina Sastre és la presidenta de l'associació.
3: La filosofia d'aquí, sobretot de la zona de Pollença, és aquesta, és anar a un turista de més qualitat, inclús hi ha menys ocupació, però preferim mantenir de qualitat i no les massificacions o de baixa qualitat.
1: Sastre afegeix que la inversió en qualitat a Pollença fa que es redueixi la sensació de saturació.
0: I a Eivissa, l'ocupació de l'habitatge vacacional va arribar fins al 85%. L'any passat el sector, però, mira en cautela i expectació aquesta temporada a causa del conflicte a l'Orient Mitjà, fet pel qual enguany la majoria de les reserves es fan en el darrer moment. Ivonne Aranyó.
4: La previsió per aquesta temporada en el lloguer d'habitatges turístics és bona. Hi ha reserves, però la majoria es fan amb poca previsió de temps, asseguren des del sector que la gent no s'acaba de fiar per la incertesa que genera la guerra a l'Orient Mitjà. José Antonio Llano és president de l'Associació d'Habitatges Vacacionals de les Pitiuses.
5: La gente parece que no quiere dejar de viajar, pero se lo está pensando, está negociando y está esperando un poquito el último momento, ¿no? Quizás esperando encontrar pues la oferta de último momento o preveyendo a ver qué puede pasar a nivel internacional.
4: Tot i que juliol i agost continuen sent els mesos forts de l'estiu, cada any es registren més reserves als mesos de temporada baixa, tot i que les estades són curtes. Això, diuen, gràcies als esdeveniments que se celebren a diferents indrets de l'illa.
5: De momento reservas a corto plazo pues bien, la temporada alta vemos un poquito que está costando, pero bueno, aún es pronto, y vemos también pues un alargamiento de la temporada y gente incluso reserva pues para septiembre y octubre, preveyendo los meses un poquito de menos afluencia de gente a la isla, ¿no?
4: El britànic i l'espanyol continuen sent els mercats tradicionals, tot i que darrerament s'ha registrat una forta pujada del mercat francès. Després d'una ocupació del 85% durant 2025 i unes previsions positives per enguany, el que queda clar és que Eivissa continua sent una destinació de moda.
0: Per cert, en relació amb el lloguer vacacional, el Consell de Mallorca celebrarà avui a les 10 el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de de les places turístiques de lloguer vacacional.
6: Es farà a la sala de plat del Consell de Mallorca i en total se sortegen 1.069 places. Totes provenen de les baixes registrades en habitatges turístics i el nou sistema de sorteig vol garantir més transparència i, per tant, més igualtat entre els sol·licitants. Substitueix ara l'anterior mètode que es basava en l'ordre d'arribada de les peticions.
0: I la plataforma Menys Turisme, Més Vida convida a la societat mallorquina a sortir al carrer diumenge, dia 26 de juliol, en una protesta popular. Afirmen que la situació de massificació i de saturació turística és insostenible a l'arxipèlag.
1: Diuen que els representants polítics no fan res per resoldre aquest problema i continuen apostant pel creixement turístic amb noves places. Una situació que, segons la plataforma, integrada per més de 50 col·lectius, no deixa d'empitjorar un any rere l'altre. I, com a exemple, l'efecte que l'eclipsi solar tindrà sobre el col·lapse de Mallorca el pròxim 12 d'agost. Dani Comas és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
7: Preveiem que serà un estiu molt difícil per ser mallorquí i volem, sobretot, reivindicar que hi ha moltes treballadores patint situacions de vulnerabilitat màxima, que la situació d'emancipació i d'aconseguir habitatges dignes en aquesta illa és impossible i, bueno, volem defensar un poc el dret a poder viure dins una illa que s'ha convertit en un parc temàtic.
1: La plataforma també ha volgut destacar que durant l'estiu no només faran la manifestació, sinó que volen que prèviament es desenvolupin accions a tots els pobles de Mallorca.
0: I d'aquí uns segons arribarem a les 7:27. És el moment ara de llegir el que diuen les portades dels diaris. Començam a les Balears, avui pendents dels successos.
1: És així, solen ser allò més cridaner i per això sempre moltes vegades les portades en van plenes, però a més és que hi ha hagut aquesta intoxicació per inhalació de gas, n'hem parlat ja en aquest espai informatiu, i això és la portada, per exemple, del Diari de Mallorca. Parla de quatre persones en concret, que la casa allà on eren s'havia denunciat per lloguer il·legal, just ho hem escoltat fa una estona per part de veïnats que van poder entrevistar aquí en aquesta casa. La fotografia en aquest cas és per la protesta contra la massificació turística, aquesta que just ara també acaben d'explicar. Diumenge es va presentar aquesta protesta en roda de premsa, amb una mena de performance molt fotografiable, hem de dir, per això possiblement els diaris la treuen a la portada. La manifestació en tot cas serà dia 26 de juliol i dèiem, aquesta fotografia que trobem a la portada del Diari de Mallorca la trobem també molt semblant a Última Hora. En text, això sí, Última Hora canvia de titular, precisament diu que la conversió d'hotels obsolets en pisos per a treballadors finalment no tirarà endavant. Tot i que és una proposta que ja du bastant de temps en marxa i que les conselleries, la conselleria del RAM du temps demanant en els propietaris que cedesquin aquests espais perquè els treballadors hi facin feina, i de diu, Última Hora ho explica a la seva portada, que només 5 establiments, i a més aquests 5 establiments són de molt petites dimensions, s'han interessat amb aquesta proposta i que, per tant, no és abastament. Dels digitals, Mallorca Diario parla també d'aquesta fuita de gas a la seva primera portada, d'aquests 4 afectats. No entra en els detalls de com es va produir ni a què es dedicava aquest pis. Ara Balears, per la seva banda, en canvi, opta per la protesta, per l'altre tema que també aposten els dos diaris editats en paper a Mallorca a la seva portada. I OK Balears, per la seva banda, el que treu a la seva primera és una brega amb un ganivet a dins un bus de l'EMT. Mentrestant, el Menorca diu que la manca de treballadors a la Seguretat Social passa a ser crítica ja, falta molt de personal. També destaca la creació de places de pagament a l'aparcament de caravanes. És a dir, a partir d'ara les caravanes que aparquin allà hauran de pagar doblers. Idò, pel que fa a les pitiuses, mostren les processons del Corpus, en aquest cas, el periòdico d'Eivissa, la de Madrid, amb el Papa, el Diario d'Eivissa, la de Vila, amb pètals de flors pel camí.
0: I precisament de la visita del Papa a la premsa estatal en va avui plana.
1: És així. El País ho du a la portada. Destaca que reivindiquen el seu discurs la part social i també diu que va ser multitudinària aquesta trobada amb una fotografia, evidentment, que ho demostra, una fotografia a El País de 4 columnes avui i a la part de dalt, ben destacada. El Mundo, en canvi, la posa a 5 columnes i bastant més grossa, de pràcticament mitja pàgina. Destaca aquest altre rotatiu que el Papa va treure pit del futur que té la fa. L'ABC més encara, fotografia de tota la portada sencera, val a dir que l'ABC ho sol fent, això, en aquesta maquetació de foto completa, diu el Papa contra els murs, i en petit diu que va cridar a la gent a oblidar la polarització. I La Vanguardia, per la seva banda, que també ho treu en gros, deixa, però, una part a altres temes en petit a la seva portada, així mateix, i ho salda amb un titular planer que diu que el pontífex atreu multituds.

0: I hem arribat ara a les 7 i mitja a repassar amb els principals titulars. Es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular, com a mínim en els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per a aquest fi.
1: Les empreses opten a vendre a mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i fins i tot Austràlia. Empreses de tota classe com les Abarques, Ria Menorca, que ja exporta a més d'una quarantena de països. Carlos Trullol és el director de l'empresa.
2: Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar a anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig agafar i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
0: I atenció, el testimoni que avui vos oferim a l'Informatiu Matí, en Fernando, i és agent de vigilància duanera.
3: Yo he participado hace unos años en un par de aprehensiones a veleros que se hicieron desde la patrullera de Baleares y coincidieron que fueron en condiciones de mar muy malas las dos. Entonces son momentos muy peligrosos porque hay que arriar el auxiliar, subirse al auxiliar, abordar el velero y con olas, o sea, son momentos muy peligrosos.
0: L'any 2025 aquests agents varen decomissar més de 4.200 quilos de droga a les Balears.
1: Segons les dades de l'Agència Tributària, la gran majoria, més de 2.000 quilos, són de xix. Els agents també han detectat que en els darrers 5 anys ha augmentat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag.
0: I la temperatura mitjana de la mà balear va assolir un rècord històric aquest mes de maig. Vos explicam avui que és el Dia Mundial dels Oceans.
1: La temperatura va ser de 19,7 graus, gairebé 2 per damunt d'allò que seria habitual en un mes de maig. Els científics asseguren que les onades de calor marina són un fenomen de cada vegada més habitual. És Melanie Jusà, del Servei d'Observació Costanera de les Balears.
4: Gracias a los datos de satélite, que disponemos más de 4 décadas de datos, podemos afirmar que respecto al calentamiento...
0: I el Consell de Mallorca celebrarà avui el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de places turístiques de lloguer vacacional.
1: Es durà a terme la sala de plans del Consell de Mallorca i en total es sortegen 1.069 places. Això quan han sabut que a Eivissa l'ocupació de l'habitatge vacacional va arribar fins al 85% durant el 2025. Enguany, però, creixen les reserves de darrera hora.
0: I més de 750 treballadors de l'Agència Tributària de les Balears estan cridats a fer vaga avui.
1: L'ha convocada el sindicat CESIF, que demana una millora de les condicions laborals del funcionariat que hi fa feina. A les 11 es concentraran a la seu de l'Agència Tributària a Palma.
0: I avui també hi ha la tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, amb una cita esperada i polèmica, es reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església.
1: Abans, al matí, pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat, això després d'un cap de setmana maratonià a Madrid, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil i amb el lema Teixir xarxes.
5: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implique encuentro, escucha, diálogo y respeto.
1: El Papa també va oficiar al matí una missa a les Cibeles.
0: I es complica la situació a l'Orient Mitjà.
1: L'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià al sud de Beirut. El govern de Netanyahu anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
0: I de la cultura, Biel Mesquida rebrà avui a les 7 del vespre al Palau de la Música de Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
1: L'Informatiu Matí d'Ivetra Ràdio ha pogut parlar-ne amb ell les hores prèvies de partir cap a Barcelona. Nerviós, excitat i mai preparat, diu, per aquest reconeixement.
6: I me crida en Xavier Antic i jo vaig dir, que voleu de jo? Diu, no, te volem donar Premi d'Honor a les Lletres Catalanes. I jo me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
0: I pel que fa al temps, és que Cifra, bon dia, com començam la setmana?
7: Bon dia, la començam en temps estable, amb el cel gairebé destapat, tenint qualque bany de boira que ja es va desfent a l'interior de Mallorca i també de Menorca. Continuarem així, amb molt de sol a tot l'arxipèlag i durant tota la jornada, i amb una pujada de la temperatura màxima avui ja arribarà a superar els 30 graus en molts de sectors de Mallorca, sobretot puja a l'interior i també al nord de l'illa. Arribarem també als 28-29 graus a Menorca, també puja bastant la temperatura respecte a la d'ahir a Menorca. A Eivissa i a Formentera quedarem en torn dels 27-29 28 graus. El vent bufarà fluix i de component est i la situació a la mà bastant tranquil·la. Molt de redols de marejol, fins i tot àrees de mar arrissada. Només tindrem aquest sector en maró a punts de l'est d'Eivissa i de Formentera. També bufarà una mica d'embat durant les hores centrals del dia. Demà sí que torna a davallar la temperatura, sobretot on avui pugen més, al nord de les illes. Temperatures ara per començar de 21 graus a la Savina, 21 també a Eivissa, a Vila i a Palma. I a Maó tenim 20 graus ara.
8: Informatiu Matí. Esports.
0: 7:35 minuts, encetat amb els esports, derrota de l'Illes Balears a Palma Futsal en el primer partit de semifinals. Toni Fuster, bon dia.
9: Bon dia. El conjunt mallorquí perd per 4-1 a la pista del Pozo Múrcia en el primer partit de la sèrie semifinals pel títol de Lliga. El Palma, que el descamp guanyava per 0-1 amb un gol de Deivao, va desconnectar la segona part i va sortir golejat per Gadella, Rivera, Ricardinho i Rafa Santos. Sentint l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
10: Poco a recriminar a los jugadores, han vaciado, han competido a un gran nivel. Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante, y eso en casa del Pozo, pues al final terminas penalizándolo.
9: Amb aquesta derrota, el Palma Futsal afrontarà el segon partit dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Son Moix, amb l'obligació de guanyar i no acomiadar-se de la temporada. Vadillo.
10: Ahora es recuperar, descansar, y en casa con nuestra gente, pues sabiendo las cosas que tenemos que hacer mejor, seguramente daremos mejor versión que hoy, y sabiendo de que enfrente tenemos a un grandísimo rival que también nos lo van a poner muy difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte de lo que tenemos que hacer, vamos a salir por el rival y a ver si somos capaces de sacar el punto adelante.
9: Car de victòria dimecres, el partit de desempat es tornaria a jugar a Múrcia. En futbol, el davanter Vedan Muriqi podria tenir les hores comptades en el Reial Mallorca després que el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, hagi sortit elegit. Una operació entre els dos clubs es podria tancar per uns 15 milions i mig d'euros. Aquesta setmana també podria ser clau pel defensa Pablo Maffeo, que podria acabar a l'Olympiacos de Grècia. I Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Reial Madrid i revalida així el seu mandat amb el 65% dels vots. Florentino governarà el club fins al 2030 i José Mourinho serà el nou entrenador. Més futbol, la penya esportiva Santa Eulàlia jugarà per ascendir a segona federació contra l'Arenas d'Armilla de Granada després de superar a la final autonòmica en el Manacor per un gol a 3. Ramiro González és l'entrenador de l'equip pitius.
11: Contento porque esto es un trabajo de ellos. Yo al final estoy aquí de invitado, que venía hace 2 meses, pero muy contento, la verdad que esto nos da vida. Sí, yo creo que hemos actuado como un gran equipo, ¿no? Sin ponernos nerviosos, haciendo lo que tocaba en cada momento, una superioridad que hemos visto que ha sido abismal. Al final, tenemos futbolistas muy buenos, son de otra categoría.
9: I l'entrenador del Manacor, Miquel Aguado, tot i la derrota del seu equip, se sent orgullós.
12: Bueno, yo creo que hem fet un partit digne de lo que es equipo de esa temporada. Els hem tingut, han perdonat, i bueno, contra aquest equip, si perdones al final, ho pagues, però bueno, superorgullós de lo que hem fet, de la imatge d'avui, de la imatge de Sagrado, i bueno, hem arribat fins on hem pogut.
9: I a la semifinal del play-off de sense primera divisió, Castelló 1, Almeria 1 i Las Palmas 0, Màlaga 1. Demà a l'estadi Juego al Mediterráneo, la tornada de l'Almeria Castelló i dimecres a la Rosa B del Màlaga Las Palmas. En dos partits començaran a les 9 del vespre. També la selecció espanyola disputarà aquesta pròxima matinada a les 4 el darrer amistós abans del Mundial contra el Perú a Puebla, Mèxic. Deixem el futbol per la mare de pàdel. Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea s'han proclamat campiones del Major d'Itàlia. La menorquina i l'argentina s'han imposat a la final de Roma en 2 sets amb parcial de 6-1 i 7-5, Ari Sánchez i Andrea Ustero. Després de perdre 5 finals de manera consecutiva, la parella número 1 del món ha aixecat el seu 3er títol d'aquest 2026. En motociclisme, el Gran Premi d'Hongria, MotoGP, Marc Márquez guanya la carrera i certifica la seva victòria número 100. El pilot mallorquí Joan Mir va caure a la 16a volta, mentre que a Moto2, Isan Guevara va ser 6a després de sortir a la pole, però perdent posicions a la sortida per mort d'una sanció després de fer una maniobra imprudent. Precisament sentim el pilot mallorquí.
13: Lo he dado todo, una P6, después de un fin de semana complicado con muchos problemas en mi freno delantero. Entonces tocará seguir apretando y el campeonato al final es muy, muy largo. Creo que es muy pronto, estamos en la octava carrera, todos los puntos son valiosos claramente, pero creo que queda mucho campeonato por delante para poder seguir luchando y recuperando puntos.
9: Isan Guevara continúa segon en la classificació general i el pròxim campionat serà la República Txeca. I acabam amb Dora Pomer. En ciclisme s'ha acabat el Giro d'Itàlia i pel que fa a la representació balear, Mavi Garcia està finalment 20a a la general, mentre que Marina Grau ha quedat a la posició 77. La guanyadora ha estat la neerlandesa Demi Vollering. I en tennis, Alexander Zverev ha guanyat el seu primer Roland Garros després d'imposar-se a la final a Flavio Cobolli per 3-16-2.
0: Gràcies, Toni. Són ara les 7:41. Fem una pausa.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
9: 7 i gairebé 44 minuts, tercera jornada avui de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, amb una cita esperada i polèmica. Aquest dilluns es reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església. Serà una trobada privada, a l'hora baixa, sense mitjans, per preservar la intimitat dels participants. Abans, al matí visitarà les Corts Generals i pronunciarà un discurs davant del Congrés i el Senat.
10: I també avui de matí, diverses associacions de víctimes d'abusos es concentraran davant l'Anunciatura Apostòlica. Consideren que han estat exclosos d'aquesta reunió i que se n'han prioritzat d'altres mancocrítiques. L'entitat Iglesia Reparació Total ja va protagonitzar precisament ahir aquesta trobada fictícia amb el pontífex. El portaveu de l'associació, Miguel Hurtado, que va ser el primer denunciant dels abusos de l'abadia de Montserrat de Catalunya, es mostrava especialment decebut.
11: Muy polémica la decisión del Vaticano de reunirse con víctimas de perfil bajo que procesan su dolor en privado y que han entrado dentro de los mecanismos de reparación de la Iglesia y no reunirse con los activistas. Y también ha sido muy polémico que el Papa León vaya a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente.
10: Avui serà el darrer dia de Lleó XIV a Madrid. Demà continuarà el seu viatge apostòlic a Barcelona.
9: Això després d'un cap de setmana maratonià a la capital, amb tot de celebracions, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil i amb el lema Teixir xarxes. Després d'una llarga ovació en el seu discurs, ha apostat pel diàleg social, centrat en la dignitat humana i el bé comú.
12: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto. En los varios sectores de la actividad humana debemos cuidar el lenguaje que se utiliza, escrito, oral, y en el entorno digital, también el de las imágenes, porque la comunicación nunca es neutral.
9: També han fet una defensa del diàleg social alguns dels interventors en l'acte.
10: I més enllà d'això, l'acte ha estat marcat per l'espiritualitat amb intervencions que el pontífex ha escoltat de representants del món de la cultura, també de l'art, de l'esport i de l'economia, entre d'altres les paraules d'un emocionat Antonio Banderas.
13: Fui encontrando respuestas, algunas tan simples como la que reconocí en los ojos de mi madre,
14: mientras ésta le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años. O a través de la voz que rompía el aire claro de primavera de los cantaores y cantaoras de saetas.
10: També precisament i xerrant d'art amb l'actuació de Sara Baras i la veu de Rosalén davant 15.000 assistents. Abans d'aquesta trobada, Lleó XIV ha oficiat una missa a la plaça Cibeles.
15: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
10: Ha estat amb l'assistència d'un 1,5 milió de persones.
9: I d'internacional, l'alto el foc al Pròxim Orient, en el punt més crític amb bombardejos creuats, l'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta al bombardeig israelià al sud de Beirut. L'escalada de tensió creix i el govern de Benjamin Netanyahu anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
10: Els d'aquest diumenge han estat els primers atacs israelians al Líban des del darrer anunci de treva entre Israel i l'Iran. Aquesta matinada la Guàrdia Revolucionària Iraniana ha anunciat diverses onades de projectils contra Israel en represàlia pels atacs israelians al sud de Beirut, precisament, que han deixat 2 morts i més d'una desena de ferits. I ha exigit al govern israelià que aturi els atacs al Líban. El règim iranià ha advertit Washington que si Israel els ataca, consideraran les bases militars nord-americanes a la regió com a objectius legítims. En resposta, l'Iran, Iraq i Síria han anunciat el tancament de l'espai aeri.
9: Després d'aquest atac, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que hi havia un acord a tocar.
10: A través de la Fox avisa que l'exèrcit nord-americà està en alerta, que estava a punt de signar l'entesa dilluns, dimarts o dimecres i que no vol que aquest atac tiri per enrere la feina feta. També ha assegurat que telefonarà Netanyahu per demanar-li que no respongui a aquest atac. Per la seva banda, el primer ministre afirma que controlarà aviat el 70% de la franja de Gaza. Suposa una violació de l'alto el foc acordat a l'octubre amb la mediació dels Estats Units i que estipulava el replegament de les forces israelianes conservant el control de fins al 53% de l'enclavament palestí.
9: I el Perú Fujimori es perfila com a guanyador de la segona volta de les eleccions presidencials amb prop del 53% dels vots.
10: Amb més del 50% de l'escrutini d'aquesta segona volta, la candidata de l'extrema dreta de Força Popular, Keiko Fujimori, concentra el percentatge més alt de vots per aconseguir la presidència del Perú després dels comicis d'aquest diumenge. Així, la filla de l'expresident peruà té un lleuger avantatge respecte al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, que plega un 42% dels sufragis.
16: Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra.
9: I també és notícia d'aquesta matinada el fort terratrèmol de magnitud 7,8 que ha sacsejat al sud de Filipines i que ha obligat a emetre alertes de tsunami.
10: Les autoritats han reportat, de moment, 3 persones mortes i altres 5 ferides. Entre els danys materials, prop d'una 40 d'edificis que han resultat malmesos. S'han registrat també múltiples rèpliques d'aquest sisme inicial que oscil·len entre les magnituds de l'1,3 i el 6,7 a l'escala de Richter. L'Institut Filipí de Vulcanologia i Sismologia ha activat alhora l'alerta de tsunami amb ones que podrien superar més d'un metre d'alçada de manera normal.
9: I a l'estat espanyol del judici contra el germà de Pedro Sánchez, avui l'audiència de Badajoz, les acusacions populars eleven a definitives les seves conclusions.
10: Així coneixerem la lletra petita de les acusacions contra David Sánchez i Miguel Ángel Gallardo per la contractació del germà del president del govern espanyol a la Diputació de Badajoz.
9: I jutgen per enaltiment del terrorisme de 7 acusats d'homenatjar una terra.
10: La Fiscalia demana penes de fins a 2 anys i 9 mesos de presó per als encausats d'enaltiment de membre d'ETA, Ibai Aguinaga Abiscay, Gaya, que va quedar en llibertat el 2022 després d'haver complit 20 anys de presó.
9: I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en un tiroteig a la zona franca de Barcelona.
10: Un tiroteig que va ser a nit al carrer de la Mineria, a la mateixa zona on va haver-hi un altre atac mortal. Fa just 3 setmanes, en arribar-hi els agents, s'han trobat una persona amb una ferida per arma de foc, tot i que han intentat reanimar-lo finalment, però ha mort. De moment no se sap qui ha estat l'autor dels fets. L'Ajuntament de Barcelona va aprovar un reforç de la presència de la Guàrdia Urbana als punts més conflictius de la ciutat.
9: I també a l'estat espanyol, el sindicat CESIF ha convocat per avui una vaga general de 24 hores dels 28.000 treballadors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Demanen una millora de les condicions laborals dels funcionariat que hi ha a la feina. A les Balears hi ha un total de 756 treballadors i a Palma, a les 11, es farà una concentració a la delegació del carrer Cecili Metel.
17: Parlam d'una vaga que té tres objectius: el desbloqueig de la carrera professional, també la regulació del teletreball i el reconeixement de la professió de risc pels treballadors de vigilància duanera. Antoni Roger, delegat del CESIF de l'Agència Tributària de les Balears, diu que aquesta vaga no s'ha convocat per sorpresa, sinó que és el resultat de 2 anys d'espera.
18: Fa 2 anys ja varen instar l'administració i varen promoure un conflicte, varen sortir dels conflictes sense fer vaga, amb la promesa de l'administració de negociar. 2 anys després continuam igual i ens hem vist abocats a promoure aquesta jornada de vaga.
17: També retreu la manca de personal, ja que assegura s'haurien d'incorporar fins a 5.000 nous llocs de feina de treballadors a la plantilla.
18: En general, fa molts anys que hi va haver una taxa de reposició zero, hi havia més jubilacions que incorporacions, i tot i que és cert que en els darrers anys s'ha incrementat un poc la plantilla, no s'han cobert tota la necessitat de les places.
9: I també un altre col·lectiu que està cridat a fer vagues, el dels socorristes de les platges de Palma, han anunciat aturades els dies 23 i 24 de juny, coincidint amb Sant Joan. Denuncien el deteriorament del servei de salvament i de socorrisme i la manca de resposta de l'Ajuntament.
10: Entre les deficiències denunciades hi ha l'absència de mòduls de primers auxilis, també de serveis d'accessibilitat i de banys a diverses platges del municipi.
9: I vos parlem ara de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Aquestes celebracions ja escalfen motors. Centenars de persones s'han aplegat aquest cap de setmana a Ses Arenes de Dalt, en un dels replecs més tradicionals i estimats del calendari Sant Joaner. Cristina Tomàs.
19: Les ganes de festa ja es noten a Ciutadella.
20: Ja tenim ganes de festa.
21: Fem un pat de pinya entre tots, ens coneixem i fem bo, i mira, com acabàvem, ens solen convidar.
22: I ara anirem a fer un ginec, que és el primer que serà d'aquest any.
19: Famílies, amics, veïns i cavallers comparteixen un dia de festa i alegria que per a molts marca ja el compte enrere cap a Sant Joan, el replec de Ses Arenes de Dalt de Valeriano Allés.
23: És el començament de la festa, és el dia que nosaltres podem fer cosa que nostra. Tenim una germanor en quant a fer pastes i panets i coses, i després ho treus i, bueno, ho sentim i ho disfrutem.
19: Un dels atractius del replec és precisament el seu ambient familiar i proper, que permet viure els cavalls de ben a prop.
24: Pots estar allà, és el millor que hi ha.
25: Molt proper tot.
26: Molt bon ambient.
27: Passem moments amb la família.
28: Ho disfruto molt més que les festes.
29: Ui, ho veiem beníssim. Jo ja són les festes meves de tot Menorca.
30: I així començàvem un poc més pres, perquè som us fan curtes les festes.
19: I tot i que fa prop de 3 dècades que se celebra, continua sorprenent qui el descobreix per primera vegada.
31: I gràcies a Déu que ha vingut, perquè ella m'ha duit, i la veritat és que no ho havia vist mai, i m'encanta, ho trob preciós.
32: Quan ho vaig descobrir, és que me va enamorar. M'encanten els cavalls, però el que fa aquesta gent aquí, chapó, chapó, chapó.
33: I la veritat és que està molt guai. Així comences a agafar ganes per Sant Joan.
19: Ses Arenes de Dalt ha tornat a reunir centenars i centenars de persones en una jornada que, per a molts, marca el compte enrere d'un Sant Joan que ja és a tocar.
9: I d'haver d'una cita que encara no ha començat a una altra que ja ha acabat, la Fira del Llibre de Palma. Ha posat punt final a una nova edició i ho ha fet amb un balanç positiu dels llibreters. 10 dies de contacontes, de tallers, de firmes i de presentacions que han fet les delícies dels amants de la lectura.
17: De fet, el president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Miquel Ferrer, assegura que la fira acaba ja amb un increment de vendes.
0: I hem augmentat entre un 5 i un 10% les vendes durant aquests 10 dies de fira. L'any passat també ja vàrem aconseguir augmentar més d'un 10% les vendes, per tant, sí que sabeu que vàrem triar bon lloc.
17: Una opinió que comparteixen els llibreters que parlen d'un nombre ben elevat de visitants i també de vendes. Són Adrià Garcies, propietari d'Insula Literària, i Margalida Castell, gerenta de la llibreria Quart Creixent.
1: El balanç és molt positiu, estem molt contents, ha anat millor que mai.
2: Ha passat bastanta gent, estem contents, jo crec que s'ha consolidat l'espai de la plaça Espanya.
17: I llibres com Prometeu de mil maneres, de Carles Rabassa, i Manual de defensa del català, d'Òscar Andreu, han estat el més venós en algunes de les parades, a més de llibres infantils d'autors locals.
9: I arribarem a les 8 amb un nom propi, Biel Mesquina.
3: Més lluny. Heu d'anar més lluny.
9: Ja és difícil que Biel Mesquida pugui anar més lluny, com diu el seu amic Lluís Llach, que avui vespre rebrà el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Serà a les 7 del vespre al Palau de Música Catalana. Biel Mesquida passa a formar part dels grans noms de la literatura feta en català, com ho feren Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Maria Villan Gómez, Baltasar Porcel, Josep Massot i Montaner, Joan Bany i Clar, Maria Antònia Oliver i Antònia Vicenç.
10: Des del 1971, aquests balears han rebut premis i enguany el reconeixement i deu estar per Biel Mesquida. L'informatiu Matí d'Ivetres ha pogut parlar-ne amb ell les hores prèvies de partir cap a Barcelona, nerviós, excitat i mai preparat pel reconeixement més alt que pot rebre un lletraferit a les terres de parla catalana.
4: No, un no se prepara per això, perquè jo no estava preparat per res i jo sabés que de ad infinitum el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i me crida en Xavier Antic. I jo vaig dir, què voleu de jo? Diu, no, te volem donar el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes. I jo me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
10: Aquesta conversa es va produir el mes de febrer i ha hagut d'esperar el febrer i mig març per compartir-ho quan es va fer públic per part d'Òmnium Cultural. Embargada la notícia i les emocions, en aquest temps va ser homenatjat per la Fundació Mallorca Literària per, entre altres coses, el 50è aniversari de la publicació del mític L'Adolescent de Sal.
4: I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viven pletòrics. I jo me sentia pletòric.
10: La cerimònia girarà entorn d'ell, gent coneguda de la comunicació en català farà intervencions per acabar amb un discurs que ell vol que sigui breu, tot i que diu, té molt per dir encara.
4: Començo dient que en aquesta època de descreença, voler, aquest amic vostre, visionari, foll, fervorós, lluitador, no té, sinó que practica un parell de creences ben clares i catalanes, ben fondes i ben arrelades, que són bones d'entendre. Fa de l'estimera la seva respiració necessària per viure i per sobreviure. I té l'escriguera com a què fer, vestir i obrar la casa hospitalària en què viuen de pinta en ample tots els llenguatges.
10: Aquesta manera de fer ha fet que Biel Mesquida meresqui aquest premi. Serà una estàtua que no serà de sal, però tampoc de marbre. Serà delicada però resistent, que aguanta els anys i les ferides. Serà de marès, com la seu o com la seva casa davant la mà.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 8 de juny, en què vos expliquen que es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular, com a mínim, els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per aquest fi. Les empreses opten a vendre a mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i fins i tot Austràlia. Empreses de tota classe, com la de Barques Ria Menorca, que ja exporta més d'una quarantena de països. Carlos Trullol és el director de l'empresa.
2: Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar a anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig agafar i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
1: Tot d'una, escoltarem més veus abans, però repassar amb els titulars del dia. Els agents de vigilància duanera de les Balears han decomissat més de 4.200 quilos de droga durant el 2025.
3: Segons les dades de l'agència tributària, la gran majoria, més de 2.000 quilos, són de xix. Els agents també han detectat que en els darrers 5 anys ha augmentat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. Ho explica a IB3 Ràdio un d'aquests agents, en Fernando.
4: Y el tema del hachís suele partir de las costas bien marroquíes o bien argelinas y suben hacia la península, pues bien, Baleares, zona del Estrecho, Andalucía, o sea, cualquier parte de la península ya, realmente. Y luego el tema de la cocaína suele venir siempre de la parte de Sudamérica.
1: La temperatura mitjana de la Mar Balear va assolir un nou rècord aquest mes de maig. Vos ho explicam avui, que és el Dia Mundial dels Oceans.
3: La temperatura va ser de 9,7 graus, gairebé 2 graus per damunt d'allò que seria normal en un mes de maig. Els científics asseguren que les onades de calor marina són un fenomen de cada vegada més habitual. Melanie Jussà, del Servei d'Observació Costanera de les Balears, diu que una de les conseqüències és l'increment de les pluges torrencials.
5: Al aportar més calor i humedat a l'atmosfera, las aguas cálidas pueden contribuir a la intensificación de fenómenos extremos como tormentas con lluvias torrenciales que pueden causar inundaciones, pérdida de playa.
3: Sobre meteorologia en parlarem a les 8:30 amb l'expert Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona.
1: I més de 750 treballadors de l'Agència Tributària de les Balears estan cridats a fer vaga avui.
3: L'ha convocada el sindicat CESIF, que demana una millora de les condicions laborals del funcionariat que hi fa feina. A les 11 es concentraran a la seu de l'Agència Tributària a Palma.
1: I avui és la tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, amb una cita esperada i polèmica, reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església.
3: Abans, al matí, pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat. Això després d'un cap de setmana maratonià a Madrid, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil i amb el lema Teixir xarxes.
6: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto.
3: El papa també va oficiar al matí una multitudinària missa a les Cibeles.
1: I es complica la situació a l'Orient Mitjà.
3: L'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià al sud de Beirut. El govern de Netanyahu anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
1: I de la cultura, Vi el Mesquida rebrà avui a les 7 del vespre al Palau de la Música de Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Vos ho explicarem al final d'aquest informatiu. I en els esports parlarem de futbol sala i de la derrota del Palma Futsal contra el Pozo Murcia. Toni Fuster, bon dia.
7: Bon dia. El Palma Futsal va perdre per 4-1 a la pista del Pozo en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol. Els de Badillo obligats a guanyar dimecres en el Palau d'Esport de Sant Moix per seguir vius en aquesta lluita per arribar a la final. En futbol, el davanter Vedran Morici podria tenir les hores comptades en el Reial Mallorca després que el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, ha hagi sortit elegit, una operació entre els dos clubs que es podria tancar per uns 15 milions i mig d'euros. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i José Mourinho serà el nou entrenador. La penya esportiva Santa Eulàlia jugarà la final per pujar a segona federació després d'imposar-se per 1-3 al Manacor. L'Arena d'Armilla de Granada serà el seu rival. En pàdel, Gemma Triay del Fibrea, campiones del Major d'Itàlia. I en tennis, Alexander Zverev, campió de Roland Garros després d'imposar-se Flavio Cobolli per 3-16-2.
1: I tanquem la portada amb el temps. Cesc Cifra, bon dia. Com començarà amb la setmana?
8: Bon dia. Comencem amb el temps molt estable. Han tingut boires a primeres hores, ja es va desfent i després tindrem el cel gairebé destapat durant tota la jornada i, a més, avui pujada de la temperatura màxima. Sobretot pujarà a l'interior, també al nord de Mallorca i a Menorca. I ja tindrem 30 graus en molt de punt de les illes. Fins i tot a l'interior de Mallorca arribarem a assolir els 32-34 graus. El vent avui bufa fluix, ja és de component est, també bufarà una mica d'embat a migdia. Una situació marítima bastant tranquil·la avui, amb marejol només en redols de maró, a punts de l'est d'Eivissa i de Formentera. La temperatura ara ja supera els 20 graus en molts de sectors de les illes. Tenim 21 graus a Maó, 22 a Eivissa i a Sant Francesc i 23 a Palma.
1: I són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Caterina Bain, Tonés Canelles, en Sant López i Neus Pericas. Continuem.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Es dupliquen les empreses amb segell balear, que opten per l'expansió exterior i l'obertura als mercats internacionals. En els darrers dos anys s'han disparat la seva presència a l'estranger. Fixeu-vos, més de 660 companyies illenques han exportat regularment com a mínim en els darrers quatre anys productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció del govern pel procés d'internacionalització amb la banda mercat, sobretot d'Alemanya, de França, Gran Bretanya i els Estats Units i la Xina.
3: En només un any, aquestes ajudes públiques han experimentat un increment de més del 130% del volum que s'exporta. Destaca l'alimentació i el producte local, la nàutica, el calçat i la tecnologia i serveis digitals impulsats pel turisme. 7 de cada 10 van començar a sortir a l'exterior quan eren petites empreses, destaquen els productors de vi i d'oli d'oliva. La directora general de l'Agència de Desenvolupament Regional, Sílvia Delgado, confirma que quan les empreses perden el temor a expandir-se a nous mercats estrangers, comença el procés de transformació. Augmenten la facturació i la plantilla, paguen salaris més alts i resisteixen millor les crisis.
9: Però una vegada que surten, veuen que ho poden fer i que poden competir en un mercat global. I ja s'ha consolidat.
3: De totes les actuacions possibles, la participació en missions comercials i fires internacionals acapara més del 70% de les peticions de les empreses. D'aquesta manera, reforcen el treball en xarxa, allò que es coneix com a networking i la visibilitat de marca.
9: Les empreses comencen fent un estudi, un pla d'internacionalització que nosaltres el fem des d'aquí, des de l'ADR Balears, els acompanyem per fer aquest pla, aquest projecte. Han de saber a on anar. És molt difícil començar de zero, no? I comencen a anar a fires, que és per això que serveix la subvenció de la conselleria.
3: Una empresa de les Illes que avui dia ja exporta a més d'uns 40 països de tot el món va començar, de fet, amb un expositor a Miami. Carlos Trujol, director de l'empresa de calçat a Ferreries Ria Menorca, va encetar el procés d'expansió l'any 2001. Va ser perquè les abarques només es venien durant l'estiu.
2: Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar a anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig agafar i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
3: Les exportacions representen per aquesta indústria sabatera menorquina prop de la meitat de la producció anual, que s'enfila fins als 150.000 parells de sabates. Les abarques de Ferreries viatgen majoritàriament fins a Singapur, Austràlia, però també França, Itàlia i Alemanya. Davant la demanda creixent, han diversificat els models de sabata. En temps d'incertesa econòmica, com l'actual, el propietari assegura que les exportacions a molts països l'han ajudat a resistir.
2: Esclar, si ho tens escampat a diferents països, encara que siguin quantitats més petites, pues és més mal de fer perdre els clients o que te caigui les ventes i la producció.
3: Dels quatre treballadors que tenien l'any 1997, quan van obrir les portes, han arribat a tenir una plantilla d'una norantena d'empleats. La nau industrial, on s'ubiquen ara, també obri les portes a visites de turistes.
1: També avui vos explicant que du un camió de mercaderies entre el port de Barcelona i el de Ciutadella pot costar 800 euros. En canvi, el mateix trajecte del Cudi a Ciutadella en val més de 1.000, tot i que la distància és molt inferior. És més que transporta mercaderies entre les illes que no entre la península i les Balears. Els industrials es queixen que aquestes tarifes dificulten que el seu producte cresqui més enllà de l'origen.
3: Miquel Gual, nou propietari majoritari de Font d'Esteix, no distribueix aigua entre les illes perquè amb el sobrecost no seria competitiu. En canvi, sí que ho fa a la península.
10: Pensem que a Menorca i a Eivissa no hi ha cap planta d'envasar aigua mineral natural i que jo no puc anar a vendre a Menorca i no puc anar a vendre a Eivissa a la meva comunitat autònoma perquè els preus meus són més cars que els preus de la península i no tenc cap tipus de subvenció com puguin tenir els canaris.
3: A Menorca, Julio de Olivas, president del Consell Regulador de la DEO Mahó Menorca, diu que eviten el problema distribuint amb les seves pròpies furgonetes a través de serveis d'agrupatge per reduir costos. Així i tot, tenir alguna bonificació per a l'exportació seria interessant.
11: Ajudaria els productors i ajudaria la distribució del formatge, segurament.
3: I més enllà del menjar i el beure, a Huguet expliquen que per distribuir les seves rajoles hidràuliques a Menorca o a Eivissa han de passar abans per Barcelona. Isabel Jaume és tècnica de l'empresa.
12: A Eivissa hi ha poques opcions, el que fa que sigui molt més complicat i poca freqüència i molt, els preus molt més elevat, i a Menorca directament no en troba cap opció. Sempre el que, o sigui, l'opció viable, encara que sigui increïble, és anar de Mallorca a Barcelona i de Barcelona ho tornen a educar a Illes i ja va a Menorca o a Eivissa.
3: En presència a Mallorca, Eivissa i Menorca, Hipercentro també coneix bé aquesta realitat. Són paraules de Miquel Nicolau, cap de producció de les fàbriques de la cadena.
13: Considerant que una panada de valor mateix a Mallorca que revisa que de Menorca. No hem de perjudicar els clients per fet d'estar a una illa menor. I nosaltres, pues, el que hem trobat és que en aquest cost mos han de menjar.
3: Aquesta circumstància els ha obligat a tenir centres logístics a cada illa.
1: I avui s'activen els bons de producte local del govern. La campanya s'allargarà fins dia 7 d'agost o fins que s'exhaureixin. Els bons seran de 10 euros i cada consumidor en pot fer servir 10, segons explica el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés. Es distribueixen de manera equilibrada entre les illes amb un increment del 30% per a Formentera i del 20% per a Eivissa i Menorca.
14: El 94% dels productors que van participar a la primera campanya repeteixen, el que vol dir que és una cosa que els va funcionar molt bé i que també aconseguim tenir establiments a totes les illes.
1: Aquesta actuació forma part de les mesures extraordinàries aprovades pel govern per protegir el teixit econòmic i productiu de les Balears davant la guerra a l'Orient Mitjà.
15: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
1: Els agents de vigilància duanera de les Balears varen decomissar l'any passat més de 4.200 quilos de droga, la gran majoria, més de 2.000 quilos varen ser d'haixix. Són dades facilitades per l'agència tributària, més de la confiscació de substàncies estupefaents i de la detenció de narcotraficants. Els agents han detectat que en els darrers 5 anys s'ha incrementat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. A IB3 Ràdio han parlat amb un d'aquests agents, ho ha fet Carme Moreno.
16: Es tracta d'en Fernando, que per raons de seguretat no ens ha donat el nom complet. Aquest treballador de vigilància duanera explica que la detenció de les narcollanxes és una feina molt perillosa per les condicions de la mà, que no sempre són favorables, i perquè a més treballen amb armes.
17: Entonces son momentos muy peligrosos porque hay que arriar l'auxiliar, subirse al auxiliar, abordar el velero y con olas, con... O sea, son momentos muy peligrosos. Tienes que ir armado. Normalmente
4: los contrabandistas siempre intentan destruir las pruebas, entonces siempre intentan que el barco se hunda.
16: En Fernando explica que fa 10 anys no era habitual trobar narcollanxes a les costes de les illes, però en els darrers anys aquesta tendència ha canviat, ja que els narcotraficants fugen d'Algesires i es desplacen a punts com l'arxipèlag, on arriben a la costa per fer la descàrrega de droga procedent de diferents continents.
4: Y el tema del hachís suele partir de las costas bien marroquíes o bien argelinas y suben hacia la península, pues bien Baleares, zona del Estrecho, Andalucía, o sea, cualquier parte de la península ya realmente. Y luego el tema de la cocaína suele venir siempre de la parte de Sudamérica. Normalmente se usan pesqueros de no muy gran tamaño. En los últimos años se han captado también narcosubmarinos. En Baleares no, pero en las costas gallegas sí. O sea, son de construcción casera.
16: Els agents de vigilància duanera i la resta de treballadors de l'agència tributària estan cridats a una vaga de 24 hores avui dilluns per reclamar millores, entre elles que la vigilància duanera sigui considerada una professió de risc.
1: I la mala combustió d'una caldera de gas és la causa més probable de la intoxicació per monòxid de carboni de 13 persones en un habitatge de Sa Vila de Palma. Quatre d'elles varen resultar ferides greus i romanen ingressades. Els veïns

0: cremar malament i tenen tot, totes les tuberies que donen dins el porxo.
1: Els veïns estan farts perquè l'habitatge gairebé cada cap de setmana d'ens s'organitzen festes, hi ha renous i també trànsit de persones continu.
0: I aquí hi ha un trull de gent que ens hi surt cada vespre, cada vespre.
2: És continu, o sea, entre setmana és tranquil, però el fin de setmana ja empiezan con fiestas i entra gente diferente sempre.
1: La policia, de fet, ha aconsellat aquests veïnats de la finca que interposin una denúncia pels fets perquè la seva vida s'ha posat en risc.
3: Vos parlem ara precisament de lloguer turístic. El Consell de Mallorca celebrarà avui a les 10 del matí el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de places turístiques de lloguer vacacional.
4: Així és, i serà a la sala de plen del Consell de Mallorca i en total se sortegen 1.069 places, totes provenen de les baixes registrades en habitatges turístics. El nou sistema de sorteig vol garantir més transparència i, per tant, igualtat entre els sol·licitants. Substitueix l'anterior mètode que es basava en l'ordre d'arribada de les peticions.
3: A Eivissa, l'ocupació de l'habitatge vacacional va arribar fins al 85% durant el 2025. El sector, però, mira amb cautela i expectació aquesta temporada a causa del conflicte a l'Orient Mitjà, fet pel qual enguany la majoria de les reserves es fan en el darrer moment. I Ivona Aranyó.
5: La previsió per aquesta temporada en el lloguer d'habitatges turístics és bona. Hi ha reserves, però la majoria es fan amb poca previsió de temps. Asseguren des del sector que la gent no s'acaba de fiar per la incertesa que genera la guerra a l'Orient Mitjà. José Antonio Llano és president de l'Associació d'Habitatges Vacacionals de les Pitiuses.
6: La gente parece que no quiere dejar de viajar, pero se lo está pensando, está negociando y está esperando un poquito el último momento, ¿no? Quizás esperando encontrar pues, la oferta de último momento o preveyendo a ver qué pueda pasar a nivel internacional.
5: Tot i que juliol i agost continuen sent els mesos forts de l'estiu, cada any es registren més reserves als mesos de temporada baixa, tot i que les estades són curtes. Això, diuen, gràcies als esdeveniments que se celebren a diferents indrets de l'illa.
6: De moment, reserves a corto plazo, pues bien. La temporada alta vemos un poquito que está costando, pero bueno, aún es pronto. Y vemos también pues, un alargamiento de la temporada y gente incluso reserva pues, para septiembre y octubre. Preveyendo los meses un poquito de menos afluencia de gente a la isla. ¿No?
5: El britànic i l'espanyol continuen sent els mercats tradicionals, tot i que darrerament s'ha registrat una forta pujada del mercat francès. Després d'una ocupació del 85% durant 2025 i unes previsions positives per enguany, el que queda clar és que Eivissa continua sent una destinació de moda.
3: I les dades de l'Institut Balear d'Estadística del primer trimestre fan preveure que enguany es batrà el rècord de pressió humana registrat l'agost de l'any passat, quan a les illes hi va arribar més de 2.083.000 persones. Les xifres mostren com la dependència del sector turístic va en alça. Un altre indicador és el volum de negoci dels hotels, la facturació del sector hoteler i d'altres allotjaments turístics s'ha incrementat al voltant del 75% en els darrers 10 anys.
1: Els experts en geografia humana adverteixen que no hi ha cap indicador que faci pensar que la pressió humana canviarà de tendència i baixarà. No només no s'aconsegueix diversificar l'economia, sinó que el turisme guanya encara més pes. Ho explica el doctor en geografia, Matías Reus.
7: Com que no hi ha diversificació econòmica, han de viure turisme. Per tant, és com un peix que s'amossa de la cua, perquè al final més gent vol dir dur més turistes perquè tot més o menys, que això també seria un altre tema, no? Però puguem mantenir un cert nivell de vida. Aleshores, sense diversificació econòmica, crec que és un poc irrealista pensar que aquesta pressió humana no se segueix incrementant.
1: El problema, explica el doctor en geografia, és que la sensació de saturació no fa que es perdi l'interès per visitar les illes o directament per venir-hi a viure.
7: No tinc coneixement de cap destí turístic que ja en les històries la gent ja hi ha deixat anar perquè estigués massificat. Podem anar, per exemple, a grans capitals europees, Londres o París, i estan plenes de cada dia tenen més turistes. I sí, segurament hi ha qui va i diu no m'agrada tanta massificació, però la gent no deixa d'anar-hi.
3: Precisament per protestar contra la situació de saturació turística, la plataforma Menys Turisme, Més Vida convida la societat mallorquina a sortir al carrer dia 26 de juliol en una protesta popular. Afirmen que la situació de massificació és insostenible a l'arxipèlag.
4: També diuen que els representants polítics no fan res per resoldre aquest problema i continuen apostant pel creixement turístic amb noves places. Una situació que, segons la plataforma, integrada per més de 50 col·lectius, no deixa d'empitjorar, diuen, any rere any. I, per exemple, l'efecte que l'eclipsi solar tindrà sobre el col·lapse a Mallorca el pròxim 12 d'agost. Dani Comas és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
8: Preveiem que serà un estiu

0: molt difícil per ser mallorquí i volem, sobretot, reivindicar que hi ha moltes treballadores patint situacions de vulnerabilitat màxima, que la situació d'emancipació i d'aconseguir habitatges dignes en aquesta illa és impossible i, bueno, volem defensar un poc el dret a poder viure dins una illa que s'ha convertit en un parc temàtic.
1: I la plataforma també ha volgut destacar que durant l'estiu no només faran aquesta manifestació, sinó també volen que prèviament es desenvolupin accions a tots els pobles de Mallorca. I ara vos expliquen que la temperatura mitjana de la Mar Balear al mes de maig va ser de 9,7 graus, és gairebé 2 graus per damunt de la temperatura normal i el rècord històric d'ençà que a dades de satèl·lit fa 44 anys. Ens trobam en una nova onada de calor marina, un fenomen que de cada vegada és més habitual i que els científics relacionen amb l'escalfament global. Avui, Dia Mundial dels Oceans, parlam de les causes i de les conseqüències d'aquesta situació.
2: Els valors mitjans són elevats, però també els registres màxims de les boies, com els 24 graus de la Badia de Palma, més de 25 a Mahó i més de 26 a Sa Dragonera. La científica Melanie Jussà, del SOCIP, del Servei d'Observació Costanera de les Illes, avisa de l'increment de la temperatura marina, que ja és una tendència que es nota especialment a la Mediterrània.
3: Como consecuencia del calentamiento global, las temperaturas del océano y las olas de calor marinas han aumentado de manera considerable. En el océano global, pero particularmente en el mar Mediterráneo y en el mar Balear. Gracias a los datos de satélite, que disponemos más de 4 décadas de datos, podemos afirmar que respecto al calentamiento del mar se trata de una tendencia y de no de un hecho puntual.
2: Aquesta científica explica que els impactes d'aquest increment de la temperatura a la mar són molt variats. Per exemple, la pèrdua de la biodiversitat, precisament per la mortalitat de les espècies que es produeix a causa d'aquesta pujada. L'alteració també dels cicles de reproducció en els animals, però també augmenta la possibilitat de tempestes molt intenses, especialment per la tardor.
3: Al aportar más calor y humedad a la atmósfera, las aguas cálidas pueden contribuir a la intensificación de fenómenos extremos como tormentas con lluvias torrenciales, que pueden causar inundaciones, pérdida de playa.
2: De fet, aquest estiu s'espera que la temperatura de la mar sigui especialment elevada per la mateixa inèrcia amb la qual hem arribat precisament el mes de juny. Això sí, tot dependrà de les condicions atmosfèriques que es donin. A més, el possible desenvolupament del fenomen climatològic conegut com El Niño podria causar una pujada global de la temperatura dels oceans.
1: D'aquest fenomen del Niño en parlarem a les 8:30, Javier Marinvide, que és catedràtic de Geografia Física a la Universitat de Barcelona. I ara vos parlem dels socorristes de les platges de Palma que han anunciat vaga els dies 23 i 24 de juny, això vol dir coincidint amb les celebracions de Sant Joan. Denuncien el deteriorament del servei de salvament i de socorrisme i la manca de resposta de l'Ajuntament.
4: Entre les deficiències denunciades hi ha, per exemple, l'absència de mòduls de primers auxilis, també de servei d'accessibilitat i de banys a diverses platges del municipi.
1: També el sindicat CECIF ha convocat per avui una vaga general de 24 hores dels 28.000 treballadors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Demanen una millora de les condicions laborals del funcionariat que hi ha a la feina a les Balears. Hi ha un total de 756 treballadors i serà a Palma a les 11, quan es faci una concentració a la delegació del carrer Cecili Metel.
5: Informatiu Matí. Esports.
1: I ara arribem a les 8:25 minuts, encetam els esports i parlant de la derrota de l'Illes Balears Palma Futsal en el primer partit de semifinals. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt mallorquí va perdre per 4-1 a la pista del Pozo Murcia en el primer partit de la sèrie semifinals pel títol de Lliga. El Palma, que al descans guanyava per 0-1 amb un gol de Deibao, va desconnectar la segona part i va sortir golejat per Gadella, Rivera, Ricardinho i Rafa Santos. Sentint l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
7: Poco recriminado los jugadores, han vaciado, han competido a un gran nivel. Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante y eso en casa del Pozo, pues al final terminas penalizándolo.
6: Amb aquesta derrota, el Palma afrontarà el segon partit dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Sant Moix amb l'obligació de guanyar i no acomiadar-se de la temporada.
7: Va dir... Ahora es recuperar, descansar y en casa con nuestra gente, pues sabiendo las cosas que tenemos que hacer mejor, seguramente daremos mejor versión que hoy y sabiendo de que enfrente tenemos a un grandísimo rival que también nos lo van a poner muy difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte de lo que tenemos que hacer, vamos a salir por el rival y a ver si somos capaces de sacar el punt adelante.
6: A l'altra eliminatòria de semifinals, el primer punt és pel Barça, que el va imposar per 4 gols a 3 a l'Inter. En futbol, el davanter Vedat Muriqi podria tenir les hores comptades en el Real Mallorca després que el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, hagi sortit elegit. Una operació entre els dos clubs que es podria tancar per uns 15 milions i mig d'euros. Aquesta setmana també podria ser clau pel defensa Pablo Maceo, que podria acabar a l'Olympiacos de Grècia. I Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i revalida així el seu mandat amb el 65% dels vots. Florentino governarà el club fins al 2030 i José Mourinho serà el nou entrenador. Més futbol, la penya esportiva Santa Eulàlia jugarà per ascendir a segona federació contra l'Arena d'Armilla de Granada, després de superar a la final autonòmica en el Manacor per un gol a 3. Ramiro González és l'entrenador del conjunt pitius.
8: Contento, contento porque esto es un trabajo de ellos. Yo al final estoy aquí de invitado, que venía hace dos meses, pero... Muy contento, la verdad, que esto nos da vida. Sí, yo creo que hemos actuado como un gran equipo, ¿no? Sin ponernos nerviosos, haciendo lo que tocaba en cada momento, una superioridad que hemos visto que ha sido abismal. Al final, tenemos futbolistas muy buenos. Son de otra categoría.
6: I a la semifinal del play-off d'ascens a primera, aquest marcador és Castelló 1, Almeria 1 i Las Palmas 0, Màlaga 1. Demà a l'estadi Juego Mediterráneo, la tornada de l'Almeria Castelló i dimecres a la Rosaleda, Màlaga, Las Palmas. En dos partits a les 9 del vespre. També la selecció espanyola disputarà aquesta pròxima matinada a les 4 el darrer partit amistós abans del Mundial contra el Perú, a Puebla, a Mèxic. En Pale, el Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea s'han proclamat campiones del Major d'Itàlia. La menorquina i l'argentina s'han imposat a la final de Roma en 2 sets amb parcial de 6-1 i 7-5, Ari Sánchez i Andrea Ustero. Després de perdre 5 finals de manera consecutiva, la parella número 1 del món ha aixecat el seu títol d'aquest 2026. I en motor, el Gran Premi d'Hongria, MotoGP, Marc Márquez guanya la carrera i certifica la seva victòria número 100. El pilot mallorquí Joan Mir va caure a la 16a volta, mentre que a Moto2, Isan Guevara va ser 6a després de sortir a la pole, però perdent posicions a la sortida per mort d'una sanció després de fer una maniobra imprudent. Sentim Isan Guevara.
9: Lo he dado todo, una P6, después de un fin de semana complicado con muchos problemas en mi freno delantero. Entonces tocará seguir apretando y el campeonato al final es muy, muy largo. Creo que es muy pronto, estamos en la octava carrera, todos los puntos son valiosos claramente, pero creo que queda mucho campeonato por delante para poder seguir luchando y recuperando puntos.
6: El pilot mallorquí continua segon a la classificació general i el pròxim campionat serà a la República Txeca. I acabant amb aquests apunts, en ciclisme s'ha acabat el Giro d'Itàlia i pel que fa a la representació balear, Mavi Garcia està finalment 20a la general, mentre que Marina Grau ha quedat a la posició 77. La guanyadora ha estat la neerlandesa Demi Vollering. En tennis, Alexander Zverev ha guanyat el seu primer Roland Garros després d'imposar-se a la final a Flavio Cobolli per 3 sets a 2. I en bàsquet, el Leima Coruña torna a l'ACB després d'imposar-se a la pista del Movistar Estudiantes.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30, repassam quines seran les claus d'aquest dilluns. Es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular, com a mínim en els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger.
2: Prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per aquest fi. Les empreses opten a vendre a mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i fins i tot Austràlia.
1: I els agents de vigilància duanera de les Balears han decomissat més de 4.200 quilos de droga durant el 2025.
2: Segons les dades de l'agència tributària, la gran majoria, més de 2.000 quilos, són de xix. Els agents també han detectat que en els darrers 5 anys ha augmentat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. Més de 750 treballadors de l'agència tributària de les Balears estan cridats avui a fer vaga.
1: I tercera jornada de la visita del Papa Lleó 14 a Espanya, avui, amb una cita esperada i polèmica, reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església.
2: Abans, al matí, pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat. Això després d'un cap de setmana maratonià a Madrid amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil i amb el lema Teixir xarxes.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. Els sindicats critiquen que el jutjat no està tramitant les demandes del personal fixo discontinu que no ha estat avisat enguany. El motiu, segons el jutge de Gada Lillas, la manca de personal causada per la darrera reforma judicial. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Així és, dels 8 treballadors que es dedicaven a admetre a tràmit les demandes a Eivissa, ara en són 2 o 3 amb poca formació i experiència, la qual cosa està suposant que avui hi hagi la meitat de les demandes en tràmit que fa un any. El motiu és la nova reestructuració judicial, segons explica el president del Tribunal d'Instància d'Eivissa, Sergio González, qui parla d'un col·lapse generalitzat en la justícia eivissenca.
1: I a Mallorca, malestar entre alguns pares i mares dels alumnes del Col·legi de l'Assumpció de Binissalem. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia, el motiu és la reforma de la rectoria i el teatre principal. L'Ajuntament va tancar el trànsit 2 carrers propers a l'edifici per dur a terme les obres i l'entrada i sortida dels infants ara no es pot fer per la porta de darrere, que està en un carrer més ample.
1: I a Menorca, 190 caixers i cavallers participaran enguany a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Exel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia, són 15 més que l'any passat, ho ha confirmat el caixer senyor Ignasi Saura després de tancar el procés d'inscripció. Al matí del dia de Sant Joan hi participaran 92 cavallers i en els actes del capvespre en seran 136. Durant les darreres setmanes s'han visitat més d'una 60 de llocs per convidar pagesos i missatges a sumar-se a la festa. El caixer més jove és Joan Marquès, amb 12 anys, i el de més edat, Pere Bosch, de 83.
1: I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes amb la circulació de les carreteres de Mallorca per mort d'un incident que s'ha produït avui a primera hora del matí. Un camió que ha perdut la càrrega. José Romero, bon dia.
6: Bon dia, sí, tràfic lent a la carretera de Llumajor. Ha tingut una pèrdua de càrrega d'un camió assenyat des de la carretera de Llumajor amb la cintura. S'està provocant retencions que arriben fins a l'aeroport. També trobareu retencions a la carretera dintre des de Inicialem fins a Santa Maria i també des d'Esportem de Sant Castelló fins a l'incorporació de la cintura. A la via de cintura troben tràfic com entre el Pai Balear fins al Col·legó de Camalero. I la tercera resta de carreteres trobarà tràfic fluid i sense incidents i sense explorar en algun dia.
1: Gràcies, José. I avui també parlam de meteorologia. Avui comencem una setmana de nou amb les temperatures elevades després de la petita treva i el descens tèrmic de fa uns dies. Estem a punt d'endinsar-nos en un nou estiu en què, en l'àmbit global, segons l'Organització Meteorològica Mundial, podria estar condicionat per l'inici de l'esdeveniment climàtic del Niño. Un episodi que enguany podria ser d'intensitat moderada o forta. Per conèixer-ne més detalls i per saber si això pot tenir algun impacte en el Mediterrani, saludem en directe Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona. Barcelona, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
1: Ja fa temps que sentim parlar de l'inici del fenomen del Niño i de les seves possibles conseqüències, però abans de tot, per entendre-ho bé, què és aquest esdeveniment climàtic?
7: Bueno, pensábamos en el siglo XIX que era un fenómeno muy local que ocurría en las costas del Perú, de Ecuador, del norte de Chile, una corriente de aguas cálidas que venía del Ecuador y que sustituía a las aguas frías habituales de aquellas costas. Hay una corriente de aguas frías llamada corriente de Humboldt, que lleva agua del sur hacia el Ecuador. Pues bien, hoy sabemos que cuando ocurre un fenómeno del Niño, en todo el planeta ocurren algunos fenómenos que pueden llegar a ser extremos. En algunos lugares, lluvias torrenciales, en otros, por el contrario, sequías y, en general, una temperatura un poquito más elevada. Por lo tanto, el anuncio de que es posible que vuelva a producirse un fenómeno del Niño en los próximos meses y probablemente hacia finales de año sea más intenso, eso condicionaría el que la temperatura del planeta también subiera unas décimas sobre este momento de calentamiento global.
1: És a dir, s'espera que comenci més quan acabi aquest 2026. Enguany es preveu que sigui especialment intens aquest Niño?
7: Sí, aunque no tenemos totalmente garantía, probabilidad muy alta de que el Niño sea muy intenso, sí que los pronósticos que se realizan, especialmente en Estados Unidos, con centros muy prestigiosos, nos anuncian que hay una cierta probabilidad de que a finales de año, y casi todos los niños llegan a finales de año, de ahí esa denominación del Niño, el Niño Dios, el Niño Jesús por Navidad, que los pescadores peruanos decíamos que ya hace algunos siglos detectaban, pues bien, podría llegar a ser intenso o muy intenso. No tenemos una probabilidad muy elevada, pero cabe esa posibilidad. En todo caso, si se confirma, sí que la temperatura de este año 2026, pero sobre todo del 2027, podría ser todavía más alta de lo que viene siendo los últimos años por mor del calentamiento global.
1: En el nostre àmbit, el Mediterrani Occidental, també es nota si hi ha un episodi del Niño molt intens?
7: Pues es una pregunta muy interesante porque a pesar de que el Niño es una teleconexión, una conexión a distancia de aquellas aguas marítimas que hemos relatado antes, tan distantes de aquí, deja señal en todo el planeta. Pero hay que decir, un poquito para tranquilidad nuestra, de que en la cuenca del Mediterráneo, en las Islas Baleares, la señal del Niño es débil. Ya una investigadora, precisamente mallorquina, Mercedes Laita, hace unos cuantos años mostró que esa señal, ese efecto del Niño en la cuenca del mar Mediterráneo era débil, se notaba poco, porque el mar Mediterráneo es un mar casi cerrado y además parapetado por relieves montañosos muy importantes que nos aíslan en cierta medida del exterior. Y además en el Mediterráneo, como bien sabemos, tenemos una dinámica propia de aguas muy cálidas, avanzado el verano y entrado en el otoño. Por lo tanto, sí que es posible que si se confirma este Niño intenso, muy intenso, la temperatura, sobre todo del 2027, sea notablemente elevada dentro ya de un contexto de temperatura muy alta por el calentamiento global. Pero es que además podríamos decir que tendríamos alguna décima más, un pequeño plus más sobre las temperaturas elevadas. Pero en todo caso, no podemos certificar, por decirlo de algún modo, fenómenos muy extremos.
1: El mes de maig, ho dèiem, durant aquest informatiu s'ha caracteritzat aquí a les Balears per una temperatura de la mà molt alta, amb la mitjana més elevada d'ençà que es recopilen dades per satèl·lit. Quines conseqüències té això sobre la situació atmosfèrica i sobre la meteorologia, aquesta temperatura de la mà extrema?
7: Pues muy importante, es una influencia muy directa sobre el comportamiento de la atmósfera. Atmósfera y océano y mar están íntimamente vinculados. Sabemos aquí en el Mediterráneo que cuando las temperaturas de las aguas son más altas de lo normal y llega el otoño y la primera colada de aire frío en altura, ese contraste entre un mar muy cálido, ese vapor de agua que expulsa el mar, ¿no?, por estar muy cálido, y las temperaturas superiores, especialmente si hay la famosa Dana, pueden desembocar en un auténtico diluvio. El combustible, por decirlo de una forma explícita, de los diluvios, de las precipitaciones torrenciales, del Saiguach, típicos de la costa mediterránea española, de las Islas Baleares, se deben o tienen, alcanzan una gran intensidad gracias a ese combustible que es el calor latente de evaporación de un mar muy cálido.
1: I també avui hem volgut parlar en la nostra entrevista de meteorologia i en concret d'aquest fenomen climàtic del Niño, un episodi que enguany podria ser d'intensitat moderada o forta, tot i que les Balears ho notarien manco. Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
7: Moltes gràcies a vostès.
1: Són ara les 8:40. Continuem amb més qüestions d'actualitat. I vos parlem ara de la tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui, amb una cita esperada i polèmica, es reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església. Serà una trobada privada a l'hora baixa, sense mitjans, per preservar la intimitat dels participants. Abans, però, al matí visitarà les Corts Generals i pronunciarà un discurs davant del Congrés i el Senat.
8: També avui de matí, diverses associacions de víctimes d'abusos es concentraran davant la Nunciatura Apostòlica. Consideren que han estat excloses de la reunió i que s'han prioritzat altres associacions mancocrítiques. L'entitat Iglesia Reparación ja va protagonitzar ahir una trobada fictícia amb el pontífex, el portaveu de l'associació Miguel Hurtado, que va ser el primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat de Catalunya, es mostrava decebut.
9: Muy polémica la decisión del Vaticano de reunirse con víctimas de perfil bajo que procesan su dolor en privado y que han entrado dentro de los mecanismos de reparación de la Iglesia y no reunirse con los activistas. Y también ha sido muy polémico que el Papa León vaya a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente.
8: Avui serà el darrer dia de Lleó XIV a Madrid. Demà continuarà el seu viatge apostòlic per Barcelona.
1: Això després d'un cap de setmana maratonià a la capital amb tot de celebracions, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil i amb el lema Teixir xarxes. Després d'una llarga ovació en el seu discurs, ha apostat pel diàleg social centrat en la dignitat humana i el bé comú.
10: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implique encuentro, escucha, diálogo y respeto. En los varios sectores de la actividad humana debemos cuidar el lenguaje que se utiliza, escrito, oral, y en el entorno digital, también el de las imágenes, porque la comunicación nunca es neutral.
1: També han fet una defensa al diàleg social alguns dels qui han intervingut en l'acte.
8: I més enllà d'això, l'acte està marcat per l'espiritualitat, amb intervencions que el pontífex ha escoltat de representants del món de la cultura, també de l'art, de l'esport, de l'economia, entre d'altres les paraules d'un emocionat, Antonio Banderas.
11: Fui encontrando respuestas, algunas tan simples como la que reconocí en los ojos de mi madre, mientras esta le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años. O a través de la voz que rompía el aire claro de primavera de los cantaores y cantaoras de saetas.
8: Xerrava precisament d'aquest art i de també l'actuació de Sara Varas i la veu de Rosalén, a davant 15.000 assistents. Abans d'aquesta trobada, Lleó XIV va oficiar una missa a la plaça de la Cibeles.
10: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
8: En aquest acte hi han assistit 1.500.000 de persones.
1: I l'alto el foc al Pròxim Orient està en el punt més crític. Amb bombardejos creuats, l'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta al bombardatge israelià al sud de Beirut. L'escalada de tensió creix i el govern de Benjamin Netanyahu anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
8: Els d'aquest diumenge han estat els primers atacs israelians al Líban des del darrer anunci de treva entre Israel i l'Iran. Aquesta matinada la Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat diverses onades de projectils contra Israel en represàlia dels atacs israelians al sud de Beirut, que han deixat 2 morts i més d'una desena de ferits. I han exigit al govern israelià que aturi els atacs al Líban.
1: Amb aquest punt de la crònica internacional arribem a les 8:45.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8:45 minuts. Bon dia. Malestar entre alguns pares i mares dels alumnes del Col·legi l'Assumpció de Binissalem per la reforma de la rectoria i el teatre principal. L'Ajuntament va tancar el trànsit dos carrers propers a l'edifici per dur a terme les obres i l'entrada i sortida dels infants ara no es pot fer per la porta de darrere, que està en un carrer més ample. Tot d'una en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
2: Bon dia. En aquests moments encara trobant retencions habituals en els principals accessos a Palma. Trobareu retencions a carretera d'Inca des de Binissalem fins a Santa Maria i també des del polígon de Sant Castelló fins a l'incorporació de Sevilla Cintura. A Sevilla Cintura trobant tràfic que comença des de l'Estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I també tràfic lent des de carretera de Llumalló degut a una pèrdua de càrrega d'un camió assenyat des de la carretera de Llumalló en Sevilla Cintura. A la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidència i se s'esperarà molt bon dia.
1: Gràcies, José Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
6: IV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IV3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, a Binissalem la reforma de la rectoria i el teatre principal, tancats temporalment pel risc d'esfondrament, ha generat malestar entre alguns dels pares i mares dels alumnes del Col·legi l'Assumpció. L'accés al centre s'ha limitat únicament a la porta principal. L'Ajuntament va tancar el trànsit dos carrers propers a l'edifici per dur a terme les obres i l'entrada i sortida dels infants ara no es pot fer per la porta de darrere, que està en un carrer més ample. Juan Luis Marcos, bon dia.
7: Bon dia. L'accés per la porta del carrer Concepció era més còmode per a molts de pares perquè hi ha més espai i els cotxes poden circular i aturar-se amb més facilitat. Ara, i mentre durin les obres de la rectoria, tothom ha d'entrar i sortir pel carrer Sant Vicent de Paül, on hi ha la porta principal de col·legi, que és més estret. Alguns dels familiars que deixen i van a cercar habitualment els infants es queixen que ara és més complicat.
8: Sí, es un poco más complicado, porque está cerrada la calle de allí, entonces tenemos que buscar sitio para aparcar, los que venimos con coche, que es mi caso, aparcar aquí o dejar el coche muy detrás y venir caminando. Yo vengo con muchísimo tiempo porque si no se lía una muy grande aquí.
9: Más estrechará la calle y es súper incómodo. Los niños son niños, salen corriendo. Yo ya tengo 72 años y me tengo que cuidar a ver por si los niños que no salgan.
7: D'altres, però, afirmen que no s'han vist afectats per les restriccions i veuen fàcil adaptar-se temporalment al canvi.
10: Però ja si la plaça no està tancada és molt més fàcil. Aparques i ja els atens a l'altra banda. I aquí, quan no te tanquen una banda, te tanquen a l'altra i és un poc més complicat. Però si vens entens, està bé.
11: A mi no, personalment no. Però puc entendre que si gent que estigui amb cotxe o que estigui acostumada a passar per davant, pues que sigui una molesta.
12: Claro, vengo un dia a la setmana sola. No, de momento no me supone un problema.
7: A més, al centre hi ha servei de matinera per als cursos d'infantil i primària i com que no hi ha alternativa d'accés, les famílies no tenen opció de deixar ràpid els infants. També els estudiants de secundària que comencen a prest tenen problemes per arribar a les seves aules. El batlle de Binissalem, Víctor Martí, espera que al mes de setembre les obres hagin acabat.
12: La idea és que duri 2 mesos i mig, 3. La idea mos encantaria, si és possible, que per setembre estigués... Molt estar al mínim, però s'ha de fer i no mos queda d'altre. Per tant, hi haurà un mesos que demanen un pot de paciència total. No?
7: Amb tot, alguns mestres recorden que durant el mes de juliol hi ha servei d'escoleta per als d'infantil i que si les obres continuen passar aquest mes, els problemes d'accés s'allargaran. La rectoria i el teatre principal de Binissalem, que pertanyen al Bisbat de Mallorca, es varen haver de tancar el passat mes de febrer per perill d'esfondrament.
1: I canviem de qüestió. Atenció als conductors que circulen de manera habitual per la carretera de Sant Llorenç, perquè a partir de dimecres comencen els talls de trànsit per mort de les obres d'ampliació del pont del Torrent.
7: La circulació es desviarà per l'interior del poble, pel carrer Mossèn Galmés i en direcció a la carretera de Son Cervera, segons detalla el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca. Les obres, amb un pressupost de 9 milions d'euros i una previsió de 5 mesos, formen part del projecte per ampliar la capacitat del torrent i evitar inundacions com la de l'octubre de 2018, quan 13 persones varen perdre la vida per la torrentada.
1: 8:52, la policia local de Palma ha detectat des de fa 3 anys un augment de robatoris a l'interior de vehicles a la ciutat. S'enduen tota classe d'objectes i també, sobretot, eines, però ara el més cercat és la balisa.
7: De les més de 1.300 denúncies que hi va haver el 2023 i el 2024, l'any passat se'n van posar més de 1.600. Un augment del 23% i enguany ja hi ha constància de robatoris dins dels cotxes. Fran Palau és el portaveu del cos municipal.
13: Sobretot en furgonetes d'empresa, vehículos de trabajadores, con el objeto de sustraer lo que son herramientas. También hemos detectado un aumento en el robo en turismos, en particulares, y pues entre otros objetos también está la baliza V16.
7: Hi ha gent que no té aparcament privat i ha de deixar el cotxe al carrer. Comencen a preocupar els robatoris i qui té plaça no s'arrisca a aparcar el cotxe fora.
14: Sí, perquè ja no pot deixar res, te fan mal. El cotxe al meu fill també li robaren els faros de darrere, bueno, les parrilles de darrere d'un Audi.
15: I això sí que és bo, que sempre és cotxe buit.
16: Tenemos el parking desde hace tiempo, pero a veces lo dejaba fuera, a veces el parking, pero ara ja definitivamente parking.
7: La policia suggereix anotar la informació de les balises i, en cas de robatori, sempre denuncia. També roben moltes eines de treball.
13: És important anotar el codi d'email del que disponen, perquè van connectades a la plataforma de la DGT, i així aportar ese número en la denúncia para, si en un futuro esa baliza aparece, que se pueda asociar a su legítimo propietario.
7: No hi ha barriades concretes. Aquests furs tenen lloc per tot Palma. Per tant, el millor consell és no deixar res a l'interior del vehicle.
1: D'altra banda, Santelm Andratx, unes 400 persones han participat en la 33a Volta Sadragonera, una activitat aquàtica organitzada per l'agrupació esportiva Voltors en el mar de les festes de Sant Pere.
7: Les condicions han estat idònies per la travessia, amb calma i dia assolellat, que han acompanyat un esdeveniment clau del calendari estiuenc al municipi Andritxol. Llorenç Torrents és el director de la Volta a Sadragonera, explica com va començar.
17: Bueno, aquesta prova va començar fa 33 anys i se va idear perquè la gent pogués anar a la Volta a la Dragonera en seguretat. O sigui, anar un tot sol, un preu tot sol, o dues, a darrere de la Dragonera és perillós.
7: Cadascun ha participat com ha volgut, amb piraigua o amb planxa de paddle surf, i per seguretat a tothom, amb armilla, salvavides obligatòria.
18: Vamos a hacer la vuelta grande, llevamos meses preparando para este momento.
19: Y a ver qué tal más afuera, cómo está, pero a priori parece que es... Y que está bastante bien.
20: Con ella es el corto hasta el puerto y mi hijo mayor con su madre darán la vuelta entera.
1: I un darrer punt, perquè uns submarinistes voluntaris de DIA s'han encarregat de balisar de manera voluntària la cala, ho fan de manera altruista i també n'assumeixen el manteniment durant tota la temporada. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I dediquem aquests darrers minuts abans de les 9 a la cultura.
2: Més lluny. Heu d'anar més lluny.
1: Ja és difícil que Vial Mesquida pugui anar més lluny, com diu el seu amic Lluís Llach. Avui vespre rebrà el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a les 7 del vespre al Palau de la Música Catalana. Vial Mesquida passa a formar part dels grans noms de la literatura feta en català, com ho varen fer Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Marià Villangómez, Baltasar Porcel, Josep Massot i Montaner, Joan Vanyiclà, Maria Antònia Oliver i Antònia Vicenç.
3: Des de l'any 1971, aquests balears han anat rebent aquest premi i enguany el reconeixement ha estat per Vial Mesquida. L'informatiu matí d'IB3 Ràdio ha pogut parlar-ne amb ell les hores prèvies de partir cap a Barcelona. Nerviós, excitat, mai preparat pel reconeixement més alt que pot rebre un lletraferit a terres de parla catalana.
4: No, un no se prepara per això, perquè jo no estava preparat per res i jo sabés que ad infinitum el Premi d'Honor de Lletres Catalanes i m'ha cridat en Xavier Antic i jo vaig dir, què voleu d'això? Diu, no, te volem donar el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. I ja me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
3: Però aquesta conversa la va tenir el febrer i ha hagut d'esperar tot el febrer i mig març per compartir-ho, que va ser quan ho va fer públic l'entitat organitzadora, que és Òmnium Cultural, embargada la notícia i embargades les emocions. En aquest temps va ser homenatjat per la Fundació Mallorca Literària per, entre altres coses, el 50è aniversari de la publicació de L'Adolescent de Salt.
4: I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viven pletòrics. I jo me sentia pletòric.
3: La cerimònia precisament girarà entorn d'ell. Gent coneguda de la comunicació en català farà intervencions per acabar amb el discurs que ell vol que sigui breu, tot i que diu té molt per dir encara.
4: Comença dient que en aquesta època de descrença, voler, aquest amic vostre, visionari, foll, fervorós, lluitador, no té, sinó que practica un parell de creences ben clares i catalanes, ben fondes i ben arrelades, que són bones d'entendre. Fa de l'estimera la seva respiració necessària per viure i per sobreviure. I té l'escriguera com a què fer, vestir i obrar la casa hospitalària en què viuen de pinta en ample tots els llenguatges.
3: Un trosset del discurs que farà avui vespre que ens ha contat en confiança i no se n'adona que més enllà del que diu és com ho diu. Sabia el Mesquida és el que l'ha fet mereixedor d'un premi que s'encarna en una estatueta, i no de sal, però tampoc de marbre, perquè ell la vol com és ell, delicada però resistent, que aguanta els anys i les ferides i, sobretot, senzilla. La seva estatueta serà de pedra maresa, de marès, com la seu o com la seva casa davant la mà.

0: I això que vol dir, Doc, que totes les pel·lícules, totes les sessions estaran a disposició del públic a 3,50 € l'entrada.
1: Això es fa un parell de vegades a l'any i la intenció és que el preu no sigui l'impediment a l'hora d'accedir a les sales. Joan Sales, soci gerent del grup Aficine.
2: Són molts anys d'un èxit total que cada any, durant dos mesos d'octubre i mes de maig o juny, a tots els cines d'Espanya fem una festa del cine perquè puguin gaudir a un preu especial de 3,50 €, anant al cine 4 dies totes les vegades que vulguin.
1: I l'objectiu es compleix a la vista dels resultats.
2: Estan segurs que aquesta festa d'aquest mes de juny tornarà a ser un èxit i normalment passa més d'un milió d'espectadors durant 4 dies. Això vol dir que triplica l'assistència durant aquests 4 dies en una setmana normal. Els esperam en el grup Aficine i, sobretot, gaudir del cine dins un cinema.
1: Per tant, les estrenes i la resta de cartellera a 3,50 € a partir d'avui i fins al proper dijous.

0: són ara les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular, com a mínim, en els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger.
1: A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per aquest fi. Les empreses opten a vendre mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i fins i tot Austràlia. Empreses de tota classe, com la de Barques Ria Menorca, que ja exporta més d'una quarantena de països. Carlos Trullol és el director de l'empresa.
2: Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar a anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig agafar i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
0: I els agents de vigilància duanera de les Balears han decomissat més de 4.200 quilos de droga durant el 2025. Segons les dades de l'agència tributària, la gran majoria, més de 2.000 quilos, són de xix.
1: Els agents també han detectat que en els darrers 5 anys ha augmentat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. Ho ha explicat a IB3 Ràdio un d'aquests agents, en Fernando.
3: Y el tema del hachís suele partir de las costas bien marroquíes o bien argelinas y suben hacia la península, pues bien Baleares, zona del Estrecho, Andalucía, o sea, cualquier parte de la península ya realmente. Y luego el tema de la cocaína suele venir siempre de la parte de Sudamérica.
1: Això quan més de 750 treballadors de l'Agència Tributària de les Balears reclamen una millora de les condicions i estan cridats avui a fer vaga.
0: I el Consell de Mallorca celebrarà avui el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de places turístiques de lloguer vacacional.
1: Es durà a terme la sala de plans del Consell i en total es sortejaran més de 1.000 places.
0: I el fenomen climàtic del Niño s'espera que sigui més intens a final d'any i això provocarà l'increment de les temperatures en vista l'any 2027.
1: Les temperatures i les Balears i per extensió la conca mediterrània no patiran l'impacte tan fort, així ho ha avançat el catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, Javier Martín Vide, en una entrevista fa només uns minuts a l'informatiu Matí.
4: Si se confirma, sí que la temperatura de este año 2026, pero sobre todo del 2027, podría ser todavía más alta de lo que viene siendo los últimos años por mor del calentamiento global.
0: I tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, avui amb una cita esperada i polèmica reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església.
1: Abans, al matí, pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat, això després d'un cap de setmana maratonià a Madrid, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil amb el lema Teixir xarxes.
5: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto.
1: El papa també va oficiar al matí una missa a les Cibeles.
0: I hem destacat el temps de cultura de l'informatiu matí i el Mesquida rebrà avui a les 7 del vespre al Palau de la Música de Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
1: Mesquida ha explicat a l'informatiu matí com es prepara les hores abans de rebre el guardó i allò que segur és que viu amb molta emoció.
6: I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir Pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viuen pletòrics. I jo me sentia pletòric.
0: Amb aquest punt de la cultura arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passar un bon dilluns.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, benvinguts al dia, són les 9 i 5 minuts. Començar un programa de nou en calor, 22 graus de temperatura per al dia d'avui. Ahir va començar, de fet, un episodi de pols en suspensió que afectarà tot l'arxipèlag al Manco fins dimarts. Aquesta pols es retirarà progressivament aquest dia amb l'entrada de vent de gregal. Pel que fa a les temperatures, ho dèiem abans, continuen altes. Tenim algunes masses d'aire més càlides del normal per aquesta època de l'any en bona part de la península que a partir de dijous s'intensificaran i s'estendran a més zones. L'actualitat, a banda del temps, es concentra avui de nou a la visita del Papa Lleó XIV. Durant l'hora baixa d'ahir, una gran multitud va omplir el Movistar Arena de Madrid per veure el Papa en l'acte social i cultural que es va anomenar Teixir Xarxes. Avui, recordam, just ho escoltàvem de la mà dels nostres companys dels serveis informatius, tercera jornada de la visita del Papa a Espanya, amb una cita esperada, també polèmica, recordant que es reuneix amb afectats per abusos de membres de l'Església. Serà una trobada sense mitjans de comunicació per d'aquesta manera preservar la intimitat dels assistents. Però abans, al matí, visitarà les Corts Generals i pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat. Serà, recordant també, la primera vegada que un papa fa una intervenció a l'hemicicle. Connectarem en directe per poder escoltar tot el que està passant a Madrid. Pendents també de l'estat de salut dels 4 ferits greus per inhalació de gas en un habitatge a la Vileta, a Palma. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. Com va? I doncs, recordant que la mala combustió d'una caldera és la principal hipòtesi que explicaria la intoxicació de gas de 13 persones en total. Va ocórrer durant la matinada d'ahir en aquest edifici que ara tot una veurem del barri de Sa Vileta. Quan els bombers de Palma van accedir a l'interior de l'habitatge, es van trobar 4 persones inconscients al costat d'un ca que també s'havia desmaiat. Tot apunta que l'origen de la fugida podria ser una caldera que, sense respirador, que hauria quedat encapsulada després d'una obra presumptament irregular. Per altra banda, han de dir també que els veïnats asseguren que hi ha un jacuzzi al recinte en aquest edifici que també requereix d'energia de la caldera perquè s'ha d'omplir d'aigua calenta.
0: El sindicat CESIF ha convocat per avui una vaga general de 24 hores dels 28.000 treballadors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Reclamen una millora de les condicions laborals del funcionariat que hi fa feina. La concentració serà a Palma a les 11, a la delegació del carrer Cecili Metel. A les Balears hi ha un total de 756 treballadors. Es tracta d'una vaga que es produeix en plena campanya de la renda. I, per altra banda, un altre col·lectiu que està cridat a fer vaga és el dels socorristes de les platges de Ciutat. Han anunciat aturades per els dies 23 i 24 de juny. Denuncien el deteriorament del servei de salvament i socorrisme i la manca de resposta de l'Ajuntament. Es tracta d'una reivindicació que ve ja de temps enrere.
0: I a partir de les 11, vos parlarem de talent balear en estat pur. Ens visita un jove mallorquí que ha recorregut mig món, podríem dir, gràcies al cinema, però també gràcies a l'animació. Bon dia, Maria Antònia.
3: Bon dia, Marta. De Mallorca a Portland, als Estats Units, passant pel Regne Unit i alguns dels estudis d'animació més prestigiosos del món. El mallorquí Guillem Ignasi Bouzà Cabot acaba de culminar una experiència professional extraordinària. 4 anys fent feina a l'AICA, considerat el gran referent mundial del cinema d'animació en stop motion. Ha participat en Wildwood, una de les pel·lícules més esperades d'aquest 2026, i una producció que ha necessitat més d'una dècada de desenvolupament. Després en parlarem amb ell.
0: I la frase del dia, el moment per reflexionar, per on passa avui?
2: I de la frase d'avui és de l'escriptora francesa Marguerite Jusenar, l'autora de Memòries d'Adrià, avui hagués fet els anys, i un dia va escriure que hem d'escoltar el cap, però hem de deixar xerrar el nostre cor. Escúchame.

0: molt difícil a vegades aquest equilibri cap-co. Podríem fer una tertúlia de tot això, eh? Però ja. No serà...
1: I sempre en banda sonora de Camela. Que vulguis que no, però un dilluns de matí, que de vegades estarà una mica endormiscat, sempre te reviscola les totes.
2: Sempre
0: crec
2: suma.
0: Que aquí som més equip co, que no cap, o no sé si...
1: Ah, però pensava que no m'ha dit que aquí som aquí Camela, a les totes,
2: total,
1: 100%.
2: Total, de fet, anirem a veure'ls, no, que venen el mes
1: no
2: que
1: ve. No mos n'amaguem. No. Per això sonaven, ara mateix.
0: Però no parla tothom de Camela, precisament, avui, sinó
1: no.
0: D'altres qüestions.
1: Tothom parla de la brutor que els escaladors deixen a l'Everest.
3: Pas de la mà ens ha costat, però hem pujat a la muntanya. I les vistes des de dalt són tan boniques que falta l'aire.
1: El sostre del món, estimats oients, estimats telespectadors, s'està convertint en un abocador. Un vídeo enregistrat per l'alpinista Angelina Angelova al campament 4 de l'Everest, a prop de 8.000 metres d'altitud, ha tornat a posar el focus sobre la greu crisi ambiental que pateix la muntanya més alta del planeta. Les imatges mostren desenes de tendes abandonades, ampolles d'oxigen buides, cordes trencades, llaunes i tota casta de material escampat sobre la neu. Un paisatge impactant en una de les zones més estretes extremes de la Terra, l'anomenada zona de la mort, on la manca d'oxigen fa que la supervivència sigui la prioritat absoluta. La situació s'ha agreujat en una temporada especialment concorreguda. Les bones condicions meteorològiques han afavorit una afluència rècord d'alpinistes i també d'expedicions. Segons dades oficials del Nepal, cada any l'Everest acumula prop de 200 tones de residus i prop de 40 tones d'excrements humans. És a dir, 40 tones de gent que ha fet ses feines en el vell mig de l'Everest. Sabia que aquestes dades vos impactarien. Però el problema no és nou, vos he de dir. Organitzacions mediambientals i equips de neteja fa anys que ja han alertat de l'impacte del turisme d'alta muntanya al Parc Nacional de Sagarmatha. La contaminació per plàstics i material abandonat també s'hi ha d'afegir. Una altra realitat incòmoda, centenars de cossos d'alpinistes morts continuen en aquesta ruta perquè, en aquestes altituds, recuperar-los és extremadament difícil. L'Everest continua sent un símbol de superació, però cada vegada més també és el reflex dels límits del turisme extrem. No sé què en pensau, estimades companyes, vos escolt.
2: Comen jo. I jo vos diria que no sé qui mos pensar massa, en general, l'humanitat, perquè cada vegada hi ha manco empatia, manco valors, manco vista i manco vergonya, perquè supos que mos pensam que darrere vendrà qualcú a Llebró, no? Allò de, clar, me'n vaig de turisme, sóc un client, després ha de venir qualcú a llevar la meva, literalment parlant, o clarament parlant, la meva merda. I no és així, hauríem de fer un pensament perquè per ventura no sé, per ventura no hauríem de ser tan bruts i tan porcs, no? I ho dic així en general perquè crec que en el final ho som una mica tots, per molt que ara aquí tothom vagi de...
1: Qui quedi lliure de pecat,
2: exacte,
1: que tiri la primera pedra o la primera bossa de fens.
2: Exacte,
1: si
2: no, que no la tiri, que no la tiri, que no guardi.
1: Que se l'endugui a casa. Maria Antònia Esquines, coneguda com a Corners en aquest programa. Tu com alpinista que ets, què en penses de veure l'Everest així de brut?
4: Alpinista no, però esportista sí, i si jo vegés carreteres quan vaig a fer el meu esport que tant m'agrada, ciclisme, d'aquesta manera, jo me faria molta pena veure que el lloc per on he de passar, per on he de practicar el meu esport, la natura està així. Si no són nosaltres que es cuidam els llocs per on hem de passar o per on fem esport, aquesta natura desapareixerà i ja no podrem realitzar el que tant ens agrada.
1: L'Everest no és ben bé natura, es neu a les totes, si m'apures, però et cert
0: home,
1: que també...
0: és espai natural.
1: És un espai natural, és, han dit, una zona de difícil accés. Supos que entre sobreviure i replegar la tenda de campanya, supos que otres per sobreviure, però també el plantejament seria si és necessari haver d'anar tan lluny.
2: Que tanta de gent vagi a fer-ho, no?
0: Jo tinc la solució.
1: Que a vegades que hi ha com a coes, amb un xerpa, s'han convertit coes, imatges que quan fa bon temps,
0: coes molt
1: haver de fer coa per pujar l'Everest, que dius, escolta, pot ser, podríem anar a una altra banda.
0: Tinc la mesura, i tal vegada és molt dràstica, però crec que directament, i amb aquesta situació tan gore, on hi ha mescla de cossos, de persones mortes, que ho has explicat, i això no se pot retirar, excrement dels alpinistes i fems, ostres, prohibir pujar a l'Everest. Si no se pot preservar aquest lloc en concret, me sap greu. Sé que és una font important d'ingressos, però si s'està encarregant aquest patrimoni natural, crec que aquí només podria funcionar una decisió dràstica.
1: Ja. No, i a més que els detritus, la femta humana, quan se congela, passa a ser com una mena de fòssil.
0: És com una estalactita.
1: Clar, t'ho imagina't que t'acabi ant un cop. les feines d'un altre. No ha de ser una situació molt agradable, dius, ja que mirat a la muntanya, arribi fins a dalt, i que t'ho trobis, com deia Maroto, avui que ha vengut a parlar Clell en Pan, que t'ho trobis ple de merda,
2: es que,
1: ple de tendes de campanya
2: i
1: ple de
2: bosses. I Xisco Nadal, qui diu l'Everest, que clar, són imatges que se fan molt virals, perquè clar, és com el cim del món,
1: sí,
2: però te'n vas per qualsevol lloc i veus des de gent que no recull les caquetes dels seus canets, gent que... No t'ha passat anar amb el cotxe i que és de davant tiri per la finestra, sí, mocadors o no sé, o un xigar, una xicarreta.
1: He de dir que de cada vegada manco.
0: Jo pit, sempre, quan ho fan.
1: Jo que som un nin dels 80, quan no me cans de repetir, sí que quan jo era petit record que la gent tirava més coses per la finestra.
2: Sí,
1: ara, com a mínim,
2: n'hem
1: après una mica i ja ho sobrellam més perquè és, perquè és un comportament que ara tots censuram, en certa manera. No?
0: De totes maneres, encara se fa i
1: sí,
0: hi ha molta feina a fer.
1: No tireu coses per la finestra.
0: No.
2: Ni recolleu les caquetes.
1: Exacte, això pot ser, les imatges que mostram per descriure-les en els oients és l'Everest en neu, com podria ser perfectament l'endemà d'un festival.
0: Totalment.
1: Que
0: te
1: trobes tot ple de bosses,
0: sembla
1: de merdus i de tot.
0: Sembla un abocador, i no és exageració ni molt manco, d'aquesta qüestió i de moltíssimes més. Parlem avui en la bona companyia. Ivan López, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Àlex Fortes, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. Comencem la setmana. Falta.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: Són les 9 i 17, 16 minuts. Seguim aquí en directe. Com sempre, això és el dia a través de la ràdio, a través de la televisió, i avui és dilluns. Així que fidels a la nostra tertúlia política, repassa l'actualitat amb els diputats, amb els representants del Parlament que ja ens acompanyen. Saludant Margalida Pocoví, del grup parlamentari popular. Bon dia, senyora Pocoví.
2: Molt bon dia a tothom.
1: Llorenç Pou, del grup parlamentari PSIC. Bon dia, senyor Pou.
3: Molt bon dia a tothom.
1: Excusam la presència de Vox, qui ens ha avisat que no podia assistir, i saludam Lluïsa Pastella, del grup parlamentari de Més per Mallorca. Bon dia, senyor Pasteguia.
4: Bon dia.
1: Ens escolta també la senyora Joana Gomila, diputada del grup parlamentari Mixt per Més per Menorca. Bon dia, senyora Gomila.
5: Hola, molt bon dia.
1: Començam la setmana amb alguns temes sobre la taula. Aquest, de fet, en concret, va ser un dels que varen parlar molt la setmana passada, la limitació de cotxes a l'illa de Mallorca. Havíem parlat en dies previs d'aquesta limitació a altres illes, però ara focalitzem aquesta notícia a Mallorca. El Consell va aprovar la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Només Vox es va sortir del guió previst i finalment es tenia una norma la qual s'havia posat des de primer moment. La resta de grups del Consell varen votar a favor. És una mesura que no començarà a aplicar-se ara, sinó ja parlam del 2027. I clar, és una mesura que també mos du a debatre o al manco a plantejar algunes qüestions com, per exemple, la saturació, de quina manera podria contribuir, no?, a una millor convivència. Tenim les dades de l'Institut Balear d'Estadística del primer trimestre que fan preveure que enguany es batrà el rècord de pressió humana registrat l'agost de l'any passat, quan va haver més de 2.083.000 persones. Aquesta mesura arriba en un moment important, necessari. Començ per vostè, senyora Pocoví.
2: Mallorca avui és més a prop que mai a tenir una regulació pionera d'afluència de vehicles, una proposició de llei impulsada per el Partit Popular, aprovada ja en el Consell de Mallorca per una àmplia majoria, s'agraeix a tots els grups, fruit del consens, del diàleg i de la responsabilitat en política. Mallorca pateix una pressió creixent sobre les carreteres, les infraestructures, sobre el territori, i especialment durant els temps dels mesos de més afluència turística. Durant els 8 anys del govern d'esquerres es va ignorar aquesta situació, aquesta realitat. De fet, el 2023, per Ports de Mallorca varen entrar a prop de 400.000 vehicles, duplicant el nombre de vehicles que varen entrar el 2017. I aquest increment té unes conseqüències de saturació viària, seguretat a les carreteres, problemes en mobilitat i també una pèrdua de qualitat de vida de residents. Davant d'aquesta situació, el Consell de Mallorca, amb president Galmés, va encomanar un primer estudi, per primera vegada a Mallorca, un estudi de càrrega de silla per conèixer en detall les dades sobre la xarxa viària, sobre la situació real, i a partir d'aquí poder prendre unes decisions, perquè nosaltres entenem que la presa de decisions importants se basen en evidències i no en percepcions. És una normativa que consensuada, basada en el consens. S'ha treballat en reunions, en més de 20 reunions, on hi han participat entitats, sectors implicats, grups polítics, amb un objectiu clar, i és aconseguir el màxim suport i garantir que siga una normativa sòlida i que pugui perdurar en el temps. Una normativa que permetrà, entre d'altres, fixar un límit a l'entrada de vehicles que no tributin a Mallorca, com també poder regular l'entrada de vehicles de lloguer. Per tant, queden exemptes, també s'ha de dir que és important, queden exemptes d'aquesta normativa tots els residents. I els qui no són residents, però si tenen un habitatge aquí a Mallorca, podran tenir un vehicle sempre que aquest vehicle tributi aquí. Per tant, se tracta d'una normativa per protegir el territori, un territori fràgil limitat com és la nostra illa, per millorar la fluïdesa del trànsit, per reforçar la seguretat viària, per augmentar la qualitat de vida dels residents, i per tant aquesta normativa que ara ha estat aprovada en el Consell continuarà en la seva tramitació en el Parlament i esperant

0: I confiem que rebi el suport de la majoria dels grups parlamentaris perquè pugui ser aprovada i se pugui entrar en vigor el més aviat possible.
1: La senyora Poc havia explicat els detalls d'aquesta normativa, que serà una realitat. Arriba en el moment indicat i precís, senyor Pou.
2: Sí, jo crec que voldria fer una reflexió. Els grans problemes que tenim, o els principals problemes que jo crec que hi ha consens, són problemes en l'accés a habitatge, especialment el tema dels lloguers, saturació turística i embossos en mobilitat. I aquesta llei d'entrada de vehicles exemplifica el que ha estat aquesta legislatura. Aquests eren els tres problemes principals i el Partit Popular, quan ha governat, ha decidit si s'enfrontava o no. I el que va fer tota aquesta legislatura és, front a aquests problemes de ciutadans, prioritzar qüestions lligades a l'especulació urbanística, amb atacs en el català i el tema de la immigració. I, de fet, el que ha fet ha estat sempre prioritzar aquests altres temes, llengua, migració, etc. I no els problemes reals. I jo crec que això és el primer que no hem d'oblidar. Quan un partit prioritza qualsevol tema menys els que els preocupen els ciutadans, està explicant clarament qui són i què se pot esperar d'ells. A partir d'aquí, en el moment que estem, aquesta llei d'entrada de vehicles, molt bé, és una llei, després segurament discutirem per què no s'ha entrat abans, com dic, perquè s'han prioritzat altres temes, i ells, de totes maneres, aquí lo important és resoldre els temes dels ciutadans. Dic, una llei, a Menorca ja tenim una llei per això. S'ha fet res per aquest tema? No. I el que ens hauria d'explicar el Partit Popular és si realment són valents, molt bé, la llei tindrà la seva tramitació, ens podem ficar amb el tema de si es pogués fer abans, però el que espero que ens parli la diputada del Partit Popular és quan entrarà en vigor i quina serà la limitació real de cotxes? Quant de cotxes? Que són els debats que els ciutadans volen saber, perquè lleis està molt bé i nosaltres li hem donat suport, perquè jo crec que l'esquerra ha estat sempre responsable, però han de començar a decidir, perquè si no mos passa com el turisme, que el govern està passant els anys i donant voltes en cançonetes sense concretar. Seran capaços en aquesta legislatura, senyora Pocoví, d'establir un límit? O senzillament és que la llei pionera que se va fer Formentera, que va aprovar l'esquerra de manera pionera, més enllà de copiar-la, farem una passa endavant?
1: Tot d'una pots respondre a aquestes preguntes i, si li sembla, primer fent la ronda de valoració i després pot respondre tranquil·lament el senyor Pou. És el torn del senyor Pastegui, ja?
3: Sospit que també m'haurà de respondre jo. Jo crec que la senyora Pocoví s'ha votat un parell de capítol de la sèrie, perquè ha dit ara el Consell de Mallorca ha aprovat aquesta llei i esperam que en la tramitació parlamentària tingui el suport de tots els grups. El Consell ha fet una aprovació inicial. Ara ha d'anar a exposició pública. Hi haurà al·legacions de qualsevol interessat. El Consell de Mallorca haurà de respondre a aquestes al·legacions. El Consell de Mallorca no és conegut per ser especialment àgil a la resposta de les al·legacions. Després, una vegada respostes a aquestes al·legacions, haurà de tornar a anar en el ple del Consell de Mallorca per la seva aprovació definitiva. Després anirà en el Parlament, on hi ha un embòs important de propostes legislatives, a ser ficada a l'ordre del dia pel senyor Lecent, que vostè sap que tampoc no és gaire favorable a la tramitació d'aquesta llei. Està preocupat per altres coses. El senyor Lecent, que no se circula com en mallorquí mos poden moure per dintre nostre, tenia el debat de present consideració, ponència, comissió i votació final. Ho dic perquè la gent ha d'entendre que s'hagi aprovat en el Consell ara, malgrat que sigui una bona notícia, jo li dic, senyora Pocoví, i que el text sigui fonamentalment un bon text, és evidentment que arriba tard. Arriba tard, aquest text. I arriba tard perquè tenim la primera llei de limitació d'entrada de cotxes a una illa l'any 2018, a Formentera. Que la legislatura del D9 en el 23 no s'ha aprovat la limitació de l'entrada de cotxes o la llei que emparat la limitació de l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca va ser una mala notícia. I nosaltres hem estat molt crítics. I en aquell moment el Partit Popular i el Partit Socialista hi van votar en contra. la passada legislatura. I en aquesta legislatura el Partit Popular ja ha votat diferents vegades en contra. Ha votat en contra quan Més per Mallorca ho van dur en el Parlament i quan el Partit Socialista ho va dur en el Parlament. En la argumentació que això havia de fer el Consell de Mallorca i que el Consell de Mallorca havia de tenir uns estudis de càrrega per poder elaborar la llei, quan els estudis de càrrega s'han de fer per saber quant de cotxes han d'entrar, però per fer la llei no, perquè la llei no dirà quant de cotxes han d'entrar, la llei dona l'instrument per poder regular. Uh-huh. Però amb aquesta excusa varen passar mesos i el fet és que l'estudi de càrrega fa més d'un any que el tenen i que aquesta llei no l'han duit a aprovació. I jo el que me deman i m'ho deman honestament és com, tenint una majoria política que li deien que li aprovaríem el test, i tenint els estudis de càrrega que vostès volien tenir a la institució en què vostès consideraven que havia d'iniciar aquest projecte legislatiu, com és que fa un any que esperam? Perquè el senyor Galmés va presentar aquesta llei, es veu que han retocat dues coses, però essencialment va presentar aquesta llei fa bastant més de mig any, i no l'han duit a ple. I aquí un se demana si és que han esperat un moment idoni de la legislatura i de les seves relacions amb Vox. I crec que no és adequat que l'oportunitat política de la seva coalició amb Vox sigui el que marca i rellotge i no les necessitats dels ciutadans, perquè l'estiu del 2027 no tindran limitació d'entrada de cotxes per tot això que he dit, perquè el procés que ens queda per endavant és molt llarg. I quan tinguem la llei aprovada, haurà de venir un reglament, se posarà en marxa les mesures, i jo crec que vostès han de ser honestos amb la ciutadania. L'estiu del 27 no tindran les limitacions d'entrada de cotxes funcionant.
1: Senyora Gomila, sobre la limitació de vehicles a Mallorca, és el seu torn, l'escoltam.
4: Doncs la veritat és que des de Més per Menorca mos alegram que el Consell de Menorca hagi fet aquesta passa a la fi i que tots els grups o la majoria de grups del Consell Polític hi hagin donat suport, que de fet ja havien manifestat tant en aquest cas de Més per Menorca com en el PSOE, com bé deia el senyor Pesteguia, presentant projectes de llei en aquest Parlament que van ser rebutjades pel Partit Popular. Clar, el que mos té un poc malmesos, diguem-ho, que m'ho sap greu, és que el Consell de Menorca no segueixi l'exemple que va seguir primer el Consell de Formentera, després el Consell d'Eivissa i ara el Consell de Mallorca. Resulta que nosaltres, des del 2023, hi ha aprovada una llei, que és la Llei Menorca de Reserva de la Biosfera, que permet la limitació de vehicle. Per tant, senyor Pesteguia, no desesperi, perquè vostè diu que fa un any que espera, nosaltres a Menorca en fa tres d'any que espera, i de moment no hi són, ni tampoc s'espera que facin gran cosa. I m'ha sorprès que la senyora Procovi digui que és una regulació pionera. No, senyora, la pionera va ser la de Formentera i dona la casualitat que sí que es va fer en els 8 anys anteriors d'Esquerres, quan vostè està dient que durant 8 anys, com sempre repeteix el PP, d'Esquerra no es va fer res. I doncs sí, el 2018 es va fer Formentera, el 2023 es va aprovar la llei reserva de la biosfera a Menorca, però tenim la mala sort a Menorca de que estan governats els seus companys del PP i que han decidit no fer passes. Perquè vostè diu que és necessari començar a fer aquesta llei perquè es basa en evidències a partir d'un estudi de càrrega i no només en sensacions. Ves que a Menorca va resultar que també el 2023 es va fer un estudi de càrrega on es va dir que en temporada alta hi havia fins un 30% més de cotxes durant el mes d'agost, que es havia de reduir un 20% els viatges en vehicles privats durant el mes de juny i de setembre i un 30% els mesos de juliol i agost, i resulta que el Partit Popular, que està en el Consell de Menorca, va decidir que això no era un estudi com tocava i em va fer un altre. I es va basar en aquest estudi, per tant, en les mateixes evidències que ja havia fet l'estudi anterior. Resulta que tenim que el Consell de Menorca podria fer aquest reglament que ratllava el senyor Pesteguia, perquè la llei de Menorca Reserva de la Biosfera des del 2023 li permet i no li dona la gana de fer. I ara, per seguir enredant la troca, que fa? Posaran càmeres en els ports de Ciutadella i de Mó per veure quan cotxes entren. Això és tan fàcil com agafar i demanar les navilieres i en un segon ho tindrien. Per tant, aquesta necessitat que vostès recolzen a Mallorca i que nosaltres també recolzem que s'ha de limitar a Mallorca els cotxes ben igual que s'ha de limitar a Menorca, no tingui la seva rèplica Menorca. Per tant, senyora Pocovita, va de vostè, els podria convèncer en els seus companys de Menorca de que limitar l'entrada de vehicles ajuda a protegir el territori, millorar la fluïdesa de trànsit, millorar la seguretat viària, que és totes les excel·lències que vostè ha cantat per aquesta llei que s'ha aprovat a Mallorca. Sembla ser que a Menorca tots aquests temes no els importen gens en els seus companys del Partit Popular, i per tant, des de Més per Menorca exigim en el Consell Insular de Menorca que es posin les piles, que facin ja el reglament, que limitin l'entrada de vehicles perquè la llei de reserva de la biosfera ho permet, i alegrem molts que a Mallorca s'hagi començat a fer passes.
1: Si li sembla, senyora Bocoví, com que són moltes les preguntes dels seus companys de taula, intentam sintetitzar i anar per parts. La primera d'elles és sobre la data, no? Deia el senyor Pou, quan podria entrar en vigor? Era una pregunta que també se plantejava el senyor Pesteguia, que hi feia referència també a la possible burocràcia i les passes que falten perquè sigui una realitat. I deia també el senyor Pesteguia que no pensava que l'estiu de 2027 fos una data probable.
0: Va, 2027 és possible que estigui en vigor la llei. Això és cert, perquè ara entrarà en la seva tramitació parlamentària. Jo, responent un poquet, també entraré en la qüestió que tu has plantejat ara. Referent al senyor Pou, que ha començat a xerrar d'habitatge i de problemes i tal, bé, si vostè, jo crec que durant els seus 8 anys haguessin prioritzat les actuacions en resoldre realment les necessitats reals que preocupen els ciutadans, la situació que haguessin deixat no hagués estat l'actual, i ja haguessin pogut fer feina des d'un altre nivell i no des del nivell tan baix com vostès ho varen deixar. Xerren de fer... de quan entrarà en vigor. Miri, ha tardat a menys de 3 anys el Consell de Mallorca amb el Partit Popular, ha fet un estudi de càrrega on s'ha analitzat tota la situació viària, on s'han plantejat propostes, on s'estan desenvolupant aquestes propostes, com és, per exemple, els vials cívics, els aparcaments dissuasius. S'ha redactat una llei, s'ha consensuada una llei, fet important, senyora Gomila, no es fa una llei i directament aprovar-la, ha de ser una llei sòlida, consensuada, pactada, i que pugui, com he dit abans, perdurar en els temps, que no s'hagi de canviar. Tot això ja ho va fer, s'ha pogut, hi ha una llei a Eivissa, perquè xerra molt de la llei pionera, sí, que varen posar en el 2019 a Formentera, però s'olviden xerrar que quan se va proposar plantejar-la aquí, la senyora Mangol se va negar en rotund fer aquesta llei. A Eivissa, 2024, se va poder aprovar aquesta llei. Se va poder aprovar aquesta llei gràcies que en el Consell d'Eivissa, amb el Partit Popular, ja s'havia fet un estudi de càrrega i se tenia aquesta llei avançada. Per això aquesta llei ja va poder entrar en vigor l'any 2025 i ha permès una reducció entre 30.000 i 35.000 vehicles. Per tant, anem a veure, en 8 anys vostès ni varen impulsar cap llei de regulació d'entrada de vehicles, ni varen fer cap estudi de càrrega, i en canvi ara aquest govern, el Consell de Mallorca, amb el president Calmés, ha fet un estudi de càrrega, té una llei consensuada, aprovada en el Consell, i que sí, confiem que siga aprovada el més aviat possible. Per tant, queda un poc estrany que vostès, que durant 8 anys no varen fer res, varen posar traves, ara venguen amb exigències i amb presses.
1: Ha respost vostè respecte a la data, que sí, veu probable aquest estiu de 2026. Sí. Altres preguntes que s'han plantejat eren... Bueno, la pot plantejar directament el senyor Pastillo, però jo anava a demanar sobre el número, que també s'ha plantejat aquesta pregunta, el número específic de cotxes. I si vol, el senyor Pastillo pot recollir també l'argument i fer la seva pregunta.
3: Sí, és que té relació amb això. Jo no he dubtat que la llei pogués ser aprovada abans de l'estiu del 2027. Jo he dit que pogués ser aplicada.
1: Perquè
3: després de tot això, no, que he explicat una mica com tot el procés que duria l'aprovació de la llei, després vendrà la reglamentació haurà de fixar aquest sostre de places. Segurament, senyora Pocoví, mira, m'aventura a dir que en aquell moment considerant que l'estudi de capacitat de càrrega actual ja no val, i que se n'ha de tornar a fer una altra, perquè això ha passat sistemàticament cada vegada que han hagut de posar una mesura restrictiva d'aquestes característiques, perquè haurà passat més d'un any, entre pitos i flautes, entre l'estudi actual i que se posi en vigor. Per tant, per mirar quants de cotxes poden entrar, hauran de tornar a fer l'estudi. Per tant, jo dic que no la llei, l'aplicació de la llei no arriba. Vostè diu, venen amb exigències. Jo crec que no han vengut amb exigències. Jo crec que és que fa dos anys, pràcticament, que Més per Mallorca li diu que té els nostres vots per aprovar aquesta llei. I jo el que li dic és, si va presentar, el president Galmés va presentar aquesta llei, jo crec que deu fer 7 o 8 mesos, eh? El mateix test, amb dues petites modificacions. Si fa 7 o 8 mesos que té el text i que té els vots, com així no ho ha duit a aprovació? Això és el que m'estranya. Jo que les coses costin, que se facin en diàleg, que se facin en consens, ho entenc, mos ha tocat governar i les coses s'han de fer bé. I la limitació de l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca tenia unes complicacions més grans que altres illes, pel número de municipis que abarca, pel tamany, pel tipus d'entrades de ports, les circumstàncies especials de l'illa de Mallorca com es diferencien d'altres illes. Però és que és el mateix test que fa més de mig any que tenim i que ja hi havia els vots suficients. I això pots entendre que mos causi estranyesa, perquè jo crec que compartim amb el conjunt de la ciutadania que és una qüestió sobre que cal ser àgils i ràpids. No en fer les coses bé, sinó que quan se poden fer, se facin.
2: Jo, dins, jo el primer que voldria plantejar és el Consell va aprovar divendres aquesta llei no només pel Partit Popular, sinó perquè també l'Esquerra va ser responsable i va fer una passa endavant. I això demostra que hi ha una majoria ampla per ser valents. I això demostra que duim una legislatura on el Partit Popular no ha volgut ser valent, perquè sempre ha prioritzat tots els temes juntament amb Vox. I miri, el que ens preocupa és que davant d'un dels principals problemes dels ciutadans no estiguem, vostès no facin un joc senzillament a la galeria. I li dic perquè, com molt bé deia la companya de Menorca, a Menorca el pacte va fer una llei, ja hi és. Per tant, no diguin que no varen fer res. I ha fet res el Partit Popular tenint ja la llei? No. I el que passa molta de pena és que vostès s'amaguen darrere la bandera de la llei, però no han parlat res de xifres. Si vostès se miren el preàmbul de la llei, allà, en l'estudi de càrrega de 2024, que no els hi serveix, diu que s'obren 100.000 cotxes. I les dades oficials que tenim és que, això era el 24, que en el 25 ha crescut el nombre de cotxes en 34.000. Per tant, jo crec que no importa fer molt més estudis de càrrega que en les xifres de 2024 segurament mos quedarien curts. Però vostè no en parla ni de les xifres de 2024, perquè no hi ha prou valentia al respecte. I el que en dèiem nosaltres és, efectivament, era juny, fa un any, senyor Pestell, ja fa un any que el senyor Galmés el va presentar. I no han fet, i han estat allargant. El que deien altres és, avancem, facem un decret llei, tenen la majoria en el Parlament, i avancem.
1: Senyora Pocoví, pot respondre al senyor Pou, i afegim també la pregunta que plantejava la primera ronda la senyora Gomila sobre la possibilitat d'una rèplica a Menorca.
0: Sí. Bé, començaré per la senyora Gomila, si no m'oblidaré. Senyor Gomila, vostè sap perfectament que la setmana passada varen votar un punt, una moció allà on sí que apostava per aquesta regulació a l'illa de Menorca. Per tant, vostè sap que des del Consell hi fa feina. Que no fa feina en la mateixa acceleració com vostè pretendria, igual és possible, però no està oblidada i se fa feina perquè també siga una realitat a Menorca. Igual que serà a Mallorca el més aviat possible. El senyor Pomo xerra d'ampla majoria. Nosaltres estem agraïts i he dit que era una aprovació amb responsabilitat política per part de tots els grups que han donat suport en aquesta iniciativa. Vostè ara m'ho xerra que darrerament s'han incrementat el nombre de vehicles. 2023, 400.000 vehicles entraren duplicant els de 2017, quan vostès governaren. De 2017 a 2023 que varen fer vostès. no varen fer res, no varen aplicar cap llei, ni siquiera se'ls va passar pel capet. Per tant, el senyor Apesteguià, sí, d'acord, sí, però la senyora Mengol els ho va frenar, o no? El senyor Apesteguià també ho pot dir, clar, i alt.
3: El senyor Apesteguià
0: hi va haver crisi en el Consell, en el govern i per tot.
2: És el número, vull dir, vostè té un estudi de càrrega 2024, on s'obren 100.000 cotxes. Deixi de parlar de fa 8 anys. Va haver unes eleccions, ho acceptin, varen guanyar, ara...
0: Senyor Pou, jo no li dic, que està clar que varen guanyar.
2: El seu preàmbul...
0: Si no estaríem aturats...
2: El preàmbul de la llei diu que... L'estudi de càrrega diu que s'obren 100.000 cotxes. I el 2025 n'hi ha 34.000 més. Què pensen fer? Pensen ficar la xifra de 2024? Pensen seguir fent estudis? Ho dic perquè la gent que m'ho està escoltant a l'home dins els cotxes està embossat ara mateix, igual que el senyor Galmés, que va arribar mitja hora tard a la llei. Els ciutadans que m'ho escolten en el cotxe estan embossats i demanen el Partit Popular...
0: Però els ciutadans saben que hi ha una llei i saben que el Consell de Mallorca està fent feina per solucionar els problemes que varen deixar vostès. I crec que això ho tenen molt clar.
3: Si li sembla... En els ciutadans no els hi soluciona gens, que se tirin pel cap els uns i els altres s'escupa. Jo crec que és de cercar les solucions.
0: Exacte.
3: I les solucions el més ràpid possible.
1: Me permeten, senyora Bonvila?
3: Jo crec que honestament sí. No hem anat el més ràpid possible. I això s'ha de reconèixer, perquè és possible fer-ho abans.
0: Senyor Pesteguia, és una llei que ha de ser sòlida. No pot ser una llei que siga aprovada ara i que l'any que ve... Si sí, suposadament ideològicament vostès guanyassin les eleccions, se'n tornen a estombar la llei, no?
2: Hi ha una majoria per aprovar un decret llei i hi ha una majoria per decretar número. Per tant, ho tenim tot.
1: Si me permeten, senyora Gomila, l'escoltam amb la darrera aportació sobre aquest debat. Recordem, per si qualcú s'incorpora just en aquest moment, estem parlant de la limitació de cotxes a Mallorca. L'escoltam just abans d'anar a publicitat.
4: Sí, bueno, la senyora Pocovide, vostè si està fent feina, molta feina, molta feina, no s'hi està fent, perquè des del 2023, des del 9 de febrer, hi ha una llei en vigor, que per tant es pot aplicar. Des de, en aquell moment hi havia ja estudis de càrregues, que em va haver de fer un altre de nous, però perquè no li van agradar, i van tornar a tenir això. Des d'aquell moment es pot fer la regulació, el reglament necessari, que diu la llei Menorca de Reserva de la Biosfera. L'article 28 de la llei de Reserva de la Biosfera es permet que cada any es ple del Consell Insular decideix qui quants de vehicles o motors es vol deixar entrar a la illa. Tot això es pot fer i es pot fer ja. Per tant, el Consell de Menorca molta cosa diria que no estan fent. Per altra banda, vostè diu que sí que confia que el 2027 entri en vigor la llei. Jo em sap greu, senyora Pocovi, desil·lusionar-se-la, perquè des del dia 9 de febrer del 2023 a Menorca està en vigor aquesta llei i som a juny del 2026 i encara hem de fer alguna cosa. Per altra banda, vostè diu que aquesta llei que fan des del Consell de Mallorca és una llei sòlida, és una llei consensuada, és una llei pactada, cosa que no va passar a Menorca. És que, senyora Pocovi, és molt difícil consensuar una llei quan el PP es va aixecar de la cadira quan es redactava la llei de Menorca de Reserva de la Biosfera i després la va votar en contra. Per tant, consensuar alguna cosa, alguna llei, en gent que no seu una cadira, es fa molt difícil. En canvi, a Mallorca, en el Consell de Mallorca, sí que es més per Mallorca i el Partit Socialista i Unides Podem no s'han aixecat de les cadires, han treballat, han donat el seu vol favorable perquè això tiri endavant, en la qual és més fàcil fer una llei de consens. A Mallorca, el PP va votar en contra de la llei de reserva de la biosfera que permetia la limitació de vehicles, no va volar un estudi de càrrega que va deixar el pacte de progrés, n'ha fet un altre que li ha dit exactament el mateix, ara posaran càmeres per veure com que allargam l'aplicació de la limitació de vehicle, i senyora Pocoví, no tingui cap dubte que amb ses esquerres es va avançar molt a Menorca per la limitació de vehicles. De moment, en sa dreta no han fet absolutament res. Mos alegram que Mallorca no sigui així. A veure, abans, si a la fi prenen exemples de vostè, perquè des d'Eivissa, que ja mos van passar davant, no han pres l'exemple. A veure si des de l'aprovació que es fa a Mallorca en prenen. Ja li dic que des de més per Mallorca no hi confiem.
1: 9:45, hem de fer una breu aturada per publicitat. Escoltam el bisturí a la part de ràdio del nostre programa i tornem tot d'una.
5: El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
6: Buenos días. Si la noticia del día es la visita del Papa, poder localizar al que lleva el anillo de pescador en nuestro paralelo nacional. La verdadera noticia, la que es palabrita del niño Jesús, es que el Papa reincide en no visitar Baleares. Quizá debamos empezar a pensar que algo le pasa al cielo con el paraíso. Saber que desde el año 82, en el que fuimos mundial, han pisado este país Juan Pablo II 5 veces, Benedicto XVI 3, y que Francisco nos ninguneara como de latino a latino, porque seguramente éramos demasiado para su arrogancia pobretona, nos hacía albergar la redención de ese pecado eterno. Jamás ha pisado un Papa Baleares. Pero es curioso, cuando se le pregunta por qué visita el archipiélago canario, dice que es por el drama de la migración. Y entonces hay que decirle que se equivoca de drama humanitario, que su concilio no le ha actualizado las cifras de MUNAS, de muertos no acompañados de aquí, que no le han contado sobre nuestra avalancha de menas, del colapso humanitario de los niños solos en estas aguas, que ha evitado el cali de los mayores acompañados que nos hace líderes nacionales en género y en número. Saber que el pontífice visita por razón de la migración al lugar donde bajan este año un 71%, ascendiendo nosotros a los cielos del más del 30% en 2 años, 15.000 almas en 3 años y en ascensión, es como para clamar al cielo, para Dios rogar y con el mazo dar. Es lo que se llama clamar en el desierto de su sanchidad. Y ya mañana

0: Són les 9 i 48 minuts. Avui una de les grans notícies del dia. De fet, duim les darreres hores també fent molt ressò de la visita del Papa. Avui ja és la tercera jornada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Espanya, amb una cita també esperada, polèmica. Avui es reuneixen amb afectats per abusos de membres de l'Església. Serà una trobada sense mitjans de comunicació per preservar la intimitat dels assistents. Però abans, al matí, ens concentrem ara en la jornada d'aquest matí, visita les Corts Generals i pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat. És la primera vegada que un papa fa una intervenció a l'hemicicle. Ahir va parlar el papa també de temes molt importants, com per exemple la polarització a la política. És una visita que ha concentrat una gran multitud de persones, pràcticament de tots els llocs del país, que s'han traslladat per veure el papa, per gaudir d'aquests actes. Així que aprofitem per demanar als nostres contertulis d'avui quina importància té la visita d'un papa per un país, senyora Pocoví.
1: La visita del papa Lleó XIV és molt més que un esdeveniment religiós. Crec que tots hi estem d'acord. Té una gran importància, una llarvància important a nivell internacional per la seva repercussió a nivell social i, per suposat, a nivell institucional. Basta veure avui la visita que farà a les Corts. A més, es tracta d'un esdeveniment històric. Crec que des de l'any 2011, fa 15 anys, cap papa visitava el nostre país i és la primera vegada que ho fa Lleó XIV com a papa. No podem oblidar que la tradició cristiana forma part de la cultura i la història d'Espanya, del nostre país, i sense aquest llegat seria difícil d'entendre la nostra unitat i de la nostra identitat col·lectiva. Per altra banda, està clar que en un context internacional i nacional bastant complex, la societat en general en reclama i necessita un referent. I per milions de persones el papa és un referent, és una veu, és una autoritat moral per a moltes persones. De fet, en aquesta visita hem pogut veure ahir, com comentàvem abans, a la missa del Corpus, ofici del Corpus, més d'un milió i mig de persones, és moltíssim. Persones que crec que entenen aquesta visita amb alegria, amb esperança, amb il·lusió, sobretot per joves. Dissabte vespre vaig poder veure la vigília que va fer en els joves i la veritat que impressionava veure tant de joves tan esperançats. Crec que era una imatge positiva de present i de futur. Tots aquests actes que ha fet aquest cap de setmana, i m'imagino que avui seguirà en la mateixa línia, hem vist un papa que ha insistit molt en els valors de respecte, la cohesió, la reconciliació, la convivència. Per tant, jo crec que podem entendre que en aquesta visita el que ha transmet és aquests valors de respecte, de convivència, de cohesió social, que crec que són uns valors que són ben necessaris avui en dia.
0: Senyor Pou, sobre la visita del papa i la importància que té per un país.
2: Bueno, jo crec que és un fet, diguéssim, històric. Basta veure les mobilitzacions que hi ha. A més, també venguen gent d'altres bandes del món. I jo crec que, més enllà de la qüestió històrica dels anys que feia que no venia, jo crec que, des de la part, mos mou un tema, jo crec que, de reflexió. I el fet de que, tot i que sigui un cap d'estat, la seva part religiosa, jo crec que està posant damunt la taula qüestions que crec que hauríem d'aprofitar aquesta visita, no perquè sigui una bengala que passa i se va esveint, sinó aprofundir en els elements de reflexió que planteja el papa. El papa està posant damunt la taula, diguéssim, ha criticat la guerra creada per Estats Units, ha posat damunt la taula que tenim problemes de racisme, damunt la taula que hem de resoldre qüestions des d'un esperit universal respecte a la immigració, i demana també que la classe política d'alguna manera doncs redueixi els nivells de polarització. Jo crec que totes aquestes qüestions crec que són importants, tots han de donar-li una volta perquè no sigui una espurna, sinó que sigui que mogui d'alguna manera es fer feina. I jo crec que tots un poquet han de fer un mea culpa aprofitant aquesta visita del Papa i donant-li una volta a veure si estem tractant el respecte a les persones humanes des d'aquesta visió universal i no en visió racista d'immigració. I crec que hi ha una frase que sortia avui en els mitjans de comunicació que dona... que sintetitza aquesta reflexió, que és aquella que diu que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menys prear el germà. I jo voldria acabar aquesta intervenció recordant, i sense... segurament aniré per la polarització, se pot interpretar així, però hem viscut escenes a Espanya i a les Illes Balears de menysteniment de les persones immigrants. I vull recordar les crítiques d'alguns partits polítics respecte al tema de la regularització en el sentit de que hi hagi ciutadans de primera i de segona. Jo crec que doncs, hem d'aprofitar aquesta visita del Papa, crec que és important. Hi ha molta gent que pues, té aquesta espiritualitat cristiana, però crec que ens hem de quedar un poc tots amb aquestes qüestions perquè el futur se mantinguin.
0: Recollint l'argument del senyor Pou, podria ser la visita del Papa un toc de tensió també a la classe política, senyor Pesteguia?
3: El Papa té una funció universal i he de dir que pràcticament està tan a prop de Mallorca quan és a Roma que quan és a Madrid. Per tant, les seves paraules supos que són ateses per els cristians d'igual forma. Mallorca fa 580 anys que no ve cap papa i va ser un antipapa, per tant, tampoc no és que fessin pòdium, però... en qualsevol dels casos, com que visita la capital de l'estat en el qual pertanyem, diguem-ne que l'escoltam amb una mica més d'atenció, l'escolten amb una mica més d'atenció les persones que se consideren cristianes. I, efectivament, té una repercussió molt important. El Papa és una figura de referència mundial, amb una autoritat, jo crec que reconeguda per molts, i, per tant, no pot ser... no tingut en compte el que diu independentment de la fe de cadascú. I jo crec que aquest Papa... Jo m'ha agradat molt un article que ha sortit publicat en el Plural que diu que hi ha certs sectors conservadors i ultraconservadors a l'estat espanyol que aquest Papa i el seu antecessor immediat no els agradava, no perquè fossin d'esquerres, jo no crec que el Papa Lleó sigui especialment d'esquerres, sinó perquè fa una lectura estricta dels evangelis. I jo crec que hi ha hagut molt de sector catòlic, nous sectors del catolicisme a l'estat espanyol, molt vinculats a la dreta i a l'extrema dreta, que han volgut tornar a una visió de la religiositat molt centrada a la parnafernàlia, en la litúrgia, en la posada en escena, i no en el missatge evangèlic que el Concili Vaticà II i tot el que se'n va desprendre havia intentat posar damunt la taula. I jo crec que en aquest cas, per exemple, és especialment destacable que visiti Canaris, no crec que sigui un missatge qualsevol, la visita del Papa Lleó a Canaris, davant de totes aquelles persones que estan intentant criminalitzar ara mateix la immigració amb missatges que sentim dia rere dia a les institucions. I jo crec que aquestes persones, si se consideren a si mateixes cristianes, no només haurien d'escoltar més el Papa, sinó que segurament haurien de llegir més atenció als evangelis. Però insistes que, independentment, jo crec que un cap d'estat que visita el Congrés dels Diputats és una qüestió de normalitat institucional i que serà escoltat i se compartirà o no, i debatrem a partir d'aquí de tot el que digui.
0: Senyora Gomila, sobre la visita del Papa, sobre la intervenció d'aquí a no res, mitja hora al Congrés dels Diputats, l'escoltam.
4: Bueno, és evident que el Papa, a part de ser el cap de sigles i catòlica, també és el cap del Vaticà i, per tant, té molt de sentit que pugui intervenir en el Congrés dels Diputats, com ho faria un altre cap de l'Estat si vingués aquí a Espanya. Jo a vegades tinc el dubte de què passaria si vingués un altre cap d'Estat que fos també líder espiritual d'altres països, a veure quina seria la rebuda que se li faria a Espanya en un estat que és aconfessional. Perquè no estem veient aquí a Espanya i també en les Illes Balears com d'alguna manera també en el Parlament es fa per part del PP i de Vox, com d'alguna manera s'està tractant els migrants, segons quins immigrants, pel fet de tenir una religió que no és la nostra, que no és la bueno, nostra, la més majoritària en aquestes illes, que seria la catòlica. I mentre rebem en grans aclamacions en el Papa, en el cap de l'Església Catòlica, estem rebutjant aquella gent que té un altre tipus de religió. I això, jo crec que un estat aconfessional no hauria de ser així. I deia la senyora Pocoví que és una esperança per als joves, que de fet hi va haver molt de joves que van anar a rebre'l. I jo m'agradaria també posar damunt la taula quines altres esperances tenen els joves i que els polítics que estan governant, perquè nosaltres en aquest moment estem a l'oposició i estem batallant però no ens fan gaire cas, quines esperances tenen els joves de viure a les nostres illes? Perquè tenen problemes per habitatge, tenen problemes amb el cost de vida, tenen problemes per trobar unes feines en el seu nivell d'estudis universitaris i mentre aclamam el Papa i hi donam esperança als joves, no els hi donam en aquestes illes. També deia la senyora Pocoví que el Papa transmet valors de respecte, de conciliació, de convivència, de cohesió social, i mentrestant aquí el que estem fent és discriminar a tota una sèrie de migrants, no permetent la cohesió social, no permetent el respecte, no permetent la convivència. Per altra banda, també he entès que el Papa anava... bueno, volia fer una reunió amb l'Iglesia, amb representants de l'Iglesia...
0: Només uns segons...
4: Van per xerrar del tema de...
0: Sí, no, li dic brevetat, perquè era una intervenció breu de cada un i se m'esgota el temps, senyora Gomila, me sap greu.
4: Sí, està molt bé. Cap tot d'una. Comet sabre que part de xerrar-ne que facin cosa i que, per altra banda, l'Iglésia també hauria de fer passes per començar a donar un paper més important a les dones, per donar una sèrie de... per prendre tota una sèrie de mesures
0: ara
4: que
0: sí.
4: Demostràs que realment l'Iglésia està amb el poble.
0: Per l'informatiu, molt agraïda als contertulis avui per aquesta assistència. Notícies, continuen tot d'una.
5: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
6: Bon dia. El preu de l'habitatge continua pujant amb força a les Illes Balears. Segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística, el preu ha crescut un 13,6% a l'arxipèlag durant el primer trimestre de l'any si ho comparam al mateix període de 2025. En l'àmbit general, la pujada estatal ha estat del 12,9%.
7: Es tracta del creixement més alt registrat des de l'any 2007, just abans de la crisi immobiliària. Amb aquesta xifra, el preu de l'habitatge encadena ja 48 trimestres consecutius de pujades interanuals. Si miram el tipus d'immoble, els pisos de segona mà són els que més s'encareixen. A tot l'estat ha pujat un 13,5%, la xifra més alta de tota la sèrie històrica. Per la seva banda, l'habitatge nou ha crescut un 9,1%.
6: En plana laboral, el sindicat CECIF ha convocat per avui una vaga general de 24 hores dels 28.000 treballadors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Demanen una millora de les seves condicions laborals. A les Balears hi ha un total de 756 treballadors i a Palma, a les 11, es farà una concentració a la delegació del carrer Cecili Metel.
7: La vaga té tres objectius: el desbloqueig de la carrera professional, la regulació del teletreball i el reconeixement de la professió de risc per als treballadors de vigilància duanera. Antoni Roiger, delegat del CECIF, de l'Agència Tributària de les Balears, diu que aquesta vaga no s'ha convocat per sorpresa, sinó que és el resultat de dos anys d'espera.
8: Fa dos anys ja varen estar a l'administració i varen promoure un conflicte, varen sortir dels conflictes sense fer vaga, sense promesa de l'administració de negociar. Dos anys després continuam igual i ens hem vist abocats a promoure aquesta jornada de vaga.
6: D'altra banda, avui s'activen els bons de producte local del govern. La campanya s'allargarà fins dia 7 d'agost o fins que s'exhaureixin.
7: Els bons seran de 10 euros i cada consumidor en pot fer servir 10. Segons explica el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés, es distribueixen de manera equilibrada entre les illes amb un increment del 30% per a Formentera i del 20% per a Eivissa i Menorca.
9: El 94% dels productors que van participar a la primera campanya repeteixen, el que vol dir que és una cosa que els va funcionar molt bé i que també aconseguim tenir establiments a totes les illes.
6: D'altra banda, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral i el Consorci de Transports de Mallorca inauguren avui la campanya de prevenció contra la calor. Es tracta d'una campanya publicitària que estarà a diverses línies dels busos del TIP.
7: La campanya té tres missatges principals: hidrata't, planifica la teva jornada i fes pauses. A Mallorca, 9 busos començaran a circular amb aquest vinilat i dimecres se n'hi afegiran 3 més. A Menorca hi circulen 2 busos des del passat 1 de juny. Coloma Capó, directora de l'IBASAL, ens explica aquesta campanya.
10: És una campanya preventiva per transmetre aquest missatge no només a les persones treballadores, sinó a la població en general.
6: I tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. El pontífex ha iniciat la seva agenda amb una trobada privada amb el president del govern, Pedro Sánchez, a la Nunciatura Apostòlica, on també es reunirà amb víctimes d'abusos a l'Església.
7: A continuació, Lleó XIV anirà al Congrés dels Diputats, on serà el primer cap de l'Església Catòlica a intervenir a les Corts davant diputats i senadors. Després tancarà el dia amb un esdeveniment multitudinari a l'estadi Santiago Bernabéu.
6: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Esteu?
1: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: De fluència.
1: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
4: El dia, amb Marta Garau.

0: Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Marga Xifra als comandaments tècnics i, com sempre, feim pendents del temps, de les altes temperatures, però també d'algunes efemèrides importants. Avui, Dia Mundial dels Oceans. Un dia per recordar a tothom el seu important paper a la vida quotidiana. Els pulmons, podríem dir, del nostre planeta, una font important d'aliments, una part fonamental de la biosfera. El propòsit del dia és informar sobre l'impacte dels humans a l'oceà, desenvolupar un moviment mundial de suport i unir també a la població en un projecte per la gestió sostenible de dels nostres mars, dels nostres oceans.
1: Bon dia, Marti. Sí, un dia per recordar que la temperatura mitjana de la Mar Balear el mes de maig va ser de 19,7 graus de temperatura. És gairebé 2 graus per damunt, per sobre de la temperatura normal. Estem parlant d'un rècord històric d'ençà que hi ha dades de satèl·lit enregistrades que són de fa 50 anys. Podem confirmar que ens trobem en una nova onada de calor marina, un fenomen que de cada vegada és més habitual i que els científics relacionen també amb el canvi climàtic i l'escalfament global.
2: I com tu deies, Joana, calor a la mà, però també calor a l'ambient. Ahir va començar un episodi de pols en suspensió que afecta tot l'arxipèlag o que l'afectarà el Manco fins dimarts. La pols es retirarà progressivament aquest dia en l'entrada de vent de gregal. Per el que respecta a les temperatures, continuaran altes. De fet, ara vos posarem la plantilla en les temperatures i poden veure com hi ha color vermell i color taronja sobre el mapa de l'estat espanyol i també per Balears, i això vol dir que les temperatures no seran especialment baixes.
0: Tenim les nostres càmeres obertes en directe per analitzar el temps.
2: Així és. Estava tan emocionat que t'hauria d'anar pas a tu i no, havia d'obrir aquesta finestra que obrim cada matí a l'exterior i connectar ara amb el port de Pollença per veure quina estampa mos trobam. I ben que allà...
0: No és una imatge nítida, no. Ni molt manco.
1: És que han dit en el començament, no?, que avui seria un dia de pols en suspensió.
0: I se pot notar.
1: Bàsicament allò que observam en aquesta càmera.
2: Així és, m'ha agradat, perquè les meves companyes, vos ho explico, estimats oients, estimats espectadors, saben que estic sec i jo d'en fora no hi veig molt. I ells ja m'avisen com que dic, es pols en suspensió. No és que no hi vegis. Per tant, amb aquesta calitja, aquesta pols, que emboira una mica aquesta imatge d'Esport de Pollença, però la que no estarà emboirada perquè no hi pot arribar la pols és en aquesta càmera aquàtica que tenim, Joana Maroto.
1: Sí, la nostra càmera aquàtica per poder observar i veure els peixets i que, com podem observar i dir ben clar, està ben nítida, ben clara, ben blava, no?, en aquest fons marí tan net. I també la càmera neta, perquè hem de recordar que la setmana passada uns bussejadors varen baixar per poder fer neta aquesta càmera i que nosaltres poguéssim apreciar del tot la nitidesa d'aquesta mà blava del Toro, com concretament, que és on tenim ubicada aquesta càmera aquàtica.
0: Pocs peixos avui, només un
1: encara parell. Dormen.
0: Encara dormen, sí. Avui encara no s'han despert. No deixem de banda, en certa manera, aquesta calor, i sobretot perquè mos volem fer ressò d'una campanya. El govern ha posat en marxa, en aquest cas, una nova campanya de conscienciació per prevenir els riscos de les altes temperatures. El missatge, molt clar, la calor pot ser mortal, la prevenció és vital.

0: Ràdio.
1: Amb música d'Antònia Font, recordam-nos que ja tenim calor, i aquesta iniciativa recorda també consells tan bàsics com hidratar-se sovint, cercar espais amb ombra, també protegir-se molt bé del sol, perquè és molt important. Unes recomanacions que poden semblar senzilles, com a molt bàsiques, però que cada estiu eviten situacions greus, Xisco.
2: I és que les dades preocupen. L'any passat es varen confirmar 5 casos de cop de calor a les illes, un d'ells mortal. A més, en els darrers 11 mesos, 11 persones han perdut la vida per mort d'aquesta causa.
3: Però estem realment conscienciats dels riscos que comporten aquestes onades de calor i que hem de fer, sobretot, davant una situació d'emergència relacionada amb les altes temperatures. Avui ho analitzam amb Aurelio Soto, que recordam, oients i espectadors, és cap d'emergències del govern de les Illes Balears. Com va? Benvingut. Moltíssimes gràcies per venir.
4: Moltes gràcies a vosaltres per l'invitació.
3: Quin missatge li agradaria transmetre a través d'aquesta campanya?
4: Bueno, pues el missatge que volíem transmetre, aprofitant l'oportunitat que ens doneu i sent conscients de la implicació que habitualment els ciutadans de les Illes Balears tenen en aquesta consciència, com dèieu abans, de que s'estan conscienciats o no amb els riscos, nosaltres tenim clar que sí que els ciutadans de Balears majoritàriament són molt conscients dels riscos, són molt col·laboradors i nosaltres hem d'estar a la seva altura, a la seva alçada i aprofitar els moments també per donar aquests consells principalment preventius, que com heu dit molt bé, Joana, poden ser simples i senzills, però hem de recordar tantes vegades com sigui necessari i que són determinants per poder salvar vides.
1: Per això sempre intentant fer molta de pedagogia, prou de, no, que moltes vegades pareixen com coses molt senzilles, molt bàsiques, però no sé si penseu que tenim tendència una miqueta a infravalorar els riscos, no?, de la calor extrema.
4: Bueno, al principi hem de tenir en compte que és difícil fer una estadística, una consideració general, tenint en compte els comportaments particulars d'algunes persones, no? Llavors, majoritàriament, nosaltres sí que estem convençuts de les responsabilitats i la maduresa de la societat balear, en aquest cas, per la prevenció de riscos. Sí que és veritat que n'hi ha alguna gent que ja no és perquè intencionalment no vulgui fer cas, sinó pot ser que no està tan conscienciada i s'ha de continuar fent aquest treball, el qual és important per no desanimar marxa i no creure mai que la gent no està conscienciada, perquè sí ho està. Ara llavors és el nostre torn de precisament fer aquesta labor i en els casos per fer aquesta tratada d'implicar en la prevenció, és important conscienciar aquells que no ho estan tant, que minimitzen el risc dels calors.
2: I tenim tendència a minimitzar el risc en primera persona, però el tenim clar quan se trata dels altres. Jo ara penso, pares que duen els nens a la platja, els estan embatumant tot el dia de crema, però els pares no se'n posen. O gent que té persones majors, estan tot el dia, pensa per un tassonet d'aigua, no t'has de deshidratar, però llavors tu ets el primer que no veus aigua. Haurien d'entendre aquesta prevenció no només ha d'anar pels altres, sinó també per un mateix. És a dir, per fer-ho extensiu a tots, aquests consells bàsics, posar-se crema, beure aigua, col·locar-se davall una ombra per evitar problemes. Tot això ho sabem pels altres, però a vegades quan se tracta de nosaltres no sé si mos pensam que som més forts o no sé per on donar la cosa.
4: Així és. Heu fet una bona reflexió. Vosaltres esteu tot el dia al carrer i vosaltres teniu aquesta sensibilitat de la societat. Nosaltres som molt útil aquesta afirmació. També som conscients d'això, perquè ens que es passa és precisament, per exemple, una persona que es senti físicament molt en forma no està al marge de poder sofrir un cop de calor, no?, que estigui més preparat i per això sempre tractem de fer aquesta prevenció i recomanacions sempre en tres tratges d'audiència: la població general, també a les persones vulnerables i també als treballadors, no? Els treballadors que per alguna raó tenen que fer activitat física a l'aire lliure, han de tenir en compte aquestes mesures de prevenció, que potser tradicionalment eren més laxes, no? Però ara sí que s'han de tenir en compte. I respecte a això que dèiem de la població general i la persona vulnerable, sense dubte s'ha de tenir una especial precaució i interès a les persones vulnerables, no? Com poden ser els nens. De fet, educació ara ha posat en en marxa la, pues, la seva campanya, la, els seus protocols per evitar activitats dintre dels centres, per evitar activitats física en l'exterior entre les 12 i les 4 de la tarda, fer un replaneamiento de les activitats precisament per evitar-ho, però això no quita que la gent, que tota la gent que esté més o més preparat físicament, més o menys jove, tingui aquesta precaució i sigui també en aquestes...
2: Per tant, esportistes de risc, tampoc vos penseu que sou infal·libles, escolta, que això de gent que diu, ah, no he tingut temps d'anar a córrer a primera hora, o no puc anar a córrer bé, aniré a córrer a migdia, error, és a dir, sempre evitar aquestes hores punta, perquè per molt bona forma física que tinguin, o que tinguem, no som innocus, és a dir, no som, tots podem córrer el perill de patir un cop de quelo.
4: Així és. Jo tinc un exemple en l'àmbit dels emergencistes, no? Dels bombers forestals, de la UME. Jo he viscut, jo he portat molts anys a l'emergència d'incendis forestals i he vist com està molt ben preparat físicament i tècnicament i duen les mesures de protecció adequades, però un dels riscs principals en l'extinció d'incendis forestals precisament els cops d'escalor que poden patir els intervinents.
3: De totes maneres, creu que han començat a associar que la calor pot ser mortal?
4: Clar, pot ser mortal, sí que és veritat. Pot ser mortal, si no, la prevenim. Però és molt senzill prevenir-la. És molt senzill trencar aquesta relació directa. Principalment a la prevenció, i la prevenció podem fer a la planificació. Com deia en un principi. Quins són els consells principals que hauríem de tenir en compte? Pues planificar seria la primera mesura de prevenció. Planificar les activitats, tratar d'evitar fer les activitats a l'exterior, com he dit abans, entre les 12 i les 4 de la tarda, dur la roba lleugera i còmoda, tratar sempre de cobrir-se el cap i d'hidratar-se, aunque no tinguis la sensació de que tens set, un s'ha d'hidratar. També s'ha de tenir en compte el tipus de menjar, que sigui un menjar més lleuger, i també aplicar-se la crema solar, la protecció solar. Això seria les principals recomanacions en l'àmbit de la prevenció. I ara després està la reacció. És a dir, que sí, tenim una evidència,
1: no?
4: L'actuació. L'actuació en cas de que no hem pogut prevenir aquest cop de calor, doncs poder identificar els símptomes que poden donar a entendre que estan patint un cop de calor, i llavors trucar a l'1-2, molt, molt important trucar a l'1-2, com pot ser excessiva sudoració, taquicàrdia, sensació de mareig, els labios molt secs, en fi, són una sèrie de símptomes que podrien... Mal de cap també, moltes gràcies, Joana, mal de cap. Aquests símptomes són importants que el ciutadà sigui capaç d'identificar-los per

0: Aquest tema de prevenció.
1: És necessari?
0: És necessari salvar vides, precisament, perquè compartim aquesta informació, que entre els quatre ja hem dit ara molta informació, esperem que sigui de l'interès pels ciutadans.
2: No, i no mos cansarem, no?, de fer aquesta pedagogia de prevenció d'una banda, actuació de l'altra banda, molt important davant qualsevol símptoma, cridar a l'U2, però què fa l'U2? Què feis vosaltres, no?, quan se declara, per exemple, una onada de calor, s'activa qualque protocol, s'activa, per exemple, el pla meteoval específic per altes temperatures, uh-huh. I com funciona també.
0: Molt bé. Doncs, per diferenciar una miqueta què fa l'U2 o què fa la direcció d'emergències, sí. El primer que hem de dir que aquesta campanya està coordinada des de la presidència, o sigui, que n'hi ha molts actors que estan implicats tant a la prevenció com en la reacció. No? La prevenció, estem centrats en una campanya que està coordinada a la Conselleria de Presidència, però també participa la Conselleria de Salut i també, molt important, com dèiem abans, la Conselleria de Treball i Funció Pública, precisament per implicar també aquest col·lectiu com és el dels treballadors. Ara després tenim la missió, la responsabilitat de la direcció, no?, de la Direcció General d'Emergències Interior, que seria l'encarregada de, en funció de la informació meteorològica i del context, fer la valoració per activar el pla d'emergències específic, com pot ser un pla meteoval, o per donar o activar alguns consells en cas d'onada de calor. Això seria a través de la direcció d'emergència. I ara tenim la gestió dels incidents, que es faria a través del 112, que és el telèfon, que una vegada que tu truques, els gestors d'emergències tenen... Cada tipus d'incident que se recibe allí a l'U2, ells saben com activar, a qui ha activat, a quin moment activar el contacte per fer...
2: Jo notar, per exemple, que cada vegada hi ha més cridades relacionades amb cots de calor, amb sí. episodis d'altes temperatures que la gent precisament se'n dona compte de que qualque cosa està passant i que criden ja conscienciats a l'U2.
0: Sí, així és. Ja no solament per el tema de que ara estem entrant a la temporada, que ja n'hi ha més activitat, més temperatures i més activitats, perquè la gent ja té moltes més ganes de fer coses a l'exterior, però també és la conscienciació. Això de l'increment de les trucades també és part de la conscienciació dels ciutadans, que a vegades inclús truquen per demanar informació. Això és molt important.
1: I mentre esperam els serveis d'emergència, no?, perquè una persona, ens posem en la situació, ha tingut un cop de calor, també és important saber què és el que no hem de fer. Perquè, per exemple, molta gent dona aigua directament. Hi ha coses que, clar, l'instint te diu, no?, t'explica com actuar, però crec que també és important què fem mentre esperam.
0: Sí. Quan nosaltres podem fer una cosa, que és mentre estem... mentre hem fet la trucada i estem esperant l'ajuda, xerrar i demanar instruccions al gestor de l'UNO2.
1: Perquè telefònicament mos assessori, no?
0: Ells mateixos poden contactar. De fet, contacten. Primer telemàticament. Això és un programa que telemàticament van activant mentre van xerrant amb la persona que està fent la trucada, no? El llamante, com nosaltres diem. Ells estan activant els protocols i els serveis que estan implicats. Però també poden fer una labor d'assistència, inclús fer un contacte amb el servei especialitat, que en aquest cas podria ser el 361, perquè li donin recomanacions de cafè. Però bàsicament és protegir la víctima, portar-li, si en cas d'un cop de calor, pues tractar de portar-li una ombra, tractar de mullar-li la frent i els llavis, principalment, les muñeques, una mica...
3: Però no agafar un pol d'aigua i tirar-lo directament damunt la víctima.
0: No.
3: És a dir, hem d'anar a poc a poc. No hem de provocar més...
1: Una reacció com de pànic.
2: Ni d'una manguera, xisco. No, però,
3: perdona, tens un cop de calor, ets al mig del camp, tens una manguera a prop, tens un pol d'aigua, si qualcú veus que està allà, que li pega calor, lo instintiu seria mirar de provocar un canvi de temperatura, però un canvi brusc de temperatura també podria ser un problema. Per tant, quan deies, agafar un pedacet en el front, una mica en els braços, si m'apures, sí. I banyar els morros. Però en aquest sentit, quan deien a Marta, no donar aigua per beure.
0: Una miqueta mullar els llavis. Una miqueta mullar els llavis.
1: És que l'instint te fa que donis aigua.
0: Clar, que sigui també...
3: I li aixequeres capet i li dius, bou, no. Clar. És a dir, que això pot ser perillós.
0: Sí, que sigui també l'afectat que em vagi fent aquesta demanda d'aigua, no donar-li tota l'aigua que demandi, però sí que mullant els llavis i tractant de veure aquesta reacció de poc a poc com es va hidratant per dintre també, però important també per fora fent aquesta refresco, tractant d'evitar un xoc tèrmico que pugui provocar unes conseqüències també indesitjades.
3: Clar, que a vegades intentes ajudar i si no estàs preparat o no t'han fet un curset, pot ser terrorífic. Per tant, oients, telespectadors que ara mateix sigueu a casa i heu escoltat aquesta entrevista entrevista amb el cap d'emergències, en Aurelio Soto. Si vos topau en qualcú que té un cot de caló, heu de tenir

0: aigua a l'abast, però sempre banyar un pedasset i que l'administració d'aquesta aigua sigui prudent, no de cop i molt manco amb una manguera o amb un poal, que és allò que hagués fet jo instintivament. Veig que les meves companyes estan superpreparades per un cop de calor. Si passa res, telefoneu a una Joana o a Marta, si segur no contesta, però jo ara ja sé que m'he de posar un pedasset.
1: I sense alertar tampoc oients i espectadors, però és vera que els meteoròlegs ja han avisat que aquest estiu sembla que pinta, serà un estiu molt, molt colorós. M'imagino que vosaltres també teniu aquestes directrius.
2: Sí, aquesta és la informació que tenim ara mateix, que sí que es preveu un estiu que sigui calorós. Ara tindrem estem a sobre de els 30 graus de temperatures per aquesta setmana. És possiblement que cap de setmana pujaran les temperatures, doncs també serà important. I sí que tenim una relació directa en l'agència, la EMET aquí a Baleares, que és qui ens va avisant d'aquestes previsions de temperatures, tant per al risc dels cops de calor com pel risc d'incendis forestals, que també és un risc directe precisament també de les altes temperatures. Hem parlat aquí i de lo que és el cop de calor com risc derivat de les altes temperatures, però també tenim el risc dels incendis forestals, que també està directament relacionat amb les altes temperatures, que també tindrem un especial incident de gravetat o índice de gravetat per als incendis forestals, que estarà una miqueta alta aquest estiu.
1: Per favor, màxima precaució, reviseu tots els protocols, actualitzeu les vostres formacions, sobretot la gent que, per exemple, pren medicaments per la pressió arterial. És vera, cal sempre revisar o fer una consulta amb el metge, perquè a vegades durant l'estiu s'ajusten les dosis. Fer el que sempre, no?, venim anunciant any rere any i que pot ajudar a prevenir aquests cops de calor. Aurelio Soto, cap d'emergències del govern, i avui precisament ens ha visitat per parlar d'aquesta nova campanya. Moltíssimes gràcies per aquesta visita i que pugui servir a moltes persones, sens dubte.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre treball.
1: Igualment. Són les 10 i 24. Uns consells, continuem.
3: Que cal si deixem que la barra de ball i els termòmetres a 25 i fa gelor. Que cal si encetam una cindri. Que cal si me dius que...
4: El dia. IB3 Ràdio. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
5: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
4: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
6: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,52 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
7: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
8: ¿Anda, quién?
7: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
8: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
9: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
10: Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
11: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
12: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
10: Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
1: Avui, que precisament parlàvem del Dia Mundial dels Oceans, parlam precisament de la mà, perquè la temporada de pesca està en marxa, però el sector continua afrontant reptes molt importants. L'augment dels costos, per una banda, les restriccions per poder garantir la sostenibilitat dels recursos marins i la necessitat de mantenir viu un ofici essencial aquí a les Balears per la nostra economia i cultura. Xisco.
0: Així és, Marta, i mentre els pescadors lluiten per mantenir la seva activitat, els consumidors també noten diferències a l'hora d'anar a comprar peix. Segons un estudi de l'Organització de Consumidors, el peix fresc envasat pot arribar a ser un 30% més car que aquell que compren directament a la peixateria. Una diferència que encara és més gran en el cas dels peixos petits.
13: I avui el que volem és conèixer de primera mà la situació, com està anant la temporada de pesca a les Balears, quina és la situació, com dèiem, actual dels professionals i del sector, i també parlar d'aquest consum de peix fresc, dels preus i de com podem aprofitar millor els productes de temporada i de proximitat. Per això avui hem convidat a visitar-nos en Domingo Bonnim, president de la Federació de Confraries de Pescadors. Molt bon dia, Domingo, com estàs?
14: Bon dia i gràcies per ser convidada, com sempre.
13: Ens encanta que venguis a visitar-nos i a contar-nos coses com s'ha de ser temporada, no?, a Balears. Com diries que està anant? Quina és la situació ara mateix?
14: Bueno, diria que està dins una normalitat absoluta. En hivern, normalment ho passam malament, fred, mal temps... En l'estiu, pues, hi ha una dita molt nostra que es diu tota cuca viu, i nosaltres som el clar exponent d'aquesta dita. Arriba bon temps, se pot fer més feina, la gent està més tranquil·la perquè se dedica a fer feina, no ha d'estar pendent que si és bon temps o és mal temps, encara que la setmana passada varen tenir una ratxa de mal temps. Però així com ens hi ven, l'habitual és que pensis que serà mal temps... En l'estiu, l'habitual és pensar que s'hi farà bon temps.
13: Exacte. Que anirà bé.
0: Clar, quines són les principals espècies que s'acapturen ara en aquesta època de l'any? Perquè, clar, no tots els peixos estan disponibles de cap a cap d'any.
14: Bueno, és típica frase nostra, és el peix de temporada. Es ve que hi ha espècies que no són de temporada, que les podem consumir tot l'any. Pop, gamba... mois, morralles, lluç, però llavors hi ha espècies molt típiques. Ara han acabat fa relativament poc temps la temporada de jonquillo i d'escabotí. Hem acabat també fa molt poc temps la temporada de sassipi, i ara la temporada estrelletxa la llagosta.
1: Clar, ho ha explicat ben bé en Domingo, no? Ara vos trobeu a les portes d'una temporada on no s'ha de passar pena per als temporals, però... Seguiu passant pena, per exemple, per altres qüestions, per altres preocupacions que no se poden abandonar. Quines són?
14: Bueno, tenim sempre aquella espasa de Damocles, de Montescap, que mos sorprendrà Brussel·les. Venim d'un reglament comunitari que afecta especialment a les barques d'arrossegament, injust per nosaltres, perquè la nostra realitat no té res a veure amb la realitat d'altres ports de la península. Però aquesta famosa frase de café para todos, pues, mos fan pagar just per pecadors, i en altres mos molesta, mos indigna de que mos facin pagar, fer la penitència dels pecats que fan altres. Brussel·les està molt en fora, des del punt de vista geogràfic, però des del punt de vista pesquer, quan puges una barca, totes Brussel·les.
13: Tant en fora que saben pot de peixos, que també ho han de dir.
14: Sí.
13: S'espasa de Damocles...
1: Me permeteu que vos interrompi, perquè me confirmen que ara mateix estem ben pendents de l'arribada del Papa al Congrés dels Diputats. Podem tenir senyal en directe d'aquesta arribada, recordem, tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Aquesta cita esperada es reunirà també amb afectats per abusos de membres de l'Església, recordant que serà una trobada sense mitjans de comunicació per preservar la intimitat dels assistents, però durant el matí l'agenda es concentra precisament primer amb la reunió amb Pedro Sánchez i ara, justament, amb les imatges que compartim en directe de l'arribada del Papa al Congrés.
0: Així ho deies, Marta, avui de matí els pontífets ja han mantingut una trobada privada amb el president del govern, amb Pedro Sánchez, l'anunciatura apostòlica, i ara ja és el Congrés dels Diputats on l'ha rebut la presidenta de la cambra, Francina Armengol, i també el president del Senat, Pedro Rollán. Serà la primera vegada, recordem, que un papa fa una intervenció en aquest hemicicle.
13: I no només això, durant l'acte institucional constitucional estan previstos els honors oficials, la interpretació de l'himne d'Espanya i també de l'estat de la Ciutat del Vaticà, la signatura en el llibre d'honor i un discurs del papa davant de parlamentaris i representants institucionals. Intentarem després escoltar en directe aquestes paraules que d'alguna manera dirigirà a tots els assistents al pontífet, que com dèiem és la primera vegada que farà una intervenció a l'hemicicle, al Congrés dels Diputats.
1: Sobre què podria parlar el papa? Tu ho has dit, Joan, a primera vegada, que un papa fa una intervenció d'aquestes característiques com a cap de l'Estat. Ja ahir va fer algunes referències a la importància de, sobretot, no viure en aquesta societat polaritzada, fent referència també a la classe política, no?, polaritzada. Recordem que en les darreres jornades el papa sempre ha manifestat el seu compromís sobre els principals problemes, no?, de la ciutadania, com per exemple és la immigració, com per exemple són les diferències entre classes socials, la crisi de fe. Estem escoltant la banda de música en directe que està rebent aquesta visita tan, tan especial, tan simbòlica, i on el papa està escoltant, no?, com hi ha tot aquest desenvolupament de mitjans de comunicació, de gent que s'ha acostat al Congrés dels Diputats per poder gaudir en primera persona d'aquest esdeveniment. Una agenda molt intensa, perquè recordem, el papa visita Madrid, el papa visita Barcelona, el papa visita Canàries també, no?, on serà una trobada molt especial perquè serà precisament en Canàries on farà referència a la importància de la migració.
13: Ara mateix sentim de fons la música o l'interpretació de l'himne de l'estat de la Ciutat del Vaticà, com deien, també s'interpretarà l'himne d'Espanya abans d'entrar al Congrés dels Diputats i de poder sentir en directe aquest discurs que farà el papa davant parlamentaris i representants institucionals. Avui, si no vaig malament, abans hem vist una imatge en directe precisament de l'hemicicle estivat, igual que hi va estar Madrid, que estava ple de gom a gom. No sé si han arribat a dir que hi havia milions de persones al centre de la capital.
0: El que queda clar és que allò que ara mateix retransmetem per IB3 Televisió, aquesta senyal institucional, és una imatge històrica. Primera vegada que un papa, que un pontífex, va a la càmera baixa espanyola i serà la primera vegada que s'adreçarà des d'aquesta cambra. Per tant, ho hem de valorar per aquesta simbologia històrica que té que el papa Lleó XIV hagi decidit en aquesta visita a l'estat espanyol no només passar per Madrid, per Barcelona i per Canàries, com destacava la Joana, sinó també que ha fet una aturada al Parlament espanyol.
1: Però serà un discurs, com explicàveu, companys, que serà històric. Recordem, primer papa que se dirigeix als diputats espanyols, tot i que ho fa com a cap de l'estat del Vaticà. Ha sortit aquest dematí de l'anunciatura, on ha rebut prèviament el president del govern, Pedro Sánchez. Just acaba d'arribar al Congrés dels Diputats, on està previst que just d'aquí pocs minuts pugui començar aquest discurs davant el Congrés i tots els assistents a l'hemicicle. Tot d'una, connectarem de nou en directe per conèixer el contingut d'aquest discurs en concret. Reprenem ara la nostra conversa, perquè estàvem parlant precisament amb Domingo Bonnin, president de la Confederació de Confraries, sobre els principals problemes, no?, que afecten els pescadors, les preocupacions dels sectors.
13: Sí, deien que Brussel·les era l'espasa d'ell de Damocles, però és vera que també ara vos enfrontau a altres reptes, com per exemple els costos del combustible, no?, que n'hem parlat tant darrerament, precisament per mort dels conflictes a l'Orient Mitjà, el manteniment del personal, que continua sent un problema, el relleu generacional, un poc també serien els vostres reptes, no?, una mica allò que teniu a davant i que d'alguna manera no vos acaba de sortir com toca, no?
14: Sí, però jo sempre dic que et tot perquè és el clasponent de la teoria dels tessons comunicants. O sigui, no hi ha res que afecti que no tingui altres derivades. Aquesta inestabilitat en la normativa, aquesta pujada de preus com a efectes col·laterals de lo que està passant a l'altra part del món. Això crea una inestabilitat que a l'hora de relleu, a l'hora de que les empreses puguin fer front, perquè al final són empreses, això complica molt la vida. Ja no entra a valorar el que és la dinàmica normal d'una barca, que si bon temps, que si mal temps, que si final de mes, que si principi de mes, perquè hi ha multitud de variables que afecten l'explotació ordinària d'una barca. O sigui, barca està molt bé, és un terme molt romàntic, però al final són treballadors i són empreses que han de ser rentables a final d'any, perquè si no són rentables, pues, desgraciadament passa el que passa en qualsevol empresa que ha de tancar.
13: Jo també m'agradaria saber, abans de donar pas al següent convidat, que mos explicassis una miqueta la valoració que em feis del consum de peix local per part de ciutadans, no? Dels balears, de la gent d'aquí. Consumim prou peix nostre? Ja me poses una cara que
14: no.
13: Tu és que allò que me vols dir. Però bé, què em penses? Creus que hauríem de fer una mica d'exercici, de pensar que no només per la salut, que és molt important menjar peix i fer-ho de manera conscient, sinó també per ajudar en el sector pesquer?
14: Una conferència, o sigui, sortir a la mà és la part més coneguda, però quan estàs en terra, que vas per molt de llocs, assisteixes a conferències, a ponències, a taules redones, i la darrera que vaig assistir era d'un cardiòleg molt famós que xerrava de... No, o sigui, el producte local, el pell de proximitat, s'ha de veure justament com és una inversió en salut. En salut. Contestant a la teva pregunta... Nosaltres estimam que és un 15, de tot el peix que se menja a Balears és un 15%.
13: Poquet, no?
14: És molt poc. O sigui, les nostres barques capturen el que poden capturar per aquest 15%. Per incrementar aquest 15% hauries d'incrementar la flota, i això és molt complicat. A més, tindríem un dilema, i és que estem amb equilibri. O sigui, tu el que treus de la mà, i així els estudis científics ho diuen, nosaltres tenim recursos marins en molt bon estat. Ho diuen les entitats científiques. Clar, trobar aquest equilibri no és fàcil. Jo quan vaig a segon quin foro, el primer que dic és que nosaltres som diferents perquè es fet insular, no perquè siguem més intel·ligents, que també, perquè no, es fet insular mos fa diferents.
0: No m'ha deixat-ho clar.
14: Sí, són diferents. Són diferents per bé, no diferents per malament. Són diferents i això se nota en tot. Són més respectuosos, tenim més reserves, més espais marins protegits, capturant el que capturam, els recursos estan en molt bones condicions, i tornem a lo del principi. El reglament comunitari, café per a tots, i què li dius tu als teus patrons? Has fet les coses ben fetes i t'estan castigant.
0: Domingo ha d'arribar al mercat, i nosaltres volem incorporar la conversa en Mateu Cabot, de la peixateria del Mercat d'Inca. Bon dia, Mateu, com estàs? Mateu, bon
1: no
0: dia.
1: Sé si l'hem perdut, ara el recuperarem. Mateu Cabot, recordem, de la peixateria del Mercat d'Inca, per valorar sobre aquestes qüestions i sobre el preu dels peixos. Sí?
13: Ara el sentim, de fons.
0: Mateu,
13: com
0: estàs?
15: Ara ho sent, sí.
0: Ara el tenim. Te volíem demanar que, segons un estudi recent, el peix fresc envasat pot ser un 30% més car. No sé si els clients de la teva paradeta noten les diferències de preu entre el peix de peixateria i el peix fresc que compren a supermercats ja envasat.
15: Sí, man, el peix d'envasat, evidentment, és més car. És més car perquè d'un sobrecost, d'una mà d'obra, ja ho tinc comprovat, no? Està clar que llavors, bé, a part d'uns additius, d'una sèrie de complements que no són beneficiosos per al cos, i la gent de cada vegada ho sap més, no? La gent és més conscient d'això.
13: Home, és vera que per ventura és més pràctic anar amb la practicitat, però és vera que te venguin dins una safata de plàstic peix fresc, ja pots intuir que si te posa una data de caducitat i són de dies, és perquè qualque cosa té. Quins peixos de temporada recomanes tu ara als teus clients? En Domingo mos de cares estem des llonquillo, des cabotí, que s'ha acabat la sipi, de la llagosta, no sé, una mica que és allò que aconsegues en els teus clients, sobretot perquè vagin alerta també en la cartera.
15: Sí, de tota manera, bé, quan deia en Pet Domingo, bueno, ara estem entenent de llagosta. La llagosta no és apta per totes les butxaques, no? Hi ha coses que sí que són aptes per totes les butxaques, com ara, per exemple, quan deia en Pet Domingo la pesca de rastre, de barca de bou, mos oferia moltes possibilitats, no? I el fet d'anar a una peixateria, a un mercat, i veure un bon preu, no? Recomanat sempre per el peixater, pues et senyal de que s'ha d'aprofitar aquest bon preu, aquest producte, i és la manera, no? Com he dit antes, no es peix de temporada, no sempre és assequible per totes les butxaques, com ara xerrant de la llagosta o llonquillo, que enguany han tingut molt bona temporada llonquillo, han tingut més llonquillo que cabotí, se pot dir, o almenys d'efectes que coneixen nosaltres, però sí que és bo apropar-se a una peixateria d'un mercat i allà sempre trobaràs producte recomanat, sempre trobaràs producte de temporada, ja sigui barca de bou, de rastre, ja sigui de xarxa, etcètera, o temporada, no? I sobretot deixar-se aconsellar. El tema de l'envasat, pues, el que te comentava, nosaltres, per exemple, també tocam el tema del salmón, perquè és un producte que se demanda, el tema de la bobina o el barro, que és un producte que també se demanda, que és de pizza factoria, però així tot sempre és més recomanable comprar-lo a un mercat o a una peixateria, perquè en el mateix moment te preparen el producte, te preparen com tu vols, i ja t'evites el tema dels envasos de plàstic, el tema d'additius, el tema de gasos innecessaris que són nocius, i tot això. I el preu és molt equiparable o inclús més econòmic que una peixateria o un mercat.
0: Mateu, i no sé si ha canviat una mica aquesta tendència, però de sempre, molta de gent, jo mateix som el primer que ho dic, no com peix perquè no el sé cuinar, però jo tinc mo mare, que sí que el sap comprar, el sap cuinar i sobretot el sap preparar. Ha canviat una mica aquesta tendència? S'incorporen nous clients que entenen que és menjar de proximitat, és quilòmetre zero, menjar peix dins d'una dieta equilibrada és important? O encara som d'una generació que no sap esquetar una sardina?
15: Bueno, man, nosaltres, això és el que dèiem, això és molt generacional. Ja sigui de la part de la clientela, ja sigui de la part de darrere el mostrador, que són nosaltres, no? És molt generacional. Ara, per exemple, quan arriba el tema de la llampuga, a la temporada de la llampuga, per exemple, de 10 llampugues que venem, 8 se'n van filetejades fora espina a punt de consumir. Ben que dic, és la manera que te pots trobar tu una palangana d'un supermercat, això, i veus quan t'ho feim en directe, en el moment, i t'ho feim en el teu gust. Si ara ho vols fora espina, teades... Ben que dic, t'ho deixam tot a punt. No és com antes que si ja ens en duies peix així com està, si no duies que se veia escatar, pot... El típic veure un piló sempre dins d'una cuina. Ara, avui en dia això no és.
1: Mateu, Domingo, sí. Moltíssimes gràcies per aquesta intervenció, que per favor pugui servir per la gran aposta per al producte local i que no només quedi en el paper. Moltíssimes gràcies.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Pendents de la notícia del dia, que és la intervenció del Papa al Congrés dels Diputats, recordem que està just a punt de produir-se aquest discurs. Fem una petita pausa per publicitat, molt breu, i tot d'una vos oferim imatges en directe des de tot el que està passant a Madrid.
16: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
17: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
18: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Fer la capadeta des de la finestra de casa àvia, acompanyar la qualcada fins al darrer toc de Fabiol, respectar els caixers, cavalls i cavallers, Sant Joan es diu així.
19: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
20: Podem gravar, idò.
21: Dale play.
20: Raúl Valls, com estàs?
21: Molt bé, Joan Mimàs.
20: Aquí fent un programa...
21: La gran vida.
20: Passen tantes coses.
21: Cada dissabte i cada diumenge.
20: A partir de les 9.
21: Duals a les 9.
20: No, i no t'obram, i no t'obram.
21: Aquí, a IB3 Ràdio.
16: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
21: Saps què t'ho vull dir?
20: Sí.
16: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
22: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Són les 10 i 46 minuts. Compartim imatges en directe del Congrés dels Diputats, on està a punt de començar el discurs del Papa, el primer discurs d'un pontífex al nostre país. Hem vist abans, no?, en minuts previs, com el Papa ha signat el llibre d'honor i ara just està a punt de començar aquest discurs. Hem vist com ha estat rebut per les diferents autoritats, president del Congrés, Pedro Royán, presidenta del Congrés, Francina Armengol. Ho escoltem en directe.
1: Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Congreso y del Senado, autoridades, señoras y señores. Es para mí un gran honor, en nombre del Congreso de los Diputados y del Senado, dar la bienvenida a su Santidad el Papa León XIV en esta sesión conjunta de las Cortes Generales. Le recibimos con respeto institucional, con afecto sincero y con la conciencia del significado profundo que tiene su presencia hoy en esta Cámara, sede de la representación democrática del pueblo español. Su visita constituye un momento de especial relevancia para nuestro país y para nuestras instituciones, porque en tiempos de incertidumbre global y de una polarización que amenaza con debilitar las democracias, necesitamos más que nunca espacios de encuentro capaces de convocarnos alrededor de aquello que compartimos: la lucha por la dignidad humana, la justicia y la esperanza. Sus palabras.
0: Obria aquest acte la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i tot d'una se produiran les paraules del Papa. Estirem ben pendents de poder traslladar-vos el contingut d'aquest discurs en directe. De fet, duim pràcticament tot el matí seguint, no?, aquesta visita al Papa i tots els esdeveniments que s'estan produint. Recordem que s'estan concentrant una gran multitud de persones al nostre país en aquestes visites amb aturada a Madrid, Barcelona i també Canàries. Però avui també és un dia important per altres moltíssimes qüestions. La selectivitat, que ja ha acabat i finalitzat a les Balears. Els exàmens de la Pau es varen tancar el passat dijous, dia 4 de juny, després de 3 dies intensos de proves arreu de l'arxipèlag.
2: Sona un ukelele, veiem la platja al fons. Ja s'ha acabat la cele i avui hem vingut tots. Algú porta una birra i apreta...
3: Ja s'ha acabat la cele, eh? Mos canten aquests companys amb aquesta cançó Menorca. Milers d'estudiants varen passar per les diferents seus universitàries en unes proves decisives per accedir als estudis que desitgen, estudis superiors, i que enguany també s'han fet amb jornades marcades per un esforç en les mesures de control per evitar el frau acadèmic i l'ús també de dispositius electrònics o d'intel·ligència artificial durant aquestes proves.
4: Ara, amb els exàmens ja acabats i a l'espera de les notes, molts joves comencen una etapa de nidis, però també de desconnexió d'un dels moments més exigents d'aquest curs acadèmic tan important com el segon de batxillerat.
0: I precisament avui, a 2 dies d'obtenir els resultats, volen conèixer com han viscut aquesta experiència des de dins. Ens acompanyen estudiants de Mallorca que acaben de fer les proves de la Pau i que mos explicaran ben com li s'ha anat i com esperen aquestes darreres 48 hores abans dels resultats. Elles són Andrea Pons i Caitlin Campuzano. Andrea, Caitlin, benvingudes.
5: Moltes gràcies.
0: A 48 hores que manquen, no?, per les notes. Caitlin, com s'estan gestionant els nervis? Sara.
5: Estic molt nerviosa perquè no sé com m'ha sortit. Jo tinc molta fe amb els meus resultats, però...
0: Però te va anar bé.
5: Sí, me va anar molt bé.
0: Això és una garantia.
4: Però clar, na Caitlin necessita molta nota, o amb una nota tu ja en tindries prou per fer la carrera que vols?
5: Més o manco. Necessito un 9,5 perquè jo...
4: Paparró,
5: sí, jo vull fer un doble grau d'infantil i primària per fer magisteri. I... jo crec que sí, jo puc.
4: Creus que en els 9,5 has arribat?
5: Sí.
3: És veritat que aquests dies hem estat parlant molt, no?, de la pressió que tenen i que senten els alumnes per precisament aconseguir bones notes. En el cas d'en Andrea, tu crec que sí que necessites molta nota. Sí. Conta-mos, què necessites de nota i què és allò que vols estudiar, i una miqueta també la valoració que en fas d'aquests exàmens, que crec que si no vaig malament t'han anat bastant bé.
5: Bé, jo vull estudiar Medicina. La nota està un 12,5. És una nota molt competitiva i bé, personalment la selectivitat jo me l'he intentat prendre amb calma, però si és cert que amb una nota tan alta els nervis, pues, són naturals. Bé, els 3 dies que he passat de selectivitat, el primer va ser pitjor perquè és el que tenia més exàmens, més nervis, vaig passar un dia sense ser whip, però bé, a partir del segon dia m'ho vaig intentar prendre amb calma, vaig veure que no era per res.
3: No era per tant, no? Que, no crec sí. que és una mica el que ens ha passat a tots, no? Que tots tenim una pressió màxima, però llavors quan ets, com que fan una mica de descompressió, no?
5: Sí, els exàmens són molt més fàcils que els de batxillerat, s'han portat molt ben guany, i bé, anaven tots molt assustats perquè havien tornat a canviar el model, però hem vist que no era per tant, i és molt estiquil fer la selectivitat. Si estudies, si te la prepares, no te la prepares... És molt fàcil i qualsevol se la pot treure una nota.
4: Per tant, Andrea, confia en que un 12,55, un 12,70, si cura tret i que medicina ja està més o manco assegurat.
5: Bé, és nota molt competitiva, hi ha molta gent amb molt bona nota, però se fa el que se pot. Jo crec que sí.
3: Quin diríeu que ha estat l'examen més complicat d'eh? Que els primers dies, perquè els nervis estan allà les totes, sí. però de tot els examen, tot i que deis que s'han portat bé amb els examen d'enguany, quin ha estat el que deis, ui, no sé com haurà sortit, és que tinc pas més pena?
6: Jo crec que tots els exàmens han estat bé, però sí que a l'examen de filosofia, per exemple, hi havia una pregunta que era la comparació, que va ser una mica més... més diferenciat que els models que havien practicat a batxillerat.
0: Ostres, deu ser polèmic perquè tothom parla d'aquest examen, eh?
6: Sí, sí, sí. La comparació...
0: Cada any hi ha un, eh?
4: Què vos feien comparar?
6: Nos feien comparar o la ment... no, la concepció de la ment de Descartes amb algun d'un altre pensador de la història o la ciència de Kant. I era molt... Per a mi va ser un poquet complicat perquè nosaltres estem acostumats a comparar Descartes amb un altre autor, compara Kant amb un altre autor, no amb...
4: Amb molts.
3: Sí. Que no deixa de ser una miqueta subjectiu el tema de la filosofia. Però bé, en qualsevol cas, parlaven de notes, parlaven de pressió. No sé si recordeu aquella tendència de l'any passat, sobretot a TikTok, que se va fer viral, en què els alumnes s'agravaven dient una mica la predicció que tenien de notes per després enregistrar la reacció de quan tenien els resultats. Anem a recordar un d'aquests vídeos i després ho comentam amb elles.
7: Que ha sacado en lengua castellana y literatura.
8: Un 5.
7: 6,25.
8: Vale.
7: ¿Qué crees que ha sacado Historia de la Filosofía?
8: 7.
7: 8,5.
8: ¡Vamos! Uy, vale. Inglés,
7: ¿qué crees que ha sacado?
8: Un 8.
7: 7,5.
8: ¿Qué?
7: Matemáticas.
8: Un 3.
4: Clar, me fa gràcia. Quan li pugen mig puntet a un punt, tot és alegria. Ara, quan treus mig punt manco d'allò que esperaves, és un drama de proporcions bíbliques. No sé si vols, tots ja heu fet aquest exercici de pensar més o manco quines notes heu tret. Per exemple, de l'examen de Llengua i Literatura Catalana. Què creus que heu tret?
3: Com que queda gravat, després podem fer la comparativa.
6: Bé, jo crec que he tret un 7, un 8. Me va anar molt, molt, molt bé.
4: Per tant, 7, 8 a Caitlin, i en el cas de la nostra altra companya, de l'Andrea.
0: Ai.
5: No sé què digui, és de veritat. Me va agradar molt fer l'examen. Va ser molt fàcil en comparació amb els nostres de català.
4: Correctors, que ara mateix teniu totalment en Andrea entre mans. Ella li va agradar molt fer aquest examen, teniu en compte.
5: M'agrada molt la llengua catalana. Bé, crec que un 8 també.
4: Un 8.
3: Bones notes.
4: No està malament. Enteneu aquest tipus de reptes virals? Que una persona fa una cosa i la posa de moda i ara sembla que si no comparteixes les notes no ets ningú. A mi m'hagués fet una mica de vergonya de comparar les notes de l'activitat perquè les meves no van ser especialment bones. Perquè...
3: No, i que hi ha autèntic drames.
4: Hi ha drames i jo vaig tenir un problema en l'examen d'història. Per tant, jo crec que no hagués fet aquest repte. Vosaltres vos animaríeu o ja no està tan de moda enguany?
6: Sí, sigue de moda aquest... Sí. De fet, moltes de les meves amigues faran això. N'Andrea, per exemple...
3: N'Andrea el farà?
5: Jo he quedat per fer-ho, sí.
6: Sí. Jo tinc un poc de por, així que...
3: Mos ho compartireu i així després podrem veure una miqueta també si drama o si no drama.
6: Sí.
4: No? Clar, perquè l'opció de gravar-ho i si no surt com una espera no compartir-ho no existeix. Perquè supos que ja vos assegurau que ho grava una companya que no sou vosaltres i així tothom acaba publicant el seu. Clar, sí. Va, sí, és una mica de ruleta russa de les notes.
6: Exactament.
0: que això ha canviat molt, perquè a la nostra època tu anaves a unes llistes,
3: sí.
0: O sigui, físicament, que tot això està...
3: Sí.
4: Jo vaig haver d'anar al meu institut, es va dir a Mallorca, a mirar les notes que estaven penjades allà a una barrera i havies de passar les dites, com deia Marta, per saber quina nota havies tret. Ara vols les envien per correu.
5: Sí, bé, tenim un usuari a web digital que és on tenir tota la informació per fer el pau i després mos pengen les notes.
3: I com penseu que enguany hi hagi hagut tant de control, no?, per evitar el frau acadèmic? Penseu que hi ha molta de gent que en realitat s'exposa o s'arrisca a fer xuletes, a copiar o fins i tot a posar-se un aparell d'insora perquè qualcú li digui les respostes, o no és per tant? No hi ha tanta de gent que se vulgui arriscar unes proves tan decisives?
5: Bé, jo crec que no coneixem a ningú que hagi fet trampes, però està...
0: No el deletaríeu, tampoc.
4: Perquè vosaltres no n'heu fet.
0: En directe.
4: No. La Keirin i l'Andrea han estudiat i ni un boli en qualque cosa t'apuntada, res, no?
0: Keirin, Andrea, moltíssima sort per aquestes darreres 48 hores davant les notes. Ens sap greu acomiadar-vos pendents del que està passant a l'hemicicle. Gràcies i sort, i creuarem els dits i parlem tot d'una d'aquí a dues jornades. Ara sí, intervenció del Papa, Lleó XIV en directe des del Congrés dels Diputats.
9: Senyores i senyores, agradezco a la señora presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la sede apostólica ha recibido con ocasión de mi viaje a este país, así como la deferencia de acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida institucional, jurídica y democrática del Reino de España. Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro como principio y fundamento de unidad de los obispos y de los fieles coloca la Santa Sede de modo peculiar en diálogo con los pueblos y con los estados. Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España en el marco de la mutua cooperación y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La Iglesia camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Por eso, cuando se dirige a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar. Reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. Y precisamente desde esa conciencia aporta una reflexió nascida del deseo de servir al bien...
0: És el principi d'aquest discurs del Papa, el primer davant el Congrés dels Diputats, que feia referència als problemes de l'Església, una Església molt compromesa amb la societat, s'ha referit. Escoltem els nostres companys dels serveis informatius i continuem tot d'una aquí, al dia.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
11: Bon dia, començam el repàs de la informació al Congrés, on el Papa Lleó XIV està pronunciant ara mateix un discurs a la sala de plens davant tots els diputats i senadors. És el primer papa que fa un discurs davant la cambra. L'escoltam.
9: Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente en sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo. Permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia y ordenar.
11: És el discurs del papa Lleó XIV a les Corts. Recordem que compareix a petició pròpia i no ho fa com a pontífex, sinó com a cap d'estat del Vaticà. La primera a prendre la paraula ha estat la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
1: Es urgente posicionarse en el lado correcto. La paz ha de ocupar de nuevo el centro de la acción política internacional. La paz de la que hablaba Ramón Llull, la paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia.
11: Abans de la seva arribada al Congrés, el papa ha mantingut una trobada privada amb el president del govern, Pedro Sánchez.
12: Durant la trobada, Sánchez ha regalat al pontífex un bonsai d'olivera espanyola. Des de la Secretaria d'Estat han explicat que es tracta d'un símbol de pau, diàleg i comprensió, valors compartits per Espanya i el Vaticà, i representa l'equilibri entre la tradició i la innovació. Durant el tercer dia a Madrid, el pontífex també es reunirà amb els bisbes espanyols i amb víctimes de pederàstia a l'Església.
11: Aquí, a les Balears, els treballadors de l'Agència Tributària es concentren en aquesta hora a la seu de Palma per demanar una millora de les condicions salarials dels funcionaris. La protesta s'emmarca a la jornada de vaga general convocada pel sindicat CESIF. Laura Marcos, bon dia, conta'ns.
13: Bon dia. Ara mateix aquí a la seu de l'Agència Tributària de Palma es concentren una vintena de treballadors. La vaga té tres objectius: el desbloqueig de la carrera professional, la regulació del teletreball i el reconeixement de la professió de risc pels treballadors de vigilància duanera. A les Balears hi ha un total de 756 treballadors afectats. Antoni Roger, delegat del CESIF a l'Agència Tributària a les Illes, també destaca la manca de personal i assegura que s'hauria d'incorporar fins a 5.000 nous treballadors a la plantilla a tot l'estat i que les Illes també en falten.
14: El que passa és que aquí a les Illes Balears també aquesta afectació és més elevada que altres províncies. El creixement de la població de les Illes Balears és més elevat i, per tant, s'han de destinar més recursos humans a la lluita contra el frau.
13: Una xifra que Roger no ha pogut concretar. A la vaga d'avui hi ha convocat 28.000 treballadors a tot Espanya.
11: Gràcies, Laura Marcos. I acabam amb un apunt de cultura, perquè Biel Mesquida rebrà avui a les 7 de capvespre al Palau de la Música de Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
12: Mesquida ha explicat a l'informatiu matí com es prepara les hores abans de rebre el guardó, i ho viu amb molta emoció.
15: I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viven pletòrics. Jo me sentia pletòric.
11: Amb aquest apunt arribarem a les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
10: Més informació a ib3notícies.com.

0: Notici d'última hora.
1: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
2: Amb espais d'educació i criança.
3: Per pares i mares.
4: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
5: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
6: Amb continguts i reportatges.
7: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
5: Som una ràdio.
6: Efectivament.
7: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
7: El dia, amb Marta Grau.

0: comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de la fuerza. Ese legado vive también en estas cortes. Cada vez que el legislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna mayoría puede legítimamente vulnerar. La pregunta salmantina sigue acompañando la tarea de quienes sirven a la vida pública. Hoy, los nuevos mundos que se abren ante nosotros ya no se dibujan en los mapas, se despliegan en la técnica, en la economía, en la biomedicina y en el universo digital, donde el poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida personal y social. El progreso ofrece posibilidades admirables y hoy lo vemos en modo singular en el desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Como he recordado en mi reciente encíclica, la tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro discernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana en nuestras decisiones y cómo se plantean hoy de manera nueva la dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común. Este discernimiento comienza por una afirmación primera. Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. Pertenece a todo ser humano.
1: Estem escoltant la primera part de l'inici d'aquest discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats, un discurs en què ha fet referència al compromís important que tenen les Corts, fent al·lusió sobretot a la responsabilitat dels polítics, ha fet referència també a un paper molt important. De fet, s'ha pronunciat molt les darreres setmanes el Papa a la seva darrera encíclica sobre les noves tecnologies i com han de ser un complement, no? I en cap cas han de substituir els humans, fent al·lusió també a la importància de mantenir sempre aquesta humanitat. És un discurs que segur parlarà i ha fet referència abans, no?, a la polarització, a la crispació. Què en penseu d'aquest discurs? Servirà tal vegada per tocar consciències, no sé, per donar un toc als polítics?
2: Mira, justament ara que fa referència en aquest moment que hem escoltat, en què parlava de la seva encíclica, que en aquest programa de vegades ja n'hem parlat, deia que la tecnologia no és neutral, fent referència o explicant que la tecnologia pren consciència de qui la usa o de qui la manipula. Per tant, encara que sigui una eina, no és neutral precisament per això, perquè sempre hi ha qualcú a darrere i que aquesta persona que hi ha darrere, per aventura, la pot manipular pels seus interessos. Per tant, jo crec que allò que ha volgut transmetre és que s'ha d'anar molt alerta i no s'ha de confiar en la tecnologia tant com, per aventura, molta de gent vol fer.
3: I sobretot ha dit quin lloc ocupen les persones, ha qualificat de delicat aquest univers de la intel·ligència artificial. Ja és un tema que sabeu que preocupa en aquest Papa Lleó XIV, de fet, per això ha dedicat una encíclica, ha format part d'aquest discurs al Congrés dels Diputats, on ha anat tocant una sèrie de temes que són els que a ell li interessen, com seria la no beligerància, la no imposició per la força, que ara possiblement en parlava, i que fer un món més just i a sola de legislar que fos verdaderament humà, ha dit ell. No hi ha moltes sorpreses, va en línia del discurs que ha mantingut el Papa Lleó XIV fins ara, però com dèiem, allò que sorprèn és veure aquest hemicicle, aquest Congrés dels Diputats espanyol, amb aquesta imatge històrica que és que no hi ha un diputat, un president, sinó que hi ha un papa en allò que seria en aquest escó, parlant Urbi et Orbi. tot i que no sigui a Roma.
1: Exactament, exactament. És un fet, com tu has explicat, Cisco, històric per al nostre país, per això hem fet aquest seguiment. De fet, continuarem pendents, no?, del discurs, dels continguts, podrem analitzar, no?, sobretot de què està parlant el Papa, però, si vos sembla, continuem avançant en el nostre recorregut en aquest programa amb altres propostes que compartir i que no deixen de ser notícia. De fet, no és la primera vegada que parlem, però tal vegada avui té més sentit que mai. Dia Mundial dels Oceans, no? És un dia també per fer una reflexió sobre com tractam el medi ambient, els oceans, però també les muntanyes. Vos explicam les queixes una vegada més d'un alpinista que s'ha trobat al cim de l'Everest, brut com una xinxa.

0: El sostre del món s'està convertint en un abocador, un vídeo enregistrat per l'alpinista Angelina Angelova. El campament 4 de l'Everest, a prop de 8.000 metres d'altitud, ha tornat a posar el focus sobre la greu crisi ambiental que pateix la muntanya més alta del planeta. Les imatges mostren desenes de tendes abandonades, botellos d'oxigen buides, cordes trencades, llaunes i tota casta de material escampat sobre la neu. Un paisatge impactant, hem de dir, en una de les zones més extremes de la Terra, l'anomenada zona de la mort, on la manca d'oxigen fa que la supervivència sigui la prioritat absoluta.
1: I hem de dir, a més, que la situació s'ha agreujat enguany en una temporada especialment concorreguda, que hi ha hagut molta de gent. Les bones condicions meteorològiques han afavorit una afluència rècord d'alpinistes i expedicions. Segons dades oficials del Nepal, atenció, cada any l'Everest acumula prop de 200 tones de residus i prop de 40 tones d'excrements humans. Però el problema no és nou. Organitzacions mediambientals i també equips de neteja fa anys que alerten de l'impacte del turisme d'alta muntanya en aquest parc nacional que vos comentàvem.
0: El parc nacional de Sagarmatha, precisament allà en aquesta frontera amb el Nepal, la contaminació de plàstics i material abandonat s'hi afegeix també una altra realitat incòmoda. Centenars de cossos d'alpinistes morts continuen en aquesta ruta perquè en aquestes altituds recuperar-los és extremadament difícil. L'Everest continua sent un símbol de superació, però cada vegada més també és el reflex dels límits del turisme extrem. No sé què en pensau, estimades companyes, vols que sou alpinistes?
2: Directament.
0: Que ja ho heu fet
1: d'alta muntanya.
0: Tots els mils que hi ha a Mallorca.
2: És que me planteix tantes preguntes. Primer, excrements, escampats per tot arreu. Hi ha un lloc en concret on de veres que amb aquest boca petada, perquè sí que no havia pensat en aquesta qüestió. Pensava en els fens, no? Típics, botelles,
1: però, Marta,
2: tendes de campanya,
1: sí, però
2: això sí que
1: m'escapava
2: totalment la realitat. Perdó, Joana.
0: De tot allò que hem comentat, on fan les feines els alpinistes, sí, és un tema que m'es preocupa.
1: No, jo penso que encara és el més justificable, perquè en el final és vera que si ets allà dalt i te pego, Ben que dic, no pots esperar a baixar perquè tot...
0: Un moment.
1: No, si te pega, te pega.
0: Però que estem estirant aquest fil...
1: No, però és vera. Jo sí que pot fer la gent és recollir la tenda de campanya, endur-se'n dins una bossa els residus que ha generat i baixar-ho.
0: Tots, però...
1: Tots. També la caca.
0: Tots els residus generats,
1: tots
0: els residus orgànics.
1: Però bé, tu deies que se congela, no? Que se femta, se congela.
2: Se queda com una estalactita.
1: Que te peguen una pedrada. O sigui... Bé, ja està.
2: Deixa'm la meva opinió, prohibir, si realment no se pot mantenir i no se pot preservar, crec que una decisió dràstica seria, ja sabem que és una importantíssima font d'ingressos, però és evident que no se pot tenir com un abocador el cim de l'Everest.
1: Home, jo crec que acabaran per limitar l'accés a l'Everest, perquè si hi ha tanta de gent i tantes tones cada any...
0: O si no, que obliguin a... No sé si és possible un helicòpter granera que...
2: pugui davallar. És que
0: cada
2: recordem...
0: tant que hagi com una espècie de cànon, que si tu puges a l'Everest hagis de pagar, jo què sé, $100 extras i que això se destini a un helicòpter que cada dues setmanes passi amb unes, com aquestes pinces de sa fira i que vagin agafant tota sa merdussa, que la repleguin i el manco allò tingui una apariència més de muntanya que no de bocador, però també sa capacitat humana d'embrutar-ho tot i sobretot de colonitzar-ho tot en el pitjor sentit. És a dir, per allà per on passa ser ser humà són capaços de les coses més velles, pensen la catedral de Palma, per exemple, però llavors són capaços de deixar l'Everest fet un oi i ple de cagades, perquè, clar, ja no són d'ocells, ja són persones que, evidentment, han hagut d'anar a repartir la seva matèria orgànica per no parlar de gent morta.
2: De fer,
0: que això també tu estàs escalant,
2: cossos.
0: Intentes arribar al cim i te trobes dos cadàvers,
2: no
0: com en aquell
2: dos.
0: Poema d'Espronceda, cadàver en Àsia, salta a Europa, ja me diràs com avances, sense tenir una mica de por.
2: Jo crec que el millor és anar amb coses més bones de digerir,
0: sempre,
2: més bones de dur i, sobretot, bones notícies, sens dubte. Són les 11 i 15 minuts. Deixem les curiositats de banda i vos parlam ara de talent balear en estat pur. Un mallorquí ha recorregut món gràcies al cinema i també a l'animació.
1: Talment, Marta, de Mallorca a Portland, dels Estats Units, passant pel Regne Unit i alguns dels estudis d'animació més prestigiosos del món. El mallorquí Guillem Ignasi Boussà Cabot acaba de culminar una experiència professional extraordinària Agrària. Ha estat 4 anys fent feina a l'AICA, que, si no ho sabeu, està considerat el gran referent mundial del cinema d'animació en stop motion.
0: Ha participat a Wildwood, una de les pel·lícules més esperades d'aquest 2026, i una producció que ha necessitat més d'una dècada de desenvolupament. Un projecte amb un nivell de detall i exigència que marca l'excel·lència dins la indústria de l'animació.
2: Avui volem conèixer com és el dia a dia dins un estudi capaç de donar vida a personatges fotograma a fotograma que ha après durant aquests anys i, sobretot, com a creador mallorquí, ha arribat, com explicàvem els meus companys, a formar part d'una de les grans produccions més ambicioses de la història de l'stop motion, el que tenim aquí just ara nosaltres. Guillem Ignasi, bon dia, com
3: Hola,
2: va?
3: Bones, bon dia.
2: Tu t'imaginaves?
3: Aquesta presentació me la podeu passar després.
2: Quan necessitis un reforç
1: per d'autoestima. Sí,
3: me la posaré d'alarmes de matí.
2: Sí, però no, és el que diu una Joana. Tot el que hem explicat és real, com la teva vida mateixa.
3: Gràcies, moltes gràcies.
2: Jo no sé si tu t'ho imaginaves de nin, quan t'agradava dibuixar, quan t'agradava, sí, no, aquest món, que acabassis fent feina per un dels estudis més prestigiosos del món.
3: Sí, no, de fet, és una cosa que me va... És una cosa que vaig fer un pot de petit qualque vegada, però com a si idea de, potser m'ho puc dedicar a això, m'agradaria fer això, la veritat que va pegar bastant tard, ja tenint de 8, de 7 anys, i sí, va ser una cosa relativament tardia, així com hi ha gent que és vocacional que des de que són molt petits diu, no, jo vull fer això, la veritat va pegar tard i no m'ho imaginava, perquè...
1: Clar,

0: coneix això que són imatges o animació generada per ordenador, tipus Toy Story o aquestes pel·lícules més modernes, bé, modernes, Toy Story ja té 30 anys, clar. Pues, animació stop motion és aquesta, que consisteix en ninots reals, físics, i amb una càmera pues, els vas moguent un poquet, fas la foto, mous un poquet, fas una foto, mous un poquet, fas una foto, fins que
1: jo no sé si s'han fixat els meus companys, però Guillem, quan ha entrat, se li veu una persona molt tranquil·la, molt pacient, perquè per fer stop motion has de tenir una paciència, no me diguis que no, perquè aquí és moviment petit. O sigui, aquí és fotograma o fotograma, 24 moviments en un segon.
0: Clar,
1: ostres,
0: sí.
1: Tu, eh?
0: Sí, normalment el cinema tradicional, ja sigui d'imatge real o qualsevol tipus de cinema, són 24 fotos per segon. I clar, si stop motion el que fas, cada fotografia d'aquestes, que una càmera de vídeo te la fa tota sola, pues nosaltres la fem per ordre.
2: Mira, ara poden compartir amb els espectadors algunes d'aquestes imatges, no? En què veiem a la dreta un dimoni mogut per en Guillem, i a l'altre costat na Nati Peluso, que a més crec que se va fer molt famós aquest vídeo perquè ella mateixa
0: quedava
2: ben sorpresa i el va compartir.
0: Va veure, li va agradar i va compartir. És veritat que va estar molt bé. Sí, sí.
2: Clar, ha reproduït els moviments de Nati Peluso amb aquest dimoni frame a frame, no?
0: Sí, no crec que ella sapigués que és un dimoni de Sant Joan, però bueno, li va agradar.
1: Però va servir els dimonis de Sant Joan a ser superpopulars, també.
0: Sí, sí. Sí, exacte. Però sí, això, el que... Clar, a més, aquests vídeos de... que se veuen ses mans ajuda molt a que la gent tot d'una clic i diu, vale, ara ho entenc. Perquè és vera que a vegades, segons el nivell de qualitat i de detall que se fa, molt de pixels és complicat de veure que són materials i textures reals. Perquè, clar, a més, cada vegada la intel·ligència artificial, anava a dir, posa un poc a part. Però les coses generades amb ordenador, com, no sé, ara quan surt d'aquí poc Toy Story 5, hi ha materials que és hiperrealista i és una passada de veure. Però clar, a vegades costa veure que són ninots de veres i aquest tipus de vídeos amb ses mans o timelapses, això, pues, ajuda molt a entendre com funciona.
3: Dius que fins al 17 d'avui som en conversa amb en Guim Ignasi Bausà, dirien que és el futur de l'animació illenca, ara acaba d'arribar dels Estats Units, de participar en aquesta pel·lícula, en aquest Wildwood. Ara mostrem aquestes imatges d'ell fent un vídeo amb un dimoni de Sant Joan, com si fos Nati Peluso. Sí. És una fantasia que jo no estava preparat, però
0: no.
3: A vegades arriben aquests inputs en aquesta feina nostra, i t'hauria demanat tu, des de petit ja t'agradava, fins al 17 de 8 no vares saber que això seria en allò que volies dedicar a la teva vida, però ja per bolitos, tu ja jugaves amb plastilina, ja eres es viu que sabies fer pepos millor que ningú. Ja els amics te deien, per favor, Ignasi,
2: fes figures de
3: Guillem, acaba tu aquesta figura perquè mos posin un nou de plàstica. Si és que una lot tan jove ha fet plàstica o era per tecnologia?
0: Sí, feia plàstica.
3: Ah, feies plàstica.
0: Sí. De fet, vaig fer fins i tot una optativa que era artesania, que no sé si
1: ja
0: ho
1: existia. Ja estava encaminat, com és lògic.
0: Varen fer una sabata de fusta per mi. Bueno, i sí, jo sempre he considerat que quan érem molt petits era, entre cometes, des que dibuixava bé. Quan ja passes a 12 o 13 anys, després hi ha la gent que dibuixa de veres, i jo ja vaig passar a no. I, clar, jo sempre he dit, si jo dibuixava molt bé, jo m'hauria agradat fer animació tradicional de dibuixos, però, com que dibuixar no és el meu talent. Però sí que sempre m'ha agradat molt el tema de manipular cosetes o arreglar petits objectes. Jo me'n recordo els tipets d'escola, pues, m'agradava com això, obrir-los i mirar com... I m'ha agradat sempre molt aquesta finura d'objectes
2: no?
0: Petitets.
2: Clar, sí, i ara hem compartit aquest vídeo que exactament durava 6 segons de Nati Peluso amb aquest dimoni de Sant Joan. Clar, 6 segons. Quantes hores te vares dedicar o vares haver de dedicar per poder recrear aquesta coreografia?
0: Clar.
2: Més que res, perquè mos pensant que això se fa així, amb el ull tancat i amb un tres i no res, i no, a darrere hi ha moltíssima de feina.
0: Sí, aquest en concret... Sí que varen ser, potser, dues setmanes, una cosa així, pots veure que era un poc com a jo volguent anar al màxim nivell de detall i m'hi mirava molt prim i també un poc la mateixa pressió tu de tornar enrere i borres un
1: parell de fotos. Els moviments del dimoni, a més, és que són com a sensuals, que dius, com s'aconsegueix aquesta precisió?
0: A més, està un poc teat, però el cul troc que se li mou molt bé, lo de res. Però està un poc teat. Clar, perquè a vegades també fins i tot empenguent un poc el que et se tela, fas il·lusió de que...
2: Sí, sí.
0: Com que se poden fer moltes trampetes.
2: Que se remenen ses anques.
0: Sí, exacte. Però això varen ser un parell de setmana.

0: però també és perquè just estava com a començant i jo volia fer això un poc per el que se diu el demo reel, perquè és un vídeo teu d'animacions que tu envies en els estudis per aconseguir feina, i m'hi vaig mirar molt, molt prim. Avui en dia això, jo crec que en 2-3 dies de ficar-li 8 o 9 hores se podria fer.
1: Bé, tu que teva sents una habitació plena de cosones per poder fer feina? Tu ja tens un ull avesat que quan vas a cacar el cu i veus una rodeta o veus segon que li dius, escolta, t'importa si ho has de tirar amb un onduc perquè jo d'això em podré fer art?
0: Ara mateix no tant, perquè duc molt d'anys a fora, i clar, al final hi ha pues, tot, absolutament tot el que fem feines de l'estudi i queda allà, però sí que sempre he estat de... Si trobes un objecte un poc rar, o fins i tot recordo un pit van comprar una rentadora i els tornillos venien amb un plàstic que tenen una forma estranya, i tu guardes per dir, mira, si qualque dia faig un ninot de lo que sigui, pues, podré fer servir aquest plàstic. Si se diu que la gent d'Stop Motion és un pot Diògenes, amb això de guardar merda per un tub.
1: Però... mai saps.
2: Sí. Home, però en el teu cas ho necessites.
1: Mai saps aquesta merda, quan la podràs fer servir.
0: Sí, exacte. El que sí que a vegades t'hi fixes molt, si veus qualque figura, o sobretot juguetes, perquè hi ha juguetes que tu pots moure, però potser no se queden en sa forma. Però a vegades hi ha juguetes que tu pots articular i moure, i si poden quedar a sa pose, pues sí que penses, ah, pues això se podria animar. I... però bueno, sí, a vegades te canvia un poc amb les coses que te fixes. Sí.
1: Clar, ja és que fes feina a fora, no sé si ja ha arribat el moment de tornar, si fas compte de seguir fora i explorar altres països o altres territoris, o ja vendràs cap aquí i faràs feina des de Mallorca, que gràcies a les comunicacions, que ara, que ara hi ha FaceTime i tot el dia te pot comunicar en salta punta de món amb molt de detall, també fer feina des de casa teva no és una cosa tan inversemblant.
0: Clar, aquí fer feina des d'aquí seria més des del punt de vista de jo muntar un petit estudi i fer coses molt menys ambicioses que el tipus de projecte que està fent feina.
2: Clar, perquè entenc que s'ha de fer en equip, no?
0: Clar, per exemple, ara Wildwood, aquesta pel·lícula que ha estat tan llarga, en el moment de màxima producció ja a l'estudi van arribar a ser 700 persones. Perquè m'imagino un poc l'escala.
2: Wow.
0: Sí. Ah, per exemple, l'Oveja Shaun és un equip més petit.
2: Estem compartint imatges en pantalla de l'Oveja Shaun. Per cert, m'he declarat total fan d'aquesta sèrie meravellosa. Quin luxe per tu.
0: I doncs, setembre surt nova pel·lícula de Halloween. L'heu d'anar a veure.
3: De l'Oveja Shaun.
2: Com vas viure?
3: Nosaltres som una mica més, no?, d'aquesta generació, fins i tot d'en Pingu, que l'altre dia parlaven, no?, des dibuix a les reproduccions.
0: Sí, era totalment plastilina. Sí,
3: d'en Pingu.
0: Que se feia Suïssa.
3: I que fins i tot va haver un intent de fer-lo...
2: Però no va funcionar perquè no molava tant.
3: Perquè no agradava tant.
0: Crec que està mig en marxa, es torna a Pingu, de fet, del mateix estudi de l'Oveja Shaun, però crec que se va aturar un poc, però en teoria seguia ja en marxa.
2: Fans de Pingu, que sapigueu, no?, que torna d'aquesta manera.
0: Per favor, Pingu torna.
1: I com es fa feina en 700 persones? Perquè jo no vull pensar una cosa tan bàsica com fer un sopar de Nadal.
0: Ja, bueno, pues en aquest cas feien una superfesta, llogaven una macrosala d'eventos i sí. Però, pues, jo, la veritat, cada dia a l'estudi veus qualcú nou. I dius, aquest tio, quant de temps fa que feien aquí? I diu, no, fa 4 anys. Jo, pues no l'havia vist.
1: Vaig ben coincidit en el banyo.
0: Sí, no, exacte.
3: I quin ha estat el moment més emocionant de fer feina a l'AICA? Perquè, clar, imagina que tu dius, no?, cada dia deu passar qualcuna de nova. Des de que no coneixes en el veïnat de taula perquè no vos havíeu topat mai, a fer una festa multitudinària, etcètera. Però, no sé, el més emocionant que t'ha passat...
0: Home, jo fins ara el més emocionat crec que ha estat, ara ja estant aquí a Mallorca, veure el tràiler quan va sortir. Perquè després és un poc tots aquests anys de feina, dius, hòstia. Perquè també, pareix que no, fer feina tant de temps a la mateixa pel·lícula, que tu la pel·lícula des del primer dia ja saps com és i com acaba, i perquè la veus, la pel·lícula feta amb dibuixos, però tipus amb burotatxos, com és. Perquè clar, l'animació t'ho has de tenir molt ben pensat com serà tot. Jo tu des del primer dia veus la pel·lícula, fas feina tant d'anys, li acabes agafant un pot d'oi, les coses com són.
2: Clar, perquè és molt de temps.
0: Clar,
2: molt
0: i quan va sortir el tràiler, jo va ser com un alivi de dir, hòstia, que guai, ja tinc ganes de veure-la.
2: I quan arribes aquí, a què dediques el teu temps? Perquè, clar, com hem explicat, no? Per qüestions de feina no pots residir a Mallorca. Què fas quan arribes? Què t'agrada fer? Què enyores?
0: El primer, que li t'has una sobrassada.
2: Home!
0: Això és històric. Quan arribo, mon pare me tenen preparat la sobrassada. I res, veure tots els meus amics. La veritat que ara mateix estic en mood de vacances total, playa, viatges i...
1: Clar, la gestió emocional, Guillem, com ho fas? Perquè m'imagino que el teu somni era poder fer aquesta feina, però aquesta feina t'ha duit a l'altra punta de món.
0: Sí.
1: És crear una nova vida, una nova rutina, nous amics, com una nova família.
2: Viatges.
0: Sí, és un estil de vida un poc nòmad. Perquè, a més, com aquest tipus d'estudi, que hi ha molt d'estudi, per exemple, estudis d'animació 3D, d'ordenador i aquestes coses, molts no ho volen, però fins i tot hi ha la possibilitat de fer feina en remot i totes aquestes coses. Però, clar, aquesta tècnica, com que has d'estar allà físicament perquè tot és fet físic, hi has d'anar. I, a més, també és una indústria que no és tan consistent com perquè hi hagi molt d'estudis amb feina constant.
2: Però jo t'he dit una cosa respecte a aquest punt, visca el romanticisme.
0: Sí.
2: Davant una era on les noves tecnologies, mira, estic convertint imatges de com fa feina Guillem, step by step, en aquesta stop motion, en una època en què intel·ligència artificial, l'animació és totalment digital, se torni en aquesta artesania en estat pur, Guillem. Jo vull pensar que és que alguna cosa està canviant, no? Vull creure que alguna cosa està canviant.
0: Sí, ben, jo sóc un gran defensor de que se... La intel·ligència artificial és un tema molt gris i sobretot el tema de generació d'imatge i temes artístics és un tema bastant repudiat i bé, si això és el meu altre hobby, que és fer fusta.
2: Estic compartint imatges de com està tallant.
0: Sí.
3: Una de les gallines de la
2: Bata de la Hashaun.
0: Sí, bé, això és en Feathers, Macro, que és un dels dolents de Wallace i Gromit, que és el mateix univers. Sí, que és el pingüino que té un guant. Bé, ja veurà.
2: Sí, que és molt dolent.
0: Sí, de fet, ara que me demano això pel temps lliure, estic intentant fer una animació amb peces així de fusta, però bé, ja sortirà. I què vols dir ara? M'ha fuit, escollit.
2: Estàvem...
1: No, Marta parlava de romanticisme.
2: Sí, que,
1: de
2: tot i que la intel·ligència artificial és molt present, no? que afortunadament això continua, i que s'està apostant molt, no? per l'stop motion. Molta gent ja el donava per perdut i deia, això no funcionarà.
0: Que aquest gran auge de l'intel·ligència artificial crearà tot un efecte robot contrari. No crec que sigui a la mateixa escala, però tot un efecte rebot de gent que cerqui coses específicament fetes per humans i cada vegada haurà més... Jo crec que acabarà existint una espècie de segell com el sin gluten, però que tot l'ho generat...
2: Exacte, fet per humans.
0: Exacte.
1: Human-made.
3: Ai,
0: és que jo crec que la intel·ligència artificial avançarà cap a... que tot el que té res d'intel·ligència artificial per llei haurà de dur al mercat. I crec que això també fa que les tècniques com stop motion tornin a agafar un pot de força per aquest efecte rebot.
2: Guillem, ens ha encantat colar-nos en el teu estudi, gaudir uns minuts de conversa amb tu, no? En aquest espai de vacances entre viatges, entre estudis, moltíssima feina. Enhorabona, perquè és feina d'un artista, en segell local, com és en Guillem Ignasi. Moltíssimes gràcies per la visita.
0: A vosaltres. A l'octubre tothom a veure Wildwood en el cine i el setembre a l'Oveja Show.
2: No fallarem, fidels en aquesta cita. Uns consells, tornen tot d'una. Perquè m'escoltis, he deixat de ser jo i m'és igual. Perquè ara sa vida m'ha canviat. El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol!
9: Tentol!
7: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
10: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
11: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
12: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
10: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
13: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

11:33 minuts, continuem en directe. Aquí el dia és dilluns i toca ser fidels a la nostra cita. Vivim un poc millor sempre gràcies a la bona companyia de Fanny Pons.

0: cuina fan i vore de dir que veiem un aliment que, malgrat que cada vegada és més present als supermercats i a moltes receptes saludables, encara genera una mica de confusió. El blat sarraí, el nom pot enganar, perquè ni és blat ni és un cereal convencional. I des de fa anys i panys forma part de la tradició culinària de diversos països d'Europa i també d'Àsia. Però més enllà de les modes alimentàries, què en diu realment la ciència, Xisco Nadal?
1: És tan interessant aquest blat sarraí com sembla. Té avantatges respecte d'altres cereals. I doncs explica la col·laboradora més sarraïna de la televisió balear, que és na Fanny Pons. Molt bon dia, Fanny, com
2: molt
1: estàs?
2: Molt bon dia, com esteu?
1: No, i avui, amb, dus, com ho descriuré per als oients, dus una, com una espècie de túnica verda amb un enganxall aquí.
2: Molt healthy.
1: Que, no, i molt sarraïna. Ara no saps si és na Fanny Pons o una tuareg. És a dir, per que s'ha mimetitzat una mica en seu producte del qual ve a parlar-nos avui. Però, parlant de tot això, què és el blat sarraí i per què el seu nom, ara ho dèiem, genera tanta confusió?
2: Perquè és, vamos, és blat de les dues mentides, perquè no és ni blat ni et sarraí tampoc, perquè el que són els cereals pertanyen a la família de les gramínies i és blat sarraí, li deim blat, però pertany a la família de les poligonàcies. Sí que és vera que té certes similituds en el que són els cereals convencionals, però també té certes diferències. D'entrada, no li poden dir cereal, seria un pseudo-cereal. I ara veurem un poquet les diferències que té. D'entrada, hem de dir que no té gluten. I això,
0: per doncs... aventura d'aquí sa moda, no? Perquè és vera que hi ha molta de gent que per una qüestió d'intolerància no pot consumir gluten i per aventura opten per aquesta alternativa. Però quin és el seu valor nutricional?
2: Mira, recoint un poc el que tu deies, o sigui, el problema moltes vegades és que una cosa com és la celíac, que és una malaltia, o tenir una sensibilitat en el gluten de tipus no celíac, però que tenim un problema de salut, a vegades, per el que tu deies, les coses se posen de moda. O sigui, m'allefes gluten sense que hi hagi cap motiu ni tingui cap sentit. Això, en el final, el que fa és perjudicar a les persones que sí que realment tenen aquesta malaltia. Per tant, alerta en el que és un problema de salut que, perquè sí, nosaltres convertim en moda. Hem de dir que aquest pseudocereal no té gluten, per tant, seria una de les alternatives que podrien tenir les persones celíaques o intolerants en aquesta proteïna, però un poc més cara que altres. El blat de les Índries no té gluten tampoc, no té gluten l'arròs, i tubercles com la patata, pues, tampoc. Seria una alternativa, però sí que hem de dir que és un poc més cara. Què li poden destacar a nivell nutricional? Idò, sí que comparteix en els altres cereals és que és un producte ric en midó. Per tant, serà un producte que ens donarà bastanta energia. A nivell de calories, també podem dir que el blat sarraí més o manco té les mateixes calories que la resta de cereals. Hem de dir que aquest midó pues, són hidrats de carboni complexes, per tant, això què farà? Que ens pugin d'una manera més lenta en sang i evitarem el que se coneix com que tenen índex glucèmic baix, seria escàs del blat sarraí, perquè aquest midó farà que, el que deia, el sucre ens pugi d'una manera més lenta en sang i no se ens dispari l'insulina. Per altra banda, és un producte bastant ric en... en fibra, que tant molt agrada a nosaltres xerrar. I, per tant, si ja juntem la fibra amb aquest índex glucèmic baix, seria un producte també bastant interessant per a les persones que puguin ser diabètiques. Per altra banda, dins la seva composició, poden dir que té una proteïna vegetal bastant bona i bastant completa. Això interessant per a les persones veganes i vegetarianes, sobretot perquè té un aminoàcid essencial que és salicina, que normalment no se presenta en els productes del món vegetal. Per tant, és interessant aquest aport de lisina, que és un aminoàcid, com deia, essencial. Els aminoàcids essencials són aquests que l'organisme no pot fabricar i que, de qualque manera, sí o sí, ens han de venir inclosos a través dels aliments de la dieta. Per altra banda, té un percentatge de greix molt baixet, estem més o manca un 3%, però sí que són greixos saludables. Estem xerrant d'àcid oleic, l'àcid linoleic, i, per tant, perfectes també per regular el colesterol. Ens ajudaria a pujar el colesterol bo, a baixar el colesterol dolent i, juntament amb la fibra aquí també ens afavoreix que el colesterol s'absorbeixi un bon manco. Però també li hem de destacar la presència de substàncies bioactives, o sigui, que no els considerem nutrients, però que sí que tenen un paper important dins aquest organisme, que seria la rutina i la quercetina, amb propietats antiinflamatòries i antioxidants. De dir que la rutina és un component que ens aniria molt bé per reforçar tot el que són els capilars sanguinis, ens ajudaria a regular la tensió arterial i, per tant, perfecte per prevenir el que són aquestes aranyes vasculars i problemes de mala circulació.
1: Per això té bona fama també com aliat del cor. En aquest sentit, es blat serraí.
2: Ens ajuda a regular, sobretot, el que dèiem, el colesterol, perquè aquest percentatge baixat de greix, però sí que són greixos saludables, ens ajuda, a més, el que jo de pujar el colesterol bo i de ballar el dolent. I la fibra, doncs repetiu, ho hem xerrat moltíssimes de vegades, també és un bon regulador, a part del trànsit intestinal, a part de que ens pot provocar sensació de sentir-nos plens i plenitud, també ens ajuda a que part del colesterol no s'absorbeixi i el puguem eliminar en els àcids biliars per la fenta. Per tant,
1: efecte saciant, un bon aliat coronari, podríem dir. No té gluten, per tant, seria ideal per la gent que sigui celíaca o que tingui intolerància o sensibilitat, sí, com tu comentaves. Però, clar, com l'introduïm dins la cuina? Perquè jo ara mateix a mi em dius blat serraí i és com si me parlassis de polenta. No sé exactament què hauria de fer en cada de les dues coses. Per tant, com podeu introduir aquest blat serraí dins la nostra dieta i, sobretot, dins la nostra cuina?
2: Mira, realment el podrem introduir com introduïm altres cereals.
1: Més enllà d'anar al forn i comprar un pa de blat serraí, que seria la manera com a més senzilla, sí, perquè ja t'ho fa un altre.
2: Podríem, de qualque manera, pues això, comprar pa que ja mos vengui amb aquest tipus de pseudocereal, però també el podem comprar i fer, per exemple, el que se coneix com a porridge. Podríem, pues, quan nosaltres podem emplear els flots de cibada, podríem emplear el blat serraí. El podríem deixar en remull, en aigua, el vespre anterior, el manco 4 hores, i quan mos trobam, després d'aquest temps de remull, veuríem que la part líquida se mos ha convertit en una espècie de gel, perquè mollarà els mucílets, i és vera que aquest gel moltes vegades s'emplea per espessir salses o també com a substitut de sou, per poder aglutinar, sobretot quan volen fer un postre i són persones veganes o vegetarianes que no mengem aliments d'origen animal. I en el que quedaria, el que seria els productes, blat serraí, que ha absorbit l'aigua, això ho podríem mesclar, per exemple, amb un iogurt i afegir-hi un poquet de fruita i un poquet de canyella i tindríem el que se coneix com a porridge, un berenar saludable i, a més, molt saciant, energètic, vull dir, té moltes avantatges. Per altra banda, també, què podem fer? Agafar-lo, el deixam en remull un poquet, el secam, el ficam dins una pella, li donam un poquet de torrat, val? Perquè així mos quedarà un poquet més gustós, i després el podem bollir. Normalment se sol posar una tassa de blat serraí per dues tasses d'aigua. La quantitat d'aigua, si hi ficam més aigua, mos quedarà més cremoset, i si hi ficam manco aigua, mos quedarà un poquet més sec i més gustós. I la cocció que li hauríem de donar és entre 15 i 20 minutets. I seria, mira, com podem menjar un arròs o podem menjar qualsevol altre producte. Del blat serraí també hi traiem farina, amb la qual amb aquesta farina podríem fer els típics fideus aquests japonesos, el soba, que se fan amb aquest tipus de pseudocereal. Podríem fer blinis, que són com unes coquetes petitones per acompanyar en qualsevol cosa. Vull dir, a nivell pràctic té moltíssimes de... El podríem ficar també dins una ensalada. L'altre dia, Fretic i la mare, fer una ensalada teva amb blat serraí. Vull dir, se pot incloure dins la nostra alimentació de moltes maneres. Però sempre ho deim, desplaçar, o sigui, perquè tenim el blat serraí, hem de desplaçar la resta de cereals.
1: Jo això els ho he dit sempre a les meves companyes, perquè elles són molt modernes, i llavors sempre que vaig a dinar a Can Amaroto o a cap a Can Agarau, mai acabar menjant un pa amb oli. Sempre menges.
0: Ahir vespre vaig menjar
1: sempre
0: un pa amb oli.
1: O blat serraí, o si no te fan un cuscús, és quan anar a la ONU. I jo dic, on ha quedat la nostra alimentació? Per tant, introduir-la una mica sí, però no té per què substituir altres productes de dieta mediterrània.
2: No té per què desplaçar, que nosaltres som molt donats en això. Ens feim molt fan d'un producte, i veig si he llegit a qualque banda que és un superaliment, perquè hem de dir que en el blat serraí també
3: se li posa
1: aquest que li fiqui. Jo volia posar el rètol, i la Marta Grau m'ha dit
0: que no li agrada.
1: Que la col·laboradora metge reïna d'Ivetres Ràdio no li agrada aquest concepte.
2: Però és que és vera que ens trobem a moltes llistes d'aquestes, llavors surt com un superaliment, i això què és el que fa? Han dit mil vegades que no hi ha superaliments, però el que fa és desplaçar altres productes que sí que són nostres. Vull dir, si nosaltres no som celíacs i no tenim una circumstància vital que ens obligui a de menjar sense gluten, és vera que hem explicat que té moltes avantatges, però s'ha de combinar amb altres coses, perquè si nosaltres aquí sembrem blat, no se trata de desplaçar el nostre blat per només incorporar un pseudocereal com pugui ser el blat serraí.
3: Té moltes propietats, recordant, ho podem incorporar, que
2: totalment
3: pugui servir com a complement, però en cap cas substituir altres tipus d'alimentació.
2: Jo crec que no.
3: Ni molt manco. No és un superaliment, aquesta paraula que tampoc ens agrada, però sí que té molts de beneficis. Fanny, sempre és un gust aprendre a viure i sobretot a menjar millor. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Bona setmana.
3: 11:45, ben pendents de tot el que està passant amb la visita del papa Lleó XIV a Espanya. Han pogut escoltar una part de la seva intervenció al Congrés dels Diputats amb aquesta ovació històrica, un discurs improvisat, no?, davant dels assistents just quan sortia de l'hemicicle, i moltíssimes curiositats i assumptes que abordam tot d'una després d'uns anuncis. Que es todo si te mira.
4: El dia, Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és diversió. Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
5: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
4: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: Defluència.
6: El paraigua en sabates.
9: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar.
10: Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
11: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
13: si a tu te dic pinta,
12: mur,
13: portada,
12: si a tu te dic gra,
13: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a Ivetres Ràdio, amb Araceli Bosch.
14: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'Ivetres Ràdio.

0: 11 i 47, tornem a parlar del Papa, però aquesta vegada ens fixarem en alguns dels moments més comentats i curiosos d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Madrid i Barcelona. If you see the bright side,
1: you'll be free. Un dels episodis que més ha cridat l'atenció ha estat el famós gest conegut com a 6-7. El Papa Lleó XIV el va fer durant la seva visita oficial ahir a Madrid mentre recorria els carrers de la ciutat amb Papa Mòbil.
2: Segons s'ha vist a les imatges, alguns infants i joves presents entre el públic li varen demanar que reproduís el gest i el Papa no va dubtar en fer-ho.
3: El Papa va reaccionar amb naturalitat i amb un somriure. Durant uns segons va fer el famós 6-7 mentre saludava els assistents. Tot i que va ser un gest molt breu, nombroses persones el van gravar amb els seus telèfons mòbils i el vídeo es va difondre ràpidament per internet. Però com ha arribat Maria Antònia Esquines, AK Corners, com ha arribat aquest gest fins aquí?
2: L'expressió 6-7, que literalment significa 6-7 en anglès, no té un origen del tot clar. Alguns l'atribueixen al jove jugador del bàsquet nord-americà Tylen Kinney, mentre que altres apunten a la cançó Dot Dot, que nomen aquest 6-7 del raper Skrilla, i aquest vídeo ho explica molt bé.
4: Pero el verdadero origen de todo este fenómeno parece que se remonta a un partido de baloncesto. Entre el público, un par de chavales comentan que un jugador que mide 6'7", 6 pies 7 pulgadas en el sistema métrico americano, realmente se mueve como un 6'2", es decir, que se mueve muy bien para ser tan alto. Y el niño tiene este impulso del 6'7". Además, hay una canción de rap de Skrilla en el que hace referencia a ese número 67, que, bueno, puede ser una referencia al código policial 1067, que es muerte, o a la calle 67 de Chicago, un lugar con bastantes problemas de violencia e integración. Por si fuera poco, también un jugador de baloncesto llamado Tylen Kinney, al cual ahora se le apoda Mr. 67, le pidieron que pusiera nota a una bebida que estaba probando y él la calificó con un gesto de sopesar con las manos diciendo que un 6 o un 7. Pero el verdadero origen de todo esto...
3: Una explicación bien completa, sé que hemos proporcionado a nuestra compañera María Antonia Esquinas y como heu vist, encara no se sap en total certesa quin pot ser l'origen exacte ni el context en què va aparèixer aquest gest. El que sí que és evident és l'impacte que ha tingut a les xarxes que entre els més joves. No sé si tu, Maria Antònia, quan te demanen qualque cosa, ets de fer 6-7. Quan ta mare te diu, Maria Antònia, ha replegat l'habitació, 6-7, mama, 6-7. Ho fas tu o no?
2: No ho he fet en la meva vida. El pis he vist en el meu germà i ja m'ha bastat bé. La vergonya liana que m'ha donat el meu germà fent, tata, 6-7.
1: I perdona, a mi me passa una mica al revés, que qualque vegada jo l'he volgut fer i he fet vergonya a la meva filla, vull dir que...
3: També. És que ja tenim una data en què potser no ens hem d'apuntar tot això.
0: Hi ha una primera vegada en què comences a fer vergonya als teus fills i és com a, oh, ostres, que això també passa, no? Jo, és vera, La primera vegada que ho vaig viure, me vaig sentir...
3: A tu també t'ha passat, Marta.
0: Però no t'ho pots imaginar. No, i no record perfectament amb què era, però
1: i tu,
0: perquè
1: no en tens, però segur que els teus nebots qualque cosa també te dirien.
0: Sí, padrino. Va ser una de les coses més comentades, no?, de la visita al Papa, però tenim altres moments molt importants de la visita de Lleó XIV. Aquesta vegada, atenció, les protagonistes han estat un grup de monges que no han pogut amagar la seva emoció en veure el Papa.
1: Sí, les imatges s'han fet virals a les xarxes socials, diverses religioses corrent sols pels carrers i cantant mentre intentaven acostar-se al recorregut del pontífex. L'escena ha despertat la simpatia de milers d'usuaris que han destacat l'espontaneïtat i també l'alegria d'aquest moment. Mireu.

0: acostumats a veure actes solemnes, aquesta reacció tan natural ha sorprès a molta gent. De fet, alguns han deixat comentaris a les xarxes, com per exemple, escoltau bé, no són listes ni nada, tan jóvenes y tan sometidas, qué lástima. La iglesia no paga impuestos y para colmo le pagamos todo el circo este. O fins i tot... Les han aceptado en la casita de Bad Bunny. Jo no sé què en penseu, companys.
1: Aquesta gent s'enfada per tot i tothom ha d'opinar i tothom ha de... i que cadascú, per favor, tingui la llibertat per fer el que vulgui. Només faltava. Mira, la crispació de què parlava el papa, aquí la tens.
2: La llibertat també és això. És a dir, que des de la teva perspectiva...
1: Sí, també.
2: No, que hi hagi gent enfadada, sí, però que també quedarà la llibertat, qualcú opti per fer-se monja o per fer-se capellà. Però crec que amb això de les xarxes haurien d'entendre d'una vegada per totes que aquest món ja és bidireccional. Abans hi havia gent que estava amatent a l'odi opinió i ningú criticava, i ara la gent pot criticar tot allò que vulgui. El problema és, o el que a mi no m'agrada, és l'anonimat. A mi, si tots aquests perfils tenen nom i llinatge,
0: sí, tenen
2: el perfil verificat, escolta, tu critiques i també t'exposes a que te critiquin per la teva crítica. I és com un bucle constant.
3: I una altra cosa, fent referència a el cost d'aquesta visita, abans en parlàvem amb na Yolanda, està estimat que aquesta visita del papa costi entre 15 i 20 milions, però allò que retorna són 150 milions d'euros. Per tant, clar, per ventura també paga la pena no d'invertir-lo, perquè mou molt de dobbers. Igual que mou qualsevol acte, no sé, ara xerraven d'en Bad Bunny, però potser en Bad Bunny també mou molt de dobbers, o un festival, o el que sigui. En aquest cas, també la gent que és creient ha volgut
1: com
3: participar
1: tot,
3: dels actes i és lliure.
1: Tot tipus d'opinions, però, companys, són molt també els illencs que van emprendre camí per poder presenciar aquests moments tan virals.
4: Nous camins vindran i amb ells vindran nous
1: somnis. I per poder conèixer millor l'experiència des de dins, parlam amb na Débora Ruiz, que va partir el cap de setmana amb un grup de 100 diferents parròquies de Palma, Manacor, Inca, del camí neocatecumenal. Parlam, de fet, ja amb ella. Débora, com va? Com ha estat aquesta visita? Conta-mos.
5: Hola, bon dia. Pues molt bé. Ha estat una experiència brutal. La veritat és que heu sentit ara aquestes monges com cantaven, però és que en el carrer l'ambient en general era festiu i d'alegria. Molt bé.
0: I Débora, com va sorgir la idea del viatge de partir amb aquests 100 joves, no tan joves, pares, fills?
5: Mireu, la veritat és que personalment, cert per jo, era una cita obligada, perquè des de ben jove he procurat contestar a la demanda dels papes diferents. He viatjat, he vist a Joan Pau II, he vist el papa Francesc, a Benet, perquè penso que és una crida que s'ha de contestar per viure un poc en comunió. I quan vaig veure que venia aquí de vora el nou papa, pues, evidentment no ho varen ni pensar. I els joves estan molt acostumats també a contestar. L'any passat he estat a Roma, amb molts joves també, i de tot una vegada a Madrid, m'ho anàvem a Madrid. En el meu cas molt especial, perquè van anar també tota la meva família, el meu fills, en el completo, els meus sogres, vull dir, molt van moure tots.
0: I si haguessis de destacar un moment el que fos més emotiu o més especial del viatge, quin seria, d'enguany?
5: Per jo, el moment més especial, la veritat, està a l'Eucaristia. Perquè, mira, la veritat és que també he de dir que l'organització no està tan bona, perquè molts de joves, molts, han quedat de fora. Nosaltres els dies de vigília, després de caminar 2 hores i mitja, varen estar 2 hores drets i no varen poder entrar. Però els joves se van adaptar molt bé, perquè varen anar a un parc, varen poder veure una pantalla grossa. Però els dies de Eucaristia, que sí que varen poder entrar, veure tant de joves allà, de diferents realitats, de tant de llocs, respectar, viure, conviure, en silenci, compartir, vaig trobar que realment va ser impressionant, el silenci, i acabant aquella processa dels corpus, en tant de joves, una imatge que m'ha quedat...
1: Ai, Débora, mos arriba especial. La teva emoció, que no és per menys d'uns dies molt intensos. Des d'aquí, molt agraïts que hagis pogut compartir un petit fragment d'aquesta visita tan important per vosaltres. Gràcies, de tot cor, de veres.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada a tots.
1: Igualment per tu, seguirem ben pendents del recorregut de la visita del papa al nostre país, però ara, 11:56, tot d'un dels esports.

0: Repassa l'actualitat esportiva, Toni Fuster, bon dia.
1: Hola, com anem? Bon dia. Doncs el Palma Futsal haurà de remuntar aquest 4-1 que va encaixar ahir a la pista del Pozo Murcia en aquest primer partit de les semifinals del playoff pel títol, si és que vol continuar viu, no?, en aquesta competició de Lliga, que és darrere ja que mos queda per al conjunt que entrena Antonio Vadillo. Això que se va por ahir per davant en el marcador amb un gol de Deibau, però va desconnectar una mica la segona part i va sortir finalment golejat. Dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Sant Moix, com dic, en l'obligació de guanyar, el Palma Futsal cercarà empatar aquesta eliminatòria. Això per un costat, l'altra eliminatòria, el primer punt va ser pel Barça, que el va imposar per 4-3 a l'Inter, i pel que fa al món del futbol, atenció, perquè el davanter Berat Morici podria tenir les hores comptades ja en el Real Mallorca després que el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Assis Yildirim, hagi sortit elegit. Una operació entre els dos clubs que podria estar rondant al voltant d'aquests 15 milions i mig d'euros aproximadament, i per tant se podria tancar a les pròximes hores. També vius aquesta setmana perquè podrien novetats pel que fa al defensa Pablo Mafeo, que també podria acabar a l'Olympiacos de Grècia. De tot això i també, lògicament, del futbol de Can Nostra, la penya esportiva que jugarà per ascendir a segona federació contra l'Arenas de Armilla després d'haver guanyat en el Manacor. De tot això en parlarem després a partir de l'1:05 a Esport 3.
0: Moltíssimes gràcies, Toni. I Clara i Mami, amb els continguts del dia a Menorca, bon dia.
2: Bon dia, som en Pere Gibert.
0: Perdó, Pere,
2: avui
0: bon
2: farem
0: dia.
2: Tertúlia, com cada dilluns. No passa res. Com cada dilluns farem tertúlia, com deia, els periodistes que t'acompanyen avui són David Baret i Edurne Ayastui, i també parlarem amb Humberto Coll, president de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. Debatrem sobre aquesta visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Un grup de la diòcesi de Menorca participa dels actes a Madrid i Barcelona acompanyats del bisbe Gerard Villalonga. En clau més local, debatrem sobre les noves tarifes per consum d'aigua amb trams progressius. Amor.
0: Acabam amb Laura Tur, des d'Eivissa i Formentera.
3: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on altres, avui, com feim habitualment els dilluns, començarem el programa amb la tertúlia d'actualitat. Tractarem alguns dels assumptes que han estat notícia a Eivissa i Formentera en els últims dies i completarem el programa connectant precisament amb Formentera perquè el nostre company, en Pepo Rubio, ens expliqui tot el que ha passat en els últims dies allà.
0: Titulars al dia Mallorca, Jaume Noguera.
4: Teatre musical de Cap de Pera, Fira de Sau Barcoc, Porreres i el Dia Mundial d'Oceans.
0: No? Una aposta per preservar el patrimoni, tant que hem parlat avui. Nosaltres tornem demà a partir de les 9, que tingueu un bon començament de setmana.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia, comencem a Eivissa perquè dos homes s'han precipitat a les darreres hores i tots dos es troben molt greus a la clínica del Rosario. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
7: Bon dia, aquest matí un home de 29 anys ha caigut des d'un setè pis a Sant Antoni. El pacient ha estat traslladat pels serveis d'emergència fins a la clínica del Roser, on ha ingressat a les 8:30 del matí. Segons han informat des del centre sanitari, a causa de la gravetat de les seves lesions, entre d'elles un traumatisme crani encefàlic molt greu, ha entrat directament al quiròfan. I un altre jove de 19 anys i estatunidenc que va caure des d'uns 12 metres a Santa Eulària ahir, al voltant de les 7:30 de la tarda, ara roman ingressat també a la clínica del Roser, a la unitat de cures intensives, amb fractura cervical i dorsal, pneumotòrax i politraumatismes. Es troba estable dins la gravetat.
6: Gràcies, Carmen Cires. Canviant de qüestió, a partir del curs que ve, els psicòlegs s'estendran als centres educatius de primària. Un equip d'aquests professionals donarà cobertura als més de 300 centres sostinguts amb fons públics on s'imparteixen ensenyaments de primària.
8: L'equip estarà integrat per un total d'11 professionals, 6 a Mallorca, 2 a Menorca i 3 a les Pitiüses. Aquest servei funcionarà a demanda dels centres, permetrà també intervenir davant les necessitats dels alumnes. Sobretot centraran la seva feina en la prevenció, a més d'oferir també assessorament especialitzat. També podran intervenir de manera individual en aquells aquells casos que per la seva complexitat no puguin ser atesos per altres serveis. Ho explica el director de l'Institut Convivèxit, Antoni Vic.
9: El que estem notant és que moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5è, 6è de primària. Estem activant protocols de risc autolític i d'assetjament amb un volum lleugerament major que cursos anteriors. Veiem que hi ha una tendència.
6: Seguim parlant dels alumnes de 5è i 6è de primària perquè més de la meitat dels alumnes d'aquests cursos ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu és d'11 anys i gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social. Tot i alguns riscos digitals han disminuït els darrers anys, preocupa l'augment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors.
8: De fet, un alarmant 10% de les nines té conductes suïcides. Són algunes de les conclusions d'aquest informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a les Illes Balears que han presentat avui al Parlament UNICEF Espanya, Redes, la Universitat de Santiago i també el Consell General d'Enginyeria Informàtica. Antonio Rial és el responsable científic de l'informe.
10: Les redes socials, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente, basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexión digital.
6: I avui el papa Lleó XIV ha fet història en ser el primer pontífex que ha fet un discurs des del Congrés dels Diputats. Ha aprofitat la tribuna per reiterar el seu rebuig a l'avortament i l'eutanàsia i ha defensat un ordre internacional que respecti els tractats amb l'objectiu d'assolir la pau en referència als conflictes armats de l'Iran o Ucraïna encara actius.
8: El papa també ha defensat l'acollida digna dels migrants. És un fenomen creixent que necessita, ha dit, de polítiques empàtiques i també d'una bona regulació.
11: La situació de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
6: Son las 12:04. Més notícies a la 1 en punto.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: bon dia, com estàs? Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant de teatre musical, perquè d'aquí un poc més de 10 dies se presenta en el teatre de Cap de Pere el Taller dels Somnis, una obra original dels membres del teatre de Cap de Pere i que compta també amb una lletra pròpia. És una peça feta única i íntegrament aposta perquè sigui admirada d'aquí 10 dies, dissabte, dia 20, diumenge, dia 21, en el teatre de Cap de Pere. Després parlarem del Dia Mundial dels Oceans. Recordeu que som una illa i que, per tant, vivim enmig de la mà, no mos cansarem de dir-ho, vivim enmig de la mà i que és importantíssim la mà i la seva conservació. Ben igual que conservar tradicions com la fira de Supercot de Porreres, que ja és aquí, parlarem amb la bellesa de Porreres perquè ja és tot un aconteixement, no sentem Porreres sense la seva fira de Supercot, que enguany sembla que hi ha un esplat meravellós, meravellós, de bon de veres. Compreu Supercot de Porreres perquè enguany són, per ventura, més bons que cap altre any. I per acabar el nostre programa, com sempre, és dilluns, analitzarem en so nostre naturalista i també analista de cap de setmana, Xavi Quinelles, l'actualitat, que passa, òbviament, per la visita del Papa i un cremull de coses més, i vendran Xavi Quinelles amb tots els seus amics que l'acompanyen a la seva veu. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Ivan López a l'escontrol tècnic, començam el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: El baixista nom Norman Cook, i després de fer aquest grup House Martins, nascut a Londres, a Hull, concretament, s'ha de fer DJ, i Norman Cook avui en dia és conegut com a Fatboy Slim. Una de les anècdotes que sempre mos agrada contar-vos. Bueno, anem precisament a un teatre musical. Dissabte, dia 20, i diumenge, dia 21, a les 8, en el teatre d'aquest de Pere, podrem veure el Taller dels Somnis. Víctor Ferragut, director de l'Escola de Música d'aquest de Pere, i Neunau Serra, professor de teatre i autor de text, ja són a l'altra banda de la línia telefònica. Víctor, Arnau, bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: Bueno, primer de tot, Arnau, la sinopsi mos xerra com a d'un taller de costura, dones cosidores, somnis de nins, somnis romputs. Conta-mos un poc, fins a on puguis, sense fer spoiler, ja que ets seu to d'estest, perquè dèiem que és una peça vostra, sencera. Arnau, conta. Sí.
1: Bé, com bé ja has dit, és un taller, un vell taller de costura, on hi ha 5 costureres que se dediquen a arreglar somnis, els somnis dels nins. El que passa és que hi ha un dia que entren dins del taller un grup de nins i nines on reclamen crear un somni nou, un somni optimista, un somni on reclamen pues, que nins de tot el món juguin, s'acabi les injustícies socials i bé, no, que no passi infam, cap infant. I això crea un bon caos en el taller, perquè en el taller estan acostumades a arreglar somnis, no a crear un somni des de zero. Les costureres tenen un lema que diu aquí tot es crea, aquí tot s'arregla, res es crea. I això és un poc la història del taller de somnis.
0: Un somni tan gran tenen aquests nins que provoca un col·lapse en el taller dels somnis. Sí. Víctor, música i direcció musical, de quin caràcter és? Què mos trobarem?
2: Jo crec que, bé, el teatre musical en general és un cliché, no? I la música, òbviament, pot ser de cua. Sempre és història, en aquest cas, pues, a part de la dramaturgia que ha fet Arnau, pues, en Xisca Sancho ha fet les lletres i a partir d'aquí el que volen transmetre aquesta essència pues, és el que intenta transmetre la música. És una música tonal, no és... és un llenguatge crec que proper, transparent i sobretot que pretén això, no? Agafar l'essència de cada una d'aquestes cançons, d'aquestes escenes que, bueno,
0: s'esborden
2: màgia per tots els costats.
0: Que has dit Xisca Sancho, les lletres. Clar, Arnau, tu fas el tasta, en el Xisca les lletres, fai feina plegats, m'imagini, no?
1: Sí, exactament. Encara hi ha més gent. Hi ha la Maria Eugènia, que du la direcció vocal, després hi ha la Maria Antònia Gómez, que s'encarrega de coreografia. I en Víctor, de la composició de direcció musical, també hi ha tots els professors de l'Escola de Música que formen aquesta orquestra, perquè la música és en directe. Vull dir que a darrere hi ha molta gent que hi fa feina.
0: Són Nicole Serapio, Sofía Mono, Aina Camacho, Carme Novo, Carla Baquer, Aixa Quebe, Clara Bisueta, Isabela Valentina, Moyá, Blanca Martínez, Emma Morell i l'home Rigo. Instruments, Víctor, instrumentació d'aquest taller de somnis. Sembla una orquestra de cambra, no ho sé.
2: Exacte. Bé, de fet, és un projecte que fa 10 anys i per això també enguany és una mica especial. És un projecte que vàrem iniciar juntament amb Arnau, a través de l'Escola de Música, aquest programa de teatre musical, i per celebrar-ho pues, sempre hem mantingut el mateix format. Era com un musical de musicals, agafaven temes fets. Arnau ho travava tot, dic, perquè en els actors i actrius que teníem es quadrassin, i ja des del primer any en Nau sempre va insistir que ja que era l'escola de música, la música havia de ser en directe. Aleshores, aquests professors que posen la música en directe per acompanyar l'escena, en aquest cas és una orquestra de cambra, violí, saxo, guitarra baix, piano i percussió.
0: Uau! Wow. Que bé. Vull aprofitar per parlar de l'escola. Quant de temps fa que esteu en marxa i anirem per parts? Què se pot estudiar a l'escola de música de Capdepera? Quins instruments? I també la part de teatre. Víctor.
2: Bé, l'escola de música fa molt d'anys que funciona, sí. De fet, ha passat per diferents etapes i bé, aquesta darrera etapa, diríem que és nova quinta gestió, per estar al capdavant, pues, això fa 10 anys, enguany farà 10 anys, i a part bé, de les especialitats típiques, vull dir, pots estudiar des de 0 a 99, com diuen, no? Però pots estudiar instrument, pots cursar assignatures col·lectives. Sempre tenc que l'Escola de Música de Capdepera és un espai obert a tothom, no només en aquell que s'hi vol dedicar professionalment, que sempre l'acompanyem, sinó també a tot aquell que té interès i passió per la música, per aprendre-ne. I un poc amb aquesta línia el tema del teatre musical s'hi va incorporar, no?, per intentar ser més transversals, al final en el teatre també hi ha música, i en aquest cas pues, intentar obrir un poc aquest ventall, no només musical, sinó també social, a través de diferents programes educatius.
0: I aproximadament quant d'alumnes teniu, en general? Per fer-nos una idea.
2: Alumnes... Sí, aproximadament entre tots els programes és que tenim d'hora baixa, no?, que són és típic que un s'imagina, no?, de l'escola de música, el teatre musical, i després els projectes de música i comunitat, estem en torn als 300 alumnes.
0: Uau, 300 alumnes! No, o sigui, ja, és una bona pedrera de músics i actors. Arnau, professor de teatre, conta'm... quants alumnes teniu a teatre, quin tipus de classes feis, perquè jo, per tema vocal, vaig estudiar teatre amb el Mateu Grau i per aprendre un poc declamació i dicció, i és una cosa que sempre m'ha agradat molt i que ho vaig deixar anar. Conta'm, Arnau, què feis?
1: Bé, aquí, en el teatre musical, està dividit en dos grups. Hi ha infantil i hi ha després d'adults. Que, bueno, no sé si t'has fixat quan t'has dit tots els noms, tots som femenins, en guany no tenim cap actor.
0: Tens raó. Sí.
1: Tots són nines i dones adultes. I setmanalment, tant les adultes com les nines fan dues hores de classe. Fan una hora en jo, d'interpretació, i una hora en Maria Eugènia, que fan tècnica vocal. I a mesura que després van passant els mesos i ja començam a treballar en el muntatge d'aquest musical, s'incorporen en Antoni Gómez, que s'encarrega de tot que és més la coreografia. Que és una disciplina molt que requereix moltes disciplines. No, cant, interpretació, dansa.
0: Jo la dansa és una cosa que sí que m'amareix molt de el respecte, perquè sí que és una cosa que, no sé, m'amaneix molt de respecte. Jo no sé moure els peus. No, m'amaneix molt de respecte. És igual que la pintura, el dibuix, quan tu no saps fer una cosa, no sé, m'amaneix molt de respecte. Per cert, he dit als alumnes, però els músics, Víctor, són els professors i professores de l'escola de música. Aquesta orquestra de cambra sou vosaltres mateixos, eh?
2: Exacte. Com bé dèiem, pues, cada any, com que és una peça única i enguany pues, té aquest valor afegit, que és tot original, 100%, el seu professorat des que disposem, pues, els arranjaments també se fan específicament. En aquest cas, pues, tot és això, pues, el personal de la casa, l'equip humà.
0: És que hem pensat que una peça feta íntegrament a Capdepera, música, testa, coreografia, paga la pena fer-li publicitat, i de fet jo m'imagino que després d'estrenar dissabte dia 20 i diumenge dia 21 teniu, home, costeu-vos a Palma, no? O com a mínim a Inca.

0: dedicat, mira, l'escola de música fa el final de curs, però crec que és un producte, tots aquests anys ho ha estat, molt complet, no? Hi ha molta feina feta, crec que no està bé que ho digui jo, però una feina de qualitat, de part de tots, alumnes, professors, l'equip creatiu, que acaba sent un producte, jo crec que molt, molt digne, per tant, això. I té una part, vulguem o no, del local, no? Que dius, mira, ho feim aquí, sol tenir molt bona resposta a nivell de públic, per això també se'n fan dues funcions, però després entenem que també costa un poc sortir del municipi per aquest fet, no?
1: I en qualsevol cas, ara que ho deim en temps, nosaltres sempre deim el mateix, fem proselitisme de viatjar a dins Mallorca, perquè segur que on queda molt de gent, per exemple, d'Andratx o de Banyabufar, que no està mai a Cap de Pere, no? I sempre deim això de, bé, anau a berenar a Cap de Pere, així tot bé no surten de Mallorca, jo li dic economia circular, i aprofitau dissabte dia 20 i diumenge 21, a les 8 del capvespre en el teatre de Cap de Pere, un grup de dones a un taller de costura arreglen els somnis romputs i cusen els desitjos perduts dels infants. El taller dels somnis de Víctor Ferragut i Arnau Serra. Arnau, Víctor, moltíssimes gràcies, molta merda, com se diu en el món teatral, i dia 20 i dia 21 a Cap de Pere, Estella de Somnis. Víctor, Arnau, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres ara d'aquí un minut parlarem del Dia Mundial dels Oceans, perquè recordeu, vivim enmig de la mà.

0: Te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur, portada.
6: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
8: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
9: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
11: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
9: Sí.
8: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
12: Ets ambidestre.
13: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
15: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
16: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
17: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
18: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
19: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
20: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
19: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
8: Font de misteris.
21: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
22: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
8: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Solo.

0: Els amics de les Arts van dedicar aquesta cançó a Jacques Cousteau, prestigiosíssim oceanògraf. Avui és el dia dels oceans i abans de fer l'anàlisi del cap de setmana amb en Xavi Canyelles, mos posem seriosos primer per parlar d'aquesta qüestió. Xavi, hola, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Tan seriosa. Com sí. És la situació dels nostres oceans? Tu fas feina molt de científic, de l'IMEDEA, de socioneogràfic, de la universitat. Estàs pràcticament en contacte diari amb tots aquests científics que estudien. La mà és naturalista. Xavi, vivim en mig de la mar.
1: Exacte. Bé, la tasca d'un naturalista, com saps, és fer com d'un pont d'informació entre la ciència pura i dura i la societat. Vull dir, hi ha molt d'articles científics, molt de papers que diuen ara, molta investigació, però s'ha de fer arribar d'alguna manera a la societat, i sobretot també en els més joves, per fomentar-los també aquest interès i que una cosa no és així, sinó que és d'una altra manera, també, i evitar també caure en, per exemple, en creences antigues, coses falses, no? Això és dolent, això s'ha de matar, això no sé què, això hi ha molta cultura popular equivocada, i tot això també s'ha de tenir en compte, no només en la mà, sinó en temes forestals, etc. I és vera que, bé, com a illes vivim enmig de la mà.
0: Sí. Que jo sempre ho dic. Vivim al mig de la mà.
1: Encara que el Mediterrani no és un oceà, però sí que és una gran mà. I bé, realment tots els continents estan enmig de la mà.
0: Bueno, però nosaltres estem més enmig de la mà que, per exemple, Luxemburg.
1: Bueno. Això és vera. Però després tota Europa té la mà per tot això.
0: Bueno.
1: Aquest planeta que s'hauria de dir aigua i no terra, tantes vegades que ho hem dit, efectivament, els oceans són també els maltractats. Maltractats, pensem no només en sobrepesca, sinó pensem en contaminació, pol·lució, tot el trànsit marítim. De fet, s'estan formant també autèntics illots de fems, que les corrents les estan... Això segurament ho heu comentat alguna vegada, de plàstics, de tot aquest material que surt. I és una cosa que, bé, la contaminació aquesta se va acumulant. Vull dir, no és una cosa a curt plaç, sinó també a llarg termini. De tenir en compte que, per exemple, pescadors de fondari, de les barques de bou, estan traient fems dels fons, però que no és d'ara, que fins i tot hi ha carbó de l'època industrial. Hi ha plàstics, però per aventura dels anys 70-80. Hi ha coses molt antigues, a part de ràdios. L'altre dia un company, en Pomà, que és un oceanògraf, que és un gran biòleg també, i en el Facebook és bastant actiu, va posant imatges, no només dels peixos que les campanyes a vegades treuen, de molta fondari, sinó que va fer unes fotografies d'una ràdio, la típica ràdio que mos regalaven a la comunió, no? Els anys 80...
0: En el fons de la mà.
1: En el fons de la mà. No me'n recordo exactament a on, si vos interessa, vos ho puc enviar. I clar, tot això va allà. La mà és vera que és molt poderosa, molt forta, i ho pot degradar gairebé tot. Però tampoc és així. Arriba un moment que ja no. L'altre dia vaig escoltar que parlàveu amb un company, amb en Gemma Brotons, de l'associació Turciops. És un gran investigador, sobretot de cetacis, però especialment catxalots. I ho explicava, no?, aquests sons de les nostres embarcacions, que ells no han evolucionat amb aquests sons, no saben.
0: No saben què és, sí.
1: Clar, i no només això. Després també tenir en compte el coneixement dels oceans. Vull dir, molta gent pensa bé, quatre peixos, algues, però és que hem de pensar que en tot el món, en tot el planeta, el que més hi ha de biodiversitat, on més biodiversitat hi ha, és en els oceans, a la mar, bé, a mars i oceans, i a les selves, sobretot les selves amazòniques i de Nova Guinea, totes les zones que tenen tanta biodiversitat.
0: Però m'imagino que sent tan gran la superfície oceànica, la fossa de les Marianes, que són 11 quilòmetres de profunditat, no està tot explorat, m'imagino.
1: No.
0: I molt mal. Ho he sentit un grapat de vegades.
1: De fet, sempre han comentat el mateix, no? Tants de dos vés cap a altres planetes per anar, jo que sé, a la Lluna, que està molt bé, jo ho respecto i ho admir, però per què no explorant primer el nostre planeta? que hi ha a les fosses de les Marianes, 11.600 metres de fondària.
0: Això és avisar els en llum pròpia, no?
1: Per exemple, no? Però ara mateix, espècies comunes, aquests exancus grisos, no? Aquests taurons que van aparèixer morts fa unes setmanes i això, que se les facen a cròpia. Aquests animals arriben a 3.000, 4.000 metres de fondària. Què veuen allà? M'agradaria posar-los una càmera...
0: Clar, veure... no deuen veure res, no hi arriba llum.
1: I que mengen. Perquè després se'ls pot fer en la necròpsia un estudi de contingut estomacal, però que mengen. És molt interessant tot això. Hi ha tant per saber, no? I es batiscafos.
0: Escatiosques,
1: ja no, sobretot. Ja no donen per més. Hi ha aparells que estan molt evolucionats, que se pot arribar en aquestes fondàries. Però bé, en resum, els oceans s'han de conèixer per poder protegir. Ja sé que és una frase molt repetida contínuament, que per estimar de conèixer, però això és així.
0: Xavi, ara d'aquí una estona farem... Ens hem posat seriosos, però, però és que el Dia Mundial dels Oceans molt hem de posar seriosos, perquè vaig veure un documental dissabte que tant de bo no l'hagués vist, sobre els plàstics que hi ha, sobretot en el sud-est asiàtic.
1: Mira, el plàstic és un material modern, no existia.
0: Mare de Déu, tant de bo no l'hagués vist.
1: Ja.
0: I allò estarà milers d'anys allà que s'ha d'agradar. I Xavi, ara d'aquí un instant... Riurem una estona perquè, de vegades, parlar de la veritat, una veritat incòmoda, com aquell documental, de vegades, valment, no sabrà-la. Però anem a parlar, vinga, anem a començar a parlar de coses més entretengudes.
2: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: anem a parlar de la nostra terra, com diuen inventari en aquesta cançó, i mon anem fins a Porreres, perquè dissabte Porreres celebra la seva gran fira, la fira del Supercoc, una de les cites més esperades pels golafres i sobretot pels amants d'aquesta fruita tan meravellosa que mos dona la nostra terra en la feina dels pagesos porrerans i també d'altres bandes d'esplà, perquè també n'hi ha de molt bons altres pobles. El que passa és que Porreres és la capital mundial de Supercoc. O no, senyora Bellesa, bon dia, Marianna Sant Pol.
1: Molt bon dia, com va?
0: Jo dic que si aneu a la capital mundial del frit i Porrera és la capital mundial de tubercocs, no?
1: És així, és la capital mundial de tubercocs. Els millors tubercocs els ho tenim nosaltres.
0: La cooperativa molt va avançar que enguany hi haurà un bon esplet. Per tant, la fira serà grossa, anirà bé, perquè vàrem tastar aquí un parell que molts varen dur i bons, Jesús, que bons, que dolços enguany.
1: Sí, sí, la veritat és que enguany l'anyada, diguem, ha començat bastant prest. El mes de maig ja varen poder degustar els primers ubercots i pareix que la producció enguany ha augmentat molt. L'any passat varen tenir molt poquets, varen tenir una anyada bastant dolenta i a la tira de l'ubercot hi va haver molt poca producció. En canvi, enguany podran disfrutar d'una gran quantitat d'ubercots venint de diferents pagesos, d'aquí de Porreres, i també qualcuns que mos visiten en aquesta data, en aquesta cita, i a part d'ubercots, pues, també podran tastar plats, no només els fruits en si, sinó plats elaborats amb ubercot.
0: Uau! Oh? Wow. Que bo! Això ja pinta, sí. Aquestes propostes gastronòmiques en l'ubercot seràs protagonista. Li volia demanar, és a dir, ha de dur sí o sí a ubercot, com un ingredient sine qua non, no? És a dir, ha d'haver-hi ubercot en aquest plat, no?
1: És així, aquesta fira gira en torn de l'ubercot. Hi ha més cosetes, però el que ha de ser, els productors han de dur ubercot, igual que artesans que venen, també han de dur productes que girin en torn o bé del color, o bé de la forma, o bé del fruit, que tot ha d'anar en torn de l'ubercot, d'aquest fruit.
0: Bueno, també, òbviament, la fira també és un moment per retre un pot d'homenatge a la tradició pagesa d'un temps, perquè parlam de vegades de la falta de relleu generacional, i totes aquestes fires són imprescindibles per saber d'on venim, també. No és només un fer festa, és un recordar d'on venim, no?
1: És així, és així. Nosaltres, l'ubercot, forma part de la nostra essència, forma part de les nostres arrels, i a part de lo que és la mostra del fruit, també hi ha una mostra d'un taller de xepar ubercot, que també forma part d'una manera de guanyar-se el sou que tenia antigament moltes de famílies i sobretot molt de joves que potser durant l'estiu volien fer el seu raconet per llavors mantenir els seus estudis o per comprar-se la primera moto o per comprar-se la primera bicicleta, no? I que les generacions actuals i les futures puguin seguir coneixent aquesta part tan nostra, aquesta tradició tan nostra, pues també forma part de lo que és l'essència d'aquesta cita, evidentment.
0: També, de tot, abans que res, abans que se mos oblidi, per aquells que venguem de fora, a on deixem els cotxes si venim en cotxes? Si podeu anar-hi en el tip, sobretot ara que és gratuït, però a on convé aparcar? Perquè si venim per de Llumajor és una cosa, i si venim, per exemple, del Cruze de Vilafranca és una altra. Hi haurà aparcaments? Per no, ho dic perquè si no entri, intenti entrar i després no pugui sortir.
1: Sí, sí, el seu és aparcar per la part de rondes. D'acord. I també nosaltres habilitarem diferents espais perquè se pugui aparcar, perquè la gent tingui fàcil accés, però sí que veure que és recomanable que no entrin dins el poble. D'acord. En el cotxe. O sigui, pot ser part forana, eh? Exacte. Rondes i els pàrquings que estaran habilitats des de les entrades de cada entrada del poble.
0: A més, també també és un punt de trobada per a altres, perquè per ventura, clar, Porreres, d'acord que és molt petit, però si un viu una banda del poble i l'altre viu a l'altra punta del poble, per ventura passen setmanes o mesos sense veure't-se, perquè si fas un horari diferent, és un punt de trobada ideal per veïnats, per veïnats de pobles de veïnats, i és com una excusa per trobar-se, no?
1: Exacte, és una excusa perfecta. De fet, també, com bé deies, mos visiten veïnats, mos visiten amics, però també mos visita porrerens que per un altre motiu se n'han anat a viure a un altre municipi i aquest dia tenen l'excusa, com bé deia, perfecta per tornar a Porreres, per tenir socialitzar amb els veïnats, amb els familiars, amb els antics amics que tenien aquí a Porreres. Vull dir, és un moment de retrobament també i de socialitzar amb aquelles amistats, amb aquells familiars, que potser veure, fa un temps que no mor bé.
0: I també, a banda de tots els expositors, també hi haurà expositors de altres productes de la pagesia i de comerç local, no només el huercoc, és a dir, que també poden firar altres coses, no?
1: Sí, però el requisit que tenim és que cada estant ha de tenir qualque cosa relacionada amb supercop.
0: Perfecte.
1: Evidentment, hi haurà més productes. De fet, com bé he comentat, hi ha artesans que també duen peces fetes de bisuteria i peces de sabó també fets amb olor d'ubercoc, amb la pell de supercoc, amb la polpa de supercoc. Vull dir que a tots els estants hi ha qualque cosa que hi d'entorn del fruit. Després, evidentment, hi haurà més varietats perquè el ventall pugui ser també més ampli, però supercoc el trobaran per tot el recorregut de la fira.
0: Bellesa, una darrera cosa. Horari, de quina hora a quina hora, perquè així la gent se pugui anar espaiant per no anar-hi tothom a la mateixa hora. I perquè, clar, nosaltres quan anem a les dijous volim que anem a les 6 de matí a muntar, però, clar, quan anem a migdia ja no sabem on han deixat el cotxe. Per horari, de quina hora a quina hora podrem gaudir, així com toca de la fira, per no anar-hi tothom a la mateixa hora.
1: Sí, aquesta fira només dura migdia, és d'hora baixa, i comença a les 5:30, i fins d'haver les 10, 10:30, hi haurà ambient, hi haurà espais per visitar, hi haurà bars i restaurants per degustar productes, i a les 5:30 comença amb una activitat infantil, amb la Chef Pipa, una activitat infantil i familiar que podran participar les famílies, i a partir d'aquí després ja hi ha ball de bot, hi ha concert, i bueno, hi ha una gran varietat d'activitats que podran gaudir tot el públic que mos podrà visitar, i també tota la gent de Porreres que sortiran al carrer a disfrutar d'aquesta fira nostra.
0: I de dissabte, tot Mallorca. Bé, tot Mallorca no, perquè bé seríem. A Porreres, a partir de les 5:30, la fira de supercoc. No s'entén un mes de juny sense la fira de supercoc de Porreres.
1: Bellesa, sense supercoc de Porreres.
0: Molt d'anys, enhorabona per un any més i que visquin el supercoc de Porreres. Moltíssimes gràcies, Bellesa.
1: Moltes gràcies. Que visquin el supercoc i que visqui Porreres.
0: Exacte. Vinga. I sobretot la nostra terra, com mos canta, inventari.

0: del dia a Mallorca. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Bueno, anem a analitzar l'actualitat del cap de setmana. A banda de la visita del papa, han passat altres coses. Perquè, també, per exemple, pels que tenim una edat, s'ha estrenat el remake de la pel·lícula He-Man is Masters de l'Univers. També està avui el Dia Internacional dels Oceans, però ja n'hem parlat, perquè és una cosa molt seriosa. Però, Xavi Canyella, benvingut, com estàs?
1: Molt bones, com va?
0: Jo record quan Dolph Lundgren és He-Man, Frank Langella és...
1: Sí, senyor.
0: Skeletor, i ells són Masters de l'Universo. Allò era meravellós.
1: Era una pel·lícula de culte avui en dia, però que en el seu moment a tots els nens mos va defraudar totalment.
0: Defraudar, sí, senyor. I mira que en Frank Langella...
1: No, si no és per els actors, és que una merda de pel·lícula.
0: Com se de Flash Gordon, mare de Déu. Se de Flash. Lo millor era la cançó de Queen.
1: Sí,
0: Flash.
1: The Masters of the Universe en aquella època, per favor, He-Man amb un rifle.
0: Perdona,
1: Iván
0: López diu que se de Flash diu li va agradar.
1: Sí, no,
0: sortia Ornella Muti i deia...
1: Sí.
0: I hi ha un moment que és dolent, diu, trae el bote de gusano hasta las ladradoras.
1: Sí.
0: Col·labora, somos tus amigos. En aquell moment era bo.
1: Home, mira, el respetaven un poc els còmics, però és que Masters of the Universe no va respetar res.
0: Jo després me vaig comprar el joguet, el muñeco, el He-Man i l'esqueleto.
1: Sí.
0: La figura d'en Frank Langella i d'en Dolph Lundgren, que després va ser d'Ivan Drago a Rocky IV.
1: Exacte. Però resulta que jo, tots els nens, els anuncis de les juguetes venia com un curt, com un moment que hi havia uns actors que feien... I jo me pensava que era allò, la pel·li. Estava super ben fet.
0: Jo també.
1: I no, au. Vaig anar amb la meva germana major, en el Cine Chaplin, que ja no existeix, no sé si ho sabeu.
0: Cine Chaplin.
1: En el Chaplin.
0: I després vareu anar en el Chipi i després a Pricà.
1: No, encara no.
0: Després
1: no.
0: A Continente.
1: Resulta que...
0: I en el Cine Born.
1: Mira tu per on, i no fa tant en això, en el dissabte hora baixa, després d'haver dinat, agafàvem el cotxe per anar a Chaplin. Hi havia aparcament.
0: Sí,
1: amb una racing, trobaves aparcament.
0: Me'n recordo perfectament.
1: I no fa tant, això.
0: Menys de Josep Darder.
1: No fa tant,
0: eh? Sí.
1: Alert, aquí, eh?
0: El tono, com ben de veure.
1: I si s'avinguda s'havia puesto.
0: Sí, i l'hamburgueseria Chaplin va tancar fa poc. Que estava just davant del cine Chaplin.
1: El Charles Chaplin, que va ser un actor, saps?
0: Home, sí.
1: Conegut com a Charlotte.
0: Fins d'aquí arriba. Però no, és que ara ja podem començar a xerrar com els nostres pares i predis. Saps, ja volen dir que en Ribes. A bon embat, a bon embat. Que n'ha bat. Que tampoc ara també ha tancat. I d'altres poden dir això. Tu saps de Chaplin i per allà, per Pricà.
1: Per allà de vora,
0: Per bona hi havia Xipi, si vols embullar qualcú.
1: Quan havies de fer la comunió, havies d'anar a comprar vestits de tiburon, per exemple.
0: A la meca de los pantalones.
1: A metro.
0: Chapas, charanga, chispas.
1: Roxa.
0: Sí.
1: Roxa.
0: Roxa, que era Rosselló Chamena.
1: Exacte, ho sabies, això, eh? I llavors, també, Galerías Preciados, per favor, cada dissabte de matí, que els bancs estaven oberts.
0: Res, que te rebajes.
1: Tu podies anar a treure dos bes en el banc per anar a comprar un màster de l'Universo a Galerías Preciados. Que valia 1.000 pessetes és més car.
0: Escolta, no m'ha parlat de la pel·lícula.
1: Ai, sí,
0: sí. Aquesta, jo no la veuré. Jo no la veuré, la de Màsters de l'Univers.
1: Has de veure, anem junts.
0: No, perquè mira...
1: Què més te dones?
0: No.
1: Si no te dones?
0: Mira, he d'anar a veure Michael, encara. Imagina't.
1: Oh, has d'anar, eh?
0: Encara he d'anar a veure
1: Michael. Falta sa germana, no surt. Uro, spoiler.
0: No, na Janet no surt.
1: Spoiler.
0: Sabeu que va dir pas.
1: Va dir d'audiós, eh? Però haguéssim pogut parar una altra cosa, encara que fos, jo què sé.
0: No va donar permís perquè ni l'anomenassin.
1: Ho sap molt, eh? En canvi, vaig anar a veure ser desmandaloriano.
0: Sí, però
1: està bé.
0: Però és que jo me vaig desconnectar a Rogue One.
1: Ja és massa.
0: Jo me vaig desconnectar a Rogue One. Jo en J.J. Abrams, aquest, que va...
1: Hi ha massa hats. Has fet d'en Jabba the Hutt.
0: Així d'en Jabba?
1: Això és un spoiler.
0: Hòstia.
1: Sí, sí, i és un tipus culturista, l'han entrenat per lluitar i tot.
0: Però com pot ser que Boba Fett surti a tantes pel·lícules?
1: No és un Boba Fett, és un altre, perquè és igual.
0: Però va vestit igual, que no, és que tots els caçadores i recompensats van vestit igual.
1: Tots els mandalorianos són iguals. Dones mandalorianes.
0: Ah, sí, en Boba Fett era mandaloriano.
1: Clar, eh?
0: Ja,
1: tu,
0: això no
1: tu saps quan Obi-Wan Kenobi, que en mallorquí vol dir pobre Joan que no hi veu.
0: Obi-Joan Kenobi.
1: Obi-Joan Kenobi se'n va allà a demanar per favor i sempre plou, una tempesta.
0: Sí,
1: i se'n va, hi ha un que és en Jango Fett, i té un fill que és en Boba Fett.
0: Sí,
1: i resulta que tots els soldats imperials aquests són clon d'en Boba Fett, que és un nin petitó latino, que surt allà.
0: Sí, me'n record, me'n record.
1: Quantes granyen els latinos.
0: Això és la guerra de les clones, no?
1: Sí.
0: Bé, és igual. Anem a parlar de Masters de l'Univers.
1: Perquè això no venia a cuento.
0: Anem a parlar de Masters de l'Univers. Tenim aquí, precisament...
1: No, ben, que pots parlar de coses sèries i llavors d'en Jan Gonfé.
0: No, espera, que ara he de parlar d'una altra. Tenim un influencer que és especialista en pel·lícules d'acció i fantasia, és Ornaldo Film, el youtuber, tiktoker... influencer, buenos días, Ornaldo. ¿Qué crítica nos puedes hacer sobre el estreno de Master del Universo?
2: Buenos días, chicas, chicos. A día de hoy, verdaderamente, todos los que son los fanáticos de la serie de Filmation de los años 80, tenemos la gran suerte de tener esta versión de He-Man and the Masters of the Universe. Recordemos, como muy bien ha dicho usted, a día de hoy, pues que en los años 80 pues hubo una película totalmente protagonizada por los actores que usted acaba de decir. Pero también vamos a poder hacer una cosa de cómo reaccionar a todas las imágenes que vemos en esa película que se estrenó el día 5, el día 5 en todo el mundo, All the World. No se olvide de darle like a este mi canal y también TikTok al TikTok para poder hacer muchos más visitas y que sea todo mucho más estupendo y fenomenal. A lo que íbamos a día de hoy del programa, miren ustedes, en la computadora y a través del celular pueden observar esos cortos donde vemos al gran Leto. Leto, como ustedes saben también, que es uno de los actores que siempre la está machacando y cagando con todos los personajes que interpreta. Entonces, en el papel de Skeletor, menos mal que le han puesto una calavera encima para no verle la cara.
0: ¿Vuelva a decir Skeletor?
2: Skeletor. Ah. Es que ha pasado una cosa muy linda, y es que Tila la vemos en esas escenas que lleva unos pantalones con un calzón. El gran problema fue el problema de He-Man. He-Man es un chico joven que está muy bien como el príncipe Adam, pero que después no tiene musculatura. Pudieran ver la musculatura a través del CGI o tal vez también con otro actor, como hicieron en los años 80. Y eso todo a día de hoy vamos a poder, para no hacer spoilers, pero no se olviden que después de la película de los créditos salen también unas escenas que son bien lindas y bien rebellas.
0: ¿Sí?
2: Para poder mirarlas y disfrutarlas ustedes.
0: Hay final postcréditos.
2: Exactamente, salen cosas que, bueno, que nos pueden decir perfectamente, pero...
0: importantísimo saberlo.
2: Es importantísimo. Y aquí tenemos el juguete también de Joy, de Mattel, de los años 80, como Mothman. Mothman sale en el film. Es también uno de los personajes más esperados. En cambio, no sale Merman y tampoco sale Orko. ¿Por qué será? No lo sabemos. Tal vez está diciendo que hay una segunda temporada o tal vez una segunda película para poder hacerle la película de la segunda parte de He-Man and the Masters of the Universe.
0: Con Skeletor.
2: Con Skeletor. Y no se olviden de darle tap-tap a los mensajes del TikTok, a los videos y también con la computadora o el celular poder seguir a este mi canal. No se olviden, regístrense. Acá la campanita. Bendiciones.
0: Ornaldo, muchísimas gracias.
2: Hasta luego, y si tiene algún problema del celular, puede otro canal que es por cómo podemos solucionar los problemas de la computadora.
0: ¿Cómo hacerle root al móvil?
2: Exactamente, ¿no? Solamente debemos prenderlo y después ya vamos al MS-DOS para poder seguir las instrucciones.
0: Muchísimas gracias, Ornaldo. Avui és el Dia Internacional dels Oceans, ho hem dit fa una estona.
1: Sí,
0: no, clar, no podia parlar, faltar, Xavi. La Montbernat de Can Pixuetort, que ha conegut la mà tal com era abans.
1: És un home de terra, però és de secà, eh?
0: Sí, sí, però no va veure la mà fins que va ser molt gran.
1: Sí, buf.
0: I ha conegut la mà la Montbernat tal i com era abans i com és ara. La Montbernat, avui crec que veniu acompanyat. Me da paula de Sant Figui, aquesta és la vostra senyora.
3: Jo vull dir una cosa. Jo, la mà!
0: A què?
3: La mà! No volia res. Totes aquestes famílies se tenien molt de fills. La qüestió, que el fill que no, que no mereixia herència, li donaven els trots de la mà. Perquè no valia res. La mà era per fer feina i s'aigua salada, no serveix per beure. Tens? I anàvem amb un carro honrada a la casada i la veníem a dos ballons. La veníem allà, saps? I això, la mà, jo no m'agrada, jo no he nedat mai. Perquè això del turisme va venir molt després. Jo només con la gent pescadora, però jo som de saquer. Sé que si és bé de gent pescadora i marinera, és la meva dona. La meva dona me diu, Bernat, si avui xerren de la mà i no me dus a la radiat, jo te diré, jo vull xerrar. Au, te deixo amb ella.
0: Mada Paula, de Sant Fill, benvinguda. Com esteu?
4: Bé, com estàs? Així això és una casa grossa, bo. Oh, cada dilluns vos emprenya el meu amo, bo.
0: No, la Verdegut.
4: Jo volia dir que això, jo sí que som de... Perquè jo tinc família a Porta Colom, tinc família a Cala Santanyí, això són de la mà. I nosaltres vam comprar una guiseta de Serenal quan no hi havia res. Tot era arena, no hi havia res a Serenal. I resulta que el meu pare feia feina amb un gànguil, amb un bot. I agafaven el sabó, agafaven la rossellona, que ara s'ha perdut això, que es cava de copinya.
0: La rossellona.
4: La rossellona. I crenquets. I agafaven llamba i feien el por. Però agafaven per fer el por, amb una xarxa.
0: El gànguil, que era com un gambaner.
4: No, gànguil, anaven els botes, com això de rossellar.
3: És com això de rossellar les barques grosses de bou, però un petit. Màxim 20 metres de fondari.
0: Ah, una xarxa.
4: No, és com un aparato. Sí, bé, que t'he de dir, ho cerques en el Google. I resulta que van anar a viure a Serenal, quan encara no eres turístic, m'entens? I això es fa molt d'anys. Jo he conegut Serenal, que tot era d'allò. I venien els carros.
0: D'aquí li ve el nom, a Serenal?
4: Sí, clar. I venien els carros a dur-se'n tota salga. I venien en les someres i altres. I la meva mare, ja de part de seu pare, ja eren pescadors. I pescaven d'aigua i de prima. Perquè resulta que de dia el sol era molt calent. I havien d'anar d'aigua, sí. Que és de matí o de prima, és el vespre.
0: Sí.
4: I fondejaven, saps? I els pescadors no sabien nedar, no és com ara.
0: No, d'aquí ve l'expressió, salvar-se pels pèls.
4: I duen calçons.
0: Sí.
4: Això és el que volia dir. I ara avui ja que som a Pava hem quedat per dinar. Sap qual que puesto per dinar aquí de vora?
3: Puesto que sigui bo i barato.
0: El Berlina, aquí
4: de vora. Berlina.
0: El Berlina.
4: Jo anava molt aquí de vora en el Molinar, aquí hi havia un puesto que els pescadors ho feien, però ara per mi és il·legal.
0: Sí, no, ara ja s'ha de tenir permís.
4: Bé, enhorabona, ho fas molt bé, te veig cada dia.
0: A ser
4: 6, o no sé què, el botó 6, te veig.
0: Primer estava en el 5 i ara estic en el 7.
4: Enhorabona, va.
0: Gràcies, gràcies.
3: Aurem, l'haig de caure.
4: Sempre m'has de donar ordres.
3: Hombre, claro, fa 74, no sé quant d'any fa que són casats.
4: Potser van fer les bodes de fa 100 anys, au Dios.
0: Fa 150 anys que són casats.
4: Au Dios.
0: Bé, de tota manera, la Fira del Llibre en català està també aquest cap de setmana. Xavi, supos que has anat.
1: També, els companys de l'Ibetres, sí. Ràdio...
0: Sí, quantes històries, documentació,
1: quantes històries,
0: informació... Allà, en els llibres. Tema Font, de Font de Misteris. Sabem que ets un bibliòfil. Benvingut, Tema.
5: Molt bones. Benvinguts. Gràcies per convidar. Però, efectivament, jo m'agraden els llibres. I no només llibres d'història, llibres novel·la, sinó també llibres de misteri. Que s'amaga a darrere aquestes biblioteques que se varen perdre durant segles. Per això, Font de Misteris, el meu company, en Borja, han fet un vídeo sobre els misteris misteriosos que hi ha a dins els llibres. I han trobat un monasteri, que de moment no poden dir abones, que unes monges havien guardat llibres del segle XIII en els que hi ha receptes de bruixeria, de com fer aquestes bruixeries dimoniades, de com engatussar O com deien en mallorquí, fer mal bocí.
0: Mal bocí?
5: Tenim aquí una receta, com pot ser, per exemple, aquesta monja del segle XVI, que escrivia ja directament aquest misteri i deia, per fer un mal bocí has d'agafar un moix negre i llavors l'has de posar dins un budell, posa aquí, que possiblement en llatí sigui budell o budeli, per poder-ho bullir i fer un brou i ficar-hi dos calàpots. Tot això i molt més, aquí a Font de Misteris ho parlarem. I en parlarem perquè vosaltres sabeu que sempre hi ha un misteri darrere d'allò que no sabem què és.
0: Font de Misteris.
5: Molt bé.
0: Bueno, Xavi,
1: sí, digues.
0: Crec que la Laureta avui ha vengut altra vegada. Li has de dir que no dugui el dinosauri tant. Mem, Laureta, digue'm sí, que primer que me saludi.
6: Sí, ja volia dir...
0: Que me saludi avui.
6: Sí, jo te saludo primer, jo te faig un regalo. Te doy un llibre de sa filla.
0: Molt bé, però vull que en Reig se me saludi.
6: Està aquí de fora, vull.
0: No, que me saludi.
6: Llavors estàs? Espera. Saps que dona? Mira, dile a Noguera i digue-li hola. A ser de tres. Una, dos i tres.
0: Moltes gràcies, Rex. Vaig que com a mínim ets educat. Laureta, a tu te fa cas?
6: Sí, a mi me fa cas.
0: Sí.
6: Seu! Seu! Sit! Seu!
0: Sit! Mare de Déu.
6: S'ha assegut. Ara men com el tren d'aquí, però...
0: Bé, Laureta, sí. Vés-te'n a dinar. I digui...
6: Xicot, xicot! Ai, ja està. Ja se'n va.
0: I que me'l digui Déu, vinga.
6: Au, ja és un bistec.
0: Adéu.
7: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
8: Bon dia. El Consell de Mallorca tancarà i multarà el pis de la Vileta a Palma, que va patir una fuita de gas i es confirma que es llogava de manera il·legal. Ho ha afirmat aquest dilluns el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart. Ha dit també que a la institució no li costa cap denúncia.
9: Tot i això, un equip d'inspectors del Consell ja s'ha desplaçat avui mateix fins a l'immoble per investigar els fets. Segons les primeres informacions, el pis es podria haver estat llogant per fer-hi festes. Això voldria dir que el cas està més relacionat amb les llicències d'activitat que no amb el sector turístic. En tot, el conseller Ginart ha estat ben contundent.
10: Si realment és una activitat turística, se procedirà a declarar la il·legalitat de l'activitat i a imposar la sanció que pertoqui.
8: Canviant de qüestió, a partir de la pròxima legislatura, Educació assumirà la gestió de les escoletes que depenen dels ajuntaments i del Consell d'Eivissa. Ara, la conselleria ha encarregat un informe per conèixer la realitat del sector i assumir-ne la gestió de manera gradual.
9: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que també serà necessari aprovar una llei per dur a terme aquest traspàs de competències. El conseller afirma que és important millorar les condicions laborals de les treballadores.
11: I aquesta és la nostra voluntat. A partir de la pròxima legislatura s'ha d'aprovar una llei que també haurà de preveure una calendarització. Un calendari que estableixi els diferents moments en què s'ha d'anar assumint. No se pot assumir tot de cop, és molta de gent.
9: Vera ha assenyalat també que el decret dels menjadors que entrarà en vigor el curs que ve preveu una davallada de ràtios a l'ensenyament 0-3.
8: Mentrestant, a la Conselleria de Treball, avui migdia s'han assegut sindicats i patronals de l'ensenyament de 0 a 3 per arribar a un acord i començar a negociar el primer conveni autonòmic per al sector.
9: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet una crida a les parts per arribar a un acord.
12: I sí que els hi feim una crida a la seva maduresa i a la seva responsabilitat, perquè crec que els interessos de totes aquestes treballadores i treballadors del sector estan en joc i pensam que ara és un bon moment. Tenen han de ser capaços d'arribar a saber quin és el foro que necessiten per arribar als acords i fer molta feina aquesta setmana per arribar a un acord que posi fi en aquest conflicte.
9: Cabré ha explicat que es va haver d'ajornar la vaga prevista en el sector el passat dia 2 de juny perquè no s'havia sol·licitat la intermediació del TAMIP. Cabré ha dit també que en la convocatòria de la vaga del pròxim dia 16 sí que s'ha complit amb aquest requisit.
8: I el papa Lleó XIV demana als bisbes espanyols un compromís ferm contra la plaga, ha dit, dels abusos. En un discurs a la conferència episcopal, el pontífex ha reclamat veritat, justícia i reparació per a les víctimes, tot i que no ha fet servir la paraula sexuals.
9: El papa ha dit que cal escoltar les persones ferides per membres de l'Església. Aquest mateix hora baixa rebrà un grup de víctimes a l'Anunciatura. En el seu missatge també ha demanat acostar-se al món secularitzat i oferir la figura de Jesucrist davant la falta de sentit de la societat actual.
13: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
8: Paraules del papa després de la seva històrica visita al Congrés dels Diputats. Així hem arribat a l'únic 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
7: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dilluns 8 de juny, bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal va perdre el primer partit de la sèrie de les semifinals del play-off pel títol a la pista del Pozo i està obligat a guanyar dimecres a Son Moix per continuar viu i jugar-se la classificació per a la final dissabte a Terres Murcianes. Amb Marga Cifra, el control tècnic, començant amb les portes d'avui. El Palma Futsal es torna a aferrar a la màgia del Palau de Son Moix per intentar igualar una eliminatòria de semifinals del play-off pel títol que s'ha posat molt cost amunt després de perdre a nit per 4-1 a la pista del Pozo Múrcia. Com dèiem, el Palma s'ho jugarà tot dimecres a les 8 al Palau de Son Moix. Si guanya, forçarà el tercer i definitiu partit, i se perd, s'anirà de vacances. Antonio Vadillo és el tècnic del Palma Futsal.
1: Casa con nuestra gente, pues sabiendo las cosas que tenemos que hacer mejor, seguramente daremos mejor versión que hoy. Nosotros vamos a hacer nuestro partido que tenemos que hacer, vamos a salir por el rival y a ver si somos capaces de sacar el punto adelante.
0: Dimecres a les 8 del vespre en directe per IB3 Ràdio, que és partit de semifinals del play-off pel títol. En el món del futbol, la sortida de Vedat Muriqi del Mallorca pot ser qüestió d'hores. Ahir, Aziz Yildirim va guanyar les eleccions a la presidència del Fenerbahçe i el davanter del Mallorca, si no hi ha res de nou, serà el seu primer fitxatge. L'operació rondarà els 15 milions d'euros, 12 quedaran a Son Moix, quedaran pel Mallorca, i 3, al voltant de 3 milions d'euros, aniran cap a la Lazio de Roma. Tot una parlant de tot això, perquè avui tenim la darrera tertúlia de la temporada amb en Toni Fuster, en Tomàs Gibert i també amb en David Gui. També en futbol, Queta Coll, Mariona Keldentay, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i la selecció espanyola han de guanyar demà a Islàndia per tancar definitivament el bitllet directe per al Mundial del Brasil de 2027, tot després de la gran victòria, ho varen viure també en directe a IB3 Ràdio, del passat divendres a Son Moix contra Anglaterra. I també, en clau de seleccions, la masculina, la selecció espanyola, jugarà demà a les 4 de la matinada a Mèxic contra el Perú. Serà el darrer amistós del combinat nacional abans de començar la cita mundialista contra Cap Verd, un partit que jugarà el pròxim dilluns, dia 15 de juny. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol.
2: No es una probatura solamente por dar minutos a los jugadores. Tanto en Irak, el partido de Irak, como este, es para ir cerrando aspectos. Tened en cuenta que el partido de Irak llevábamos desde marzo sin estar juntos. Necesitábamos convivir esa experiencia, y jugadores que llevaban unos días de descanso, etcétera, etcétera, ir adaptándoles a la exigencia de la competición. Y esto nos va a permitir estar más cerca de la competición.
0: I a la fase d'ascens a segona federació serà finalment la Penya Esportiva qui jugui l'eliminatòria definitiva. Ho farà contra l'Armilla de Granada després de superar a la final balear el Manacor, de nou amb una victòria aquesta vegada per 1-3 en a Capellera. El conjunt de Santa Eulàlia en aquesta eliminatòria final tindrà el factor camp a favor. Ramiro González és el tècnic de la Penya Esportiva.
3: Contento porque esto es un trabajo de ellos. Yo al final estoy aquí de invitado, que venía hace 2 meses, pero muy contento, la verdad que esto nos da vida. Con muchas ganas, con hambre, que lo tienen. Hemos conseguido darle una forma al equipo del cuerpo técnico de creer mucho en ellos, de que son buenos, cuando la mentalidad cuando llegué no era esa, pero al final el mérito es que es de ellos, porque es que son muy buenos.
0: En motociclisme, el Gran Premi d'Hongria de Moto2, Izan Guevara no va poder aprofitar la pole i va acabar 6è. El pilot de Sindioteria a segon al Mundial en 49 punts i mig del líder Manuel González. El mallorquí va acabar el cap de setmana amb un gust agradolç.
4: Lo he dado todo, una P6, después de un fin de semana complicado con muchos problemas en mi freno delantero. Entonces tocará seguir apretando, y el campeonato final es muy, muy largo. Creo que es muy pronto, estamos en la octava carrera, todos los puntos son valiosos claramente, pero creo que queda mucho campeonato por delante para poder seguir luchando y recuperando puntos.
0: I pitjor li anaren les coses a Joan Mir, a MotoGP. El palmesà, que partia 15 de la graella, va firmar una gran remuntada a l'inici de la cursa i es va arribar a posar 7è, però a la volta número 16 va patir una caiguda que va fer inútil aquesta remuntada.
5: Coses que passen, que les carreres són així, hem de veure què podem fer per ser un poc més ràpids a les pròximes carreres, perquè ha costat molt aquí. Hem de ser realistes i intentar la pròxima anar a cercar un bon resultat, no perquè els altres fallin.
0: I en part del Gematria i del Fibrea es varen adjudicar ahir el Major de Roma del Premier de Padel després de guanyar en dos sets a Ari Sánchez i Andrea Ustero, la menorquina i l'argentina, després de perdre 5 finals de forma consecutiva, es varen imposar per 6-1 i 7-5. Una i 11 minuts.

0: Au, idò, vinga, comencem aquesta primera edició de la setmana d'Esportres Migdia a IB3 Ràdio. Avui farem la darrera tertúlia de la temporada per analitzar els pocs moviments, de moment, que ha hagut en el Mallorca. De moment, només la renovació de Martín de Michelis, però també volem saber què en pensen en David Gui, en Tomàs Gibert i en Toni Fuster de la planificació i el projecte que ha d'afrontar el conjunt mallorquí, sobretot en Pablo Ortells, en vista en aquesta nova temporada a la segona divisió. Però, com dèiem, la notícia de les darreres hores en el món del futbol sala és la derrota de l'Illes Balears Palma Futsal a nit a la pista del Pozo Múrcia per 4-1, un partit que va tenir dues parts. La primera, el Palma, se'n va anar guanyant per 0-1, però a la segona el conjunt murcià va passar per damunt de l'equip d'Antonio Vadillo. Gavi Fortesa, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: S'ha posat Costa Munt en l'eliminatòria. És cert que no hi ha partit de tornada en gols, no, és 4-1, no passa res, perquè no has de, si guanyes d'un també guanyes el puntet de la sèrie, però sí que el Múrcia, el Pozo Múrcia, va demostrar una superioritat important, sobretot a la segona part, que fa que el partit de Son Moix se vegi com a difícil de guanyar, no?
1: Sí, jo venc pessimista. Sí. Me fa molt mal efecte com està acabant la temporada al Palma Futsal. Tenc la impressió de que és un equip absolutament exprimit en el físic i en l'estat anímic. Uh-huh. I, mira, la millor prova és que a la segona part el descans guanyava 0-1 al Palma. Ja no li donava per més. La segona part no varen fer ni faltes. La primera falta del Palma a la segona part és quan faltava un minut i mig per acabar el partit.
0: Sí, sí.
1: Havia rebut 4 gols, li havien donat un ball i el Palma Futsal, per jo, que està absolutament fos, que no dona per més, i no sé si en sortirà d'aquesta ni tan sols dimecres.
0: Sí, sí, és cert que venia d'una eliminatòria de quarts de final molt exigent contra el Manzanares, que va dur els dos equips pràcticament en el límit, no?
1: Sí,
0: és un factor
1: i contra un Manzanares que és un molt bon equip, que ha fet una molt bona temporada, però que no és ni el Barça, ni el Pozo, ni l'Inter. I mira que ha patit el Palma per sortir endavant. Jo me fa l'efecte que això s'acaba, que la temporada s'acaba, i la pitjor notícia ja no és no arribar a la final. És que si no arribes a la final, el Palma perd aquesta aura europea que tenia i quedarà fora d'Europa també i no jugarà a la Champions la propera temporada.
0: Te quedes sense participació a la Champions la pròxima temporada. També és un altre cop dur pel Palma. Anem a escoltar què deien després d'aquesta derrota el tècnic Antonio Vadillo i també el porter Denis.
2: Poco a recriminar a los jugadores, han vaciado, han competido a un gran nivel. Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante, y eso en casa del Pozo, pues al final terminas penalizándolo.
3: El equipo del Pozo, equipo muy bueno, con jugadores muy buenos, entonces empezamos sufriendo, conseguimos hacer un gol y tener dos, tres otras oportunidades y no aprovechamos. Y partidos así, si no aprovechas esas oportunidades, todo puede acontecer después. Entonces, la segunda parte no conseguimos jugar, el Pozo mucho mejor que nosotros.
0: Aquesta és la valoració de Denis d'aquesta derrota. Gavi, tu està cansat, està fus el Palma Futsal, però ara toca un darrer esforç, no?
1: Cercar el darrer miracle,
0: dimecres,
1: no?
0: Sí. A Son Moix, i decidir l'eliminatòria no serà fàcil. Dissabte a Múrcia.
1: A Múrcia,
0: mare
1: meva,
0: que
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: Mare de Déu. Antonio Vadillo també va parlar d'aquest partit de dimecres a Son Moix. Espera que davant la seva afició, el seu equip, tregui una miqueta més de ganes o de força i guanyi aquest puntet de la sèrie.
2: Ahora es recuperar, descansar y en casa con nuestra gente, pues sabiendo las cosas que tenemos que hacer mejor, seguramente daremos mejor versión que hoy, y sabiendo de que enfrente tenemos a un grandísimo rival que también nos van a poner muy difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido que tenemos que hacer, vamos a salir por el rival y a ver si somos capaces de sacar el punto adelante.
0: Decisiu partit, ja era decisiu contra el Manzanares, el tercer partit de quart de final, i també decisiu
1: claro
0: aquest. Que lo creu.
1: Si se guanya, tornaran a Múrcia, i si no se guanya, s'ha acabat la temporada. Una temporada que, dit tot el que hem dit, el Palma ha jugat 3 finals, ha guanyat un títol i ha caigut a 2 semifinals.
0: Sí. Això és el que diu sempre Vadillo, no? Que no valoran tal vegada el que
1: tal
0: fa l'Illes Balears Palma Futsal.
1: Sí, sí, sí, tal vegada no... estem mal acostumats.
0: Però competició nacional de moment no,
1: no hi ha manera.
0: Segurament si se pot guanyar dimecres, se força el tercer partit i se pot donar la sorpresa a Múrcia, així el Palma jugaria la final i també s'asseguraria disputar la pròxima edició de la Champions. Dimecres, a partir de les 8, 10 minuts abans, aquí tothom en directe per IB3 Ràdio. Esperem que hi hagi una bona entrada. N'hi va bona contra el Manzanares, sí, si la gent s'anima. Una miqueta més tard.
1: Una miqueta més tard, la gent té temps tal vegada d'arribar als primers minuts de partit. Anem a veure si, si ficam un infern per al Pozo.
0: Esperem que sí. Gavi, gràcies.
1: Adéu.
0: 1:16, feia la primera aturada per la publicitat i tot una tornant per analitzar, valorar el que ha estat la temporada futbolística i també el projecte del Mallorca i la feina que està fent Pablo Ortells per confeccionar la plantilla en vista a la segona divisió. Ho farem amb Antoni Fuster, en Tomàs Gibert i en David Gui. Aturada ràpida i tornant tot d'una aquí a Esportres Migdia, IB3 Ràdio.
4: A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és esport.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.

0: M'han de dir que de primera ref a segona podria pujar el Sabadell o el Zamora, no?
1: Això per un grup, per una banda.
0: Per una banda, i després de la fase d'ascens de primera divisió, de moment va perdre les Palmes 0-1 contra el Màlaga, a casa, no? I l'Almeria, que va jugar contra el...
1: El Castelló.
0: Contra el Castelló.
1: Van empatar 1-1 a Castelló. 1-1. Demà juguen el partit de tornada i l'altre compromís de primera ref, guanyador de Celta B, Ponferradina, un dels dos... Serà també equip de segona divisió A.
0: Una bona eliminatòria, Celta i també Ponferradina. Mare meva, quin viatge també, Ponferrada, mare de Déu, el Tolarín.
1: El Tolarín,
0: el camp de la Ponferradina. Tomàs Gibert, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Has de pagar multa, va ser un dels grans ascens en el dinar de final de temporada que van fer dissabte.
2: Sí, esperava regal, però...
0: No, ja pots esperar.
2: No, però no esperar,
0: no? Segut, sí. David, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: T'ha agradat regal o no?
3: Sí, és que havies de ser, és que el que no li has dit és que havies de ser allà per rebre el regal.
0: Havies de rebre, clar que sí.
2: Nomás,
0: que sí.
2: Allà, jo sóc que vaig rebre l'any passat, ja em va bastar.
3: Sí.
1: Era una entrega personal intransferible.
3: Sí. Personalíssima.
0: Sí, molt personal, molt personal. Vinga, començant ja aquesta darrera tertúlia de la temporada. Primer de tot, a nivell general, ha estat un any futbolísticament parlant, Toni Fuster, malgrat per futbol balear, començant pel Mallorca, l'UD Eivissa, que no ha complert els objectius que s'havien marcat. A segona federació, cert que el Poblenç ha fet una gran temporada, però no s'ha aconseguit cap ascens a primera federació, i també han perdut la categoria l'Andratx, el Porreres i la Societat Esportiva Eivissa. Ha estat una temporada magreta.
1: Ha estat una temporada decepcionant pel Real Mallorca, amb un objectiu clar que era primer la permanència, fins i tot millorar, entrar en aquest top 10, no? Que és el que se va prometre per part del directiu del Real Mallorca, quan me'n recordo que la temporada passada va faltar poca per poder entrar a Europa, quan finalment va ser el Rayo Vallecano, curiosament, el darrer partit de la temporada passada que van anar a Vallecas, el Rayo va jugar la Conference, no? Sí. I aquesta temporada, que era com a mínim igualar la temporada anterior i per què no intentar pegar un cop i millorar-la, no va poder ser. I el Mallorca ha baixat, ha perdut la categoria, per tant, una decepció total i absoluta. El Mallorca haurà de jugar a segona divisió, i, lògicament, una segona de 42 jornades. 42 jornades amb una
0: sense
1: segona
0: aturar,
1: molt competitiva, i on, si repassam jornada rere jornada d'aquesta segona divisió, se donen resultats totalment inesperats. És a dir, qualsevol pot guanyar qualsevol, no hi ha favorits. De tots els equips, perquè n'hi ha molts que també volen pujar a primera divisió, és a dir, no estem parlant de dos o tres equips, és a dir, i a més hi ha un playoff que en juguen quatre, dos que pugen directe, per tant, hi ha molt d'aquí que volen entrar, i cada partit se juguen... Són tres punts, però són tres punts molt competits i pot passar qualsevol cosa. Per tant, serà difícil, anem a veure en què passa, i se farà llarg.
0: Se farà llarg, a 42 jornades, si se puja directe, si se puja, encara anirà bé, però el play-off, com li està succeint ara a les Palmes, Màlaga, Castelló i Almeria, se fa la temporada molt llarga.
1: Bueno, Miqui, així com duen ara mateix el ritme de fitxatge del Real Mallorca, que firmaríem entrant al play-off.
0: Ara parlarem.
1: Ara mateix, així com està la situació i les coses.
0: Suposo que començarà a fitxar per l'Ortells, no? Hauria de començar a fitxar aviat, no ho sé. Tomàs Gibert, també una valoració ràpida general del que ha estat aquesta temporada futbolística, no ho sé.
2: Decepció.
0: Sí.
2: Decepció grossa. Dir, quan varen vendre que feien un equip per intentar entrar a Europa, i resulta que de balles, massa greu per David, sobretot pel tema de Naguirre, perquè al final Naguirre està millor que tots els entrenadors que han passat.
0: I mira que estava barat a Europa aquesta temporada.
2: I la veritat que tampoc era sant de la meva devoció, però si analises, dius, mare de Déu, molt d'en de menjar, David.
3: Sí, és... Jo crec que és decepcionant en tots els nivells. Jo crec que des del primer dia dels fitxatges de l'any passat, millor dit, des d'una situació de mitjan temporada de l'any passat, a un inici de temporada amb fitxatges estranys, amb un ambient en el vestidor marrullero, per dir-ho de qualque manera, i amb una continuïtat de resultats dolenta...
2: Sí, problemes interns.
3: Sí, crec que això ha estat... És a dir, que no és casualitat. Recordeu que dèiem que la nostra lliga era una altra i, evidentment, no l'hem superada i hem acabat en descens perquè no mos mereixíem... No, jo hi ha una cosa que

0: m'emprenya un poc, Miqui, que és que s'engeguen a arrasar TV perquè no entrenen, perquè X raons i 3.000 raons, no? Els jugadors el critiquen públicament, estan amb de Michelis, no s'aconsegueix l'objectiu perquè s'aduen de Michelis, el renoven per 2 anys més, i els jugadors se'n van.
1: Bueno, per això...
0: No, sí, però
1: això era així.
0: Però a mi m'ha cridat l'atenció. No van a fitxar en Quique Sánchez Flores, que va dir que mos salvés, No van a fitxar en Quique Sánchez Flores perquè demanava 2 anys més de contracte, se suposa, no? Això damunt el paper. I duim un entrenador que no coneix la Lliga Espanyola, que no té...
1: Que descendeix i ho renova en 2 anys més.
0: Això no té sentit. I després, els jugadors que demanant disculpes, i els altres, uns que se'n van i uns altres que se quedaran. Jo ho deia avui... Estic amb uns aficionats de mallorquinista, no? I te demanen. I jo ho dic sincerament, jo crec que excepte els joves, que no tenen cap culpa, Olaizola i Orejuela i això, per jo, merescudament, no se mereix cap quedar la plantilla al Mallorca, sincerament. És una decepció. Podria salvar qualque... Muriqui se n'anirà, Mafeo se'n va...
2: Samu, segurament.
0: Sí,
2: Samu,
0: vull dir que podria salvar qualque excepció, no? Però per jo la decepció és total, des de dalt fins a baix.
3: El que passa que si fas un equip totalment nou, com molt de pits ha fet la U d'Eivissa, que ha renovat pràcticament a tothom, tampoc és tan fàcil després, pujar, sí, no, d'acoplar l'equip, és una feina a llarg termini, de vegades no ni 1 ni 2 anys.
1: Però el problema és que has de firmar gent de segona.
0: Clar,
1: sí. Gent de segona, que no té...
2: Has de fer una bona plantilla de segona, no?
1: Una plantilla de segona per pujar a primera.
3: A nivell, però... A nivell de segona, punter.
2: I una plantilla, no un equip, perquè després passarà com ha passat aquesta temporada. Que te giraves a la banqueta i t'escarrufaves a l'hora de fer un canvi. És cert el que deia en David, que ha estat una temporada molt dolenta en tots els sentits, perquè també s'ha trencat, s'ha romput un poc també aquesta comunió tan bona que hi havia entre l'afició i la plantilla. No?
0: Entre l'equip mateix.
2: El bon rotllo que sempre hi havia en el vestidor, entre els jugadors, entre els cos tècnics, s'ha romput tot, no?
0: Sí. I mira, afegir una cosa.
2: També s'hi ha molt crític en el Alfonso Díaz, amb en Pablo Ortells, en tothom. No
3: per
2: sé.
3: Un ambient enrarit per les situacions i les circumstàncies que s'han donat durant tota la temporada.
0: És una descomunió important. Per això jo crec que això és un altre tema més per tornar a parlar, però un detall molt fàcil. I ho vàrem viure en l'època de Raúl Castro, si no me'l recordo, amb el Betis. Recordeu la primera volta del Betis quan estava a segona?
3: Rubén Castro.
0: Va ser horrible. Horrible, horripilant. La segona volta va ser extraordinari, va acabar pujant, crec, directament, però amb 25 o 30 gols d'en Castro. Què vull dir amb això? Que les estadístiques diuen que els equips que normalment ascendeixen directament tenen el màxim golejador a la seva plantilla.
2: Sí.
0: I avui estem... Bueno, avui. Demà probablement no tenen cap davanter.
1: No.
0: Vull dir que una prioritat absoluta per aquesta segona divisió és tenir un dels màxims golejadors a la teva plantilla per poder pujar. I si no, has de repartir molt més gols.
1: Sí, si no has de tenir 3 que te fain 10. Sí.
0: Ojo, vull dir que... I de moment mos quedam sense davanter, Tomàs.
1: Correcte.
0: I en bandes mos quedam bastant magres perquè...
1: No, mos queda estructurat tot l'equip.
0: És a dir, clar, per això aquí de l'importància que deies tu de fer una plantilla nova, no?
1: Correcte.
0: És vera que és una utopia engegar a tots els jugadors i fer una plantilla nova, és una utopia, però ho dic, jo ho xerrava amb paraules de mereixement, no? A partir d'aquí, construir un equip totalment nou.
3: Abans que Murici fes tant de gols, me'n recordo que el Mallorca se repartia en aquests gols, en Dani Rodríguez, que va arribar a ser, crec que, el segon màxim realitzador del Mallorca, amb en Larin, amb en Samu Costa, per cert, en Larin ja ha traspassat, el Mallorca aproximadament haurà...
2: 3 milions d'euros, més o menys.
3: Serà que el Mallorca un 3 quilos, aproximadament.
0: Sí, però aquest és un negatiu, eh?
1: Encara de anar
2: bé. Sí.
3: Se va pagar d'haver 8,5, no? No, el Valladolid, en el seu moment.
2: També te lleves una fitxa important de munt, perquè guanyava una d'operada en Kyle Larin en el Mallorca. Xerraven de planificació, no sé com veus en Pablo Ortells la capacitat que pot tenir per fer una plantilla de segona divisió de garanties i per intentar pujar les primeres de canvi, perquè ho deien, David, s'anirà en Murici, s'anirà en Samu Costa, s'anirà en Mascarell, encara no ha renovat aquesta mona, no sé, estan en negociacions, estan parlant, però no ha renovat. També se comenta que Mafeo té ja mig fet fet amb, a l'Olympiacos. Mm. En Mójica també s'ho volen llevar de damunt. Per tant, és que haurà de fitxar aquesta moneta en Pablo Ortells entre, no sé, no sé si 18, entre 8 i 12 jugadors. No?
3: Omar Mascarell ha tingut mala sort. Un petit apunt. Omar Mascarell, la lesió de Omar Mascarell li ha tancat una mica, possiblement, aquestes ofertes que tenia, ja pràcticament tancada d'alguns equips que podia haver anat i que semblava que estava ja pràcticament fet, perquè el Mallorca no volia arribar a les possibilitats que li demanava Omar Mascarell, però aquesta lesió d'una de les darreres jornades que va patir el futbolista, 6 setmanes de baixa, una lesió que veurement com quedarà finalment, això també li ha tancat una mica les portes, no? I ara veurem si finalment queda o no queda el Mallorca.
1: Si el Mallorca s'ha posat ara a fer el plantejament i a planificar un poquet la temporada que hi ve, ja arriba tard. Val? No. Lo més normal és que quan t'esteia falta de 5-6 jornades o 7 i veus que perillaves, tu has de fer un plan A i un plan B. Te quedes a primera o te quedes a segona. I a partir d'aquí tu has de tenir ja, més o manco, jugadors tocats, i perquè és que si no poses ara seria un altre, no vull dir la paraula, però seria un altre desbarat.
0: Però ha passat.
1: Sí,
0: Tomàs.
1: Sí.
0: Moltes vegades.
2: Moltíssimes vegades.
1: Però és que és de jutjat de guàrdia. Si tu no fas un plan B, quan te falta de 2 mesos, veus que estàs en números que pot descendir, tu has de fer un plan B i un plan A. No fa falta ser molt lleig per això. Sí, Tomàs, no fa, és correcte.
2: El mes de desembre, quan saps que la cosa no funciona, que no tires per amunt, que tothom te demana fitxatges, tampoc hi havia un pla B, perquè aquí va venir, a darrera hora, en el Bumbo.
1: No, exacte. Però
3: el Bumbo i en Calumba.
1: Exacte.
2: Sí. Calumba encara va arribar una mica abans, però bé, que tampoc era una opció de garanties. Ha jugat un partit, pobre.
1: Però si en Pablo Ten no té en aquest moment un plan B, ja més o manco definit, escolta, t'anar d'anar.
0: És que, a més, Tomàs, hi ha una cosa que és una feina, crec, del director esportiu, i que potser la fa, perquè no veig
1: si ho tenen.
0: Però tu, quan veus aquesta situació, el que agafes és dir, bueno, quins equips no pugen? Sporting...
1: quins jugadors hi ha?
0: Efectivament. Claro. Sí, que m'interessa d'aquest jugador que s'ha quedat en aquesta categoria i jo li puc oferir un pla B per un ascens. Això s'ha de treballar ja, com bé diuen Tomàs, per tenir-ho ja... A més, saps els jugadors que acaben el 30 de juny? Saps la probabilitat que té Morici de sortir, que és molt alta.
1: Els puestos que has de rellenar.
0: Efectivament. I és que te quedaran en jugadors per poder sentir. Perquè, clar, si tu fas una planificació per primera, evidentment no te rescou en segona, ni te rescou en sa primera ref o segona B quan vàrem anar allà baix, no? Pensaves que has d'en salvar Sevilla.
2: Sí, sí, sí.
0: Que s'oferta que li van fer el va convèncer per poder jugar en el Mallorca, però tenia ofertes d'equips professionals, perquè en aquell moment el Mallorca va perdre la professionalitat del futbol, no? I mira que bé va sortir, no? És a dir, has de tenir aquest tipus de jugador. Jo insistesc, però, que no tenim davanters.
1: Correcte.
3: Dos.
2: Saps què passa? Però que
3: en aquest moment, Antoni Domènech. Sí. Dos.
0: Bueno, Abdon no sé, acaba o té encara contrata?
3: No.
2: Té contrata.
3: Sí. Abdon i Marc Domènech són els dos jugadors que ara mateix en posició de davanters.
0: Jo m'ho disculpat, dut del nivell de tots dos per ser màxim golejadors d'aquesta segona divisió. Jo estic insistint que l'equip que vulgui ascendir necessita golejadors. Sí. I si no, tenim molt
3: Mallorca ben... s'ha de reforçar, està clar. Banda esquerra, per exemple.
2: Saps quin és el tema, David? Que en aquest mercat de segona divisió, ara en el Mallorca també el veuran venir. Perquè tots els clubs saben... Tu te'n vas en el davanter del Sporting de Gijón, que encara té contracte, que te faran? I te dirà, mira, hi ha això, rup-rup, perquè saben que el Mallorca tal vegada ha tret 20 milions d'euros en ventes, també, ve de primera, té que...
0: Però mos ho varen fer amb el Lari, varen vendre en Canguin, no?
1: Però tu ho vols fer? Han de pujar.
2: Ja ho sé.
1: Clar que té un cost, això. També és vera que ara rebrà de 8 milions.
2: Sí, però per això t'he dit que aquests equipos, els clubs ho saben. Clar. I en Mallorca, quan Pablo Ortell va tocar la porta de l'estrella de l'Sporting, cosa estrella
1: no
2: de,
1: que va un
2: de les Palmes, te veuran venir. Sí, te diran una clàusula o res.
0: En Pablo Ortell ho té bé. El Villarreal ahir no va apoyar bé.
2: Sí, això és vera.
0: Jo, que l'he estat seguint aquesta mitja temporada...
1: Ja tens un aquí que pot tocar.
0: Tens jugadors...
1: Interessants.
0: Interessants. I que se suposa que has de conèixer millor que jo. Que jo els he vist només jugar, no? Te poso un exemple d'un filial, que hi ha de conèixer...
1: I està xerrant de que seva, pràcticament.
0: Per això te dic. I que molta gent del seu scouting és d'allà. Ve de prop d'allà, no? Per posar-te un exemple. I és un jugador que per un partit no ha ascendit a segona divisió. No? Perquè estem xerrant de que hi van empatar, però estaven a un partit. Pues pot ser qualcú interessant. Perquè, i a canvi aquí,
2: no, sí.
0: Que el problema quin tens... que a mi m'agradaria que fos de sa cantera. Però no tens possibilitat de...
2: Ho teniu molt bé amb en Toni, el boig ja no és tan gros, perquè antes era tercera, primera, tercera divisió, primera divisió, ara és segona ref, segona divisió, que el boig entra...
3: Depèn de tot el que tu fitxis, Orejuela, Olaizola, Calatayud, Jandro, que podrien ser futbolistes per ja tenir l'hora segona, que passaran d'aquests jugadors.
1: Jo crec que han d'estar dins el plantell, per jo.
3: Sí, no, és que entraran en el primer equip, quasi segur.
1: No, entrenar no, ser jugadors.
3: Sí, el que passa és que va pujar tot Mallorca, segona ref, no m'estranyaria que continuïn jugant en David López, en Raillo, en Valien, si no se'n van, i continuïn d'aquests. La banda esquerra, que comentàvem, Mojica l'han posat en venta, sabeu que també se volen desfer d'en Johan Mojica per cercar un lateral esquerrà, i després sap que aquesta banda d'atac tens en Dani Luna, que torna, en Javi Llebrés, que acaba contrata i no sé si estan per negociar o no per continuar, i Calumbà Júnior, que hem de tenir en compte que aquest jugador... està aquí per jugar, i després a banda dreta tens en Lubumbo, també. No l'he ficat com a davanter, però tens en Lubumbo per banda dreta, en Antonio Sánchez, en Morlanes i en Mateu Mora. I tots aquests són futbolistes que tenen contracte i que continuaran al Real Mallorca.
0: Però Lubumbo era una sessió, o no?
2: Sí.
1: Sí.
0: El qual ja se suposa que t'aquedes...
2: Volen renegociar, volen renegociar,
0: però m'estàs xerrant d'una banda esquerra, que és Jan Virgil, no?
1: Sí.
0: Que...
3: A l'espera que pugui passar amb en Jan Virgili, amb en Pablo Torre, per exemple, aquests tens ara mateix a banda esquerra Luna, Llebrés i Calumbà.
0: Vale, però m'estàs xerrant que d'aquests tres, les dues sessions primeres de Luna i Javi Llebrés, equip de segona divisió, van caure en descens. Varen descendir els dos, de les dues sessions que varen fer. Bueno, tens els meus dubtes, sobretot de la renovació de Llebrés. Tens els meus dubtes perquè si no ha funcionat, algo ha passat. En Luna... el jugador teu fins al 29 o 28, con lo qual te l'has de menjar. I en Júnior ofereix moltes dubtes. Vull dir, insisteix, si la teva banda ofensiva esquerra ha de ser aquesta i la de la dreta ha de ser una sessió d'en Lubumbo, i no
3: Antonio
0: tenc davanters...
3: Antonio Borlanes i Mateu Morell.
0: Bueno, i no tenc davanters, perdona. I tenc de davanter Nabdon i en Domènec, que crec que surt de la lesió descreuat, si no mal record, no? No, jo tinc moltes dubtes. És a dir, aquí mínim has de treure un titular indiscutible per les dues bandes, i més es davanter, i després un recanvi en garanties. A no ser que vegis molt clar en els entrenos que en Luna se surt i que en Júnior se surt. Bueno, bien, perquè han baixat una categoria, vull dir, també han baixat un nivell... Con lo qual pot ser que se convertís...
3: Sí, parlant de gent, de segona.
0: Toni,
3: important, interessant.
1: Però si ja... Això és la feina que ha de fer ara mateix en Pablo Ortiz.
3: Gent top d'aquesta segona divisió.
0: Jo t'estic xerrant de 7-8 jugadors.
3: A més, t'entraràs dos més, perquè amb el que te deixarà en Morici, que al final és una riera, amb el que te deixarà en Morici, perquè... aquest jugador a primera divisió t'ha deixat molt més dobbers que a segona. I per això és molt barato aquest traspàs que faran de Medan Morici. Vol que te deixaran Samu Costa, vol que te deixaran Mafeo, i vol que te deixaran Mojica, entre tot sumat, jo crec que pot fer un equip competitiu
1: i de
3: segona divisió.
1: Federació per davallar. De 8 milions de la Federació Espanyola per davallar.
0: Aquí has de cercar molt...
2: Per això Bordé, que els altres clubs, a l'hora de quan te vengui a tocar a Porta Mallorca, te diran, escolta, que la clàusula és de 15, i de 15, si no... Déu.
3: No farà falta fer ni cap ampliació de capital en tot això, no? Ni tampoc farà, i que tindràs aquest límit salarial que tampoc serà tan baix, és a dir...
1: Mallorca li entraran entre 30 i 35 milions,
3: eh? Entrarà dos més... per fer un equip competitiu. El que passa que després aquest equip que tu facis va de cop la B, i el que he dit en el principi, la segona divisió A és molt complicada i cada setmana vas a veure una travessa, per exemple, la quantitat de sorpreses que hi ha.
0: Sí. No? És molt difícil fer un anàlisi...
2: Sobretot el perfil, no, David, de jugador que vol fitxar. Tu deies ara el Villarreal B, cert que ha estat un partit de pujar segona, però no sé si un equip que està cridat a pujar, que acaba de baixar de primera, se pot nutrir de futbolistes tan joves. Però
1: jo
2: com
1: m'aniria jugadors contrastats.
2: Tal vegada un sí, però sí. Tal vegada el perfil ha de ser jugadors de segona, ja que sàpiguen...
1: Perquè ja els atens aquí, en els joves. Jo crec, me refereixo a jugadors contrastats de segona divisió.
0: Però, Tomàs, hem de recordar que m'ho jugava un partit contra Getafe... amb un al·lot lateral esquerre, que venia d'on venia, no havia mai jugat a primera divisió. Sí. Vull dir, jo no estic dient que se fixin... Ja, jo no estic, en lo que te jugaves. Jo no estic dient que deia pescar el Villarreal, perquè jo he vist que... Te podria dir el Celta B, que no l'he seguit, però tu, com a secretari tècnic d'aquella casa, hi ha molts de jugadors des B que estan entrenant en el primer equip. I que no tindran l'oportunitat perquè el Villarreal B, competició europea, etc etc. Però saps que poden donar el nivell de segona divisió. Després, sí que te n'has d'anar a cercar jugadors contrastats, perquè evidentment t'han de fer una base.
1: Clar.
0: Estic totalment d'acord. Però que pots pescar barato, a lo millor, amb aquest jugador que saps que entrenen sobre, que ja té un nivell que sortirà barato perquè la sessió realment no te costarà res, i és un jugador que te pot donar un rendiment.
1: S'ha de filar prima.
0: I sobretot, també, canviar el xip. Com se juga a segona divisió?
1: Clar.
0: Què vols ser entrenador d'aquest equip? Perquè, clar, tu pretens dir, no, jo vull jugar a tocar la pilota.
2: Sí.
0: Ja has de fer una altra llista dels Reis. Ja has de demanar un altre tipus de jugador.
1: Diferent.
0: No, jo jugo... perquè ara veurem com juga de Micheli, que aquesta també serà...
2: Això volia demanar. Què vos sembla? A cerca sorprenent per dues temporades, quan deien David, que quan van destituir Narrasate, deien que el Mallorca no podia optar qualsevol entrenador perquè els entrenadors tipus Quique Sánchez Flores i demanaven un projecte un poc més estable, no? El que quedava temporada i una més, i el Mallorca només volia aquests 6 o 7 mesos que va estar de Micheli. Què vos sembla la renovació de Martín de Michelis? És una aposta encertada d'en Pablo Ortell, perquè ja coneix la casa, ja coneix els futbolistes, la manera de fer feina, o haguéssiu optat també per un entrenador, com dèiem, de perfil de jugador, perfil d'entrenador de segona, que sàpiga de què va ser categoria de plata, que com diu en Toni Fuster, és una categoria boja, que no sap per on tirar.
1: La resposta t'ho dirà en el final.
2: Però que si ho apostava en de Michelis, vosaltres, si en de Michelis vos diu, mira, jo, això, a cert que en de Michelis també ha posat com a, no sé, com a, que ha dit que ell vol
0: condició.
2: Tenir...
0: Condició.
2: Que vol tenir, de...
3: Vol que molt durar, perquè sí, de Michelis
2: vol opinar vol fitxar. I vol donar això que ell.
3: Vol fitxar.
2: No, sí, vol fitxar, vol... Sí.
3: Per tant, veurement que molt durar, també. Perquè ell deu tenir coneixements de la part de Sud-amèrica, també, que...
1: Jo el que tenc dubtes és que ell firma els jugadors. Jo això sí que tenc dubtes, per molt que digui, perquè al final és que te firmes el club. Perquè si no...
2: Però la condició va ser que ell volia saber i estar enterat de tot el que ha participat activament del projecte, no?
1: Perfecte. Bueno, en quant a la renovació, jo crec que en el final, el que te comentava abans, jo crec que en el final, després veurem, després sumarem, no? Jo crec que va tenir un molt bon inici, va canviar el sistema, va fer coses diferents, jo crec que seguirà en el mateix sistema en quant a... Voldrà ser protagonista, si no, no s'entendria un equip com el Mallorca, que recent descendit, que ha de pujar primera, jo crec que ha de ser protagonista tant a casa com a fora, i si ell segueix amb aquesta línia que va començar al principi, bueno, també és vera que després els partits claus no va estar a l'alçada, no?
3: Gent veterana i coneixedora de la categoria. Tu has estat a Jerez, has estat a Mallorca, també. Vull dir, coneixes aquesta categoria, Tomàs?
1: Sí, sí, no, és complicada, és molt complicada.
0: Jo crec que, per jo és una errada.
2: Què?
0: Que de Micheli segueix aquí. Perquè o mos varen dir mentides des del principi o no, és tu el durs per complir un objectiu.
1: No, això està clar, i no l'ha complit.
0: No l'ha complit,
1: això està clar.
0: Hasta luego, vull dir, gràcies. No? Se li paga per això i... Jo...
3: Ara ja no se diu dir mentides, se diuen dir mitges veritats.
0: Sí, o canviar d'opinió, diuen com punts. No diu, no m'hi
1: ja vull veure, David, que també hauran tingut a damunt la taula segons quin nom ens hauran valorant, no? Qui podrien dur, qui no podrien dur.
2: Home, però
1: vull creure,
2: eh? Una cosa, però... Han de saber també de quin club estàs xerrant, David. Clar, tu vols que en de Michelis no compli l'objectiu i li han de dir adéu, que no tornis, però clar, en Ortells, que ha fet l'equip, en Alfonso Díaz, que també està per allà, aquests dos no se n'han d'anar ni han de dimitir.
0: Jo no
2: ni
0: dic,
2: res.
0: No m'has demanat per això.
2: No, vull dir...
1: Però
2: vull dir, quina cara va en Ortells i dir-li, mira, Martín, tu no has complit l'objectiu, te tienes que ir, i en de Michelis dir-li, tu què?
0: Tu m'has demanat per en de Michelis i jo te conté per en de Michelis.
1: Els primers que haurien d'haver partit són ells, a la part noble.
0: Jo no
2: ho dic per tu, però clar, amb quina cara va en Pablo Ortells i dir-li en de Michelis, no, tu no has complit l'objectiu, te tienes que ir.
0: Però per això a lo millor l'has renovat, bien.
1: I anda que tu?
2: Si tu què?
0: Jo t'estic dient que a mi, jo crec que és... A més, tampoc va ser un fitxatge que a mi m'alegrés pel fet de que no coneixia la situació, se du el seu staff tècnic, ara no, molt probablement vulgui fer un equip de seus. I farà i desfarà tant de jugadors com de staff de seus, que això ho fan...
2: Triomfarà o moriran les seves idees i la seva manera de fer feina,
0: jo
2: no?
0: Jo tinc les dubtes, perquè si tu no has estat capaç de guanyar en els de la teva categoria, de tancar els partits quan estàs per davant a una categoria de primera divisió, a segona divisió, jo, és que, en sèrio, els partits són
1: altres.
3: Qui moriran les seves idees?
2: No? De Michelis.
3: De Michelis, si per Nadal no va bé...
1: No, a mi el que m'està dient, que l'hem renovat dos anys.
2: No, però dic que el que deia en David, que en de Michelis
3: sí, voldrà fer
2: apostarà per les seves idees, la manera de fer feina, fer i desfer, fins que o vagi bé o no, o Nortells digui, mira, no ha anat bé...
3: Una vegada que comença i que arranca tot, jo crec que també en Jagó Barrasate volia morir les seves idees, però una vegada que arranca tot, anem a veure
0: és que, mira,
3: com se gestiona un vestuari, anem a veure si tota aquesta darrera del passat se pot fer neteja o se pot reconduir situacions, no veure com parteix la competició i la lliga, si realment pot fer l'equip que tu penses que és el millor equip per tornar a primera divisió, que això
1: jo crec que l'exigència és ara pitjor haver de pujar que haver d'ascendir. Ara sí que tens la pressió, i ho dic per la part noble. Ara sí que estàs exigit a intentar pujar.
0: Mira, jo... No, mos han de servir de lo que va passar fa 6 anys, no? En aquell moment que varen poder ascendir contra el Deportivo. El futbol de segona té... No passa res en tot el partit. I en el minut 85, un corna, una pilota aturada, se fa el gol, s'ha acabat el partit, se te'n van els 3 punts, sí. T'ha guanyat el que no t'havia de guanyar... Vull dir, tot això s'ha de tenir en compte per insistir, quin és el plantejament de Michelis? Realment jugar a futbol, tenir la pilota, com ha dit en Tomàs, tenir la proposta de joc, necessites Pablo Torres, necessites Morlanes, necessites...
2: Tenen Jardé també, no?
0: Clar,
2: no.
0: Però necessites que estiguin. Entonces, en el moment que tu decideixes jugar així, necessites aquest tipus de jugador. Després has de tenir profunditat per banda, vull dir, i una persona de referència de davant. Si tu dius, no, mira... Estratègia pura, a defensar...
1: Aquí
0: Roquer, fins que fa oi, i tenir la pilota aturada. Necessites un altre tipus de jugador.
1: I tu creus que amb allò que apostarà perquè és...
2: Perquè no, perquè 42 jornades així, mare de Déu,
1: i més pel que ha demostrat en de Michelis.
3: Mira com han pujat els equips que venen de segona a primera, com ha pujat l'Alavés fa 3 temporades, com ha pujat el Llevant, amb quina plantilla va pujar, o va pujar l'Elx, per exemple... No sé, vull dir, hem de mirar, de cercar un poquet enrere, tirar 2-3 anys enrere, veurem, perquè el més recent, quines plantilles han fet, amb quins equips, amb quins jugadors, i com han plantejat això per tornar. El Racing de Santander, que miréssim fa any que s'estava barallant, ara ho ha aconseguit pujar, però és que la temporada passada el Racing va estar dalt, que ha dit tot l'any, sí. I després no va pujar.
2: Sí, sí.
0: Dir, de fet, moltes vegades...
3: Has d'analitzar un pot tot test. Això.
0: O sigui, per darrer classificat...
2: Sí, és que arriba més en forma, no? És que arriba més enxufat en...
0: I té un poquet de sort, però jo insisto, és que aquí, si idea del futbol, si renoves l'entrenador, la planteja l'entrenador. Entonces, tu has de dirigir els fitxatges en base a la petició de l'entrenador.
2: Jo crec que en Michelis també ho ha demanat en Pablo Ortells que quedin un poc una columna vertebral d'aquesta temporada, no? Diguem, Raillo, Morlanes, Darder, no ho sé.
1: Però què quedaran?
0: Si te lleven la meitat de sou, si jo som en Pablo Torres i me lleven la meitat de sou per jugar a segona i me ve el Llevant i m'ofereix... Hombre, te'n vas... Doncs ja se te comença a desmoronar el tema.
1: Posten de veure el moviment de altes i baixes que hi haurà ara durant aquest dia.
3: Jo no som optimista que quedarà en Pablo Torre, No som optimista perquè un futbolista que va venir aquí a jugar a primera divisió...
1: I en Vigili tampoc.
2: Que fins i tot no va tenir... Quedaran dos.
3: No va tenir tant de minuts.
1: Amb el gent també no ho tenia fet.
2: Deien que el volia el Celta, no? Però bé, de moment encara...
3: No, Pablo Torre no va tenir tant de minuts. Jo crec que Pablo Torre va jugar a primera divisió i Pablo Torre, és cert que... Racing, per exemple, jo crec que és un dels equips que va darrere en Pablo Torre i aquests equips a primera divisió tenen així mateix molt de dobbers i li podran pagar molt més que ara mateix el Mallorca li deu poder pagar, no? Sobretot amb aquesta rebaixa del 50% per haver descendit. Per tant,
1: a més, hi ha molt de jugadors que puguin tenir...
3: A Pablo Torre ho donen pràcticament per perdut, jo.
1: Molt de jugadors que puguin tenir la rebaixa, no? Per exemple, en Sergi Tardé la té. Hi ha molt de jugadors que potser tenen una rebaixa per encara de descens, com té en Sergi Tardé, per tant.
0: Però aquí, en el cas d'en Jan Virgil, en Pablo Torre, millor o menys, per té un poc més de trajectòria, m'apareix. Es creiem en Jan Virgil... Aquí crec que és un treball d'entrenador de fer-li veure que pot ser el jugador més important d'aquesta plantilla.
1: Correcte.
0: Entonces, és intentar seduir-lo de qualque manera, de que farà minuts, de que del voran, de que tots els partits... Però és vera que l'antecedent de Demichelis amb ell sí, és que no juga.
2: No, massa bé. Sí.
0: Vull
2: sí.
0: dir, és un moment complicat, jo crec que estic amb en Tomàs el que ha dit, no? Que és el moment de més pressió perquè la confecció de la base d'avui és que te determinarà tota la temporada. No? Uh-huh. I jo crec que certament... Perquè després hi ha una altra cosa. Xerrant de fitxatges d'hivern, a segon encara pitjor. Perquè qui vol venir a jugar en sa que fa 15 del Mallorca, que no guanya ningú, i has de convèncer qualcú perquè vengui a jugar amb tu... I,
3: no, això, el futbol de segon és molt diferent de primera divisió. A partir d'aquí. I si en Pablo Torre té, jo què sé, una ambició per... Per acabar d'aquí un parell d'anys...
2: Vol que quedi en Pablo Torre, en Fuster.
3: Per acabar... No,
2: és que... A mi m'agradaria, però... És el millor jugador de la plantilla. Jo també estic amb en Toni, que és molt complicat que en Pablo Torre continuï en Mallorca. Més que res perquè li tocaran a la porta equip de primera divisió, no vull dir top, però sí equip de mitja taula.
3: I el futbol de segona no era de primera. Ell, per exemple, primera divisió... Segona divisió, Ferrai Chapà i... Un altre tipus, que potser en Pablo Torre no acabarà de acoplar-se bé o no, que primera divisió.
0: Uh-huh. I jo crec que és una prioritat, insistes, i som molt pesats, però és que no tenim davanter.
2: El davanter.
1: Sí, és vera, és que és vera.
2: I no només un, has de dur dos, com a mínim. No?
1: Mm. Sí, almenys que te faim 10, i si no el que deim, 10, dos, tres jugadors que te faim 10 o 12 gols, perquè és que si no, no.
3: Jo suposo que el Mallorca esperarà a tenir tot aquest dot verd de traspàs per començar després ja.
1: Sí, però els jugadors ja han firmat. Quan vaires a aquests jugadors, on vaires a aquests jugadors?
3: Imagina que ho tenen previst, vull pensar que ho té previst, el director esportiu, el director de futbol, que diuen ara, no?
1: És el que he dit abans, un plan A i un plan B. És bé, tu no te pots posar a arrencar amb el plan B en mes de juny. Si tu ja no tens planificat un poquet si descendeixes quins jugadors pot tenir, jo no, és que no m'ho crec.
2: I també és important tenir una gran part, un tant per cent de la plantilla tancada quan se comenci, s'obri la porta de Son Bibiloni, el primer entrenament de la temporada, no? Com a primera divisió, que fins al dia 31 d'agost no sabíem ni amb quin equip jugarien. No? Sí,
0: hi ha una... també, tornant endarrere, determinarà els davanters que necessites el plantejament de l'entrenador. Pues tipus de sistema.
1: Si vols jugar amb una o dues puntes.
0: Claro,
1: o amb tres.
0: Claro, hem de pensar que fins ara jugàvem amb un gran i un petit, per dir-ho de qualque manera, mm-hmm. no? Ens vam acostumar un poc en això. Si realment ara, en aquesta segona divisió...
2: Lo bo que s'ha fet que després de davallar, pràcticament la setmana després, ja tenies l'entrenador renovat. Que ja saps en què jugaràs. No, sí. No has d'esperar en el mes de juliol o en el mes de mitjan juny.
0: Però si l'entrenador te planteja un canvi de sistema pel tipus de lliga, pel tipus d'equips que hi ha, i dius, escolta, mira, jo vull dos tios rocosos que m'aguantin la pilota, perquè, pues per això, vull jugar més a pilota aturada. Però necessita tot davanters més alts, més potents, més forts, uh-huh. i a lo millor dir, no, vull continuar amb el que pensava que era una boia, no?, que se diu ara, i un més ràpid. Pues bueno, pues, si tens les peces, els pots juntar. Jo insistes que crec que Virgil se li ha de donar carinyo perquè...
2: Però pot ser un poc com en Pablo Torres. Si en Demichel li diuen a en Virgili Jan, serà un jugador important a segona divisió, tindrà minuts, t'anirà bé perquè fa un poc de maduresa futbolística, però clar, després, dos dies després, te toques a porta, no ho sé, el Llevant o el Celta, o no sé,
3: un equip de primera,
2: què fas?
1: A qualsevol jugador que vingui un equip de primera, que estigui a segona divisió, normalment s'anirà.
0: No,
1: sigui a Mallorca, sigui l'equip que sigui.
3: No, i té un representant que ben segur, ja no tan sols del futbol espanyol, sinó la resta del futbol que d'altre lloc, d'altres països, claro. Que si ho pot col·locar, perquè aquí guanya tothom, guanya el representant,
1: tant.
3: Guanya el jugador,
1: tot
3: m'entens?
1: Tot sumo, sí.
3: I a veure, aquí al final, el Mallorca, perquè aquí mira el guanyar el Mallorca.
2: Sí,
3: sí.
2: Per tant, de seus traspassos, trobeu que es malvendre Muriqi per 15 milions d'euros en el Fenerbahçe?
1: Hombre, per resulta que ha donat, però bé...
2: Sortir de por a fort en Pablo Ortells i dir, no, aquí 15 res, no ho sé, ara no sé dir una xifra,
1: és
2: ara,
1: que
2: però
1: no sabrem,
2: més,
1: és que no sabem el pacte que hi ha entre jugador, club, que, no sé, és complicat. Jo crec que serà dels tres passos més grossos que hagi pogut fer, en Mallorca. en 15
0: doncs
1: milions.
0: Samuel era en 25,
2: sí.
0: No?
2: Sí, sí, la meitat, sí.
1: La meitat se n'anava.
2: El Moritz són 15, però també 3 milions se'n manca per Horacio. Sí, doncs si queda per tirar coets.
1: Tenim
2: el segon màxim golejador de la Lliga.
0: A mi me sorprèn que vagi a Turquia.
1: Jo també. Jo pensava que aniria a Europa.
3: Jugaran amb Marco Asensio, no?
1: Sí, però no, per a jugar no sé, a Turquia, jo també, m'ha sorprès.
0: Escolta, ha fet 23, no?
1: Jo crec que tenia un nivell per intentar jugar a Europa, inclús a la Lliga Espanyola.
0: Sí, jo pensava que també. Me sorprèn la decisió d'anar a Turquia. Probablement a lo millor és una qüestió econòmica, més que perquè Moritz també no és cap nin, i ja a lo millor vol fer escalades per tancar la jubilació. Però, dit això, no sé si es cau barato. Dependrà del resultat que li doni. A nosaltres m'ho va pareixer barato, no? Perquè m'ho ha donat un bon resultat.
2: Jo entenc que era millor el cronisme, però també li fa un poc de ràbia. Una, que se'n va al teu ídol, que és en Moritz, que ha marcat molt de gol aquesta temporada, que se pensaven que se retiraria aquí, doncs no, se'n va. I més que per aquesta xifra de 15 milions d'euros, que per un davanter que ha marcat tant de gols, que ha estat el segon màxim golejador de primera divisió, és un poc magre, no?
1: Sí. Almenys un millor per gol que ha anat bé.
2: És que la sensació que tots els equipos venen K i el Mallorca sempre van barat, o no ho sé, no?
1: Sempre sortim perdent. Sí,
2: no ho trobes?
0: Sí, és aquesta sensació.
2: Té un equip anglès, te fitxa un central que ni fu ni fa i 30 milions d'euros, sí. I el Mallorca, un jugador que ha destacat, 15. Au.
0: Jo t'he de dir una cosa, Miqui, crec, i ho ha dit en Tomàs, no sabem l'acord, no? Però crec que no hi hagués fet cap... No hagués sobrat si Moritz hagués decidit quedar-se. Crec que... O sigui, és vera que ja això no s'ho du massa, no?
2: Però... Sentiments, escuts i tal, ja
1: però
2: no...
1: Crec que hagués fet... Sí, molta gràcia.
0: Crec que hagués estat un gest per part seva...
2: I n'hi ha que se la posa només arribar a l'aeroport, sí, és que és tremendo.
0: Però crec que hagués estat per un gest que n'ha tingut molts. No és una crítica, dic, que hagués estat un detall. No, ha estat un senyor.
1: No
0: és una crítica, Tomàs, però crec que mos hagués donat molt, crec, en aquesta lliga, en aquesta segona divisió, és un jugador que és un fitxatge que si estigués en el mercat per segona divisió, el vols de titular.
1: Però no? Tu saps si el millor que li ha fet un intent de quedar-te i tapar que això?
0: No.
1: Perquè la primera passa l'ha de donar un Mallorca. Moritz, escolta, han de ballar a segona, però, escolta, volen que quedis i t'oferim això.
2: O el millor que ha fet és en revés. Li ha dit, bé, dat, me sap greu, però t'anar d'anar perquè necessitem dos béns.
1: Aquí està el problema. No, si te'l vols jugar, a lo millor t'evites es pagar un fitxatge o dos fitxatges si s'hi queda Moritz.
3: Necessitant dos béns i se fitxa en Moritz segurament de ballar també en el 50%.
0: Clar. Sí, aquí sí, no saben s'acord, però per ell, és a dir, mira, no, jo amb aquest, a lluitar per tornar a pujar aquest equip a primera, i després el club diu, cony, me va bé, perquè aquest tio segur que a la segona divisió mínim 10 gols.
2: Sí.
3: És un risc també, perquè si la temporada que ve Moritz no fa la temporada que ha fet enguany, per ventura, que 15 milions i mig ara treus, sí, per ventura l'any que ve només en treurà 4 o 5.
0: Però, Toni, tu vols que t'ha donat resultat avui que no fitxar qualcú que bueno, ja ho veurem. A mi, vamos, jo crec que se beneficien
1: tots. Això passa a tots els jugadors. Claro. Tots els jugadors que t'han marcat el millor 20 gols i l'any que ve, pues, el millor te'n marquen 10, no sé. Però tu dius, maqueta en Moritz i tens una garantia.
0: Sí.
1: No fotis.
2: Veurem com acaba aquesta planificació. No, hi ha una feinada que fer. Quin estiu de feina haurà de tenir en Pablo Ortega. No podrà trepitjar la platja en tot l'estiu, perquè té una feinada per endavant. Parlant de Ortega, perquè queden dos minutets, haurà sorprès que no hagi hagut notícies de que siguin cap dimissió dins el club a la planta noble.
1: Bueno,
2: tampoc hi ha hagut roda de premsa per passar comptes i explicar la temporada ni res. És cert que van sortir després del partit contra l'Oviedo, 5 minuts cada un, però no hi ha hagut aquesta roda de premsa clàssica de final de temporada.
1: Però ja te varen dir ells a la roda de premsa, que ells havien de fer feina i punt, i ja està. Aquí no n'hi haurà cap baix. D'aquesta no n'hi haurà cap de baix.
0: Tot també, això sempre va fer molta gràcia. Igual que el jugador, no? Que vamos a seguir treballant. Això vol dir que no n'has fet fins ara, no? Quin sentit té que ara resulta que te
3: poden... Bé, nosaltres esperant Ortells aquí.
0: Jo veurem el dia que vagis a Andorra.
1: Treu el bitllet ja.
2: O Ponferrada, si puja la Ponferradina. Va, viatge a Ponferrada.
0: Elda, 4.000 persones hi caben, no? A Elda. Vull dir que un camparro, com es diu. Bueno, devien cabre menys a Cornellà.
3: A Cornellà, en el camp, aquell que Ferrat en el camp de l'Espanyol,
0: sí,
3: no?
0: Sí. Allà hi havia 150 sí. persones.
2: Sí. Bé, deixeu descansar en Fuster, que encara que li fan 3 estius, no li fèieu pensar ara, quan comencis allí, que és 15 d'agost, encara queden 2 mesos allí.
3: 14-15 d'agost.
2: Sí, per això, deixeu-lo descansar.
3: I dia 30 sabrem el calendari, ara un parell de dies més, volíem descansar un poquet, que també és bo.
2: Vacances merescudes, Toni.
3: Que és temporada que ve serà llarga, eh?
2: Sí. I els viatges també. I els viatges també.
0: No, i nosaltres no? haurem d'estudiar el Ceuta, el Lense i vamos. I el Tenerife.
2: Que comenci bé la temporada, perquè si comença malament, tots els nervis que ja són molts, serà mal de dur ja, de bon començar. Res, David Gui, a passar un bon estiu.
0: Gràcies, igualment per tots.
2: Contacte ja quan comenci la temporada de xerram.
0: Una ferrada forta.
2: A segona divisió. Tomàs Givert, també, gràcies.
1: Molt bé, Valtros.
2: Que gaudeix de l'estiu. I Toni Fuster, també.
3: Fins demà.
2: Vinga, fins demà, que vagi molt bé. Segons per arribar a les dues del migdia. Així acabam aquesta primera edició de la setmana d'Esportres Migdia a IB3 Ràdio, tornant demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Adeu.
4: A IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Esports 3.
5: Són les dues.
4: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
5: Bon dia. El Congrés dels Diputats ha estat avui escenari d'un discurs històric, el de Lleó XIV, el primer pontífex que es dirigeix a l'hemicicle, i ho fa amb un ventall de temes molt sensibles per la societat, com és la migració, la defensa de la vida, la pau, l'educació, tot amb una petició expressa a aquells i aquelles que l'escoltaven directament aquest matí. Els diputats, el papa els ha demanat altura de mires en l'expressió dels seus posicionaments. Afirma que la fermesa no exigeix menyspreu ni la discrepància humiliació. A més, recorda a la cambra Lleó XIV que les decisions que pren afecten moltes vegades col·lectius vulnerables.
6: Sentito alzar pues la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír.
5: Un discurs que ha rebut una llarga ovació de bona part de la cambra, on no ha fet, però, esment d'un dels temes més espinosos per l'Església, els milers de religiosos implicats en casos de pederàstia. Un assumpte que avui capvespre té una trobada destacada amb la recepció del pontífex. Algunes de les víctimes, de moment, avui migdia el papa, davant la seu de la conferència episcopal, ha instat els bisbes a respondre i a fer reparació als afectats. Tot d'una, sentirem els moments més destacats d'aquest tercer dia de Lleó XIV a Madrid, la primera de les tres aturades del seu viatge a l'estat espanyol. Avui és dilluns, 8 de juny. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
7: Bon dia.
5: Dos precipitats a Eivissa en qüestió d'hores.
7: Un d'ells de 29 anys ha caigut aquest matí des d'un setè pis a Sant Antoni i el segon de 19 va caure ahir des d'un penya-segat a Santa Eulària. Tots dos es troben ingressats a la clínica del Roser en estat molt greu.
5: A Eivissa també hem de parlar de col·lapse en els jutjats per mort de la darrera reforma judicial. Carmen Cires, bon dia.
8: Bon dia. Els sindicats critiquen que el jutjat no està tramitant les demandes del personal fixo discontinu, que no ha estat avisat enguany. El motiu, segons el president del Tribunal d'Instància de l'Illa, és la manca de personal per la nova reestructuració judicial. Dels 8 treballadors que es dedicaven a admetre a tràmit les demandes Mandesa i Visa, ara en són 2 o 3 amb poca formació i experiència, la qual cosa està suposant que avui hi hagi la meitat de les demandes en tràmit que fa un any. Segons explica el president del Tribunal d'Instància d'Eivissa, Sergio González, parla d'un col·lapse generalitzat en la justícia eivissenca.
5: Toc d'atenció per l'ús dels mòbils en la infància. Gairebé la meitat d'infants de 10 i 11 anys en tenen.
7: Ho diu un estudi d'UNICEF que alerta que les xarxes socials són una trituradora per al benestar emocional dels infants. Preocupa preocupa especialment l'augment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. L'informe xifra en un 10% les nines que tenen conductes suïcides.
5: El Consell de Mallorca ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Guillermo Ortego, bon dia.
9: Bon dia. Aquest matí s'ha celebrat el sorteig per determinar l'ordre en què es tramitaran les sol·licituds. Aquestes prop de 1.000 places són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros la plaça.
5: A Menorca, el Servei d'Inspecció de Pesca ha obert 21 expedients sancionadors durant el 2025. Axel Camarasa, bon dia.
10: Bon dia. Els inspectors i guardapesques van realitzar l'any passat més de 600 jornades, la majoria dedicades a pesca recreativa i professional, però també inspeccions a restaurants, mercats i peixateries. En total es van aixecar 80 actes, 33 de les quals corresponien a presumptes infraccions. Això ha derivat en 21 sancions. Les 12 actes restants s'han derivat a d'altres administracions, atès que el Consell Insular de Menorca no n'és l'òrgan competent.
5: Tots aquests assumptes que podrem sentir ampliats aquests i molt d'altres a les edicions insulars a partir de les 2:30 i després arriben els esports. Gavi Fortesa, bon dia.
11: Bon dia.
5: Avui parlem de la sortida de Vedat Muriqi del Mallorca que s'apropa.
11: Sí, el candidat a la presidència i guanyador de les eleccions del Fenerbahçe turc, Asif Yildirim, va prometre el fitxatge del davanter mallorquinista i l'acord està a prop d'arribar. Entre el club i el jugador, l'acord està tancat i sembla que amb el Mallorca també per 15 milions d'euros. D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal perd a Múrcia el primer partit de semifinals contra el Pozo i s'ho jugarà tot dimecres a Son Moix. Si guanya, jugarà el desempat a Múrcia, però si perd, s'acomiadarà de la temporada oficialment. En pàdel, la menorquina Gemma Triay suma el tercer títol de la temporada a Roma i en futbol, la penya esportiva Santa Eulària se jugarà l'ascens a segona federació contra l'Arenas d'Armilla després d'eliminar el Manacor.
5: I tanquem la portada amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
12: La setmana amb una nova jornada marcada per l'estabilitat. Avui el cel ha vengut dominat per la presència del sol, juntament amb la formació d'algunes boires a primeres hores del matí cap a punts de l'interior de Mallorca i també de Menorca, amb una temperatura mínima que s'ha mantingut en valors molt semblants als que tinguérem ahir. Per avui capvespre s'espera que el cel continuï destapat, amb un vent que bufarà fluix de llevant i una situació marítima encara amb redols de maror de cap al sector de les Pitiuses. Avui la notícia és la retirada de la pols en suspensió i la pujada de la temperatura màxima. De fet, aquesta es podria situar entre els 30 i els 34 graus. Es preveu que els valors més elevats es registrin cap a punts de l'interior de Mallorca i també de cap al nord de Menorca. En el cas de les Pitiuses seria l'indret on Mancos notaria aquest canvi de temperatura. Es tracta, però, d'una pujada puntual, ja que demà l'entrada de vent de gregal farà baixar novament els termòmetres i també alterarà la situació marítima a les costes exposades en aquest vent, amb la possibilitat de registrar redols de forta maror de cap al nord de l'arxipèlag. En definitiva, una jornada marcada per la pujada del termòmetre.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: El Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta, a Palma, que va patir una fuita de gas i va afectar ahir 4 joves, si es confirma que es destinava a lloguer vacacional il·legal. Ho ha afirmat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, qui ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment.
13: Avui els inspectors del Consell s'han desplaçat fins allà per revisar la instal·lació i l'estat del pis, però no els han deixat entrar. Segons el conseller, les primeres informacions indiquen que la casa es llogava per fer-hi festes, un fet que té més a veure amb les llicències d'activitat que amb l'explotació turística que, si es confirma, provocarà el tancament de l'immoble i la imposició d'una multa al propietari. Escoltam el conseller insular Guillem Ginart.
14: A tot d'una que han tingut informació, hem enviat a inspectors. Nosaltres, en principi, la informació que mos arriba és que era una casa que s'allogava per festes, la qual cosa mos indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes i s'actuarà en conseqüència.
13: Tot i que no consti cap denúncia, segons Ginart, els veïnats del bloc de pisos asseguren que ja han avisat diverses vegades del renou i de l'activitat de l'immoble, tant pel que fa a festes com a lloguer vacacional il·legal. Escolta'm, Carmen Colomé.
15: Llevamos 3 años, así. 3 años no, porque al principio no era así exactamente, pero hace un par de años sí. Claro, el invierno está, está más o menos tranquilo, pero llegará el buen tiempo, digamos, ya no el verano, el buen tiempo, y la cosa cambia.
7: Pel que fa als afectats per la fuita de gas, els quatre joves ja han estat donats d'alta després de romandre ingressats a l'Hospital de Son Espases per inhalació de gasos tòxics.
5: Amb l'arribada de l'estiu, els successos es multipliquen. Dos homes han caigut a Eivissa en les darreres hores. Tots dos es troben molt greu a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario. Carmen.
8: Aquest matí, un jove de 29 anys i nacionalitat colombiana ha caigut des d'un setè pis a Sant Antoni. El pacient està traslladat pel servei d'emergència fins a la policlínica, on ha ingressat a les 8:30 del matí. Segons han informat des del centre sanitari, a causa de la gravetat de les lesions, entre les quals un traumatisme cranioencefàlic molt greu, ha entrat directament al quiròfan. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el jove resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars de Sant Antoni. Un altre jove de 19 anys i estatunidenc va caure des d'uns 12 metres d'altura a Santa Eulària ahir a la tarda al voltant de les 7:30. Ara roman ingressat també a la policlínica del Rosario a la unitat de cures intensives amb fractura cervical i dorsal, pneumotòrax i politraumatismes. Es troba estable dins la gravetat, segons ha pogut saber IB3. Aquest jove hauria caigut des d'un penya-segat.
5: I ja en plena temporada turística, algunes urbanitzacions conviuen amb obra pública, una situació que feia temps que no es produïa i que enguany genera queixes a Menorca entre els afectats.
7: Un és el complex turístic En Mar de Calen Blanes. Té dues cases de lloguer turístic amb 12 i 8 apartaments. Varen obrir a final d'abril i des de llavors s'han vist perjudicats per aquestes obres. Maria Camps és recepcionista.
16: Arriben, veuen aquest desastre i ja la impressió és negativa.
7: En total, un 30% dels seus clients ha demanat la cancel·lació de les reserves i els que accedeixen a quedar-s'hi demanen una compensació econòmica.
16: I te diuen, no marxaré perquè me quedaré aquí, però hi ha renous, hi ha pols i vull que me compensis econòmicament.
7: Alguns restaurants també han perdut més d'un 40% de les reserves perquè amb els carrers tallats la gent no sap arribar al seu local. Justi Galán és restauradora.
17: Se está empezando a desubicar para poder llegar al restaurante y muchas veces pues a mitad del día pues nos cancelan las reserves.
7: De fet, els restauradors han recollit 450 firmes destinades a l'Ajuntament per demanar que es compleixin els terminis i es minimitzin els renous i la brutícia. Els veïnats també es queixen dels residus generats. Joan Benejam, president de l'Associació de Veïns de Calen Blanes.
18: Ha entrat pel tret que hi havia les veus, les han deixat damunt la cera, i això nosaltres voldríem que ho fessin net i que ho deixessin així com estava abans, perquè ho han deixat tot de qualsevol manera.
7: Les obres destinades a renovar el clavegueram i l'enllumenat tenen com a data límit entre el 15 i el 20 de juny si no es volen perdre els 3,5 milions de fons europeus.
5: Ho dèiem en titulars, més de la meitat de l'alumnat de 5è i 6è de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu és d'11 anys i gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social. Tot i que alguns riscos digitals han disminuït els darrers anys, com l'enviament de contingut sexual o tenir contacte en línia amb desconeguts, preocupa l'augment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. De fet, un alarmant 10% de les nines té conductes suïcides. Són algunes de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a les Illes Balears, presentat avui al Parlament per UNICEF Espanya, Redes, la Universitat de Santiago i el Consell General d'Enginyeria Informàtica.
7: Gairebé un 10% de les nines té risc elevat de suïcidi i el 14% de l'alumnat presenta símptomes clars d'ansietat, depressió o altres formes de malestar psicològic. L'estudi, elaborat a partir de les respostes de més de 2.600 estudiants d'entre 10 i 20 anys de 13 centres educatius, revela que el 95% dels adolescents fa servir almenys una xarxa social, que el 7,5% no les usa bé i que un de cada 3 ha consumit pornografia amb una primera exposició als 12 anys de mitjana. Antonio Rial, responsable científic de l'informe de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta d'un problema greu de salut pública.
19: Las redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexió digital.
7: Per reduir l'exposició, els investigadors proposen no dormir amb el mòbil, evitar-ne l'ús durant les menjades familiars, parlar regularment amb els fills sobre els riscos d'internet i establir límits clars sobre els continguts que poden veure o publicar.
5: L'informe també posa el focus en l'entorn familiar, encara que més de la meitat dels pares i mares parlen amb els seus fills sobre els riscos d'internet, només una tercera part estableix límits sobre els continguts.
7: Davant d'aquests resultats, UNICEF i les entitats col·laboradores proposen equiparar la violència digital a la violència física en els protocols de protecció dels menors i abordar els problemes emocionals i l'ús abusiu de la tecnologia com una prioritat de salut pública. Valentina Milano, presidenta d'UNICEF a les Balears, demana més regulació.
20: No podemos pedir a niños y niñas que sean ellos responsables de su propia protección. Son menores, somos nosotros los responsables, las instituciones, la sociedad, los padres y las madres. Por lo tanto, el control. Esto se hace pues a través de normativa.
7: I fa una nova crida perquè la indústria tecnològica desenvolupi algoritmes més segurs per als adolescents i garanteixi entorns digitals més saludables i protectors.
5: I després de la presentació de l'informe, docents, pares i estudiants han debatut sobre aquesta problemàtica. Als centres educatius ja hi ha iniciatives per reduir l'impacte de les xarxes socials en el benestar de l'alumnat i en aquest sentit, en Guillem, estudiant de l'IES Santa Maria, creu que funcionen programes com el dels cibermentors.
7: Una iniciativa educativa que promou que els mateixos joves ajudin altres joves a fer un ús més responsable d'internet.
21: Simplement de tenir com un referent de la teva edat, quasi un any més, un any menys, jo crec que t'ajuda bastant.
7: A casa, la vicepresidenta d'Entitats del Consell de la Joventut, Margarita de Noia, ha recordat la importància de posar límits als fills.
22: Igual que no deixaríem que un infant de 5 anys fumés tabac, perquè m'entès que és completament dolent, tampoc els donarem un mòbil quan anem a sopar fora perquè estiguin més tranquils. Quan més allargam aquestes coses, més dependència els hi creem.
5: Idò, en aquest context pren rellevància la figura del psicòleg clínic als instituts, un col·lectiu que ha tractat prop de 6.000 casos durant aquest curs escolar i a partir del proper curs s'estendran als centres de primària.
7: Un equip d'aquests professionals específics donarà cobertura als més de 300 centres sostinguts en fons públics on s'imparteixen ensenyaments de primària. Estarà integrat per un total d'11 professionals. El servei funcionarà a demanda dels centres i permetrà intervenir davant les necessitats dels alumnes. És el conseller Antoni Vera.
23: Les dades mos avalen, el curs 24-25 hem atès prop de 5.840 casos. D'aquests casos, el 76% s'han resolt satisfactòriament.
7: Els psicòlegs centraran la seva feina principalment en la prevenció, a més d'oferir assessorament especialitzat. També podran intervenir de manera individual en aquells casos que, per la seva complexitat, no puguin ser atesos per altres serveis. El director del ConviveXit, Antoni Vic, explica quines són les principals problemàtiques que es detecten.
24: El que va inventant sobretot són ansietat, problemes de relacions socials i relacions familiars. Moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5, 6 de primari.
5: No deixem les qüestions educatives, però parlem d'una altra etapa. A partir de la pròxima legislatura, Educació assumirà la gestió de les escoletes que depenen dels ajuntaments i la del Consell d'Eivissa. Ara la conselleria ha encarregat un informe per conèixer la realitat del sector i assumir-ne la gestió de manera gradual.
7: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que també serà necessari aprovar una llei per dur a terme aquest traspàs de competències. Vera ha dit que és important millorar les condicions laborals de les treballadores.
25: I aquesta és la nostra voluntat. A partir de la pròxima legislatura s'ha d'aprovar una llei que també haurà de preveure una calendarització. Un calendari que estableixi els diferents moments en què s'ha de anar assumint. No se pot assumir tot de cop, és molta de gent.
5: Un altre dels punts informatius de la jornada, l'atenció es concentra a la Conselleria de Treball. Allà els sindicats i la patronal de l'ensenyament 03 s'han reunit avui migdia per constituir la mesa del primer conveni autonòmic per les treballadores del sector. La reunió s'ha iniciat amb discrepàncies entre les parts. Allà hi ha la nostra companya, Carme Moreno. Ha acabat ja la reunió, Carme, bon dia.
0: Bon dia. Sí, aquesta reunió ha acabat després de que les parts han estat assegudes poc més d'una hora. En la trobada hi ha hagut moments de tensió i ha acabat amb el bloqueig per part de la patronal que no vol negociar un conveni autonòmic pel sector de l'ensenyament de 0 a 3 anys, tot i que fa un any ho pactassin amb els sindicats. A la trobada s'hi han assegut els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'Estei, i han sortit decebuts de la reunió. Pepa Ramis, de Comissions, ha insistit que és important acabar amb les desigualtats salarials.
1: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
0: Malgrat que en aquesta primera reunió no hi ha hagut enteses, la primera vegada han de dir que sindicats i patronals s'asseuen després que la patronal ha plantat en dues ocasions els sindicats dels treballadors, el representant dels treballadors.

0: Les patronals de Pimien i CCI entenen que ja hi ha escoles públiques de gestió externalitzada que han vist millorades les seves condicions en l'acord signat fa un any. A més, assenyalen que la situació de les escoles privades no sempre és fàcil econòmicament. Són José Luis Picó de Pimien i Juan José Ferrando de CCI.
1: Entonces, aquí és on nosaltres dèiem que ara mateix tenen una millora aplicada del mes de juliol de l'any passat, i nosaltres hem d'aplicar, hem de treballar aquesta millora a dins l'àmbit de concertada.
2: Les condicions d'este personal és molt millorable, sí. S'han de millorar, sí. Però també hi ha moltes empreses que estan passant serioses dificultats. Empreses que, teniendo... Cuando decimos empresa, es una empresa pequeña, en la cual a lo mejor una emprendedora ha abierto una escoleta de 3 aulas. Y en la actualidad a veces no las tiene las 3 abiertas y tiene todo el personal contratado y están en pérdidas.
0: La reunió ha tingut lloc a la Conselleria de Treball. La consellera del RAN, Catalina Cabré, no ha estat present en aquesta trobada i ha apuntat que són la patronal i els sindicats els qui s'han de posar d'acord i acabar amb les discrepàncies. A més, abans de la reunió ha fet una crida a l'entesa.
3: Gràcies, Carme Moreno, en directe des de la Conselleria, des d'una de les seus de la Conselleria de Treball. Arribem a les 2:21. Seguim amb més qüestions laborals. I és que una vintena de treballadors de l'Agència Tributària de les Balears s'ha concentrat avui de matí a la seu a Palma per demanar una millora de les condicions salarials que a les illes afecta prop de 800 funcionaris. La protesta s'emmarca en la jornada de vaga general convocada pel sindicat CESIF a tot l'Estat. El sindicat critica la inacció de l'administració i adverteix de més aturades si no s'arriba aviat a una negociació.
4: La vaga té 3 objectius: el desbloqueig de la carrera professional, la regulació del teletreball i el reconeixement de la professió de risc per als treballadors de vigilància duanera. Antoni Roger, del CESIF, demana un acord urgent.
5: Per tant, el que esperam que demà de matí a les 8 de la Subdirecció General de Relacions Laborals de Madrid cridin a totes les organitzacions sindicals per començar una negociació real i efectiva. Això és el que desitjam i esperam. Si no, haurem de continuar les mobilitzacions.
4: Roger també lamenta que s'hagin convocat uns serveis mínims del 100% per fer la declaració de la renda, fet que consideren abusiu. A la vaga d'avui hi ha convocades 28.000 persones de tot l'Estat, on, segons el CESIF, s'haurien d'incorporar fins a 5.000 treballadors nous a la plantilla.
3: I des d'avui es poden bescanviar a totes les illes els més de 90.000 bons de producte local que el govern ha posat a disposició dels consumidors.
4: Bons que s'han distribuït de forma equilibrada entre les illes. Els clients s'han animat des de primera hora del matí i en alguns establiments adherits a la campanya ja hi ha hagut cua. La campanya estarà en vigor fins al 7 d'agost si no s'acaben abans les existències. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha fet un primer balanç fa uns moments a Eivissa.
6: En el cas d'Eivissa, en concret, que avui arrencam, hi ha 9 establiments apuntats i cada un d'aquests 9 establiments té fins a 800, més de 800 bonos per poder descanviar en la gent que acudesqui, han de ser residents que acudesqui en aquest punt. Avui hem vingut aquí a Agro Eivissa i ja mos estan comentant que això està en marxa a tope. Les primeres 3 hores de que s'ha d'esperar, s'ha aixecat la possibilitat de venir, ja d'un més de 2.300 bonos canviats arreu de les illes.
3: I mentre el producte local d'alimentació fet a la nostra comunitat necessita d'ajudes, es dupliquen les empreses amb segell balear que opten per l'expansió exterior i l'obertura als mercats internacionals. Més de 650 companyies illenques han exportat regularment, com a mínim els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'ha acollit a la subvenció del govern pel procés d'internacionalització amb la venda a mercats sobretot d'Alemanya, França, Gran Bretanya i també els Estats Units i la Xina.
4: En només un any, aquestes ajudes públiques han experimentat un increment de més del 130% del volum que s'exporta. Destaca l'alimentació i el producte local, la nàutica, el calçat i la tecnologia i serveis digitals impulsat pel turisme. 7 de cada 10 van començar a sortir a l'exterior quan eren petites empreses. Destaquen els productors de vi i d'oli d'oliva. La directora general de l'Agència de Desenvolupament Regional, Sílvia Delgado, confirma que quan les empreses perden el temor a expandir-se a nous mercats, comença el procés de transformació. Augmenten la facturació i la plantilla, paguen salaris més elevats i resisteixen millor les crisis.
7: Però una vegada que surten veuen que ho poden fer i que poden competir en un mercat global. I ja s'ha consolidat. Escoltau

0: L'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Chico, al lío, pide un crédito.
3: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
2: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
4: Avui el papa ha fet història, ha estat el primer pontífex que ha fet un discurs des del Congrés dels Diputats. Lleó XIV ha rebut una ovació de 7 minuts al final de la seva intervenció, que ha girat entorn de la condemna a l'avortament i l'eutanàsia. També ha defensat un ordre internacional que respecti els tractats per una pau duradora en referència als conflictes armats de l'Iran o Ucraïna.
5: El papa també ha defensat l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, ha dit, polítiques empàtiques i una bona regulació, una picada d'ull a la comunitat canària que visitarà en la recta final del seu viatge oficial a Espanya. Lleó XIV ha considerat que la situació dels refugiats exigeix d'una resposta que miri les persones, que faci front les causes del problema i que vagi més enllà de la gestió de fluxos.
6: La situació de los migrantes y refugiados exige una resposta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
5: Lleó XIV ha insistit en la seva condemna a l'eutanàsia i l'avortament, defensant el respecte a la vida des del començament fins al final.
6: La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional.
5: El pontífex ha exigit als països que respectin els tractats internacionals un no a la guerra, molt en la línia del govern de l'Estat.
6: La comunitat internacional està llamada a redescobrir el valor indispensable del diálogo como camino paciente hacia acuerdos justos.
4: El discurs del pontífex ha estat precedit del de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, qui ha coincidit en l'exigència d'un nou ordre internacional que respecti els tractats i la pau.
7: La paz de la que hablaba Ramón Llull, la paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia. Una tarea ardua y minuciosa.
4: Armengol també ha exigit que repari i indemnitzi les persones que han sofert abusos en el si de l'Església, un testimoni que ha agafat el papa que durant la seva intervenció davant els membres de la Conferència Episcopal ha assegurat que l'Església està obligada a donar la cara davant aquesta plaga.
6: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
4: Cal recordar que les associacions de víctimes reclamen un compromís ferm i una escolta real de cadascun dels casos, rebutgen gestos simbòlics i buits i exigeixen un canvi profund en la manera d'afrontar aquesta realitat que, insisteixen, continua afectant greument nombrosos supervivents a Espanya.
5: Així ho rubriquen en un comunicat signat per les associacions de víctimes Infància Robada, Justice Initiative, AVA, Anir Canàries o Lula Cris, entre d'altres.
4: Unes reclamacions que li podran traslladar algunes de les víctimes avui en una trobada amb Lleó XIV, avui hora baixa, en una visita privada. A Badajoz, l'Audiència Provincial rebutja la petició de David Sánchez, germà del president espanyol, de tornar a declarar en el judici per la seva contractació en la Diputació l'any 2017. Ho havia sol·licitat després que PP, Vox i quatre acusacions populars més elevassin de 4 a 6 anys la seva petició de pena de presó.
5: El judici s'ha represat amb els informes finals de les parts. Les acusacions populars veuen acreditades els delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències contra Sánchez i diuen que la seva contractació va ser una farsa.
4: Novetats en el cas Leire. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el pròxim 10 de juliol.
5: La decisió s'ha pres a petició de la Fiscalia Anticorrupció. En paral·lel, Pedro Sánchez compareixerà el 24 de juny en el Congrés per abordar les investigacions judicials que afecten el PSOE i el seu govern.
4: I dins aquest escenari judicial, el PP demana a l'Audiència Nacional la imputació de les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, també Ábalos i Koldo García, per tràfic tràfic d'influència, suborn i organització criminal pel rescat de Plus Ultra.
5: Per això demanarà mesures cautelars de manera imminent. En total sol·liciten investigar més d'una desena de persones. També volen que declari com a testimoni l'exsecretari d'Estat de Transports, Pedro Saura. Tot plegat dins una causa on el mateix Zapatero està citat com a investigat per als pròxims 17 i 18 de juny.
4: I en els pròxims minuts arribem a les 2:30. Moment, ja ho sabeu, de conèixer les notícies de proximitat.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Aquestes prop de 1.000 places són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros a la plaça.
1: El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs interposat pel Consell per eliminar definitivament l'actual carril Busbau a l'autopista MA-19.
2: Tot això després que Madrid desestimés els informes de la institució insular. Serà el Suprem el que determini el manteniment o no del carril.
1: Comença la campanya de prevenció contra la calor al transport públic.
2: Es tracta d'una campanya publicitària de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral i el Consorci de Transports de Mallorca, que estarà a diverses línies dels busos del TIP.
1: Tot d'on en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment trobant tràfic bastant fluid a la major part de carreteres de Mallorca. L'únic que poden trobar és tràfic lent de la incorporació de servei cintures de la carretera de Solla i també de la incorporació de servei cintures de la carretera d'Inca. A la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidència. Això és esperar molt bon dia.
1: Gràcies, José Iván López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, el Consell Insular ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Aquest matí s'ha celebrat el sorteig per determinar l'ordre en què es tramitaran les sol·licituds. Aquest prop de 1.000 places són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros la plaça.
2: El número de sol·licitud 621 és a partir del qual s'ha començat a confeccionar la llista d'adjudicataris per gestionar les 1.069 places d'allotjament turístic que ofereix el Consorci de Consell de Mallorca. El sorteig s'ha celebrat després de diversos ajornaments per problemes tecnològics i enginyar és el Consell Insular de Turisme.
8: I el sistema, diguem, tradicional en el final ha estat el més útil, no, Albert? I és que dona més igualtat d'oportunitats, o sigui, a partir de que tothom té un número establim que tothom que se presenti tenen que ser mateixes oportunitats.
2: Aptur valora positivament que s'hagi desbloquejat l'adjudicació. Maria Givert n'és la gerent.
9: Nosaltres estem contents d'haver-ne sortit per fer, perquè des de setembre que se va fer la primera convocatòria i no van haver, per tant no se van poder repartir places, estàvem aturats en el nostre sector.
2: En total s'han registrat 712 sol·licituds per explotar 5.316 places, però només s'atorguen les 1.069 que s'han donat de baixa els darrers mesos a la borsa. A partir d'ara els titulars poden començar a comercialitzar les places amb una declaració responsable i tenen 3 mesos per presentar la documentació.
8: No basta que hi hagi un ordre de tramitació i una adjudicació, sinó que s'han de pagar les taxes corresponents, s'han de presentar certificats de zona apta i tot s'ha de fer en temps i forma. Tot aquell sol·licitant que no ho faci passarà en el següent.
2: També es crea una llista d'espera per assignar les places que quedin vacants durant els pròxims 6 mesos.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs interposat pel Consell per eliminar definitivament l'actual carril Busbau a l'autopista MA-19. Tot després que Madrid desestimés els informes de l'Institut Insular, serà el Suprem el que determini ara el manteniment o no del carril.
2: Ara el Tribunal Suprem ha de determinar si els informes tècnics del Consell que justifiquen la retirada del carril Busbau han de tenir caràcter vinculant, de la mateixa manera que si ho tenen per mantenir-lo o implantar-lo. Tot això després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ordenàs la continuïtat del carril per raons de seguretat. Avui, el conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha celebrat la notícia i assegura que confia en els arguments de la institució.
10: Valoram molt positivament que el més alt tribunal hagi admès a tràmit aquest recurs de cassació. No és fàcil que ho faci, per tant, això és molt bona senyal i nosaltres defensarem els interessos dels ciutadans de Mallorca, les competències del Consell de Mallorca i continuarem fent feina per llevar aquesta infraestructura que ha estat un fracàs a les nostres carreteres.
2: Recorden que el Consell demana la retirada del carril Busbau en base a un informe dels enginyers del Departament de Carreteres que va determinar que des de la implantació d'aquesta via havien augmentat la saturació del trànsit i la sinistralitat i que no era utilitzat pel transport públic.
1: I a tot això, divendres la va aprovar el Consell Insular i avui la llei que limitarà l'entrada de vehicles a l'illa ha entrat al Parlament per la seva tramitació.
2: El Partit Popular ha demanat la urgència perquè es pugui aprovar com més aviat millor. Els socialistes també han fet el mateix reclam. Escolta'm, Sebastià Sagreres del PP i Marc Pons del Partit Socialista.
11: Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
12: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
2: L'esquerra manté que la regulació arriba tard amb crítiques d'inacció al govern del Partit Popular. És Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca.
13: L'expectativa de la gent és que aquesta llei ja està aprovada i que pràcticament passat demà en Llorenç Galmé podrà anar en el port de Palma a limitar els cotxes que entrin. I és difícil que l'aprovin aquesta legislatura.
2: I tot i la seva abstenció, Vox defensa que és una mesura electoralista. Escolten la portaveu Manuela Cañadas.
14: Que han sacado todas sus armas a las calles, pues esto, desde mi punto de vista, pues es una medida más de estas que quiere encontrar el Partido Popular del consenso de la izquierda.
2: Segons calculen els populars, la seva aprovació definitiva es podria fer efectiva abans d'arribar a final d'any. Escolta'n Sebastià Sagreres.
11: No hi havia cap feina feta prèvia en aquesta aprovació definitiva en el Consell, feta per l'esquerra durant els 8 anys que varen governar.
1: 2:38, més qüestions. Els partits d'esquerra han decidit abandonar la Comissió del Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Palma perquè asseguren que l'equip de govern no ha complit amb els compromisos establerts. Entre les mesures urgents que proposen per adaptar la ciutat demanen al Val de Jaime Martínez i també al govern recursos per garantir la climatització de tots els centres educatius públics de Palma davant l'augment de les temperatures.
2: PSOE, Més per Palma i Unides Podem presentaran una moció conjunta en el ple municipal d'aquest mes per exigir a l'equip de govern elaborar i aplicar 4 plans de xoc ambientals. En concret, demanen la redacció de plans municipals específics d'adaptació a l'emergència climàtica, la creació de refugis climàtics a tots els barris i la contenció del consum d'aigua. Asseguren que la Comissió del Canvi Climàtic d'Acord no ha fet res per solucionar un problema real que Vox nega. Xisco Dalmau és el portaveu del PSI per l'Ajuntament.
15: I, evidentment, el que veiem és que tenim un Partit Popular sotmès a un soci negacionista i terraplanista que no creu en les evidències científiques i fa que aquestes comissions no serveixin per res.
2: Els grups d'esquerra destaquen la necessitat de dissenyar un full de ruta amb recursos econòmics per garantir la climatització de tots els centres educatius públics de Palma. Són Lucía Muñoz, de Podem, i Neus Trullol, de Més.
16: Jo crec que si no acceptem que el nostre lloc de treball facem la nostra feina amb 30 graus o que el ple municipal no estigui a 30 graus, doncs tampoc les aules haurien d'estar a 30 graus.
17: Perquè ara mateix s'han d'actuar de manera valenta i això no actuar d'aquesta manera és condemnar a totes les famílies en aquestes altes temperatures o a períodes d'inundacions en tots els efectes que ja han vist tant aquí a Mallorca com a la península que han tingut aquests darrers anys, no?
2: A Palma ara mateix hi ha 47 centres educatius públics que es poden veure afectats per la manca de climatització.
1: I atenció als conductors que circulen de manera habitual per la carretera de Sant Llorenç, perquè a partir de dimecres comencen els talls de trànsit per mort de les obres d'ampliació del pont del Torrent.
2: La circulació es desviarà per l'interior del poble, pel carrer Mossèn Galmés i en direcció a la carretera de Son Cervera, segons detalla el Departament de Carreteres del Consell. Les obres, amb un pressupost de 9 milions d'euros i una previsió de 5 mesos, formen part del projecte per ampliar la capacitat del torrent i evitar inundacions, com la de l'octubre de 2018, quan 13 persones varen perdre la vida per la torrentada.
1: I ho dèiem en titulars, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral i el Consorci de Transports de Mallorca inauguren avui la campanya de prevenció contra la calor. Es tracta d'una campanya publicitària que estarà a diverses línies dels busos del TIC.
2: A Mallorca aquesta campanya s'ha inaugurat avui en 9 busos que han començat a circular amb aquest vinilat i dimecres se n'hi afegiran 3 més. A Menorca hi circulen 2 busos des del passat 1 de juny. Coloma Capó és directora de l'IBASAL i ens explica aquesta campanya.
18: És una campanya preventiva per transmetre aquest missatge no només a les persones treballadores, sinó a la població en general.
2: La campanya té 3 missatges principals: hidrata't, planifica la teva jornada i fes pauses. Lluïsa Serra, la gerenta del Consorci de Transport de Mallorca, explica també que la campanya ha començat un mes abans que l'any passat per mort de les altes temperatures.
19: L'estiu passat la campanya va ser molt similar, es veu que van començar un mes més tard l'any passat, però enguany des de Cibassal ja se mos va dir menys si podrien començar aquesta campanya abans passar, però donant aquest missatge de seguretat i salut laboral.
2: Aquesta campanya preventiva circularà per les carreteres de l'illa durant els mesos d'estiu.
1: Mentrestant, a Sencelles, l'Ajuntament ha iniciat el procés per adquirir el solar conegut com a Can Pepito, situat del número 8 del carrer Esperança, per garantir-ne l'ús públic i destinar-lo a futurs equipaments municipals.
2: Can Pepito és una casa deshabitada des de fa 30 anys, ubicada al final del carrer Esperança, i just darrere hi ha el poliesportiu. Ara ha sortit a subhasta i el consistori no ha desaprofitat l'oportunitat. Joan Carles Bert és el bala de Sencelles.
20: Hem d'aprofitar les oportunitats quan surten. Nosaltres ara tenim tresoreria suficient, hi ha dos bets suficients a l'Ajuntament com per afrontar aquesta compra. Quan hem vist l'oportunitat, a més amb un procés de subhasta, que un ja entén que els preus que surten són preus que estan bé, que són, no són excessivament cars, doncs creiem que era el moment d'aprofitar-ho. Però ja tot sempre en tenim en mente. Els redactam quan ja tenim les coses més avançades, però és evident que allà li podran treure molt de profit.
2: L'oferta presentada per l'Ajuntament és de poc més de 200.000 euros i el primer ús que se li vol donar a l'espai és fer-hi un aparcament.
20: Comprar aquest solar ens permetrà, primer de tot, obrir un accés més directe en el poli esportiu, tenir una zona d'aparcaments i, a futur, però l'aprofitar per fer per ampliar equipaments existents com pugui ser l'escoleta.
2: Les places d'aparcament que es preveuen crear pal·liaran en part la trentena que es perdran quan en aquest solar de l'Ibavi hi construeixi 10 pisos de protecció oficial, una construcció de la qual se n'acaben de licitar les obres.
1: I apoyen s'han sortit a ballar les àguiles per celebrar la festa del Corpus, una dansa ritual documentada des de fa més de 4 segles que ha fet tornar a vibrar un any més els pollencins i pollencines.
2: Les germanes Marta i Júlia Llobera han estat enguany les àguiles de Pollença. Han escenificat aquesta dansa ritual al costat de Jaume Cabot, que ha representat Sant Joan Pelós. Al darrere hi ha moltes hores de preparació en assajos i per cosir en els vestits les joies que han deixat 60 famílies del municipi. Aina Cifra és l'encarregada de l'organització.
21: Està viva perquè la gent, les nines se presenten a ballar, perquè els al·lots se presenten, perquè la gent estima aquesta tradició i perquè hi ha molta gent que està fent feina darrere que no se veu.
1: I un darrer apunt, perquè les millors hamburgueses de l'illa es donen cita aquest juny. A Son Fusteret, el Mallorca Burger Fest celebra la seva segona edició amb una ampliació de 2 caps de setmanes en comparació a l'any passat. Serà de l'11 al 14 i del 18 al 21 de juny.
2: Amb entrada gratuïta hi participen més de 20 hamburgueseries de tota l'illa que oferiran les seves propostes elaborades en productes locals i de quilòmetre zero. Una experiència acompanyada d'activitats per a les famílies, música en directe, DJs locals i moltes més sorpreses. Víctor Grande és el director de Son Fusteret.
22: Han repetit en sa majoria des de l'any passat, perquè varen fer una feina extraordinària i un esforç que s'ha de recompensar, i és que no varen participar l'any passat, les hem afegit perquè consideren que poden donar un vot de qualitat a l'oferta que tindrem aquest Mallorca Burger Fest.
1: Amb aquesta proposta per als dos següents cap de setmana arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol.
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Informatiu migdia. Esports.
0: Gavi Fortesa, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou.
0: La deu de Morici al Mallorca s'apropa.
4: El davanter mallorquinista, màxim golejador de la història del club a la Lliga, i després de 5 anys, el Pirata podria sortir els pròxims dies de l'illa. El candidat a la presidència del Fenerbahçe turc, Sisi Yildirim, ha guanyat les eleccions i el seu projecte té Morici com a principal fitxatge. De fet, sembla que hi ha acord amb el jugador i falta l'acord de traspàs entre clubs, un acord que podria fer-se en 15 milions d'euros. D'altra banda, també el traspàs que si s'adona per fet és el de Pablo Maffeo a l'Olympiacos grec. D'aquesta manera, el Mallorca comença a alliberar plantilla per poder fitxar. I ja que parlem d'eleccions, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid fins 2030, després de guanyar les eleccions davant Enrique Riquelme.
5: És un dia muy feliz para mí y para todo el madridismo.
4: El nou entrenador dels blancs serà José Mourinho.
0: La penya esportiva jugarà la final nacional per l'ascens a segona federació.
4: Sí, la penya esportiva Santa Eulària jugarà per ascendir a segona federació contra l'Arenas d'Armilla de Granada, després de superar a la final autonòmica al Manacor per 1-3. Ramiro González és l'entrenador de l'equip Pitius.
6: Contento porque esto es un trabajo de ellos. Yo al final estoy aquí de invitado, que venía hace 2 meses, pero muy contento, la verdad que esto nos da vida. Sí, yo creo que hemos actuado como un gran equipo, ¿no? Sin ponernos nerviosos, haciendo lo que tocaba en cada momento, una superioridad que hemos visto que ha sido abismal. Al final, tenemos futbolistas muy buenos. Son de otra categoría.
4: Jorge Molina, entrenador del rival de l'Arenas d'Armilla, diu això després de passar l'eliminatòria contra el Motril.
7: Vamos a intentar hacer las cosas bien en casa, que la gente disfrute también, que seguro que va a haber un ambiente espectacular y bueno, iremos a Ibiza a ver lo que podemos hacer y ojalá fuera bien. No mal sitio para celebrarlo.
4: D'altra banda, el tècnic del Manacor, Miquel Aguado, tot i la derrota, se sent orgullós del seu equip.
8: Bueno, yo creo que hem fet un partit digne de lo que es equipo de esa temporada. Els han tingut, han perdonat, i bueno, contra aquest equip, si perdones en final, ho pagues, però bueno, super orgullós de lo que hem fet, de la imatge d'avui, de la imatge de Sagrado, i bueno, hem arribat fins on hem pogut.
4: I a les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió s'han jugat ja els partits d'anada. Ahir, Castelló 1, Almeria 1 i Las Palmas 0, Màlaga 1. Demà, a l'estadi Juegos Mediterráneos, la tornada de l'Almeria-Castelló i dimecres a la Rosaleda, Màlaga-Las Palmas, amb 2 partits a les 9 del vespre. Mentre la selecció espanyola disputarà aquesta pròxima matinada, a les 4, el darrer amistós abans del Mundial contra el Perú a Puebla, Mèxic. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, diu que farà canvis respecte dels jugadors que varen jugar la setmana passada contra l'Iraq.
9: La idea es que jueguen más jugadores de los que no jugaron el día de Iraq. De ahí luego sacaremos conclusiones y veremos cuál es la alineación que tendría que jugar con en el transcurso de la semana, Miguel Ángel. No puedo decirte el número ni sabría ahora. Y mentalmente sí, sé el equipo. Yo en mi equipo, en mi cabeza ya os he dicho que yo tengo el equipo ahora. Vamos a ver cómo evoluciona toda esta semana. Pero habrá seguramente muchos de los jugadores que no jugaron el otro día, seguro que sí.
4: Aquest contra el Perú serà el darrer amistós abans de començar el Mundial i Luis de la Fuente parla de l'objectiu d'aquest tipus de partits amistosos.
9: No es una probatura solamente por dar minutos a los jugadores. Tanto en Irak, el partido de Irak, como este es para ir cerrando aspectos. Tened en cuenta que el partido de Irak llevábamos desde marzo sin estar juntos. Necesitábamos convivir esa experiencia y jugadores que llevaban unos días de descanso, etcétera, etcétera, ir adaptándoles a la exigencia de la competición. Y esto nos va a permitir estar más cerca de la competición.
4: Finalmente, el seleccionador diu que ha visto un grapat de partits de la selecció del Perú.
9: El partido es para nosotros un partido muy importante, por supuesto que nosotros siempre hacemos un visionado de los últimos 4, 5, 6 partidos de los rivales. Así hemos hecho exactamente igual con Perú. Y somos conscientes del potencial futbolístico que tiene y la historia futbolística que tiene y lo que puede motivarles exactamente igual que a nosotros enfrentarnos en un escenario tan maravilloso como es este estadio y esta ciudad tan futbolera como es Puebla.
4: D'altra banda, la selecció de Sònia Bermúdez jugarà demà a Islàndia després de la gran victòria davant Anglaterra a Somos el passat divendres. Ara la selecció pot tancar matemàticament la seva presència al Mundial 2027.
0: En pàdel, Gemma Triai i la seva companya Delfi Brea s'han proclamat campiones del Major d'Itàlia.
4: La menorquina i l'argentina s'han imposat a la final de Roma en dos sets, amb parcials de 6 a 1 i 7 a 5 a Ari Sánchez i Andrea Ostero. Després de perdre 5 finals de manera consecutiva, la parella número 1 del món ha aixecat el seu tercer títol d'aquest 2026.
0: El Palma Futsal perd el primer partit de semifinals a Múrcia.
4: El conjunt mallorquí perd per 4-1 a la pista del Pozo en el primer partit de la sèrie semifinal pel títol de Lliga. El Palma, que al descans guanyava per 0-1 amb un gol de Deibau, va desconnectar la segona part i va sortir golejat per Gadella, Rivera, Ricardinho i Rafa Santos. Sentim l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
1: Poco a recriminar los jugadores, han vaciado, han competido a un gran nivel. Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante, y eso en casa de Pozo, pues al final terminas penalizándolo.
4: El porter del Palma, Denis Cavalcanti, assumeix la derrota davant un rival que va ser superior.
10: El equipo de Pozo, equipo muy bueno, con jugadores muy buenos, entonces empezamos sufriendo, conseguimos hacer un gol y tener dos, tres otras oportunidades y no aprovechamos. Y partido así, si no aprovecha esas oportunidades, todo puede acontecer después. Entonces, en la segunda parte no conseguimos jugar. El Pozo mucho mejor que nosotros.
4: Amb aquesta derrota, el Palma Futsal afrontarà el segon partit dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Somos, amb l'obligació de guanyar i no acomiadar-se de la temporada. És Antonio Vadillo.
1: Ahora es recuperar, descansar y en casa con nuestra gente, pues... sabiendo las cosas que tenemos que hacer mejor, seguramente daremos mejor versión que hoy, y sabiendo de que enfrente tenemos a un grandísimo rival que también nos van a poner muy difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte de lo que tenemos que hacer, vamos a salir por el rival y a ver si somos capaces de sacar el punto adelante.
4: De l'altre costat, i en el dimecres, pensa també l'entrenador del Pozo Murcia, José González.
11: Un partido muy, muy, muy serio del equipo, por supuesto un partido muy importante, pero no hemos hecho nada, solamente adelantando la eliminatoria, y ahora tenemos un día para descansar, prepararnos, viajar y tratar de por todos los medios hacer un gran partido y seguir enfocado al objetivo de rendimiento de cara al miércoles.
4: En cas de victòria del Palma, el partit de desempat es tornaria a jugar a Múrcia el pròxim dissabte.
0: Cap de setmana discret dels pilots mallorquins al Mundial de Motociclisme.
4: Sí, el Gran Premi d'Hongria a MotoGP, Marc Márquez guanya la carrera i certifica la seva victòria número 100, i el pilot mallorquí Joan Mir va caure a la 16a volta, mentre que Moto2, Izan Guevara, va ser 6a després de sortir a la pole, però perdent posicions a la sortida per mort d'una sanció després de fer una maniobra imprudent. Sentim Izan Guevara.
12: Lo he dado todo, una P6, después de un fin de semana complicado con muchos problemas en mi freno delantero. Entonces tocará seguir apretando, y el campeonato final es muy, muy largo. Creo que es muy pronto, estamos en la octava carrera, todos los puntos son valiosos claramente, pero creo que queda mucho campeonato por delante para poder seguir luchando y recuperando puntos.
4: El piló mallorquí continúa segon a la classificació general pel títol, i el pròxim campionat serà a la República Txeca.
0: I acabam amb uns apunts poliesportius.
4: Per exemple, en ciclisme, s'ha acabat el Giro d'Itàlia, i pel que fa a la representació balear, Mavi Garcia ha estat finalment vintena a la general, mentre que Marina Garau ha quedat a la posició 77. La guanyadora ha estat la neerlandesa Demi Vollering. En bàsquet, el Leima Coruña és nou equip de la Lliga ACB. El conjunt de Carles Marcos es va imposar ahir a l'Estudiantes a la pròrroga de la final de la primera FEB, un fet que va deixar sense ascens el mallorquí Sergi Garcia, que va acabar amb 7 punts i 4 assistències. L'anfitrió, que venia de a l'Estia Menorca, als quarts de final, va remuntar fins a 15 punts de desavantatge per tornar a la màxima categoria un any després d'haver baixat. I en tenis, Alexander Zverev ha guanyat el seu primer Roland Garros i el seu primer títol en Grand Slam després d'imposar-se en la final a Flavio Cobolli per 3-7-2.
0: Gràcies, Gavi. Queden 5 minuts pràcticament per les 3 del capvespre. Fem una petita pausa i tornem en cultura.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Ei, tu vos pas?
14: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
15: I de colonet per tothom.
14: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
16: Tèntol.
0: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
17: Calor.
18: Moscars.
17: Gelats que se desfan massa ràpid.
0: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
18: Com les ganes de passar-ho bé.
17: I les converses que enganxen.
18: Les rialles.
17: La bona companyia.
0: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Més lluny. Ja és difícil que Biel Mesquida pugui anar més lluny, com diu el seu amic Lluís Llach. Avui rebrà el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a les 7 del capvespre al Palau de la Música Catalana. Biel Mesquida passa així a formar part dels grans noms de la literatura feta en català, com ho feren Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Maria Avillan Gómez, Baltasar Porcel, Josep Massot i Montaner, Joan Beny i Clar, Maria Antònia Oliver i també Antònia Vicenç. N'informa Toni Escanelles.
19: Des de 1971, aquests balears han rebut el premi i enguany el reconeixement ha estat per Biel Mesquida. Els informatius d'aquesta casa d'IB3 Ràdio han pogut parlar amb ell les hores prèvies a partir cap a Barcelona, nerviós, excitat, mai preparat per un reconeixement, el més alt segurament que pot rebre un lletraferit a terres de parla catalana.
20: No, un no se prepara per això, perquè jo no estava preparat per res i jo sabés que des de a l'infinitum el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i me crida en Xavier Antic i jo vaig dir, què voleu de jo? Diu, no, te volem donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I jo me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
19: Bé, idò, ell ho sabia des del febrer, això, i va haver d'esperar tot el febrer i mig març fins que va poder compartir-ho quan es va fer públic per part de l'entitat organitzadora d'Òmnium Cultural. Embargada la notícia i embargades les emocions, en aquest temps va ser homenatjat per la Fundació Mallorca Literària per, entre d'altres coses, el 50è aniversari de la publicació de l'Adolescent de Sal.
20: I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir Pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viven pletòrics. I jo me sentia pletòric.
19: Pletòric, idò, ens ho conta en confiança i no se n'adona que més enllà del que diu és com ho diu. La cerimònia girarà entorn d'ell. Gent coneguda de la comunicació en català farà intervencions per acabar amb un discurs que ell vol que sigui breu, tot i que té molt a dir encara.
20: Comens dient que en aquesta època de descreença, voler, aquest amic vostre, visionari, foll, fervorós, lluitador, no té, sinó que practica un parell de creences ben clares i catalanes, ben fondes i ben arrelades, que són bones d'entendre. Fa de l'estimera la seva respiració necessària per viure i per sobreviure. I té l'escriguera com a què fer, vestir i obrar la casa hospitalària en què viuen de pinta en ample tots els llenguatges.
19: I així es descriu Biel Mesquida. Això és el que l'ha fet mereixedor d'un premi que s'encarna en una estatueta, no de sal, però tampoc de marbre, perquè ell la vol tal i com és ell, delicada però resistent, que aguanta els anys i les ferides, però sobretot senzilla. La seva estatueta, la del premi, serà de pedra maresa, de marès, com la seu i com la seva casa a davant la mà.
2: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: I avui comença la Festa del Cinema. Això vol dir que totes les pel·lícules, totes les sessions estaran a disposició del públic a 3,50 € l'entrada. Es fa un parell de vegades a l'any i la intenció és que el preu no sigui impediment per anar a veure aquests films en pantalla gran. Joan Sales, soci gerent del grup Aficine.
21: Són molts anys d'un èxit total que cada any, durant dos mesos d'octubre i mes de maig o juny, a tots els cines d'Espanya fem una festa del cine perquè puguin gaudir a un preu especial de 3,50 € anant al cine 4 dies totes les vegades que vulguin.
0: Ja ho sabeu, des d'avui i fins dijous, entrades a 3,50 €.

0: Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 8 de juny. El Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta a Palma, que va patir una fuita de gas i va afectar ahir 4 joves, i es confirma que es destinava a lloguer vacacional il·legal. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia, així ho ha afirmat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, qui ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment. Avui, els inspectors del Consell s'han desplaçat fins allà per revisar la instal·lació i l'estat del pis, però no els han deixat entrar.
2: A tot d'una que han tingut informació, hem enviat els inspectors. Nosaltres, en principi, informació que mos arriba és que era una casa que se llogava per festes, se qual cosa mos indicaria més un tema de llicències de activitats, un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes. I s'actuarà en conseqüència.
0: Toc d'atenció per l'ús dels mòbils en la infància. Gairebé la meitat dels infants de 10 i 11 anys en tenen.
1: Ho diu un estudi d'UNICEF que alerta que les xarxes socials són una trituradora per al benestar emocional dels infants. Preocupa especialment l'augment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. L'informe xifra en un 10% les nines que tenen conductes suïcides. Antonio Rial és responsable científic de l'informe i alerta d'un problema greu de salut pública.
3: Les redes socials, estas redes socials, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente, basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexión digital.
0: Dos precipitats a Eivissa en qüestió d'hores.
1: Un d'ells de 29 anys ha caigut aquest matí des d'un setapís a Sant Antoni. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el jove resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars. I el segon, de 19 anys, va caure ahir des d'un penya-segat a Santa Eulària. Ambdós estan ingressats a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario en estat molt greu.
0: I avui el Papa ha fet història, ha estat el primer pontífex que ha fet un discurs des del Congrés dels Diputats. Lleó XIV ha rebut una ovació de 7 minuts al final de la seva intervenció, que ha girat entorn de la condemna a l'avortament i a l'eutanàsia. També ha defensat un ordre internacional que respecti els tractats per una pau duradora en referència als conflictes armats de l'Iran o Ucraïna.
1: El papa també ha defensat l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, ha dit, polítiques empàtiques i una bona regulació, una picada d'ulls a la comunitat canària que visitarà la recta final del seu viatge oficial a Espanya.
4: La situació de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
1: Després, en una intervenció davant els bisbes a la conferència episcopal, el pontífex ha reclamat veritat, justícia i reparació per a les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic.
0: Pedro Sánchez compareixerà el 24 de juny al Congrés per parlar sobre el cas Leire i corrupció.
1: Precisament sobre el cas Leire, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el pròxim 10 de juliol. També ha imputat a l'advocada de Coldo García, Letícia de la Hoz, per un presumpte suborn a l'empresària Carmen Pano.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals a la sintonia d'IV3 Ràdio. El proper butlletí serà a les 4. Ara vos deixam amb Tèntol.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

Bon dia, doncs, i George Sand, com sabeu, és el pseudònim de Mandina Aurora Lucille Dupin, més tard baronessa de Dudevant, que va ser una escriptora francesa. Precursora del feminisme, que va escriure novel·les, contes, teatre, crítica literària, textos polítics. Ella i Frédéric Chopin són els dos viatgers romàntics més famosos que varen visitar Mallorca al primer terç del segle XIX. Chopin amb la música i George Sand amb la novel·la i els llibres de viatges mos varen deixar documents importantíssims de com era Mallorca en aquella època. Com ara, ja ho sabeu, Un hivern a Mallorca. George Sand va escriure Un hivern a Mallorca, que és un quadern de viatge autobiogràfic editat l'any 1842, que és un llibre que relata les vivències del seu viatge i l'estada amb en Chopin a Mallorca, motivada per la malaltia del pianista. Ella i els seus dos fills i Chopin varen romandre a la cartoixa de Valldemossa uns mesos, des de finals de 1838 fins a febrer de 1839, temps en què pretenien que la salut de Chopin millorés, encara que les Balears varen confirmar que havia contret tuberculosi. Aquell any, però, l'hivern va ser dur i la seva situació no va millorar, així que varen tornar a Barcelona, després a Marsella i, finalment, a París. Avui, però, fa 150 anys que ens va deixar George Sand. Començam.

0: Com esteu? Ben trobats un dia més atenta a la que programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam a IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui, en bon dilluns, qui les saben totes són a Gisco Nadal i en Celestia Oliver. Idò, sí, com estàu, Xisco Nadal, ben trobats?
1: Molt bon dia, bon dia.
0: Celestí Oliver, com
2: bon
0: anam?
2: Bon dia, també. Bon
0: I també, Níker, que avui se'ns ha colat un gràcies, Níker, perquè a mi ja l'aprofitem per saludar-lo de tot d'una, al control tècnic, perquè fa meravelles, també, en aquesta portada i ens agrada molt com fa la seva feina, com ho fan tots els professionals d'aquesta casa, el servei tècnic. Però bé, avui fa 150 anys de la mort de George Sand, un episodi que darrerament han repassat molt,
2: sí,
0: Celestí.
2: Sí, sí, sí.
0: Entre excursions per la Vall de Mossa de George Sand i Chopin. També aquesta exposició, que recordem que la podeu veure al Castell de Bellver, a
2: Palma,
0: que l'altre dia ens la varen venir a recomanar.
2: Que tindrà una continuïtat, de fet, amb una nova mostra després.
0: Exacte. I que si teniu interès per aquesta època i per George Sand i per Chopin, podeu anar al Castell de Bellver, que ara mateix trobareu aquesta exposició. Però bé, tenim altres temes avui que vos hem preparat en aquest programa de dilluns. I començant per tu, Celestí, què tenim?
2: Sí, jugarem a Tèntol per començar la setmana, repassarem també l'actualitat del dia i parlarem amb l'investigador Pep Cervera, que acaba de revelar fa uns dies el naixement legal, és a dir, quan poden dir que legalment va començar Can Picafort. Can Picafort.

0: Fantàstica aquesta banda sonora de Los Romàntics.
1: Que canti, sí. Que fort ho té tot, fins i tot aquesta cançó.
0: Sí, sí, sí. Bé, va ser una cançó posterior a aquest naixement legal de Campi que fort. Però una investigació històrica de Pep Cervera, com dèiem, ha permès documentar una data clau en la història d'aquest nucli tan turístic i tan reconegut. Segons la documentació, localitzada el mes de juny de l'any 1911, es va autoritzar oficialment la creació d'una colònia dins la possessió de Sant Bauló, entre el Clot de l'Aigua Dolça i el Clot de l'Alga, també conegut com a Clot d'en Barret. I avui coneixerem aquests orígens, aquest naixement legal, ja amb autorització, del que llavors ha estat un dels nuclis d'estiuets i
1: més
0: també turístics
1: i
0: més
1: també
0: importants de Mallorca.
1: Hi viu moltes persones, d'ençà de fa uns anys. Moltes residents que hi viuen de cap a cap d'any a Can Picafort. Avui coneixerem la seva història d'aquest nucli de Santa Margalida. Però també tenim altres temes, perquè avui és dilluns i torna la literatura en aquest programa amb el nostre lectobró, en Josep Maria Nadal Suau. I avui ens du un clàssic per llegir aquest estiu i per fer dues
2: riades. Els comentadors de llibres, quan arriba l'estiu, sempre tenim, jo quasi diria, l'obligació de recomanar lectures per aquesta època i per les vacances. Jo avui ho faré recomanant el llibre que més feliç m'ha fet en el millor estiu de la meva vida, que és Els papers pòstums del Club Pickwick, o Pickwick, simplement, de Charles Dickens. És un clàssic, però és un clàssic humorístic i ple de sentit de l'humor i de rialla. En parlam en una estona.
3: When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you.

0: Troc que li escau molt bé aquesta cançó avui en Josep Maria Nadal. Suau, després parlarem d'aquest llibre, d'aquesta recomanació ja, Lectures d'estiu. Però també tindrem taula de redacció i avui parlarem, òbviament, de la visita del Papa. Primer a Madrid, amb un campaner, ho farem amb un campaner, amb Miquel Oliver, que és a Madrid, i avui cantarà a l'estadi Santiago Bernabéu amb un cor format per 1.000 persones. A més, ahir en Miquel va formar part del protocol de la visita del Papa, i com que hi havia lloc buis, el van enseure de vora na Victoria Federica.
1: I l'han vist imatges.
0: Per tot.
1: Sí, sí, per tot.
0: Ha sortit per tot.
1: Això mateix.
0: Llavors comentarem amb Miquel just abans de cantar el Santiago Bernabéu, perquè aquest acte comença a les 5 i en Miquel mos atendrà a les 4.
1: Això mateix. A més, també parlarem del cap de setmana de la moda, de la passarel·la de moda Adlib a Eivissa, i del pas de persones conegudes aquest dies de la setmana gran de la moda a Eivissa, com la filla d'Elon Musk, Vivian Wilson.

0: Doncs sí, Eivissa ha estat la protagonista de la moda aquests dies. Després ho repassarem, però tenim més tema, Xisco.
1: Sí, perquè la tercera hora de programa, a partir de les 5, entrevistarem precisament el jove dissenyador Nadal Cabot Rodríguez, que divendres a la plaça de Santa Gertrudis va guanyar la novena edició del concurs Futurat Lip en la col·lecció Reconstruir-se.

0: Com us dèiem, el mallorquí Nadal Quebo Rodríguez ha guanyat el premi Futurat Lib Noves Promeses 2026 en la seva proposta reconstruir-se una col·lecció inspirada en una figura femenina poderosa, sofisticada i lliure com la creadora de l'Adlib és Mihailovic.
1: I d'avui tindrem aquí en Nadal Cabot, que ens explicarà com ha estat aquest certamen i també que n'ha estat el guanyador. Però també hem de parlar de més llibres, perquè ja sabeu que hi va acabar la Fira del Llibre a la plaça d'Espanya de Palma, i entre les activitats més destacades hi ha hagut les presentacions de nou llibres, com les de Marcos Augusto, Pere Estarric, així com també una de les darreres actuacions de Cucorba.

Nosaltres, precisament, avui conversarem amb un dels escriptors que han tingut novetat editorial, Marcos Augusto, que dissabte va presentar la seva primera novel·la, Te hice Dios, publicada per Random House.

0: 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Téntol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TéntolIV3, al Facebook de Téntol.
3: O bé, al correu electrònic.
4: O sorpresa!
3: Que nosaltres, que Téntol, @IV3Ràdio.com.
0: Avui sí que hem posat la pregunta del dia, que ara tot d'una direm a l'Instagram del programa, que ja podeu participar. Així que moltes gràcies, fins aquí una estoneta.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, i avui ja l'hem anomenat, perquè tenim a les vies de so el nostre estimat Iker Hernández. Iker, moltes gràcies. Són les 3 i 18 minuts i ara mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: Sí, perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar que avui és dia 8 de juny, si no anem errats.
0: És un fet.
1: 8 de juny, és un fet. I, per tant, avui és el Dia Mundial dels Oceans.

0: Però passem a les paraules i a les expressions que tant ens agraden en aquest programa, perquè trobareu que no hi ha moltes expressions amb la paraula oceà per les nostres contrades. Imaginant que és perquè mos queda un poc en fora, i també que antigament de l'oceà no en deien així, sinó que en deien la mà gran, la mà major, o fins i tot en testos sentit trobant l'expressió la mà oceana. És per això que les dites parlen sempre de la mà i no de l'oceà. Com aquesta tan famosa que diu aniria a la mà i no hi trobaria aigua. Això a vegades vos passa a tots, eh? A Mallorca també deien que s'aigua de mai es creure són de mal veure, que se diu en referència a la molèstia que causa mostrar-se a vegades molt obedient. O també una de les més famoses de totes, que és la mà fa forat i tapa, que ens alerta de que hem d'estar a la guait de la mà. A Eivissa trobam aquesta que diu qui s'ha begut la mà se pot veure s'estany, que significa que qui ha fet una cosa extraordinària en pot fer una altra de més corrent. Us demanareu d'on prové la paraula oceà. I de la paraula oceà ve del grec, perquè romans i grecs pensaven que la terra era plana i que al seu voltant hi havia un riu enorme que personificaren amb el déu mitològic oceà. Els mosaics hel·lenístics i romans es representen freqüència aquest oceà, aquest tità, com un home amb tors i braços musculosos, una barba ben llarga i banyes, i amb la part inferior del cos, que és com una serp. Per tant, avui és el Dia Mundial dels Oceans, moment per prendre consciència i alertar que el 90% de les grans espècies marítimes de peixos s'han vist minvades i el 50% dels esculls de coral destruïts. Per tant, és important el dia de avui per prendre consciència d'allò que la mà ens ofereix i que hem de restaurar la seva vitalitat i donar-li una nova vida.
1: I és per tots aquests motius i més que hem decidit que avui dedicarem el joc en aquest Dia Mundial dels Oceans, que és avui.
0: Exactament, així ho farem. Són les 3:23. Fem-te'l!

0: quasi moment per la pregunta, perquè avui també tenim pregunta del dia, i ens heu de disculpar perquè divendres no la vàrem penjar a Instagram, perquè justament en Miquel és de vacances uns dies i me'l va passar per alt.
1: Tenim una baixa.
0: Demanem disculpes, sí, perquè molta gent mos heu escrit.
1: Sí, va haver oients
0: que no
1: directament...
0: posat la pregunta.
1: Me'l vàrem pegar un estirat
0: d'orelles. Perquè sí. Vol dir que hi sou i que responeu, per tant, gràcies també per participar.
1: Ja, ara em dic que no he pogut votar.
0: Exacte, on s'ha vist mai. I d'avui ja és, avui sí que tenim pregunta a l'Instagram, i de fet diu així. A totes les persones, Pantura, vos han acusat o acusat qualcú de fer arroncero. A tu s'ha de titular mai.
1: Sí.
0: Que fan un poc arroncero.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I de fer arroncer és figuradament obrar amb lentitud, endollar, moltes vegades, per faltes de ganes de fer una cosa, han fet arroncero tots. La paraula roncero o roncer prové d'una altra paraula marinera, que és la ronça. Roncers eren els qui anaven a la ronça. I la pregunta d'avui és precisament aquesta. Sabeu que és literalment anar a la ronça?

0: Encara no som en estiu, però ens ha anat bé avui aquesta cançó que ens imaginàvem en Pau de Bon.
1: Sí, amb un llaüt.
0: Exacte. Què significa anar a la ronça, literalment? És la pregunta d'avui. Com sempre, tenim tres opcions i n'hi ha una correcta i dues que no ho són.
1: Sí, i d'ahir és anar a comprar peix massa tard, quan ja l'han venut tot.
0: L'han venut tot.
1: Quan ja no en queda. És anar amb una barca, com en Pau de Bon, sense àncores i a mercè del vent. O és anar a pescar en gambaner, a vorella de mar.
0: He anat mai.
1: Sí, ara fa anys que no he anat. Bona aventura.

0: campanarets.
1: Cantura,
0: encara
1: com vendria, aniria.
0: Encara t'hi
1: fa,
0: no?
1: Sí. Una estona.
0: Això no se perd.
1: No.
0: No, hauríem de fer adults, també.
1: Sí, hauríem de fer, hauríem de fer.
0: Sempre respectant la mà, que és allò que vull. Mm-hmm. Prenent consciència i tot d'una, parlarem amb els nostres experts. Però tenim la pregunta del dia. Significa anar a la ronça, de ronça. Ha sortit aquesta expressió, roncero, que segur que heu dit moltes vegades. I tenim tres opcions, com ha dit en Celestí, i dues maneres per participar i respondre a la pregunta del dia.
1: Ja ho sabeu, a través, ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o ens podeu telefonar en directe al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sabeu que és literalment anar a la ronça. Ara tornem.

0: Metres Ràdio és patrimoni.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassà. Una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
1: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur, portada.
8: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Som les 3 i 29 minuts. Avui, Celestina, altra no feim arroncero. No podríem fer-lo.
1: Avui no.
0: Perquè
1: avui, ara no
0: tenim
1: toca.
0: Tenim feina.
1: Tornem més tard.
0: Exacte, què passa, feina? Un poc arroncero, sí que el farem.
1: Sempre com ve.
0: Però ara mateix no és el moment de fer-lo.
1: Bé, no sempre com ve, eh? Com no. Ve quan com ve.
0: Quan, exacte. Sí. Hi ha un moment en el dia per fer arroncero i...
1: En el dia.
0: En el dia, un momentet.
1: Sí, exacte.
0: Mos
1: sí,
0: ho
1: sí,
0: poden
1: sí.
0: permetre, que sí. si no, t'ho dic jo, tant. Que vaig tot el dia corrents per amunt i per avall, però bé.
1: Has de fer arroncero.
0: Dit això, avui tenim aquesta pregunta. Sabeu que és literalment anar a la ronça. Anar a la ronça és una expressió marinera i significa una cosa. Quina d'aquestes tres?
1: Sí, significa anar a comprar peix però massa tard, uh-huh. és a dir, quan ja l'han venut tot. És anar amb una barca sense àncores i a mercè del vent, o és anar a pescar amb gambaner voré de mà?
0: Això estaria bé,
1: Què diríeu?
0: Jo crec que tots els nostres oients ho saben. De fet, un 100% del vot, és a dir, que ho sap tothom.
1: Tothom.
0: Avui, efectivament, anar a les ronces, anar amb barca sense àncores i a la mercè del vent. I pot haver un moment més de felicitat que aquest?
1: Sí.
0: Crec que no. Doncs això és anar a la ronça.
1: Tranquil·lament, despreocupats.
0: Uh-huh. Exacte, sense àncores o marres, a la mercè del vent. En castellà també se diu igual, se diu a la ronza. A la ronça després ha derivat aquesta manera d'anomenar la peresa, mala gana de fer una cosa, lentitud per fer-la, com a d'endollar, i d'aquí aquesta altra expressió, però recordem que és una expressió marinera que feien servir altres moments de la vida, però que ens prové de la mà. I avui la mà ens ocupa, i els oceans també. Per tant, coneguem ara sí els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Un moment per conèixer el nostre convidat d'avui, que ja són aquí als estudis d'Ivetra Ràdio. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el Dia Mundial dels Oceans. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou? No m'heu dit el nom.
8: Noms i adreces.
9: Diego Vega Jiménez.
10: I qui més?
11: Esther Oyo Álvarez.
5: M'agrada aquest nom.
7: D'on ets?
9: De Palma de Mallorca.
11: De Barcelona.
12: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
9: Per IMEDEA.
11: Per IMEDEA també.
13: Ostres, quina passada. La teva vida és... genial.
7: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
9: Moltes dades. Les màximes quantitat de dades possibles.
0: Dades, oh?
11: I jo necessito peixos.
0: I Néstor, peixos.
7: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
9: Podríem pagar millor.
11: Podríem pagar millor.
7: Mengeu arengades?
12: Bacallà?
9: Tot el que m'ho posin en
0: sí,
9: el plat.
0: El peix, t'agrada? Arengades, bacallà?
9: Efectivament.
0: Tot. Esther?
11: Tot boníssim, sí.
14: A part del clavegram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolç i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
9: Bona pregunta.
0: A la mà han fet res els romans? Segurament que sí.
9: Entenc que sí, però ara supos que ses vaixells... Sí.
0: Esther,
11: que coses d'enginyeria, segur.
0: Segurament.
12: Tens el dret de guardar silenci.
15: I crec que seria molt bona idea.
16: T'agrada anar a ballar?
9: M'encanta. Qualsevol moment se pot ballar.
11: Jo sóc molt descoordinada.
17: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
9: S'hora baixa.
11: Sí. Primera hora del matí.
12: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
9: Sí. Poc, però sí.
11: Menys el que m'agradaria.
3: Una actuació extraordinària.
10: Deixem-ho per avui.
12: Moltes gràcies.

0: I les heu sentit respondre al qüestionari electrònic. Sí, ja podem saludar avui Néstor Ollo i en Diego Vega. Com esteu? Benvinguts.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per ser aquí. Ja els heu escoltat. Tots dos són investigadors de l'IMEDEA, que és aquest organisme tan important que treballa amb la mà els oceans, que hi ha esporles. Per tant, fer feina esporles, entenc, tots dos.
2: Sí.
0: Però viviu a Palma?
2: Sí.
1: Sí.
0: I ja feis el viatge cada dia cap a Esportes. Bé, és un viatge agradable.
2: Està bé, sí.
1: Agradable.
0: No tant.
1: No tant.
0: No, perquè, Diego...
1: Molt de cotxos, molt de tràfic.
3: Però clar, ara que comença a fer calor...
1: Claro, sí, sí.
0: Perquè vosaltres vos trobeu més bé dins la mà o a terra?
2: Dins la mà, sens dubte.
0: Néstor, ho té claríssim.
3: Nadau, però a vegades, és a dir, això de...
1: Per gust, sí, però jo en el meu treball és estar davant de l'ordinador.
0: Diego, no, començant per tu, que tu tens una feina molt interessant, explica'ns exactament en què te dediques, què investigues.
1: Jo estic intentant investigar quins són els efectes del canvi climàtic en els eventos extremos. Tot el que sigui quan ve una tormenta a la pujada del nivell de la mà, pues veiem com afecta i com se poden mesurar aquests esdeveniments.
0: Aquests fenomen tan adversos.
3: Intentes investigar, dius, que és molt difícil.
1: Claro, perquè depèn dels tipus de dades que tens, pues tens unes capacitats d'investigar unes coses específiques o unes altres.
0: Clar. I investigues com ha pujat el nivell de la mà, si és que ha pujat, sí? Ha pujat?
1: Ha pujat. A diferents zones del planeta d'una forma o d'una altra, però generalment apujat, sí.
0: I ho fas des d'imatges de satèl·lit, que això és sorprenent.
1: Sí, no són tant imatges òptiques, sinó són més imatges de radar, que no te donen color, sinó te donen profunditat, en vera. I així se calcula el nivell de la mà. Hi ha un altre tipus de gent que maneja imatges òptiques que sí que tenen un altre tipus de tractament.
0: Però... I a quines conclusions o a quines dades has pogut arribar?
1: Així el més clickbait que puc tenir és que segons les simulacions que ja he fet i mesclant les dades que ja tinc, degut al canvi climàtic, pues, ha augmentat un 12% l'intensitat dels eventos extremos.
0: Un 12%?
3: Un 12%.
1: O un cas específic que ja he estudiat específicament.
0: A Balears?
1: No, l'Oceà Índic.
0: L'Oceà Índic, d'acord.
1: Però s'ha de fer aquest estudi per altres zones perquè pot ser que veri...
0: Pot ser una dada semblant, però no ho sabem.
1: Exacte.
3: I per què has estudiat l'Oceà Índic?
1: Perquè hi ha moltes zones molt estudiades ja. Tot el golf de Mèxic i tot el que és els mars asiàtics. Tots aquests estan molt estudiats i és de síndic, doncs, pues, no està menys estudiat. I és més tercermundista i doncs... Pues, que...
0: I allà tenen fenòmens costaners adversos?
1: Molts.
0: Petits tsunamis?
1: Tsunamis, i jo ho estic associant a ciclons tropicals, huracans. I com que sí que n'hi ha molts que afecten a països tercermundistes, pues, és una bona zona d'estudi per donar, posar un granet d'arena a el que és investigació d'això.
3: I d'aquí, de les Illes Balears, tens alguna conclusió, algun titular?
1: Claro, és que aquest projecte de canvi climàtic és només per aquí a zona. Clar. Aquí faig unes altres coses més relacionades amb meteosunamis, que és un altre esdeveniment.
0: Meteosunamis?
1: Sí, són... És una manera un poc exagerada de dir un tsunami, perquè són onades que arriben degut a pertorbacions atmosfèriques. No és degut a un terratrèmol. I a Ciutadella n'hi ha un dels puestos on és més característica aquest esdeveniment de tot el planeta.
0: De tot el planeta?
1: Sí, perquè hi ha un conjunt d'interaccions que fan que el nivell de la mà pugui arribar a pujar 3 metres, que siguent el Mediterrani.
0: És molt.
1: És molt.
0: A quina zona de Ciutadella?
1: En el port de Ciutadella.
0: Directament al port
1: directament,
0: de Ciutadella?
1: Sí, sí. Oh. I...
0: Per això que, clar, quan hi ha mala mà s'ha de tancar.
1: També, sí.
0: Perquè es port comercial, perquè...
3: I té a veure la risaga?
1: És Serrissaga.
3: És
1: Serrissaga, efectivament. És la traducció en jerga científica.
0: Que pot arribar fins a 3 metres, has dit, augmentar el nivell de la mà.
1: Efectivament. Hi ha dades que diuen que un poc menys, un poc més, depèn de l'evento, però sí, aproximadament.
0: En el cas de Néstor, tu, Esther, ets més biologia marina, més animalons, peixets...
2: Sí, efectivament. Jo em dedico a estudiar el comportament dels peixos. Actualment estic centrada més en l'àmbit de l'aqüicultura, però bé, al final és aplicable tant a la natura com en captivitat.
0: I què estudies exactament del comportament dels peixos?
2: Doncs mira, la meva tesi està centrada en l'activitat cardíaca dels peixos. Jo utilitzo uns dispositius com una mena de xips d'uns 2-3 centímetres i els implantem dintre el peix i així podem estudiar el cor, com funciona. Al final, els peixos, com nosaltres, quan estem estressats, ens puja el ritme cardíac. Tots portem rellotges avui en dia que ens diu pulsacions altes, relaxa, tal. Doncs és el mateix, però amb peixos. Per saber com ells afronten l'estrès o com afronten diferents estímuls ambientals, doncs utilitzem aquests dispositius i podem saber doncs, què li està passant al cor, i no només al cor, sinó també com es mou el peix i com, i com nada.
3: Però clar, hi ha molt de peixos a la mà.
2: Sí, nosaltres en concret els peixos els tenim al Port d'Andratx, al Laboratori d'Investigacions Marines i Aquacultura, que és una unitat associada a l'IMEDEA, i allà doncs, tenim tant tancs com gàbies al mar obert, i simplement doncs, allà tenim els peixos tancats, perquè si no seria impossible. Jo li posaria un dispositiu al peix i ja no el recuperaria.
0: I quin tipus de peixos? Tot tipus de peixos?
2: Jo estic centrada en llobarro. Però bé, se'ls hi pot posar qualsevol tipus de peix, clar.
0: Qualsevol. I quin comportament has diagnosticat?
2: Bueno, doncs mira, vam fer un estudi d'exercici físic, que l'acabem de publicar, de fet, que era, bàsicament, era com si poséssim els peixos a córrer amb una cinta de córrer, com nosaltres, i estudiàvem primer la fisiologia del cor, que és el més important. Si no sabem com funciona, no podem treure més conclusions. Per tant, aquest va ser un dels estudis principals i l'hem tret ara, just. Sí, sí. I després també doncs, com els afecta, sobretot en l'aqüicultura, com els afecten els moments de l'alimentació, com els afecten les tempestes, els canvis de temperatura de l'aigua i també les variables ambientals en general.
0: I què has dit? Quin és l'estudi, l'objecte d'estudi que has dit? Aqüicultura?
2: Aqüicultura.
0: Aqüicultura.
2: Sí. Sí, sí, l'aqüicultura és, bé, doncs tots avui dia mengem peix d'aqüicultura i per tant hem d'intentar millorar com el benestar d'aquests peixos. Actualment existeixen regulacions a nivell europeu amb altres animals de granja, però els peixos encara estan una mica, que encara s'han d'estudiar més i la meva tesi doncs s'emmarca en aquest sentit, en estudiar el benestar i el comportament dels peixos per poder aplicar-ho al benestar en aqüicultura.
0: Clar, aquí, quan dius aqüicultura vols dir que són peixos de piscifactoria,
2: sí,
0: per dir-ho així,
2: sí, sí.
0: Més... Sí, no tant científicament.
2: Sí, sí, exacte. Per poder alliberar una mica no, doncs aquests mars de tota la pesca, pues, també l'aqüicultura avui en dia, al final són molts el planeta, són molta gent que mengem peix, i per tant, doncs, per suplir aquesta demanda, doncs, cada cop l'aqüicultura està guanyant una mica més importància.
0: Sí. De fet, de cada vegada mos diuen heu de menjar més peix, però clar, de cada vegada el peix està més contaminat,
2: sí.
0: Té nivells més alts de mercuri, mos diuen menjar el peix petit que no té tant com els peixos grossos. Què han de fer?
2: Doncs el que cadascú pugui, la veritat. Sí. Però sí, sí, això és cert. També a nivell de preu, el peix cada cop és més car, també. Sí. Per tant, l'aqüicultura en aquest sentit doncs, és un recurs que ens permet consumir proteïna del peix a un nivell una mica més assequible.
0: I més saludable?
2: Sí, bueno, saludable al final és tot el tipus de peix, vingui del mar o vingui d'aquicultura. Però bueno, sí, així també alliberem una mica la pressió que estem fent als mars amb la pesca i es poden dividir esforços.
0: I a Balears n'hi ha de piscifactories?
2: A Balears com a tal no, es centra més en la costa mediterrània de bueno, tot el que és València, Castelló, Almeria...
0: I quin peixos hi ha allà en piscifactoria, per exemple?
2: Majoritàriament dorada i llobarro.
0: Dorada.
2: Sí, després hi ha al centre de la península hi ha molta truita, trutxa, i hi ha al nord d'Europa salmó.
0: Salmó.
2: Sí.
0: Sí. Que clar, sempre diuen un salmó salvatge, un salmó... És que jo no ho sé diferenciar. Esther, tu sí, supòs.
2: Bueno, no tant, no creguis. Cada cop l'aquicultura té cosetes que va com imitant una mica més el peix salvatge, sobretot en el cas del salmó, està superestudiat. I ja no només la seva carn i la proteïna, sinó també el seu benestar, que al final és important. Quan nosaltres cultivem, criem animals pel nostre consum, és important intentar optimitzar aquest benestar.
0: I quan t'analitzeu, esclar, dels peixos, també tenen problemes cardíacs, els peixos també tenen...
3: Com els humans?
2: Sí. A vegades, segons el tipus de pinso que mengen, doncs són més propensos a tenir obstruccions, com nosaltres. Sí.
0: Els hi pot cobrar un cobriment, els hi pot tenir un cobriment,
2: sí,
0: per exemple.
2: Sí, morts súbites, sobtades, sí, com nosaltres.
0: Que curiós.
3: Uau, dues feines apassionants,
0: sí.
3: Esther i Diego, teniu?
1: Sí.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
3: No sé si és Dia Mundial dels Oceans, vols dur més feina? Home, en cop, podeu descansar, és un dia de festa.
1: Pues sí que és bastant de festa, sí.
3: És un dia de festa.
1: És que és el meu cumpleaños, també.
0: Ah,
1: també.
0: Mira, però...
4: Què dius, Diego?
3: Això s'ha vist abans.
0: Molt d'anys.
3: Molt d'anys.
0: Te poden demanar quant d'any fas? Això m'han dit sempre que no ho he de demanar, clar, però com que ets jove...
3: Per ja ho sentiu, són joves, eh?
1: 29.
3: 29. 29 anyets. Atenció.
0: Sí. Molt d'anys, Diego, que bé,
1: moltes
0: que
1: gràcies.
0: Bé. Ara després celebrar-ho, no, avui?
1: Claro. A veure, bueno, cau dilluns, o sigui que...
0: No passa res. Ah,
3: millor. És un bon dia, per començar bé la setmana.
1: Sí, sí.
0: Has vist tot sobre, estic sempre optimista.
1: Quan toca.
0: Clar que sí. Sí. I de, avui, parlant d'aquest Dia Mundial dels Oceans, clar, ja han dit que els han de cuidar de cada vegada més, que hi ha més plàstics a la mà, totes aquestes coses que anem recordant, però que ho han de fer, no? Sí, Esther.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí. Fa un parell d'anys vaig fer un estudi sobre l'efecte dels microplàstics al cervell dels peixos.
3: Mm.
2: Sí, sí. Hi havia cosetes.
3: Sí. Quines conclusions, per exemple?
2: Pues, per exemple, es modificava la serotonina i la dopamina, tots els circuits serotonèrgics i dopaminèrgics al cervell es modificaven amb el consum de microplàstics.
0: Vaja.
2: Jo dic que sí, sí. Mm-hmm.
0: Clar. I tot això és un cadena, no?
2: És un no parar.
0: Com diuen, un peix que se menja sa coma, que mai millor dit.
2: Sí, sí.
0: Doncs avui ja els escoltau en Esther Ollo i també en Diego Vega parlant del Dia Mundial dels Oceans. Fem una pausa i tot d'una jugam amb ells.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Amb els anys, han donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Fer la capadeta des de la finestra de Ca Sàvia, acompanyar la qualcada fins al darrer toc de Fabiol, respectar els caixers, cavalls i cavallers, Sant Joan es diu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
4: Molt bé, i ara jugarem una miqueta, Esther Diego, amb les paraules i amb també la cultura popular de la mà, que és molta, molt diversa, i com sabreu, hi ha moltes coses per investigar i analitzar també, que hi ha molta gent que ho ha fet. Per tant, en aquesta primera prova tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb el Dia Mundial dels Oceans i amb la mà. Perquè, clar, aquí no parlant d'oceans, perquè com que nosaltres és mediterrani, sempre tenim com aquesta cosa, no? Com ho hauríem de dir? La mà mediterrània, però formant part d'un oceà?
5: La mà mediterrània.
4: La mà mediterrània, sí, ho deixarem així. Sí. Millor.
5: Tot està connectat en el final per dir un nom correcte, ja diria. Sí.
4: Ara en parlarem, però bé, abans, començant per tu, Esther, i primera prova.
6: Ei, Esther, posant carrac en marxa i tens 30 segons per dir noms d'espècies submarines.
4: Sí, preparada?
7: Però nom científic?
4: O nom popular? Més popular, o si és popular, sí. T'ho agrairem per nosaltres.
6: Científic mos perdrem bastant. Nedarem, eh?
4: 30 segon temps.
7: Tauró pelagrí, tauró balena, medusa, pop roquer, sardina, llobarro, dorada, orada, sard, posidònia, eriçó, estrella de mar... què més? Poliquet, tunicat, nidari,
6: Molt bé, molt bé. Se començava a complicar, eh? Sí.
4: Ho ha fet molt, sí, això, perquè no ho enteníem.
6: Sí. Tot això has estudiat?
7: No tot.
6: Però gran part.
7: Part, sí.
4: Part de què? Són els que trobàvem...
7: Tots els trobem, bueno, menys el tauró balena i el tauró pelagrí.
4: Aquí, la Mediterrània.
7: La resta, sí.
4: Tauró balena no... No. I el tauró pelagrí tampoc, no. Però taurons sí que...
7: Sí. Però no són tan comuns de veure.
4: No, a més, els hi deim tintoreres, no?
7: Sí, bueno, hi ha la tintorera, però també n'hi ha d'altres.
6: Espècies.
7: Sí, gatbaire, per exemple.
4: Que també són taurones.
7: Sí, són tauronets més petits, sí.
4: Fins a... Tu n'has vist?
7: Bueno, allà al Laboratori d'Investigacions Marines en tenim, però en directe no els he vist mai.
6: Fins a quantes espècies de taurons?
7: Ostres, no ho sé.
6: Podrien tenir?
7: No ho sé. Però unes quantes.
6: Sí,
7: sí. Sí.
6: Més de dues.
7: Sí, més de 10 també.
6: També.
7: Sí.
4: Fantàstic. I ara li toquen en Diego. Ben, Diego, que te tocarà tu.
5: Vinga, Diego, com sigui això. No. Noms de peixos.
6: No, canviarem. Vinga, tens 30 segons per dir tipus d'esdeveniments costaners extrems. Què?
5: Vale.
6: Vinga, tens.
5: Mareja en català, storm surge se diu, marejada ciclònica, vale, meteo tsunami, risaga, tsunami, és que en el final...
4: Són aquests, no?
5: De tormenta, d'onatge, de vents extrems, inundacions,
4: també,
5: que en el final...
6: Molt bé.
4: Ja fantàstic. No, ja n'hi ha, sí. Quan parlem de tsunami, clar, és una paraula que mos assusta moltíssim. Sobretot perquè hi ha hagut grans catàstrofes mundials. A Balears se produeixen petits tsunamis. Hi ha possibilitat de que hi hagi qualque petit tsunami?
5: Possibilitat. Sempre estan dient que hi ha una remota possibilitat de que hi hagi un terratrèmol i que en el final sí que hi hagi
4: pugui esdevenir un tsunami.
5: Però això és... improbable.
4: Molt petit.
5: Molt petit, és la probabilitat. I després estan, el que han comentat, de ser rissagues, que és un altre tipus de tsunami, però generat per perturbacions de l'atmosfera.
4: I més controlant, no? Mm. Sí. Més progressiu.
5: I està més, és més predictible.
4: Predictible. Mm. És a dir, se pot preveure. Mm. Més o manco.
5: Sí.
4: Quan hi haurà
5: més o manco,
4: una
5: sí.
4: ressaga. Sí. Sí. De fet, per Sant Joan sempre ni sol. Ara que ja han sentit el primer anunci de Sant Joan.
5: Claro, claro.
6: Però podem seguir autonòmica. Xerrant de ressaga, no? Perquè meteo-tsunami sona més contundent,
5: sí.
6: No?
5: És clar. Sí, sí, sí. Mm. Millor ressaga. Mm. Sí. Mm-hmm. Menos... Sí. Extrem.
4: Clar, sí, també. Bé, uh-huh. No, en científics, suposo que també...
5: Sí, al final...
4: És allò que estudiau...
5: Sí. Uh-huh.
4: I inundacions, uh-huh. Clar, també és un tema atmosfèric, però també afecta la mà.
5: Claro. Jo és que faig com una interacció atmosfera-oceà i també estudiam les inundacions. La Dana de València, per exemple,
6: sí.
5: És un tema que en el nostre grup també hem fet una petita part de quines van ser les conseqüències. Tant per la part de dins la terra, de mesurar quina va ser l'extensió i el volum d'inundació, com per veure les corrents que varen acabar quan va haver la porta de tota l'aigua que va ploure, pues va canviar com la dinàmica de la costa, mm-hmm. I per saber on podíem rescatar gent o saber on han acabat totes les, mm-hmm. tot el que va sortir de dins de la terra. Mm-hmm. Pues nosaltres vam fer un informe per com estudiar tot aquest procés. Sí.
6: Com va passar també a Sant Llorenç, per exemple.
5: Efectivament, mm-hmm. efectivament. Sí,
4: ens
5: sí.
4: hem de preparar els humans perquè cada vegada hi hagi més inundacions per les Balears.
5: Per les Balears específicament no te sabria dir mm-hmm. que
4: però
5: sí.
4: Però a la Mediterrània?
5: Sí que hi ha, que el clima serà més variable i pot haver més extrems. I més extrems. A lo millor disminueix el número de ventos, però la intensitat pot ser major. Mm-hmm. Però això és algo que encara se continua estudiant perquè no hi ha una dada fixa que te digui
4: clar.
5: Passarà això.
4: És fluctuant, no? Depèn de l'any, depèn de moltes
5: efectivament. Sí.
4: Ara, circumstàncies.
5: Mira, ara, per exemple, un evento que El Niño, mm-hmm. sona, pues sí. Ara sí que prediuen que serà un El Niño molt potent.
4: Això, quan parles del Niño, és aquesta onada de calor.
5: Claro, que augmenta la temperatura de l'oceà en específic i en el final acaba afectant tot el planeta. Mm-hmm. I fa variar tot el que és el clima global.
4: I això serà aquest estiu?
5: Bueno, està siguent ara
4: ja.
5: En específic, però quan que arribin les conseqüències a la resta del planeta, pues depèn un poc de moltes de massa coses.
4: De massa coses.
5: Claro.
4: Però podria dur calorades aquest estiu, El Niño?
5: Podria. Sí, sí. Mm-hmm.
4: Encara no ho poden dir, incertesa.
5: Exactament.
4: Ai, l'estic quantes coses, eh?
6: Sí.
4: Per preveure i per estudiar, per això tenim aquests científics magnífics que fan feina a l'IMEDEA i que s'encarreguen d'estudiar els comportaments de tot plegat. Tenim una altra prova, mm-hmm. Esther i Diego, i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
4: Va, llavors faran dues preguntes relacionades amb la mà. Tindreu dues opcions de resposta i, Esther, començarem per tu. I, precisament, hem xerrat de la mà mediterrània i és el que ocupa aquesta primera pregunta, perquè la mà mediterrània té molt de noms. Els antics romans la deien Mare Nostrum, que segur que ho heu sentit a dir, o sigui, la nostra mà. Els turcs l'anomenaven Mar Blanc, els egipcis el Gran Verd, i en grec se diu Mesogis Thalassa. Thalassa també és un nom que hem sentit molt, que vol dir el mateix que en llatí Mediterranium. Els romans és evident que ho sabien, però la pregunta és què vol dir Mediterranium?
6: Esther, vol dir mar enmig de terres o és lloc de meditació?
7: Mar enmig de terres.
6: Ben dit.
4: Efectivament, sí. Tot i que poden meditar en qualque moment a la mà mediterrània, això, significat és aquest mar enmig de terres, que és això, és el mar mediterrani, és això. Molt bé, segona pregunta per tu, Esther. Hi ha moltes paraules que feien servir moltes vegades en altres àmbits que provenen de coses relacionades amb la mà, però una que molt sorprèn és la paraula broma. Amb el temps, una broma, ja sabeu què és, s'ha convertit en una burla, en una befa, en una acció graciosa, divertida, però abans del segle XVI, una broma era una altra cosa. Saps què era una broma?
6: Era una gorra que se posaven els mariners que s'havien iniciat en l'ofici, Esther, o era un mol·lusc marí?
7: Un mol·lusc marí?
4: Així és.
6: Molt bé.
4: Sí, una broma es va començar a utilitzar al segle XVI per anomenar aquest mol·lusc marí petit que corcava per davall la desembarcació de fusta. És per això que aquest mol·lusc s'aferrava a les barques i quan pesava molt, tenint la broma pesada, perquè una broma pesada és que ja n'hi ha massa, no? De broma.
7: Mira.
4: Encara s'aferra, supòs,
7: sí,
4: els mol·luscos a les barques.
7: Sí, però no es diuen bromes.
4: No. Què els hi diuen?
7: No ho sé, la veritat.
4: Deu tenir un nom,
7: sí, de tenir científic. Un nom més científic. Sí, sí, sí.
4: Però sí que encara...
7: Sí,
4: clar,
7: però sí,
4: això
7: sí,
4: les barques tenen tant de manteniment.
7: I s'han d'anar netejant, sí, mm-hmm, sí.
4: I s'han d'anar fent netes per amor d'aquestes bromes i altres mol·luscos que s'aferren a les embarcacions. Molt bé, ho has fet molt bé, Esther, ho has endivinat tot. Ara li toquen a en Diego. Diego, primera pregunta per tu. Saps quin nom rep el vent que bufa de la mà cap a terra i que dura de mitjan de matí fins al vespre?
6: Diego.
5: Aquí.
6: Ah, ja ho tenc clar.
5: Bueno, la brisa marina.
4: Mm. Sí.
5: O... Ai. Que aquest me l'hauria de saber.
6: Vols opcions?
4: Popularment, que se diu.
6: Necessites aquest comodi?
5: Una, la primera lletra?
4: Comença amb B.
6: Amb B?
5: Ai, no me surt.
6: Mm? No, les opcions són possibles, eh?
4: Sí,
5: ah, vale,
6: en dues opcions,
5: claro,
6: eh?
5: Vale, sí, sí, sí.
6: És rebreçada o és embat o embat, marinada?
5: Embat, embat.
6: Embat. Oh, anava bé.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: I quina alegria, l'embat.
5: Sí.
4: Sí, sí. Quan sí, sí, ve s'embat, ibai.
6: Sí, ja ha entrat s'embat.
4: És una ala.
5: Sí, sí.
4: Vosaltres supos que també l'heu estudiat a s'embat, no?
5: Jo específicament no, però sí que hi ha gent que treballa només amb aquest aspecte.
4: Amb aquest tipus de, sí, de vent que ens arriba. Efectivament, i una altra pregunta per tu, Diego, ara parlarem dels norais. Uh-huh. Un norai és una paraula relacionada amb la mà que també dona nom a restaurants o projectes varis que se diuen norai, però la pregunta és aquesta: què és un norai?
6: És una columna o anella de ferro fixa en terra per fermerir les amarres de les embarcacions. O, Diego, és una cordelina plena d'ams la qual se fa situar en plons a molta profunditat per pescar.
5: La primera.
6: Ben dit.
4: I tant, i n'hi ha molts de norais, uh-huh, no? Són sempre per embarcacions, els norais? Sí, diré que sí. Uh-huh. Vosaltres vos embarcau molt a la mà?
7: Oh. Menys el que ens agradaria.
4: Molt bé, i clar, en Diego no, perquè en Diego és...
5: Jo estic davant l'ordinador. Hi ha petites campanyes que clar, sí que se fan, però...
6: Però tens moltes pantalles?
5: No.
6: Una.
5: Jo en tinc dues.
6: Ah, dues basten.
5: Dues basten i s'obren. Mm.
4: Sí, i d'avui, celebrem aquest Dia Mundial dels Oceans amb en Diego Vega i Néstor Ollo, dos investigadors de l'IMEDEA. Moltíssimes gràcies a tots dos.
7: A vosaltres.
4: Ha estat un plaer conèixer més la vostra feina i així també poder aprofundir en aquest Dia Mundial dels Oceans. Gràcies, de veres.
5: A vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies per convidar-nos.
4: Només faltaria, fins una altra. I d'avui, amb aquest Dia Mundial dels Oceans, arribam als senyals horaris de les 4 del capvespre, arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Nou desacord entre el personal de les escoletes de 0 o 3 anys i les patronals. Això a la darrera reunió mantinguda avui a la Conselleria d'Educació per assolir un conveni autonòmic propi. Finalment, el TAMIP acollirà aquest divendres el darrer intent de mediació per a mirar d'evitar la vaga convocada per dia 16 de juny.
2: Els sindicats Comissions Obreres, UGT i Estel han exigit també un nou decret de mínims que passa per les millores salarials o la regularització de les ràtios. Pepa Rami, responsable de l'ensenyament de 03 de Comissions, ha subratllat que, tot i el bloqueig de les patronals, seguiran mantenint les seves exigències.
3: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 03 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
1: I no deixem de banda la infantesa, perquè gairebé la meitat dels infants de 10 i 11 anys tenen mòbils, i un estudi d'UNICEF fa un toc d'atenció perquè alerta que les xarxes socials són una trituradora per al benestar emocional dels infants.
2: Preocupa especialment l'augment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. L'informe xifra en un 10% les nines que tenen conductes suïcides. Antonio Rial, responsable científic de l'informe, alerta d'un problema greu de salut pública.
4: Les redes socials, estas redes socials, són una autèntica trituradora des del punt de vista emocional per a nostres fills i per a nostres filles. Y además los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexión digital.
1: Canviem ara de qüestió, perquè avui també hem sabut que el Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta Palma, que va patir una fuita de gas. Això va afectar ahir a 4 joves, si es confirma que es destinava a lloguer vacacional il·legal.
2: Així ho ha afirmat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, qui ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats, de moment. Avui els inspectors del Consell s'han desplaçat fins allà per revisar la instal·lació i l'estat del pis, però no els han deixat entrar.
5: Tot d'una que han tingut informació, hem enviat els inspectors. Nosaltres, en principi, informació que mos arriba és que era una casa que s'allogava per festes, la qual cosa mos indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes. I s'actuarà en conseqüència.
1: I un dia més és actualitat, és notícia, la visita del papa Lleó XIV, que ara mateix és a la Conferència Episcopal Espanyola. Això a Madrid, davant els bisbes, ha reclamat veritat, justícia i reparació per a les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic.
2: Tot en una jornada en què ha rebut una ovació de 7 minuts al final de la seva intervenció, de d'haver mitja hora de durada al Congrés dels Diputats. Allà ha defensat l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, ha dit, polítiques empàtiques i una bona regulació.
6: La situació de los migrantes y refugiados exige una resposta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
1: El papa també ha defensat un ordre internacional que respecti els tractats per una pau duradora, i el seu discurs ha condemnat l'avortament i l'eutanàsia. Arribam així a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Heu de saber que entre els mallorquins que són a Madrid amb motiu del viatge del Papa hi ha un campaner que ha ajudat en el protocol de la missa d'ahir a Cibeles i que avui cap vespre és un dels cantaires de l'acte multitudinari al Bernabéu. Tintol.

0: Moment per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí ja sabeu que tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell aquí que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: I doncs, sí, és el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tentol. Saludament en Xisco Nadal.
1: Aquí som.
0: Com anam? En Celestí Oliver, que ara vendrà. I avui és dilluns. I tenim en Nadal suau.
2: Com esteu? Estam? Què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Sí, bon sí. Cap de setmana. Has passat bon cap de setmana?
2: Sí, sí, sí, molt divertit. Fins i tot vaig assistir a un concert de Gucorba, ja que ja és el màxim.
0: Quant d'any fas que no anaves a un concert? Si és que hi havies d'anar mai.
2: No, sí, clar. Qui no? Feia uns anys.
0: Va fer molta
2: gràcia trobar-me'ls, clar.
0: Que bé. Hi havia gent, t'he vist. Sí.
2: Efectivament. Mm-hmm. En Cucorba i després en la presentació de Marcos Augusto.
0: Del llibre de Marcos Augusto que vas presentar tu.
2: Sí.
0: I que és un llibre. Va convidar tot Palma.
2: I tot Palma va acceptar la convidada.
0: Ah, sí, hi havia gent.
2: Això és l'important. Sí,
0: jo vaig dir, Marco, no puc venir, em sap greu, però som de viatge. I diu, com? Que te'n vas de viatge el dia que jo presento el llibre? A on sabim? Sí. Això.
2: Però vaja, en fi, no, si arriba a caure un missil o una cosa similar allà, ens quedam sense redaccions de cultura a tot Balears i part de l'estranger.
0: Després en parlarà perquè avui en Marcos Augusto també vendrà a partir de les 5 i mitja. Llàstima que tu ja no hi seràs, Nadal, per conèixer més detalls aquell llibre que ha presentat, que no és un llibre fàcil,
2: no.
0: De temàtica.
2: És un llibre complicat. Temàticament, com dius tu, no és una qüestió de dificultat, no, és... En fi, bé, ja us ho contaré.
0: Sí, ja ho comentarem exactament. Però bé, ara és el moment, Celestí, com estàs? T'ha tornat a saludar. De parlar de la visita del Papa, perquè déu-n'hi-do la quantitat de titulars i de repercussions d'aquesta visita del Papa. Tercer dia avui de visita del Papa a Madrid. Avui de matí ha comparegut davant la conferència episcopal i per primera vegada a la història un pontífet també ha anat avui de matí al Congrés dels Diputats, on també hi ha fet un discurs. Yeah.

0: Idò, en aquest tercer dia de la visita del papa Lleó XIV a Madrid, per primera vegada, com dèiem en la història, un papa fa un discurs a l'hemicicle del Congrés dels Diputats. Ha retret en els mateixos diputats la crispació política, la desqualificació permanent de l'adversari, així com la discriminació dels immigrants en un discurs encara rebutjat avui de matí el concepte de prioritat nacional i ha reivindicat el dret internacional, la pau i la memòria històrica. Ha rebut una de les ovacions més grosses que s'han sentit mai a l'hemicicle, fins Exactament. A 7 minuts de mamballetes, i fins i tot s'ha sentit visca el papa en repetides ocasions.
1: 7 minuts de mamballetes al Congrés dels Diputats.
0: Sí, i el papa avui també s'ha reunit amb el president Pedro Sánchez previ en aquest acte multitudinari previst a partir de res d'aquí 50 minuts, a partir de les 5 de l'hora baixa a l'estadi Santiago Bernabéu. Un cor de 1.000 persones ha de cantar amb David Bustamante, Diana Navarro i Daniel Díez i una orquestra sinfònica i 100 ballarins.
2: Un mallorquí en Madrid, un mallorquí en Madrid, un mallorquí en Madrid, soy un mallorquí en Madrid.
0: I entre aquests 1.000 cantaires hi ha un mallorquí, de fet, en aquest viatge, en aquesta visita a Madrid, hi ha molt de mallorquins, però precisament entre aquests 1.000 cantaires hi ha un campaner que, a més, ahir va ajudar a organitzar les tasques de protocol de la missa del papa a Cibeles i va estar ben a prop de les màximes autoritats.
1: I tan a prop, eh? El volem saludar és el campaner Miquel Oliver. Com estàs, Miquel? Benvingut.
3: Hola, com està?
1: Molt bé, i tu? Ja ets a Bernabéu?
3: Molt bé. Som dins del Bernabéu, un voltant de 80.000 persones que wow. ja van entrant. Això fa por, fa por.
1: Wow. Ai, Miquel, bé, començant pel principi de tot, perquè la teva història és apassionant, com arribes tu en aquesta organització d'aquests dies de la visita del papa a Madrid?
3: Això va començar l'any 2018, per mentida, però comença l'any 2018 en què jo era a Madrid estudiant un màster de protocol i vaig triar per fer este FM un tema que era la visita del papa Francesc, en aquell cas, a Mallorca, que venia a Mallorca, que venia a Campos, que havia de fer cava a Sant Maria Rafela, i vaig tenir de tutor un dels màxims exponents de protocol del nostre país. Bé, i això va acabar així, vaig presentar el treball, vaig treure molt bona nota, i el treball va quedar dins un calaix.
1: De moment.
3: I ara, quan vaig saber que cercaven voluntaris de protocol, me vaig posar en contacte amb el meu tutor i vaig dir, comptava amb jo tinc una feina feta de protocol, i m'ha dit, clar que sí, que comptava amb tu, i vaig formar part d'aquest grup de voluntaris de protocol, i ahir me va tocar estar en l'equip de Cibeles, de que va ser la missa del Corpus.
1: Que se va fer a Cibeles, que hi havia una gentada. I que,
3: hi havia una Miquel... gentada. 1.600.000 persones, imagina, han dit.
0: I tu eres de les 5 des de matí.
3: Sabeu. Les 5 des de matí era abans Cibeles, sí, sí.
1: Wow.
0: I fins quina hora?
1: Sí.
3: Va durar d'haver les 12 i mitja.
1: I d'una torrada.
3: Torrada que pareix sí. una gamba.
0: Clar, no te vas posar crema.
3: Però... No, no.
4: El protocol de su santidad no marcava dur protector solar.
3: S'ha de dir que els voluntaris els donaven un pack i dins d'aquest pack incloïa una botelleta de protecció solar.
0: Ah.
3: Però nosaltres el protocol mos van donar la corbata, per exemple, i no mos van donar aquesta crema solar.
1: És a dir, que anàveu vestit tots iguals, Miquel?
3: Sí, sí, sí. Les atletes duen una brusa blava i els homes hi han de dur un traje oscur i la corbata blava.
1: Molt bé. I hi ha una curiositat, que és que en Miquel hi va haver llots buis ben davant. I van dir,
3: sí, sí.
1: Poleu-vos aquí.
3: Protocol té un lema que se diu los colchones. Un colchón vol dir que sempre se deixa una cadira buida a cada fila per si hi ha una autoritat que no ha confirmat i que després queda molt malament va de posar una cadira extra. Per tant, en aquests diferents colchones ho van fer seure en el protocol, en els que eren de l'equip. I me va tocar estar just davant de Victoria Federica, la filla de la infanta Elena, i ha sortit per tot.
0: Clar, i ben a prop de les infantes.
3: Ha sortit per tot la foto.
1: Sí, Miquel.
3: Li vaig poder donar la pau durant el moment de la missa.
1: Li vas donar la pau a Victoria Federica?
3: Sí, però el protocol sempre hem de ser molt discret.
1: clar.
3: Vaig girar i vaig donar a la Pau, a la Victoria Federica i en Pablo Nicolás, perquè eren tots exposits, menys en Froilán.
4: Però, Miquel, els de protocol heu de ser discrets quan sou allà i després també, i no podeu contar res, o ara ja ets lliure d'explicar-ho tot?
3: Bé, se pot contar perquè ha sortit per tot.
0: Clar, l'han vist per tot.
4: Com et sembla d'en Victoria Federica? Tu notes que hi ha inversió en crema hidratant, que és allò que a mi m'interessa?
3: No. Era una mà que corria sang blava, tan real.
0: I la teva no te va suar més del compte? Clar, donar la Pau imposa.
3: No. De ser normal.
1: Miquel és un professional.
3: Clar. Bàsicament, és veritat que hi havia zones d'autoritats, però estan com mesclades. També hi havia la infanta Elena, la infanta Cristina, la infanta Margarita, també va venir, Maria Zurita, Sofia...
1: Clar, i en Miquel...
3: I després, damunt l'altar, damunt el presbiteri, sí que hi havia el rei, la reina... La princesa d'Astúries i l'infanta Sofia eren allà.
1: Clar, ho has vist ben de prop. De fet, en Miquel, avui m'ha passat un parell de captures d'imatges de televisions estatals allà on surt ell.
0: Surt ell, en primer pla.
3: Los hijos de la infanta, i surt el campaner.
4: Perquè tu ara, Miquel, penses fer-te un pòster amb aquesta foto.
3: Tampoc no és que sigui un fotón.
4: No, però lo típic és un moment d'aquests que, com a expert en protocol, sí que t'ha tocat viure. No sé si el Manco tindràs damunt d'escomodir una foto, encara que sigui petita, dels teus grans moments, les grans fites. O ara per ara no fas comptes donar-li més bolla en aquest tema?
3: Mem, jo crec que a nivell protocolari, quan tu un acte d'aquests, no el tornaré a viure en la meva vida. És a dir, és improbable que jo torni a viure un moment d'aquests.
1: Clar,
3: per tant, és molt important.
1: Sí, sí, i tant. I per tant,
3: com posar la foto en la Victoria Federica de Montescomodí, no.
4: Te dic una cosa, jo li posaria. Seria el primer que tindria l'entradeta de que nostra, perquè totes les veïnades, quan venguessin a vessar el típic, jo què sé, demanar sal, me demanessin, ai, coneixes la Victoria Federica, que això sempre dona, per encetar moltes converses, Miquel.
3: Sí, sí.
1: Miquel, clar, dius que has participat de tot aquest entramat protocolari, que és molt gros, però també formes part del cor que avui cap vespre cantareu ara d'aquí una estona tenet Santiago Bernabéu.
3: Sí, perquè sap què va passar? Que som més de 16.000 voluntaris, no de protocol. De protocol deuen ser un 200. Però hi ha hagut una resposta molt bona de protocol, que som més de 200, i es va decidir que cada un només participaria més o manco a un acte. I per tant, jo quan vaig veure que me tocava la missa de Cibeles, que entrava a la visita apostòlica, vaig veure que me donava temps a apuntar-me en aquest cor de 1.000 persones, perquè els assajos, que són obligatoris, no me solapaven la missa. I per tant, vaig dir, ja que som allà, aquí hem començat, van començar a ensenyar dijous, divendres, ahir van passar tots els de les mitja fins a les 11 del vespre en el Bernabéu i avui hora baixa. Per tant, jo crec que ha estat un viatge redó que he pogut fer les meves dues grans passions, protocol i música.
1: I música, perquè avui cantaràs. I què cantareu, Miquel?
3: Bé, cantam 12 cançons. Bé, això és com una gala. Comença bé a les 5, ara començarà, crec que se pot veure a través de Televisió Espanyola, i van sortint diferents grups de música, solistes, i després nosaltres, com a coro, cantem 12 cançons. I n'hi ha una, especialment, que és La Mirada, que la cantava amb en David Bustamante, de Diana Navarro, en Daniel Díez. Tot està acompanyat per una orquestra sinfònica, i després hi ha 100 ballarins que ballen entre mites públic. També se fa com una mini processó tipus Setmana Santa en la Virgen de l'Almudena i el Cristo de Medinaceli. És una gala que crec que estarà molt bé.
1: Uau, i tu ja has ensenyat amb en David Bustamante, en Diana Navarro i en Daniel Díez?
3: Sí. Per cert, tinc la foto amb en David Bustamante.
1: També
3: la
1: puc
3: publicar.
0: L'has d'enviar.
1: La podeu publicar, per favor.
3: Ara només me falta la foto amb el papa, però això ja és molt més complicat.
1: Això t'anava a dir, és complicat.
3: Però demà sí que el papa mos rep a tots els voluntaris. En els 16.000 voluntaris mos rebrà a IFEMA demà de matí, i encara aventura hi haurà una possibilitat. Perquè avui el veurem de molt en fora. Ell està enmig del camp i nosaltres estem a les grades, darrere l'escenari.
1: Però quina agenda, la del papa,
5: eh? És
4: espectacular.
3: El pobre home, jo no sé com ho ha surat.
0: És una gira,
1: no,
0: això.
1: I allò que li queda, perquè, clar, això només és a Madrid, però llavors se'n va a Barcelona.
3: Només a Madrid, Barcelona, i després de Canaris, a Canaris.
1: Sí. Uau. Tu, Barcelona i Canaris, ja no sí, aniràs, Miquel?
3: No, ho han com organitzat de cada comunitat. Jo també s'ha de dir que he pogut accedir en el voluntariat de Madrid, perquè ara estic estudiant una carrera i a través de la universitat he pogut accedir. Perquè quan t'apuntaves com a protocol te demanaven o bé de quina parròquia eres, o de la universitat, o un coro, i jo a través de la universitat que estic estudiant actualment he pogut accedir. I a Barcelona supos que han fet el mateix, i a Canàries també, no? No ho sé, però cada comunitat ho ha gestionat d'una manera diferent.
1: Però vius a Campos, Miquel?
3: Sí.
1: Sí, has anat a post a Madrid, eh? Ens referim, no és que estudis
3: sí,
1: a Madrid.
3: Clar.
1: Sinó que...
3: No, estudi... Faig una carrera a distància, però estic matriculat a Madrid, sí.
0: Quan acabaràs tot aquest viatge, aquesta expedició?
3: Demà hora baixa, ja tornem a Campos.
1: Demà hora baixa, uau. No sé com ho pleiràs tot això, Miquel.
3: És que són moments, moments molt difícils d'explicar. Per exemple, jo ara m'he trobat directament en el Bernabéu, aquí de dins, en aquest nou Bernabéu, que s'ha de dir que veure el Bernabéu reformat era la il·lusió del meu padrí, que va morir fa 2 anys, i la seva il·lusió era veure el Bernabéu reformat. I jo pensava que ara som aquí, allà on ell volia estar, cantant davant del papa, que qui em va inculcar el valor de la música i la fe va ser el meu padrí. És que se me posa la pell de gallina. És indescriptible aquesta sensació. I crec que el més important

0: I que és d'aquesta en contra del papa, que no ha fet molta de gràcia, que confessàs que el papa...
1: No, no, no. Però no, ell va dir que el papa és de tots els equips.
0: Sí.
1: En Prevost és del Madrid.
0: Ara no. Clar. Bé, clar. M'agrada aquesta separació.
2: Clar,
0: church, church and state, tan meravellosa que ha fet
2: el, separar
0: que
2: persona
0: ha fet en Prevost
2: de càrrec.
0: I el lleó 14.
3: Boníssim, boníssim.
1: M'han dit que el Bernabéu ha posat unes camisetes a la venda,
0: sí,
1: que poden ser un home darrere.
0: Jo no sé si el papa s'imaginava que fessin aquest negoci, ho dic perquè les camisetes no són barates i han fet una edició limitada amb honor al papa.
2: És a dir,
0: són cares, és que ho he vist, ara no vull donar la dada perquè no la tenc contrastada, però no són barates. Mm-hmm. Per tant, no sé si un capellà, un papa, que allò que predica és que una mica més d'igualtat entre tots, que se posin a la venda aquestes camisetes, no sé si els esperava aquesta operació de màrqueting.
1: Jo el que sé que tot el merchandising que han fet bosses, pai-pais, tasses, rosaris, tot això sí que va destinat a causes diferents.
3: I de Miquel, moltes gràcies pel teu testimoni. I
1: a vosaltres.
3: Que contat
1: ja us contaré com ha anat tot això.
3: Per favor, per tornar. Ara, demà, haurem de tornar a parlar amb com ha estat aquest acte d'avui, com haureu cantat i tot
0: ja
3: això.
0: Ja ho he trobat. 195 euros. Ja. Val,
2: genial.
3: Clar, que us ha hagut d'imprimir a les totes.
0: A corre cuita.
1: Ahir a Sensai, en Bustamante i en Diana Navarro duen en el seu nom. En tornen de Bustamante i de Niana. Li van fer aquest detall, supòs, i van anunciar amb aquestes camisetes.
3: Però que n'hi hauria de veure de Miquel Oliver. Ja ho veiem ara.
1: Ah, sí. Sí, sí. Jo crec que no m'ho veuran molt, perquè dels 1.000 cantants m'ha tocat la darrera fila. Ai. Estic en el limbo.
3: Nosaltres mos hi fixarem. Sí. Te cercarem, Miquel.
2: Sí,
3: ja,
2: perquè ara tothom ja te coneix, eh? Sí.
0: Miquel, ja seria abusar si ja surts a la foto en la Victoria Federica, llavors també ses primer de tots en els cors, sí, i ja se pensaria que pot ser tens bo.
1: Sí. Mira, ara mostren per la pantalla, posa que falten 6 minuts, 9 segons per començar.
3: Ai, quin nervis. Ves, Miquel, que no te volen molestar més.
2: Mos
3: envia't la foto, per favor, i la penjarem per nostres
1: ara,
3: oients.
1: Ara
3: m'ho faré
1: una foto i llavors passaré.
3: Una ferrada
1: molta
3: forta. Gràcies, Miquel. Gràcies.
1: Molt bé, gràcies. Adéu.
3: Adéu. Ai, en Miquel, que és a Madrid, quines emocions.
4: Que sí, molt intens, no?
3: Que sí.
2: És molt intens.
3: És que la gent del papa ha estat intensíssima, tots aquests actes multitudinaris. I
4: demà ha dit que rebrà tots aquests 16.000...
3: 16.000
4: voluntaris. No els donarà la maca, no? Supos jo que...
2: Deu dormir a pla, no ho sé, perquè... És que
3: no,
2: molt intens.
3: I és que d'ençà...
0: Que...
3: I
0: amb velletes... No,
2: i...
0: No. És que aquest home dur sobre les espatlles el pes de tota la fe del cristianisme, és que no són bromes.
2: No,
3: i que des d'ençà que va pujar a l'avió, que va fer declaracions, que va parlar amb periodistes que tothom el va descometre, que tothom per la seva causa, un perquè xerri català a Barcelona, l'altre perquè els seus infants... Vull dir que tothom vol tenir el papa de prop i donar-li la seva nova, no? En aquest cas, però bé...
4: Molt impressionant.
3: Què he dit? Llavors ja parlarem demà amb en Miquel. M'ha encomanat aquest acte.
2: De tota manera, és inèdit.
3: Sí.
2: Jo no record mai haver viscut...
0: De fet, no, visites del
2: aquestes
0: papa...
2: Aquestes visites.
0: No, visites del papa n'hi ha hagut. De fet, sí. Per exemple, quan el 16 va venir, va fer aquelles jornades de la joventut, però...
2: D'aquestes dimensions...
0: El desplegament que ha fet el papa Lleó 14, anant al Parlament espanyol, és la primera vegada que un papa puja a la tribuna, parla, és a dir, lo d'avui... és un moment per la història. Podràs ser catòlic, podràs no ser-ho. Pens que també, si altres confessions volen fer aquesta tournée, podria ser que també s'adonessin les mateixes facilitats que s'han donat amb el papa Lleó 14, ho dic per no fer parts i quarts, però és cert que la foto d'avui de matí de Francina Armengol, presidenta del Congrés, amb la presidenta del Senat, entrant en aquell hemicicle amb el papa, això mai s'ha vist. I ha estat un moment que s'haurà de recordar i sobretot s'haurà d'estudiar.
3: I tant. Moments històrics. Fem un tèntol aquí i en Nadal Sol mos contarà la seva lectura d'estiu. D'acord? Ara tornem.
0: Fins ara.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
7: Aquí ja hem arribat.
8: Com anem? Com esteu?
9: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
7: És el moment de posar els punts sobre ses is.
10: Defluència.
8: El paraigo en sabates.
7: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestial. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
10: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Això ho ha fet un professional.
0: El Lectobro amb Nadal Suau.

0: per la literatura amb en Nadal Suau. Nadal, també a Fira del Llibre a Madrid.
1: I tant, clar. De fet, és una de les... La Fira del Llibre de Madrid és un dels elements que he tingut present per triar el
0: tema
1: del dia.
0: Avui aquesta recomanació.
1: Sí. Ho dic perquè...
0: Hi has d'anar, perdona, enguany.
1: No, enguany no. Jo no tenia ni novetat ni feines.
0: No, però per presentar qualque llibre, no, curiositat...
1: No, sí, per això dic, ni novetat meva ni feines que altres m'hagin demanat a vegades. Mm. És cert que sovint te toca anar-hi, però no. I tot i que és una experiència... És molt agradable anar a la Fira del Llibre de Madrid, és molt divertit. Si ets part del sector, trobes molta gent coneguda. Clar. Fa una calor espantosa, tot s'ha de dir.
0: Ho fan a Retiro,
1: sí, però una cosa descomunal, evidentment. I a més, tens oportunitat de trobar casetes d'editorials latinoamericanes, en fi, pots trobar coses que
0: perquè
1: no trobes normalment.
0: Perquè són casetes d'editorials, no de llibreries.
1: D'editorials, de llibreries...
0: d'institucions,
1: en alguns casos, no?
2: Però ja és mala pata que aquesta Fira del Llibre hagi coincidit amb el cap de setmana del Papa, hagi coincidit també que en Bad Bunny per Madrid encara,
0: una
2: Rigoberta a los Jardines del Botànic anunciant que estava embarassada. És a dir,
1: crec
2: que hi havia una sèrie d'inputs que han fet que cap de setmana, si eres a Madrid, t'acostàs molt triar cap a quin vent anaves.
1: Sí, sí.
0: I també poder anar a Madrid aquest cap de setmana, perquè es vols...
1: No, i tant. No, jo he vist un...
0: Els bitllets devien ser caríssims.
1: No, sí, jo he vist un mem circulant per xarxes d'un home que intenta córrer i quatre cans se li afuen i parlava Madrid el mes de juny, no? I els cans eren, doncs, això, Bad Bunny, la Fira del Llibre, el Papa, el Mundial, perquè ara començarà el Mundial
0: també. Ha coincidit
1: també.
0: Tot.
1: Sí, en fi, però vaja, la capital d'un estat i a més una capital...
2: una capital molt capitalista.
1: Exactament.
2: Que no hi seria de més, perquè hi ha vegades que no poden assumir tanta cosa que se reparteix una mica, no ho sé. Que
1: bé,
2: qualque cosa
1: t'ha
2: de fer a Guadalajara.
1: Sí, però vaja, això és el que diu aquest Enric Juliana, no? Madrid DF, no? Aquesta voluntat de convertir Madrid en una ciutat, en una macrociutat d'aquestes equivalenta a les grans capitals mundials, i això implica acumulació de capital, acumulació de persones, i els que són madrilenys que coneixen la història de la ciutat, clar, molts te diuen, potser la ciutat era més amable fa 10 anys que ara, no? Però vaja, en fi, això és cosa d'ells. La cosa és que la Fira del Llibre de Madrid d'enguany parla sobre... o té com el fil conductor del riure.
0: No sabia que tingués temàtica la Fira del
1: Llibre.
0: Sí. Cada any en té una diferent.
1: Sí, cada any té un fil conductor i més o menys les activitats intenten guardar algun tipus de relació amb tal.
0: I en guany triat.
1: A mi segur que no me troben graciós.
0: Ai, pobre Nadal. No t'han convidat per això, creus? Te va ben fosc.
1: No.
0: No, això és perquè no te coneixen.
1: És pel que sigui. Com que no me coneixen?
0: Sí que te coneixen, però no te coneixen prou.
1: Que és broma. Això que sé, no ha coincidit, no? Però és vera que el tema és l'humor, i estava jo aquest dia pensant que us volia contar aquesta setmana, i vaig pensar en humor, vaig pensar també en lectures d'estiu, i de sobte se'm va fer molt clar que havia de parlar d'una novel·la que és un clàssic de la literatura anglesa primer, de la literatura del segle XIX, però en definitiva de la literatura universal, que és Els papers pòstums del Club Pickwick de Charles Dickens. També coneguda en català com Pickwick, Documents pòstums del Club d'aquest nom. Aquesta és la traducció noucentista d'en Josep Carner. Fantàstica.
0: És la traducció més actual?
1: No.
0: Aquesta en Carnet, n'hi ha hagut més?
1: No, n'hi ha hagut una altra al català, però investigant per web, probablement, quines estaven disponibles i tal, o jo vaig errat, o el que està disponible ara, que no estigui esgotat i que puguis trobar llibreries, és aquesta d'en Carnet, que és fantàstica, però que és noucentista, evidentment.
0: I que també deu ser una reedició.
1: Clar, sí, és de proa i no ha deixat de reeditar-se gairebé mai, no? En va haver una altra que va publicar, crec que Sades i Ara, una editorial, però jo no l'he trobat a algunes webs de llibreries de referència, no l'he vist, per tant, entenc que probablement està fora de catàleg ara mateix. Uh-huh. En castellà la podeu trobar també, evidentment, amb una traducció, el nom del traductor no la recordo ara, però és molt solvent, editada per Alianza. Uh-huh. I vaja, en fi, en definitiva, però la de Carné és esplèndida, eh? Vull dir, això fora de tot dubte. I clar, jo li tinc molta estimació en aquesta novel·la, que ara us contaré, no és la clàssica novel·la que imagines de Charles Dickens, tothom vincula Charles Dickens amb un orfe que ho passa molt malament, i realisme així diríem social.
2: Oliver Twist ha fet molt de mal.
1: Clar, bueno, no sé si ha fet mal o no, però és veritat que se'ns ha oblidat que Dickens va fer altres coses, i ara explicaré aquesta, però sí que voldria posar-li una nota, diguem-ne, personal, perquè és que quan parlem de novel·les per l'estiu, sembla que han de ser novel·les d'entreteniment, no? Diríem, o lectures lleugeres. I sobretot sembla que les lectures lleugeres hagin de ser una cosa un poc petató, no? Com un poc, bé, ara no tinc ganes. No és el cas. És a dir, aquesta novel·la de la qual parlaré ara és una de les que més m'han fet riure a la meva vida. Uh-huh. I la vaig llegir, que us he de dir, potser tenia 13 anys.
0: Ah, sí?
1: Sí, la vaig llegir
0: en el...
1: Bé, sí, però vaja, que ho combinava amb còmics de TVOs de Superman, vull dir, no és que fos jo el nin aquell de Cròniques Marcianes, no? Sempre, no? En 7 carreres, però sí, però la vaig llegir molt prest i m'ho vaig passar superbé. Jo crec que va influir molt en el meu sentit de l'humor, en la meva forma d'entendre l'humor, i la record vinculada als estius, doncs això, al nord de l'illa, a Pollença, li record que vaig treure l'exemplar de la biblioteca que encara existeix, Can Torró, d'Alcúdia,
0: sí,
1: una biblioteca fabulosa. Sí,
0: preciosa.
1: Sí, mm-hmm. Preciosa, i que en el seu moment tenia algunes pràctiques d'avantguarda, fins i tot. Era una biblioteca que a les facultats de biblioteconomia de l'Estat la coneixien. Sabien de la seva existència.
0: També per fons que té.
1: No, i per la forma en què dinamitza... Estic parlant dels anys 90. Uh-huh. Segur que ara ho fan superbé, però crec que tothom ha espavilat un poc. Uh-huh. Però en aquell moment, en els anys 90, Can Torró era un poc pionera en dinamitzar... d'una forma molt, molt activa i molt imaginativa. Sí,
0: i del petit Nadal de 13 anys va anar a Can Torró, va treure aquesta novel·la.
1: I va treure els papers del Club Pickwick, no me demaneu per què, però perquè jo encara no sabia una altra cosa, que és que el meu gran mestre, bueno, el meu mestre més estimat, que és en Jordi Llobet, Jordi Llobet és un dels grans savis de la literatura, vaja, de la llengua catalana d'avui. I en Jordi Llobet, cada estiu, quan termina el curs periodístic, ell col·labora molt a premsa, al País, a l'Ara, i el seu darrer article de cada temporada, de cada curs acadèmic, és un article dedicat a Pickwick. I el va enfocant d'una forma o d'una altra, el llibre, uh-huh. No?
0: Que divertit.
1: Bé, llavors, de què parla aquest llibre? Anem a veure. Ens han de posar en situació. Dickens era un home molt jove, crec que tenia 24 anys, 24 o 25, el 1836. Era, a més, un autor que gairebé era bastant desconegut, havia publicat algun conte, algun reportatge, havia fet de periodista al Parlament Britànic, però poca cosa més. I en un moment determinat, un editor li fa un encàrrec. Li diu, mira, tinc unes il·lustracions d'un dibuixant que anomia Seymour, de certa fama en aquell moment, són unes il·lustracions que podrien servir per explicar una història, per parlar d'homes de ciutat que surten al camp a veure el camp, a caçar i a pescar, i resulta que són molt torpes i que no en saben i que fan una mica el ridícul i tal. Això era un cliché un poc de l'època, era un poc la broma habitual de l'època, no? El londinenc que després no se sap moure fora de la ciutat.
0: Això és un clàssic,
1: no?
0: de sempre,
1: però imagineu-vos...
0: Pam i pam forano.
1: Clar, exacte, sí, un llonguets perduts, no?, per... per ser terra roja de Camford, ja que xerram amb en... Sí, doncs sí, efectivament. Era, però clar, en aquell moment, a més que Londres estava cresquent molt i tal, encara més tòpic era. Bé, el nostre amic Dickens va dir que sí, però una mica enfadat, perquè, o incòmode, perquè originalment era ell qui s'havia de sotmetre a les directrius del dibuixant. Era, el dibuixant fa el que vulgui i tu, mira, així com puguis, ho il·lustres i ja està, no? Doncs estava molt, diguem, encorsetat. Malauradament, no sé què em pensaria Dickens, no sé com ho qualificaria, però anava a dir malauradament, el pobre Seymour tenia molt de problemes de creditors i tenia uns deutes molt grans i problemes, i en definitiva, en poques paraules, es va pegar un... En fi, es va llevar la vida, i això li va donar de sobte un marc d'oportunitat a Dickens per posar-se al front d'aquell projecte, que era un projecte que se lliurava per setmanalment, no? Tipo
0: com entregues?
1: Sí.
0: Com en
1: Sí, com fascicles. Eren fascicles setmanals, que es recorda. De fet, ell va tardar molt a qualificar Pickwick de novel·la, perquè és que té, qui se decideixi a llegir-ho, veureu que no té una estructura especialment novel·lística, de fet. És a dir, són molts de capítols i com... quasi com acudits que se li van que li venen al cap a Dickens, i una setmana i una altra va fent com subtrames, que després es tanquen i partim una altra cosa, no? La qüestió és que tot d'una que Dickens va tenir les mans lliures, allò va començar a créixer, i aquí esmentaré un article d'en Jordi Llobet, que explica com la primera entrega va ser de 400 exemplars. Però 11 mesos després ja eren 14.000 exemplars. Wow. I un any i mig després eren 40.000 exemplars. És a dir, un creixement...
0: Molt exponencial.
1: Sí, molt exponencial. De fet, Pickwick, que era la primera, com he explicat, el primer llibre extens de Dickens, el va fer ric. El va fer ric i popular ja per sempre més. I després encara vendria moltíssim, perquè va ser probablement l'escriptor més popular a Anglaterra i a tota Europa del segle XIX. Però ja només amb aquesta ja se va situar, no? Es parlava, el 1878, es parlava de 1,5 milió d'exemplars venuts. No és que això sigui el més important d'un llibre, però és com a mínim curiós i demostra que és una literatura pensada per divertir i afalagar els lectors, no? De què va la cosa? De què va aquests papers pòstums del Club Pickwick? Doncs ja ho he explicat una micona. Es tracta de un club, d'una mena de societat de suposats savis, o no? Homes de gran civilització i de ciutat.
0: Tot homes, entenc, no? Tot homes, entenc.
1: Sí, tot homes, no, clar, per descomptat. Hi ha alguna dona molt, que té un paper, a més, molt divertit, ara ho contaré, però ells són senyors, evidentment, és un club victorià d'aquests, no? Bé, victorià o georgià.
2: Molt bona aquesta apreciació.
1: Bueno,
2: si vols, per saber sa època...
1: Vols que a mi... Vols que ofereixi detalls? No en sóc cap entesa. Però vaja, és veritat que respon més a l'època georgiana que a la victoriana pròpiament. I bé, el club està fundat per Samuel Pickwick, algú que li ha parat el seu propi nom, no? Però decideixen això, decideixen sortir fora ciutat, anar a veure la part forana d'Anglaterra, no? I són tres personatges absolutament desbaratats, tres senyors, quatre en Pickwick, que són verdaderament quatre desastres en potes. Hi ha en Tubman, que és molt faldiller, molt romàntic, s'enamora per tot. Snodgrass, que té com una cosa així, i vol ser com un gran poeta, i també ja vos podeu imaginar que fa una mica el ridícul allà per on va. I després en Winkle, que és l'esportista i que propicia escenes molt divertides, perquè ell és tan testat que vol ser, que és un gran caçador, i cada pic que treu l'escopeta tothom s'ha d'amagar perquè no sap ni on dispara. Bé, en fi, són quatre personatges que semblen gairebé de còmic, no? És a dir, de fet, unes dècades més tard haurien estat protagonistes d'un còmic i no d'un fascicle literari, no? Clar, les observacions d'aquests personatges i les aventures d'aquests personatges a Dickens li serveixen per parlar de coses que són molt de l'època, però que, si volem, ens les podem apropiar des del segle XXI, perquè, per exemple, mostra... hi ha un moment que arriben a un poble que es diu Eatonsville, i allà observen com és tot el procés electoral, tot una, la jornada electoral, la preparació, etc, que, com vos podeu imaginar, estava plena de, en fi, malifetes, corrupcions, coses que no funcionaven com tocava, i bé, això no és ben bé que això funcioni així ara, evidentment, en aquest sentit no és el mateix, però sí que poden veure una mirada crítica a l'època que ens pot ressonar molt, perquè al final parla de corrupció, d'egoisme, els advocats queden sempre super mal parats, ja me sap greu, però els hi dedica una mirada super crítica. Hi ha escenes en el jutjat meravellosa. Jo sempre recordo una frase, també els funcionaris reben molt, una frase quan entren en el jutjat, perquè hi ha un judici que involucra el senyor Pickwick, i diu Dickens que el secretari del jutjat està activament ocupat en fer veure que està ocupat, no? És a dir, està moguent papers i papers per fer veure que està fent molta feina quan no està fent res. Bueno, bé, en fi.
0: Això és un clàssic. Jo tenc una mica, quan t'han de llevar la taula, se posa a moure coses quan no lleva res.
1: Clar,
0: veure que lleva la taula.
1: Doncs és tot, és contínuament aquesta mena d'observacions...
0: Aquesta d'humor, també, no?
1: Sí, no, absolutament, d'humor. A més, per jo és l'humor britànic a la màxima potència, no? Amb un sentit de l'ironia, així com aparentment sense despentinar-se, però són unes pessigades... Són unes pessigades en els personatges i en els costums de la societat molt gracioses, però, i això és molt important dir-ho, també fetes amb molt d'amor. És un llibre molt amorós, realment.
0: Ah, sí?
1: Sí. És a dir, t'enamores molt dels personatges i és tot molt amable. Perquè, com dic, després Dickens arribaria a mostrar aspectes molt foscos de la seva societat. Però, ostres...
0: Però aquest primer és amorós.
1: Aquest és amorós. No és que no hi hagi aspectes...
0: Tot i humor amb negre britànic, també.
1: Sí. No sé si diria negre, però vaja, irònic.
0: Amb
1: moltíssima ironia, no? I, de fet, hi ha una... Tot es basa en que aquests senyors de ciutat són d'una torpesa brutal, però són molt al·lots. Són simpàtics, són molt innocents. I llavors, és clar, no entenen res del que veuen i contínuament fiquen la pota, no? Per exemple, una de les trames més recordades i que més s'allarga, a més, és la d'una senyora, en la qual, la senyora Bardell, en la qual Pickwick manté una conversa per dir-li, no, miri, jo és que... Bé, no s'entenen, no? El senyor Pickwick li diu que li vol... prendre o que vol contractar un dels seus Mossos, i ella, inversemblantment, entén que el senyor Pickwick li ha demanat matrimoni. I quan descobreix que no és vera, bueno, en fi, s'indigna moltíssim, el du a judici, de fet, el senyor Pickwick termina uns dies a la presó, però és tot estens aquesta cara com a d'ignorància completa, de no entendre res d'un senyor que ha llegit Ciceró, però que, en canvi, a la vida real és incapaç d'entendre res. I el contrast, molt... aquí, clar, és un poc Quixot, tot això, en realitat,
0: sí,
1: no? I té aquest, diguem-ne, com dir, criat o, no, o treballador, el mosso, que és en Sam Weller, que és el seu Sancho Panza. Uh-huh. En què aquest Sam Weller, pues, te dona... Home, sobretot pels que llegeixen, pels que llegien en anglès i en anglès del segle XIX, era molt divertit, perquè Sam Weller representava la introducció de la classe obrera en aquesta història. I segur que a Anglaterra el cockney, el dialecte cockney, marca moltíssimes diferències de classe. És una forma totalment peculiar de parlar l'anglès d'Anglaterra. Llavors, aquí hi ha, per aquí introdueix Dickens molt d'humor lingüístic que, per bona que sigui la traducció catalana o la castellana o etcètera, potser se perdi una mica, però si te fas una idea que estàs veient com un lot d'esquerrer ha de conviure amb aquests quatre senyors tan, tan estupendos, no? I el contrast és molt divertit i és el seu Sancho Panza, realment, és així, no?
0: Doncs ja tenim bona lectura per home, aquest estiu.
1: Home, és un llibre meravellós, la veritat. És un llibre que te l'estimes i que segurament... Bueno, si no hi entres, no hi entres, clar, però com hi entris, segur que hi tornaràs d'aquí uns anys.
0: Sí, tu hi vas tornant.
1: Jo hi torno, vull dir, home, jo a tu el llegeixo un pit per any, això em sembla molt exagerat, però cada 5 o 6 anys li faig una relectura.
0: Sí, sí. Ets estiu?
1: Sí, sí, sí, clar, clar, clar.
0: És un llibre d'estiu.
1: Jo troc que sí, té aquesta lleugeresa de poder portar-se a la platja, saps? Sí,
2: tot i que pesa.
1: Sí, bueno, jo no, l'edició actual de Proa no sé com és abans. La castellana d'Aliança, per exemple, eren 3 volumets de butxeca, i en català també ha conegut edicions així, que eren un parell de volums, perquè si és el volum unitari, és un totxo, eh? Vull dir, no és un llibre curt. No.
0: Per això també, millor per l'estiu.
1: Efectivament. Oh,
0: que esperem que tinguem més temps per llegir. Nadal, moltes gràcies.
1: Res, moltes gràcies a vosaltres.
0: Ja te queda pop és curs, perquè vas curs.
1: Sí, mira, les classes acaben ja, a l'ensenyança d'adults, que es queda tot un mes de moltes feines, i sí, però les classes estan terminant. Ara vaig a torturar amb els darrers exàmens els alumnes i...
0: I d'ànims pels alumnes de Nadal sol. Fins la setmana que ve, gràcies.
1: Gràcies, adéu.
0: Ara tornem.
3: Tres radios, humor.

0: Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
2: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
3: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.

0: Una investigació de Pet Cervera ha permet situar el naixement legal de Can Picafort el 2 de juny de 1911, quan el govern civil de les Balears va autoritzar-ne la creació d'una colònia dins la possessió de Sant Bauló. Un document oblidat que ara s'ha recuperat i del qual volem parlar-vos una estoneta.
1: Exacte, de fet, volem parlar amb l'autor d'aquesta investigació, que és en Pep Cervera. Pep, com estàs? Benvingut.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Gràcies a tu. Ja podem dir, i oficialment, que dia 2 de juny de l'any 1911 és la data del naixement legal de Can Picafort?
2: Sí, sí, sí, així consta a les escritures que vaig poder consultar de 1912, 1925 i 1931. Vull dir, tots els tres diuen el mateix.
1: Molt bé, doncs així queda també dit. I és una novetat, vull dir, Pep, fins ara no se sabia la data exacta de naixement de Can Picafort. I una altra pregunta encara. Va néixer ja amb aquest topònim o primerament amb un altre?
2: No. El nom oficial dels primers era establir una colònia a la possessió de Sant Bauló. Per tant, el nom havia de ser Sant Bauló.
1: D'acord, que és un topònim que també és encara...
2: Sí, és la possessió que hi havia, Sant Bauló, i part del Can Picafort hi ha una urbanització que es diu Sant Bauló.
1: Sí, sí.
2: Perquè hi ha torrent, hi ha tot... Bé, és tota la comarca no, és... A redal aquest,
1: era
2: una possessió molt gran.
1: Una possessió molt grossa, efectivament. Per tant, hauria nascut com una colònia, com ho és la colònia Sant Pere o la colònia Sant Jordi, per exemple.
2: Sí, així diu el governador, que li havia donat permís per establir una colònia a la possessió de Sant Bauló, que era propietat seva d'en Lluís Cardell.
1: I què volia dir que fos una colònia?
2: Bé, com explicaran això? A la llei de 1867 deixava per establir colònies agrícoles per poblar part del camp. També se podien fer colònies de pescadors, vull dir cases per pescadors. El que passa que en aquell moment ja estava caducada aquesta llei. I no sabem exactament quin estil i d'on era, perquè no ho diu la concessió. Però li diu que li autoritza a fer una colònia. La mateixa era Son Serres, bé, la colònia que ha quedat en son nom de colònia, i totes les colònies que hi va haver tenien davant el nom de colònia.
1: A banda de l'autorització, ja hi havia hagut algunes cases com amb el consentiment dels propietaris d'aquesta possessió tan grossa que ara parlàvem, de Sant Bauló, com, per exemple, la casa del Metge Grau o la font de Mandilego. Això també sí. No heu trobat constància.
2: Bé, constància exactament no, però ho sabem per... Bé, constància escrita, sí, per Vicari Parera, que ja... ho va escriure l'any 1915, diguent que hi havia aquestes cases construïdes. Una informació que li havia donat el secretari de Santa Margalida, que era en Guillem Sant Andreu, i un carabiner que era en Varela. Per tant, aquí hi havia constants, el que passa que no han trobat els documents com mentre... Bé, aquestes cases no eren legals, és a dir, no podien fer escritura perquè no tenien permís. Just l'amo de la posició, el propietari de la posició, o el propietari, diria tu fec i pots estar aquí que no hi ha problemes. Però a l'hora de vendre o comprar no podríem perquè no tenim permís de preinstal·lació, com diríem avui.
0: Clar, i has fet de la resolució... I en aquest sentit, Pep, has fet de que el govern civil resolgués precisament que sí que eren legals, va permetre que aquestes propietats passassin a estar escripturades.
2: Sí.
0: I a partir d'aquí va ser quan va venir l'ampliació i a partir d'aquestes escriptures va ser quan va venir l'ampliació de la zona, el Can Picafort, que coneixem ara.
2: No era ampliació, perquè eren tres cases màxim que hi havia. Hi havia hagut dues barraques de vigilants. Una era en Barret i l'altra era en Llorenç Fuster, demanant en Picafort. Que que estaven a les ordres de l'Ajuntament per quan hi havia pesta o coses d'aquestes, saps? O per vigilar la mà, si hi havia el que fos. I aquesta gent vivia en unes cases molt senzilles, barraques. Per dues dies després, quan se va fer la colònia. Uh-huh.
1: Sí, perdoneu, no, perdoneu, Petri,
2: no, no,
1: sí,
2: no, no, digues, digues.
1: No, anava a dir, i en quin moment, ara que heu parlat d'aquest senyor de mal nom Picafort, en Gran Fuster,
2: sí.
1: En quin moment se canvia el mal nom i passa a dir-se oficialment Can Picafort?
2: Sí, mira, les escriptures de l'any 31 encara no surt aquest nom de Picafort. En els mapes militars de l'any 30 sí que surt el nom de Picafort, no en els anteriors. Picafort, no Cana, Picafort. Uh-huh. Que precisament és un escrit que he fet ara mateix, que he trobat una gafeta de Madrid, però això és un altre tema.
1: Que seguiu investigant al respecte,
2: sí,
1: no acaba mai això.
2: Sí, això no acaba mai. Uh-huh. Bé, des del primer moment, la gent li de Can Picafort. De fet, a les primeres festes que tenim constància de l'any 1913, ja surt en el diari de l'última hora de Mallorca, que feien festes a un caserío que es diu Can Picafort. El vicari Paré de l'any 15 també parla de Can Picafort. A l'any 16, una factura de la font de Mandilego també diu Can Picafort, la posició de Sant Boló, però també xerra de Can Picafort. Vull dir que hi ha fets que van donar aquest nom. Mm-hmm. I per primera vegada surt el nom a la Gaceta de Madrid, ara sí que ho dic, el que he trobat, platja de Can Picafort, dia 2 de gener de 1909.
1: 1909, ja. Idò, Pep, sé que aquesta investigació ha agradat molt. De fet, quan la vareu presentar a la biblioteca estava plena de gent, així que és un tema d'interès també per ciutadans i la gent de Can Picafort i Santa Margalida. Així que vos agraïm que mos hagueu contat i quedam un altre dia i aprofundim més en el tema, Pep. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Però bé, encantat. Sí que a través d'aquesta investigació en Pep Cervera ja poden dir que dia 2 de juny de 1911 és la data del naixement legal de Can Picafort, aquesta zona que va néixer com una colònia. Amb això arribarem als serveis informatius de les 5 del capvespre i després tornem tot una.

0: Bon dia. Via d'urgència per a limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. És la fórmula legal triada pel Partit Popular i el PSI perquè la limitació entri en vigor abans que acabi la legislatura.
1: Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació al Parlament. Els partits han confirmat que mantindran el suport a la proposta, que, per tant, tindrà la majoria necessària per a tirar endavant. Són el popular Sebastià Sagreras i Marc Pons, del Partit Socialista.
2: Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
0: Més qüestions. Nou desacord entre sindicats i patronal d'escoletes de 0 a 3 anys per crear la mesa negociadora del conveni autonòmic.
1: Els sindicats es mostren decebuts per la sortida de la reunió d'avui per la manca de voluntat de la patronal. Per la seva banda, els empresaris diuen que es poden negociar millores sense haver de fer un nou conveni. La propera reunió serà al TAMIP aquest divendres, dia 12, i si no s'arriba a un acord, s'hi mantindrà la vaga del sector del 16 de juny. Pepa Ramis és responsable de l'ensenyament 03 de Comissions, qui ha subratllat que continuarà mantenint les seves exigències.
3: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 03 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
0: I l'Associació de Consumidors de les Illes Balears, Consubal, alerta que la reordenació actual de les agendes mèdiques està provocant que alguns usuaris hagin de tornar pràcticament al final de la llista d'espera.
1: Davant aquest retard, desenes de pacients denuncien de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes s'hi sumen problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultats per consultar l'estat de la seva situació o la situació de les llistes d'espera. L'entitat reclama un canvi en el sistema de reprogramació. Alfonso Rodríguez és el president de Consubal.
4: Nosotros pedimos es que se cambie el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita. Nosotros indudablemente entendemos al colectivo de médicos que está en huelga, pero creemos que el fallo está en la reprogramación de las citas.
0: I ara mateix tot és a punt a l'estadi Santiago Bernabéu, on el Papa celebrarà una trobada en la comunitat diocesana. Hi haurà, entre d'altres activitats, actuacions de David Bustamante o Diana Navarro, entre d'altres. Lleó XIV ha anat prèviament a la conferència episcopal durant la seva visita a Madrid i davant dels bisbes ha reclamat veritat, justícia i reparació per a les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic. Tot en una jornada en què ha rebut una ovació de 7 minuts al final de la seva intervenció de devers mitja hora de durada al Congrés dels Diputats. I un darrer apunt a l'àmbit internacional, perquè la líder de Força Popular, Keiko Fujimori, ha guanyat per un marge molt estret les eleccions presidencials al Perú.
1: La candidata d'ultradreta ha obtingut poc més del 50% dels vots enfront de l'esquerrà Roberto Sánchez, que ha arribat al gairebé 49,9% en la segona volta d'aquestes eleccions presidencials.
0: Hem arribat així a les 5 i 4 minuts. Tornem a tota l'actualitat quan siguin les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que el dissenyador mallorquí Nadal Cabot ha guanyat el concurs nacional Futur Adlib Noves Promeses 2026.
1: Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
0: Moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i avui també la companyia del dissenyador Nadal Cabot.

0: Podríem dir que Nadal Cabot és l'home del moment. El dissenyador mallorquí acaba de guanyar el concurs nacional Futurat Lip Noves Promeses 2025 en la col·lecció Reconstruir-se, una proposta que ha convençut el jurat per la seva creativitat, la seva qualitat tècnica i la seva reinterpretació contemporània de l'univers Atlip. I avui l'han convidat precisament a conversar una estona en profunditat d'aquest reconeixement, del procés creatiu que hi ha darrere de la seva col·lecció i també del camí que l'ha duit fins aquí.
1: En profunditat.

0: con un cuello un poco diferente.
1: Molt bé, doncs és una bona proposta.
0: Sí, que quizás es uno de los patrones que aparezca para el look de chico de la siguiente colección. Ajá. Por eso también quiero practicarlo, pero hacérmelo para mí en otro tejido. Sí.
2: Costa més innovar. En els mondes de moda d'homo s'arrisca manco, tot i que ara hi ha molt d'influenciadors, molt de cantants, que sí que s'animen en segons quines coses, però en el dia a dia, encara els homes, no sé si, si estic en lo cert, continuen sent com a molt clàssics. Les dones ja ho tenen com a més per mà i caldria fer aquesta passa de que el públic masculí també per lo que és la feina de diari, nascin una mica més moderns. Ho dic perquè jo vaig tenir unes noces fa dues setmanes i crec que l'única persona que duia les dues peces, l'americana i els que són grisos, era jo. Tota la resta era blau, marí o negre. Me va deixar com molt sorprès, perquè ni tan sols amb una noteta de color aconseguim els homes modernitzar-nos una mica. Potser mos falta un Nadal que bot, que vingui però no ses piles.
0: Sí, creo que al final la propuesta que se hace para hombre, caballero, suele ser un poco más seria o más plana. No, es verdad que en los últimos años, podemos decir ya unos 4 o 5 años, ya directamente hasta en tiendas fast fashion estamos viendo propuestas más arriesgadas, y al final la moda, pues aparte de las pasarelas, pues la marcan las grandes marcas de España o mundiales, y bueno, creo que se tiene que seguir haciendo esa apuesta por una moda un poco más arriesgada en el mundo masculino. Pero bueno, creo que también, aparte de las grandes marcas, que nosotros los diseñadores emergentes tenemos que empezar ya a, bueno, creo que ya se está haciendo, pero seguir trabajando y hacer apuestas más arriesgadas para la moda masculina.
1: I de Nadal, que va, te seguirem els teus dissenys, i gràcies per haver vengut.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I sobretot, enhorabona per aquest premi.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Fem una pausa i tornem tot d'una.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
2: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Joan Millar, volem contar-vos que després de publicar els poemaris Barriga i Suceden Tardes, Marcos Augusto debuta en la narrativa amb el llibre Te hice Dios, una novel·la publicada per Random House, que va generar debat abans i fins i tot d'arribar a les llibreries. Ara en parlem.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
1: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
5: si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur, portada.
8: Si a tu te dic gra,
9: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
10: Sí, hem d'acabar el programa, com sempre, amb música, i avui hem dedicat el Guateque al Dia Mundial, que és avui, que són els oceans, així com hem...
11: Així és, avui és el Dia Mundial d'aquestes masses d'aigua i per això dedicarem la nostra selecció musical en els oceans i començarem aquesta navegació precisament per L'Oceà, una cançó d'en David Vidal.

I el 2021, Robastas va avançar el seu tercer disc amb aquesta cançó que parla dels canvis, les contradiccions i les emocions de la joventut, que soni Oceans.

Encara que ho sembli, aquest oceà no és d'aigua. Robert Plant el va descriure com un mar de caps, el públic davant de l'escenari. De qui parlam? De The Ocean, de Led Zeppelin.

I del disc homònim publicat el 1994, una de les joies més poètiques d'Antonio Vega va ser aquest Océano de Sol. Bon cafico, venga.

L'Oceano di Silenzio és un clàssic de Franco Battiato, mestre a l'hora de combinar pop, espiritualitat i reflexió, i ara temàtica oceànica silenciosa.

publicada per Iron and Wine com a avançament del disc Hence Death, In Your Ocean és una de les cançons més recents d'aquesta llista, perquè de fet té res, pocs anyets.

0: fins aquí avui aquesta música que ens ha duit pels oceans i per aquest Dia Mundial dels Oceans. Així que, Nadal, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: I Celestia Oliver, moltes gràcies.
2: Fins demà, també.
0: Nosaltres tornem demà. Han tingut en Toni Cardell, el control tècnic. Gràcies.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. El Consell de Mallorca inspecciona el pis de la Vileta i el tancarà si confirma que es llogava il·legalment. Ahir es va produir una fuita de gas i va afectar 4 joves. Ara bé, tot 4 van ser ingressats per la intoxicació per monòxid de carboni, però ja han rebut l'alta mèdica. A més, 9 veïnats de l'edifici van ser atesos per malestar i marejos.
2: Avui els inspectors s'han desplaçat fins allà per revisar la instal·lació i l'estat del pis, però no els han deixat entrar. El conseller insular de Turisme, Guillem Ginard, diu que les primeres informacions indiquen que la casa es llogava per fer-hi festes i que, si es corrobora, provocarà el tancament de l'immoble i la imposició d'una multa al propietari.
3: Tot d'una que han tingut informació, hem enviat els inspectors. Nosaltres, en principi, la informació que ens arriba és que era una casa que s'allogava per festes, la qual cosa ens indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes. I s'actuarà en conseqüència.
1: I dos homes romanen molt greus després de precipitar-se a Eivissa en les darreres 24 hores. Tots dos estan ingressats a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario.
2: Avui matí, un home de 29 anys ja ha caigut des d'un 7è pis a Sant Antoni. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el jove resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars. Un altre jove de 19 anys i estatunidenc es va precipitar ahir des d'uns 12 metres a Santa Eulària i roman ingressat amb fractura cervical i dorsal, pneumotòrax i politraumatismes. Es troba estable dins la gravetat. Segons ha pogut saber IB3, aquest jove hauria caigut des d'un penya-segat.
1: I a l'àmbit estatal, en aquesta hora, comença l'oració i homenatge del papa Lleó XIV a la Verge de l'Almudena, a la catedral madrilenya. Prèviament, el pontífex s'ha reunit en nunciatura amb víctimes d'abusos a l'església, una trobada de caràcter privat que s'ha produït passades les 4 de l'hora baixa.
2: La trobada ha generat controvèrsia entre les associacions que no han sigut convocades, que lamenten falta de representativitat i pluralitat. El portaveu de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, ha instat el papa a defensar que els delictes de pederàstia no prescriguin.
4: El papa se ha significado públicamente por defender los derechos humanos, por hablar de la dignidad humana, por hablar del cambio climático, por hablar de la legalidad internacional. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban.
1: Val a dir que avui el papa a la Conferència Episcopal Espanyola davant els bisbes s'ha referit per primera vegada a la plaga dels abusos sexuals a la si de l'Església Catòlica i ha reclamat veritat, justícia i reparació per a les víctimes.
5: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
1: I anem amb una darrera hora de caire internacional, perquè han mort 3 persones, membres del Front Polisario, inclòs un fill de l'expresident saharià Mohamed Abdelaziz, en un atac marroquí.
2: Ha estat en un atac llançat pel Marroc prop del mur de separació al Sahara Occidental, segons ha confirmat la presidència sahariana, que ha declarat un dol nacional de 3 dies.
1: I amb aquesta informació arribarem a les 6 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Els poemes musicals de Naranja Andreu i una de les bandes més esperades del Mallorca Live passen avui per l'Aviador. Comença l'espai de Cultura IB3 amb Toni Cardell, el control tècnic.

0: La músic, compositora i terapeuta musical Arantxa Andreu ens ve avui a presentar el seu nou disc i poemari, nou de trinca, arribat avui mateix. Se diu Llegaron tus lágrimas, és una declaració d'amor per i entre les dones de la família, que són, a més de Arantxa, sa mare i sa germana, Ana Cristina. I després, un dels caps de cartell de la imminent nova edició del Mallorca Live Festival. León Benavente actua aquest dissabte a les 12:30 del vespre, després de Cypress Hill, Aitana i també els locals Umbra o Chino Arcade. Després parlarem amb Luis Rodríguez, que és el guitarrista d'aquest grup tan interessant, i per acabar, un nou tema que ens presentarà Zorro Gris des de Monaco.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

Dones d'una mateixa família, dones en conjunt, les pors, les alegries, la vulnerabilitat transiten per aquests poemes. Alguns d'ells també són cançons i avui parlam en Arantxa Andreu.

0: Llegaron tus lágrimas és un dels temes que conformen aquest llibre disc Llegaran tus lágrimas, que és el nou llibre, és un poemari, també ve acompanyat de música a càrrec d'Arantxa Andreu, aquesta vegada molt més a prop de la seva essència i a més mostrant també les seves vulnerabilitats, no només d'ella sinó també de les dones de la família, les compartides en sa mare i també en sa germana Cristina. Arantxa, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: I Cristina, bon, també, moltes gràcies per haver vengut.
2: A vosaltres.
0: I de totes dues, totes tres, podríem dir, juntament amb sa vostra mare, heu creat aquest poemari del qual, a més, Arantxa avui ha duit sa guitarra, mos farà un petit avançament del que serà també els concerts que farà aquest cap de setmana. Perquè ja havies fet llibres disc, però cap tan íntim, tan personal, tan despullat com aquest.
1: Sí, lo primer va ser un conte, que realment no era un conte infantil, ja hi havia pues, sí, un contingut per adults, realment un transfons, però realment això és molt més profund. Sí. Bueno, és un poemari que es surt de, realment d'un procés de molt d'anys, d'autoconeixement de molt d'anys, i es nota.
3: A totes les mujeres que no han podido mostrarse, especialmente las mujeres de mi familia, aquí son, Arantxa, aquestes dones que no se poden mostrar, i pues, què és allò que no poden mostrar? No?
1: Sí, és que pas que a mi, en aquest procés, que va ser terapèutic i d'altra casta, reflexions, bueno, pues, vaig reconèixer ferides pròpies, però també vaig començar a reconèixer pues, patrons i silencis de les dones de la meva família, no? Des de la meva besàvia, que eren quatre germanes que tocaven violí cantant d'òpera pianista, i clar, això ho feien en la família, no ho feien cap a l'exterior, no? Mo mare és pianista, la meva paradina també pintava, la meva tia també pintava, la meva tia Cristina, i realment, bueno, fa poc dies xerrant d'això, sí que vaig saber que la meva paradina va vendre alguns quadres, que no ho sabia, va arribar a vendre alguns quadres, però majoritàriament ho varen viure en un entorn molt, molt íntim, no?
3: Hi ha uns dibuixos preciosos també que acompanyen, sí, els poemes, i s'ha de, sí, dir, no?
1: Sí, Naranxa Gax, sí, és el meu nom artístic, gran artista i amiga, és la mateixa que va il·lustrar la girafa i la balena, però amb aquarela.
3: No és família?
1: No, són molt amigues, són molt amigues.
3: Coincidiu amb el nom, però...
1: De fet, una de les cançons que cantaré avui està dedicada a ella.
3: Sí. Arantxa Pardo Gax, Cristina, sí, quin ha estat el teu paper en el poemari?
2: Doncs la meva germana me va demanar d'escriure un text perquè va llegir coses meves i li va agradar molt, i me proposava fer-ho, però li vaig dir envia'm el manuscrit, o sigui, manuscrit no, imprès, i perquè jo necessito escriure. Mm-hmm. I quan llegeixi alguna cosa, pues ja faré notes. I me va sortir respondre en poemes. Va ser com un... Me va venir respondre. Jo havia fet ja coses, havia escrit qualque poema, però després d'un text me va sortir les respostes a ella. I va ser com... I li vaig cridar i vaig dir, Arantxa, me está pasando esto. Sí, no me sale un texto, me salen respuestas.
1: Clar, és que jo li havia proposat que fes com un text de tancament, no? De qualque manera. Mm,
2: sí. Sí. I va ser així. I me va sorprendre jo mateixa, perquè això me va sortir una nit... Una nit, dues o tres hores, sense realment sentint, no res més que... I ja està, i va sortir.
0: I ja no ho heu tocat, vull dir, així com
2: no,
0: va quedar...
2: No, així no com va quedar no va...
1: Però és que no ha estat increïble perquè realment jo, a mesura que anava... que el projecte anava evolucionant, jo anava sent més conscient de que era un homenatge a les dones, i ella ha duit... ella realment ha duit per jo el cor de lo que és la memòria femenina, perquè jo realment he tret més el meu procés, però ella, quan ho vàrem xerrar i ho xerràvem, pues, ha tret una part molt, molt de la memòria.
2: Sí. I també hi ha un darrer poema que no és una resposta a cap poema de la meva germana, però té relació amb un projecte meu, que estic fent un documental del tema.
3: Sí.
0: Perquè tu sols, sí, fes a part visual, no? Fotografia,
2: sí,
0: vídeo...
2: Ara, fotografia de fa anys i documental ara és, també és un projecte que té relació amb això i hem anat paral·lelament amb un procés terapèutic parescut i la temàtica també de la família de, i també de la no maternitat i coses que la meva germana i jo hem viscut igual.
3: Mm-hmm. Clar, el poemari, perquè l'oient se situï, es divideix en diferents parts, està aquesta que comença amb l'epígraf germana, i són aquestes respostes de les quals parlàvem, i després està la part de madre.
2: Mm-hmm.
3: Quin ha estat el procés aquí?
1: És que ha estat increïble.
3: La Cristina riu.
1: No, no, és que ha estat increïble perquè tenia que passar així, però jo cada vegada que ho penso dic, ha estat increïble perquè no només les dones que han participat en els llibres, la gent que s'ha sumat a la presentació d'aquest divendres. Ha estat com, no m'ho puc creure, estan arribant dones una darrere les altres, com si jo que volia, anhelava que les dones se mostressin, s'has despassat, pues ara s'ha convertit que hi ha un munt de dones en aquest projecte, sí, ha estat així, o sigui, ha estat com a molt màgic. I realment ma mare, pues, jo sabia que ma mare, sé que ma mare és una artista també, bueno, en Cris no només fa foto i vídeo, ella és música també.
3: I
1: jo, ma mare és una gran pianista, mama, eres una gran pianista, és que sé que està escoltant ara, i ella sempre diu, bueno, igual que això, no? Ara quan veu els poemes diu, jo, i fa una rialleta, no s'acaba de creure que... Això que te dic, no? Que realment, a vegades, el mateix artista pues, i les dones pues, han patit molt això, no? I hi ha una inseguretat molt gran.
3: Totalment.
1: I tothom que ho està llegint m'està dient, uau, o sigui, el primer poema de mon mare, un que diu Sagrado Cuerpo, la gent se queda així. I va ser que jo un dia li vaig dir, mama, jo sé que tu escriviries bien, i me diu, jo, carinyo, diu, sí, sí, mama, tu. I un dia estàvem l'estiu a una casa de camp que tenim, i li dic, i me diu, és que jo ara què vull escriure, carinyo? I li dic, pues, i a lo mejor ha hablado, i vaig agafar el mòbil, i de repente hi ha dos poemes aquests que els va dir, però així, pam, me'ls va dir, diu, a ver, i me'ls amolla, així, de seguit.
3: Aquesta era... mena de complex, no?, que sempre ha acompanyat
1: sí,
3: a la dona, no?, que
1: sí,
3: els homes
1: sí.
3: De seguida se mostren i es
1: sí.
3: Posen tot allò
1: és
3: que saben. I, que...
1: Sí.
3: I en canvi, vosaltres allà
1: però,
3: com a...
1: Sí, preciós, però el més guapo va ser que després això jo crec que va despertar algú amb ella, perquè al cap d'uns mesos ella un dia surt de camp i em diu Sagrado Cuerpo, me diu a la porta de camp i va sortint i digo Vulnerado y sometido. No diré res més, no?
3: Però no el com... poden llegir?
1: Sí.
2: Sí.
3: Voleu llegir a vosaltres?
2: Tu, Arantxa.
1: Sí.
3: Vinga.
1: Sí.
2: Va, recita mejor.
1: Mama, va parar a ti que la Mònica deia que hagués estat bé que estigués. Bueno,
0: claro.
1: Pues te voy a dar voz, mami. Sagrado cuerpo, vulnerado y sometido en nombre del amor malentendido y del instinto desbordado, sin saber, sin querer.
3: Que guapa.
1: Humoreta. Has oído, mami.
3: Arantxa, clar, hi ha poemes ja pensats per ser musicats, d'altres no. En quin moment decideixes que uns sí i uns no?
1: És que això no ho decidesc.
3: Te parlen ells.
1: Sí, això és màgic, no... Ara ho xerràvem, no? Ara ella ho llegia lo seu i deia, i esto no sé com lo hice. Pues yo tampoco.
2: Sí,
1: jo tampoc sé com ho vaig fer. No, és vera que els poemes... jo he canviat la forma de... O sigui, els poemes lo que te fan és que te faciliten... Tenen una mètrica i màgicament la melodia pues, surt, no? Hi ha poemes que són a lo millor més mentals. Jo sóc un poc més mental que ella. I clar, lo millor no inspiren tant, no?, esa emoció, no? Hi ha coses més de...
0: Molt bé, Ido, ja que tenim el gran privilegi que hagis duit la guitarra després de recitar aquest poema tan guapo, impressionant de ta mare, de sa vostra mare, anem a escoltar quina cançó faràs o quin poema.
1: Ara faré una cançó que es diu Vives el amor, que de fet és un poema que xerra de sa meva germana, de com és ella, i que en el disc, a més, he tingut la gran sort de que ha gravat el duet en Jona amb Nena Duel, i que el divendres estarà també allà.
3: Okay.
1: Sí, que...

0: Arantxa Andreu, que avui ha vingut a acompanyar d'Anna Cristina Andreu. Hi ha delicadesa, ho acaben de sentir, tendresa, també, allò que anomenem sororitat des de fa uns anys, no? Abans era simplement entre les dones mos ajudam, però també hi ha por.
1: I tant.
0: Les pors que se mostren.
1: I tant.
0: I que costa mostrar-se, de vegades.
1: I tant, molta por. Mm. Ha hagut molta por. Crec que, Anna Cris, habla un poco del miedo.
2: Bueno.
1: ¿Quieres hablar un poco de ello?
2: Es un proceso que nos acompaña, creo que a todos. Es confrontarlo i fer feina amb ell i aquesta sa manera de vegades...
0: I se depura, no? O se destila, sí, a través de la...
2: Sí, de tot.
0: De l'art, de la música.
2: I permetre que surti, perquè jo... M'ha passat igual, la meva germana s'ha mostrat més fa anys, jo no. I m'estava costant. Quan vam fer la presentació de la Girafa i la Balena, m'he contat aquesta anedota poques vegades, però per sortir a l'escenari a teatre de Lloseta va ser, no? No, Xesfortes. Puf, vas fer tècniques terapèutiques. MDR, tapping...
0: Era por escènic, en aquell cas.
2: Sí, molt, molt, molta, molta, massa, massa. I ja quan vaig sortir a l'escenari... CBD, me vaig... Una gota, dos, no, cinco gotas. I vaig sortir bé. No sé si és correcte dir-ho aquí, però...
0: I tant.
2: Me va anar bé, me va anar molt bé. I res, això, bueno, són coses
0: va ser,
2: que...
0: Vas fer una mena de catarsi en aquell moment.
2: Sí. I me'n vaig donar compte que estava tot bé. També.
0: Estem en un to així com molt baix, quasi tristón, però és molt... És preciós, aquest pomar, i també té molta llum, o sigui, no vos penseu que
2: la
0: Mònica, que ara mos hem anat cap a... Clar, és que la boda d'Arantxa, que jo sempre dic, amb ella davant i sense ella davant, que és de les grans bodes que tenim al nostre voltant, i massa allà, te duen això, no? És com un embolcall que te dua... te deixes dos terapèutiques, molt terapèutic, sí. Però la teràpia no implica ficar-nos en un pont i molt manco.
2: Clar.
3: I doncs, vera que és una música molt emocionant, a més, veure la vostra relació també. Clar, mos falta Mariana, que és la vostra mare, que sí. L'altre dia la durem i farem el trio de les dones Tour, Andreu Tour. Aquest divendres, ja ho heu dit, que feis aquesta presentació a Cant Tàpera, amb banda, amb el llibre, amb... Bé, torrador, així com haurà de ser, no?
1: Sí, bé, realment aquesta vegada no és un concert ni és un recital de poesia, és un espectacle. Tenim a la Laura Burgalla en sa direcció un poc escènica perquè aquest espectacle jo crec que anirà evolucionant. No hem arribat a fer exactament el que volem, però sí que hi haurà... La Laura ha fet una coreo de dones...

0: també.
1: Sí, ho va fer.
0: Vaig entrevistar per això.
2: Ho va fer, però aquesta vegada està amb una acció artística guapíssima i acaba just aquell cap de setmana i me diu, és que no llego, llegaré tarde. Digo, pues hazlo. I després vàrem xerrar i és que hi ha una connexió brutal. O sigui, que la gent podrà gaudir de xerrar amb Marta, després entrar i veure aquest espectacle, que serà un espectacle que jo puc dir que serà íntim. Na Patrick Covas, na Manena Duel, en Pere Dávila s'ha sumat.
1: Borja.
2: En Borja Aguiló. I crec que ja he dit a tothom.
0: Sí, en Patrick Covas.
2: Sí, me'l vio d'alguien. Sí, na Patrick Covas.
3: Laura i Laura.
2: Cerces Laura, sí, na Patrick. Amb na Patri fa temps que estem treballant i és una veu bastant principal, la sentireu bastant. I després hi haurà una segona part divertida, que tothom participarà, i també que se mostraran més individualment les persones, o sigui que...
3: I Arantxa, és a dir, tu només cantaràs, perquè, clar, ara parla molt dels poemes, però hi ha unes cançons que l'acompanyen. Tu cantaràs només i hi haurà Laures que recitaran, no?
2: Sí, bueno, hi haurà... Entrelaçarem la música i els poemes d'una forma un poc creativa.
3: O sigui, és un espectacle únic o tal vegada se repetirà? Serà difícil juntar-vos a totes?
2: No, bueno, sí que jo vull creure que a tots a lo millor sí que serà difícil, perquè la nena està liadíssima. O sigui, jo, però jo és un regalàs que puguin estar. En Borja està a punt de treure disc, també. En Borja Aguiló, no sé si el coneixeu. Mm-hmm. I bueno, i és, per jo és un regal que puguin estar. Ens faltarà en Alicia Ribas, no són l'Alice, que està justament a fora, però jo espero que sí i que continuï evolucionant.
3: I Cristina, tu hi seràs també present, però sí. Pujaràs a l'escenari a...
4: Sí,
3: sí.
4: Sí. Farem una coreografia i es veurà que les Laures representen, faran els poemes, les respostes de la meva germana i meva. O sigui, els poemes de Naranja les fan a Laura Burgaia i els meus a Laura...
2: Sí,
4: i mos representen a nosaltres perquè jo no me veig recitant.
2: Sí,
4: m'agrada escoltar-ho, però no me veig recitant. I després farem una cançó juntes.
2: Després farem una cançó inèdita, una d'aquestes que precisament...
4: Que no està gravada.
2: Que no està enregistrada encara, però... serà el proper projecte.
4: I
2: que enregistrarem juntes. Un altre projecte juntes.
4: Sí, aquesta vegada... puc pujar més tranquil·la.
0: Sí, és el precedent, no?, que t'ajudarà.
4: Sí, ja està. Poc a poc, pas a pas.
3: Que bé, i abans de, si vols, encara mos tocaràs una altra cançó, Arantxa.
2: Sí.
3: Abans d'això, volia parlar també del poemari, que te l'has autoeditat, no?
2: Sí.
3: Ho recomanes? Has tocat portes per trobar una editorial o directament has...
2: No he tocat portes, no. Jo estic en un camí de... Comença a conèixer-me i me va bé fer-ho jo, perquè m'estic empoderant i cada vegada més agafar jo la iniciativa i fer jo les coses, pues me va bé. Saps el que...
0: Un pròleg d'anar a Mariana Fortesa.
2: Sí,
0: també,
2: oi, sí, per favor. Una altra grande, cantautora.
0: I molt, molt guapa l'edició. És molt, sí, molt cuidada, molt, sí, delicada.
2: Editorial
0: molt...
2: Círculo Rojo, recomanable, molt recomanable. M'han tractat superbé. I bé, i aquí està, les criatures.
3: Molt bé. Idò, quina cançó faràs ara?
2: Ara faré una cançó que li dedic, bueno, que està dedicada precisament a la il·lustradora, perquè un dia me contava que ella s'estava tornant loca. A mesura que aprenia a dibuixar, ella s'aparelladora i anava pel carrer, i me deia, és que de repente veo flores i me tengo que parar, perquè ella pinta, però agafa les flors realment i les pinta, no? Així fas rams ella i les pinta i tal. I res... I me va contar aquesta anècdota i un dia jo anava pel camp i me vaig recordar d'ella i va sortir això. Me acuerdo de ti.

0: Meravella. Que contenta deu estar l'altra Arantxa, no? Que li dediquis.
1: Sí, i aquesta és un pont més mogudeta. No n'anirem un pont més contents.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Rafa.
0: Recordem la cita aquest divendres, sí, a partir de les...
1: Bueno, si voleu veure, si podeu arribar a Marta Fein, a partir de les 6 estarà ella.
0: Molt bé.
1: I si és que no pogueu, a les 8 comença l'espectacle.
0: Allà a cantar, però.
1: Sí.
0: Cristina. Sí. Moltes gràcies,
2: gràcies
0: per acompanyar aquesta vegada.
2: Sí.
0: A l'altre artista, és clar que sou totes artistes, sí, a la família. O sigui, que jo, això, els sopars de Nadal és un espectacle. No?
1: Sí.
0: De sensibilitat i de...
2: Els aniversaris, sí, tot.
0: Sí. I d'art.
3: I doncs primer de... Esperem que més projectes juntes.
1: Sí, sí, sí.
2: Totes tres.
0: Això,
2: que sí.
0: Això
2: sí,
0: segur.
2: Sí, que sí. Sí,
0: ja. Arantxa, Cristina, gràcies. Andreu. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Una ferrada.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnànim 35 y consigue tu regalo.
4: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
8: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
9: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
7: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Música.

0: I avui ja acabarem amb una novetat. És música d'en Sus Mateu, se fa dir Zorro Gris. Avui ja mos presenta un tema que se diu Con sueño y sin sueños, en el qual col·laboren altres artistes com en Little One, en Nagasaki, en DJ Flam B o també en Musgo One. Tot això d'un disc que aviat se publicarà, que se dirà Catarsis, i del qual podeu veure un petit avançament de sa portada en aquesta principal plataforma musical. Anem a escoltar en Sus Mateu quan mos en parla d'aquest tema.
1: Dia 30 vaig publicar Con sueño y sin sueños, que és el darrer single que treig abans de treure el disc Catarsis, que sortia en breu, no sé exactament quan. I en aquesta cançó estic acompanyat de Little One, de Nagasaki, de DJ Flam B i de Musgo. I mos encantaria que l'escoltéssiu. Més que xerrar d'ella, tal vegada escoltar i a veure si hem aconseguit transmetre part del dolor que tenen les lletres. I bueno, una ferrada molt grossa per tots els oients de l'Aviador, de IB3 Ràdio, i vos animam a que escolteu aquesta cançó.
0: I amb aquesta cançó vos deixam és Con sueño y sin sueños.
2: Efectivament, amb bona música avui, programa hipermusical, no?
0: Exacte, molta de música, molt bona, tota.
2: I doncs, començam així molt bé la setmana que acabarà, per ser amb el Mallorca Life, ho hem dit abans. Ja sabeu que a les 7 les notícies i que la vida torna demà.
0: Adéu.

0: La llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca comença a tramitar-se al Parlament i el PP preveu que s'aprovi abans de final d'any. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: La Cambra Autonòmica tramitarà la norma per la via d'urgència. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la iniciativa entri en vigor abans que acabi la legislatura. Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Són el popular Sebastià Sagreras i el socialista Marc Pons.
2: Creiem que aquesta llei no és del més important per lo que representa per ella mateixa, sinó perquè és una nova passa més a l'estratègia global de contenció.
3: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
0: Vots manté que s'abstendrà la votació que previsiblement s'aprovarà amb els vots de l'oposició. La regulació de vehicles a Mallorca que ja té instaurada les Pitiuses serà un dels temes que es tractaran demà en el ple del Parlament. És dilluns, dia 8 de juny, i avui han posat xifres a una problemàtica que afecta els joves i també els adolescents. Més de la meitat de l'alumnat de 5è i 6è de primària ja té mòbil i a segon d'ESO tots en tenen. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre, és una de les conclusions de l'informe Infants i adolescència i benestar digital de les Balears elaborat per UNICEF, que reflecteix que un de cada 3 menors ha vist pornografia, un 14%, té símptomes clars de malestar emocional i un 10% de les nines té conductes suïcides. Ho explica el responsable científic de l'informe, Antonio Real.
5: Las redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
0: I ha acabat sense acord la reunió entre les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys i les patronals per crear un conveni autonòmic.
4: Les patronals bloquegen la negociació argumentant que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal espeparramis de comissions.
6: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
4: Divendres hi ha un darrer intent del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears per evitar la vaga de dia 16 de juny.
0: I a Eivissa, ciutat, han començat les obres per tapar les filtracions d'aigua de la mà a la xarxa de clavegram.
4: L'objectiu de l'Ajuntament és que l'aigua arribi a la depuradora Mancosal perquè es pugui tractar en condicions òptimes i poder reutilitzar-la, unes feines que estarien llestes a final d'any. El que ja està acabat és el tanc de tempestes de Platja d'en Bossa, que ajudarà a evacuar l'aigua en cas de pluges intenses i a reduir també els vessaments directes a la mà.
0: I el Papa Lleó XIV és a punt de concloure la tercera i darrera jornada a Madrid.
4: Això després de fer l'oració i ofrena floral a la Verge de l'Almudena a la catedral madrilenya, un dia que ha deixat una ovació històrica de 7 minuts després del primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb persones víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. Demà serà a Barcelona.
0: I en els esports, Vedat Muriqi està ben a prop de tancar la seva etapa al Mallorca, així com Ribas, bon vespre.
7: Bon vespre. El davanter kosovà podria fitxar els pròxims dies pel Fenerbahçe turc. A falta de l'acord de traspàs entre clubs, el fitxatge de Muriqi podria tancar-se en uns 15 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebria aproximadament 12. La penya esportiva jugarà contra l'Arenas d'Armilla de Granada, l'ascens a la segona federació, la selecció espanyola disputarà a les 4 de la matinada contra el Perú el darrer amistós abans del Mundial. En futbol sala, el Palma va perdre contra el Pozo el primer partit de les semifinals del playoff pel títol i està obligat a guanyar a Somos, i en pàdel, Gematria i Delfi Brea es van proclamar campiones del Major d'Itàlia.
0: I pel que fa al temps, l'AEMET ha qualificat de molt càlid el mes de maig a les Balears. Sapiguem quin temps ens espera en 70 aquesta setmana. Dani Capó, bon vespre.
8: Bon vespre, Aina. Idò, sí, a curt termini ens espera una refrescada demà. No notarem d'igual manera arreu del territori, però sobretot al nord de les illes sí que baixaran les temperatures. Avui hem arribat a 35 graus. Demà amb prou feines arribarem als 30, sobretot al sud. Per tant, una miqueta de canvi de temps, el que esperam, de la mà d'un vent de gregal que també s'ha de reforçar. Serà un vent moderat, que notarem sobretot a Menorca, també punts de la meitat nord de Mallorca. No tant, he vist a Formentera, aquest canvi no arribarà tant en aquestes dues illes. I després, quant a l'estat del cel, tindrem més núvols, jo sí, a Eivissa i a Formentera, alguns núvols baixos. En canvi, a Mallorca i Menorca tindrem més estones de sol, amb qualque interval de núvol poc important. A la mà hi trobarem més àrees de maror, es mourà una mica més. A la mà, principalment, també les costes nord de cada una de les illes.
0: Gràcies, Dani. L'escriptor Biel Mesquida rep el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en una gala que comença en aquesta hora al Palau de la Música Catalana.
4: Aquest és el màxim reconeixement que otorga Òmnium Cultural per la seva contribució i obrir les lletres catalanes als corrents internacionals.
9: Un no se prepara per això. Me crida en Xavier Antic i jo li dic, que voleu de jo? Diu, no, te volem donar premi d'honor a les lletres catalanes. I jo me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
0: Això en un dia en què ha començat la Festa del Cinema amb entrades a 3,50 € fins dijous. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. El Parlament tramitarà per la via d'urgència la llei per a limitar l'entrada de vehicles a Mallorca. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la norma entri en vigor abans que acabi la legislatura. Clàudia Mallia.
10: Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Els partits han confirmat que mantindran el suport a la proposta, que, per tant, tindrà la majoria necessària per tirar endavant. El popular Sebastià Sagreras defineix de fita històrica l'impuls d'aquesta llei, mentre que Marc Bons, del Partit Socialista, diu que arriba tard.
2: Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
3: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
10: També l'esquerra critica d'inacció al govern del Partit Popular. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, no veu clar que la norma s'aprovi aquesta legislatura.
11: L'expectativa de la gent és que aquesta llei ja està aprovada i que pràcticament passat demà en Llorenç Galmé podrà anar en el Port de Palma a limitar els cotxes que entrin. I és difícil que l'aprovin aquesta legislatura.
10: Vox previsiblement s'abstendrà a la votació. La portaveu Manuela Cañadas defensa que és una mesura electoralista.
12: Que han sacado todas sus armas a las calles, pues esto, desde mi punto de vista, pues es una medida más de estas que quiere encontrar el Partido Popular del consenso de la izquierda.
10: Els populars calculen que l'aprovació definitiva es podria fer efectiva abans d'arribar a final d'any. Demà serà una de les qüestions que es tractaran al ple, una sessió en què també s'aprovarà la prohibició del burca als edificis públics amb el suport de Vox i del Partit Popular.
0: I el Consell de Mallorca ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional, són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. Avui s'ha celebrat el sorteig per determinar l'ordre en què es tramitaran. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació amb una declaració responsable per un preu de 3.500 euros la plaça.
4: El número de sol·licitud 621 és a partir del qual s'ha començat a confeccionar la llista d'adjudicataris per gestionar les més de 1.000 places d'allotjament turístic que ofereix el Consorci de l'Entitat Insular. El sorteig s'ha celebrat després de diversos ajornaments per problemes tecnològics. Guillem Ginart és el conseller insular de Turisme.
13: I el sistema, diguem, tradicional, en el final ha estat el més útil, no, Albert? I és que dona més igualtat d'oportunitats, o sigui, a partir de que tothom té un número, establim que tothom que se presenti tingui les mateixes oportunitats.
4: L'Associació del Lloguer Turístic de les Balears valora positivament que s'hagi desbloquejat l'adjudicació. Marisa Gibert n'és la gerent.
14: Nosaltres estem contents d'haver-ne sortit per fer, perquè des de setembre que se va fer la primera convocatòria i no van haver, per tant no se van poder repartir places, estàvem aturats en el nostre sector.
4: En total s'han registrat 712 sol·licituds per explotar 5.316 places, però només s'otorguen les 1.069 que s'han donat de baixa els darrers mesos a la borsa. Els titulars tenen 3 mesos per presentar la documentació. També es crea una llista d'espera per assignar les places que quedin vacant durant els propers 6 mesos.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Més de la meitat de l'alumnat de 5a i 6a de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu és 11 anys i gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social, tot i que alguns riscos digitals han disminuït els darrers anys, com per exemple l'enviament de contingut sexual o tenir contacte en línia amb desconeguts, preocupa l'augment dels problemes de salut mental i de la situació de violència digital entre els menors. De fet, un alarmant 10% de les nines té conductes suïcides. Són algunes de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a les Illes Balears presentat avui al Parlament per UNICEF Espanya, Red Punters, la Universitat de Santiago i el Consell General d'Enginyeria Informàtica, Marta Puyalto.
15: Gairebé un 10% de les nines té risc elevat de suïcidi i el 14% de l'alumnat presenta símptomes clars d'ansietat, depressió o altres formes de malestar psicològic. L'estudi, elaborat a partir de les respostes de més de 2.600 estudiants d'entre 10 i 20 anys de 13 centres educatius, revela que el 95% dels adolescents fa servir almenys una xarxa social, que el 7,5% no les usa bé i que un de cada 3 ha consumit pornografia amb una primera exposició als 12 anys de mitjana. Antonio Rial, responsable científic de l'informe de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta d'un problema greu de salut pública.
5: Les redes socials, estas redes socials, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente, basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexió digital.
15: Per reduir l'exposició, els investigadors proposen no dormir amb el mòbil, evitar-ne l'ús durant les menjades familiars, parlar regularment amb els fills sobre els riscos d'internet i establir límits clars sobre els continguts que poden veure o publicar.
0: L'informe també posa el focus en l'entorn familiar, encara que més de la meitat dels pares i mares parlen amb els seus fills sobre els riscos d'internet, només una tercera part estableix límits sobre els continguts.
15: Davant aquests resultats, UNICEF i les entitats col·laboradores proposen equiparar la violència digital a la violència física en els protocols de protecció dels menors i abordar els problemes emocionals i l'ús abusiu de la tecnologia com una prioritat de salut pública. Valentina Milano, presidenta d'UNICEF a les Balears, demana més regulació.
16: No podemos pedir a niños y niñas que sean ellos responsables de su propia protección. Son menores, somos nosotros los responsables, las instituciones, la sociedad, los padres y las madres. Por lo tanto, el control, esto se hace pues a través de normativa.
15: I fa una nova crida perquè la indústria tecnològica desenvolupi algoritmes més segurs per als adolescents i garanteixi entorns digitals més saludables i protectors.
0: I en aquest context pren rellevància la figura del psicòleg clínic als instituts, un col·lectiu que ha tractat prop de 6.000 casos durant aquest curs escolar i a partir del curs que ve s'estendrà als centres de primària.
10: Un equip d'aquests professionals donarà cobertura amb fons públics als més de 300 centres on s'imparteixen ensenyaments d'educació primària. Estarà integrat per un total d'11 professionals distribuïts arreu de les illes, 6 a Mallorca, 2 a Menorca i 3 a les Pitiüses. El psicòleg centrarà la seva feina en la prevenció, a més d'oferir assessorament especialitzat. El director del ConviveXit, Antoni Vic, explica quines són les principals problemàtiques que es detecten.
17: El que veiem sobretot són ansietat, problemes de relacions socials i relacions familiars. Moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5a, 6a de primària.
10: El servei va ser un projecte pioner que es va posar als centres d'educació secundària durant el curs 2024-2025.
0: I l'Associació d'Esclerosi Múltiple de les Pitius se sent abandonada per les administracions. L'entitat es queixa que el Consell ja li deu 190.000 euros i que, si pot tirar endavant la seva tasca, diu és gràcies al suport d'empreses privades de l'illa que hi col·laboren, Dani Manau, de manera solidària.
18: AEMIF disposa de 15 places concertades al servei de centre de dia per a persones amb discapacitats físiques d'origen neurològic. Té 7 usuaris en llista d'espera i amb el concert caducat encara ha de cobrar 190.000 euros del Consell d'Eivissa per serveis donats des de desembre passat. Ismael Vargas es gerent d'AEMIF.
19: Porque nosotros no podemos seguir así más tiempo porque al final es imposible sufragar unos costes, como digo, de 120.000 euros al mes, pagar los trabajadores, una isla con los problemas de vivienda que tenemos, profesionales especializados todos que hacen más trabajo del que realmente casi les tocaría, es imposible.
18: Altres àrees tenen pitjor sort, com ara el Servei d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal, que ofereix sessions de logopèdia, fisioteràpia i altres activitats a més de 100 famílies. No compta amb cap concert i depèn de subvencions, convenis o donatius i no dona l'abast. Sentim de nou Ismael Vargas.
19: Con 100 y pico familias, 30 en lista de esperas, donde hemos tenido incluso 2 fallecidos esperando acceder a estos servicios y nos los reclaman a nosotros.
18: El Consell d'Eivissa defensa que la cartera de serveis socials, el nou model impulsat el 2023, avança. Després de 2 anys de concert, ara es licitaran els serveis per períodes de 4 anys, que evitaran que les entitats hagin de suportar grans deutes. Els 190.000 euros que es deuen a EMIF es regularitzaran, diuen, ben aviat.
0: 7 i 16 minuts.
20: Chico, al lío, pide un crédito.
21: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
20: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
0: Y en plano laboral... Ha acabat sense acord la reunió entre les mestres de 0 a 3 anys i les patronals per la creació d'un conveni autonòmic propi per a aquesta etapa educativa. El Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears acollirà aquest divendres un darrer intent per evitar la vaga de dia 16 de juny, encara que, d'acord amb la posició de totes dues parts, no sembla una opció molt possible.
4: El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'STEI han exigit també en la mesa de negociació mantinguda en la Conselleria de Treball un nou decret de mínims en el qual s'inclouen les millores salarials o la regularització de les ràtios. La responsable de l'ensenyament 03 de Comissions, Pepa Ramis, ha explicat que mantindran les exigències per equiparar els salaris i millorar les condicions de les educadores dels centres concertats i privats, tot i el bloqueig de les patronals.
6: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 03 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
4: Les patronals han defensat que ja existeix un conveni estatal vigent i que qualsevol millora ha d'articular-se mitjançant acords específics. El vicepresident segons de CACEFIP, Juan José Ferrando, ha insistit que la part empresarial està d'acord en les millores de les condicions, però no en la constitució d'un conveni autonòmic propi.
22: Las condiciones de este personal es muy mejorable, sí, pero también hay muchas empresas que están pasando serias dificultades. Empresas que, teniendo todo el personal contratado, están en pérdidas.
4: Maria Camps, secretària territorial de l'STEI, ha criticat que en la mesa de negociació d'avui no hi hagi hagut la presència de la Conselleria d'Educació ni tampoc la de Treball.
23: Pensam que l'administració ha intentat establir ponts a l'àmbit de concertada amb la reunió que es va produir la setmana passada. La qual cosa està bé, tots els treballadors necessiten la seva defensa, però això no hauria d'excloure les treballadores de la xarxa de titularitat pública.
4: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha fet una crida a la responsabilitat per arribar a un acord.
24: Els interessos de totes aquestes treballadores i treballadors del sector estan en joc. Han de ser capaços d'arribar a saber quin és el foro que necessiten per arribar als acords i fer molta feina aquesta setmana per arribar a un acord que posi fi en aquest conflicte.
0: I a partir de la pròxima legislatura, Educació assumirà la gestió de les escoletes que depenen dels ajuntaments i del Consell d'Eivissa.
10: Ara la conselleria ha encarregat un informe per conèixer la realitat del sector i assumir-ne la gestió de manera gradual. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que també serà necessari aprovar una llei per dur a terme aquest traspàs de competències.
2: I aquesta és la nostra voluntat. A partir de la pròxima legislatura s'ha d'aprovar una llei que també haurà de preveure una calendarització. Un calendari que estableixi els diferents moments en què s'ha de anar assumint. No se pot assumir tot de cop, és molta de gent.
0: I més qüestió de l'àmbit laboral, perquè una vintena de treballadors de l'Agència Tributària de les Balears s'han concentrat avui a la seu de Palma per demanar una millora de les condicions salarials que les illes afecta prop de 800 funcionaris. La protesta s'emmarca a la jornada de vaga general convocada pel sindicat CECIF a tot l'Estat. Un sindicat que critica la inacció de l'administració i adverteix de més aturades si no s'arriba aviat a una negociació.
4: La vaga té tres objectius: el del bloqueig de la carrera professional, la regulació del teletreball i el reconeixement de la professió de risc per als treballadors de vigilància duanera. Antonio Roiger, delegat del CECIF de l'Agència Tributària a les Balears, demana una negociació urgent entre l'administració i els sindicats.
3: Per tant, el que esperam que demà de matí a les 8 de la Subdirecció General de Relacions Laborals de Madrid cridin a totes les organitzacions sindicals per començar una negociació real i efectiva. Això és el que desitjam i esperam, si no haurem de continuar les mobilitzacions.
4: Roger també lamenta que s'hagin convocat uns serveis mínims del 100% per fer la declaració de la renda, fet que considera abusiu. A la vaga d'avui s'hi han convocat 28.000 funcionaris de tot l'Estat, on, segons assegura el CECIF, s'haurien d'incorporar fins a 5.000 treballadors més.
0: I una trentena de pacients denuncien retard de fins a 5 mesos en les cites reprogramades després de la vaga mèdica i reclamen canvis en el sistema de reassignació. Aquestes queixes i sumen problemes relacionats amb la plataforma Espai Salut. Alguns usuaris denuncien dificultat per consultar l'estat de les seves cites o la situació de les llistes d'espera.
10: L'Associació de Consumidors de les Illes Balears, Consubal, alerta que la reordenació actual de les agendes està provocant que alguns usuaris hagin de tornar pràcticament al final de la llista d'espera. L'entitat reclama un canvi en el sistema de reprogramació perquè els pacients afectats per una cancel·lació aliena a la seva voluntat no hagin d'esperar mesos per ser atesos. Segons Consubal, les noves citacions s'estan fixant en alguns casos fins a 5 mesos després de la data inicialment prevista. Alfonso Rodríguez n'és el president.
7: Nosotros pedimos es que se cambie el sistema que se está aplicando de reordenación de las citas para que una persona que ya lleva muchos meses esperando, ahora como consecuencia de la huelga, no tenga que pasar otra vez al final de la lista y volver a esperar como si nunca hubiera tenido la cita.
10: Consubal reclama a l'IB Salut mesures urgents per agilitzar la reassignació de les consultes anul·lades i evitar que els pacients acabin assumint les conseqüències dels conflictes laborals amb noves demores assistencials.

0: Entonces la tramitación se ha quedado tan pelada de personal, o sea, se le ha atribuido tan poco personal, que no es suficiente para pues tramitar todo correctamente, ¿no? Para que todo avance correctamente. Entonces a mí, todo el mundo, los abogados, etcétera, me hacen llegar pues demandas presentadas en diciembre que todavía están sin admitir a trámite.
1: González insisteix que la nova llei d'eficiència de justícia no soluciona uns problemes que, diu, només es resoldran amb la contractació de més personal.
2: I encara a Eivissa, dos joves romanen molt greus després de precipitar-se en les darreres 24 hores. Tots dos estan ingressats a la policlínica Nuestra Señora del Rosario. Dani.
3: Aquest matí, un home de 29 anys i nacionalitat colombiana ha caigut des d'un setè pis d'un edifici residencial situat al carrer del Mar, a Sant Antoni. La policia local ha rebut l'avís d'un veïnat a les 6:40 de la matinada. El pacient ha estat traslladat pels serveis d'emergència fins a la policlínica, on ha ingressat a les 8:30 del matí. Des del centre sanitari han informat que a causa de la gravetat de les lesions, entre les quals un traumatisme cranioencefàlic molt greu, ha entrat directament al quiròfan. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el jove resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars de Sant Antoni. Un altre jove de 19 anys i estatunidenc va caure des d'uns 12 metres d'alçada a Santa Eulària, al voltant de les 7:30 de l'hora baixa d'aquest diumenge. Ara roman ingressat també a la policlínica del Roser, a la unitat de cures intensives, amb fractura cervical i dorsal, pneumotòrax i politraumatismes. Es troba estable dins la gravetat. Segons ha pogut saber IB3, aquest jove hauria caigut des d'un penya-segat.
2: I el Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta Palma, que va patir una fuita de gas i va afectar ahir 4 joves, si es confirma que es destinava a lloguer vacacional il·legal. Així ho ha afirmat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, que ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment.
4: Tot d'una que hem tingut informació, hem enviat a inspectors. Nosaltres, en principi, informació que mos arriba és que era una casa que s'allogava per festes, la qual cosa mos indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes i s'actuarà en conseqüència.
2: Segons el conseller, les primeres informacions indiquen que la casa llogava per fer-hi festes, un fet que té més a veure amb les llicències d'activitat que amb l'explotació turística, que si es confirma provocarà el tancament de l'immoble i la imposició d'una multa al propietari.
5: Tot i que no consti cap denúncia, segons el conseller, els veïnats del bloc de pisos asseguren que ja han avisat diverses vegades del renou i de l'activitat de l'immoble, tant pel que fa a festes com a lloguer vacacional il·legal. És una de les veïnades, Carmen Colomer.
6: Llevamos 3 años así. 3 años no, porque al principio no era así exactamente. Pero hace un par de años sí. Claro, el invierno está más o menos tranquilo, pero llegará el buen tiempo, digamos, ya no el verano, el buen tiempo, y la cosa cambia.
5: Els 4 joves que han patit la inhalació de fum ja han estat donats d'alta.
2: I en plena temporada turística, algunes urbanitzacions conviuen amb obra pública, una situació que feia temps que no es produïa i que enguany genera a Menorca queixes entre els afectats. Etzel Camarasa.
7: Un és el complex turístic En Mar de Calen Blanes. Té 2 cases de lloguer turístic amb 12 i 8 apartaments. Van obrir a finals d'abril i des d'aleshores s'han vist perjudicats per aquestes obres. Maria Camps és recepcionista.
8: Arriben, veuen aquest desastre i ja la impressió és negativa.
7: En total, un 30% dels seus clients ha demanat la cancel·lació de les reserves i els que accedeixen a quedar-s'hi demanen una compensació econòmica.
8: I te diuen, no marxaré perquè me quedaré aquí, però hi ha renous, hi ha pols i vull que me compensis econòmicament.
7: Alguns restaurants com l'Àncora també han perdut més d'un 40% de les reserves perquè amb els carrers tallats la gent no sap arribar fins al seu establiment. Justi Galán és la propietària del restaurant.
9: Se está empezando a desubicar para poder llegar al restaurante y muchas veces pues a mitad del día pues nos cancelan las reservas.
7: Els restauradors, de fet, han recollit 450 signatures destinades a l'Ajuntament de Ciutadella per demanar que es compleixin els terminis i es minimitzin els renous i la brutícia. Els veïns també es queixen dels residus generats. Joan Benejam és president de l'Associació de Veïns de Calen Blanes.
10: Ha entrat pel tret que hi havia les veies, les han deixat damunt la cera, i això nosaltres voldríem que ho fessin net i que ho deixessin així com estava abans, perquè ho han deixat tot de qualsevol manera.
7: Les obres destinades a renovar el clavegueram i l'enllumenat tenen com a data límit entre el 15 i el 20 de juny si no es volen perdre els 3

0: milions i mig d'euros de fons europeus.
1: 2 minuts per arribar a les 7:30. El preu de l'habitatge continua pujant a les Balears. En aquest primer trimestre ha crescut més d'un 13% o continua fent per damunt de la mitjana espanyola.
2: L'índex de preu de l'habitatge, elaborat a partir de dades reals de transaccions, va pujar de gener a març un 12,9% a l'estat espanyol, 7 dècimes manco que a les Balears. La corba de la variació anual des del 2007 mostra els efectes de la crisi i es veu un creixement sostingut des del 2021 per damunt del 5% anual, que assenyala un desequilibri entre oferta i demanda. Les dades deixen un altre titular. Els preus creixen més en els habitatges de segona mà. Han crescut un 15%. És l'increment anual més gran des que hi ha registres. En canvi, en els habitatges nous, els preus s'incrementen molt, però molt manco, un 2,5%.
1: I la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada constata que la llei d'habitatge ajuda a moderar el preu del lloguer, però redueix en força l'oferta i, per tant, multiplica la competència per cada habitatge.
2: Ho diu un estudi elaborat per la Universitat Rei Joan Carles, que fa balanç de l'aplicació de la norma 2 anys després que entrés en vigor i amb dades de Catalunya, l'única comunitat on la llei s'ha desplegat de forma generalitzada. L'informe constata que el preu del lloguer es va moderar més on la llei s'aplica.
3: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. La llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca entra al Parlament per a la seva tramitació i el PP preveu que s'aprovi abans de final d'any. La cambra autonòmica tramitarà la norma per la via d'urgència.
4: Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la iniciativa entri en vigor abans que acabi la legislatura, i tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Són el popular Sebastià Sagreres i el socialista Marc Pons.
5: Creiem que aquesta llei no és del més important per lo que representa per ella mateixa, sinó perquè és una nova passa més a l'estratègia global de contenció.
6: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
4: Vox manté que s'abstendrà la votació que previsiblement s'aprovarà amb els vots de l'oposició. La regulació de vehicles a Mallorca serà un dels temes que es tractaran demà en el ple del Parlament.
1: I més de la meitat de l'alumnat de 5a i 6a de primària ja té mòbil i a segon d'ESO tots en tenen.
4: És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de Balears, elaborat per UNICEF, que reflecteix que un de cada 3 menors ha vist pornografia, un 14% té símptomes clars de malestar emocional i un 10% de les nines té conductes suïcides. Ho explica el responsable científic de l'estudi, Antonio Rial.
7: Las redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
1: Les patronals tornen a bloquejar la negociació del conveni autonòmic de les escoletes de 0 a 3 anys.
4: Argumenten que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal. Els sindicats mantenen la vaga per dia 16 de juny, després que la reunió d'avui hagi acabat sense acord. Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
8: Seguint reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
4: Divendres hi ha un darrer intent al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes.
1: 21 expedients sancionadors és el balanç de les inspeccions de pesca efectuades a Menorca durant l'any passat.
4: Les actuacions han permès aixecar 80 actes i decomissar llagostes, roors, vieires i altres espècies.
1: I el Papa Lleó XIV és a punt de concloure la tercera i darrera jornada a Madrid. En aquests moments és a l'estadi Santiago Bernabéu amb 70.000 assistents.
4: Això després de fer l'oració i l'ofrena floral a la Verge de l'Almudena a la catedral madrilenya, un dia que ha deixat una ovació històrica de 7 minuts després del primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada amb persones víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. Demà serà a Barcelona.
1: Vos explicarem a la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
3: L'informatiu vespre. Esports.

0: Esports que Xisco Ribas, començant parlant de Vedat Muriqi, que està ben a prop de tancar la seva etapa al Mallorca.
1: El davanter kosovà, després de notar 23 gols aquesta temporada i convertir-se en el màxim golejador de la història del club a la Lliga, podria sortir els pròxims dies de l'illa. Tot això perquè Yildirim, candidat a la presidència del Fenerbahçe turc, ha guanyat les eleccions i el seu projecte té el Pirata com a fitxatge principal. De fet, sembla que ja hi ha acord amb el jugador i falta, per tant, l'acord de traspàs entre clubs. El fitxatge de Muriqi podria tancar-se en uns 15 milions d'euros, dels quals el Mallorca rebria aproximadament 12 milions per mort de la plusvàlua del traspàs amb la Lazio. El Fenerbahçe, el davanter kosovà, per cert, coincidiria amb el mallorquí Marco Asensio. I una altra sortida que hi haurà pròximament és la del lateral Pablo Maffeo a l'Olympiacos grec. I ja que parlam d'eleccions, Florentino Pérez ha estat reelegit com a president del Real Madrid fins a 2030. L'escoltam.
2: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid.
1: I el nou entrenador del conjunt blanc serà un vell conegut, José Mourinho. I a les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió, Castelló 1, Almeria 1 i Las Palmas 0, Màlaga 1. El partit de tornada de l'Almeria-Castelló es disputarà demà i el del Màlaga-Las Palmas dimecres. La penya esportiva jugarà a la final nacional per l'ascens a la segona federació contra l'Arenas de Armilla de Granada. L'equip pitius va aconseguir el pas a la final després de superar el Manacor per un gol a 3 en a Capellera. Ramiro González és l'entrenador de la penya esportiva.
3: Contento porque esto es un trabajo de ellos. Yo al final estoy aquí de invitado, que venía hace dos meses, pero muy contento, la verdad que esto nos da vida. Sí, yo creo que hemos actuado como un gran equipo, ¿no? Sin ponernos nerviosos, haciendo lo que tocaba en cada momento, una superioridad que hemos visto que ha sido abismal. Al final, tenemos futbolistas muy buenos, son de otra categoría.
1: D'altra banda, el tècnic del Mónaco, Miquel Aguado, diu que han de valorar la gran temporada que han fet.
4: Una temporada que ningú donava un duro per nosaltres i mira on hem arribat i com hem jugat. Te deixa veure que ara estem en un moment de bajón i... Però bueno, supos que en això tenen valorarem un poc el que hem fet en guany.
1: El partit d'anada entre Penya Esportiva i Arenas d'Armilla es disputarà diumenge a Granada. I la selecció espanyola jugarà aquesta matinada el darrer amistós abans del Mundial contra el Perú a Mèxic. El seleccionador Luis de la Fuente recuperarà diversos jugadors, però encara no podrà comptar Lamine Yamal, Nico Williams ni Víctor Muñoz. El tècnic aprofitarà aquest amistós com a darrera prova per a confeccionar l'alineació titular per al Mundial.
5: La idea es que jueguen más jugadores de los que no jugaron el día de Irak. Y mentalmente sí, sé el equipo. Yo en mi equipo, en mi cabeza ya os he dicho que yo tengo el equipo. Ahora vamos a ver cómo evoluciona toda esta semana. Pero habrá seguramente muchos de los jugadores que no jugaron el otro día, seguro que sí.
1: El partit entre el Perú i Espanya començarà a les 4 de la matinada. I la selecció espanyola femenina jugarà demà contra Islàndia a Reykjavik. En cas de guanyar, el combinat de Sonia Bermúdez tancaria de manera definitiva el seu bitllet al Mundial del 2027. Escoltam l'entrenadora.
6: Teniendo en cuenta que nunca España ha ganado en Islandia, creo que también es una motivación extra sumar 3 puntos y poder clasificarnos de forma directa, así que nada, muy metidas para el partido de mañana. Sabemos que en su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro y con ganas de que llegue mañana para intentar cumplir el objetivo que es el que queremos.
1: Les quatre mallorquines de la selecció, Catacoy, Patri Jarró, Mariona Caldentell i Lucía Corrales, ja s'han exercitat avui a terres nòrdiques. El partit entre Islàndia i Espanya començarà demà a les 9 del vespre. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va perdre ahir el primer partit de les semifinals del play-off pel títol a terres murcianes. El conjunt mallorquí, que se'n va anar al descans guanyant gràcies al gol de Deibau, va caure per 4-1 a la pista del Pozo Murcia. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, ha parlat de l'enfrontament.
7: y la verdad que nosotros estábamos llevando bien el partido, ¿no? Y más allá de que el Pozo estaba siendo mejor que nosotros, teníamos nuestros momentos. Así que la segunda parte nos ha gustado mucho y creo que hemos acusado un poquito el cansancio, un poco de recriminar a los jugadores, han vaciado, han competido a un gran nivel. Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante, y eso en casa del Pozo pues al final terminas penalizándolo.
1: Amb aquesta derrota, el Palma Futsal afrontarà el segon partit contra el Pozo amb l'obligació de guanyar per a no acomiadar-se de la temporada. Un partit que es disputarà dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Somos i que ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. El porter Denis ha volgut fer una crida a l'afició.
8: El Pozo es mucho mejor que nosotros, es superior en la segunda parte, y ahora irá a la página descansar, que miércoles necesitamos el apoyo de todos los aficionados para buscar la victoria.
1: En cas que el Palma Futsal guanyés aquest segon enfrontament, el partit de desempat es tornaria a jugar a Múrcia el pròxim dissabte. En bàsquet, l'Azul Marino continua construint el seu projecte per a la pròxima temporada a la Lliga Femenina. Després de tancar les incorporacions de Clara Holm i Kyle Alexander, el club mallorquí podria estar molt a prop de fitxar Sika Kone i Morgan Green. I acabam amb dos apunts. En pàdel, Gemma Triai i la seva companya Delfi Brea s'han proclamat campiones del Major d'Itàlia. La menorquina i l'argentina es van imposar ahir a la final de Roma en dos sets, amb parcials de 6-1 i 7-5, a Ari Sánchez i Andrea Ustero. La parella número 1 del món ha aixecat el seu tercer títol d'aquest 2026, un any en què han jugat les 9 finals del circuit. I acabam amb MotoGP, perquè el Gran Premi d'Hongria, Joan Mir, va caure a la 16a volta. I a Moto2, Izan Guevara va ser 6a. El pilot mallorquí va sortir a la pole, però va perdre posicions a la sortida per mort d'una sanció després de fer una maniobra imprudent. Tot i això, Guevara continua segon a la classificació general.
0: Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
9: Voleu postres?
10: Som brunis a Colonet.
11: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
12: I de Colonet per tothom.
10: Temps d'estiu.
11: Temps de Colonet.
10: Colonet, el despingüino.
13: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
14: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Comencen les obres per tapar les filtracions d'aigua de la mala xarxa de clavegueram de la ciutat d'Eivissa. L'objectiu de l'Ajuntament és que l'aigua arribi a la depuradora amb Mancosal perquè es pugui tractar en condicions òptimes i poder-la reutilitzar. Gemma Guasc.
15: Les feines han començat avui a la zona del Passeig Marítim i Talamanca, i després de l'estiu continuaran al port d'Eivissa. Els treballs previs consisteixen a fer inspeccions a la xarxa amb una càmera robotitzada. Escoltem David Bernaus, que és cap de servei de quali al municipi d'Eivissa.
16: Aquí en la zona de Talamanca tenemos unos 24 pozos para impermeabilizar, y luego vendrá una empresa especializada que hará dos cosas. Uno, donde vea entrada de agua de mar, hará una inyección con unas resinas, y luego pondrá un mortero impermeabilizante para que no vuelva a entrar agua salada.
15: També es fa feina ja a punts on hi ha entrada d'aigua de la mà, com a l'avinguda 8 d'agost, per anul·lar una connexió d'un col·lector en desús. És el tinent de Batla, Jordi Griver.
17: Jo esperem reduir molt la salinitat i que l'aigua arribi com toca la depuradora, que es depuri bé, i després reaprofitar-la per tancar el cicle.
15: Les feines tenen un cost de gairebé 2 milions d'euros que es finançaran amb l'impost de turisme sostenible, i es preveu que estiguin enllestides a finals d'any. El que ja està enllestit és el tanc de tempestes de Plata d'en Bossa, que ajudarà a evacuar l'aigua en cas de pluges intenses. És Rafa Triguero, alcalde d'Eivissa.
18: Segurament si l'any passat, en aquestes dates, tinguéssim una infraestructura platja d'en Bossa, les plantes baixes, els aparcaments i inclús alguns locals comercials no haguessin tingut una magnitud, un impacte tan gros com van tenir les dones del mes de setembre i octubre.
15: Ha assegurat que també ajudarà a reduir els vessaments directes a la mà.
0: I el Servei d'Inspecció de Pesca ha obert 21 expedients sancionadors durant l'any 2025 a Menorca. Cristina Tomàs.
9: Els inspectors i guardapesques van realitzar l'any passat més de 600 jornades, la majoria dedicades a pesca recreativa i professional, però també inspeccions a restaurants, mercats i peixateries. En total, es van aixecar 80 actes, 33 de les quals corresponien a presumptes infraccions. Com dèiem, això ha derivat en un total de 21 sancions. Les 12 actes restants s'han derivat a altres administracions, atès que el Consell no n'és l'òrgan competent. Gràcies a aquestes inspeccions també s'han decomissat 16 llagostes, 5 caprojos, 22 vieires, 27 raons i 3 aranyes de mar. Maria Antònia Taltavull és la consellera d'Economia i Serveis Generals.
19: Els dos inspectors i els 3 guardapesques del departament han realitzat 953 jornades dins l'any 2025. Han realitzat 611 jornades d'inspecció. Ens van aixecar 80 actes, de les quals 33 corresponen a infraccions. I s'ha obert el procediment sancionador a 21 dels casos.
9: Des del Servei de Pesca també es tramiten les llicències. Durant el 2025 es van tramitar un total de 2.400 llicències de pesca marítima recreativa individual, 584 llicències d'embarcació i 250 llicències de pesca submarina, cosa que suma un total de 3.254 llicències de pesca marítima a Menorca.
0: I l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral i el Consorci de Transport de Mallorca ja han començat la campanya de prevenció contra la calor. Es tracta d'una campanya publicitària a diverses línies del busos del TIP.
20: A Mallorca ja hi ha 9 busos que han començat a circular amb aquesta publicitat i dimecres se n'hi afegiran 3 més. A Menorca hi circulen 2 busos des del passat 1 de juny. Coloma Capó és directora de l'IBASAL i explica aquesta campanya.
21: És una campanya preventiva per transmetre aquest missatge no només a les persones treballadores, sinó a la població en general.
20: La campanya té 3 missatges principals. Hidrata't, planifica la teva jornada i fes pauses. Lluïsa Serra, la gerenta del Consorci de Transports de Mallorca, apunta que la campanya ha començat un mes abans que l'any passat per mort de les altes temperatures.
22: L'estiu passat la campanya va ser molt similar, és veritat que van començar un mes més tard l'any passat, però enguany des de Cibassal ja se mos va dir menys si podrien començar aquesta campanya abans passar, però donant aquest missatge de seguretat i salut laboral.
20: Aquesta campanya preventiva circularà per les carreteres durant els mesos d'estiu.
0: I 38 exemplars de tortugues marines s'alliberen avui hora baixa a la platja de Can Pere Antoni a Palma, una iniciativa coordinada pel Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears. Seguint aquest acte hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Les tortugues ja han estat deixades en llibertat?
23: Doncs ara mateix s'estan alliberant aquestes 38 tortugues de mà amb prop d'una decena de persones que s'han acostat fins aquí per no perdre's un fet no molt habitual a la platja de Can Pere Antoni.
24: No, nosaltres no ho havíem vist mai i tenim dues filles que els encanten les tortugues.
25: És molt gratificant veure com després d'uns mesos que han estat a diferents centres, no?, han anat creixent i ara tornen a la mà, no? I veure com això és part d'un projecte per ajudar a la seva conservació.
23: Aquests animals protegits estan dins el programa Head Starting, que consisteix en la cria temporal en incubació artificial. Ens ho ha explicat així Miquel Puig, que és el gerent del COFIP.
26: Aquest projecte simplement el que fa és multiplicar exponencialment les possibilitats de que aquests nounats arribin a la vida adulta i arribin a lo millor a tornar a posar ous en la platja on van néixer, ja que són espècies filopàtriques. Els primers mesos de vida, les tortugues són molt vulnerables a qualsevol amenaça natural, a una gavina, a un peix gros, a un depredador, qualsevol, un tauró, el que sigui. Tenen moltíssim de depredadors.
23: I precisament les tortugues es mullen aquí, a Can Pere Antoni, perquè just fa 9 mesos es van trobar els ous a l'arena d'aquesta platja. A l'acte també hi ha assistit la presidenta Maga Proens i el conseller de Medi Ambient, Joan Simonet.
0: Gràcies, Lluís, en directe des de la platja de Can Pere Antoni. És una de les cites més esperades. El Papa Lleó XIV es apunta avui de col·laure la tercera i darrera jornada a Madrid. Ho fa amb una trobada multitudinària amb la comunitat diocesana a l'estadi Santiago Bernabéu. També aquesta hora baixa ha protagonitzat l'oració i homenatge a la Verge de l'Almudena a la catedral madrilenya, un dia que també ha deixat altres moments destacats com el primer discurs d'un pontífex al Congrés i la trobada en 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església.
2: La trobada amb les víctimes ha generat controvèrsia entre les associacions que no han sigut convocades, que lamenten falta de representativitat i pluralitat, reclamant un compromís ferm i una escolta real de cadascun dels casos, així com una llei que ampliï els terminis de denúncia. El portaveu de l'associació Reparació Integral, ja, Miquel Hurtado, insta el pontífex a defensar que els delictes de pederàstia no prescriguin.
3: El Papa se ha significado públicamente por defender los derechos humanos, por hablar de la dignidad humana, por hablar del cambio climático, por hablar de la legalidad internacional. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban.
2: El Papa, durant la seva intervenció davant els membres de la Conferència Episcopal, ha assegurat que l'Església està obligada a donar la cara davant el que ha definit com a plaga.
4: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: Com dèiem, la jornada d'avui ha deixat moments que passaran a la història. El Papa ha pronunciat un discurs. Des del Congrés dels Diputats ha estat el primer pontífex en fer-ho. Així, Lleó XIV ha rebut una ovació de fins a 7 minuts al final de la seva intervenció, que ha girat entorn de la condemna de l'avortament i també l'eutanàsia. També ha defensat un ordre internacional que respecti els tractats per una pau duradora en referència als conflictes armats a l'Iran o Ucraïna.
2: El Papa també ha defensat l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, ha dit, polítiques empàtiques i una bona regulació que vagi més enllà de la gestió de fluxos.
4: La situació de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
2: Lleó XIV també ha insistit en la condemna a l'eutanàsia i l'avortament amb una defensa ferma al dret a la vida.
4: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: Durant la jornada d'avui, el Papa també ha tingut una audiència d'uns 20 minuts amb el president Pedro Sánchez. Des de la Moncloa ha destacat la bona sintonia en temes claus com les migracions, la lluita contra la desigualtat o la defensa de la pau. L'agenda del Papa continuarà a partir de demà a Barcelona.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, per dia 10 de juliol. La decisió s'ha pres a petició de la Fiscalia Anticorrupció. En paral·lel, Pedro Sánchez compareixerà dia 24 de juny en el Congrés per abordar les investigacions judicials que afecten el PSOE i el seu govern.
5: Narbona surt esmentada en un informe de la Guàrdia Civil per un missatge de WhatsApp en l'exmilitant Leire Díez, on parlaven de reconduir els atacs al president del govern. A més, el magistrat ha imputat l'advocada de Koldo García, Leticia de la Hoz. Se la investiga per un presumpte intent de suborn a l'empresària Carmen Pano, que va dir haver portat 90.000 euros a la seu de Ferraz.
0: I l'Audiència Provincial rebutja la petició de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, de tornar a declarar en el judici per la seva contractació en la Diputació de Badajoz l'any 2017. Ho havia sol·licitat després que PP, Vox i quatre acusacions populars més elevessin de 4 a 6 anys la seva petició de pena de presó.
5: El judici s'ha reprès amb els informes finals de les parts. L'advocat de l'acusació popular del PP, Alberto Durán, veu acreditats els delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències contra Sánchez i diu que la seva contractació va ser una farsa.
1: El señor Gallardo, que dice que pedís mucho personal, después cambia de opinión. ¿Qué ha ocurrido? Pues un tráfico de influencias. Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano.
0: I un jutge de Madrid ha citat com investigat el vicepresident de la CEPI, Bartolomé Lora, pel rescat d'Ei Europa en un cas que se suma a les investigacions judicials que afecten el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El magistrat ha pres aquesta decisió després d'admetre les querelles del PP i Vox.
5: Segons la resolució judicial, s'investiga un presumpte delicte de prevaricació administrativa. El jutge ha fixat la declaració de Lora pel proper 3 de juliol. A més, ha demanat a la CEPI que entregui diferents documents, entre els quals hi ha tot l'expedient complet d'aquell milionari rescat financer. Aquesta ajuda pública va ascendir un total de 475 milions d'euros.
0: Dins aquest escenari judicial, el PP demana a l'Audiència Nacional la imputació de les filles de Zapatero, Ábalos i Koldo García pel tràfic d'influència, suborn i organització criminal pel rescat de Plus Ultra.
5: Per això demanarà mesures cautelars de manera imminent. En total, sol·liciten investigar més d'una desena de persones. També volen que declari com a testimoni l'exsecretari d'Estat de Transports, Pedro Saura, tot plegat dins una causa on el mateix Zapatero està citat com a investigat pels propers 17 i 18 de juny.
0: I al Perú, la líder de la Força Popular, Keiko Fujimori, guanya per un marge molt estret les eleccions presidencials.
5: La candidata d'ultradreta ha obtingut poc més del 50% dels vots enfront de l'esquerrà Roberto Sánchez, que ha arribat a gairebé el 49,9% en segona volta d'aquestes eleccions presidencials. En la pràctica, val a dir que s'ha produït un empat tècnic entre tots dos. El fet és que representen les visions dels dos extrems confrontats de l'art polític. La líder de Força Popular, Keiko Fujimori, ha demanat transparència en el recompte final.
6: Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo.
0: I un fort terratrèmol de magnitud 7,8 ha deixat al Manco 32 morts, 7 desapareguts i més d'un centenar de ferits a l'illa de Mindanao, a les Filipines.
5: Aquest era el moment en què les rèpliques s'han fet caure un edifici i han provocat danys en infraestructures. Després del sisme s'ha activat una alerta de tsunami tant a l'arxipèlag filipí com a la costa sud-est del Japó. Els equips d'emergència continuen ara les tasques de recerca de desapareguts i d'atenció als ferits.
0: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Ja és difícil que Biel Mesquida pugui anar més lluny, com diu el seu amic Lluís Llach, idò. Aquesta hora rep el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ho fa el Palau de la Música Catalana. Mesquida passa així a formar part dels grans noms de la literatura feta en català, com ho feren Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Marià Villan Gómez, Baltasar Porcel, Josep Massot, Joan Vanyiclà i Maria Antònia Oliver, a més d'Antònia Vicenç.
1: Des del 1971, aquests balears han rebut el premi i enguany el reconeixement ha estat per a Biel Mesquida, qui ha explicat hores abans a IB3 Ràdio l'emoció amb la qual rep aquest reconeixement més alt que pot rebre un lletraferit, diu, a terres de parla catalana.
2: No, un no se prepara per això, perquè jo no estava preparat per res i jo sabés que ad infinitum el Premi d'Honor de Lletres Catalanes i m'ha cridat en Xavier Antic i jo vaig dir, que voleu de jo? Diu, no, te volem donar el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. I ja me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
1: Una notícia que coneixia des del mes de febrer i que ha tingut que esperar gairebé 2 mesos per compartir-la quan es va fer públic per part d'Òmnium Cultural. Embargada la notícia i les emocions, en aquest temps va ser homenatjat per la Fundació Mallorca Literària per, entre altres coses, el 50è aniversari de la publicació de L'adolescent de Sal.
2: I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viven pletòrics. I jo me sentia pletòric.
1: La cerimònia gira entorn d'ell. Gent coneguda de la comunicació en català fa intervencions per acabar amb un discurs que hi vol que sigui breu, tot i que hores abans de rebre el guardó avançava que té molt per dir encara.
0: Encetem setmana amb una bona notícia per als amants del 7è Art. Des d'avui i fins dijous ha començat la festa del cinema. Això vol dir que totes les pel·lícules, totes les sessions estan a disposició pel públic a 3,50 € l'entrada.
1: Es fa un parell de cops a l'any i la intenció és que el preu no sigui un impediment a l'hora d'accedir a la sala. Joan Sales és soci gerent del grup Aficine.
3: Són molts anys d'un èxit total que cada any, durant 2 mesos d'octubre i mes de maig o juny, a tots els cines d'Espanya fem una festa del cine perquè puguin gaudir a un preu especial de 3,50 € anant al cine 4 dies totes les vegades que vulguin.
1: Un objectiu que es compleix si es tenen en compte els resultats.
3: Estan segurs que aquesta festa d'aquest mes de juny tornarà a ser un èxit i normalment passa més d'1 milió d'espectadors durant 4 dies. Això vol dir que triplica l'assistència durant aquests 4 dies en una setmana normal. Els esperam en el grup Aficine i, sobretot, gaudir del cine dins un cinema.
1: Gaudir del cinema, el cinema diu, amb el Mandalorian, Zendaya o Michael Jackson.
0: Per un preu de 3,50 €, recordeu, fins dijous.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 8 de juny, en què la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca ha entrat al Parlament per a la seva tramitació i el PP preveu que s'aprovi abans de final d'any. Neus López.
1: La Cambra Autonòmica tramitarà la norma per la via d'urgència. Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la iniciativa entri en vigor abans que acabi la legislatura. Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Són el popular Sebastià Sagreras i el socialista Marc Pons.
2: Creiem que aquesta llei no és del més important per lo que representa per ella mateixa, sinó perquè és una nova passa més a l'estratègia global de contenció.
3: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt del mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
1: Vox manté que s'abstendrà de la votació, que previsiblement s'aprovarà amb els vots de l'oposició. La regulació de vehicles a Mallorca serà un dels temes que es tractaran demà en el ple del Parlament.
0: I més de la meitat de l'alumnat de 5a i 6a de primària ja té mòbil i de segon d'ESO tots en tenen.
1: És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Balears, elaborat per UNICEF, que reflecteix que un de cada 3 menors ha vist pornografia. Un 14% té símptomes clars de malestar emocional i un 10% de les nines té conductes suïcides. Ho explica el responsable científic de l'informe, Antonio Rial.
4: Les redes socials, estas redes socials, són una autèntica trituradora des del punt de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
0: Les patronals tornen a bloquejar la negociació del conveni autonòmic de les escoletes de 0 a 3 anys.
1: Argumenten que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal. Els sindicats mantenen la vaga per dia 16 de juny, després que la reunió d'avui ha acabat sense acords. Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
5: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0-3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
1: Divendres hi ha un darrer intent al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes.
0: I ja han començat les obres per tapar les filtracions d'aigua de la mà a la xarxa de clavegueram de la ciutat d'Eivissa.
1: L'objectiu de l'Ajuntament és que l'aigua arribi a la depuradora amb manco sal perquè es pugui tractar en condicions òptimes i poder-la reutilitzar. Unes feines que estarien llestes a finals d'any. El que ja està acabat és el tanc de tempestes de Platja d'en Bossa, que ajudarà, com explica el batlle Rafa Triguero, a evacuar l'aigua en cas de pluges intenses i a reduir els vessaments directes a la mà.
6: Segurament si l'any passat, en aquestes dates, tinguéssim una infraestructura a Platja d'en Bossa, les plantes baixes, els aparcaments i inclús algun i locals comercials no haguessin tingut una magnitud, un impacte tan gros com vam tenir les dades de mes de setembre i octubre.
0: I el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes ha alliberat 38 tortugues a la platja de Can Pere Antoni, a Palma.
1: Un centenar de curiosos no s'han volgut perdre una fita poc habitual, mentre el conseller de Medi Ambient, Joan Simonet, ha explicat el procés de nidificació d'aquests animals.
7: I avui, quasi un any després del seu naixement, ja estan en condicions de tornar-les a la mà, a la platja on varen néixer, amb unes bones condicions. Se fa aquesta actuació perquè d'aquesta manera els nivells de supervivència, les possibilitats de sobreviure amb aquest tamany que avui mullam, que estan entorn una mitjana d'un quilo, però n'hi ha de 700 i d'un quilo 800, les possibilitats de sobreviure a la naturalesa augmenten moltíssim.
0: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa, xiu-xiu.

0: amb això.
1: Molt bé, molt bé. Vosaltres?
2: Bé, bé.
1: Cap de setmana, bé. Bé, pregunta de rigor.
3: Normalet.
0: Què ha estat?
3: Un cap de setmana normalet.
1: Normalet. Ja està, hi pot haver cap de setmana normalet, o no?
3: És que en Xavi sempre té el
0: millor
3: cap
0: de setmana. No, però jo pensava que, men, que t'hi diguin normal. Normalment dius bé, no dius normal. Què és la normalitat,
1: Jordi?
3: Què és la normalitat? Anar a Sant Cervera, en el poble, a la família...
1: No me diguis, Jordi, no me diguis, Jordi, que aquest cap de setmana has anat a veure el papa.
4: Habemus papam.
0: Bé, és com si haguéssim anat, perquè tot el dia en donen.
1: La veritat és que sí. Precisament ara mateix el papa és a un concert amb en Bustamante.
0: Qui li hagués dit en Bustamante que mai tocaria pel papa? Ni de ser el millor somnis,
3: eh? Qui li hagués dit al papa que aniria a un concert amb en Bustamante?
0: Exacte. Veus, això no un dia normal per en Bustamante.
1: Te dic una cosa, en Bustamante no s'ho creu ni ell, que ara mateix és a un estadi amb 70.000 persones cantant. No s'ho creu ni ell, pobre home. Bé, un concert amb Bustamante, no exactament, ja ho sabeu, un concert de molts artistes espanyols, entre ells en Bustamante, que li ofereixen ara mateix a l'estadi Santiago Bernabéu a Madrid, el papa.
3: I també hi ha una coral de més de 1.000 veus i tot.
1: Imagina't. Tanmateix, atenció, en tota la cobertura mediàtica de la visita del papa, per mi, l'exclusiva se l'ha enduita Tentol. Perquè avui migdia han xerrat amb en Miquel Oliver, un mallorquí de Campos, que forma part de l'equip de protocol de la missa que va haver diumenge.
5: Protocol té un lema que se diu Los Colchones. Un colchón vol dir que sempre se deixa una cadira buida a cada fila per si hi ha una autoritat que no ha confirmat i que després queda molt malament va de posar una cadira extra. Per tant, en aquests diferents colchones ho van fer seure en el protocol, en els que eren de l'equip. I me va tocar estar just davant de Victoria Federica, la filla de la infanta Elena. Li vaig poder donar la pau durant el moment de la missa.
1: Li vas donar la pau a Victoria Federica?
5: Sí, però el protocol sempre hem de ser molt discret. A la Victoria Federica i en Pablo Nicolás, perquè eren tots escurits, menys en Froilán.
6: Com et s'amada a Victoria Federica? Tu notes que hi ha inversió en crema hidratant, que és allò que a mi m'interessa?
5: Era una mà que corria sang blava.
0: Quin honor.
1: Quin crac, en Miquel,
0: sí.
1: Oh, mare
0: això
1: meva.
0: Sí, totalment, totalment.
3: Això m'apareix fascinant, lo de guardar llocs, però si qualcú ve, o si qualcú apareix, que tinguin un lloc guardat.
1: Home, no mouran la cadira. D'això que quan veu un mes en el sopar...
0: Exacte, no, dula tu, sí.
1: Exacte. Això davant el papa quedaria fatal.
3: Però jo pensava que no entrava aquesta davant persona.
1: Davant el rei.
3: Ja està, no?
0: Sí, ja quan vas a un bar i has de demanar una cadira. Escolta, te s'ha creu, l'has de cocu, cocu.
1: Ara que se presenta, jo que sé, un president autonòmic en s'apareix. Ai, no, és que he vengut amb el meu home.
3: Idò no, entres a parell.
1: Idò no, li han de fer un lloc, però això, aquests matalassos, com ha dit en Miquel, que, per cert, en Miquel Oliver també ha explicat a Tentol que formarà part d'aquest concert de 1.000 veus que se fa avui cap vespre a Madrid, així que...
0: No,
1: crec.
0: I vols dir que confessar... Bé, jo no, Nina, és que tu està enganxada a la cobertura mediàtica que li estan fent al papa.
1: Mediàticament enganxada.
0: Mediàticament enganxada.
1: Com a bona periodista, escolta.
0: No, sí, totalment.
1: Tu no, no tens vocació.
0: No, sí, tens vocació, però no me sedueix tant com a tu, no sé per què.
3: No aniràs a la Sagrada Família, veure-lo.
1: No, però tampoc mos passam. Avui tenim Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: d'informar com una vegada més, companys, oients. Me toca presumir de poble,
1: clar,
0: com a tothom li agrada. Però és que Bunyola una altra vegada. Si és que som molt bon municipi, ho demostram constantment.
1: I dalt, i en Bunyola, i torna'm, i torna'm.
0: Millor poble,
1: que si sou els que més reciclau.
0: Sí.
1: Que si teniu una de les millors rentes per càpita.
0: Correcte. I ara n'hi ha una de nova. Ah. Atenció, perquè som el municipi amb més títols universitaris per habitant.
1: Ara Inés està ballant, eh?
2: Sí, està gaudint absolutament.
1: Està fent els balles i tot l'universitari.
0: I he pensat que, he de dir, jo no puix la mitja.
1: Ah.
0: Jo només en tenc un, però és que som uns erudits.
2: Sí, que puges la mitja.
0: Bé, però a més en tenc un.
2: Sí, però la no, mitja no és un per habitant.
0: A mi hi ha algú que en té dos.
2: Jo en tenc.
1: Entén tres? Ah, bé, jo també en tenc dos.
0: Ah, sí? Mira, mira, d'aquest estudi sots a camanco.
2: O sigui, que d'aquest estudi, nines, baixes
1: clar,
2: mitja.
1: Això seria una mostra poblacional esbiaixada per manca de...
0: El que no està esbiaixat, segons l'última hora, és Jordi Cabunyola.
2: Bunyola és el municipi que concentra major percentatge d'habitants amb estudis superiors. De cada 1.000 habitants, uns 73 tenen títol.
0: Olé, no? Perdona.
2: És vera que dit així, de cada 1.073 no sona tan espectacular.
1: Clar, això seríem de cada 100 a 7,3, no?
2: Sí.
1: A cada 1.073.
0: Mira, és igual. Per mi el titular és aquest.
1: Man,
0: ja està. No, això, que Bunyola és el municipi de Balears, sí, que concentra major percentatge d'habitants amb estudis superiors.
2: A veure, Inés, però tu, com a bunyolina, te sorprèn aquesta notícia?
0: A mi no me sorprèn, perquè som un poble estudiat i estudiós.
1: Vamos, el poble de Pau de Bon, què més podíem esperar?
0: Entre molt d'altres, entre molt d'altres. Un poble de músics, d'art, de cultura, de literatura, de pintors... som els millors... Què puc dir? Som un poble...
2: Ja ho has dit tot.
0: Intel·ligent intel·lectual.
1: Exacte,
0: intel·ligent.
2: Jo m'he tracat a Bunyola a veure què li pareix a la gent i si pensa igual que nines, ja vos dic que no tant. No van tan a dalt. Però sobretot això, he anat a veure si a Bunyola sou gent intel·lectual. Perquè jo m'arriba a la notícia i m'imagines la gent a la plaça jugant als cacs... Gent
1: llegint,
2: gent asseguda pensant, d'haver pensat, converses profundes sobre el sentit de la vida, un poc això.
1: I has trobat res d'això, però no?
2: No exactament. Perdoneu, vos porro un segonet. Però és que teniu una conversació interessant i no sé si és de ser mal educat, però de què xerrau? M'interessava saber de què xerrau.
3: Feina, d'amistat, un pot de tot xerrant per aquí. Són company de feina nosaltres.
2: Demanem de què xerrau per saber si xerrau de coses interessants.
3: Ni molt menys. Interessant, zero.
2: Però te sorprèn aquesta notícia?
3: Sorprèn, bastant. No som, és a dir, sóc d'aquí, però no sabia que fóssim el municipi i més títols. No en tenia ni idea.
2: Però te sorprèn molt dir, no vols aquí la gent que xerra de coses molt interessants i que sents intel·lectual?
3: No ho veig, de veritat. Més cotilleo i tot això que...
2: Quin hauries dit que eres poble?
4: Manacor.
2: Per què?
4: Perquè tenim un par d'amigos d'ahí que són ingenieros.
2: Clar, enginyers són gent llesta, no?
0: Alerta amb els enginyers.
1: Crec que és Manacor, perquè tinc tres amics que són enginyers i són d'allà.
2: A mi m'apareix un argument molt vàlid.
1: El que ha dit, perdona, un parèntesi, que ha dit que gaire intel·lectuals no, però sí que m'ho agrada molt, ha dit literalment, escotilleu.
0: Sí.
1: Xiu-xius.
2: Que, per
0: cert, jo coneixeré tothom que xerra, però bé, sí, té raó. En tot cas, escolta, Manacor ha dit...
2: Ha dit Manacor.
0: Ha dit que s'ha pensat que Manacor era el poble de les Balears amb més estudis universitaris per habitant. I de Manacor, atenció, té una mitjana de 38,71 títols universitaris per cada 1.000 habitants. Recordem, Bunyola, 70 i pico, perquè vegeu la diferència.
1: La meitat.
0: Això serien unes 1.559 persones, segons aquest estudi que ha publicat l'última hora. A Manacor, sí.
1: I a Bunyola, que serien uns 400 i busques.
0: Sí, però com que parlam de la concentració...
1: Exacte.
0: Per habitant.
1: Exacte.
0: Per això en surten més.
1: Molt bé.
2: I no està massa encertat.
0: I és que manco, ja ho poden dir, Jordi?
2: Sí.
0: El DA.
2: Ostres.
1: Ah.
0: Sí, amb una concentració de 24,24 títols, 16 persones.
1: Idò.
2: Bé.
1: 16 persones.
0: 16 total amb estudis superiors, sí.
2: Idò, ja ho sabeu, gent jove de Balears...
0: Tampoc acabo d'entendre aquestes xifres.
1: És un estudi fet per l'Institut Nacional d'Estadística, per tant, té tota la credibilitat. I recollit per l'última hora, evidentment.
0: Avui no,
1: però que, no ho sé, quin és el marge d'error aquest estudi, però...
2: No ho sabem.
1: No, nosaltres no serem nosaltres que facem l'estudi aquí en directe.
0: No seré jo que digui que Bunyola no és el municipi de Balears que concentra major percentatge d'habitants. Per cert, 971-13-9900, si teniu res a dir.
2: Exacte, gent de... O voleu saber quina és el vostre poble, també.
0: 971-13-9900. Mira, ara estàvem mirant, per exemple, Ciutadella, un 51,41, Ferreries 47,75.
2: Molt bé.
0: Bé, és que bé, hi són tots.
1: Tu hi has ficat mà per aquest estudi?
0: No, jo m'ho juro que no.
2: Bé, vols pareix anar amb la recerca de més converses intel·lectuals?
1: Vinga.
2: Vols veig xerrant i veig que tenia una conversació superinteressant i me demanava de què estàveu xerrant.
4: Ah! Que... Bé, jo crec que he tret les oposicions.
2: Molt bé.
4: Amb un professor de secundària i estem comentant una mica el tema.
2: Ha sortit la notícia de que Bunyola sou el poble amb més títols universitaris per habitant. Et sorprèn, això?
4: Sí, perquè justament Bunyola, podria estar qualsevol altre. Esporles, Santa Maria, no ho sé.
2: Tu no notes que sou més intel·ligents per aquí?
5: No crec que avui dia els títols vulguin equiparar-se amb intel·ligències, la veritat. Però, avui, a dia d'avui, malauradament, un títol universitari tampoc no garanteix una estabilitat laboral ni res semblant.
2: És que jo en la notícia m'imagino que caminau pel carrer i trobau gent xerrant de filosofia, xerrant de coses així més profundes. És així, això?
4: Bueno, les terrasses, la gent definitivament filosofeja, ara. Jo no sé si ho ficaria dins exacte. Temes...
2: Bé, poden treure un titular que és que la gent filosofeja pels bars.
0: No, però ho us dic que xerren de bé, el Bunyol, l'has vist.
2: Se nota que han estudiat.
0: Se nota.
2: Però és veritat que, de moment, no han estat tan optimistes, la gent en aquest xerrat deia, bé, podria ser qualsevol, però podeu estar tranquils, perquè hi ha gent que té clar que Bunyola sou els millors dels millors.
0: Sense dubte.
6: Hi ha de molt el diari, també.
2: I te va sorprendre, o aquí de Bunyola, notes que sou molt intel·ligents?
6: No me va sorprendre, perquè trobo que hi ha gent també molt intel·ligent però en el poble. Molt oberta, que hi ha molt d'ambient artista, no sé. Músics, bastant de músic, també, gent de teatre, i sí.
2: Sou un poble amb gent amb inquietuds.
6: Sí, molt. I també molt de la festa. Jo també me vaig dedicar un poc a ceràmica, he fet exposicions de ceràmica. Boi. I sempre hi ha moviments, si no és pintura, ceràmica, ball, i de tot.
7: No és que vegis una cosa diferent, però quan xerres amb un altre, pues vol que sigui la gent malament, no?
2: És que xerrau i se nota.
7: Coses. No vull dir que sigui millor ni pitjor que els altres, però sí, se nota una mica.
0: Heu de venir un dia a la plaça i vos convidarem a un cafè.
1: Important.
0: Un cafè. Sí.
1: Però això que ha dit aquí està molt també important.
0: Un cafè amb bona conversa.
2: Això segur.
1: Clar, nosaltres donem per fet que són intel·ligents per fet de tenir títols universitaris. Hi ha molta gent amb títol universitari que tampoc és que faci gaire
0: llarg. No, certificat de res.
1: No, per això aquí vaig.
0: Però ho han dit aquests dos senyors.
1: No, sí, exactament.
2: Que fan ceràmica, fan coses. Vull dir, sou gent que fa coses. Ja està.
0: Exacte.
2: Ara bé.
0: Coses en feim.
2: Gent manco optimista també n'hi ha hagut. Això s'ha de dir. I Bunyola, quan passejau, tu notes que la gent xerra de coses interessants, no? Sou gent interessant.
0: Un poquet de tot. Hi ha un poquet de tot, sí. Sí.
2: T'esperaves que fóssiu els que més de tot Mallorca?
0: No, per res. Crec que no. Que com altres pobles.
2: Quin hauries dit tu, que és el més...
0: Sóller, Valldemossa, Deià. No.
2: En Deià no ha estat encertada.
0: No, mireu, a veure en Sóller, que nosaltres som una mica... És el poble veïnat. Sóller...
1: S-S.
0: Sí. És que, perdona, soc de Bunyola, no me doni lliçons. Hi ha un percentatge de 42,91% de habitants amb estudis superiors.
2: Bé,
1: o sigui... Per 1.000.
2: Exacte.
1: En realitat no és un percentatge.
2: Sí, són 42.
1: Per cada 1.000 habitants hi ha 4,7.
0: 42,91 a Sóller i 73,26 a Bunyola.
1: Exactament. Bé, exacte. Molt bé. Exacte. Però, no sé si són tot intel·lectuals, però sí que són simpàtics, això segur.
2: Sí, la gent ha estat molt simpàtica, perquè és vera que anar a la gent i demanar de què xerrau, a vegades pot no sortir del tot bé. Jo és que vos vaig tenir una conversació molt interessant i vos volia demanar de què xerrau.
8: Bueno,
5: quan xerraven de que jo no tenc feina...
1: Ui.
0: No veus quan l'estudi superior no certifica res.
1: Total.
0: No te garanteix res.
2: Sí que havia estudiat informàtica.
1: Mira,
2: no ha trobat títol. Però és vera que... no ha trobat títol, no ha trobat feina. El títol l'ha trobat. Però és vera que no s'ha pres malament. Ha rigut i tot, el tema.
3: Jo som filòleg anglès. Jo, malauradament, diré xotelera i estic estudiant relacions internacionals.
6: Bé, Sofia, el mestre.
8: Tinc dos fills, que un és mestre en les oposicions aprovades i l'altre està estudiant 4 anys a Vic i ara segueix estudiant aquí a Mallorca.
4: De turisme.
0: Aquests eren títols universitaris.
2: Aquests eren títols universitaris.
0: En comprovar que sí, que n'hi ha.
2: Exacte, xec, absolut.
0: Però que des que aquella lloc no tenia feina...
2: I d'un lloc que no tenia feina havia estudiat informàtica, però reia sobre el tema. I m'estava dient que potser em podia ajudar a trobar-ne. Vam passar que era per la situació.
4: Mira, hem xerrat de pàdel, hem xerrat de fis... I ara hem xerrat
2: de feina,
4: sí. Hem xerrat un pot de tot.
2: Vos sorprèn això que sigueu el poble amb més títols universitaris?
5: No sé si és que me sorprèn, però sí que és vera que no sol ser lo normal. I, bueno, no, és a dir, en general, el poble jo crec que té un nivell bastant bo.
2: O sigui, tu, nosaltres aneu pel carrer i noteu que la gent xerra de coses intel·lectuals. Xerren de filosofia, xerren de matemàtiques...
4: Bueno, hi ha ambients que sí.
5: Normal, eh? També.
4: Però filosofia o de coses així, sí, pues un poc més, no?
5: Sí, això sí.
2: A mi m'ha agradat molt perquè...
0: A mi m'ha agradat molt perquè
2: jo anava un poc en sa broma de xerrar de filosofia i m'han dit un parell que sí. Que efectivament, en xerrar, jo...
0: A veure, hi ha moltes trobades. Hi ha, per exemple, una associació que és l'associació Koulowski, que és un pintor que va viure a Bunyola molt d'anys. L'associació Koulowski, cada darrer divendres de cada mes, queda des de fa moltíssims d'anys per fer conferències, trobades interessants, taules rodones... Vull dir que... A veure, jo només dic que passen coses.
1: Passen coses.
0: Però això la gent no s'ha sorprès.
2: Jordi, un pot de plató...
1: Exacte. Els bunyolins fan coses.
0: Sí.
1: Hacen coses.
0: Que sí.
2: Jo crec que és el titular. Els bunyolins fan coses.
1: M'agrada.
0: A mi també.
2: Ja està, no?
0: Ja està,
2: fins aquí. Jo crec que em trec conclusions.
0: N'hi ha un darrer de testimoni, per mi?
2: És de les carreres. Que han estudiat un poc de les carreres.
0: Molt bé. Per cert, vosaltres quines carreres teniu? Que no heu dit que en teníeu dues?
2: Gràcies per demanar. No, periodisme i comunicació audiovisual. Crec que,
0: i tu ets de Son Cervera. A veure, anem a comprovar. Son Cervera... 30,8, 330 persones. Jordi, ets una d'elles, enhorabona.
2: De fet, som dues d'elles.
1: És vera.
2: Clar, jo tinc els títols.
1: Sí, tu puges a mitjana.
2: Jo...
1: A mitja.
0: I tu, Xavier?
1: Jo vaig fer Palma, Ciències Polítiques i Periodisme.
0: Oh, xulo.
1: Amem.
0: Palma, 46,85 per mil. Per mil. Hi ha de 7.912 títols universitaris.
1: De 7.912.
0: Sí, enhorabona, ets un d'ells.
2: I no, no portes un.
0: Exacte. Està bé.
1: Està beníssim.
0: Periodisme que hauria de comptar poquet.
1: Sí, sense política més o manco, també. És mitja carrera i mitja carrera que en fan una.
2: Sí, jo també.

0: Divial Wilson.
1: També és la desfilada anual de la moda Adlib, que enguany ha complit 55 anys i on hem vist cares conegudes com la periodista Isabel Jiménez, la model Laura Ponte o el torero Manuel Díaz, el cordobés.
0: I mentrestant de Mallorca, reunió d'influençadores, com l'habitual a Menorca, Laura Escanes, la italiana Chiara Ferragni, entre moltes altres.
1: Que varen passar l'hora baixa ahir a Platja de Muro, a un esdeveniment d'una conegudíssima marca de roba interior.
2: Saps una persona com qualsevol. I ja s'ha acabat.
3: IB3 Ràdio és cultura.
4: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
5: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
6: ¿Anda, quién?
5: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
6: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
7: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Xiu, xiu!
9: Hola, som en Quique. Jo vull dedicar una cançó a la meva lota, a Marta. Més concretament, La canción del verano, del grup musical OR, ja que és una cançó molt estiuenca, que dona moltes ganes de ballar i de gaudir. Molta salut per tots. Una abraçada.

0: nostres dedicatòries i les posarem a la ràdio, com antigament que se dedicaven cançons a la ràdio, que no era guapo, això.
1: És guapo, no, és guapíssim, això.
0: En el 646-93-45-01. I nosaltres continuem aquí a Xiu-Xiu. I vos hem de dir que, com cada dilluns, ha sortit nou capítol del podcast Xiu-Xiu, la terminal. Amb qui parlam, que no mou?
2: Jo, Margalida.
3: Jo, Geroni.
0: On van, a Margalida i a Geroni?
2: Anam a Menorca, concretament a Ciutadella.
1: Quines dones més agudes. I, per cert, ja ha arribat l'avió.
4: Aquests avions són de jugueta. Jo no m'ho fill.
1: Vaines, ja és massa tard per penedir-se. Segur que tindràs un vol tranquil.
0: Com ha anat el vol?
2: Sí, beníssim.
0: Ja m'he marejat un poc.
1: I doncs sí, exactament, aquest era el podcast sobre històries d'aeroports, que vendria a ser, diguem així, el germà petit de Xiu-Xiu, a Xiu-Xiu la terminal. I n'has d'acabar el capítol que ha sortit avui.
0: Com ja sabeu, cada capítol són històries d'una terminal, i en aquest nou episodi xerram amb els treballadors. Bàsicament descobrim que s'amaga darrere les portes blindades de l'aeroport, en aquest cas de Son Sant Joan.
5: Portes blindades o laberint d'estamany de Manhattan. O sigui, no me crec que haguem pogut accedir a tots els racons de l'aeroport, perquè bàsicament cada dia en surten de nous.
0: És veritat, Jordi, no te llevarem la raó. Ho hem intentat. Precisament, com que mai atura de créixer l'aeroport, com vos penseu que s'organitza tot plegat?
1: Com s'organitza l'aeroport quan mai autura de créixer? Uf, no ho sé, és que per aventura, perquè s'ha d'adaptar a la gent tal que ve.
0: I de, per persones com, per exemple, na Mercedes, que és la persona, imagineu, les claus que té. Ella diu que té totes les claus de l'aeroport. Imagineu-vos com ha de ser el seu clauer.
6: Atenció, agente P30 de coordinadora.
7: Sí, adelante.
6: Luis, estaràs atento a l'apertura de la sala VIP.
0: I d'aquí va anar plegant a Mercedes, controlant que s'obrís la zona VIP.

0: els mamífers normals estan desperts a meitat de 6 hores que nosaltres. I clar, és gràcies al foc que els humans varen passar a estar desperts 16 hores.
1: Mm-hmm. Home, això d'estar desperts tant de temps, potser no feia falta, tampoc. Si no podien dormir un poc més.
2: Ja. No li va anar ben, en Jordi.
0: Exacte, potser aquí l'evolució ens va anar en contra. Però un altre canvi que també veu que és més positiu és aquesta idea de la tribu i la conciliació familiar, perquè, clar, mantenir un foc encès no és fàcil, en el sentit que s'ha de cercar llenya, vigilar que no s'apagui, tornar a l'encendre... Basta veure que campaments o qualsevol excursió familiar, a vegades ja passa això, no? Clar, una sola persona, una parella, no podien fer-ho tot. I també a vegades el foc va jerarquitzar les persones dins la tribu, no? Qui els sabia fer, com s'ensenyava d'uns en els altres... Clar, tot això va donar peu que fossin molt més socials i fessin feina en equip, no? És veritat que ara fa molta calor, i jo sé que és difícil com remetre si ven, però no us ha passat de tenir col que vespre, d'estar a hores foc i sentir-vos superconnectats amb qui està i amb vosaltres mateixos?
3: Sí, la veritat és que sí. El foc té aquella cosa màgica, sobretot si és una foganya, dins una caseta, sí, una casa...
2: Com que hipnotitza, més. T'aquest allà embadalit mirant-te...
3: I te gombola, no?
1: Falta una guitarrota i ja està tot.
0: Exacte. És que totalment. Jo crec que el foc té una cosa que mos enganxa. I una altra cosa que també diuen que va propiciar va ser la creació de l'art. Els arqueòlegs van descobrir en aquells mateixos moments, o posteriorment, relatiu, a Europa, diverses estatuetes de Venus, que se'ls van anomenar d'aquesta època d'espaleolític. Clar, són aquestes figuretes de dones, com molt exagerades, els pits i les caderes, que estaven fetes entre molt d'altres materials, un d'ells, l'argila, que després, evidentment, cuien en el foc, no? Aquests són alguns dels primers exemples de la ceràmica. Però tornem a una pregunta d'examen, no us poseu nerviosos. A veure, aquestes figuretes de Venus, aquelles que representen dones amb aquests atributs femenins molt exagerats, quina és la narrativa que coneixeu de per què s'utilitzaven, de què servien?
2: Fertilitat.
0: De la fertilitat? O sigui, que eren com tòtems, no? De la fertilitat, o com mares de Déu, protomares de Déu, no? A vegades se diu.
3: Sí, és que eren... Sí, jo crec que eren protomares de Déu.
0: Exacte, com aquesta cosa de la reproducció i de no?
3: Sí, sobretot ritual religiós.
0: Mm-hmm, d'acord. Mireu, jo ara estaré citant el vídeo d'una Blanca Aguilera, que ella és historiadora d'art, i ella, a partir d'aquí, ha recuperat moltes fonts diferents... I bàsicament mos explica que ses Venus pot ser les amanteses malament.

0: I què diu aquesta lota?
1: Sobre ses Venus. Mm-hmm. Edo, mireu, hem d'entendre que ses Venus les varen començar a trobar en el segle XIX. I clar, les seves interpretacions estaven marcades per lo que se diu el presentisme històric. Que és bàsicament que com interpretem el passat està marcat pel present d'aquell moment. Això pot semblar molt evident ara, però en aquell moment no tant. I clar, els hi varen posar el nom de Venus interpretant precisament o bé que era l'ideal de bellesa d'un cos femení, així també se'ls hi diu, o que també, com dèiem abans, poden ser tòtems reproductius, no? En aquesta teoria, el que més dona és que això, que les persones valoraven, era la reproducció i la supervivència de l'espècie. Avançam en els anys 70 i va haver un pensament que deia que aquestes figures eren com a més com parafernàlies eròtiques. És a dir, hi havia gent que va dir que aquestes Venus eren pornografia prehistòrica, no? Des de la idea de que les tallaven, sobretot homes, pensant en això, no? Uh-huh. Clar, es veu que tenen com a formes estranyes, pits voluptuosos, caderes, no tenen braços, i és curiós perquè les veus i totes tenen com aquestes formes en comú, són figuratives però com a distorsionades. En tot cas, el que sabem és que sempre s'ha dit que estan relacionades amb la sexualitat, ja sigui des de lo eròtic o lo reproductiu. Uh-huh. Però, què penseu? Que, si vos dic, que potser són els autorretrats més antics de la història.
2: Que...
1: En sèrio, que he flipat. M'ho he fet molt bé.
0: Autorretrats.
1: És que se m'ha posat el cervell de gallina quan vaig estar llegint sobre això. Perquè no va ser fins a 100 anys després del seu descobriment que se va proposar una altra lectura. I si eren autorretrats de dones embarassades? Bé, la cosa és que l'any 1996 se va treure un article on diuen que precisament és la representació del cos d'una dona embarassada quan ella mateixa se mira des de dalt. És a dir, que la mirada és quan una dona se mira ella mateixa...
0: Clar, clar.

0: Per això té aquestes deformacions, perquè no és capaç d'entendre la perspectiva del seu propi cos, llavors com que, per exemple, s'està mirant des de, com des de dalt, llavors, clar, hi ha coses que desapareixen, no? Mm-hmm. I clar, què implica aquesta teoria? Que potser hi ha altres coses que donaven per fet a la prehistòria que havien d'estar d'aquella manera, que fins que no les revisitam amb altres pensaments actuals, potser no siguin del tot correctes, no?
1: Uh-huh. I quines altres interpretacions han trobat en biaix de gènere, per exemple?
0: Hi ha moltes altres peces d'art que, de fet, estan fetes per dones. De fet, l'arqueòleg americà, que s'anom Dan Snow, s'ha posat a mirar pintures d'aquestes que estan, que a ses mans posades a ses coves. Sabeu quines us dic? N'hi ha a França, a Espanya, també n'hi ha a Argentina. I va descobrir que el 75% d'aquelles mans eren de dona, o sigui, 3 de cada 4. Estava basant en un estudi d'un biòleg britànic sobre la mida dels dits. Precisament resulta que les dones solen tenir el dit índex i anular gairebé igual de llargs. En canvi, els homes tenen celular bastant més llarg. Per tant, a partir d'aquí, ell va traçar i analitzar totes aquestes mans i va dir, però escolta, sí que hi havia moltes més mans de dones que d'homes, no?
1: Ara crec que tothom mos ha mirat, eh?
0: Ses mans.
2: Nosaltres aquí s'estudi Udivetes Ràdio mos les hem revisades.
0: Exacte. Bé, ara no ho podeu contradir perquè si no... Però bé, és veritat que aquesta teoria és curiós perquè té gent que no està d'acord amb ell i diu que podrien ser les mans dels lots preadolescents. En tot cas, el que és curiós és que qualsevol revertir la teoria estàndard és com que costa molt més d'incorporar, encara que les teories que s'han fet eren menys base científica perquè són de fa més temps, m'enteneu? Uh-huh. Però bé, en tot cas, també tenim una altra cosa que són els primers calendaris que bàsicament eren ossos amb llenques. Vos diré, 28... llenques, no? 28 línies, concretament. Fases de la lluna o dies de cicle menstrual? No ho sabem, és que no ho podem saber.
2: Ara m'ho està mirant perquè crec que m'ho han perdut una mica.
0: Dic, altres coses que s'atribuïen a que eren homes que ho fan, però potser eren dones. O sigui, he fet aquest salt. Uh-huh. O sigui, he canviat, vos he dit més coses, no? Ser mans desesperats. Uh-huh. Els calendaris que tenien... Bé, he dit calendaris perquè eren com ossos amb línies. Llavors van dir que 28, que compten. Uh-huh. Potser eren els primers cicles, ser dones duent el seu propi cicle.
1: Sí, sí.
0: I el darrer que us volia dur d'aquest tema és que a Perú van trobar una tomba prehistòrica amb molts elements de caça i va resultar que els ossos eren d'una dona. Uf. I la teoria era que era la dona d'un caçador que l'havien enterrada en coses del seu home abans que pensar que pot ser una dona caçadora. Sí. Fort, o sigui, sí, que s'ha entrevessat.
3: És
0: en petricollat.
3: Com varen poder demostrar que era la perspectiva de la mirada d'una dona aquella figures?
0: Clar, a partir d'aquí el que van fer aquests historiadors, hi ha unes imatges que són molt curioses, que van agafar precisament dones embarassades, posaven Júlia, 26 anys, tants de mesos, i els van fer fotos des de la seva mirada, o sigui, des de la seva perspectiva. I després posaven en el mateix estudi la imatge de la Venus i la imatge de la mirada de la dona embarassada. I encaixen a la perfecció. Uh-huh. I clar, aquesta teoria també podria explicar, per exemple, per què desapareixen els peus. Perquè quan una dona embarassada té una panxota molt gran i se mira des de baix, no se veu els peus, només se veu la panxa. Uh-huh. I clar, la seva teoria diu que potser eren elements de celebració o com recordatori, lo típic de les fotos de la maternitat, que les dones fan fotos de la panxa,
2: sí, sí.
0: O l'altra teoria que és difusió científica, que potser era un element com per les dones s'aliança entre elles i de més. El tema és que no ho sabrem mai, no ho podem saber, però de quina manera podem anar incorporant altres teories i sent conscients d'això, del presentisme històric, no? Mm-hmm. I és vera que hem de dir que té gent que no està tan a favor perquè aquesta teoria enganxa sobretot amb la Venus de Widendorf, que és la més coneguda. Aquí jo crec que tothom tanca els ulls i se l'imagina. Clar, n'hi ha d'altres que no encaixen tan bé en aquesta teoria, però podríem dir que, per exemple, hi ha moltes figures d'aquestes precisament, però poden tenir diferents funcions, com, per exemple, hi ha molt de bodegons, però no tots els bodegons volen dir el mateix. Llavors, és una expressió artística com podria ser una altra.
1: Molt interessant, Maria Antònia, però has començat xerrant sobre la convivència. No sé si ara mos sorprendràs amb més dades sobre la convivència.
0: Clar, reflexionant sobre conviure, he pensat, conviure és conviure o és sobreviure? Perquè, clar, compartir un pis amb algú a vegades també implica gestionar recursos com aquest oient.
4: La meva companya de pis va convidar a sopar el seu nòvio del moment i era com bastant important perquè li havia de dir que s'havia tornat a liar amb un noi i sabia pues, que el pobre xaval això no li molaria gaire. I es van posar els dos com a cuinar un risotto. Estaven allà més com un risotto com comporta temps i tot plegat. I es van posar a sopar, jo estava a l'habitació i de cop sento un portasso com molt heavy. I al cap de res em fa així la meva companya de pis, bramant, plorant, em fa, tia, ho hem deixat, no sé què... Total, anem fins al menjador i estava plorant i em fa, és que a més el risotto se'ns ha cremat i ens ha quedat fatal. I ella m'anava parlant com tot el rato de el que havia passat, que li havia dit i que el tio li havia sentat fatal i jo no podia parar de mirar el risotto. A més, que no havia sopat i tenia molta gana. I en un moment li vaig dir, tia, et fa res si menjo risotto del plat d'en Jaume, que era el seu nòvio. Em fa, no, no, tia, tranqui. Llavors, la meva amiga em va estar explicant tot en plan, tot el show que havia passat i a més m'estava menjant el plat del tio que l'acabava de deixar.
2: Maria Antònia, tens tres preguntes. Primera, això amb una lota que té una companya de pis, la companya de pis ets tu?
0: No.
2: Ah,
0: he de dir que he fet com una... He demanat a moltes amigues meves que estàs en aquesta situació i he dit que aquesta història per mi és la més icònica de totes.
1: Però jo l'entenc perquè, és a dir, la gana va per davant tot. És a dir, quan tu tens gana no pots ni escoltar ni gaudir, ni res. És que jo l'altre dia era una fira, bé, la fira de nocturna de la patata, i me'n vaig anar a cercar una tapa de patata, i vaig pensar, per favor, ara pel camí no me vull trobar ningú, perquè no vull xerrar, jo només vull menjar, perquè tenia una famada.
3: I a lo millor aquesta lota també estava compromesa amb no t'ho dar menjar. Que a vegades... Sí.
0: Exacte.
2: Però jo el que dic, és que si has de contar a qualcú, a la teva parella, això, que t'has embolicat amb una altra persona... I com feis un risotto per sopar, que tu tens i tot això?
0: Uau, clar, jo crec que estava cuinant, com li dic, mentre que realment cuinàvem. Però és que jo
2: molt bé.
0: Clar, però pens, què passa si en Jaume torna? És que quin quadro, no? Si menjar-se el risotto, pensar clarament en Jaume...
1: Estava
0: bé,
1: clar que en Jaume no tornaria, Maria Antònia.
0: No tornaria en els pis. No tornaria en els pis. Però clar, molt bé, no? És que jo li dic això, aprofitar. Sí. Clar que sí, hem de compartir nòvios. A vegades és més difícil, però compartir el risotto no tant. Clar, perquè tornant en aquest tema, clar, jo estava fent molt de ressò abans, això de conèixer els veïnats, no arribar-los a conèixer, no? Com aquesta cosa de ciutat, que no té ningú com a facis comptes, bàsicament. Però m'ho sorprendria, perquè l'altre dia estava a la terrassa amb un amic i la veïnada de vora va treure el cap. Cosa rara, no?, aquest tipus d'interacció a la ciutat. I no sé com, començam a xerrar, jo des de la terrassa i la veïnada des de la seva finestra, i me comença a dir, esto es un Airbnb, no? I jo, com que un Airbnb? O sigui, jo fa 5 anys que visc aquí. I ell me diu, no, como siempre hay muchos chicos diferentes en la terrassa. I jo, què? I clar, estava amb el meu amic que va començar a riure. He de dir que no, era amic de debò, es fa pensar, si fos el meu lot, què passa? Clar, he de dir que en defensa meva he començat un màster, hi ha molta gent de fora, pot ser qualque sopar he fet, i jo què sé, italians fumant a la meva terrassa n'hi ha hagut aquests dies. Però com he dit, chicos diferentes Airbnb, me causa cara de vergonya, tio.
1: El manco no te va dir, estic com a preocupada, no vaig entrar cap al lot per aquesta porta, com a mi me va dir una veïnada un dia.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: És que
1: fa
0: és
1: molt d'anys me va dir, però me va dir. Ja és mort aquesta dona.
0: És que clar. El cel sí, edo. Però és que, clar, té aquest punt de dir, vull veïnats per a què? Vull dir, si tu vols un veïnat, l'has de voler en totes les seves dimensions. Vull dir, jo no vull fer distincions.
1: Totalment. Llavors, Maria Antònia, és aquesta la teva anècdota. Bé, avui n'has contades moltes, sempre, però diríem que és la teva anècdota que mos dona una lliçó.
0: No, perquè en tinc una altra que us vull compartir, perquè engloba tot el que hem xerrat avui, que és conviure, i ja ho direm, la fertilitat.

0: t'agrada? Te gusta, te s'atau?
1: A veure, Antònia, t'escoltam.
2: Teníem una bullidora d'aigua que venia amb el pis. D'aquestes coses que dius, jo no sabia que necessitava una bullidora d'aigua fins que la tens. He de dir que no l'utilitzaven gaire perquè no mos fa un test i, de fet, a mi me fa com a maniat això perquè estava com molt calcificada. Però, a vegades, per posar a bullir el que seria pasta o arròs, menú d'estudiant diari, era sí. Fins que un dia l'utilitz, se'm s'obri la tapa perquè ja tenia aigua de dins, amb això que tir tota l'aigua dins una olla, la tetera buida i not... Hi ha qualque cosa de dir. Que raro. Op, i me trob la copa menstrual de la meva companya de pis, que ella el que fa era bullir-la directament dins d'aquesta tetera.
1: No!
2: I li vaig dir, clar, i li vaig dir, però això? I li dic, ho faig sovint? O sigui, ets la primera vegada que ho fas o ho has estat fent tot aquest temps? I me diu, ai, perdona, és que me l'havia deixat aquí, tio, me l'havia oblidat. Terror.
1: Mare meva.
3: Amb qui més has estimat a rellar-se amb meva vida i sense tu ja no me va.
1: Maria Antònia, la veritat és que les teves anècdotes mai mos deixen de sorprendre.
2: Clar, és que és això. En el final avui hem xerrat de moltes coses, eh? El que dèiem, com viure, sobreviure, però crec que podem estar d'acord que tots el que volem és bon viure.
4: Sí.
2: Que pot ser diferent per molt cada persona, no? Cadascú té les seves particularitats de com li agrada viure. A mi personalment no m'agrada trobar-me una copa menstrual, però bé, sí que m'agradava fer la xerradeta amb ella. El que és ben segur és que per es bon viure necessitem un habitatge digne. I cita aquesta expressió de moltíssimes lleis redactades, entorns en aquest tema, entre ells a dir la Constitució. Per tant, per aquells que potser no saben interpretar digne, vos vull donar la meva humil interpretació, perquè venga. Digne pot ser viure amb la teva unitat familiar i ningú més, perquè una família hauria de poder pagar un sol lloguer. Digne també vol dir, amb la certesa, que hi podràs seguir visquent i no passar pena de quan te pujaran el lloguer. I digne pot ser també poder viure en el poble on has nascut, cosa que, per desgràcia, no hauria de ser un luxe.
1: Bravo! Mm-hmm.
4: Molt bé, Maria Antònia.
1: Molt bé, Maria Antònia. Molt bé, aquesta m'encanta, perquè la Maria Antònia comença dient «Voltros sabeu sa Venus».
4: Després te fiques a copa menstrual per allà, te fa un speech a favor d'un habitatge digne.
1: Exacte, i acaba amb aquesta, sí, amb aquest manifest tan necessari.
4: Només no té calendaris i ossos.
1: No ho sé, de que enxerrat.
2: Però us he de dir que jo ho he dit de vores, perquè per tot posa habitatge digne. I jo dic, clar, què vol dir digne? I doncs, mira, jo faig aquesta petita aportació, perquè sembla ser que no tothom ho té tan clar, el que vol dir digne.
1: Molt bé, Maria Antònia. Era necessari, clar que sí. Moltes gràcies, Maria Antònia. Res, gaudeix d'aquest final de curs en convivència, en sa veïnada de dalt que te fas comptes, però continua passant-ho tan bé com tu passes i que després mos ho expliques i esperem que sa arribada del Papa a Barcelona no te sigui gaire entrebanc per sa vida quotidiana.
2: Vos mantendré informats en diferit. De fet, amb una setmana de retard vos ho contaré tot.
1: Encara en parlarem del Papa, estic segura.
2: Molt bé, era molt seguint sentint.
1: Gràcies, Maria Antònia, una ferrada. Nosaltres fem una aturada per serveis informatius i tot d'una continuant xiu-xiuetjant.

0: देवीउड़ सेंस तो
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
2: Bon vespre. Tècnics del Consell de Mallorca s'han personat al pis de la Vileta de Palma on es varen intoxicar 4 menors per determinar si l'immoble es lloga de manera il·legal.
3: Els veïnats denuncien que a la casa s'hi celebren reunions multitudinàries gairebé cada cap de setmana amb renous constants i un trànsit continu de persones. Tot i això, el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, ha assegurat que no té constància que hi hagi cap denúncia formal.
4: Tot d'una que han tingut informació, hem enviat a inspectors. Nosaltres, en principi, la informació que ens arriba és que era una casa que s'allogava per festes, la qual cosa ens indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes i s'actuarà en conseqüència.
2: I dos homes romanen molt greus després de precipitar-se a Eivissa les darreres 24 hores. Tots dos estan ingressats a la policlínica Nostra Senyora del Rosario.
3: Avui matí un home de 29 anys ha caigut des d'un setè pis a Sant Antoni. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el jove resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars. Un altre jove de 19 anys i estatunidenc que es va precipitar ahir des d'uns 12 metres a Santa Eulària i roman ingressat amb fractura cervical i dorsal, pneumotòrax i politraumatismes. Es troba estable dins la gravetat. Segons ha pogut saber IB3, aquest jove hauria caigut des d'un penya-segat.
2: I en clau política, el Parlament tramitarà la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca per la via d'urgència.
3: Així ho han registrat el Partit Popular i el PSIP, que volen que la iniciativa entri en vigor abans que acabi la legislatura. Tot i que la llei ja no arriba a temps per aquesta temporada turística, l'objectiu, diuen, és accelerar el procés i reduir els terminis de la tramitació. Són el popular Sebastià Sagreras i el socialista Marc Pons.
5: Creiem que aquesta llei no és del més important per lo que representa per ella mateixa, sinó perquè és una nova passa més a l'estratègia global de contenció.
6: Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
2: I avui, hora baixa, el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes ha alliberat 38 tortugues a la platja de Can Pere Antoni de Palma.
3: Un centenar de curiosos no s'han volgut perdre una fita poc habitual, mentre el conseller de Medi Ambient, Joan Simonet, ha explicat el procés de nidificació d'aquests animals protegits.
7: Se fa aquesta actuació perquè d'aquesta manera els nivells de supervivència, la possibilitat de sobreviure amb aquest tamany que avui mullam, que estan entorn una mitjana d'un quilo, però n'hi ha de 700 i d'un quilo 800, les possibilitats de sobreviure a la naturalesa augmenten moltíssim.
2: I més de la meitat de l'alumnat de 5a i 6a de primària ja té mòbil i a segon d'ESO tots en tenen.
3: És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Balears, elaborat per UNICEF, que reflecteix que un de cada 3 menors ha vist pornografia, un 14% té símptomes clars de malestar emocional i un 10% de les nines té conductes suïcides.
2: I en clau internacional anam amb una darrera hora perquè hi ha hagut sorpasso al Perú. El candidat d'Esquerres Juntos pel Perú, Roberto Sánchez, ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials peruanes amb un 50% dels vots enfront del 49-97 de la candidata de l'ultradreta Força Popular, Keiko Fujimori. Tot això quan ja s'ha escrutat el 94,07% de les actes. Amb aquesta informació arribam a les 9:04. Tornem amb tota l'actualitat a les 10.
1: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Doncs a tant, segona hora de xiu-xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i com cada inici de setmana, és moment de tastar...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: Amor mallorquinista.

0: fiable, l'amor entre dues persones que pensen diferent...
1: Que practiquen diferents religions, que tenen un pensament polític oposat.
0: És viable, l'amor, si les passions no encaixen.
1: Passió entesa com allò que mos mou, sacseja, emociona intensament.
0: Ho podríem formular d'una altra manera. És inviable, l'amor, si no mos assemblam en allò que és essencial per nosaltres?
1: Tan essencial com per dedicar-hi un diumenge sencer.
0: Parlem del futbol i d'aquelles històries d'amor que ha escrit i que encara li queden per escriure.
1: Recordem, per exemple, la d'en Carlos i na Pilar. Dos fidels seguidors mallorquinistes se van casar fa 2 anys. Això després d'una relació marcada pel club des del primer dia. Se van conèixer a Tinder i ell la va sorprendre amb una primera cita son moix. Tot i que ell el futbol, fascinar, lo que se diu fascinar, no li fascinava.
2: Cuando le dije a mi madre que había quedado con un chico, mi madre me preguntó dónde íbamos y le dije a un partido del Mallorca. Y mi madre se quedó en plan, pero si a ti no te gusta el fútbol. Y le dije, ya el fútbol no, pero el chico sí.
1: Clar, clar, i 6 anys després, en Carlos va triar el mateix escenari, son moix, per demanar-li matrimoni durant el Mallorca-València, en una pedida a camp, que va aparèixer als videomarcadors de l'estadi i que va emocionar tota l'afició.
0: I com aquesta, el Mallorca, tot i els resultats, encara té tinta per escriure moltes històries d'amor més. Bye!

0: que Gemma Mallorquinista ha organitzat un esdeveniment de l'amor, l'amor mallorquinista, i ja ho heu sentit, avui som molts estudi. Heu cantat bé, a voler saber-ho en aquesta. Carles, Meca, bon vespre.
1: Bon vespre a tots.
0: Lluc, bon nit, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Jorinski, bon vespre.
3: Ben dit.
0: Ho he dit bé?
3: Perfecte.
0: Jorinski. En Xisco Vic, com està, Xisco?
4: Encantat, gràcies.
0: I Bendito Dimoni, també.
1: Com bon vespre, gràcies.
0: Bendito Dimoni, en Juan Márquez. Què tal, Juan? Com
5: Hola,
0: estàs?
5: Bon vespre.
0: Tots ells són els organitzadors d'un esdeveniment que se li diu Amor Mallorquinista. Qui me vol explicar, Xisco?
4: Vinga.
0: Tu, que sí. Ets el fundador i director d'aquest espai de col·lectiu que formeu vosaltres.
4: Mireu, nosaltres som un canal de YouTube que se diu Gent Mallorquinista i de vegades feim locures com aquesta. Va haver un pic que mos varen salvar, Jorinski,
3: sí.
4: I van fer un 24 hores.
3: Sí, vaig dir, si mos salvam farem 24 hores, i allà vaig estar 24 hores en directe. Sí.
4: Van venir els jugadors, sí, van venir... molta de gent important de Silla, el Casta, van venir... bé, molta de gent, no? I resulta que nosaltres, quan arribes a estiu, ja com que començam a veure mem, ja s'acaba el futbol i hem de veure mem quines coses podem fer que no sigui merament futbolístic, no? Però que tinguin algo que veure amb el Mallorca, que és el que nosaltres estimam.
0: Sí?
4: Ara està bé. Perfecte.
0: Se li col·locàvem el micro.
4: Sí. Pues res, resulta que Marc Núñez, conegut també com a Camisetero Vermellón, pues va tenir una gran idea, que és, i si fem una festa per juntar mallorquinistes i nunca se sabe si surge l'amor i tal, i va quedar com en el tintero, no? I en Joan Marquès, que està aquí present també, va dir, escolta, no hauríem de deixar això de costat, que pot estar bé. I mos vam encalentir, vam començar a xerrar...
1: Mai millor dit.
4: Sí. Bueno, sí. Vam començar a xerrar amb un i un altre, i tal, i qui ho faria, i qui tal, i qui... I venga, i en el final pues, hem muntat aquí un tinglado que ja hi ha un munter d'artistes confirmats.
0: Sí.
4: Avui en volen confirmar un amb exclusiva.
0: Però, per l'altre.
4: En exclusiva. I el que passa que haureu d'esperar un poc, heu d'escoltar el programa,
0: exacte,
4: si no...
0: com en xat de màrqueting, Xisco, quan se nota que aquest esdeveniment serà gros.
4: Duim 8 anys ja de YouTube, eh? O sigui,
0: és
4: que al final...
0: Molt bé, sí, molt sí, bé. Sí. Perquè, Juan, com serà aquesta festa? És una festa? És una d'aquesta espècie de... No ho sé què, hi haurà taules perquè la gent se conegui? Com serà?
5: És el que tu vulguis que sigui. És a dir, tu... Xisco, puc xerrar com jo xerrar normalment? O...
4: Sí, després t'ho puc corregir, no?
5: Tu pots anar a cercar el que tu vulguis. És a dir, és igual si has te vol conèixer per Tinder com per Grindr.
0: Mm-hmm. D'acord, vale? Sí.
5: Pots anar a cercar una festa o pots anar a cercar una parella.
0: Mm-hmm.
5: Mai se sap. La idea inicial és fer 10 cites a la vegada.
0: D'acord.
5: I en directe. Això és la idea.
3: Molt
5: I a partir d'aquí, pues, que surti el gall de sortir.
3: Requisit, que, clar, imagina, jo són del Baleares i puc anar.
0: Oh, no!
3: No, ho has demanat.
4: Estaria un poc feo.
3: Oients,
5: jo personalment,
3: no dir per jo.
4: A veure, no passa
3: res. Jo penso amb els nostres oients.
0: A veure...
4: En teoria és per mallorquinistes, no?
0: D'acord.
4: Siguin abonats, simpatitzants o... Bueno, que almenys que no li es faci ràbia al Mallorca, ho podríem dir així, no?
0: Que... A veure, Carles, què volies dir tu?
6: No, mem, sempre poden ser conversos, saps?
4: Sí.
3: Clar, però continua ser un bon espai per convertir.
4: Clar. Jo he vist parelles a un partit que un del Mallorca i l'altre del València, per exemple. Sí. Ara no, perquè estem a segona, però...
6: Sí, bé, però Mallorca-València no passa res.
4: No
6: però,
4: passa res.
6: Però Mallorca...
4: Bé...
6: Constanci, per exemple, més que el Baleares.
4: En els dinars.
6: S'ha d'explicar un poc, perquè hi ha gent que
4: s'evita un poc en els dinars i ja està.
6: El Baleares és el nostre cosinet petit.
4: Sí.
6: Però és realment l'enemic és el Constanci.
4: No
6: I llavors no hi ha problemes. Mm. És un espai per realment sí. fer que se convertesquin al Mallorca, al mallorquinisme.
4: Sí.
0: I, per exemple, en Juan Márquez i na Lluc Bonnin seran els presentadors. Lluc, com animareu a la gent? Ja ho heu pensat en això? Haurà dinàmiques, jocs, qualque sí. crim mallorquinista, no ho sé.
2: Clar, mem, sí, durant tot el sopar se suposa que hi haurà sorpreses, claro, aquí encara no podem comentar. Hi ha coses que encara no se poden dir, però sí, hi haurà sorpreses, anirem mirant segurament com va, a més si sentim qualque tipus de conversa per intentar rompre un poc el gel, també, si els veig molt, molt aturats, però, claro, molt tots bé. Són sorpreses. I...
5: hem arribat al punt que fins fa... m'és igual, si és com els anys, igual.
4: Més alerta. Jo ja no em fido, tu.
5: Fins fa mitja horeta ell se pensava que jo aniria fent una performance del personatge. No diré quin, però...
4: Bueno, pots dir, si vols.
5: Segur?
4: Home, no. Ja està. T'has emocionat.
7: Faries performance.
2: Una performance, ja s'ha fet.
5: No me deixen.
4: No.
3: I ho pot dir?
2: Serà una bogeria, en resum. Ja ho
5: puc dir. Anava a fer de Paquita Salas.
2: Ah, bé. Està bé, està bé.
8: A veure, anem a recerca de xiu-xius.
2: Sí.
8: I sabem que una persona d'aquest estudi s'hi presenta com a concursant. Llorenç, per favor.
3: Sí, correcte.
8: Quina dues estratègia, dos plantejament?
3: No, home, suposo que quan arribi el dia pues ja diré, ostres, m'hauré de preparar alguna cosa i tal, però en principi no. I a part me representa un poc, perquè jo el rol que tenc dins el mallorquinista és un poc d'improvisar, fer directes sense preparar res, i clar, quan tot se xerrava tot això, jo vaig dir, jo organitzar això no m'ho veig. Jo participo i ja està.
8: Molt bé. Però a lo millor preparar-te col quedada així interessant, Neto va ficar un gol
3: d'aquest.
8: Això serà
3: el primer que demani.
2: Clar, per rompre gel.
3: Lo primer que demanaré, eh?
2: Cada tenir...
3: Va fer el gol l'any.
2: Tu, per exemple, si cercaràs parella en aquesta festa.
3: Sí, per què no?
2: Cada tenir una bona parella mallorquinista per tu, perquè sigui excel·lent per a mallorquinista, no ho
4: penseu
2: sé.
4: Penseu bé que potser t'està escoltant, eh?
3: No, ara al final, si cerquen una parella, el que cerquen és la persona, més que un mallorquinista. Jo al final també pot conèixer gent que no és tan mallorquinista, que és quasi impossible. De fet, una balearica, jo no m'ho vendria malament, tampoc, Xisco.
4: Tindríeu coses a xerrar, no?
3: Hauria coses que xerrar, hauria discussió, a lo millor, però crec que seria divertit, sí.
9: Passeu qualque filtre abans, o simplement portes obertes, la gent s'haurà ja directament de les taules, com ho preparar?
2: En Bendito Dimoni ha de dir qualque cosa en això.
7: Sí, tenim qualque filtre. De fet, estem tenint moltes sol·licituds. Intentam de dir el que hi cap per ara, simplement anar revisant, que estigui tot correcte. Encara falta molt de dies, no m'ho hem posat en contacte amb tots, i en part vos agraïm que mos digueu aquest espai per també fer una crida a la gent, com deies tu antes, de si pot venir un balearico, claro que sí, que poden venir balearico. Volem que s'apunti tothom, perquè el joc precisament serà això.
4: És una festa, en el final.
7: Claro.
4: Mireu, és una festa completament gratuïta,
7: Pels participants.
3: Sí, de fet, hi ha gent que me demana i per què hi vas i tal, i és una experiència única. De fet, la gent que s'ho perdrà o que té dubtes és que al final és vera que pot passar un pot de vergonya i tal, però és que és algo que...
2: I si no t'interessa el futbol, per exemple?
7: És que cada una de les actuacions que tenim hi ha gent que paga cada cap de setmana per anar a veure-les.
4: Exacte. Sí.
7: Cada una.
5: Sí. No, Inés, jo no m'interessa el futbol i el presentaré.
2: No, això no ho crec. Que no t'interessi.
4: Bueno,
5: no, perdona.
3: Puc corroborar.
5: Aquesta història surt perquè jo no m'ha deixat d'interessar el futbol per una qüestió més ètica personal. I sobretot en Xisco va dir, no, vinga, has de fer alguna cosa, no sé què, tal. I un dia va sortir lo del Marc, que això com han contat, lo del Marc aquí, va mullar lo de... No, jo, a dia segur que ho faré i segur que el presentaries. I jo, això sí que ho faria, veus? I en Xisco m'ho va deixar privat i m'ho va dir un dia... Tu el
2: feim aquesta cita de molt mallorquinista, perquè Carles, per exemple, quin perfil, és a dir, qui vos ha demanat per venir? Creus que més joves, més grans?
4: Hi ha de tot.
6: Hi ha de tot, però principalment gent més jove.
4: Sí.
6: I de fet, ahir va sortir una petició d'un al·lot francès que viu a França.
4: Periodista.
6: Nascut a Sóller, d'antecedents mallorquins, però que viu allà. De fet, mos comentava que era de l'Olímpic, no?
4: Del Marsella.
6: Del Marsella. De Marsella. Que és raro, no? A França, tothom és del Paris Saint-Germain, allà. I del Mallorca. Llavors, mos ha fet aquesta sol·licitud, que entra de dins d'aquesta tria, que ja veurem en el final que succeeix, però que és un perfil una mica diferent de lo que estem avasats. No?
8: Però xerra francès, aquest enlot.
6: Sí, xerra francès.
4: Viu allà.
8: se trobarà. És, o sigui, per exemple, no. També mallorquí
4: sí,
8: o castellà.
4: Sí,
8: sí,
4: bueno. Sí, sí.
8: Però, hi haurà una barrera aquí.
4: Serà en castellà.
6: Serà en castellà.
9: Serà l'idioma de l'amor.
4: Sí.
0: És l'idioma mallorquinista.
6: Universal. Universal. I això, és a dir, una mica aquest és el perfil, sí.
0: I Lluc, per exemple, què hi ha més homes o dones? Perquè, clar...
2: Sí,
0: aquí
2: la veritat...
0: tot heu vengut, la majoria homes, no sé si ets la tònica general, Lluc, tu que no opines?
2: Sí, les sol·licituds que més rebem són d'homes, evidentment, però, claro, tenen menys vergonya, també Gent Mallorquinista sempre ha estat un canal de YouTube bastant masculí.
4: Uh-huh. Fins que va arribar tu.
2: Fins que vaig arribar jo.
0: Que bé, per sort.
2: Però, claro, i claro, la gent, els seguidors que normalment té aquesta compte són homes.
4: Sí. Mm-hmm.
2: Per tant, també la meva imatge, diríem, perquè, claro, mm-hmm. jo gràcies a Gent Mallorquinista vaig passar a fer feina en el club, en el mm-hmm. Mallorca. Mm-hmm. I gràcies a ells. Per tant, jo això els hi faig, vamos, un monument els hi faig.
6: Gràcies però... a tu per la bona feina.
2: No,
4: exacte.
2: I, claro, jo vull ser... o m'agraden oferir-se un poc la cara de, també mm-hmm. d'aquesta festa mm-hmm. per intentar també estirar un poc el públic femení, clar. Perquè hi ha moltes dones que estimen el Mallorca, que són mallorquinistes, que van cada cap de setmana a veure el Mallorca, i, claro, se perden aquestes, després aquestes cosetes de YouTube, a xarxes, mm-hmm. i claro, des d'aquí, per favor, lotes, mm-hmm. que això serà una festa, una passada,
4: és que
2: i heu de venir. Les actuacions
4: són una passada.
0: Que bé.
4: Les actuacions són una passada.
6: I en lloc,
4: tenim
6: és tot.
4: Tot, tenim...
7: Digue-li menú, digue-li menú.
9: Exacte, quina? L'exclusiva me la donaràs ara o encara no?
4: Ui. Bueno, primer vos dic és que ja estan confirmats.
9: Venga. Entesos.
4: Val? Per exemple, tenim en Quim, que ha actuat a IB3 i també ha actuat a Ahora Caigo, Antena 3, que en Quim és mago, vale? És un mag. Després tenim en Pep Lluís, que és monologuista, que va estar en el club d'humor o alguna així aquí a IB3, en el programa aquest d'humor. En Pet Lluís.
7: Des... Nit de còmics.
4: Mm-hmm. Nit de còmics, això.
0: Això va molt bé per rompre el gel, eh?
4: Exacte, clar.
0: Un poquet de màgia, un poquet de monòleg.
4: Exacte. Després tenim Dile al Sol, que és tribut de l'Oreja de Van Gogh, el primer tribut a Mallorca que va sortir de l'Oreja de Van Gogh són ells. I, si voleu saber quin és el tope de gama, és en Pedro Drové, de La Mujer de Verde, ets cantant de ses bobotes, que, a més, no sé si vos en recordeu, que en temps de pandèmia se n'anava per el Gaida a cantar pels carrers, sí. I que és policia, també.
0: Sí, sí, sí.
4: I culturista.
0: Molt conegut.
9: Sí. Molt
4: bé, per tant. I encara mos falta un mes...
7: I guapo, també.
4: Guapo. I encara mos falta un mes, val?
6: Sí.
4: Que el diran demà. Però
9: el
4: top, top, diguéssim, és en Pedro Rol.
0: Això, dia...
4: 17 de juliol.
7: Divendres?
4: Divendres, a les 8:30. Mm-hmm. Començarem a emetre en rigorós directe.
9: Ah,
4: durant 4 hores, tot l'esdeveniment. I també
0: I
4: vendrà...
0: I si se volen apuntar, com ho han de fer? Doncs
4: pues mira, si cerquen Gent Mallorquinista a les nostres xarxes, hi ha còdits QR, hi ha enllaços, a un Google Docs que l'han d'omplir... I bé, la veritat és que volia aprofitar per donar-se gràcies a els nostres sponsors, mm-hmm. perquè gràcies a Wilson Fertility, per exemple, que és una clínica de fertilitat allà
7: Palma Planes.
4: Hospital Quirón Palma Planes, pues, és que gràcies a ells hi haurà sopa.
9: Epa, home, això és important.
4: Hi haurà sopa.
6: I el millor fill, quin sopa? Quin sopa?
4: No,
7: en sèrio, quin sopa?
6: Això és importantíssim.
4: La finca Vinissatí, que és un altre sponsor, és molt exigent en el tema visual de l'empletat. Mm-hmm. O sigui que serà espectacular.
9: Això serà qualsevol cosa.
4: No.
9: Molt
4: no,
9: bé.
4: I tot gratuït. I després també en Jaume Forner, que és el nostre filmògrafo, que després de emetre el directe, pues, lo que farà serà com un documental de lo que ha estat l'esdeveniment.
0: Bueno,
4: moltes gràcies
0: feinada.
4: A tots els grups que participen i els sponsors.
9: És una bona recepta, un bon menú, moltíssimes coses, una mica d'amor, una mica de música, màgia, riures... Però, bueno, quanta gent espera? Ho heu calculat més o manco?
4: 10 parelles. Vull dir...
7: Ho heu limitat.
4: Exacte, sí, 10 parelles.
9: 10 parelles,
4: 10 parelles i 10 persones que estarem a ser staff, més 6 artistes, diguéssim.
9: Molt bé.
4: Artistes, grups...
0: Molt bé.
4: 6 actuacions.
0: Molt bé, molt bé. Jo m'encanta, perquè el mallorquinisme està positiu.
4: Sí. Eh? Lo primer que me varen dir és «Os ha sentado bien esto del descenso». I dic, hombre, donde no triunfamos en el... No triunfas en el deporte, puedes triunfar en el amor, no?
0: Afortunada el... Jo, no, desafortunada sí. El joc, afortunada el...
4: Exacte.
0: No? Més o manco. Ho intentarem. Esteu disposats avui a ser vosaltres els participants aquí a Xiu Xiu?
7: Vinga, clar.
4: Ah. Sí.
0: Dali música concurs, Andrea.
9: Molt bé, pareu atenció. Ara heu d'ajudar tots aquells mallorquinistes que facin comptes venir, d'acord? Amb frases per rompre el gel aquest dia 17 de juliol, a la festa de l'amor mallorquinista. Mem, per exemple, ara començarem nosaltres, així vos parlem un exemple. Quina, que, imagina't, Jordi, o Inés, que sou allà.
0: Jo no
9: sou a la taula, però... coneixeu qualcú que vos sedueix, vos resulta atractiu o atractiva, què li diríeu?
8: Home, jo començaria amb un... Hola, tu ets més d'addon o de morir?
9: Uf, em sap en Jordi.
0: Ara. Altres frases per rompre gens. Jo diria, tens pàrquing a Somoix.
9: Ui! Molt bé, molt bé, molt bé. M'agrada. No sé, men, per exemple, Xisco, començant per aquí, fem una roda.
4: Jo li diria, quina locura has fet pel Mallorca?
9: Uf.
0: I la resposta seria? Qui li vol contestar?
6: Jo mateix.
0: Carles?
6: Vaig anar a Lluc. Una salvació.
4: De Joan 11, de més.
6: De, bueno, això no, però amb la camiseta. Sí, sí, oficial. Vaig fer de lluc a peu.
0: Mare meva.
6: Sí, terrible.
0: Això sí que...
6: Jo estava desitjant o no, saps? I bujava o no. Un guany. Per no repetir.
4: Bueno, en Llorins, que ho té fàcil.
0: Repetiràs o no?
6: Ja no, hem baixat.
0: Llorans?
3: Jo...
0: Locura per amor? Ai, per... Sí, amor al mallorquinista.
3: No sé, jo m'aniria primer si és abonada. I en número, que també és important.
9: Molt bé.
0: Perquè és important el número.
3: Perquè quan més baix és el número, més tens dos d'abonat.
6: Clar, però també més major.
3: I però sí, també.
4: Mira, jo va rebre el diploma de 25 anys d'abonat seguits, en sopint de plata i tot això, i estic en el 1.060 i pico d'abonat. O sigui, imagina't. Sí, sí.
0: Més frases.
9: Més frases. No, men, per aquí, perquè fins a roda així. Men.
7: Si me dones l'oportunitat, t'agradaré més que el gol de Napdon al Depor.
9: Uf,
4: toma!
9: Amb aquest to, jo vinc a sopar.
2: Pensava que anava a dir el gol de l'Almeria, tio, la xilena que va fer.
3: També.
2: Jo diria, espero passar millor vespre que 700 de segona, el playoff.
4: Toma allà.
9: Molt bé.
4: Olé.
9: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Jo faig com si fes el que... Molt bé, Lluc, m'ha encantat aquesta frase. Carles, ja l'has pensada?
6: Pues no massa, però vamos, jo sempre dic lo mateix. Pues li diria, jo te seré un fitxatge millor des que fa Pablo Ortiz.
4: No és molt difícil, eh?
3: No.
5: Ja, com la part del futbol és un poc més igual, jo li diria, perdona, segueixes la gent mallorquinista?
0: Molt bé,
3: molt bé.
8: Jo, una darrera que podria ser, són de segona, però podrien tenir una cita de primer.
9: Oh,
8: ah!
9: Jordi Suárez.
4: Ja està.
9: Jordi.
4: Jordi,
3: apunta't, Jordi.
8: No, ja.
0: Hi ha moltes parelles que són d'equips diferents. Vosaltres penseu que aquestes parelles són més sòlides perquè tenen una passió compartida i una rivalitat a la vegada sana. Hi ha un joc, no? Perquè si no, que sigueu tots dos del mateix equip, dos membres de la parella, és un poc avorrit, no? Com penseu?
2: Jo he de dir que quan el Mallorca perd estic un dia sense xerrar. Per tant, no me convendria que la meva parella fos de l'equip contrari, per exemple.
4: Bé, si és de primera ja no coincideixes.
2: De veres, fareu plorant al final.
0: Heu tingut parelles que no siguin del Mallorca?
4: Sí.
6: I
4: que no siguin que no els agradi futbol, no agradi directament.
8: Clar. No, tal vegada és millor això que sigui d'un altre club, no? Sí. Si no li agrada el futbol, mira, ja està. Si jo plores pel Mallorca, no se'n riurà de tu, el manco.
4: A veure, jo... Bé, la meva dona és reconvertida, saps?
6: Del Baleares?
4: No, era del Barça. I ara, pues, del Mallorca, de fet, en el Camp Nou se va aixecar, li va fer ràbia a Messi, que tothom s'aixecava quan tocava la pilota a l'entreno, i va començar a aixecar-se amb la bandera del Mallorca. Mallorca! Mallorca! I li dic, carinyo, com ho estuparan. Però jo, hombre, sempre, si puc triar, jo m'agradaria que la meva parella li agradés el futbol, encara que no sigui el Mallorca, perquè així, pues, tens un tema més de conversa i tal, però... que sigui del mateix equip, ja és la guinda del pastel.
0: Llorenç, per tu és un imprescindible, ho dic perquè veurem amb la probabilitat d'èxits de dia 17 de juliol.
4: Sí, Llorenç, fins dia 17 ho ha de ser.
3: Sí, bueno, fins dia 17 ho ha de ser, però bé, no tant, no tant. Al final també penseu que la gent que som del Mallorca i estem tantes hores pensant amb el Mallorca, amb el futbol, pues a vegades tenim una persona que no li agrada el futbol, però també va
0: també,
3: bé.
0: També, per desconnectar, no?
9: Sí. Llorenç, tu vas dir que abans que t'agrada molt l'improvisació, jo d'aquí, si vols, te convidem a... aquelles candidates que estiguin sentint o potencials candidates a venir a conèixer-te, sí. Amem, si vols fer, els vols convidar.
4: A venir. Quina càmera, per favor.
9: Aquesta càmera és la teva.
3: Aquesta càmera d'aquí, no sé quina. Però,
0: no s'agrada. Tranquil.
3: Val.
0: Sí, sense pressió.
3: Bé, lo principal és que no s'ha de passar vergonya. Al final és una experiència que és única. Així que animaria primer de tot a apuntar-se i després, si és en jo, pues, al final li puc assegurar que s'ho passarà bé. I que després ja qui sap, no?, el que pot passar, però en principi es passar-se bé i gaudir de sopar, de la nit, i això passarà segur.
9: Molt bé.
0: A més, Jorinski, tu ets famós, m'han dit.
3: Bueno, a mitges, sí.
0: A veure, m'explica què fenomen teu, Jorinski.
4: Ja, com va començar,
3: ja ve de molt d'anys. De fet, va ser gràcies a IB3, també, o sigui... Bàsicament vaig començar com un crowdfunding del Múrcia, això l'estic xerrant ja fa, no sé, 5 anys o 6.
5: Van ganar,
3: sí. I tothom se va fer... Segur que coneixeu la gent, molta gent se va fer accionista del Múrcia fa uns anys, quan a la pandèmia, i bé, se va fer una bolla, varen començar a comprar accions, i a partir d'aquí, i entre això i el Mallorca, pues, he anat aconseguint seguidors, i a partir d'aquí, pues, mira, jo mallorquinista...
4: Vull publicitat d'això de ses accions i tal, no? Va ser dels primers.
3: Sí, va ser dels primers, se va fer una bolla, i al final aquestes coses que passen a internet, no?, que se viralitzen i acaben...
4: Quin preu tenien ses accions?
3: Uau, pues eren molt barates. De fet, encara hi ha gent que me demana, i aquesta secció què passa? Perquè si el Múrcia va a Champions, què passaria? Jo no en tenc ni idea. De fet, el Múrcia... Jo vaig comprar poquetes accions, i jo crec que el Múrcia, quan ha vengut aquí a Mallorca, sempre m'ha fet... Bé, m'ha tractat genial, ha vengut allò contra el Baleares.
4: Dir la veritat, sí. Te veus milionari. Segur que puja el Champions i...
3: Mira, una de les coses que va passar és que quan vaig començar aquesta bolla i se va fer molt conegut això del Múrcia, clar, la gent del Múrcia va dir, mira, si aquest tio, que és desconegut totalment del Mallorca, mos ha aconseguit això, hem d'aconseguir arribar més gent. I eres dos o tres dies, me'n record que xerrava del Múrcia, influencers xerraven del Múrcia, perquè l'afició del Múrcia s'havia volcat a arribar a la gent que tenia molt de seguidors.
0: Que bé.
4: O sigui, bueno, tenim un altre influencer, que és en Pepe Berro, que avui no ha pogut venir. No sé si coneixeu en Pepe Berro, però bueno, surt més per la tele que se dona el bou que seva,
3: saps? Sí, ell sí que és famós.
4: Sí, també és l'influencer Salido de la Nada, que també estarà de copresentador junt amb Lluc i amb en Joan Marques.
0: Molt bé. I ara vos posarem també una altra prova, i és que nosaltres solem obrir consultori, que vol dir que mos envien ses consultes perquè t'hi donem consells amorosos, i avui els consellets sereu vosaltres. En tenim una de petició. A veure, ara tot d'una vos la farem, a veure, la gent mallorquinista si realment en sap de l'amor.

0: Ràdio és humor.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: Amb els anys, han donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Fer la capadeta des de la finestra de Ca Sàvia, acompanyar la qualcada fins al darrer toc de Fabiol, respectar els caixers, cavalls i cavallers, Sant Joan es diu així.
3: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: I de continuem aquí a Xiu-Xiu, amb la gent mallorquinista que mos ha vengut a convidar a una festa que fan dia de 7 de juliol, a la festa de Mo Mallorquinista. Si vos voleu apuntar a cercar-ho, perquè val la pena, mallorquinistes que cerquen la Mo, mallorquinistes i no tan mallorquinistes, mos han dit, així que val tothom. Esteu preparats per donar consells, gent mallorquinista?
5: Por supuesto.
6: Sempre. Ui, no. Intentarem.
4: Vinga, i de Jordi, Xavi, que mos han demanat avui?
6: Qui vol dir, Jordi, jo?
7: Vinga, ves tu.
6: Molt bé. Això una llenda on arriba i mos diu que mos envia això, mos escriu això, diu... Vos ho diré cert, breu i clar. No vull que me convidin a més noces. N'estic farta, molt farta. No les puc aguantar. No és per la despesa econòmica, que també, però és que no m'agrada. És a dir, aquest estiu hauria d'anar a 4 casaments. 2 aquest mes de juny, i et juliol, un et juliol, i 2 et setembre. No té ni peus ni cap. He fet comptes, i en realitat sí que és per d'obvis, perquè ja me vaig jugar el lloguer. I la brometa de les noces són gairebé 700 euros. Com ho feim, en això? Me deman si hauria d'haver qualque ajuda pública a disposició per pagar el cobert dels orgues. No hi vull anar i he d'anar. Com se gestiona la ràbia cap a la felicitat extrema d'altri? Posau llum a la meva foscor, per favor. Xiu, xiu, xiu.
8: Fotuda, que això, fotuda.
4: Jo crec que heu anat a noces mallorquinistes, segur que sí. Algú que hagi entrat en cimne... Sí.
7: Bé, ara fa poc va sortir una que se va fer famosa, que van posar cimne del Mallorca, sí. I va sortir per totes les xarxes. No?
8: Jo me vaig casar i me vaig enrenyar, perquè me vaig casar a Jerez de la Frontera, i allà del Mallorca, zero. Però dic, jo vull que sigui, que hi hagi algo. I vaig agafar sense consultar a ningú, només a la meva dona, i vaig posar un fum vermell en costat, un fum vermell a l'altre, un vermell i negre, i quan passàvem, l'havien de sortir.
7: El negre no era barbacoa.
8: No, el problema va ser que el negre el van obrir malament, se va cremar, i el negre es va menjar el vermell.
4: Era un preludi.
8: Clar, jo no vaig entrar, i no l'estàvem passant per allà de dins, i me van contar, jo no ho he vist, jo estava per dins tan tranquil, no?, que la gent corria, pensant que estava passant tal, pensant que es cremava. No, t'ho juro, pensant que anava a ser cremant-se.
4: Desastre.
7: Jo ara ho penrei molt amb aquesta consulta, però tal vegada d'aquí uns anys haureu d'anar a 10 noces mallorquinistes.
6: Si vos surt aquesta cosa... Imagineu. Això seria tremendo, ja.
4: Tu, les teves noces, Giorinski...
6: Man, quedeu tots convidats. Si acaben de quedar tots convidats.
7: Està gravat,
6: Segur.
8: En directe per IB3.
6: Però si és mallorquinista, evidentment.
4: I què li poden dir en aquesta lota?
9: Que les quatre parelles venguin a gent mallorquinista i ella va ir...
7: A les damas d'honor, si estan fredines, també poden venir.
9: Per això ho dic.
10: Parlem d'ajuda.
7: Per ajudar-la.
10: Jo li diria que està bé dir que no. Està bé, està molt bé, no passa res. Pots dir que no, o si te fa un pot de vergonya dir que no, poso una excusa...
5: O que segons
10: se'n
5: va,
10: és que jugo a Mallorca.
6: I diu, no, però és que no jugo aquesta setmana.
10: He d'anar a Amor Mallorquinista i, clar, jo ja estic planejant tot l'estiu amb la meva futura parella.
7: Excusa. Però ha de venir després, ha de venir. No?
10: Clar,
7: l'han de veure, que està allà.
10: Tu, carinyo, has de venir i, si no, ja te cases tu. I,
9: I com a darrer recurs pot emplear els mateixos pots de fum Joan Marqués i així...
7: No, ja, ja en sèrio, segons la confiança que tingui amb aquesta... amb els seus amics, diguéssim, pues, grau de prioritat, no? Si és un familiar molt, molt proper, pot sí, no te queda més remei, però si és un amic, pues mira, sempre te pot rompre una cama.
8: És una marxa padrina.
7: No, hombre, rompre una cama.
5: Sí, no ens passem.
4: Ha estat el consell mallorquinista, de gent mallorquinista, en Carles Meca. Gràcies per haver vingut, Carles. En Juan Marqués, sort a la presentació d'aquest esdeveniment. Dia 17 de juliol també en Lluc Bonning, que també farà de presentadora. Lluc, gràcies. Després en Llorinski, que mos ha encantat conèixer-te, Llorenç.
5: Igualment.
4: En Bendito Dimoni, que mos ha donat molt bons consells.
9: Un gust haver estat aquí amb vosaltres.
4: I el cap de tot plegat, en Xisco Vic. Gràcies per aquesta exclusiva també, que mos heu regalat un bon cartell que hi haurà dia 17 de juliol.
7: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada. La veritat és que no esperàvem que fessin tant de renou. Han sortit pels diaris, han vingut a la ràdio, i la veritat és que és una passada que aquesta acollida.
9: Animau-vos
7: tots.
10: Vamos, mallorquinistes.
4: Vamos!
6: Molt bé.
7: Vinga, visca Mallorca.
6: Que vagi bé, gràcies.

IB3 Ràdio és entreteniment. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com.

0: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
2: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
3: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
5: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
7: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.

0: Virgili, pels qui encara no vos heu assabentat, atenció, perquè cada dilluns aquí rebem una classe de música magistral en sa músic i una de ses poques arpistes de les Balears, Assumpció Gené. Assumpció, com estàs?
1: Bon vespre, com estàu?
2: Molt bé.
0: Hem descansat després del repàs que mos vares pegar la setmana passada. Tots vàrem suspendre.
1: Sí, me sap greu, i avui se'm ve un altre de test. Mm. Però, primer de tot, vam cobrir un moló d'alguna que passa en els conservatoris.
2: Amen.
1: I és que xerrarem dels egos dels músics, que és una cosa de que s'agrada molt.
0: I tu em pots xerrar bé, perquè tu ets de conservatori,
1: sóc de conservatori
0: i ara
1: munt...
0: professora.
1: Sí, i arpista, que vos diré com som nosaltres. Així que parlaré dels clichés de cada família. I perquè sí, perquè cadascú és el que toca. Tu vols entrar un músic per la porta del conservatori de Manacor, que és on fai feina, i jo ja sé si toques la tuba, el violí...
0: Sí, només per les pintes.
1: Per la planta que fa.
0: Ah.
2: Uau.
1: I per cert, avui no vull ofendre a ningú, eh? És purament clichés...
0: Estereotip.
1: Estereotips generalitzar tot el rato.
0: Mm-hmm. Bé,
3: jo ho faig molt amb un programa de cites de Televisió Nacional. Cada vegada que entro per la porta penso, de què deu fer feina? I ho intento endevinar. Mai ho endevin. O sigui que no.
1: Per nosaltres és un joc, eh? Sempre que quedam mos diem entre nosaltres, vinga, men, si endivines quin instrument toc, i te demana...
0: Ah, sí?
1: Sí, a men ses mans, a men, tal... Sí,
0: això va, bueno. Deu anar molt bé per lligar, oh?
1: Sí.
2: A menys els mans.
0: A veure si esteu els mans d'arpista.
1: Que grosses. Tenen callos.
0: Calls.
1: Sí, no són gaire guapes els d'arpista.
0: Tu em fas planta d'arpista.
1: D'arpista, sí.
0: Sí, perquè per això és una fada.
1: Ah, mira, de sobre volia xerrar. I és que avui xerrarem, no xerrarem de tots els instruments. Xerrarem de tres famílies d'instruments. Uh-huh. En concret, xerrarem dels arpistes... Bé, no, ja ho veureu, ho haurem d'endevinar.
0: D'acord.
1: Ho haurem d'endevinar.
0: No m'ho diguis.
1: Així que el primer de tot serà... I ho heu d'endevinar amb la música que sonarà ara.
2: Molt bé.
0: Haurem d'endevinar l'instrument.
1: Sí, amb quin instrument.
0: D'acord. Mm-hmm.
1: De quin instrument parlaré ara.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta cançó és de Manel.
0: Mm-hmm. Això és
2: una
0: clar.
2: Una cançó preciosa.
0: Jo crec que és fàcil.
2: Jo diria que és un... Els llums s'han apagat. És molt guapa. Una arpa, no?
1: Sí, és arpa. És que el primer instrument havia de ser meu, òbviament. Clar que sí. Idò, bé, quin és el clitxe de ser pista? Ja ho ha dit una mica Nines.
2: Sí.
1: Mos veuen com a àngels, celestials, que flotant damunt un nigul, pacífics... Idò, no.
0: Això
2: vol dir el dimoni.
1: No. Els arpistes tenim molt d'estrès. Hem d'anar amb un moble que pesa 40 quilos, que costa més que un cotxe...
0: Sou forts i fartes.
1: Han d'estar fortes, perquè si no saps que no fa molt de mal. Tenim 47 cordes, 7 pedals en els peus. I després mos passant la meitat de la nostra vida afinant i l'altra meitat tocant desafinades. Així que, mal.
2: Vas dir una curiositat la darrera vegada, crec, potser ho vaig entendre malament, però és que cada arpista ha de carregar la seva arpa. Un arpista no pot deixar que una altra persona li carregui.
1: Ah, no, jo m'agrada carregar la meva arpa, imagina't que se te cau o alguna cosa.
0: Però
1: no.
0: Estàs xerrant de carregar bé colla de la bateria.
1: Què?
0: Carregar
2: bateria. De becoll.
0: Ja.
2: És que en Jordi li va agafar... No, dóna'm això, perquè en Jordi... Bé, no sé.

0: que objectivament té més força que ella. És dir, volies fer... No ho sé, no ho sé, perdona, bé, és igual.
1: Me volia ajudar, però no. La meva arpa no se toca.
0: Mira que fàcil era de dir, eh? Te volia ajudar i tu vas dir, què fas?
1: No, l'arpa és sagrada, la meva arpa és sagrada. Només la toc jo i qui jo decides. Bueno, anem a la segona tribu de músics. A més, si endevinau de quina parlaré, amb aquesta introducció...

0: de...
1: Jo crec que...
0: De quina família?
2: De toca tu. O pot dir tu. No, no,
1: el piano.
0: El piano. Increïble. Increïble el pianista d'Ava. Bueno... I dos clitxes dels pianistes.
1: Com són els pianistes, a veure, mam?
0: Per favor, pianistes, que oients, que no...
1: Telèfon de l'Udits, 971-13-99-00.
0: Perdoneu. Bé, ells se creuen els reis del mambo.
3: No volies ofendre ningú.
0: Com que ho tenen tot, un sol instrument, la melodia, l'harmonia i el baix, que per cert és dels pistes també, però és que no se'n recorden. Solen tenir aquest punt d'individualistes, mai volen compartir el seu piano amb ningú, tenen un problema seriós d'espai, perquè allà on van necessiten un piano per ells i han de ser el centre d'atenció. Si hi ha un piano en aquella sala, ells han de tocar el piano.
1: Que crida molt... Bé, perdona que te digui, però sarpa...
0: Ja, també, però els pianistes és un altre nivell.
4: Però és per això, i en els aeroports, per exemple. Ah, sempre hi ha el pianista que diu, jo sé tocar el piano, i va,
3: sempre
4: ja.
3: Sempre
4: hi ha qualcú, però ho ha de mostrar, ja està. Si hi hagués una arpa, probablement no la tocaria.
1: No, hi ha molta diferència entre l'arpa i el piano, més que res perquè el piano és com, no m'ho motivo, és com ordinari, tothom el sap tocar.
2: Què dius?
0: És molt elegant.
2: És super elegant.
1: Però si el sap tocar tothom.
2: Tu els has tocat?
1: Sí.
2: És vera.
0: Mi fa...
2: Sí, quina alegria.
1: Do, re, mi, re, mi, fa, mi.
4: I faig sabà, com si...
0: Don fe, que en sa mà estava tocant les tecles del piano.
2: És increïble. És una capseta de sorpreses.
0: Bueno, anem a la tercera família. Vinga, poseu, per favor, inici.

0: Bueno, aquesta peça vol la sabeu, no?
1: Jordi, sonen...
0: Els Pigis.
2: Exacte, me sonen a Cindy Lauper, aquesta cançó.
1: No ho tinc clar. No m'adona, mem. Però en quin instrument?
2: Són els vents. Els vents. Tarango més.
0: Els vents, però vents metall, perquè hi ha vents fusta i vents metall. Així que són...
3: I quina diferència? Quina hi ha, per exemple, de fusta?
0: De fusta, soboes, clarinet, són instruments de fusta. Sí, i el saxofon també, encara que no ho aparegui. Bé, instruments de metall, trompetes, trombons, tubes... I quin és el cliché d'aquesta tribu?
3: Els fiesteros.
0: Sí.
1: Exacte. Ah, sí?
0: Efectivament, són els fiesteros de l'orquestra.
3: Home, treuen la trompeta, tu.
1: Claro.
3: Paquito el chocolatero, no?
0: No, sí, és que a la música clàssica se passen els 80...
1: És un cliché, això.
0: Sí, és un cliché, aquest, també. Paquito el chocolatero.
2: Sí, però és vera que una festa de poble, jo m'imagino que tot ho comença la trompeta.
3: La banda, tocar, banda, no?
2: La trompeta de la banda sempre és que comença un poc.
0: Sí, i després hi ha les xarangues... Bé...
3: Jo m'agrada la trompeta. Si fóssiu un instrument, quin seríeu?
1: Ui, si jo m'agrada molt el piano.
3: Ai, mira...
1: Jo si pogués trobar un instrument que... superbé seria el piano.
3: Però,
1: si
3: però
1: t'apèn
3: piano... Encaixes amb el cliché que ha dit Assumpció.
0: De fiestero, seria un ben metall.
3: No, de piano.
0: De
3: no,
0: piano.
1: Quin és el cliché que ha dit?
2: Que són els
0: individualista, rei del mambo...
2: Etcètera, atenció...
0: I de... No, és que ara farem un test.
3: Ah, veurem...
0: Veurem quins instruments sou cada un.
3: M'encanta, m'encanta.
0: Vinga. Primera pregunta.
3: Espera, ja està.
1: Ah, ja comencem?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Ah, música de te, vinga. Vinga. Primera pregunta. Si anau a un bufet lliure d'un hotel de luxe, com reaccionau? Ah, agafau un plat de cada cosa amb molta precisió i equilibri sense que se mesclin els sabors. Bé. Vas directe a la carn, o allò que fa més il·lusió, i agafes 40.000 plats. O C, prefereixes un platet de disseny, molt fi, bufes el menjar 3 vegades abans de tastar-lo. Jordi?
2: Jo aniria directe a la carn i m'agafaria un... Sí, molt de plats.
0: T'apego?
1: Jo també, és B.
0: És B?
3: Jo també, B.
0: B, d'acord. Següent pregunta.
2: És que així us heu tenit molta fam en aquesta hora.
0: Quan teniu un problema gros a la vostra vida, quin és el vostre mecanisme de defensa? A. Plorau en silenci de manera molt dramàtica i melòdica. B. Pegau un cop fort contra la taula o un crit per desfogar-vos d'immediat. C. Vos tancau a la vostra habitació a meditar i no voleu compartir el vostre espai amb ningú.
2: Qui pot començar, Inés, jo trobo.
0: Inés?
3: Jo diria que C. Me tanca a l'habitació a meditar i no vull compartir l'espai amb ningú.
1: Jo diria que és B.
3: Clarament ets B.
2: Jo diré C, també.
0: C. Sí. I la darrera pregunta. Si haguéssiu de triar la vostra roba per venir a fer feina aquí a Ivetres, A. Veniu fets guapos, impecables, que sembli que aneu de gala o de boda. B. Roba ampla, còmoda, que no vos estrenyis braços per si vos heu de moure. C. Un jersei negre de coll alt, ben intel·lectual i que se noti que sou gent profunda. Qui comença? Xavi?
1: Jo dic el B.
3: Jo també
1: B. És que una mescla, però sí, un mesclòrum, però sí, saber.
2: Jo diré la C.
3: Ossa! No,
2: vull presumir un poc més.
0: Bé, intel·lectual, coll alt, un... intel·lectual, no?
2: És que...
3: Aquest de Bunyola.
2: Com? Que sóc de Bunyola.
0: Sincerament, no faré cas en aquest test i vos diré el que me transmeteu cada un de vosaltres, jo som músic.
3: A veure.
0: Naïnes me transmet flauta travessera.
3: Uf, m'encanta.
0: Li pega la flauta travessera molt.
3: M'encanta.
0: Això és com a de tarotista.
3: Estic super d'acord.
2: Però podem argumentar,
0: perquè,
2: sí.
0: No, perquè me transmet aquesta energia de flauta travessera. És bo, és bo.
3: Sí,
0: en Xavi me transmet energia de guitarrista.
1: Perquè clàssic o espanyola?
0: És igual, de guitarrista.
3: De fet, la toca. La sap tocar.
1: Sí, però no gaire bé.
3: La sap sonar.
1: No gaire bé.
0: Me dona aquestes vibres.
3: Com de treure-la per lligar, no?
0: Per exemple, els guitarristes fan molt això. Quan hi ha una guitarra...
2: A tocar Wonderwall.
0: Clarament.
1: Wonderwall, taburete. Exacte, aquesta, la taburete. A casa de Ron.
3: A Fito i Fittipaldis.
1: La flaca, un clàssic.
0: I en Jordi... En Jordi, ben metall, 100%. Ben metall.
3: Una trompeta.
1: Sí, rotllo la fúmiga.
0: Sí, li pego, li pego.
3: Ocres grasses.
1: Ocres grasses.
2: Tarango, bé.
1: Que li agrada molt, aquesta.
2: Lo meu, lo meu. Sí, toco.
0: Bé, i ara...
3: Però en coll alt.
2: Però, exacte, en coll alt sempre.
0: Per veure si, m'heu escoltat aquestes explicacions, farem una proveta. I telefonarem ara mateix a una bona amiga meva, que és un supermúsic, i toca dos instruments diferents. Per tant, teniu el doble de possibilitats d'endevinar quins són els instruments. No tenen res a veure l'un amb l'altre, són superdiferents entre ells i li peguen molt. Li peguen molt. Però jo no li faré test, li fareu vosaltres. I li heu de fer cadascun de vosaltres una pregunta que no tingui res a veure amb la música. I amb aquestes, amb les respostes que tingueu,
1: entesos,
0: heu d'endivinar.
1: Ah, m'agrada molt.
0: Amem. Ines, aquí tenim en línia.
3: Telefonem ja, a veure, amem. Sí, mos ho... Hola, Ines, com estàs?
4: Hola, què tal? Me sentiu bé?
1: Perfecte.
3: Beníssim, te sentim. Ines Burguera, de Serenal.
0: Sí. Ines Sota, que és quan t'ho dic jo. Ines Sota, benvinguda a Xiu-Xiu. Bueno, ja estàs avisada, no? Que els meus tres compis, en teoria, estan fets ja uns investigadors de primera. Així que, vinga, Ines, que sona com tu. Ines, primera pregunta, que no sigui de música.
3: D'acord. Dus arracades, piercings? Per exemple, a banda de les arracades, dus un piercing en el nas, a la boca, a la llengua?
4: Duc moltes arracades a les orelles.
3: Uf, és que sabia que seria clau aquesta pregunta.
1: Passes moltes hores segudes?
0: No, això té a veure amb la música.
1: No. Sí, t'agrada sumo negre?
4: Sí. Sí, diria que sí.
2: Vale, jo demanaré, quan surts de festa, ets de les primeres persones que parteix o ets de les que tanca la discoteca?
3: Molt mala pregunta.
4: Ui, bona pregunta aquesta. Jo diria que més de les que tanco.
0: Idò, ja obteniu les tres respostes, totalment extramusicals, i teniu 30 segons per posar-vos d'acord entre vosaltres de quins dos instruments toquen a Inés.
1: Quins dos?
0: Quins dos?
3: Jo dic que clarament vent metall.
0: Quin? Ah, no. Quin, però?
3: Ja, sí.
2: És que és molt complicat.
1: És molt complicat. Jo diria, qualque cosa de corda, per aventura, és cello.
3: No, que va. Jo diria clarinet.
2: Home, les arracades i sent... Cellista, sí. Jo podria quadrar, no?
3: A què, perdona?
2: Que los no ho sé.
3: Jo diria clarinet, perquè és un vent, no és metall, és fusta, però sí que es veurà que no és ni tan loco ni tan superformal, així que clarinet.
0: El lot s'acaba estent.
1: Bé, Jordi, tu que dius
2: clarinet i falta un.
0: Sí, falta un altre.
3: Vinga, jo, clarinet.
0: Sa bateria.
3: Percussió.
1: Jo és que, francament,
2: sí.
1: No ho sé en quin criteri, no d'acord.
0: Vinga, Ines Burguera, Ines Sota, pels amics.
4: Sí.
0: Mostreu-vos de dubtes ja. Quins són els teus dos instruments?
4: A mi m'ha semblat com molt curiós que l'altra Ines mos hagi dit esclarinet, perquè és com un pot ser mescla, també, entre els dos. És com que m'ha fet gràcia. Toques piano i el trombó. No ho heu endivinat,
1: eh? No, em sap greu, és que hi ha molt de...
0: No ho heu endivinat.
3: No ho heu endivinat.
0: Quina llàstima.
4: De qualcú ha dit que toc un instrument de vent metall, no sé què ha estat.
1: Ines.
4: No sé
3: sí.
4: Si era Jordi.
3: Jo ho he dit.
0: Idò, sí, Ines, toques piano. Ines, moltes gràcies per haver entrat en directe amb nosaltres.
4: Oh, a
0: xiu-xiu.
4: Molt xulo el programa, m'encanto.
0: Vinga, gràcies.
3: Gràcies, Ines.
0: Adéu, artista.

0: sona un piano, no?
1: El fas un temazo de piano, m'encanta aquest solo que tens al principi. Però vos he de dir que ho suspens.
2: Una altra vegada, escolta.
1: Otra vez.
2: La setmana passada suspendrà, ara tornem a suspendre. És a dir, quan començarem a pensar que per ventura ets tu que me'l vols suspendre.
3: No, és tot una trampa.
1: No. La setmana que ve, veurem. A més, si provava, suspeneu. Però, mirau, jo vos vull xerrar una mica de nines. De per què li peguen el piano. El piano li pega perquè és una persona aplicada, fa la feina molt ben feta, és detallista, perfeccionista, s'implica en màxim en tot el que fa, però, per altra banda, té un costat supercanalla, que la fa una trombonista de primera. Extrovertida, fiestera total, li encanta socialitzar, és la primera que s'apunta a qualsevol gresca que se munti. És un cliché de Glenn Metall.
3: T'havien fet molt bé les preguntes.
4: M'ha caigut molt bé, Nines Burguera.
2: Sí, jo també.
1: Les preguntes molt bé, però després les respostes fatal.
2: No, a veure, la nostra deducció tampoc...
4: Jo m'he equivocat. Li hauria d'haver demanat que si dues les ungles pintades.
2: Sí, jo m'ha fet... Però bé, Nines s'ha apropat, perquè ja ha dit Txelo i anava molt fora. Molt bé, Nines.
4: És que t'has equivocat 100% amb el Txelo.
2: No ho ha fet gaire bé, me sap greu.
1: Sí, sí. I doncs bé, la setmana que ve passarem en el món desvent fusta en companyia, ja veurem, a menys que farem. I destaparem més xiu-xius de les altres tribus, dels músics.
4: Molt bé. M'encanta, Assumpció. T'agrada venir a xiu-xiu?
1: Ai, m'encanta.
4: I de fitxadíssima, Assumpció vendrà cada dilluns. Així que gràcies, Assumpció. Molt bé, la setmana que ve.
1: Gràcies a vosaltres, ha estat superdivertit.
4: Tu sí que siguet divertit. Hem arribat en el xiu-xiu número 403.
2: Que vagi bé.
3: I molt bé demà.
2: Adéu.
4: Efectivament. Adéu. Gràcies per ser-hi.
5: Ofegat dins una bassa i un dia el van trobar.
6: Alegria i benestar de cada dia. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre, començam amb una notícia de darrera hora, perquè ara mateix a Sóller els bombers de Mallorca actuen a un incendi, concretament al torrent dels Barrancs. Fins allà també s'ha desplaçat l'Ivanat, la policia local de Sóller, la Guàrdia Civil, Protecció Civil, i fan servir la Milana, és a dir, l'helicòpter dels bombers. El foc, segons ens acaben d'explicar els bombers de Mallorca, és dins l'interior del torrent i és forestal, i crema la vegetació, però hi ha preocupació perquè és dins del municipi. Com han dit, els efectius d'emergències es troben ara mateix desplegats en el lloc i fan feina per sufocar les flames. Canviant de qüestió, perquè les patronals tornen a bloquejar la negociació del conveni autonòmic de les escoletes de 0 a 3 anys. Argumenten que les millores han d'articular-se mitjançant acords específics, ja que existeix un conveni estatal. Els sindicats mantenen la vaga per dia 16 de juny, després que la reunió d'avui ha acabat sense acords. Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
2: Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 0 a 3 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
1: Divendres hi ha un darrer intent al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes, i encara parlant d'infants, més de la meitat de l'alumnat de 5è i 6è de primària ja té mòbil, i a segon d'ESO pràcticament en tenen tots. És una de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital de les Balears, elaborat per UNICEF, que reflecteix que un de cada 4 menors ha vist pornografia, un 14%, té símptomes clars de malestar emocional, i un 10% de les nines té conductes suïcides. Ho explica el responsable científic de l'informe, Antonio Rial.
3: Las redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 60% aproximadamente que claramente están demandando desconexión digital.
1: I tècnics del Consell de Mallorca s'han personat al pis de la Vileta de Palma, on es varen intoxicar 4 menors, tot per determinar si l'immoble es lloga de manera il·legal. Els veïnats denuncien que a la casa s'hi celebren reunions multitudinàries, gairebé cada cap de setmana renous constants i un trànsit continu de persones. Tot i això, el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, ha assegurat que no té constància que hi hagi cap denúncia formal. I dos homes romanen molt greus després de precipitar-se a Eivissa les darreres 24 hores. Tots dos estan ingressats a la policlínica Nostra Senyora del Rosari. Avui matí, un home de 29 anys ha caigut des d'un 7è pis a Sant Antoni, i un altre jove de 19 es va precipitar i des d'uns 12 metres a Santa Eulària i roman ingressat amb fractura cervical i dorsal, pneumotòrax i politraumatismes. I el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes ha alliberat 38 tortugues a la platja de Camp Pere Antoni de Palma avui hora baixa. El conseller de Medi Ambient, Joan Simonet, ha explicat el procés de nidificació d'aquests animals protegits, mentre un centenar de curiosos no s'han volgut perdre una fita poc habitual.
4: No, nosaltres no ho havíem vist mai, i tenim dues filles que els encanten les tortugues.
5: És molt gratificant veure com, després d'uns mesos que han estat a diferents centres, no?, han anat creixent i ara tornen a la mà, no?, i veure com això és part d'un projecte per ajudar a la seva conservació.
1: I el Papa Lleó XIV ha clos la tercera i darrera jornada a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, on ha estat rebut per de més 70.000 fidels. Demà serà a Barcelona. Hem arribat així a les 10:04. Que passeu molt bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Mallorca és el paradís, si pots suportar-ho, li digué l'escriptora estadounidenca Gertrude Stein al seu col·lega Robert Graves. Havia passat a l'illa dues temporades, a la dècada dels anys 20, en una Mallorca que es despertava industrialment, on hi vivien 380.000 persones, molt lluny del boom turístic actual. Avui Stein també podria dir Balears és el paradís, si pots suportar una població fixa d'1,2 milions de persones en 120 cotxes per cada 1.000 habitants i de 9 milions de turistes l'any. Paradís és la paraula del programa d'avui. I el vostre paradís particular, quin seria?

0: Tots tenim el nostre paradís particular, sol ser un lloc tranquil que ens connecta amb l'entorn i que ens permet sentir la nostra respiració, el nostre batec tan accelerat durant el dia. La nostra vida és una recerca del paradís fins que el trobes.
1: A Anglaterra no són pocs els que ens diuen que estan bojos, que és una imprudència comprar una propietat en una illa del Mediterrani. Nosaltres ens sentim afortunats de viure aquesta experiència vital. A aquesta banda de l'illa no hi arriben gaires turistes. Però, curiosament, cada dia que passa coneixem més i més estrangers feliçment instal·lats aquí.
2: Apreciat senyor Graves, vos estaria enormement agraït si em féssiu el favor de permetre'm fer-vos unes fotografies. A vos i a ca vostra. Quan vos vagi bé, espero capaç de prendre unes imatges que vos facin justícia.
0: Acabau de sentir un bocí de retrats des del Paradís, una producció de La Perifèrica en coproducció amb Vivetres Televisió, que explica la vida del fotògraf anglès Tom Whedon i la seva dona, Verónica Moore, que visqueren a Fornalutx, a Mallorca, on estan enterrats. Aquí, a Mallorca, es feren amics dels Graves, a qui començar retratant. De fet, les seves imatges, les de Tom Whedon, són avui testimoni d'una illa paradisíaca i de la seva gent, sobretot per a qui la vivia sense haver de passar penúries.
3: Fa patrimoni cultural i fa sobretot el que seria patrimoni material. I després feia el que seria la fotografia de vida quotidiana, els que venia a spa, els que duia el carro, els que traginava ceràmica d'un puesto a l'altre, i crec que és aquest tipus de fotografia el que dona valor en el seu arxiu, perquè tenia aquestes imatges de Mallorca dels anys 50, de la dècada dels 50, no és habitual.

0: Ara entram en el paradís, però el de la música i de la memòria, amb la Júlia Colom, a qui ja donam la benvinguda entre avui i demà. Júlia, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Gràcies per ser amb nosaltres avui, per acompanyar-nos. Segur que a la Júlia la coneixeu tots, o pràcticament tots, però si hi ha algun despistat, la seva música sona així.

0: Preciós disc, per cert, que el tenc en bucle tot aquest cap de setmana, Júlia. Na Júlia Colombo es convida a entrar en el seu paradís particular i justament aquesta és la paraula que han triat per al programa d'avui i és el títol del seu darrer disc, que és el segon, publicat l'any passat, 2025. 12 cançons delicades i potents alhora. Sé que tothom te farà aquesta pregunta, Júlia, però és que jo te l'he de fer sí o sí, perquè és la paraula del programa. Per què paradís?
1: Perquè durant el disc me vaig adonar que, a part de que vaig cercar com el preciosisme en la producció musical que sonava dins el meu cap, com una cosa com bastant bucòlica, onírica, també és cert una cerca que no arriba mai, no? Com d'estar intentant trobar qualcom que doni com a sentit a la meva vida. Uh-huh. I aquesta cosa no acaba arribant mai, no? I vaig pensar que el paradís també és aquell lloc que volem o que mos imaginant que pot ser qualque dia propitjarem, però que de moment ningú hi ha estat mai.
0: Per tant, tu en el paradís el vas cercant, no? És un poquet aquella Ítaca que tenim allà sí. Lluny i que vas cercant, i però si, com te l'imagines? T'imagines que és un lloc físic, que és una sensació mental, un estat mental, és un lloc que comparteixes amb altres persones, és dir, aquest és el meu lloc en el món, com t'ho imagines?
1: Jo crec que més un sentiment d'autorealització com a molt profund, que no sé si al llarg de la vida jo l'arribaré a tenir per complet o no, perquè sempre hi ha nous horitzons, noves metes, ambicions, coses que no surten bé. Però bé, aquest és com a subjectiu i jo m'ha referit sobretot a un paradís aquí a la Terra, a la vida, com aquesta sensació de plenitud.
0: De plenitud, que m'imagino que la música te deu donar molta plenitud. Aquest paradís l'hem d'imaginar amb música, no, Júlia?
1: Sí. Si més no, a través de la música, no? Aconseguint... amb una vida plena de música aconseguir això.
0: Aquesta sensació de que has trobat el teu lloc i te sent xerrar i t'imagino perfeccionista i inconformista. No sé si ets així.
1: Sí, literalment. Aquesta sóc jo.
0: Literalment. I ara, ja que xerram i que tenim aquest disc Paradís, sentim aquesta Una illa per tu i per jo.

0: que sona així de bé, Júlia Colom. Nosaltres vivim a un paradís.
1: Sí, jo crec que sí. Allà on hi hagi natura és un paradís. Jo identifico el paradís amb la natura.
0: I d'aquí tenim aquesta, sona una illa, i aquesta que ara sonarà se titula La teva barca.

0: I mentre sona la teva barca, he de dir que record que la primera vegada que te vaig veure, Júlia, que tenc referència a tu, i després vaig pensar, ostres, és aquella lota que sortia en aquell programa Un capítol d'aire, d'Ivetres Televisió, sorties amb el teu predí, cantant la Sibila, i és vera que me'n recorda tu, perquè me vares deixar com un poc impactada, vaig pensar, buah, com canta, i la relació amb el teu predí també me va encantar, i ara preparant l'entrevista he recuperat el programa per dir, a veure si m'he equivocat o no, eres tu amb el teu predí, cantant la Sibila. Sí. Sempre t'ha acompanyat la música de petita, m'imagino que ets la Júlia Colom d'ara per la música que has cantat, escoltat i compartit des de petita, no?
1: Sí, totalment. La música sempre ha estat com allò que ha donat una direcció a la meva vida. I sí, ja des de molt petita ja ho sentia així.
0: I ara vivim un moment en què sou molts els joves que esteu fent una música excel·lent en català i també com a molt arrelada. Sou joves que vos heu format en música, tu has estat en el taller de músics de Barcelona, que heu viscut i reviviu la tradició d'alguna manera i crec que li donau una altra dimensió en els folclores, les tonades tradicionals. No sé si també és una manera de protegir el nostre paradís, ja que parlem d'això, el nostre paradís cultural, Júlia.
1: Sí, en certa manera és una manera de reivindicar, una manera de ser mallorquins, en la qual molt sentim identificades. Ho fem en primera persona i jo crec que sí, que tot el que sigui cantant la nostra llengua, cantar sobre qui som, una manera de protegir-nos i de reivindicar-nos.
0: Tu has tret aquest segon disc, no sé si és segon disc, que és el més difícil, com la segona pel·lícula, com el segon projecte després d'un èxit dels primers, segon és molt difícil.
1: Sí. És a dir, amb el segon ja tens una experiència que fent el primer no tenies i, òbviament, m'he volgut superar a mi mateixa respecte al primer. M'ho he posat tot una mica més difícil, però la veritat és que me sent molt orgullosa, la veritat, de com és el disc i de les cançons que té i de com han quedat. M'agrada molt.
0: Que bé, és que sona molt bé. I com te sents damunt l'escenari? Perquè també és complicat una música com a tan personal, no? Dur-la a un escenari obert, amb molta gent. Com te sents damunt l'escenari si sents que la gent antes aquest viatge teu tan personal?
1: Com que tota aquesta la creació o l'art és subjectiu, ja. No puc mesurar-ho com un tot o res. Supos que hi haurà diversitat d'opinions, però jo sóc conscient de que ha arribat, a persones els hi ha arribat aquest disc i saben com ha submergit dins el disc i se l'han posat moltes vegades. I jo faig música per aquesta gent.
0: Clar, clar que sí. I damunt l'escenari te sents bé, connectes, t'agrada...
1: Clar, cada concert és diferent, depèn de les circumstàncies, una vegada és que una ni controla. És com connectes més o manco, cada concert és una aventura. Però en el que duim de gira, la veritat és que hi ha hagut concerts molt guapos. Jo diria que el que me record així com a més especial va ser el d'estrena, que va ser l'Auditori a Barcelona, i aquest el record com a... d'una manera especial.
0: Que bé, que bé. I bé, ja anem acabant. Si te perds, en quin trosset de paradís te trobaríem, Júlia?
1: A Vall de Mosso, a casa nostra. Allà és on jo sent que estic com a totalment alineada.
0: I d'aquest paradís que ho és, no? Un trosset de cel a la terra, aquesta Vall de Mosso hermosa. I de Júlia Colom, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molta sort amb aquest paradís i en la teva cerca.
1: Super, gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
5: ¿Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
0: Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
6: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
7: T'he de contestar? En el paradís? Era fàcil, aquesta. Era fàcil, era fàcil.
6: La ràdio és el nostre paradís particular.
7: Exacte.
6: I el cinema és paradís particular d'en Toni, que sempre comparteix en tots vosaltres, i de paradís és la nostra paraula.
7: I avui he vengut disposat a provocar polèmica.
6: Però per això estàs aquí, perquè
7: no.
6: Mos agrada que mos sorprengui.
7: Si hem de parlar de paradís físic i natural, clar, són moltíssims els que imaginen una illa perduda amb una natura perfecta, un temps magnífic, un paisatge meravellós, aquelles platges d'arena blanca, que aquí en tenim un mogollón. No fa falta que vengui més gent a veure-les, però en tenim un mogollón. I la primera pel·lícula que duc té que veure amb això, però no va sortir tan bé com esperàvem.
8: Un quilòmetre.
9: Dos.
8: Richard?
10: Soy norteamericano. Cortamos en millas, no en kilómetros.
11: Está bien. ¿Cuántas millas crees que hay?
10: Si no lo intentamos, nunca lo sabremos.
7: Sí, això és La Playa. Tu dius, per què es duia La Playa, que era una pel·lícula... Bueno, pues, l'he duita perquè la vull reivindicar. La primera pel·lícula de Danny Boyle després de Trainspotting, Leonardo DiCaprio i Tilda Swinton com a protagonistes, i ets història típica d'un jove nord-americà que decideix anar a cercar el paradís. I on ho fa? En el lloc més obvi de tots, a Tailàndia. I que trobarà? Molta diversió i un secret que el durà a una illa que se considera el verdader paradís. Però ja ho sabem, la natura humana és terrible i té una facilitat de corrupció que és un verdader caramel que ningú pot deixar passar. Exactament igual que li va passar a la pel·lícula, perquè és una pel·lícula exquisitament guapa de veure, però completament irritant en el mateix temps, perquè és tan òbvia, és tan Hollywood, tan indústria, que dius, no pot ser mai. Boyle ho va intentar, però no ho va aconseguir. Intenta reflexionar sobre aquesta recerca de sa evasió i sobretot de sa hipocresia d'una societat perfecta, però la indústria, perquè era la primera pel·lícula que rodava a Hollywood amb actors nord-americans, la indústria va decidir que no era una bona idea i que era molt millor amagar el missatge i mostrar una postal turística que ven més places turístiques.
6: I tenim aquesta La Playa en 2000 per veure un joveníssim Leonardo DiCaprio, no?
7: Que a més va ser gran portada de totes les revistes d'escola perquè se va enamorar i casar amb Virgin Ledoyen, que era la protagonista femenina d'aquesta pel·lícula.
6: Mm-hmm. Idò, veig, així ja teniu un poquet també de xafardeig. Vinga, La Playa és la primera proposta d'aquest paradís d'avui, d'en Toni Camps. Per on seguim?
7: Bueno, quan ja no quedi cap paradís a la Terra, quan ja els mos hagin carregat tots i hagin decidit turistificar-los tots, lo que faran és que s'ho puguin permetre, perquè no serà tothom, serà construirlo.
12: ¿Qué me habéis hecho?
13: Quien quiera que lo tenga tiene el poder de deshabilitar todo su sistema.
14: Está muy enferma, Max. Tengo que llevarla allí arriba.
13: Podemos salvar a la humanidad.
9: ¿Cuándo puedo ir?
7: Acabem de sentir el que passa a l'any 2154, quan els rics viuen a una estació espacial que és un paradís artificial impecable i que dona títol a la segona pel·lícula de Neil Blomkamp. Se titula Elysium. La resta de l'humanitat, la que no se pot permetre viure a dins aquesta espècie de bimbolla, aquest paradís magnífic, flota per damunt la Terra, viu a la Terra, una Terra superpoblada i destruïda. Però alguns d'ells han decidit que volen revertir aquest sistema. I Neil Blomkamp, el director de Distrito 9, segueix intentant-ho. Indaga amb aquesta segona pel·lícula, després d'aquella meravellosa invasió alienígena a Àfrica, sí, que era una pel·lícula duríssima, de la qual en valen parlar ja aquí. Intenta indagar en les desigualtats humanes, en el territori, en el medi ambient i en la superpoblació. I exactament igual que a Danny Boyle, la indústria se'l va intentar menjar, encara que Neil Blomkamp en va sortir millor parat. De fet, la part visual segueix suportant molt bé, que cosa que no li passa a la playa, es que curiós gir social que fa la pel·lícula i que lo que realment importa. És una pel·lícula, la part de ciència-ficció de la pel·lícula s'aguanta més que bé, amb uns actors molt ben adaptats en els personatges i en qui empatitzes en tot moment. A més, Matt Damon, Jodie Foster, Charlito Kubler i Alicia Braga estan magnífics, estan molt bé en el seu... Magnífics, no, estan molt bé en el seu papers i val la pena veure-la. Si t'agrada ser ciència-ficció, les distopies i aquesta lluita de classes, està molt ben duita, la veritat és que sí.
6: Molt bé, Ido, Elysium, aquest paradís, no?, més allà de la Terra, mentre la Terra ho estan passant d'aquella manera.
7: Ho estan passant bastant malament, sí.
6: Vinga, paradís és la nostra paraula.
7: I si el paradís, en vez de construir-lo, te'l poguessis inventar per poder escapar?
12: Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo.
14: Estás enamorado de una fantasía.
12: Estoy enamorado de ti.
14: ¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorras.
12: Sí. Fantástico, podemos salir juntos.
14: ¿Sí?
12: Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos...
14: ¿Cuál es?
7: A Midnight in Paris, mitjanit a París, Woody Allen mos conta una fàbula, la d'un escriptor nord-americà que viatja a la ciutat de Samor amb la seva promesa i els pares d'ella per passar un dies. Un vespre, fugint d'una parella molt pesada, se posa a vagar pels carrers mentre et somia amb els feliços anys 20. Però els somnis, a vegades, se converteixen en un paradís i se fan realitat. Aquest és l'argument de Median.

0: És una de les millors pel·lícules, de les darreres del director neoyorquès. És una meravellosa carta d'amor en el present, en el passat i en el futur. És inspiració transformada en genialitat. I, per què no dir-ho, algun dels millors acudits estan en aquesta pel·lícula. Serveix per subratllar Woody Allen com a un gènere cinematogràfic en si mateix. A mi és una pel·lícula que m'encanta.
1: Ell no surt, no?
0: No, en aquesta, no. Owen Wilson fa de Woody Allen. Va. Fa de neuròtic, d'escriptor no.
1: I de ser, fa de Woody Allen, Midnight in Paris, aquest recorregut per les ciutats europees, no?, que li donaven dos barets.
0: Exacte, bàsicament perquè un moment donat Hollywood no volgueren finançar més les seves pel·lícules després de l'escàndol sexual que el va donar als tribunals. Clar, a Nova York no volien finançar les seves pel·lícules, així que se'n van a altres ciutats. Sa que no ha estat, aquí no ha rodat a Berlín. Mira tu, a Praga sí.
1: Tenim París, Praga, Barcelona, Roma... les tenim totes. I no
0: Londres.
1: I anar a Madrid, també. Vinga, i d'aquí seguim en el nostre paradís particular que compartim amb en Toni Camps i la seva tria de pel·lícules.
0: I el que li passa a la creació de paradisos artificials per un pocs privilegiats és que no sempre surt com un bolí.
2: Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh?
3: ¿A qué se dedica usted?
2: Yo vendo mierda.
4: El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor, sí, señora.
0: El Triángulo de la Tristeza és una de les pel·lícules més irreverents que he tingut el plaer de veure a una gran pantalla. Aquesta és història d'un paradís creat, un creuer de luxe, un paradís per multimilionaris i influencers sense importar l'educació, la cultura, les formes o el bon gust. De fet, és tot el contrari. És una sàtira amb moltíssima mala llet sobre el culte en els dobbers i el naufragi d'un sistema de classes insostenible. La pel·lícula navega en tot tipus de vaciots i de piscines plenes de tot tipus de líquids. De tot tipus de líquids. Té molta mala llet, moltíssima mala llet, tota la mala llet del món, de fet, i és tot lo desagradable que pot ser quan vol. I mos encanta. I a Cannes també, perquè se'n va dur la palma d'or. Això sí, vos he de dir una cosa, no la vegeu a hora de sopa.
1: No?
0: Ni a hora de dinar.
1: T'entra mal de panxa?
0: Mal de tot.
1: Mal de tot, vale.
0: Així, no. Pensa que és un creuer, val? Què passa en els creuers quan la gent s'amareja? Vale, no la vegeu a hora de dinar i a hora de sopar.
1: D'acord.
0: Dic això.
1: Vinga.
0: O sigui, però és absolutament devastadora.
1: La veurem, vos l'apuntàvem, aquesta pel·lícula, El Triángulo de la Tristeza, i tenim bolla extra.
0: Tenim una bolla extra, sí, perquè, clar, me dius paradís.
5: ¡Alfredo!
2: Sí, puedes empezar.

Sí, ja sé que ja n'han xerrat, però és que en Araceli ho ha fet a posta i jo he caigut de quatre grapes. Ja està. Efectivament, això és Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, una de les obres mestres del cinema que parla precisament del que el cinema va suposar en la vida de molta gent a un moment molt determinat de la història. Aquesta, de fet, és història de Totó, d'un d'aquestes personetes que va viure el cinema des de dins, un nin d'un poble italià que se passa els dies amb Alfredo, el projeccionista de Cinema Paradiso. L'únic entreteniment que hi havia en el poble en aquells anys 50, 60, 70, 80, fins en els anys 90, que és quan acaba la història. És una preciositat de la qual m'estim més, no dir res més. Ja està. Fins aquí. La tornau a veure i llestos. Oh, si encara no l'heu vista, i estau de molta sort. De moltíssima sort. Perquè, uf, veure-la per primera vegada, jo que la vaig tornar a veure ara fa poc, perquè la veus en sos nins, això que els nins van cresquent i li vas posant aquelles pel·lícules que t'han agradat durant la teva vida.

0: Por el litxa cara en els nins que dius, buah, per favor, no sé si me feia més plorera i m'emocionava més aquell nins veient aquella història o les històries. Les històries absolutament magnífica, a part té una banda sonora.
1: Ja.
0: És que sí.
1: Una banda sonora en la que jo crec que mos pots donar la teva frase final, no trobes?
0: Troc que sí, troc que sí. Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
3: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: Calor.
6: Moscars.
5: Gelats que se desfan massa ràpid.
7: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
6: Com les ganes de passar-ho bé.
5: I les converses que enganxen.
6: Les rialles.
5: La bona companyia.
7: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Anegats ens donen la benvinguda a l'illa del Paradís, aquell paradís que no és a l'abast de la majoria. I si començàvem el programa situats al deià de Robert Graves i el Fornalutx de Whedon, acabam, abans de baixar a Barrera, recordant una passejada que fèrem en aquest programa algunes temporades enrere amb el poeta Antoni Rigo, qui arribà deià resseguint la petjada de Graves.
1: En primer lloc, una cosa que ha canviat tantíssim ara, un poble ja barato. Però barato, de veres, barato. Jo he pagat lloguers de 250 pessetes, vull dir, durant anys, eh? I què trobaves? Trobaves cultura, la gent oberta, les cases obertes, podries entrar, te feies amb tothom, trobaves festes quasi a diari, els músics internacionals, Kevin Ayers, Ollie Halsall, trobaves cases de pintors, els seus estudis oberts que podies visitar, trobaves un deià cultural realment ric, viu, constantment en moviment. Clar que això, en 10 anys, va canviar tot. Des de la mort d'en Robert i des de que va tancar Can Jaume, restaurant per allà emblemàtic, també, deia, se va acabar, sàpiga. I se va començar a desbaratar. Però ja no era el que eren, i la gent que venia i comprava, que podien venir i comprar, en lloc d'obrir, tancaven. I vivien cap a de dins, en lloc de viure cap a de fora.
0: I d'això vivia Antoni Rigo fa relativament poc, i Graves, l'any 1964, que ja ha plogut, va escriure el que ara sentireu i que ens relatava el poeta mallorquí.
1: Afortunadamente, las rocas desde las que nos vayamos en allá resultan inaccesibles para turistas en grupo. Tampoco el pueblo en sí se presta a la explotación, aunque naturalmente los colonos alemanes habituales han adquirido los terrenos más espectaculares de la cercana costa y han construido casas con su propio estilo doméstico familiar. Como comentó un bromista mallorquín amigo, cuando ya hayamos cortado todos los olivos, tendremos que construir otros de plástico para que los turistas puedan mirarlos desde las ventanillas de sus autocares. No. Uno no puede detener el progreso, uno solo puede esquivarlo. Sin embargo, el hinterland mallorquí, todavía sin explotar, se va reduciendo cada vez más, a medida que se van mejorando las carreteras. ¿A dónde podremos retirarnos?
2: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Antoni Mulet, Mulet, benvingut entre avui i demà, com estàs?
3: Hola, bon vespre, com estàs?
0: Molt bé, contents de tenir-te. Avui hem triat la paraula paradís i en Antoni Mulet li dic paradís, que li ven escap primer de tot.
3: Corromput, ara mateix, paradís corromput, que és el que tenim una mica aquí a Mallorca, ara mateix, me dona la sensació, sí.

0: Nosaltres hem de confessar que mos vàrem quedar amb el videoclip aquest In Paradise, que has presentat amb na Xisc, tots dos pujats en aquesta bicicleta molt de guiri, no? Sí. Molt de turista dels anys 70, però que encara roda.
1: I, encara en troben,
0: sí. Moltes, més d'una i més de dues. I fent un poquet crítica en aquest paradís en el que vivim, no, Toni?
1: Sí, perquè, bueno, els paradisos són paradisos mentre els mantenim, no? Hi ha un punt de responsabilitat, també. Quan tens una cosa molt guapa, la responsabilitat és cuidar-la, també, perquè si no, se va perdent i no m'han donat en compte i de sobte és que vivim aquí no la poden disfrutar, no? Que seria una mica si deia.
0: I aquesta cançó surt en el teu nou disc, Es Desastre. Molt optimista no estàs, no?
1: Bueno, és que jo penso que de ses coses dolentes i de ses col·lapses, no? I dels desastres, normalment en surten ses coses més positives després, perquè mos obliguen en certa manera a fer un replantejament de ses coses, no? Ja sigui una ruptura romàntica, o sigui un conflicte familiar, o laboral, o el que sigui, o social, fins i tot, d'aquestes situacions de vegades en sortim en conclusions molt més positives de les que podríem haver tret si tot hagués estat meravellós, no? Per tant, reivindicar també una mica la figura del desastre com a element que inicia el canvi, no?
0: I és un disc que edita Cucabala Records. Content del resultat?
1: Sí, és un disc que, bueno, m'ha donat molta feina perquè l'hem anat fent molt de foc lent, no? I va sortir com a de cançons individuals en un principi que vam anar fent a poc a poc, però la veritat és que això era sortir fa una setmana i poc i la veritat és que molt content, sobretot amb aquesta cançó In Paradise, no? Que crec que també respon una miqueta a les necessitats i a el que pensa la gent, no? I crec que com a artistes també tenim una mica la responsabilitat de xerrar de les coses que ens afecten a la nostra època, no? Del context que ens envolta i, bueno, era un tema que tenia pendent, també.
0: No te desvincules, no?, del que passa en el teu voltant i ho vols traslladar també en la teva música i en la teva manera de fer.
1: Sí, sobretot perquè crec que vivim en un moment que la música potser ha deixat una mica de tenir aquell paper, no?, molt de crítica social i de posar en valor les coses que tenim i de criticar les coses que ens falten, no? I crec que hi va haver moments històrics on la música ha ocupat molt d'aquest espai i crec que avui en dia sí que hi ha artistes que ho continuen fent, no? I potser les temàtiques també són diferents, no? Perquè les lluites han canviat, però crec que és un tema que jo sempre havia tingut molt pendent, és xerrar de sobre temes socials i d'actualitat i que me sentia una miqueta impostor, no? A vegades és la sort de xerrar-ne, però clar, precisament amb aquest, amb el tema de la massificació, és un tema que mos toca tots tant que bueno, ha servit una mica per desbloquejar-ho i ara veurem el que passa a partir d'ara, veure per on surt.
0: Per bon, esperes que t'adugui, és desastre.
1: Pues la veritat és que, de moment, d'escenaris tenim Samovo i tenim Santa Maria aquest estiu, aquest juliol, que ens fa moltes ganes també, perquè ja fa uns certs anys que no ens plantàvem damunt l'escenari i serà una alegria tornar-hi. I la veritat és que tinc ganes de tocar-lo amb la gent i de poder connectar a un nivell que crec que el disc gravat no te permet, no? Que és una altra manera de consumir-lo i jo som molt fan d'escoltar discos per nostre compte a casa, però crec que en directe la connexió és una altra, no? I tens l'oportunitat també d'arribar al públic d'una altra manera i de tenir unes altres emocions, no? Que crec que amb aquest disc seran xules i m'ho fa molta il·lusió.
0: Sí, escoltes panorama musical, com se sol dir en llengua catalana i en aquestes illes, està que bull, no?
1: Pot ser que hi hagi hagut altres moments de fervescència, però sí que és vera que després del Covid, no? Aquí hi va haver com una explosió molt evident, no? Molta gent que volia fer la seva música i volia fer les seves coses i de sobte tenia coses a contar. Jo crec que ara estem una mica en procés de consolidació, no? Que no sigui una ona i després no hi hagi res, sinó que anem a intentar que és que hem estat aquests anys fent feina i fent música i una mica animant el panorama, que mos hi puguem mantenir i que també puguem deixar les coses una mica més fàcils de lo que mos van trobar nosaltres per la gent que vengui, no? I per la gent que vulgui començar a fer-ho a partir d'ara, que jo crec que també han de tenir un camí una miqueta més pla del que vàrem tenir nosaltres en el nostre moment, també.
0: Escolta, si tu te perds algun, no sé, algun trosset d'aquest món, quin és el teu paradís particular?
1: Oh, a mi m'encanta la zona de Betlem, d'Artà, de Llevant. Crec que té un encant particular, per tant, jo sempre que puc torn cap allà, i si no, si per lo que sigui no sóc aquí a Mallorca, suposo que sempre tiraré cap al nord i cap als Pirineus.
0: Idò, cadascú tenim el nostre paradís particular, que és el d'Antoni Mulet, a Mulet, i hem d'anar a baixar en barrera. Pregunta habitual en aquesta secció. Què fa un home quan tu vas anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
1: No ho faig sempre, però quan tenc un vespre d'aquests que sé que m'acostarà una mica a dormir, un cacau fresquet sempre ajuda a baixar una miqueta les revolucions.
0: Molt bé, molt bé. I necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà. Què mos proposes?
1: Vos proposaré qualsevol del darrer disco de Bon Iver, que bueno, és un disc que s'apresta per moments de pau, i que quan volem anar a dormir normalment volem aquest moment. Per tant, qualsevol del darrer disco de Bon Iver, que va treure l'any passat, super recomanable.
0: Beníssim. I així baixarem barrera del programa fins demà. Antoni Mulet, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit. Is this our
2: first or second nature? Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Què tal? Com esteu, estimats i estimades? Benvinguts a una nova sessió del Eclèctic Jazzística, per a més senyes. Com cada dilluns, ja ho sabeu, toca jazz i també qualque dia d'aquests que també ens ve de gust, intercalant les sessions dins de la pluralitat musical, que és el que pretenem, obrir el ventall estilístic, procurant sempre, això sí, de visitar aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci. Músiques que, per norma, no sonen a altres bandes, com la que tenim avui preparada per tots vosaltres. Walk Tree és el darrer treball del trompetista d'Illinois Tom Harrell. Ha estat publicat aquest any, el 22, per al segell High Note, i avui el coneixerem en profunditat.

Tom Harrell és un músic que s'ha passejat per els més diversos registres jazzístics, des del latín fins al bebop o les estructures musicals més mangívoles de les smooth jazz. Això fa que la seva música transpiri totes aquestes influències sonores, i aquest àlbum que tenim a les mans, Walk Tree, podríem dir que, en certa mesura, les condensa. Per tant, ens trobem en una producció plural, com podrem anar comprovant al transcurs de l'edició de l'Eclèctic. Hem encetat el programa amb Ivor, i ara acabem de sentir Fivin, els dos primers temes que figuren a l'àlbum. Ara sentirem Zatoichi.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és diversitat.

0: Gràcies, amb el Guillem arribat.
1: Com anem, com esteu?
2: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: De fluència.
1: El paraigo en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
6: I què fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
4: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

El trompetista i fiscornista Tom Harrell a la sessió d'avui de l'Eclèctic presentant-nos el seu darrer treball, Oak Tree, enregistrat el 24 i 25 de novembre del 2020, però que no ha estat editat fins aquest 2022 per la discogràfica Hal Knott. Harrell va créixer a Califòrnia i als 24 anys s'ingressa a la Big Band de Woody Herman. Després seguirien formacions com la de Horace Silver, l'Iconics, St. John's, Bill Evans o George Russell, entre moltes altres. La veritat és que sempre ha dut a terme una tasca intensa, tant en formacions alienes com en les pròpies. Després de sentir Sun Up, que era el tema amb el que hem recuperat el programa, anem en dos temes consecutius. Primer el que dona títol a l'àlbum, Oak Tree, i després, Tribute.

o actriu i tribut. Són els temes que acaben de sonar. Amb dos pertanyen a la darrera producció discogràfica del trompetista Tom Harrell, qui, per cert, el 2018 va ser escollit com el trompetista de l'any per l'Associació de Periodistes del Jazz. Seguim amb la música de Tom Harrell, Love Tight.

0: Els dilluns, a les 11 del vespre, toca jazz.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira. TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba,
3: sí.
2: Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
0: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic.

Shadows és el títol del tema amb el que acabem de recuperar la sessió de l'Eclèctic en un tercer bloc del programa, un poc més llarg de l'habitual. El conformaran quatre temes. Un ja l'hem sentit i ara sentirem

Eclèctic, els dilluns jazz, ja ho sabeu. És el que toca i avui ho haurem fet amb el darrer treball publicat del trompetista Tom Harrell, titulat Oaktree. Un àlbum que acomiadarem amb Robot Etude. Eclèctic, tornarem demà amb més música, que al cap i a la fi és el que verdaderament ens importa. A la realització tècnica i postproducció, Joan Jiménez. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia, doncs, i George Sand, com sabeu, és el pseudònim de Mandina Aurora Lucille Dupin, més tard baronessa de Dudevant, que va ser una escriptora francesa. Precursora del feminisme, que va escriure novel·les, contes, teatre, crítica literària, textos polítics. Ella i Frédéric Chopin són els dos viatgers romàntics més famosos que varen visitar Mallorca al primer terç del segle XIX. Chopin amb la música i George Sand amb la novel·la i els llibres de viatges mos varen deixar documents importantíssims de com era Mallorca en aquella època. Com ara, ja ho sabeu, Un hivern a Mallorca. George Sand va escriure Un hivern a Mallorca, que és un quadern de viatge autobiogràfic editat l'any 1842, que és un llibre que relata les vivències del seu viatge i l'estada amb en Chopin a Mallorca, motivada per la malaltia del pianista. Ella i els seus dos fills i Chopin varen romandre a la Cartoixa de Valldemossa uns mesos, des de finals de 1838 fins a febrer de 1839, temps en què pretenien que la salut de Chopin millorés, encara que les Balears varen confirmar que havia contret tuberculosi. Aquell any, però, l'hivern va ser dur i la seva situació no va millorar, així que varen tornar a Barcelona, després a Marsella i, finalment, a París. Avui, però, fa 150 anys que ens va deixar George Sand. Començam.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: com esteu? Ben trobats un dia més atenta a la que programa cada dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre. Vos acompanyam a IB3 Ràdio, un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i avui, en bon dilluns, qui les saben totes són a Gisco Nadal i en Celestí Oliver. I doncs, com estàu, Xisco Nadal, ben trobats?
1: Molt bon dia, bon dilluns.
0: Celestí Oliver, com
2: anam?
0: Bon
2: dia, també.
0: I també, Níquer, que avui se'ns ha colat un gràcies, Níquer, perquè a mi ja l'aprofitam per saludar-lo de tot d'una, al control tècnic, perquè fa meravelles, també, en aquesta portada i ens agrada molt com fa la seva feina, com ho fan tots els professionals d'aquesta casa, el servei tècnic. Però bé, avui fa 150 anys de la mort de Jordi Sant, un episodi que darrerament han repassat molt,
2: sí,
0: Celestí.
2: Sí, sí, sí.
0: Entre excursions per la Vall de Mossa de George Sant i Chopin. També aquesta exposició, que recordem que la podeu veure al Castell de Bellver, a
2: Palma,
0: que l'altre dia ens la varen venir a recomanar.
2: Que tindrà una continuïtat, de fet, amb una nova mostra després.
0: Exacte. I que si teniu interès per aquesta època i per George Sant i per Chopin, podeu anar al Castell de Bellver, que ara mateix trobareu aquesta exposició. Però bé, tenim altres temes avui que vos hem preparat en aquest programa de dilluns. I començant per tu, Celestí, què tenim?
2: Sí, jugarem a Tèntol per començar la setmana, repassarem també l'actualitat del dia i parlarem amb l'investigador Pep Cervera, que acaba de revelar fa uns dies el naixement legal, és a dir, quan poden dir que legalment va començar Can Picafort.

0: Fantàstica aquesta banda sonora de Los Romàntics.
1: Que canti, sí. Que fort ho té tot, fins i tot aquesta cançó.
0: Sí, sí, sí. Bé, va ser una cançó posterior a aquest naixement legal de Campi que fort. Però una investigació històrica de Pep Cervera, com dèiem, ha permès documentar una data clau en la història d'aquest nucli tan turístic i tan reconegut. Segons la documentació, localitzada el mes de juny de l'any 1911, es va autoritzar oficialment la creació d'una colònia dins la possessió de Sant Bauló, entre el Clot de l'Aigua Dolça i el Clot de l'Alga, també conegut com a Clot d'en Barret. I avui coneixerem aquests orígens, aquest naixement legal, ja amb autorització, del que llavors ha estat un dels nuclis d'estiuets i
1: més
0: també turístics
1: i
0: més
1: també
0: importants de Mallorca.
1: I també hi viu moltes persones, d'ençà de fa uns anys. Moltes residents que hi viuen de cap a cap d'any a Can Picafort. Avui coneixerem la seva història d'aquest nucli de Santa Margalida. Però també tenim altres temes, perquè avui és dilluns i torna la literatura en aquest programa amb el nostre lectobró, en Josep Maria Nadal Suau. I avui ens du un clàssic per llegir aquest estiu i per dues
2: riades. Els comentadors de llibres, quan arriba l'estiu, sempre tenim, jo quasi diria, l'obligació de recomanar lectures per aquesta època i per les vacances. Jo avui ho faré recomanant el llibre que més feliç m'ha fet en el millor estiu de la meva vida, que és Els papers pòstums del Club Pickwick, o Pickwick, simplement, de Charles Dickens. És un clàssic, però és un clàssic humorístic i ple de sentit de l'humor i de rialla. En parlam en una estona. When you...

0: Troc que li escau molt bé aquesta cançó avui en Josep Maria Nadal. Suau, després parlarem d'aquest llibre, d'aquesta recomanació ja, Lectures d'estiu. Però també tindrem taula de redacció i avui parlarem, òbviament, de la visita del Papa. Primer a Madrid, amb un campaner, ho farem amb un campaner, amb Miquel Oliver, que és a Madrid, i avui cantarà a l'estadi Santiago Bernabéu amb un cor format per 1.000 persones. A més, ahir en Miquel va formar part del protocol de la visita del Papa, i com que hi havia lloc buis, el van enseure de vora na Victoria Federica.
1: I l'han vist imatges.
0: Per tot.
1: Sí, sí, per tot.
0: Ha sortit per tot. Per tot.
1: Això mateix.
0: Llavors comentarem amb Miquel just abans de cantar el Santiago Bernabéu, perquè aquest acte comença a les 5 i en Miquel mos atendrà a les 4.
1: Això mateix. A més, també parlarem del cap de setmana de la moda, de la passarel·la de moda Adlib a Eivissa, i del pas de persones conegudes aquest dies de la setmana gran de la moda a Eivissa, com la filla d'Elon Musk, Vivian Wilson. Yeah.

0: Doncs sí, Ibiza ha estat la protagonista de la moda aquests dies. Després ho repassarem, però tenim més tema, Xisco.
1: Sí, perquè a la tercera hora de programa, a partir de les 5, entrevistarem precisament el jove dissenyador Nadal Cabot Rodríguez, que divendres a la plaça de Santa Gertrudis va guanyar la novena edició del concurs Futurat Lip en la col·lecció Reconstruir-se.

0: Com us dèiem, el mallorquí Nadal Quebo Rodríguez ha guanyat el premi Futurat Lib Noves Promeses 2026 en la seva proposta reconstruir-se una col·lecció inspirada en una figura femenina poderosa, sofisticada i lliure com la creadora de l'Adlib és Mihailovic.
1: I d'avui tindrem aquí en Nadal Cabot, que ens explicarà com ha estat aquest certamen i també que n'ha estat el guanyador. Però també hem de parlar de més llibres, perquè ja sabeu que hi va acabar la Fira del Llibre a la plaça d'Espanya de Palma, i entre les activitats més destacades hi ha hagut les presentacions de nou llibres, com les de Marcos Augusto, Pere Estelric, així com també una de les darreres actuacions de Cucorba.

Nosaltres, precisament, avui conversarem amb un dels escriptors que han tingut novetat editorial, Marcos Augusto, que dissabte va presentar la seva primera novel·la, Te hice Dios, publicada per Random House.

0: 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també, ja ho sabeu, podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @TentolIV3, al Facebook de Tèntol.
3: O bé, al correu electrònic.
0: O sorpresa!
3: Que nosaltres, que Tèntol, @IV3Ràdio.com.
0: Avui sí que hem posat la pregunta del dia, que ara tot donarem a l'Instagram del programa, que ja podeu participar. Així que moltes gràcies, fins aquí una estoneta.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, i avui ja l'hem anomenat, perquè tenim a les vies de so el nostre estimat Iker Hernández. Iker, moltes gràcies. Són les 3 i 18 minuts i ara mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Gràcies, és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: Sí, perquè avui la rabiosa actualitat ens du a parlar que avui és dia 8 de juny, si no anem errats.
0: És un fet.
1: 8 de juny, és un fet. I, per tant, avui és el Dia Mundial dels Oceans.

sí, és 8 de juny, és el Dia Mundial dels Oceans. L'oceà, sí, aquella massa d'aigua salada que cobreix aproximadament les 3 quartes parts de la Terra, avui fa festa. I tot i que si vos convida a la festa no importarà d'horita són de plàstic, perquè diuen que de plàstic ja sabeu que la mà en va plena, no n'hi falta. Diuen els que en saben, els experts, que cada segon més de 200 quilos de plàstic van a parar als oceans. De fet, també, els investigadors alerten que el ritme de producció de plàstics ha augmentat un 900% comparat amb els nivells de l'any 1980.

0: Però passem a les paraules i a les expressions que tant ens agraden en aquest programa, perquè trobareu que no hi ha moltes expressions amb la paraula oceà per les nostres contrades. Imaginant que és perquè mos queda un poc en fora, i també que antigament de l'oceà no en deien així, sinó que en deien la mà gran, la mà major, o fins i tot en testos antics trobant l'expressió la mà oceana. És per això que les dites parlen sempre de la mà i no de l'oceà. Com aquesta tan famosa que diu aniria a la mà i no hi trobaria aigua. Això a vegades vos passa a tots, eh? A Mallorca també deien que s'aigua de mai es creure són de mal veure, que se diu en referència a la molèstia que causa mostrar-se a vegades molt obedient. O també una de les més famoses de totes, que és la mà fa forat i tapa, que ens alerta de que hem d'estar a l'aguait de la mà. A Eivissa trobam aquesta que diu qui s'ha begut la mà se pot veure s'estany, que significa que qui ha fet una cosa extraordinària en pot fer una altra de més corrent. Us demanareu d'on prové la paraula oceà. I doncs la paraula oceà ve del grec, perquè romans i grecs pensaven que la terra era plana i que al seu voltant hi havia un riu enorme que personificaren amb el déu mitològic oceà. Els mosaics hel·lenístics i romans es representen amb freqüència aquest oceà, aquest tità, com un home amb tors i braços musculosos, una barba ben llarga i banyes, i amb la part inferior del cos, que és com una serp. Per tant, avui és el Dia Mundial dels Oceans, moment per prendre consciència i alertar que el 90% de les grans espècies marítimes de peixos s'han vist minvades i el 50% dels esculls de coral destruïts. Per tant, és important el dia d'avui per prendre consciència d'allò que la mà ens ofereix i que hem de restaurar la seva vitalitat i donar-li una nova vida.
1: I doncs, és per tots aquests motius i més que hem decidit que avui dedicarem el joc en aquest Dia Mundial dels Oceans, que és avui.
0: Exactament, així ho farem. Són les 3:23. Fem-te'l.

0: Gràcia, moment per la pregunta, perquè avui també tenim pregunta del dia, i ens heu de disculpar perquè divendres no la van penjar a Instagram, perquè justament en Miquel és de vacances uns dies i me'l va passar per alt.
1: Tenim una baixa.
0: Demanem disculpes, perquè molta gent mos heu escrit.
1: Sí, hi va haver oients que
0: no
1: directament...
0: Que no heu posat la pregunta.
1: Me'l van pegar una estirada
0: d'orelles. Perquè sí. Vol dir que hi sou i que responeu, per tant, gràcies també per participar.
1: Ja vàrem dir que no he pogut votar.
0: Exacte, on s'ha vist mai. I d'avui ja és, avui sí que tenim pregunta a l'Instagram i de fet diu així. A totes les persones, Pentura, vos han acusat o acusat qualcú de fer arroncero. A tu s'ha titulat mai.
1: Sí.
0: Que fan un poc arroncero.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I de fer arroncer és figuradament obrar amb lentitud, endollar, moltes vegades, per faltes de ganes de fer una cosa, han fet arroncero tots. La paraula roncero o roncer prové d'una altra paraula marinera, que és la ronça. Roncers eren els qui anaven a la ronça. I la pregunta d'avui és precisament aquesta. Sabeu que és literalment anar a la ronça?

0: Encara no som en estiu, però ens ha anat bé avui aquesta cançó que ens imaginàvem en Pau de Bon.
1: Sí, amb un llaüt.
0: Exacte. Què significa anar a la ronça, literalment? És la pregunta d'avui. Com sempre, tenim tres opcions i n'hi ha una correcta i dues que no ho són.
1: Sí, i d'ahir és anar a comprar peix massa tard, quan ja l'han venut tot.
0: L'han venut tot.
1: Quan ja no en queda. És anar amb una barca, com en Pau de Bon, sense àncores i a mercè del vent. O és anar a pescar en gambaner, a vorella de mà.
0: He anat fèiem... mai?
1: Sí, sí, sí. Ara fa anys que no he anat. Però aventura...
0: Un gambaneret.
1: Aventura...
0: Encara
1: ens en
0: fa
1: tupar,
0: sí. No?
1: Mm. Sí. Una estona.
0: Això no se perd.
1: No.
0: No, hauríem de fer els adults, també.
1: Sí, hauríem de fer, hauríem de fer.
0: Sempre respectant la mà, que és allò que vull. Mm-hmm. Prenent consciència i tot d'una... Parlarem amb els nostres experts. Però tenim la pregunta del dia. Significa anar a la ronça, de ronça. Ha sortit aquesta expressió, roncero, que segur que heu dit moltes vegades. I tenim tres opcions, com ha dit en Celestí, i dues maneres per participar i respondre a la pregunta del dia.
1: Ja ho sabeu, a través, ho podeu fer a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o ens podeu telefonar en directe al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Sabeu que és literalment anar a la ronça. Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és memòria.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: Defluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.

0: Som les 3 i 29 minuts. Avui, Celestina, altres no feim arroncero. No podríem fer-lo.
1: Avui no.
0: Perquè
1: avui, ara no
0: tenim
1: toca.
0: Tenim feina.
1: Exacte.
0: Què passa, feina? Un poc arroncero.
1: Sí, sí, sí.
0: Que el farem.
1: Sempre convé.
0: Però ara mateix no és el moment de fer-lo.
1: Bé, no sempre convé, eh? Convé no. Quan convé.
0: Quan, exacte. Sí. És un moment en el dia per fer arroncero i...
1: En el dia.
0: En el dia, un momentet.
1: Sí, exacte.
0: M'ho
1: sí,
0: poden
1: sí.
0: permetre, que sí. si no vaig fer... T'ho dic jo, tant. Que vaig tot el dia corrent-se'ls per amunt i per avall, però bé.
1: Has de fer arroncero.
0: Dit això, avui tenim aquesta pregunta. Sabeu que és literalment anar a la ronça? Anar a la ronça és una expressió marinera i significa una cosa. Quina d'aquestes tres?
1: Sí, significa anar a comprar peix però massa tard, és a dir, quan ja l'han venut tot. És anar amb una barca sense àncores i a mercè del vent, o és anar a pescar amb gambaner a vorer de mà?
0: Això estaria bé,
1: Què diríeu?
0: Jo crec que tots els nostres oients ho saben. De fet, un 100% dels vots, és a dir, que ho sap tothom.
1: Tothom.
0: Avui, efectivament, anar a les ronces, anar amb barca sense àncores i a la mercè del vent. I pot haver un moment més de felicitat que aquest?
1: Sí.
0: Crec que no... Doncs això és anar a la ronça.
1: Tranquil·lament, despreocupats.
0: Exacte, sense àncores o marres, a la mercè del vent. En castellà també se diu igual, se diu a la ronza. A la ronça després ha derivat aquesta manera d'anomenar la peresa, mala gana de fer una cosa, lentitud per fer-la, com a d'endollar, i d'aquí aquesta alta expressió, però recordem que és una expressió marinera que feien servir altres moments de la vida, però que ens prové de la mà. I avui la mà ens ocupa, i els oceans també. Per tant, coneguem ara sí, els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Un moment per conèixer els nostres convidats d'avui, que ja són aquí als estudis d'Ivetra Ràdio. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el Dia Mundial dels Oceans. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Diego Vega Jiménez.
11: I qui més?
12: Esther Oyo Álvarez.
5: M'agrada aquest nom.
7: D'on ets?
10: De Palma de Mallorca.
12: De Barcelona.
13: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
10: Per IMEDEA.
12: Per IMEDEA també.
14: Ostres, quina passada. La teva vida és... genial.
7: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
10: Moltes dades, les màximes quantitat de dades possibles.
0: Dades, oh?
12: I jo necessito peixos.
0: I Néstor, peixos.
7: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
10: Podríem pagar millor.
12: Podríem pagar millor.
7: Mengeu arengades?
13: Bacallà?
10: Tot el que m'ho posin en
0: sí,
10: el plat.
0: Sí, peix, t'agrada, arengades, bacallà...
10: Efectivament.
0: Néstor,
12: tot boníssim.
0: Sí.
15: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolç i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
10: Bona pregunta.
0: A la mà han fet res els romans? Segurament que sí.
10: Entenc que sí, però ara supos que ses vaixells... Sí.
0: Estet,
12: que coses d'enginyeria, segur.
0: Segurament.
13: Sí. Tens el dret de guardar silenci.
16: I crec que seria molt bona idea.
17: T'agrada anar a ballar?
10: M'encanta. Qualsevol moment se pot ballar.
12: Jo sóc molt descoordinada.
18: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
10: S'hora baixa.
12: Sí. Primera hora del matí.
13: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
10: Sí. Poc, però sí.
12: Menys el que m'agradaria.
3: Una actuació extraordinària.
11: Deixem-ho per avui.
13: Moltes gràcies.

0: sent les heu sentit respondre al qüestionari electrònic. Sí, ja podem saludar avui Néstor Ollo i en Diego Vega. Com esteu? Benvinguts.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per ser aquí. Ja els heu escoltat. Tots dos són investigadors de l'IMEDEA, que és l'organisme tan important que treballa amb la mà els oceans, que hi ha esporles. Per tant, feia feines esporles, entenc, tots dos.
2: Sí. Mm-hmm.
0: Però viviu a Palma?
2: Sí.
1: Sí.
0: I ja feies el viatge cada dia cap a Esportles. Bé, és un viatge agradable.
2: Està bé, sí.
1: Agradable.
0: No tant. No, perquè, Diego...
1: Molt de cotxos, molt de tràfic.
3: Però clar,
1: no?
3: Clar. Ara comença a fer calor.
1: Claro. Sí.
0: Perquè vosaltres vos trobeu més bé dins la mà o a terra?
2: Dins la mà, sí. Sens dubte.
0: Néstor, ho té claríssim.
3: Nadau, però a vegades, és a dir, això de...
1: Per gust, sí, però jo en el meu treball és estar davant de l'ordinador.
0: Diego, no, començant per tu, que tu tens una feina molt interessant, explica'ns exactament en què te dediques, què investigues.
1: Jo estic intentant investigar quins són els efectes del canvi climàtic en els eventos extremos. Tot el que sigui quan ve una tormenta a la pujada del nivell de la mà, pues veiem com afecta i com se poden mesurar aquests esdeveniments.
0: Aquests fenòmens tan adversos.
3: Intentes investigar, dius, que és molt difícil.
1: Claro, perquè depèn dels tipus de dades que tens, pues tens unes capacitats d'investigar unes coses específiques o unes altres.
0: Mm-hmm, clar. Mm-hmm. I investigues com ha pujat el nivell de la mà, si és que ha pujat, sí? Ha pujat?
1: Ha pujat. A diferents zones del planeta d'una forma o d'una altra, però generalment ha pujat, sí.
0: I ho fas des d'imatges de satèl·lit, que això és sorprenent.
1: Sí, no són tant imatges òptiques, sinó són més imatges de radar, que no te donen color, sinó te donen profunditat, en vera. I així se calcula el nivell de la mà. Hi ha un altre tipus de gent que maneja imatges òptiques que sí que tenen un altre tipus de tractament.
0: I a quines conclusions o a quines dades has pogut arribar?
1: Així el més clickbait que puc tenir és que segons les simulacions que ja he fet i mesclant les dades que ja tenc, degut al canvi climàtic, pues, s'ha augmentat un 12% d'intensitat dels eventos extremos.
0: Un 12%?
3: Un 12%.
1: O un cas específic que ja he estudiat específicament.
0: A Balears?
1: No, l'oceà Índic.
0: L'oceà Índic, d'acord.
1: Però s'ha de fer aquest estudi per altres zones perquè pot ser que veri...
0: Pot ser una dada semblant, però no ho sabem.
1: Exacte.
3: I per què has estudiat l'oceà Índic?
1: Perquè hi ha moltes zones molt estudiades ja. Tot el golf de Mèxic i tot el que és els mars asiàtics. Tots aquests estan molt estudiats i és de síndic, pues,
0: no
1: està
0: tant.
1: Menys estudiat. I és més tercermundista i d'acord. Pues, crec que...
0: I allà tenen fenòmens costaners adversos?
1: Molts.
0: Petits tsunamis?
1: Tsunamis, i jo ho estic associant a ciclons tropicals, huracans. I com que sí que n'hi ha molts que afecten a països tercermundistes, pues, és una bona zona d'estudi per, per donar, posar un granet d'arena a el que és investigació d'això.
3: I d'aquí, de les Illes Balears, tens alguna conclusió, algun titular?
1: Claro, és que aquest projecte de canvi climàtic és només per aquí, és on aquí faig unes altres coses més relacionades amb meteosunamis, que és un altre esdeveniment.
0: Meteosunamis?
1: Sí, són... És una manera un poc exagerada de dir un tsunami, perquè són onades que arriben degut a pertorbacions atmosfèriques. No és degut a un terratrèmol. I a Ciutadella n'hi ha un dels puestos on és més característic aquest esdeveniment de tot el planeta.
0: De tot el planeta?
1: Sí, perquè hi ha un conjunt d'interaccions que fan que el nivell de la mà pugui arribar a pujar 3 metres, que siguent el Mediterrani.
0: És molt.
1: És molt.
0: A quina zona de Ciutadella?
1: En el port de Ciutadella.
0: Directament al port
1: directament,
0: de Ciutadella?
1: Sí, sí. I...
0: Per això que, clar, quan hi ha mala mà s'ha de tancar.
1: També, sí.
0: Perquè esport comercial, perquè...
3: I té a veure Sarrissaga?
1: És Sarrissaga.
3: És
1: Sarrissaga, efectivament. És la traducció en jerga científica.
0: Que pot arribar fins a 3 metres, has dit, augmentar el nivell de la mà.
1: Efectivament. Hi ha dades que diuen que un poc menys, un poc més, depèn de l'evento, però sí, aproximadament.
0: En el cas de Néstor, tu, Néstor, ets més biologia marina, més animalons, peixets...
2: Sí, efectivament. Jo em dedico a estudiar el comportament dels peixos. Actualment estic centrada més en l'àmbit de l'aqüicultura, però bé, al final és aplicable tant a la natura com en captivitat.
0: I què estudies exactament del comportament dels peixos?
2: Doncs mira, la meva tesi està centrada en l'activitat cardíaca dels peixos. Jo utilitzo uns dispositius com una mena de xips d'uns 2-3 centímetres i els implantem dintre el peix i així podem estudiar el cor, com funciona. Al final, els peixos, com nosaltres, quan estem estressats, ens puja el ritme cardíac. Tots portem rellotges avui en dia que ens diu pulsacions altes, relaxa, tal. Doncs és el mateix, però amb peixos. Per saber com ells afronten l'estrès o com afronten diferents estímuls ambientals, doncs utilitzem aquests dispositius i podem saber doncs, què li està passant al cor, i no només al cor, sinó també com es mou el peix i com nada.
3: Però clar, hi ha molt de peixos a la mà.
2: Sí, nosaltres en concret, els peixos els tenim al Port d'Andratx, al Laboratori d'Investigacions Marines i Aquicultura, que és una unitat associada a l'IMEDEA, i allà doncs, tenim tant tancs com gàbies al mar obert, i simplement doncs, allà tenim els peixos tancats, perquè si no seria impossible. Jo li posaria un dispositiu al peix i ja no el recuperaria.
0: I quin tipus de peixos? Tot tipus de peixos?
2: Jo estic centrada en llobarro. Però bé, se'ls hi pot posar qualsevol tipus de peix, clar.
0: Qualsevol. I quin comportament has diagnosticat?
2: Bueno, doncs mira, vam fer un estudi d'exercici físic, que l'acabem de publicar, de fet, que era, bàsicament, era com si poséssim els peixos a córrer amb una cinta de córrer, com nosaltres, i estudiàvem primer la fisiologia del cor, que és el més important. Si no sabem com funciona, no podem treure més conclusions. Per tant, aquest va ser un dels estudis principals i l'hem tret ara, just. Sí, sí. I després també doncs, com els afecta, sobretot en l'aquicultura, com els afecten els moments de l'alimentació, com els afecten les tempestes, els canvis de temperatura de l'aigua i de més, les variables ambientals en general.
0: I què has dit? Quin és l'estudi, l'objecte d'estudi que has dit? Aquicultura?
2: Aquicultura.
0: Aquicultura.
2: Sí, sí, sí, l'aquicultura és, bé, doncs tots avui dia mengem peix d'aquicultura. I, per tant, hem d'intentar millorar com el benestar d'aquests peixos. Actualment existeixen regulacions a nivell europeu amb altres animals de granja, però els peixos encara estan una mica... que encara s'han d'estudiar més. I la meva tesi s'emmarca en aquest sentit, en estudiar el benestar i el comportament dels peixos per poder aplicar-ho al benestar en aquicultura.
0: Clar, aquí, quan dius aquicultura, vols dir que són peixos de piscifactoria,
2: sí,
0: per dir-ho així, més...
2: Sí,
0: no tant científicament.
2: Sí, sí, exacte. Per poder alliberar una mica no, doncs aquests mars de tota la pesca, doncs, també l'aquicultura avui en dia, al final, són molts al planeta, són molta gent que mengem peix, i per tant, doncs, per suplir aquesta demanda, doncs, cada cop l'aquicultura està guanyant una mica més importància.
0: Sí. De fet, de cada vegada mos diuen heu de menjar més peix, però clar, de cada vegada el peix està més contaminat,
2: sí.
0: Té nivells més alts de mercuri, mos diuen menjar el peix petit que no té tant com els peixos grossos. Què han de fer?
2: Doncs el que cadascú pugui, la veritat. Sí. Però sí, sí, això és cert. També a nivell de preu, el peix cada cop és més car, també. Sí. Per tant, l'aquicultura en aquest sentit doncs, és un recurs que ens permet consumir proteïna del peix a un nivell una mica més assequible.
0: I no? Més saludable?
2: Sí, bueno, saludable al final és tot el tipus de peix, vingui del mar o vingui d'aquicultura. Però bueno, sí, així també alliberem una mica la pressió que estem fent als mars amb la pesca i es poden dividir esforços.
0: I a Balears n'hi ha de piscifactories?
2: A Balears com a tal no, es centra més en la costa mediterrània de bueno, tot el que és València, Castelló, Almeria...
0: I quin peix és allà en piscifactoria, per exemple?
2: Majoritàriament dorada i llobarro.
0: Dorada.
2: Sí, després hi ha al centre de la península hi ha molta truita, trutxa, i hi ha al nord d'Europa salmó.
0: Salmó.
2: Sí.
0: Sí. Que clar, sempre diuen un salmó salvatge, un salmó... És que jo no ho sé diferenciar. Esther, tu sí, supòs.
2: Bueno, no creguis. Cada cop l'aquicultura té cosetes que va com imitant una mica més el peix salvatge, sobretot en el cas del salmó. Està superestudiat i ja no només la seva carn i la proteïna, sinó també el seu benestar, que al final és important. Quan nosaltres cultivem, criem animals pel nostre consum, és important intentar optimitzar aquest benestar.
0: I quan t'analitzeu el cor dels peixos, també tenen problemes cardíacs, els peixos també tenen...
3: Com els humans?
2: Sí. A vegades, segons el tipus de pinso que mengen, doncs són més propensos a tenir obstruccions, com nosaltres. Sí.
0: Els hi pot cobrar un cobriment, els hi pot tenir un cobriment,
2: sí,
0: per exemple.
2: Sí, morts súbites, sobtades, sí, com nosaltres.
0: Que curiós.
3: Uau, dues feines apassionants,
0: sí,
3: Esther i Diego, teniu?
1: Sí.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
3: No sé si és Dia Mundial dels Oceans, vols dur més feina? Home, com podeu descansar? És un dia de festa.
1: Pues sí que és bastant de festa, sí.
3: És un dia de festa.
1: És que és meu cumpleaños, també.
0: Ah, mira, però... Què dius, Diego?
3: Això s'ha vist abans.
0: No l'he dit tot, molt d'anys.
3: Molt d'anys.
0: Te poden demanar quant d'any fa? Això m'han dit sempre que no ho he de demanar, però com que ets jove...
3: Però ja ho sentiu, són joves, eh?
1: 29.
3: 29. 29 anyets. Atenció.
0: Molt d'anys, Diego, que bé, que bé.
1: Moltes gràcies.
0: Ara després celebrar o no, avui?
1: Claro. Bueno, cau dilluns, o sigui que...
0: No passa res.
3: Millor. És un bon dia per començar bé la setmana.
1: Sí, sí.
0: Has vist tot sol, estic sempre optimista.
1: Com toca.
0: Clar que sí. Sí. I de, avui parlem d'aquest Dia Mundial dels Oceans. Clar, ja han dit que els hem de cuidar de cada vegada més, que hi ha més plàstics a la mà, totes aquestes coses que anem recordant, però que ho hem de fer, no? Sí, Esther.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí. Fa un parell d'anys vaig fer un estudi sobre l'efecte dels microplàstics al cervell dels peixos.
3: Mm.
2: Sí, sí. Hi havia cosetes.
3: Sí. Quines conclusions, per exemple?
2: Pues, per exemple, es modificava la serotonina i la dopamina, tots els circuits serotonèrgics i dopaminèrgics al cervell es modificaven amb el consum de microplàstics.
0: Vaja.
2: I digue, sí, sí. Mm-hmm.
0: Clar. I tot això és una cadena, no?
2: És un no parar.
0: Com diuen, un peix que se menja sa coma, que mai millor dit.
2: Sí, sí.
0: Doncs avui ja els escoltau en Néstor Ollo i també en Diego Vega parlant del Dia Mundial dels Oceans. Fem una pausa i tot d'una jugam amb ells.

0: cavalcada fins al darrer toc de Fabiol. Respectar els caixers, cavalls i cavallers. Sant Joan es diu així.
1: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
2: Pensar i contestar, tot és començar.
3: Molt bé, ara jugarem una miqueta, Esther Diego, amb les paraules i amb també la cultura popular de la mà, que és molta, molt diversa, i com sabreu, hi ha moltes coses per investigar i analitzar també, que hi ha molta gent que ho ha fet. Per tant, en aquesta primera prova tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb el Dia Mundial dels Oceans i amb la mà. Perquè, clar, aquí no parlant d'oceans, perquè com que nosaltres és mediterrani, sempre tenim com aquesta cosa, no? Com ho hauríem de dir? La mà mediterrània, però formant part d'un oceà?
4: La mà mediterrània.
3: La mà mediterrània, sí, ho deixarem així. Sí. Millor.
4: Tot està connectat en el final per dir un nom correcte, ja diria. Sí.
3: Ara en parlarem, però bé, abans, com de començar per tu, Esther, i primera prova.
5: Vinga, Esther, posa en carrec en marxa i tens 30 segons per dir noms d'espècies submarines.
3: Sí, preparada?
6: Però nom científic?
3: O nom popular?
5: Més popular,
3: si és popular,
5: sí.
3: T'ho agrairem per nosaltres.
5: Científic mos perdrem bastant. Nedarem, eh?
3: 30 segons temps.
6: Tauró pelagrí, tauró balena, medusa, pop roquer, sardina, llobarro, dorada, orada, sard, posidònia, eriçó, estrella de mar... què més? Poliquet, tunicat, nidari...
3: Molt bé, molt
5: se començava a complicar, eh? Sí, sí.
3: Ho ha fet molt, sí, això, perquè no ho enteníem.
5: Sí, sí. Tot això has estudiat?
6: No tot.
5: Però gran part.
6: Part, sí.
3: Part de què? Són els que trobàvem...
6: Tots els trobem, bueno, menys el tauró balena i el tauró pelagrí.
3: Aquí, la Mediterrània.
6: La resta, sí.
3: Tauró balena no... No. I el tauró pelagrí tampoc, no. Però taurons sí que...
6: Sí, sí, sí. Però no són tan comuns de veure.
3: No, a més, els hi deim tintoreres, no?
6: Sí, bueno, hi ha la tintorera, però també n'hi ha d'altres.
5: Sí,
6: gatbaire, per exemple.
3: Que també són taurones.
6: Sí, són taurones més petits, sí, sí.
3: Fins has vist?
6: Bueno, allà al Laboratori d'Investigacions Marines en tenim, però en directe no els he vist mai.
5: Fins a quantes espècies de taurons?
6: Ostres, no ho sé.
5: Podrien tenir?
6: No ho sé. Però unes quantes.
5: Sí,
6: sí, sí.
5: Més de dues.
6: Sí, sí, i més de 10 també.
5: També.
6: Sí, sí.
3: Fantàstic, i ara li toquen en Diego. Ben, Diego, que te tocarà tu.
4: Vinga, Diego, com sigui això, no. Noms de peixos...
5: No, canviarem, vinga. Tens 30 segons per dir tipus d'esdeveniments costaners extrems. Què?
4: Vale.
5: Vinga, tens.
4: Mareja en català, storm surge se diu, marejada ciclònica, vale, mete tsunami, risaga, tsunami, és que en el final...
3: Són aquests, no?
4: De tormenta, d'onatge, de vents extrems, inundacions,
3: també,
4: que en el final...
5: Molt bé.
3: Ja fantàstic, no, ja n'hi ha, sí.
4: Sí, sí.
3: Quan parlem de tsunami, clar, és una paraula que mos assusta moltíssim, sobretot perquè hi ha hagut grans catàstrofes mundials. A Balears se produeixen petits tsunamis, hi ha possibilitat de que hi hagi qualque petit tsunami?
4: Possibilitat, sempre estan dient que hi ha una remota possibilitat de que hi hagi un terratrèmol i que en el final sí que hi hagi
3: pugui esdevenir un tsunami.
4: Però això és... improbable.
3: Molt petit.
4: Molt petit, és la probabilitat. I després estan el que han comentat de les risagues, que és un altre tipus de tsunami, però generat per perturbacions de l'atmosfera.
3: I més controlat, no?
4: Sí.
3: És més progressiu.
4: I està més... És més predictible.
3: Predictible. És a dir, se pot preveure més o manco quan hi haurà
4: més o manco,
3: una risaga. Sí. Sí. De fet, per Sant Joan sempre ni sol. Ara que ja han sentit el primer anunci de Sant Joan.
4: Claro.
5: Però podem seguir xerrant de risaga, no? Perquè meteo-tsunami sona més contundent, no?
4: És clar. Sí, sí, sí. Millor risaga. Sí. Menos... Sí. Extrem.
3: Clar, sí, també. Bé, en nom científic, supos que també...
4: Sí, al final...
3: És allò que estudiau...
4: Sí.
3: I inundacions, clar, també és un tema atmosfèric, però també afecta la mà.
4: Clar.

0: Claro, jo és que faig com un interacció atmosfera-oceà i també estudiam les inundacions. La Dana de València, per exemple,
1: sí,
0: és un tema que en el nostre grup també hem fet una petita part de quines van ser les conseqüències. Tant per la part de dins la terra, de mesurar quina va ser l'extensió i el volum d'inundació, com per veure les corrents que varen acabar quan va haver la porta de tota l'aigua que va ploure, pues va canviar com la dinàmica de la costa, i per saber on podíem rescatar gent o saber on han acabat totes les, tot el que va sortir de dins de la terra, pues nosaltres vam fer un informe per com estudiar tot aquest procés. Sí.
1: Com va passar també a Sant Llorenç, per exemple.
0: Efectivament, efectivament. Sí, sí.
2: Ens hem de preparar els humans perquè cada vegada hi hagi més inundacions per les Balears.
0: Per les Balears específicament no te sabria dir que
2: però
0: sí.
2: Però a la Mediterrània? Però
0: sí que hi ha, que el clima serà més variable i pot haver més extrems. I més extrems. A lo millor disminueix el número de ventos, però la intensitat pot ser major. Però això és una cosa que encara se continua estudiant perquè no hi ha una dada fixa que te digui passarà això.
2: És fluctuant, no? Depèn de l'any, depèn de moltes...
0: Efectivament, sí.
2: Ara, circumstàncies.
0: Mira, ara, per exemple, un evento que El Niño, no sona, pues ara sí que prediuen que serà un El Niño molt potent.
2: Això, quan parles del Niño, és aquesta onada de calor.
0: Claro, que augmenta la temperatura de l'oceà en específic i en el final acaba afectant tot el planeta. I fa variar tot el que és el clima global.
2: I això serà aquest estiu?
0: Bueno, està siguent ara
2: ja,
0: en específic, però quan que arribin les conseqüències a la resta del planeta, pues depèn un poc de massa coses.
2: De massa coses.
0: Claro.
2: Però podria dur calorades aquest estiu, en Niño?
0: Podria. Sí, sí. Mm-hmm.
2: Encara no ho poden dir amb certesa.
0: Exactament.
2: Ai, les 50 coses, eh?
1: Sí.
2: Per veure i per estudiar, per això tenim aquests científics magnífics que fan feina a l'IMEDEA i que s'encarreguen d'estudiar els comportaments de tot plegat. Tenim una altra prova, Esther i Diego, i és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
2: Ara vos faran dues preguntes relacionades amb la mà. Tindreu dues opcions de resposta i, Esther, començarem per tu. I, precisament, hem xerrat de la mà mediterrània i és el que ocupa aquesta primera pregunta, perquè la mà mediterrània té molt de noms. Els antics romans la deien Mare Nostrum, que segur que ho heu sentit a dir, o sigui, la nostra mà. Els turcs l'anomenaven Mar Blanc. Els egipcis, el Gran Verd. I en grec se diu Mesogis Thalassa. Thalassa també és un nom que hem sentit molt, que vol dir el mateix que en llatí Mediterranium. Els romans és evident que ho sabien, però la pregunta és què vol dir Mediterranium?
1: Esther, vol dir mar enmig de terres o és lloc de meditació?
4: Mar enmig de terres.
1: Ben dit.
2: Efectivament, sí. Tot i que poden meditar en qualque moment a la mà mediterrània, això, significat és aquest mar enmig de terres, que és això, és el mar mediterrani, és això. Molt bé, segona pregunta per tu, Esther. Hi ha moltes paraules que feien servir moltes vegades en altres àmbits que provenen de coses relacionades amb la mà, però una que molt sorprèn és la paraula broma. Amb el temps, una broma, ja sabeu què és, s'ha convertit en una burla, en una befa, en una acció graciosa, divertida, però abans del segle XVI, una broma era una altra cosa. Saps què era una broma?
1: Era una gorra que se posaven els mariners que s'havien iniciat en l'ofici, Esther, o era un mol·lusc marí?
4: Un mol·lusc marí?
2: Així és.
1: Molt bé.
2: Sí, una broma es va començar a utilitzar al segle XVI per anomenar aquest mol·lusc marí petit que corcava per davall de la desembarcació de fusta. És per això que aquest mol·lusc s'aferrava a les barques i quan pesava molt, tenint la broma pesada, perquè una broma pesada és que ja n'hi ha massa, no? De broma.
4: Mira.
2: Encara s'aferra, supòs,
4: sí,
2: els mol·luscos a les barques.
4: Sí, però no es diuen bromes.
2: No. Què els hi diuen?
4: No ho sé, la veritat.
2: Deu tenir un nom,
4: sí,
2: més,
4: tenir
2: científic.
4: Un nom més científic. Sí, sí, sí.
2: Però sí que encara...
4: Sí,
2: clar,
4: sí,
2: això
4: sí,
2: les barques tenen tant de manteniment.
4: I s'han d'anar netejant, sí, sí.
2: I s'han d'anar fent netes. vegades per mort d'aquestes bromes i altres mol·luscos que s'aferren a ses embarcacions. Molt bé, ho has fet molt bé, Esther, ho has endivinat tot. Ara li toquen a en Diego. Diego, primera pregunta per tu, mem. Saps quin nom rep el vent que bufa de la mà cap a terra i que dura de mitjan de matí fins al vespre?
1: Diego.
0: Aquí.
1: Au, ja ho tenc clar.
0: Bueno, ser brisa marina.
2: Mm. Sí.
0: És que aquest me l'hauria de saber.
1: Vols opcions?
2: Popularment, que se diu.
1: Necessites aquest comodi?
0: Una, la primera lletra?
2: Comença amb B.
1: Amb B?
0: Ai, no me surt.
1: Les opcions són possibles, eh?
2: Sí, no,
1: valen dues opcions,
0: claro,
1: eh?
0: Vale, sí, sí, sí.
1: És rebreçada o és embat o embat, marinada?
0: Embat, embat.
1: Embat. Anava bé.
0: Sí, sí, sí.
2: I quina alegria, l'embat.
0: Sí.
2: Sí, sí. Quan sí, sí. Ve s'embat, imagina.
1: Sí, ja ha entrat s'embat.
2: És una L.
0: Sí, sí.
2: Vosaltres supos que també l'heu estudiat a s'embat, no?
0: Jo específicament no, però sí que hi ha gent que treballa només amb aquest aspecte.
2: Amb aquest tipus de vent que ens arriba, efectivament. I una altra pregunta per tu. Diego, ara parlarem dels norais. Un norai és una paraula relacionada amb la mà que també dona nom a restaurants o projectes varis que se diuen norai. Però la pregunta és aquesta, què és un norai?
1: És una columna o anella de ferro fixa en terra per fermerir les amarres de les embarcacions. O, Diego, és una cordelina plena d'ams, la qual se fa situar en plons a molta profunditat per pescar.
0: La primera.
1: Ben dit.
2: I tant, i n'hi ha molts de norais, no? Són sempre per embarcacions, els norais? Sí, diré que sí. Vosaltres vos embarcau molt a la mà?
4: Menys del que ens agradaria.
2: Molt bé. I, clar, en Diego no, perquè en Diego és...
0: Jo estic davant l'ordinador. Hi ha petites campanyes que clar. Sí que se fan, però...
1: Tens moltes pantalles?
0: No.
1: Una.
0: Jo en tinc dues.
1: Ah, dues basten.
0: Dues basten i s'obren.
2: Sí, i d'avui, celebrem aquest Dia Mundial dels Oceans amb en Diego Vega i Néstor Ollo, dos investigadors de l'IMEDEA. Moltíssimes gràcies a tots dos.
4: A vosaltres.
2: Ha estat un plaer conèixer més la vostra feina i així també poder aprofundir en aquest Dia Mundial dels Oceans. Gràcies, de veres.
0: A vosaltres. Moltes gràcies per convidar-nos.
2: Només faltaria fins una altra. I d'avui, amb aquest Dia Mundial dels Oceans, arribam als senyals horaris de les 4 del capvespre, arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio, formació.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale a play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'uram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Heu de saber que entre els mallorquins que són a Madrid amb motiu del viatge del Papa hi ha un campaner que ha ajudat en el protocol de la missa d'ahir a Cibeles i que avui capvespre és un dels cantaires de l'acte multitudinari al Bernabéu.

0: acabem per encetar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Aquí ja sabeu que tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell aquí que ens acompanya al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Gràcies, el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tental. Saludem en Xisco Nadal.
1: Aquí som.
0: Com anam? En Celestia Oliver, que ara vendrà. I avui és dilluns. I tenim en Nadal suau.
2: Com esteu? Estam? Què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Sí, bon sí. Cap de setmana. Has passat bon cap de setmana?
2: Sí, sí, sí, molt divertit. Fins i tot vaig assistir a un concert de Gucorba, ja que ja és el màxim.
0: Quant d'any fes que no anaves a un concert? Si és que hi havies anat mai.
2: No, sí, clar. Qui no? Feia uns anys. Va fer molta gràcia trobar-me'ls, clar.
0: Que bé. Hi havia gent, t'he vist. Sí.
2: Efectivament. Mm-hmm. En Cucorba i després en la presentació de Marcos Augusto.
0: Del llibre de Marcos Augusto, que vas presentar tu.
2: Sí.
0: I que va esplèndid. Convidar tot Palma.
2: I tot Palma va acceptar la convidada.
0: Ah, sí, hi havia gent.
2: Això és l'important, sí.
0: Jo vaig dir, Marco, no puc venir, em sap greu, però som de viatge. I diu, ¿cómo que te'n vas de viatge el dia que jo presento el llibre? A on sabem mai? Sí. Això.
2: Però vaja, en fi, no, si arriba a caure un missil o una cosa similar allà, ens quedam sense redaccions de cultura a tot Balears i part de l'estranger.
0: Després en parlarà, perquè avui en Marcos Augusto també vendrà a partir de les 5 i mitja. Llàstima que tu ja no hi seràs, Nadal, però... per conèixer més detalls aquell llibre que ha presentat, que no és un llibre fàcil,
2: no.
0: De temàtica.
2: És un llibre complicat. Temàticament, com dius tu, no és una qüestió de dificultat, no, és... En fi, ja us ho contaré.
0: Sí, ja ho comentarem, exactament. Però bé, ara és el moment, Celesti, com estàs? T'ha tornat a saludar. De parlar de la visita del Papa, perquè déu-n'hi-do la quantitat de titulars i de repercussions d'aquesta visita del Papa. Tercer dia avui de visita del Papa a Madrid. Avui de matí ha comparegut davant la conferència episcopal i per primera vegada a la història un pontífet també ha anat avui de matí al Congrés dels Diputats, on també hi ha fet un discurs.

0: Idò, en aquest tercer dia de la visita del papa Lleó XIV a Madrid, per primera vegada, com dèiem en la història, un papa fa un discurs a l'hemicicle del Congrés dels Diputats. Ha retret en els mateixos diputats la crispació política, la desqualificació permanent de l'adversari, així com la discriminació dels immigrants en un discurs encara rebutjat avui de matí el concepte de prioritat nacional i ha reivindicat el dret internacional, la pau i la memòria històrica. Ha rebut una de les ovacions més grosses que s'han sentit mai a l'hemicicle, fins a 7 minuts de mamballetes, i fins i tot s'ha sentit visca el papa en repetides ocasions.
1: 7 minuts de mamballetes al Congrés dels Diputats.
0: Sí, i el papa avui també s'ha reunit amb el president Pedro Sánchez previ en aquest acte multitudinari previst a partir de res d'aquí 50 minuts, a partir de les 5 de l'hora baixa a l'estadi Santiago Bernabéu. Un cor de 1.000 persones ha de cantar amb David Bustamante, Diana Navarro i Daniel Díez i una orquestra sinfònica i 100 ballarins.
2: Un mallorquín en Madrid, un mallorquín en Madrid, un mallorquín en Madrid. Soy un mallorquín en Madrid.
0: I entre aquests 1.000 cantaires hi ha un mallorquí, de fet, en aquest viatge, en aquesta visita a Madrid, hi ha molt de mallorquins, però precisament entre aquests 1.000 cantaires hi ha un campaner que, a més, ahir va ajudar a organitzar les tasques de protocol de la missa del papa a Cibeles i va estar ben a prop de les màximes autoritats.
1: I tan a prop, eh? El volem saludar al campaner Miquel Oliver. Com estàs, Miquel? Benvingut.
3: Hola, com estàs?
1: Molt bé, i tu? Ja ets a Bernabéu?
3: Molt bé. Som dins del Bernabéu, un voltat de 80.000 persones que ja van entrant. Això fa por, fa por.
1: Ai, Miquel, bé, començant pel principi de tot, perquè la teva història és apassionant, com arribes tu en aquesta organització d'aquests dies de la visita del papa a Madrid?
3: Això va començar l'any 2018, per dir mentida, però comença l'any 2018 en què jo era a Madrid estudiant un màster de protocol i vaig triar per fer este FM un tema que era la visita del papa Francesc, en aquell cas, a Mallorca, que venia a Mallorca, que venia a Campos, que havia de fer cap a Sor Maria Rafela, i vaig tenir de tutor un dels màxims exponents de protocol del nostre país. Bé, i això va acabar així, vaig presentar el treball, vaig treure molt bona nota, i el treball va quedar dins un calaix.
1: De
3: moment.
1: I ara,
3: quan vaig saber que cercaven voluntaris de protocol, me vaig posar en contacte amb el meu tutor i vaig dir: comptau amb jo tinc una feina feta de protocol, i m'ha dit, clar que sí, que comptau amb tu, i vaig formar part d'aquest grup de voluntaris de protocol, i ahir me va tocar estar en l'equip de Cibeles, de que va ser la missa del Corpus.
1: Mm-hmm, que se va fer a Cibeles, que hi havia una gentada, i que...
3: Hi havia una gentada. 1.600.000 persones, han dit.
0: I tu eres de les 5 de matí, sabeu?
3: Les 5 de matí era davant Cibeles, sí.
1: Wow.
0: I fins quina hora? Sí.
3: Va durar d'haver les 12 i mitja.
1: I d'una torrada.
3: Que paresc una gamba.
0: Clar, no te vas posar crema.
3: Però... No.
4: El protocol de su santidad no marcava dur protector solar.
3: S'ha de dir que els voluntaris els donaven un pack, i dins d'aquest pack incloïa una botelleta de protecció solar.
0: Ah.
3: Però nosaltres a protocol mos van donar la corbata, per exemple, i no mos van donar aquesta crema solar.
1: És a dir, que anàveu vestits tots iguals, Miquel?
3: Sí. Les al·lotes duen una brusa blava i els homes hi han de dur un traje oscur i la corbata blava.
1: Molt bé. I hi ha una curiositat, que és que en Miquel hi va haver llots buis ben davant. I van dir, poleu-vos aquí.
3: Protocol té un lema que se diu los colchones. Un colchón vol dir que sempre se deixa una cadira buida a cada fila per si hi ha una autoritat que no ha confirmat i que després queda molt malament de posar una cadira extra. Per tant, en aquests diferents colchones els van fer seure en el protocol, en els que eren de l'equip. I me va tocar estar just davant de Victoria Federica, la filla de la infanta Helena, i ha sortit per tot.
0: Clar, i ben a prop de les infantes.
3: Ha sortit per tot la foto.
1: Sí, Miquel.
3: Li vaig poder donar la pau durant el moment de la missa.
1: Li vas donar la pau a Victoria Federica?
3: Sí, però el protocol sembla de ser molt discret.
1: clar.
3: Va girar i va donar la pau a la Victoria Federica i en Pablo Nicolás, perquè eren tots exposits, menys en Froilán.
4: Però, Miquel, els de protocol heu de ser discrets quan sou allà i després també no podeu contar res, o ara ja ets lliure d'explicar-ho tot?
3: Bé, se pot contar perquè ha sortit per tot.
0: Clar, l'han vist per tot.
4: Com et s'amada la Victoria Federica? Tu notes que hi ha inversió en crema hidratant, que és allò que a mi m'interessa?
3: No. Era una mà que corria sang blava, tan real.
0: I la teva no te va suar més del compte? Clar, donar la pau imposa.
3: No.
1: Miquel, és un professional.
3: Clar. Bàsicament, és veure que hi havia zones d'autoritats, però estan com mesclades. També hi havia la infanta Elena, la infanta Cristina, la infanta Margarita, també va venir, Maria Zurita, Sofia...
1: Clar, i en Miquel...
3: I després, damunt l'altar, damunt el presbiteri, sí que hi havia el rei, la reina, la princesa d'Astúries i l'infanta Sofia eren allà.
1: Clar, ho has vist ben de prop. De fet, en Miquel, avui m'ha passat un parell de captures d'imatges de televisions estatals, allà on surt ell.
0: Surt ell, en primer pla.
3: Los hijos de la infanta, i surt el campanet.
4: Perquè tu ara, Miquel, penses fer-te un pòster amb aquesta foto.
3: Tampoc no és que sigui un fotón.
4: No, però lo típic és un moment d'aquests que, com a expert en protocol, sí que t'ha tocat viure. No sé si el Manco tindràs de muntes comodí una foto, encara que sigui petita, dels teus grans moments, les grans fites. O ara per ara no fas comptes donar-li més bolla en aquest tema?
3: Mem, jo crec que a nivell protocolari, quan tu un acte d'aquests, no el tornaré a viure en la meva vida. Mm. És a dir, és improbable que jo torni a viure un moment d'aquests.
1: Clar,
3: per tant, és molt important.
1: Sí, sí, i tant. I
3: per tant,
1: com
3: posar la foto en la Victoria Federica de Montes Comodí, no.
4: Te dic una cosa, jo li posaria. Seria el primer que tindria l'entradeta de que nostra, perquè totes les veïnades, quan venguessin a vessar el típic, jo què sé, demanar sal, me demanessin a conèixer la Victoria Federica, que això sempre dona per encetar moltes converses, Miquel.
3: Sí, sí.
1: Miquel, dius que has participat de tot aquest entramat protocolari, que és molt gros, però que també formes part del cor que avui cap vespre cantareu, ara d'aquí una estona, tenen Santiago Bernabéu.
3: Sí, perquè sap què va passar? Que som més de 16.000 voluntaris, no de protocol. De protocol deuen ser un 200. Però hi ha hagut una resposta molt bona de protocol, que som més de 200, i es va decidir que cada un només participaria més o manco a un acte. I per tant, jo quan vaig veure que me tocava la missa de Cibeles, que entra a la visita apostòlica, vaig veure que me donava temps a apuntar-me en aquest cor de 1.000 persones, perquè els assajos, que són obligatoris, no me solapaven la missa. I per tant, vaig dir, ja que som allà, aquí van començar a ser dijous, divendres, ahir van passar tots els de les mitja fins a les 11 del vespre en el Bernabéu i avui hora baixa. Per tant, jo crec que ha estat un viatge redó, sí, que he pogut fer les meves dues grans passions, protocol i música.
1: I música, perquè avui cantaràs. I què cantareu, Miquel?
3: Bé, cantam 12 cançons. Bé, això és com una gala. Comença a les 5, ara començarà, crec que se pot veure a través de Televisió Espanyola, i van sortint diferents grups de música, solistes, i després nosaltres, com a coro, cantem 12 cançons. I n'hi ha una, especialment, que és Himne a la Mirada, que la cantava en David Bustamante, de Diana Navarro, en Daniel Díez. Tot està acompanyat per una orquestra sinfònica, i després hi ha 100 ballarins que ballen entre mites públic. També se fa com una mini processó tipus Setmana Santa amb la Virgen de l'Almudena i el Cristo de Medinaceli. És una gala que crec que estarà molt bé.
1: Uau, i tu ja has ensenyat amb en David Bustamante, Diana Navarro i en Daniel Díez.
3: Sí. Per cert, tinc la foto amb en David Bustamante.
1: També
3: la
1: puc
3: poder publicar.
0: L'has d'enviar.
1: Publicar, per favor.
3: Ara només me falta la foto amb el papa, però això ja és molt més complicat.
1: Això t'anava a dir, és complicat.
3: Però demà sí que el papa mos rep a tots els voluntaris, en els 16.000 voluntaris mos rebrà a IFEMA demà de matí, i encara a Ventura hi haurà una possibilitat. Perquè avui el veurem de molt en fora. Ell està enmig del camp i nosaltres estem a les grades, darrere l'escenari.
1: Però quina agenda, la del papa, eh?
5: És
4: espectacular.
3: El pobre home, jo no sé com ho ha surat.
0: És una gira, això.
1: I allò que li queda, perquè, clar, això només és a Madrid, però llavors se'n va a Barcelona.
3: És a Madrid, Barcelona, i després de Canaris, a Canaris.
1: Sí. Uau. Tu, Barcelona i Canaris, ja no aniràs, Miquel?
3: No, ho han com organitzat de cada comunitat. Jo també s'ha de dir que he pogut accedir en el voluntariat de Madrid, perquè ara estic estudiant una carrera i a través de la universitat he pogut accedir. Perquè quan t'apuntaves com a protocol te demanaven o bé de quina parròquia eres, o de la universitat, o un coro, i jo a través de la universitat que estic estudiant actualment he pogut accedir. I a Barcelona suposo que han fet el mateix, i a Canàries també, no? No ho sé, però a cada comunitat ho ha gestionat d'una manera diferent.
1: Però vius a Campos, Miquel?
3: Sí.
1: Sí, has anat a post a Madrid, eh? Ens referim, no és que estudis
3: sí,
1: a Madrid.
3: Sinó que... No, estudi... Faig una carrera a distància, però estic matriculat a Madrid, sí.
0: Quan acabaràs tot aquest viatge, aquesta expedició?
3: Demà hora baixa, ja torno a Campos.
1: Demà hora baixa, uau. No sé com ho pleiràs tot això, Miquel.
3: És que són moments, són moments molt difícils d'explicar. Per exemple, jo ara m'he trobat directament en el Bernabéu, aquí de dins, en aquest nou Bernabéu, que s'ha de dir que veure el Bernabéu reformat era la il·lusió del meu padrí, que va morir fa 2 anys, i la seva il·lusió era veure el Bernabéu reformat. I jo pensava que ara som aquí, allà on ell volia estar, cantant davant el papa, que qui em va inculcar el valor de la música i la fe va ser el meu padrí. És que se me posa la pell de gallina. És indescriptible aquesta sensació. I crec que el més important és que aquí, cada un d'aquests 1.000 cantaires de l'orquestra dels ballarins i d'aquestes 70.000 persones que m'estan acompanyant, cadascú té aquesta vivència personal que crec que és el que fa vertader aquest encontre aquí, que tothom pot viure sa fe de la seva manera.
4: És a dir, que es pedia en Miquel com el papa era del Madrid.
3: Com?
4: El teu padrí, com el papa, com Lleó XIV, era del Madrid.
3: Sí, sí.
4: Que és que
3: sí.
4: Ha estat una de les notes polèmiques d'aquest encontre del papa, que no ha fet molta de gràcia que confessàs que el papa...
3: No. Però no, ell va dir que el papa és de tots els equips.
4: Sí.
3: En Prevost és del Madrid.
4: Ara anem.
0: Clar.
4: M'agrada aquesta separació.
0: Clar,
4: Church and State, tan meravellosa que ha fet
0: persona
4: en Prevost i en Lleó XIV.
1: Boníssim.
3: M'han dit que el Bernabéu ha posat unes camisetes a la venda,
4: sí,
3: que poden ser un home darrere.
4: Jo no sé si el papa s'imaginava que fessin aquest negoci, ho dic perquè les camisetes no són barates i han fet una edició limitada amb honor al papa.
0: És a dir,
4: són cares, és que ho he vist, ara no vull donar la dada perquè no la tinc contrastada, però no són barates. Per tant, no sé si un capellà,
3: 100 euros
4: un papa, que allò que predica és que una mica més d'igualtat entre tots, que se posin a la venda aquestes camisetes, no sé si els esperava aquesta operació de màrqueting.
3: Jo el que sé que tots els merchandising que han fet bosses, pai-pais, tasses, rosaris, tot això sí que va destinat a causes diferents.
1: Idò, Miquel, moltes gràcies pel teu testimoni. I
3: a vosaltres.
1: Ja us contaré
3: com ha anat tot això.
1: Per favor, Ara, demà, haurem de tornar a parlar amb com ha estat aquest acte d'avui, com haureu cantat i tot
4: ja
1: això.
4: Ja ho he trobat. 195 euros.
0: Genial.
1: Que us has hagut d'imprimir a les totes.
4: A corre cuita.
3: Ahir a l'ensai, en Bustamante i na Diana Navarro duen en el seu nom. En tornen de Bustamante i de Niana. Li van fer aquest detall, supòs, i van anunciar amb aquestes camisetes.
1: Però que n'hi hauria de veure de Miquel Oliver. Ja ho deim ara.
3: Ah, sí. Sí. Jo crec que no m'ho veuran molt, perquè dels 1.000 cantants m'ha tocat la darrera fila. Ai. Estic en el limbo.
1: Nosaltres mos hi fixarem. Sí. Te cercarem, Miquel.
0: Bé. Sí, perquè ara tothom ja te coneix, eh? Sí.
4: Miquel, ja seria abusar, si ja surts a la foto en la Victoria Federica, llavors també és el primer de tots en els cors, i ja se pensaria que pot ser tens bo.
3: Mira, ara mostren per la pantalla, posa Que falten 6 minuts, 9 segons per començar.
1: Ai, ai, ai, quin nervis. Ah, bé, sí, sí, Miquel, sí. Que no te volen molestar més. Mos envia't la foto, per favor, i la penjarem per nostres
3: ara,
1: oients, que te vegin.
3: Ara me faré una foto i llavors passaré.
1: Una ferrada
3: molta
1: forta. Gràcies,
3: gràcies per tot.
1: Miquel, gràcies.
3: Molt bé, gràcies, gràcies. Adéu.
1: Adéu. Ai, en Miquel, que és a Madrid, quines emocions.
4: Que sí, molt intens, no?
1: Ah, que sí.
0: És molt intens.
1: És que la gent del Papa ha estat intensíssima, tots aquests actes multitudinaris. I
4: demà ha dit que rebrà tots aquests 16.000
1: voluntaris.
4: No els hi donarà la maca, no? Supos jo que...
0: Deu dormir a pla, no ho sé, perquè... És que
1: no,
0: molt intens.
1: I és que d'ençà...
4: Que
1: i
4: m'envelletes. La papa no és fàcil.
0: No.
4: És que aquest home dur sobre les espatlles espès de tota la fe del cristianisme, és que no són bromes.
0: No.
1: I que des d'ençà que va pujar a l'avió, que va fer declaracions, que va parlar amb periodistes que tothom el va descometre, que tothom per la seva causa, un perquè xerri català a Barcelona, l'altre perquè els seus infants... Vull dir que tothom vol tenir el papa de prop i donar-li la seva nova, no? En aquest cas, però bé.
4: Molt impressionant.
1: Què he dit? Llavors ja parlarem demà amb en Miquel. M'ha encomanat aquest acte.
0: De tota manera, és inèdit.
1: Sí.
0: Jo no record mai haver viscut...
4: De fet, no, visites del
0: aquestes
4: papa...
0: Aquestes visites.
4: No, visites del papa n'hi ha hagut. De fet, sí. Per exemple, Benet XVI va venir, va fer aquelles jornades de la joventut, però...
0: D'aquestes dimensions...
4: El desplegament que ha fet el papa Lleó XIV, anant al Parlament espanyol, és la primera vegada que un papa puja a la tribuna, parla, és a dir, lo d'avui és un moment per la història. Podràs ser catòlic, podràs no ser-ho. Pens que també, si altres confessions volen fer aquesta tournée, podria ser que també s'adonessin les mateixes facilitats que s'han donat amb el papa Lleó XIV, ho dic per no fer parts i quarts, però és cert que la foto d'avui de matí de Francina Armengol, presidenta del Congrés, amb la presidenta del Senat, entrant en aquell hemicicle amb el papa, això mai s'ha vist. I ha estat un moment que s'haurà de recordar i sobretot s'haurà d'estudiar.
1: I tant. Moments històrics. Fem un tèntol aquí i en Nadal Somos contarà la seva lectura d'estiu. D'acord? Ara en tornem.
4: Fins ara.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El Lectobro amb Nadal Suau.

0: per la literatura amb en Nadal Suau. Nadal, també a Fira del Llibre a Madrid.
1: I tant, clar. De fet, és una de les... La Fira del Llibre de Madrid és un dels elements que ja he tingut present per triar el
0: tema
1: del dia.
0: Avui aquesta recomanació.
1: Sí. Ho dic perquè...
0: Hi has d'anar, perdona, enguany.
1: No, enguany no. Jo no tenia ni novetat ni feines.
0: No, però per presentar qualque llibre, no, curiositat...
1: No, sí, per això dic, ni novetat meva ni feines que altres m'hagin demanat a vegades. Mm. És cert que sovint te toca anar-hi, però no. I tot i que és una experiència... És molt agradable anar a la Fira del Llibre de Madrid, és molt divertit. Si ets part del sector, trobes molta gent coneguda. Clar. Fa una calor espantosa, tot s'ha de dir.
0: Ho fan a Retiro,
1: sí, però una cosa descomunal, evidentment. I a més, tens oportunitat de trobar casetes d'editorials latinoamericanes, en fi, pots trobar coses que
0: perquè
1: no trobes normalment.
0: Perquè són casetes d'editorials, no de llibreries.
1: D'editorials, de llibreries...
0: d'institucions,
1: en alguns casos, mm-hmm. No?
2: Però ja és mala pata que aquesta Fira del Llibre hagi coincidit amb el cap de setmana del Papa, hagi coincidit també que en Bad Bunny per Madrid encara,
0: sí, sí.
2: Na Rigoberta a los Jardines del Botánico anunciant que estava embarassada. És a dir,
1: crec que
2: hi havia una sèrie d'inputs que han fet que aquest cap de setmana, si eres a Madrid, t'acostàs molt triar cap a quin vent anaves.
1: Sí, sí.
0: I també poder anar a Madrid aquest cap de setmana, perquè vols...
1: No, i tant. No, jo he vist
0: bitllets
1: un...
0: Bitllets devien ser caríssims.
1: No, sí, jo he vist un mem circulant per xarxes d'un home que intenta córrer i quatre cans se li afuen i parlava a Madrid el mes de juny, no? I els cans eren, doncs, això, Bad Bunny, la Fira del Llibre, el Papa, el Mundial, perquè ara començarà el Mundial també.
0: Ha coincidit tot.
1: Sí, en fi, però vaja... la capital d'un estat i a més una capital àvida
2: capital molt capitalista.
1: Exactament.
2: Que no hi seria de més, perquè hi ha vegades que no poden assumir tanta cosa que se reparteix una mica, no ho sé. Qualque cosa se fes a Guadalajara.
1: Sí, però vaja, això és el que diu aquest Enric Juliana, no? Madrid DF, no? Aquesta voluntat de convertir Madrid en una ciutat, en una macrociutat d'aquestes equivalenta a les grans capitals mundials, i això implica acumulació de capital, acumulació de persones, i els que són madrilenys que coneixen la història de la ciutat, clar, molts te diuen, potser la ciutat era més amable fa 10 anys que ara, no? Però vaja, en fi, això és cosa d'ells. La cosa és que la Fira del Llibre de Madrid d'enguany parla sobre... O té com el fil conductor del riure.
0: No sabia que tingués temàtica aquesta Fira del
1: Llibre. Sí.
0: Cada any té una diferent.
1: Cada any té un fil conductor i més o menys les activitats intenten guardar algun tipus de relació amb tal.
0: I enguany triat.
1: A mi segur que no me troben graciós.
0: Ai, pobre Nadal. No t'han convidat per això, creus? Estava ben fosc.
1: No, crec que no, això és perquè
0: no te coneixen.
1: No, és pel que sigui. Com que no me coneixen?
0: Sí que te coneixen, però no te coneixen prou.
1: Que és broma. Això que sé, no ha coincidit, no? Però és vera que el tema és l'humor, i estava jo aquest dia pensant que us volia contar aquesta setmana, i vaig pensar en humor, vaig pensar també en lectures d'estiu, i de sobte se'm va fer molt clar que havia de parlar d'una novel·la que és un clàssic de la literatura anglesa primer, de la literatura del segle XIX, però en definitiva de la literatura universal, que és Els papers pòstums del Club Pickwick, de Charles Dickens. També coneguda en català com Pickwick, documents pòstums del club d'aquest nom. Aquesta és la traducció noucentista d'en Josep Carné, fantàstica.
0: Et la traducció més actual?
1: No.
0: Aquesta en Carné, n'hi ha hagut més?
1: No, n'hi ha hagut una altra al català, però investigant per web, probablement, si estava, quines estaven disponibles i tal, o jo vaig errat, o el que està disponible ara, que no estigui esgotat i que puguis trobar llibreries, és aquesta d'en Carné, que és fantàstica, però que és noucentista,
0: evidentment. I que també deu ser una reedició.
1: Clar, sí, és de proa i no ha deixat de reeditar-se gairebé mai, no? En va haver una altra que va publicar, crec que Desi Ara, una editorial, però jo no l'he trobat a les algunes webs de llibreries de referència, no l'he vist, per tant, entenc que probablement està fora de catàleg ara mateix. En castellà la podeu trobar també, evidentment, amb una traducció. El nom del traductor no la recordo ara, però és molt solvent, editada per Alianza. I vaja, en fi, en definitiva, però la de Carné és esplèndida, eh? Vull dir, això fora de tot dubte. I clar, jo li tinc molta estimació en aquesta novel·la, que ara us contaré, no és la clàssica novel·la que imagines de Charles Dickens, tothom vincula Charles Dickens amb un orfe que ho passa molt malament, i realisme així diríem, social.
2: Oliver Twist ha fet molt de mal.
1: Clar, bueno, no sé si ha fet mal o no, però és veritat que se'ns ha oblidat que Dickens va fer altres coses, i ara explicaré aquesta, però sí que voldria posar-li una nota, diguem-ne, personal, perquè és que quan parlem de novel·les per l'estiu, sembla que han de ser novel·les d'entreteniment, no? Diríem, o lectures lleugeres. I sobretot sembla que les lectures lleugeres hagin de ser una cosa un poc petató, no? Com un poc, bé, ara no tinc ganes. No és el cas. És a dir, aquesta novel·la de la qual parlaré ara és una de les que més m'han fet riure a la meva vida. I la vaig llegir, que us he de dir, potser tenia 13 anys.
0: Sí,
1: la vaig llegir
0: en el...
1: Bé, sí, però oh, vaja, que ho combinava en còmics en TVOs de Superman, vull dir, no és que fos jo el nin aquell de Cròniques Marcianes, no? Sempre, no? En set carreres, però sí, però la vaig llegir molt prest i m'ho vaig passar superbé. Jo crec que va influir molt en el meu sentit de l'humor, en la meva forma d'entendre l'humor, i la record vinculada als estius, doncs això, al nord de l'illa, a Pollença, li record que vaig treure l'exemplar de la biblioteca que encara existeix, Can Torró, d'Alcúdia,
0: sí,
1: una biblioteca fabulosa,
0: preciosa.
1: I que en el seu moment tenia algunes pràctiques d'avantguarda, fins i tot. Era una biblioteca que a les facultats de biblioteconomia de l'Estat la coneixien. Sabien de la seva existència.
0: També tenia... per fons que té.
1: No, i per la forma en què dinamitza... Estic parlant dels anys 90. Segur que ara ho fan superbé, però crec que tothom ha espavilat un poc. Però en aquell moment, en els anys 90, Can Torró era un poc pionera en dinamitzar d'una forma molt, molt activa i molt imaginativa. Sí,
0: i del petit Nadal de 13 anys va anar a Can Torró, va treure aquesta novel·la.
1: I va treure els papers del Club Pickwick, no me demaneu per què, però perquè jo encara no sabia una altra cosa, que és que el meu gran mestre, bueno, el meu mestre més estimat, que és en Jordi Llobet, Jordi Llobet és un dels grans savis de la literatura, vaja, de la llengua catalana d'avui. I en Jordi Llobet, cada estiu, quan termina el curs periodístic, ell col·labora molt a premsa, El País, a l'Ara, i el seu darrer article de cada temporada, de cada curs acadèmic, és un article dedicat a Pickwick. I el va enfocant d'una forma o d'una altra, el llibre, no?
0: Que divertit.
1: Bé, llavors, de què parla aquest llibre? Anem a veure. Ens han de posar en situació. Dickens era un home molt jove, crec que tenia 24 anys, 24 o 25, el 1836. Era, a més, un autor que gairebé era bastant desconegut, havia publicat algun conte, algun reportatge, havia fet de periodista al Parlament Britànic, però poca cosa més. I en un moment determinat, un editor li fa un encàrrec. Li diu, mira, tinc unes il·lustracions d'un dibuixant que no m'hi és Seymour, de certa fama en aquell moment. Són unes il·lustracions que podrien servir per explicar una història, per parlar d'homes de ciutat que surten al camp a veure el camp, a caçar i a pescar, i resulta que són molt torpes i que no en saben i que fan una mica el ridícul i tal. Això era un cliché un poc de l'època, era un poc la broma habitual de l'època, no? El londinanc que després no se sap moure fora de la ciutat.
0: Això és un clàssic,
1: no?
0: de sempre,
1: però imagineu-vos...
0: Pam i pam forano.
1: Clar, exacte, sí, un llonguets perduts, no?, per... per ser terra roja de Camford, ja que xerràvem amb en Ben. Sí, doncs sí, efectivament. Era, però clar, en aquell moment, a més, que Londres estava cresquent molt i tal, encara més tòpic era. Bé, el nostre amic Dickens va dir que sí, però una mica enfadat, perquè, o incòmode, perquè originalment era ell qui s'havia de sotmetre a les directrius del dibuixant. Era, el dibuixant fa el que vulgui i tu, mira, així com puguis, ho il·lustres i ja està, no? Doncs estava molt, diguem, encorsetat. Malauradament, no sé què em pensaria Dickens, no sé com ho qualificaria, però anava a dir malauradament, el pobre Seymour tenia molt de problemes de creditors i de tenir uns deutes molt grans i problemes, i en definitiva, en poques paraules, es va pegar un... En fi, es va llevar la vida, i això li va donar de sobte un marc d'oportunitat a Dickens per posar-se al front d'aquell projecte, que era un projecte que se lliurava per setmanalment, no? Tipo
0: com entregues?
1: Sí.
0: Com
1: fascicles. Eren fascicles setmanals, crec recordar. De fet, ell va tardar molt a qualificar Pickwick de novel·la, perquè és que té, qui se decideixi llegir-ho, veureu que no té una estructura especialment novel·lística, de fet. És a dir, són molts de capítols i com quasi com acudits que se li van, que li venen al cap a Dickens, i una setmana i una altra va fent com subtrames, que després es tanquen i partim una altra cosa, no? La qüestió és que tot d'una que Dickens va tenir les mans lliures, allò va començar a créixer, i aquí es mantaré un article d'en Jordi Llobet que explica com la primera entrega va ser de 400 exemplars. Però 11 mesos després ja eren 14.000 exemplars. Wow. I un any i mig després eren 40.000 exemplars. És a dir, un creixement...
0: Molt
1: exponencial. De fet, Pickwick, que era la primera, com he explicat, el primer llibre extens de Dickens, el va fer ric. El va fer ric i popular ja per sempre més. I després encara vendria moltíssim, perquè va ser probablement l'escriptor més popular a Anglaterra i a tota Europa del segle XIX. Però ja només amb aquesta ja se va situar, no? Es parlava, el 1878, es parlava de 1,5 milió d'exemplars venuts. No és que això sigui el més important d'un llibre, però és com a mínim curiós i demostra que és una literatura pensada per divertir i afalagar els lectors, no? De què va la cosa? De què va aquests papers pòstums del Club Pickwick? Doncs ja ho he explicat una micona. Es tracta de un club, d'una mena de societat de suposats savis, o no? Homes de gran civilització i de ciutat.
0: Tot homes, entenc, no? Tot homes, entenc.
1: Sí, tot homes, no, clar, per descomptat. Hi ha alguna dona molt, que té un paper més molt divertit, ara ho contaré, però ells són senyors, evidentment, és un club victorià d'aquests, no? Bé, victorià o georgià.
2: Molt bona aquesta apreciació.
1: Bueno, si vols,
2: per saber sa època...
1: Vols que ofereixi detalls? No en sóc cap entesa. Però vaja, és veritat que respon més a l'època georgiana que la victoriana pròpiament. I bé, el club està fundat per Samuel Pickwick, algú que li ha parat el seu propi nom, no? Però decideixen això, decideixen sortir fora ciutat, anar a veure la part forana d'Anglaterra, no? I són tres personatges absolutament desbaratats, tres senyors, quatre en Pickwick, que són verdaderament quatre desastres en potes. Hi ha en Tubman, que és molt faldiller, molt romàntic, s'enamora per tot. Snodgrass, que té com una cosa així, i vol ser com un gran poeta, i també ja vos podeu imaginar que fa una mica el ridícul allà per on va. I després en Winkle, que és l'esportista i que propicia escenes molt divertides, perquè ell és tan testat que vol ser, que és un gran caçador, i cada pic que treu l'escopa de tothom s'ha d'amagar perquè no sap ni on dispara. Bé, en fi, són quatre personatges que semblen gairebé de còmic, no? És a dir, de fet, unes dècades més tard haurien estat protagonistes d'un còmic i no d'un fascicle literari, no? clar, les observacions d'aquests personatges i les aventures d'aquests personatges a Dickens li serveixen per parlar de coses que són molt de l'època, però que, si volem, ens les podem apropiar des del segle XXI, perquè, per exemple, mostra... hi ha un moment que arriben a un poble que es diu Eatonsville, i allà observen com és tot el procés electoral, tot una, la jornada electoral, la preparació, etc, que, com vos podeu imaginar, estava plena de, en fi, malifetes, corrupcions, coses que no funcionaven com tocava, i bé, això no és ben bé que això funcioni així ara, evidentment, en aquest sentit no és el mateix, però sí que poden veure una mirada crítica a l'època que ens pot ressonar molt, perquè al final parla de corrupció, d'egoisme, els advocats queden sempre super mal parats, ja me sap greu, però els hi dedica una mirada super crítica. Hi ha escenes en el jutjat meravellosa. Jo sempre recordo una frase, també els funcionaris reben molt, una frase quan entren en el jutjat, perquè hi ha un judici que involucra el senyor Pickwick, i diu Dickens que el secretari del jutjat està activament ocupat en fer veure que està ocupat, no? És a dir, està moguent papers i papers per fer veure que està fent molta feina quan no està fent res. Bueno, bé, en fi.
0: Això és un clàssic. Jo tenc una mica, quan t'han de llevar la taula, se posa a moure coses quan no lleva res.
1: Clar,
0: veure que lleva la taula.
1: Doncs és tot és contínuament aquesta mena d'observacions...
0: Aquesta d'humor, també, no?
1: Sí, no, absolutament, d'humor. A més, per jo és l'humor britànic a la màxima potència, no? Amb un sentit de l'ironia, així com aparentment sense despentinar-se, però són unes pessigades... Són unes pessigades en els personatges i en els costums de la societat molt gracioses, però, i això és molt important dir-ho, també fetes amb molt d'amor. És un llibre molt amorós, realment.
0: Sí?
1: Sí. És a dir, t'enamores molt dels personatges i és tot molt amable. Perquè, com dic, després Dickens arribaria a mostrar aspectes molt foscos de la seva societat. Però, ostres...
0: Però aquest primer és amorós.
1: Aquest és amorós. No és que no hi hagi
0: tot
1: aspectes...
0: Tot i humor amb negre britànic, també.
1: Sí. No sé si diria negre, però vaja, irònic.
0: Amb
1: moltíssima ironia, mm-hmm. No? I, de fet, hi ha una... Tot es basa en que aquests senyors de ciutat són d'una torpesa brutal, però són bons lots. Són simpàtics, són molt innocents. I llavors, és clar, no entenen res del que veuen i contínuament fiquen la pota, no? Per exemple, una de les trames més recordades i que més s'allarga, a més, és la d'una senyora, la senyora Bardell, en la qual Pickwick manté una conversa per dir-li, no, miri, jo és que... Bé, no s'entenen, no? El senyor Pickwick li diu que li vol... prendre o que vol contractar un dels seus Mossos, i ella, inversemblantment, entén que el senyor Pickwick li ha demanat matrimoni. I quan descobreix que no és vera, bueno, en fi, s'indigna moltíssim, el du a judici, de fet, el senyor Pickwick termina uns dies a la presó, però has tot estens aquesta cara com d'ignorància completa, de no entendre res d'un senyor que ha llegit Ciceró, però que, en canvi, a la vida real és incapaç d'entendre res. I al contrast, molt... clar, és un poc Quixot, tot això, en realitat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és vera.
1: I té aquest, diguem-ne, com dir, criat o, no, o treballador, el mosso, que és en Sam Weller, que és el seu Sancho Panza. Uh-huh. I que aquest Sam Weller, pues, te dona...

0: mica, però si te fas una idea que estàs veient com un lot d'esquerrer ha de conviure amb aquests quatre senyors tan, tan estupendos, no? I el contrast és molt divertit i és el seu Sancho Panza, realment, és així, no?
1: Doncs ja tenim bona lectura per home, aquest estiu.
0: Home, és un llibre meravellós, la veritat. És un llibre que te l'estimes i que segurament... Bueno, si no hi entres, no hi entres, clar, però com hi entris, segur que hi tornaràs d'aquí uns anys.
1: Sí, tu hi vas tornant.
0: Jo hi torno, vull dir, home, jo a tu el llegeixo un pit per any, això em sembla molt exagerat, però cada 5 o 6 anys li faig una relectura.
1: Sí, ets estiu?
0: Sí, sí, sí, clar, clar, clar.
1: És un llibre d'estiu.
0: Jo troc que sí, té aquesta lleugeresa de poder portar-se a la platja, saps? Sí,
2: tot i que pesa.
0: Sí, bueno, jo no, l'edició actual de Proa no sé com és abans. La castellana d'Aliança, per exemple, eren 3 volums de butxeca, i en català també ha conegut edicions així, que eren un parell de volums, perquè si és el volum unitari, és un tot això, eh? Vull dir, no és un llibre curt. No, no, no.
1: Per això també, millor per l'estiu.
0: Efectivament.
1: Bé, que esperem que tinguem més temps per llegir. Nadal, moltes gràcies.
0: Res, moltes gràcies a
1: ja
0: vosaltres.
1: Que ja te queda pop és curs, perquè vas curs.
0: Sí, mira, les classes acaben ja, a l'ensenyança d'adults, que ens queda tot un mes de moltes feines, i sí, però les classes estan terminant. Ara vaig a torturar amb els darrers exàmens als alumnes i...
1: I d'ànims pels alumnes de Nadal sol. Fins la setmana que ve, gràcies.
0: Gràcies, adéu.
1: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Fent-te'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.

0: Una investigació de Pet Cervera ha permès situar el naixement legal de Can Picafort el 2 de juny de 1911, quan el govern civil de les Balears va autoritzar-ne la creació d'una colònia dins la possessió de Sant Bauló. Un document oblidat que ara s'ha recuperat i del qual volem parlar-vos una estoneta.
1: Exacte, de fet, volem parlar amb l'autor d'aquesta investigació, que és en Pep Cervera. Pep, com estàs? Benvingut.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Gràcies a tu. Ja podem dir, idò, oficialment, que dia 2 de juny de l'any 1911 és la data del naixement legal de Can Picafort?
2: Sí, sí, sí, així consta a les escritures que vaig poder consultar de 1912, 1925 i 1931. Vull dir, tots els tres diuen el mateix.
1: Molt bé, doncs així queda també dit. I és una novetat, vull dir, Pep, fins ara no se sabia la data exacta de naixement de Can Picafort. I una altra pregunta encara. Va néixer ja amb aquest topònim o primerament amb un altre?
2: No. O sigui, el nom oficial dels primers era establir una colònia a la possessió de Sant Bauló. Per tant, el nom havia de ser Sant Bauló.
1: D'acord, que és un topònim que també és encara...
2: Sí, aquesta possessió que hi havia, Sant Bauló, i part del Can Picafort hi ha una urbanització que es diu Sant Bauló.
1: Sí, sí.
2: Perquè hi ha Torrent, hi ha tot... Bé, és tota la comarca no, és a redal d'aquest.
1: Clar.
2: Per tant, una possessió molt gran.
1: Una possessió molt grossa, efectivament. Per tant, hauria nascut com una colònia, com ho és la colònia Sant Pere o la colònia Sant Jordi, per exemple.

0: Sí, així diu el governador que li havia donat permís per establir una colònia a la possessió de Sant Boló, que era propietat seva d'en Lluís Cardell.
1: I què volia dir que fos una colònia?
0: Bé, com explicaran això? A la llei de 1867 deixava per establir colònies agrícoles per poblar part del camp. També se podien fer colònies de pescadors, vull dir cases per pescadors. El que passa és que en aquell moment ja estava caducada aquesta llei. I no sabem exactament quin destí li donaren, perquè no ho diu la concessió. Però li diu li autoritza a fer una colònia. L'home mateix era Son Serres, bé, la colònia que ha quedat en son nom de colònia, totes les colònies que hi va haver tenien davant el nom de colònia.
1: A banda de l'autorització, ja hi havia hagut algunes cases com amb el consentiment dels propietaris d'aquesta possessió tan grossa que ara parlàvem, de Sant Bauló, com per exemple la casa del Metge Grau o la Font de Mandilego. Això també
0: Sí.
1: n'heu trobat constància.
0: Bé, constància, constància, exactament no, però ho sabem bé, constància escrita, sí, per Vicari Parera, que ja ho va escriure l'any 1915, dient que hi havia aquestes cases construïdes. Una informació que li havia donat el secretari de Santa Margalida, que era en Guillem Sant Andreu, i un carabiner que era en Varela. Per tant, aquí hi havia constància. El que passa és que no han trobat els documents com mentre... Bé, aquestes cases no eren legals, és a dir, no podien fer escriptura perquè no tenien permís. Just l'amo de la posició, el propietari de la posició, o el propietari, diria, tu ho fes i pots estar aquí que no hi ha problemes. Però a l'hora de vendre o comprar... No podíem perquè no tenim permís de parcel·lació, com diríem avui.
2: Clar, i
0: No
2: has
0: sé si
2: fet
0: m'he
2: d'esta
0: explicat.
2: resolució... I, en aquest sentit, Pep, has fet de que el govern civil resolgués precisament que sí que eren legals, va permetre que aquestes propietats passessin a estar escripturades.
0: Sí.
2: I a
0: De
2: partir
0: fet, el
2: d'aquí va ser
0: vicari
2: quan va venir
0: Parera em diu...
2: l'ampliació, i a partir d'aquestes escriptures va ser quan va venir l'ampliació de la zona, el Can Picafort, que coneixem ara.
0: No, no era ampliació, perquè eren tres cases màxim que hi havia. Hi havia hagut dues barraques de vigilants, una era en Barret, l'altra era en Llorenç Fuster, demà el nom Picafort, que estaven a les ordres de l'Ajuntament per quan hi havia pesta, coses d'aquestes, saps? O per vigilar a la mà, si hi havia el que fos. I aquesta gent vivia amb unes cases molt senzilles, barraques. Per dues vies després, ja, quan se va fer la colònia.
1: I, sí, perdoneu, no,
0: No,
1: perdoneu, Pep,
0: no, sí,
1: digueu.
0: sí. No, no, digues, digues.
1: No, anava a dir, i en quin moment, ara que heu parlat d'aquest senyor de mal nom Picafort, en Gran Fuster, en quin
0: Sí.
1: moment se canvia el mal nom i passa a dir-se oficialment Can Picafort?
0: Mira, les escriptures de l'any 31 encara no surt aquest nom de Picafort. En els mapes militars de l'any 30 sí que surt el nom de Picafort, no en els anteriors. Picafort, no Cana, Picafort. Que precisament és un escrit que he fet ara mateix, que he trobat una gafeta de Madrid, però això és un altre tema.
1: Que
0: Sí, bé.
1: seguiu investigant-hi, no? Al respecte, no acaba mai això.
0: Sí, això no acaba mai. Bé, des del primer moment, la gent li de Can Picafort. De fet, a les primeres festes que tenim constància de l'any 1913, ja surt en el diari de l'última hora de Mallorca, que feien festes en un caseriu que es diu Can Picafort. El vicari Parer de l'any 15 també parla de Can Picafort. L'any 16, una factura de la font de Mandileva, també diu Can Pigafort, la posició de Sant Boló, però també xerra de Can Pigafort. Vull dir que hi ha fets que ho han donat aquest nom. I per primera vegada surt el nom a la Gaceta de Madrid, que ara sí que ho dic, el que he trobat, platja de Can Pigafort, dia 2 de gener de 1909.
1: 1909, ja. I de Pep, sé que aquesta investigació ha agradat molt. De fet, quan la vareu presentar a la biblioteca estava plena de gent, així que és un tema d'interès també per ciutadans i la gent de Can Pigafort i Santa Margalida. Així que vos agraïm que mos hagueu contat i quedam un altre dia i aprofundim més en el tema, Pep. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Però bé, sí que a través d'aquesta investigació d'en Pep Cervera ja poden dir que dia 2 de juny de 1911 és la data del naixement legal de Can Pigafort, aquesta zona que va néixer com una colònia. Amb això arribarem als serveis informatius de les 5 del capvespre i després tornem tot una.

0: Tractor.
1: Heu de saber que el dissenyador mallorquí Nadal Cabot ha guanyat el concurs nacional Futur Adlib Noves Promeses 2026.
2: Fentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
1: Moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i avui també la companyia del dissenyador Nadal Cabot.

0: Podríem dir que Nadal Cabot és l'home del moment. El dissenyador mallorquí acaba de guanyar el concurs nacional Futurat Lip Noves Promeses 2025 en la col·lecció Reconstruir-se, una proposta que ha convençut el jurat per la seva creativitat, la seva qualitat tècnica i la seva reinterpretació contemporània de l'univers Atlip. I avui l'han convidat precisament a conversar una estona en profunditat d'aquest reconeixement, del procés creatiu que hi ha darrere de la seva col·lecció i també del camí que l'ha duit fins aquí.
1: En profunditat.

0: Gràcies, aquí ha vingut als Estudis de Beta Ràdio. Nadal, com estàs? Benvingut.
1: Hola, gràcies, estic molt bé.
0: Gràcies a tu. Has tornat d'Eivissa fa poc?
1: Sí, dos dies.
0: Dos dies, clar.
1: Dos dies, ha sigut un fin de setmana molt intenso.
0: I tant. Quan va ser? Quin dia va ser el certamen?